0: Vallès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. I Raúl Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Marc Márquez ha acabat sisè. Aquest diumenge, cursa llarga.
1: Pel que fa al temps, matinada càlida a la costa, però també a punts de l'interior, per bé que amb el pas de les hores baixaran dels 22 graus al Pla de Lleida i, en canvi, costarà baixar dels 26 o 27 a la costa central. Molta calor i sol aquest diumenge, amb alguns canvis entre la tarda i la nit. Aleshores cauran temperatures al Pirineu i a la Terra Alta, on hi haurà alguna pedregada i risc alt de ventades intenses.
2: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil.
3: Estamos contabilizando que 1.430 hermanas y hermanos han resultado fallecidos.
1: És l'últim balanç del doble terratrèmol de dimecres a Veneçuela, facilitat pel president del Parlament, Jorge Rodríguez. Oficialment s'ha passat dels 900 als 1.430 morts, més de 3.000 ferits i prop de 3.100 persones sense casa. Unes xifres que poden augmentar encara més, molt més, perquè queden 50.000 desapareguts. Els equips de rescat desplaçats d'una vintena de països lluiten encara per trobar supervivents sota la runa, mentre aquest dissabte hi ha hagut noves rèpliques que, en principi, no han fet més víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
4: Els equips de rescat mexicans són dels més especialitzats del món en rescat sota runes d'edificis. Se'ls coneix com Los Topos i ja treballen sobre el terreny a Veneçuela en la localització de supervivents.
5: Desde anoche sin parar hicimos la recuperación del cuerpo de una señora y tenía abrazado a su perrito. El perrito salió vivo, la señora desgraciadamente falleció. Y ahorita, como ves, estamos trabajando para tratar de recuperar el cuerpo del hijo de la señora.
4: Víctimes com els humans dels terratrèmols també ho són els animals domèstics, que també són rescatats amb esclats d'alegria quan se'ls recupera de sota les runes. Una vintena de països han enviat ja vols humanitaris, maquinària i equips de rescat lluiten contra rellotge per salvar vides, mentre els familiars esperen angoixats.
6: No hay suficiente maquinaria, el equipo es necesario para desbloquear todos esos escombros. Entonces yo pido, por favor, que envíen a las personas que puedan ayudarnos, personas con capacidad, y que no dejen de buscar, ¿no? Que no dejen de buscar, porque me dijeron hoy que tenían ganas de ya no buscar más, y eso no es justo, porque nosotros tenemos la esperanza de que salgan con vida nuestros seres queridos.
4: Es parla de 50.000 desapareguts per aquests dos terratrèmols de Veneçuela del passat dimecres. El govern xavista, tutelat econòmicament pels Estats Units des del passat mes de gener, en ser detingut i empresonat el llavors cap d'estat del país sud-americà, Nicolás Maduro, ara també lidera la crisi humanitària. El cap del comandament sud dels Estats Units, un general dels marins, supervisa l'operatiu en una zona zero que ja representa també una crisi sanitària. Els veïns de La Guaira parlen d'una olor insuportable a cossos en descomposició.
1: El govern espanyol també ha actualitzat el nombre de víctimes de residents a Veneçuela afectats pels terratrèmols. Hi ha 6 morts, 133 desapareguts i 14 localitzats sota la runa. Aquest dissabte s'ha enlairat de Madrid un segon contingent amb equips de rescat, entre els quals hi ha un equip català d'emergències format per 15 bombers especialitzats en infraestructures col·lapsades. El seu cap, Oriol Corbella, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio que encara tenen esperances de trobar supervivents.
7: Tenim experiència de que es formen espais vitals i que en aquests espais vitals doncs, pot quedar gent que encara estigui en vida i sempre hi ha esperança en altres terratrèmols. I així hem vist com al cap de molts dies doncs, encara es poden trobar persones en vida.
1: Aquest diumenge podria arribar a Torrejón un avió amb 59 repatriats. Mentrestant, l'ONU ha calculat que el doble terratrèmol podria acabar afectant gairebé 7 milions de persones a tot el país i provocar un cost econòmic equivalent al 6% del PIB veneçolà. En crònica política, el PSOE engega la maquinària electoral amb un comitè federal plàcid que ha fet costat a Pedro Sánchez. El secretari general i president espanyol defensa la resposta que han tingut el degoteig de casos de corrupció i demana coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura. Madrid, Alba Gil.
2: Han estat gairebé 7 hores de reunió que han servit per certificar el suport gairebé unànime del partit a Pedro Sánchez. Els socialistes tanquen files amb l'estratègia de Ferraz per fer front als casos judicials i activen l'engranatge de cara a les generals de l'any que ve amb l'interrogant sobre si seran abans de les municipals i autonòmiques del maig. Pel que fa a la corrupció, el líder socialista ha admès que podrien haver fet més, però que han estat contundents.
8: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
2: Sánchez també ha deixat clar als seus que no pensa tirar la tovallola i que té més ganes que mai de tornar a guanyar el 2027. Ho ha qüestionat el discurs habitual Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral o una qüestió de confiança. La resta de barons han subscrit les paraules de Sánchez, que en una rèplica avalada ha assegurat que els qui demanen avançar els comicis són els mateixos que van fer Mariano Rajoy president espanyol. Sentim Salvador Illa.
9: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
2: El comitè també ha aprovat una reforma del reglament per poder aplicar les mesures de control intern que van anunciar ara fa un any.
1: De la seva banda, Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez d'aferrar-se antidemocràticament a la Moncloa. El líder dels populars ho ha dit al Congrés del PP català, en què la formació ha revalidat la presidència d'Alejandro Fernández i ha situat l'actual portaveu parlamentari, Juan Fernández, com a segon de bord. El cap de files reelegit s'ha compromès a capitanejar l'ofensiva del partit per fer fora Sánchez. Ho ha seguit des de Barcelona Àlex Giral Robert.
10: Des de la capital catalana i poc després de la intervenció de Sánchez, Feijóo ha titllat el Comitè Federal del PSOE de còmplice de la corrupció que envolta el líder socialista. El cap de l'oposició espanyola ha afirmat que és el governant més totalitari des de la mort de Franco.
11: Señor Sánchez lleva ya dos días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
10: Feijóo ha vaticinat que el PP català tindrà la clau per acabar tombant Sánchez. Alejandro Fernández li ha agafat el guant.
12: Que la tarea prioritaria que tenemos en los próximos meses es que Cataluña lidere el cambio en España para que tú seas presidente del gobierno, que buena falta le hace a la nación.
10: Exhibició pública d'unitat després d'anys de tensions entre Feijóo i Fernández, que amb el Congrés d'aquest dissabte ha donat per reconstruïts tots els ponts.
13: Si alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo.
10: Les desavinences entre la direcció catalana i Gènova havien anat endarrerint un conclave que s'ha acabat fent 4 anys més tard del que preveuen els estatuts. Amb un aval de més del 97% del partit, Fernández ha estat ratificat com a cap de files dels populars catalans. El tarragoní ha escollit com a número 2 Juan Fernández, a qui la diputada Lorena Roldán substituirà com a portaveu al Parlament.
1: I parlem ara dels termòmetres perquè Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords absoluts de calor amb temperatures al voltant dels 40 graus. La calorada també afecta altres països com Àustria, Hongria i Itàlia, que declaren l'alerta mentre el fenomen es desplaça cap a l'est d'Europa. A Alemanya les temperatures assoleixen el rècord de 41 graus i mig. La calor impedeix el trànsit per una desena d'autovies pel deteriorament de l'asfalt. Les autoritats alemanyes i també les austríaques temen per l'estat de les vies i desaconsellen els viatges llargs en tren. A Dinamarca, país escandineu, el termòmetre ha arribat a una temperatura mai vista, 37 graus, i a la República Txeca els 40 graus i mig, una temperatura sense precedents. L'investigador del CSIC, el Centre de Geociències Barcelona, Santiago Giral, assegura que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
14: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a latituds de Noruega, posant pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
1: A Hongria, les autoritats redueixen la producció d'energia d'un dels reactors d'una central nuclear davant l'elevada temperatura de l'aigua del riu Danubi. A França, si bé l'onada de calor remet una mica, 37 del centenar de departaments francesos continuen en situació de màxima alerta. La calor ha causat un centenar de morts a París en les últimes 24 hores i els serveis funeraris estan desbordats. La calorada tensiona els sistemes hospitalaris de diversos països europeus. Al Regne Unit, les tempestes derivades de l'onada de calor ja han fet posposar o cancel·lar més de 600 vols dels aeroports de Heathrow i Gatwick. A casa nostra, els Mossos han detingut una dona de 41 anys per la seva possible relació amb la mort de la seva parella a Sant Salvador de Guardiola, al Bages. La dona, que era infermera de l'UCI de l'Hospital de Manresa, està acusada d'enverinar amb medicaments la seva parella, un bomber de 46 anys. La investigació policial dels darrers mesos ha permès relacionar la dona detinguda amb els fets. L'home va tenir un incident mentre conduïa, feia cops de volant i estava desorientat. Arran d'aquells fets, el van ingressar a l'hospital. Al cap d'uns dies li van donar l'alta i dies després va morir. Segons el diari La Vanguardia, l'autòpsia va revelar que l'home tenia restes de benzodiazepines i fentanil a la sang. El diari també assegura que va ser un amic d'ell qui va anar als Mossos a portar informació. Ara el jutge d'instrucció ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a la dona. Passen davant dels castellers de Vilafranca, els de Sants i els xiquets de Tarragona, a la diada del Pla de la Seu. Els verds hi han descarregat 3 castells de gamma extra. Ho ha seguit des de Tarragona, Josep Almirall.
15: Els castellers de Vilafranca han descarregat la seva primera torre de nou de la temporada en una actuació d'alt nivell, en la qual també han descarregat el 4 de nou amb l'agulla i el pilar de 8. 3 castells de la gamma extra que els verds han acompanyat del 3 de 9. Molt bona actuació dels penedesencs que eixamplen el seu ventall de castells de la màxima dificultat. Gran actuació també dels castellers de Sants, que han descarregat la tripleta màgica per primera vegada des del 2019. Impecable el 4 de 9 de sortida, més treballat el 3 de 9 de la segona ronda i estrena del 5 de 8 per acabar. Els anfitrions de la Diada, els xiquets de Tarragona, han igualat la seva millor actuació de la temporada, amb el 3 i el 4 de 8 i el 7 de 8, el segon de l'any, que els serveix també per agafar confiança davant l'estrena futura del 2 de 8, el 5 de 8 o el 3 de 9. A banda de la Diada del Pla de la Seu, destaquen altres resultats del dissabte casteller. A Sant Cugat del Vallès, els Minyons de Terrassa han completat el 3 de 9, la Torre de 8 i el 4 de 8. Els castellers de Sant Cugat han carregat el 3 de 8 i els Nens del Vendrell descarregat el 4 de 8. A Tarragona hi ha hagut una altra actuació a destacar, la de Sant Pere, al barri del Serrallo. Els xiquets locals hi han descarregat el primer 4 de 8 del seu historial i han firmat la millor actuació, amb el 2 de 7, el 5 de 7. I a la Diada de Sant Pere, a Vilanova i la Geltrú, els bordegassos de Vilanova han descarregat el 3 i el 4 de 8, els xicots de Vilafranca el 4 de 8 i els castellers del Foix de Cubelles el 3 de 7.
1: Obrim àrea de servei.
16: El temps.
1: Dani Ramírez.
17: Avui la previsió per fi indica novetats. A la tarda hi haurà canvis a alguns sectors del nord, el Pirineu, sobretot Lleidatà, i algunes zones de ponent. Matí tranquil, migdia tranquil, sol, molta calor, aquestes mínimes tropicals a bona part del país, també a l'interior per sobre de 20-22 graus, o tòrrida, nit tòrrida, per sobre 25 graus, fins i tot 27 de mínima en punts de l'àrea de la costa barcelonina. Dia de sol, dia de molta calor, novament màximes de 36, 37, 38, fregant els 39 a Fraga, 38 a Lleida i a Mollerussa, per exemple, 35, 36, 37 a l'Empordà, però no tant com ahir. I destaquem la situació de tomb, fa un tomb, es gira com un mitjó al temps, i preveiem tempestes, algunes tamborinades a la vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, a partir de les 5, 6, 7 de la tarda. A l'Alt Pirineu poden començar una mica abans, 3, 4 de la tarda. Però seria final de tarda i vespre, quan aquestes tempestes desfetes, les fortes cap a l'Aragó, portaran ventades sobtades, primer de sud-sud-oest, Garbí, girant a mestral o ponent. Un vent rescalfat a Tarragona i l'Ebre. Poden pujar amb ventades càlides en aquest sector del sud i de ponent. I, en canvi, les tempestes amb pedra, fins i tot a la vall d'Aran Pallars i Alta Ribagorça, refrescaran l'ambient notablement. Hi ha risc de calamar-se o d'alguna aiguada, ho indica amb un avís al Meteocat, més de 20 litres en mitja hora a la vall d'Aran, a l'Alta Ribagorça i al Pallars Sobirà.
16: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha celebrat l'acord firmat amb el Líban divendres, segons el qual l'exèrcit israelià s'anirà retirant de forma gradual del sud del país i ocuparan el seu lloc militars libanesos. Netanyahu ha valorat que el pacte permet que Israel es pugui mantenir a la zona mentre que Hezbollah no es desarmi. Per això ha qualificat l'acord de cop dur per a la milícia xiïta i per a l'Iran, el seu aliat.
18: Els Estats Units i el Líban han reconegut el dret d'Israel a mantenir una franja de seguretat dins del Líban, mentre això sigui necessari per a la nostra seguretat. Continuarem mantenint-la fins que Hezbollah i la resta d'organitzacions terroristes siguin desarmades, fins que ja no representin cap amenaça per a Israel des del territori libanès. Vull que ho sapigueu, aquest és un cop important per l'Iran i per Hezbollah.
1: Però l'oposició israeliana i fins i tot l'ala dretana del seu propi govern han criticat l'acord perquè creuen que el Líban no podrà fer front a Hezbollah. La milícia xiïta també ha carregat contra el pacte i acusa el govern libanès d'haver-se humiliat davant Israel. De fet, aquest dissabte els israelians han tornat a atacar el sud del Líban buscant membres de Hezbollah. Al marge del Líban, l'Iran i els Estats Units s'han acusat mútuament de trencar el memoràndum d'entesa firmat fa 10 dies en què es comprometen allargar l'alto al foc i negociar el final de la guerra. Aquest dissabte, Bahrain ha denunciat un atac amb drons iranians. L'Iran també ha llançat un projectil sobre un petrolier en aigües de l'estret d'Hormuz.
16: 3CAT Info.
1: La reivindicació dels drets LGTBIQ i més i els 50 anys de la primera manifestació per a l'alliberament sexual i de gènere que es va fer a Catalunya ha marcat la marxa de l'orgull d'aquest dissabte a Barcelona.
19: 5.000 persones convocades pel Front d'Alliberament Gai de Catalunya pujaven la Rambla de Barcelona sota els lemes «Nosaltres no tenim por, nosaltres som...».
1: El record del 26 de juny de 1977 ha estat l'inici de la lectura del manifest a la plaça de Sant Jaume. Unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, hi han arribat des de la plaça de la Universitat en una marxa amb el lema «Més enllà del matrimoni, de l'altar a la revolta». Els organitzadors denuncien que 21 anys després de la legislació del matrimoni entre persones del mateix sexe s'ha generat una dependència estructural d'aquesta institució. També reitero que encara pateixen agressions. Clara Morató és membre de l'Associació Catalana de Sexuals.
20: Aquest any justament volem reivindicar no només amb totes les agressions que segueixen havent i amb totes les repercussions que té el poder néixer i viure en una societat que encara no és lliure per totes de la mateixa manera.
1: Segons l'últim informe de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, el 2025 hi va haver més de 350 agressions a Catalunya. Àngel Camacho, de la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, diu que no són resultat de l'atzar.
21: Creiem que això no és casualitat, no? Que és fruit de l'auge de l'extrema dreta. Creiem que també hi ha una banda positiva, que és que hi ha cada cop més gent conscienciada que identifica les violències i, per tant, sap on denunciar i sap com respondre.
1: Els participants es desmarquen també del Pride Barcelona. Diuen que és una rua festiva pensada perquè hi hagi empreses que en rebin un profit econòmic. I a Hongria, desenes de milers de persones s'han concentrat al centre de la capital, Budapest, per celebrar la primera marxa de l'orgull després del canvi de govern que va posar fi a l'etapa de l'ultranacionalista i homòfob Víctor Orbán. A la celebració de l'any passat, unes 350.000 persones van desfilar malgrat l'amenaça de multes i detencions del govern d'Orbán. Aquest polític, que va estar 16 anys al poder, va limitar els drets del col·lectiu, una legislació que actualment revisa el govern sortint de les urnes a l'abril del primer ministre conservador Peter Maguire. I arreu del món hi ha hagut també marxes, algunes de multitudinàries, com a la ciutat alemanya de Múnich, amb 230.000 participants, i a la capital de Finlàndia, Helsinki, amb 100.000. Altres concentracions han estat minoritàries, com uns centenars de manifestants a Singapur, Singapur, on l'homosexualitat va ser despenalitzada fa 4 anys. On precisament es farà a principis de juliol un macrofestival dirigit al públic LGTBI és a Israel, un fet que ha despertat diverses crítiques tant dins com fora del país. Són veus que acusen els organitzadors i el govern israelià de pinkwashing, és a dir, d'utilitzar els drets LGTBI per blanquejar la imatge del país. Kerlia, Jordi Brascó.
0: A tocar del Mar Mort, Israel redobla la seva aposta per mostrar-se al món com un paradís de tolerància. Imri Kalman, un dels promotors del macrofestival Prideland, considera que Israel està canviant el Pròxim Orient gràcies a esdeveniments dirigits al públic LGTBI com aquest. What we're doing here,
3: estem transformant la regió i vam arribar amb diferents valors, amb una manera diferent d'entendre el futur, la democràcia, de com veiem en general els drets humans. How do you see
0: human rights in general? Però no tothom compra aquest discurs, i no parlem de gent intolerant, sinó de membres del col·lectiu dins d'Israel. L'Omer Elat, que dirigeix l'organització Transgèneres per la Justícia Social, considera que el festival és una operació de màrqueting. To paint
22: Israel. Dibuixar Israel com una democràcia liberal i avançada és una manera de transformar la narrativa i permetre a l'Estat continuar cometent algunes de les atrocitats que comet i a sobre justificar-les. I he de dir que bona part del col·lectiu hi està d'acord. No n'hi ha gaires que pensin com jo.
0: La reflexió obre un debat més ampli encara, el de què implica ser LGTBI a Israel. L'Homer ho té clar, l'important aquí no és la identitat de gènere, sinó la identitat nacional. La societat t'acceptarà si ets sionista, si serveixes a l'exèrcit i si recolzes Israel. És per això que ell sent que viu als marges, i no pel fet de ser trans.
1: Esports. Amb Oriol Rodríguez.
23: Aquest diumenge comencen els 16ens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que jugarà serà entre Canadà, que és una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot això arribarà l'endemà que Espanya guanyés l'Uruguai per 1-0 i es classifiqués primer al seu grup i eliminant la selecció sud-americana. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, parla de la duresa dels jugadors d'Uruguai.
24: Nosotros, yo estoy orgulloso de mis jugadores en un partido que nos han llevado al límite en todas las... La expresión, la más amplia expresión de la palabra, exigencia física con dureza extrema y hemos sabido estar a la altura de las circunstancias.
23: Arran d'accions dels uruguaians, Nico Williams pateix una lesió muscular a l'adductor dret i Jeremy Pino un esquinç en una clavícula, segons ha fet pública la Federació Espanyola de Futbol. Els dos jugadors, però, seguiran amb la concentració de la selecció espanyola. Aquest dissabte ha passat pel tot gira l'exjugador del Barça, Javier Saviola, un Saviola que ha valorat el Mundial que està fent l'argentí Leo Messi.
25: Lo que pasa que lo que tiene Messi es eso, ¿no? Que te sorprende con ahora, te sorprende cuando era chico, te sorprende cuando juega en el Barça, cuando juega en la selección. Bueno, es la verdad que todo, no nos cansamos de repetir, creo que todo el mundo se dio cuenta, ¿no? De la clase, no digo de jugador de fútbol, ¿no? Sino ya de deportista, porque un deportista que esté 20 años, ¿no? Al máximo nivel, demostrando, ¿no? Cada año tras año superándose todos los objetivos, todas las estadísticas, rompiendo todos los récords. Yo creo que Messi nos tiene acostumbrado a esto.
23: Saviola també ha dit a l'entrevista al Tot Gira que el Barça seria el club ideal pel futbol de Julián Álvarez.
25: No solo se ve el goleador, ¿no? Dentro del área, sino se ve también que técnicamente es muy bueno, que definiendo la jugada también, que se puede tirar una pared con él, entiende muy bien el juego, las jugadas. Bueno, y lo que te decía, ¿no? Que si llega a ir al Barça es el, para mí es el equipo ideal para él.
16: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
23: Més futbol a casa nostra, el Sabadell, que jugarà la segona divisió la temporada que ve, ha anunciat que no continuarà el lateral Sergi Segura després d'haver jugat l'últim any i mig i haver aconseguit 2 ascensos amb l'equip. El Sabadell s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat alguns amistosos al Girona. El 8 de juliol jugarà el Girona contra l'Olot, el municipal d'Olot. El 29 de juliol el Castelló visita la ciutat esportiva del Girona i l'1 d'agost arribarà el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com a rival a l'estadi de Montilivi. Més coses, la ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Sabiñánigo. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. Benito aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta i així ho ha explicat al Tot Gira.
4: Sí, la veritat és que sí, si m'ho haguessin dit fa una setmana, la veritat és que no tenia gens clar ni l'una ni l'altra. Llavors, realment, és una passada.
23: Benito diu que el món del ciclisme no es pot donar mai res per fet.
4: No dono mai res per segur, no? Al final, el ciclisme és molt multifactorial, poden passar mil històries en qualsevol moment, llavors no m'agrada gens pensar, ostres, doncs aquest és el meu moment, i menys tenint en compte que ha sigut per una caiguda. Llavors sí que bé, evidentment, jo volia, o sigui, la victòria la volia jugar de la millor manera, però sense dubte no la tenia gens clara.
23: Recordem que en aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, que no s'ha recuperat de la caiguda de dimecres quan reconeixia el recorregut de la prova contra el rellotge. Aquest diumenge es disputa també la prova masculina. També motor, victòria de Raúl Fernández a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot d'Aprilia ha guanyat amb solvència davant del japonès Ogura i de l'italià Di Gianantonio. El líder del Mundial, un altre italià, Marco Bezzecchi, ha acabat a la quarta posició. I Marc Márquez ha estat l'únic pilot català que ha acabat puntuant. El de Cervera ha acabat sisè a la cursa sprint després d'una sanció a Pecco Bagnaia.
5: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
23: Amb aquests resultats, Marc Márquez queda 42 punts a Bezzecchi, la general. Aquest diumenge a les dues es fa la cursa llarga amb Jorge Martín des de la pole. Marc Márquez surt des de la setena plaça i Àlex Márquez ho farà des de la dotzena posició. També, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, hi ha un percentatge molt alt perquè Maverick Viñales no segueixi MotoGP la temporada que ve. També a motor, George Russell amb Mercedes surt des de la pole position al Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1, que es disputa també aquest diumenge, vuitena pole per Mercedes, amb vuit curses aquesta temporada, la primera fila Russell i Leclerc, la segona Hamilton i el líder de Mundial, Antonelli, Sainz 17è i Alonso 21è. I aquest diumenge també en bàsquet, Catalunya juga un amistós al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. Jaume Pons Arnau és el seleccionador català.
6: El nostre bàsquet és un bàsquet reconegut arreu, no?, i crec que ha sigut referent a moltes parts del món. Tinc gent bueno, que ho ha sigut tot, no?, amb aquest esport, i bé, doncs, malauradament tardem massa, no?, a poder fer la festa del nostre bàsquet, però bueno, s'ha pogut fer i ha costat, eh?, s'ha pogut fer i mirarem de fer-ho, doncs, com dia abans, no?, tots amb la màxima il·lusió.
16: Són dos quarts de tres.

0: Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El balanç pel doble terratrèmol de dimecres de Veneçuela supera els 1.400 morts. Una vintena de països ja han enviat equips de rescat per tractar de trobar supervivents entre els més de 50.000 desapareguts. Catalunya ja ha desplaçat un equip especialitzat en infraestructures col·lapsades. En clau política, us hem explicat que Pedro Sánchez demana superar la corrupció i prepara ja la cursa electoral del 2027 al Comitè Federal del PSOE, que s'ha fet aquest dissabte. Per la seva banda, Alberto Núñez Feijóo acusa el president espanyol d'aferrar-se al càrrec de president mentre s'ofega en corrupció. Ho ha dit al Congrés dels Populars Catalans, en què Alejandro Fernández ha estat reelegit president. El dirigent ha escollit el fins ara portaveu al Parlament, Juan Fernández, com a número 2. També destaca que Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords de calor amb temperatures que freguen o superen els 40 graus. La calorada a Europa tensiona els sistemes hospitalaris, com per exemple a França, on han mort un centenar de persones vulnerables. A partir d'ara us explicarem que a Rússia la guerra i la inestabilitat han fet que cada vegada més ciutadans recorrin a l'esoterisme per trobar respostes als seus problemes. També ho fan els soldats quan tenen permisos del front, unes pràctiques que l'Església Ortodoxa està decidida a perseguir. En clau cultural us explicarem que l'actriu Rosa Boladeres ha estat reconeguda amb el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgo per la seva interpretació en l'obra Tinc un bosc al cervell, d'Alícia Gorina, estrenada a la Sala Beckett de Barcelona. I en esports, què destaquem, Oriol Rodríguez?
1: Que aquest diumenge comencen les setzens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que es juga serà entre Canadà, una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot això arriba després de la victòria d'Espanya contra l'Uruguai per 1-0, classificant-se primera del seu grup.
0: Pel que fa al temps, la matinada serà càlida a la costa, però també a punts de l'interior, per bé que amb el pas de les hores baixaran dels 22 graus al Pla de Lleida i, en canvi, costarà baixar dels 26 o 27 a la costa central. Molta calor i sol aquest diumenge, amb alguns canvis entre la tarda i la nit. Cauran tempestes al Pirineu i a la Terra Alta. Alguna pedregada i risc alt de ventades intenses.
2: Estamos contabilizando que 1.430 hermanas y hermanos han resultado fallecidos.
0: És l'últim balanç del doble terratrèmol de dimecres de Veneçuela, facilitat pel president del Parlament, Jorge Rodríguez. Oficialment s'ha passat dels 900 als 1.430 morts, més de 3.000 ferits i prop de 3.100 persones sense casa. Unes xifres que poden augmentar encara molt més perquè queden 50.000 desapareguts. Els equips de rescat desplaçats d'una vintena de països lluiten encara per trobar supervivents sota la runa, mentre aquest dissabte hi ha hagut noves rèpliques que en principi no han fet més víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Els equips de rescat mexicans són dels més especialitzats del món en rescat sota runes d'edificis. Se'ls coneix com Los Topos i ja treballen sobre el terreny a Veneçuela en la localització de supervivents.
4: Desde anoche sin parar hicimos la recuperación del cuerpo de una señora y tenía abrazado a su perrito. El perrito salió vivo, la señora desgraciadamente falleció. Y ahorita, como ves, estamos trabajando para tratar de recuperar el cuerpo del hijo de la señora.
3: Víctimes com els humans dels terratrèmols també ho són els animals domèstics, que també són rescatats amb esclats d'alegria quan se'ls recupera de sota les runes. Una vintena de països han enviat ja vols humanitaris, maquinària i equips de rescat lluiten contra rellotge per salvar vides, mentre els familiars esperen angoixats.
5: No hay suficiente maquinaria, el equipo es necesario para desbloquear todos esos escombros. Entonces yo pido, por favor, que envíen a las personas que puedan ayudarnos, personas con capacidad, y que no dejen de buscar, que no dejen de buscar, porque me dijeron hoy que tenían ganas de ya no buscar más, y eso no es justo, porque nosotros tenemos la esperanza de que salgan con vida nuestros seres queridos.
3: Es parla de 50.000 desapareguts per aquests dos terratrèmols de Veneçuela del passat dimecres. El govern xavista, tutelat econòmicament pels Estats Units des del passat mes de gener, en ser detingut i empresonat el llavors cap d'estat del país sud-americà, Nicolás Maduro ara també lidera la crisi humanitària. Al cap del comandament sud dels Estats Units, un general dels Marines supervisa l'operatiu en una zona zero que ja representa també una crisi sanitària. Els veïns de La Guaira parlen d'una olor insuportable a cossos en descomposició.
0: Precisament dos terratrèmols han afectat el nord-est de l'Afganistan i el Pakistan sense gairebé dades sobre víctimes. El més fort, de magnitud 6, ha passat a la regió afganesa de Hindu Kush. Els tremolors han sentit des de la capital Kabul fins a Islamabad. El sisme s'ha produït a una profunditat d'uns 100 quilòmetres. Poc abans hi ha hagut un altre terratrèmol al Pakistan, de magnitud 5,4. Ha provocat més de 20 ferits i un centenar d'habitatges han resultat malmesos. El primer ministre, Shehbaz Sharif, ha ordenat que hi hagi una resposta urgent per ajudar les persones afectades pel sisme.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El PSOE engega la maquinària electoral amb un comitè federal plàcid que ha fet costat a Pedro Sánchez. El secretari general i president espanyol defensa la resposta que han tingut al degoteig de casos de corrupció i demana coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura. Madrid, Alba Gil.
7: Han estat gairebé 7 hores de reunió que han servit per certificar el suport gairebé unànime del partit a Pedro Sánchez. Els socialistes tanquen files amb l'estratègia de Ferraz per fer front als casos judicials i activen l'engranatge de cara a les generals de l'any que ve amb l'interrogant sobre si seran abans de les municipals i autonòmiques del maig. Pel que fa a la corrupció, el líder socialista ha admès que podrien haver fet més, però que han estat contundents.
8: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
7: Sánchez també ha deixat clar als seus que no pensa tirar la tovallola i que té més ganes que mai de tornar a guanyar el 2027. Ho ha qüestionat el discurs habitual Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral o una qüestió de confiança. La resta de barons han subscrit les paraules de Sánchez, que en una rèplica avalada ha assegurat que els qui demanen avançar els comicis són els mateixos que van fer Mariano Rajoy president espanyol. Sentim Salvador Illa.
9: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que no, socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
7: El comitè també ha aprovat una reforma del reglament per poder aplicar les mesures de control intern que van anunciar ara

0: afecta altres països com Àustria, Hongria i Itàlia, que declaren l'alerta mentre el fenomen es desplaça cap a l'est d'Europa. A Alemanya, la calor impedeix el trànsit per una desena d'autovies pel deteriorament de l'asfalt. Les autoritats alemanyes i també les austríaques temen per l'estat de les vies i desaconsellen els viatges llargs en tren. L'investigador del CSIC del Centre Geociències Barcelona, Santiago Giral, assegura que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
1: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a latituds de Noruega, posem pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
0: A Hongria, les autoritats redueixen la producció d'energia d'un dels reactors d'una central nuclear davant de l'elevada temperatura de l'aigua del riu Danubi. A casa nostra, una dona de 80 anys ha mort ofegada a la platja de l'Arquitecte, a l'Ampolla, al Baix Ebre. L'avís del telèfon d'emergència 112 s'ha rebut poc després de la una del migdia, quan diverses persones han alertat que havien tret de l'aigua una banyista inconscient. Malgrat les maniobres de reanimació, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Des que ha començat la temporada, ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes. També una dona de 80 anys està en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, després d'estar a punt d'ofegar-se en una platja de Palamós, al Baix Empordà. Un home ha resultat ferit per arma de foc després d'una baralla al barri de Bon Pastor de Barcelona. Segons informen els Mossos d'Esquadra, aquest dissabte a la tarda hi ha hagut una discussió i un dels implicats ha disparat diversos trets contra un altre que ha resultat ferit. Ha estat traslladat a un centre hospitalari en estat greu, però no estem per la seva vida. Una altra persona també ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor dels trets per aclarir les circumstàncies que han desencadenat aquest nou tiroteig a la capital catalana.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A Rússia, la guerra i la inestabilitat han fet que cada vegada més ciutadans recorrin a l'esoterisme per trobar respostes als seus problemes. També ho fan els soldats quan tenen permisos del front, unes pràctiques que l'Església Ortodoxa està decidida a perseguir. Ens ho explica des de Moscou Cristina Solies.
3: Més d'un de cada tres russos assegura que ha recorregut alguna forma d'endevinació sobre el seu futur. Un dels més populars són les cartes del tarot. És el cas de la Yelena, que ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
4: Per descomptat, quan em passen coses desagradables a la vida, recorro a endevins o als vidents de la televisió.
3: Els sociòlegs entenen que aquests comportaments són mecanismes de defensa davant les amenaces polítiques i econòmiques a què s'enfronten els russos i que això ha disparat l'ansietat i el misticisme, unes creences que també sedueixen els soldats russos que lluiten a Ucraïna. Ara bé, a la Natàlia Malinovskaya, bruixa i parapsicòloga, li ha sorprès que els combatents no li demanin ajuda per protegir-los de la mort.
5: En comparació amb els anys 90, quan els bandits venien a demanar-me talismans i amulets constantment, ara no. Les persones que són al front recorren a mi per assumptes d'amor.
3: El principal enemic de les bruixes i els endevins és l'Església Ortodoxa, que ja els ha declarat la guerra. El patriarca Kiril és partidari de prohibir les pràctiques esotèriques perquè considera que amaguen un poder diabòlic i d'aquesta manera intenta establir un vincle amb el satanisme, que és un culte que s'ha il·legalitzat a Rússia i que es pot arribar a castigar amb penes de presó.
0: L'actriu Rosa Boladeras ha estat reconeguda amb el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu per la seva interpretació en l'obra Tinc un bosc al cervell, d'Alícia Gorina, estrenada a la Sala Beckett de Barcelona. El guardó distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina, Montse Pujol.
6: Rosa Boladeras, després de formar-se a l'Institut del Teatre, va iniciar la seva trajectòria professional a començament dels anys 90, muntatges com Final d'estiu amb tempesta, de Francesc Luchetti, i Els temps i els Conway, dirigida per Mario Gas. Amb una trajectòria de més de 3 dècades, Boladeras s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes al panorama teatral i audiovisual català. Ha treballat en teatre, televisió i cinema, tant en registres dramàtics com còmics. Boladeras, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha mostrat la seva alegria per rebre el guardó.
7: El Premi Margarida Xirgu té aquesta cosa tan connectada emocionalment.

0: no? I ja sembla ser tot una comunitat de xirgos que esperem, doncs, que el dia 20 de juliol trobar-nos totes allà i la de xirgo, l'autèntica, esperem que també hi sigui, també, que es veu que hi és.
1: Des del 2022, els principals impulsors del Premi Margarida Xirgo són la revista Núvol, que va prendre el relleu de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona i la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya. El premi s'ha atorgat anualment des del 1973 i ha distingit noms com Núria Espert, Anàlisi Aran, Míriam Iscla, Mercè Arànega, Clara Segura o Emma Vilarasau. Voladera rebrà el premi en un acte al Teatre Romea el proper 20 de juliol.
2: I abans de l'àrea de servei, us expliquem que Austràlia endureix la llei que prohibeix les xarxes socials per als menors de 16 anys, després de comprovar que en mig any d'aplicació ha tingut poc efecte per evitar que hi accedeixin els adolescents. El govern doblarà les multes a les plataformes que no introdueixin mecanismes per impedir l'accés als menors i les situarà per damunt dels 60 milions d'euros. Segons el regulador australià, que actualment investiga Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok i YouTube, hi ha un frau generalitzat per part de les companyies. El primer ministre australià, Anthony Albanese, manté que la mesura és necessària perquè hi continua havent massa nens amb accés a les xarxes.
3: Tot el que volem fer és assegurar-nos que la llei sigui tan forta com sigui possible i que podem fer front a qualsevol impugnació legal que es plantegi. No són mesures absents de controvèrsia.
2: Austràlia ha estat pionera a restringir l'accés dels menors a les xarxes socials i altres països analitzen els seus resultats per seguir-ne els passos.
4: El temps.
2: Dani Ramírez.
5: Avui la previsió per fi indica novetats. A la tarda hi haurà canvis a alguns sectors del nord, el Pirineu, sobretot Lleidatà, i algunes zones de ponent. Matí tranquil, migdia tranquil, sol, molta calor, aquestes mínimes tropicals a bona part del país, també a l'interior per sobre de 20-22 graus, o tòrrida, nit tòrrida, per sobre 25 graus, fins i tot 27 de mínima en punts de l'àrea de la costa barcelonina. Dia de sol, dia de molta calor, novament màximes de 36, 37, 38, fregant els 39 a Fraga, 38 a Lleida i a Mollerussa, per exemple, 35, 36, 37 a l'Empordà, però no tant com ahir. I destaquem la situació de tomb, fa un tomb, es gira com un bitxó al temps, i preveiem tempestes, algunes tamborinades a la vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, a partir de les 5, 6, 7 de la tarda. A l'Alt Pirineu poden començar una mica abans, 3, 4 de la tarda. Però seria final de tarda i vespre, quan aquestes tempestes desfetes, les fortes cap a l'Aragó, portaran ventades, sobtades, primer de sud-sud-oest, Garbí, girant a mestral o ponent. Un vent rescalfat a Tarragona i l'Ebre. Poden pujar amb ventades càlides en aquest sector del sud i de ponent. I, en canvi, les tempestes amb pedra, fins i tot a la vall d'Aran, Pallars i Alta Ribagorça, refrescaran l'ambient, notablement. Hi ha risc de calamar-se o d'alguna aiguada, ho indica un avís al Meteocat, més de 20 litres en mitja hora, a la vall d'Aran, a l'Alta Ribagorça i al Pallars Sobirà.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: A les escoles del País Valencià, la llengua continua portant maldecaps als equips directius i a les famílies. Els pares que matriculen els seus fills per començar infantil 3 al setembre es troben que si l'escola té aula de 2 anys, no poden escollir la llengua base d'escolarització dels fills. El 52% de les aules d'infantil de 3 anys, segons dades de la Conselleria, seran en castellà. València, Alba Barbosa.
6: A l'Escola Carles Salvador de Castelló només han ofert 4 places en valencià per als infants que començaran al setembre infantil 3. La resta estan ocupades pels que pugen d'infantil 2. Els fills de la Carla Montfort i la Lídia Aranega aniran al grup de castellà tot i haver demanat la línia en valencià.
7: Es va votar i va haver 7 famílies que van votar castellà. Per tant, no es va arribar al 75%, va ser un 70%, i es va crear una línia en castellà i una línia en valencià.
8: Tenim el cas d'abril, que va començar en castellà, malgrat que vam fer la sol·licitud en valencià.
6: La llengua del grup, quan comença en infantil 3, ja ve condicionada pel que van escollir les famílies l'any passat. Lliris Moltó és la directora del centre.
9: N'hi ha 9 o 10 famílies que es veuen obligades a escolaritzar els seus fills en castellà
8: perquè no volen anar-se'n del barri o perquè no volen anar-se'n de l'escola on tenen matriculat el fill gran.
6: L'escola ha fet arribar les queixes a la conselleria, que els va instar a canalitzar-ho a través d'inspecció i han obtingut un informe favorable. Des d'Educació asseguren que estudiaran una solució per als centres on hi hagi una demanda de places.
2: Unes 400 persones s'han reunit aquest dissabte al migdia a Planoles en un acte d'homenatge a l'expresident Jordi Pujol organitzat per la Joventut Nacionalista de Catalunya. Durant l'acte s'ha repassat la seva trajectòria i s'ha llegit un text escrit pel mateix Pujol. Berta Artigas Fontàs.
9: L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha assistit a l'acte a Planoles, no ha intervingut directament, però s'ha llegit un text escrit per ell on apel·lava a la capacitat integradora de Catalunya.
10: Del deure de mantenir la llengua, de transmetre una cultura, d'integrar la gent que ve de fora i de cohesionar. Del deure de treballar bé, de servir, de no rendir-se. Sense aquests deures, els drets acaben essent paper mullat.
9: L'encarregada de llegir-ho ha sigut Carlota Montfort, presidenta de la Joventut Nacionalista de Catalunya, l'entitat que ha organitzat aquest homenatge a l'expresident. En el text, Pujol també feia balanç de la seva trajectòria d'aquesta manera.
10: Que he intentat servir Catalunya amb les meves limitacions, amb els meus errors i amb els meus encerts, però sempre amb una convicció profunda que Catalunya valia la pena i que Catalunya continua valent la pena.
9: La jornada ha plegat unes 400 persones vinculades a l'entorn de Junts, com Turull i Rull, però també històrics vinculats a Convergència, com Irene Rigau o Josep Maldonado. En l'acte s'ha repassat la trajectòria de Pujol des de la joventut fins a l'acció de govern, passant per la fundació de Convergència, però no s'ha fet esment del judici a la seva família pendent de sentència, del qual l'expresident va ser exclòs pel seu deteriorament mental.
2: L'antiga església de Sant Francesc de Montblanc ha reobert aquest dissabte després d'una reforma del monument. Feia 40 anys que no es duia a terme una intervenció integral. La rehabilitació ha permès descobrir unes pintures policromades medievals ubicades a l'enteixinat del sostre. Des de Montblanc, Arnau Martínez.
11: L'església del segle XIII ha patit un rentat de cara. S'han fet diverses intervencions després que al llarg dels anys es duguessin a terme actuacions, algunes d'elles dubtoses. L'espai es continuarà utilitzant com a sala d'actes, com ara concerts i conferències, però es tindrà en compte l'aspecte patrimonial. Oriol Pellissó és el regidor de Patrimoni de Montblanc.
12: Això ho hem dit constantment perquè sí que és veritat que l'església de Sant Francesc, malgrat hi va haver una restauració de l'any 81 al 87, aquests 40 anys no hem tingut un respecte pel patrimoni que mereixia. Jo crec que Montblanc avui guanya un equipament, però guanya un equipament patrimonial, a part d'un equipament cultural, turístic, que hi continuaran desenvolupant fires, però amb un respecte cap al patrimoni, que jo crec que és de rebut, perquè aquests anys no l'hem tingut i crec que aquesta obra ens ha ajudat a entendre com hem de respectar el nostre patrimoni, en aquest cas, doncs, l'Església de Sant Francesc.
11: Durant les obres han estat implicades més d'un centenar de persones. Els treballs comptaven amb fons Next Generation i s'ha treballat a contrarrellotge per assolir uns terminis que eren molt ajustats, de només 6 mesos amb una pròrroga de 3.
2: L'Ajuntament de Camarasa, a la Noguera, ha posat en marxa un any més el dispositiu de seguretat i convivència a l'espai natural protegit Maria Rúbies. Aquesta zona de bany situada a la llera del riu Segre atrau milers de turistes que sovint no són conscients del perill de banyar-se en aigües fluvials. Alba Mor.
13: El dispositiu comença a finals del mes de juny i normalment finalitza a finals del mes d'agost. Durant aquest període, l'espai natural compta amb la presència d'agents cívics que vetllen pel respecte de les normes de convivència i de bon ús de l'entorn. També realitzen controls d'accessos i recorden la prohibició de fer foc i de l'ús d'embarcacions motoritzades. Pel que fa a la seguretat a l'aigua, diferents cartells alerten del risc de refrescar-se al riu i una línia de boies delimita la zona segura de bany. Elisabet Lizaso és regidora de turisme.
14: Aquest dispositiu de seguretat valora molt la prevenció d'evitar tragèdies com hem tingut d'altres anys i la millor forma és aquesta pedagogia amb cartells on s'indica clarament que és un espai natural, que és salvatge, que has de vigilar molt, les boies et separen del perill, per tant, aquesta crida que respecti al màxim les mesures de seguretat establertes a la zona.
13: En els darrers 2 anys, 3 persones han mort banyant-se a la zona.
2: El Departament d'Educació ha rebut prop de més de 100.000 sol·licituds per començar al setembre un primer curs de grau mitjà o de grau superior. En els dos casos, pràcticament 9 de cada 10 estudiants han acceptat que el sistema els assigni una alternativa en cas que no puguin obtenir cap plaça en una de les peticions que hagin fet. Es tracta de la principal novetat del procés de preinscripció d'aquest any. Més enllà que la preinscripció es farà en dues tandes, si un alumne no ha aconseguit entrar a cap de les 10 opcions que hagi demanat, el sistema n'hi oferirà una d'alternativa. Ho farà a través d'un algoritme que, seguint els interessos de l'aspirant, proposarà altres places, en altres horaris o en altres estudis de la mateixa família. Ho explica el director general d'Ordenació i Integració de la Formació Professional, Ricard Coma.
15: Que un 88% de les sol·licituds de l'alumnat de grau mitjà i grau superior hagin marcat la casella de rebre una assignació, malgrat aquesta no estigui entre les seves primeres opcions, creiem que manifesta la prioritat dels joves per voler estudiar formació professional per davant d'altres estudis, cosa que hem de valorar molt positivament.
4: Esports.
2: Amb Oriol Rodríguez.
3: Aquest diumenge comencen els 16ens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que juga serà el partit entre Canadà, que és una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot plegat arriba l'endemà que Espanya guanyés l'Uruguai per 1-0 i es classifiqués primera del seu grup i eliminés també de retruc la selecció sud-americana. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, parla de la duresa dels jugadors d'Uruguai.
16: Nosotros, yo estoy orgulloso de mis jugadores en un partido que nos han llevado al límite en todas las... La expresión, la más amplia expresión de la palabra, exigencia física con dureza extrema y hemos sabido estar a la altura de las circunstancias.
3: De fet, arran d'accions dels uruguaians, Nico Williams pateix una lesió muscular a l'adductor dret i Jeremy Pino un esguinç en una clavícula, segons ha fet pública la Federació Espanyola de Futbol. Els dos jugadors, però, seguiran amb la concentració de la selecció espanyola. Aquest dissabte també ha passat pel Tot Gira de Catalunya Ràdio l'exjugador del Barça, Javier Saviola. Saviola ha valorat el moment que de moment està passant Leo Messi en aquest Mundial.
17: Lo que pasa que lo que tiene Messi es eso, ¿no? Que te sorprende con ahora, te sorprende cuando era chico, te sorprende cuando juega en el Barça, cuando juega en la selección. Bueno, es la verdad que todo, no nos cansamos de repetir, creo que todo el mundo se dio cuenta, ¿no?, de la clase, no digo de jugador de fútbol, ¿no?, sino ya de deportista, porque un deportista que esté 20 años, ¿no?, al máximo nivel, demostrando, ¿no?, cada año tras año superándose todos los objetivos, todas las estadísticas, rompiendo todos los récords. Yo creo que Messi nos tiene acostumbrado a esto.
3: Saviola también dice que el Barça sería el club ideal para el fútbol de Julián Álvarez.
17: No solo se ve el goleador, ¿no?, dentro del área, sino se ve también que técnicamente es muy bueno, que definiendo la jugada también, que se puede tirar una pared con él, entiende muy bien el juego, las jugadas. Bueno, y lo que te decía, ¿no?, que si llega a ir al Barça, para mí es el equipo ideal para él.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: Més coses. La ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Sabiñánigo. La ciclista de Llorenç del Penedès ha aconseguit el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. Benito aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta i així ho ha explicat al Tot Gira.
18: Sí, la veritat és que sí, si m'ho haguessin dit fa una setmana, la veritat és que no tenia gens clar ni l'una ni l'altra. Llavors, realment, és una passada.
3: La catalana ara ja pensa en la seva propera cita al Tour de França.
18: Sí, i tant. Al final, aquest any, si tot va bé, doncs faré les tres grans voltes. Mm. I per mi, a nivell esportiu, doncs és un aprenentatge brutal. Sí que, evidentment, tinc un rol de gregària, no? Allà on vaig quan corro amb l'equip. Llavors, és molt diferent el tipus de ciclisme que hem vist avui, diguem, versus el que veurem al Tour.
3: Recordem que en aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, que no s'ha recuperat de la caiguda de dimecres quan estava reconeixent el recorregut de la prova contra rellotge. Aquest diumenge es disputarà la prova masculina. A motor, victòria de Raúl Fernández a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot d'Aprilia ha guanyat amb solvència per davant del japonès Ai Ogura i de l'italià Fabio Di Gianantonio.
19: El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha acabat quart i Marc Márquez ha estat l'únic pilot català que ha acabat puntuant. El de Cervera ha acabat a la sisena posició en aquesta cursa sprint.
20: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
19: Amb aquests resultats, Marc Márquez queda 42 punts de Bezzecchi la general. Aquest diumenge a les dues es fa la cursa llarga amb Jorge Martín des de la pole position. Márquez surt des de la setena plaça i el seu germà l'Àlex des de la dotzena plaça. Segons ha pogut saber també Catalunya Ràdio, hi ha un percentatge molt alt que Maverick Viñales no segueixi a MotoGP la temporada que ve. El de Roses ha comunicat al seu actual equip, el KTM Tech 3, que no seguirà amb ells. També motor, en aquest cas parlant de Fórmula 1, per dir que George Russell en Mercedes surt des de la pole position al Gran Premi d'Àustria que es disputa aquest diumenge. Vuitena pole per Mercedes amb 8 curses aquesta temporada. A la primera fila Russell la compartirà amb el Ferrari de Leclerc, a la segona fila hi haurà Hamilton i el líder de Mundial Kimi Antonelli, Sainz surt 17è i Alonso des de la plaça 21. Aquest diumenge també en bàsquet Catalunya juga un partit amistós al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. El seleccionador Jaume Ponsarnau diu que Catalunya és un referent.
21: El nostre bàsquet és un bàsquet reconegut arreu, no? I crec que ha sigut referent a moltes parts del món. Tinc gent bueno, que ho ha sigut tot, no?, amb aquest esport. I bé, doncs, malauradament tardem massa, no?, a poder fer la festa del nostre bàsquet. Però, bueno, s'ha pogut fer, i ha costat, eh? S'ha pogut fer i mirarem de fer-ho, doncs, com dia abans, no?, tots amb la màxima il·lusió.
19: Aquest diumenge també juga la tornada per l'ascens a l'Hockey Lliga entre la Vilafranca i el Manlleu amb 2-3 pel Vilafranca del partit d'anada.
4: Trescat Info.

0: El balanç pel doble terratrèmol de dimecres a Veneçuela supera els 1.400 morts. Una vintena de països ja han enviat equips de rescat per tractar de trobar supervivents entre els més de 50.000 desapareguts. Catalunya hi ha desplaçat un equip especialitzat en infraestructures col·lapsades. Pedro Sánchez demana superar la corrupció i prepara ja la cursa electoral del 2027 al Comitè Federal del PSOE, que s'ha fet aquest dissabte. Un comitè plàcid, sense veus discordants i amb les úniques crítiques d'Emiliano García Page, que demana eleccions anticipades. Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez d'aferrar-se al càrrec de president mentre s'ofega en corrupció. El cap de files del PP ho ha dit al Congrés dels Populars Catalans, en què Alejandro Fernández ha estat reelegit president. El dirigent ha escollit el fins ara portaveu al Parlament, Juan Fernández, com a número 2. Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords de calor en temperatures que freguen o superen els 40 graus. La calorada a Europa tensiona els sistemes hospitalaris, com per exemple a França, on han mort un centenar de persones vulnerables. Benjamin Netanyahu qualifica de cop dur contra Hezbollah i l'Iran l'acord firmat divendres amb el Líban. El primer ministre israelià creu que justifica l'ocupació al sud del país. L'oposició i l'ala més dretana del seu propi govern critiquen l'acord. Els castellers de Vilafranca descarreguen tres castells de gamma extra, incloent-hi la primera torre de nou de la temporada, en la diada del Pla de la Seu a Tarragona. Bones actuacions dels castellers de Sants, que han descarregat la tripleta màgica, i dels xiquets de Tarragona.
1: Esports. Aquest diumenge comencen els 16ens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que juga serà entre Canadà, una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot això l'endemà que Espanya guanyés l'Uruguai per 1-0, classificant-se primera del seu grup i eliminant la selecció sud-americana. La catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. La de Llorenç de Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. I Raúl Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Marc Márquez ha acabat sisè. Aquest diumenge, cursa llarga.
0: Pel que fa al temps, matinada càlida a la costa, però també a punts de l'interior, per bé que amb el pas de les hores baixaran dels 22 graus al Pla de Lleida i, en canvi, costarà baixar dels 26 o 27 a la costa central. Molta calor i sol aquest diumenge, amb alguns canvis entre la tarda i la nit. Aleshores cauran temperatures al Pirineu i a la Terra Alta, on hi haurà alguna pedregada i risc alt de ventades intenses.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil.
3: Estamos contabilizando que 1.430 hermanas y hermanos han resultado fallecidos.
0: És l'últim balanç del doble terratrèmol de dimecres a Veneçuela, facilitat pel president del Parlament, Jorge Rodríguez. Oficialment s'ha passat dels 900 als 1.430 morts, més de 3.000 ferits i prop de 3.100 persones sense casa. Unes xifres que poden augmentar encara més, molt més, perquè queden 50.000 desapareguts. Els equips de rescat desplaçats d'una vintena de països lluiten encara per trobar supervivents sota la runa, mentre aquest dissabte hi ha hagut noves rèpliques que, en principi, no han fet més víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
4: Els equips de rescat mexicans són dels més especialitzats del món en rescat sota runes d'edificis. Se'ls coneix com Los Topos i ja treballen sobre el terreny a Veneçuela en la localització de supervivents.
5: Des de anoche sin parar hicimos la recuperación del cuerpo de una señora y tenía abrazado su perrito. El perrito salió vivo, la señora desgraciadamente falleció. Y ahorita, como ves, estamos trabajando para tratar de recuperar el cuerpo del hijo de la señora.
4: Víctimes com els humans dels terratrèmols també ho són els animals domèstics, que també són rescatats amb esclats d'alegria quan se'ls recupera de sota les runes. Una vintena de països han enviat ja vols humanitaris, maquinària i equips de rescat lluiten contra rellotge per salvar vides, mentre els familiars esperen angoixats.
6: No hay suficiente maquinaria, el equipo es necesario para desbloquear todos esos escombros. Entonces yo pido, por favor, que envíen a las personas que puedan ayudarnos, personas con capacidad, y que no dejen de buscar, porque me dijeron hoy que que tenían ganas de ya no buscar más, y eso no es justo, porque nosotros tenemos la esperanza de que salgan con vida nuestros seres queridos.
4: Es parla de 50.000 desapareguts per aquests dos terratrèmols de Veneçuela del passat dimecres. El govern xavista, tutelat econòmicament pels Estats Units des del passat mes de gener, en ser detingut i empresonat el llavors cap d'estat del país sud-americà, Nicolás Maduro, ara també lidera la crisi humanitària. El cap del comandament sud dels Estats Units, un general dels Marines, supervisa l'operatiu en una zona zero que ja representa també una crisi sanitària. Els veïns de La Guaira parlen d'una olor insuportable a cossos en descomposició.
0: El govern espanyol també ha actualitzat el nombre de víctimes de residents a Veneçuela afectats pels terratrèmols. Hi ha 6 morts, 133 desapareguts i 14 localitzats sota la runa. Aquest dissabte s'ha enlairat de Madrid un segon contingent amb equips de rescat, entre els quals hi ha un equip català d'emergències format per 15 bombers especialitzats en infraestructures col·lapsades. El seu cap, Oriol Corbella, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio que encara tenen esperances de trobar supervivents.
2: Tenim experiència de que es formen espais vitals i que en aquests espais vitals doncs, pot quedar gent que encara estigui en vida i sempre hi ha esperança en altres terratrèmols. I així hem vist com al cap de molts dies doncs, encara es poden trobar persones en vida.
0: Aquest diumenge podria arribar a Torrejón un avió amb 59 repatriats. Mentrestant, l'ONU ha calculat que el doble terratrèmol podria acabar afectant gairebé 7 milions de persones a tot el país i provocar un cost econòmic equivalent al 6% del PIB veneçolà. En crònica política, el PSOE engega la maquinària electoral amb un comitè federal plàcid que ha fet costat a Pedro Sánchez. El secretari general i president espanyol defensa la resposta que han tingut el degoteig de casos de corrupció i demana coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura. Madrid, Alba Gil.
7: Han estat gairebé 7 hores de reunió que han servit per certificar el suport gairebé unànime del partit a Pedro Sánchez. Els socialistes tanquen files amb l'estratègia de Ferraz per fer front als casos judicials i activen l'engranatge de cara a les generals de l'any que ve amb l'interrogant sobre si seran abans de les municipals i autonòmiques del maig. Pel que fa a la corrupció, el líder socialista ha admès que podrien haver fet més, però que han estat contundents.
8: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
7: Sánchez també ha deixat clar als seus que no pensa tirar la tovallola i que té més ganes que mai de tornar a guanyar el 2027. Ho ha qüestionat el discurs habitual Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral o una qüestió de confiança. La resta de barons han subscrit les paraules de Sánchez, que en una rèplica avalada ha assegurat que els qui demanen avançar els comicis són els mateixos que van fer Mariano Rajoy president espanyol. Sentim Salvador Illa.
9: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
7: El comitè també ha aprovat una reforma del reglament per poder aplicar les mesures de control intern que van anunciar ara fa un any.
0: De la seva banda, Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez d'aferrar-se antidemocràticament a la Moncloa. El líder dels populars ho ha dit al Congrés del PP català, en què la formació ha revalidat la presidència d'Alejandro Fernández i ha situat l'actual portaveu parlamentari, Juan Fernández, com a segon de bord. El cap de files reelegit s'ha compromès a capitanejar l'ofensiva del partit per fer fora Sánchez. Ho ha seguit des de Barcelona, Àlex Giral Robert.
10: Des de la capital catalana i poc després de la intervenció de Sánchez, Feijóo ha titllat el Comitè Federal del PSOE de còmplice de la corrupció que envolta el líder socialista. El cap de l'oposició espanyola ha afirmat que és el governant més totalitari des de la mort de Franco.
11: Señor Sánchez lleva ya 2 días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
10: Feijóo ha vaticinat que el PP català tindrà la clau per acabar tombant Sánchez. Alejandro Fernández li ha agafat el guant.
12: Que la tarea prioritaria que tenemos en los próximos meses es que Cataluña lidere el cambio en España para que tú seas presidente del gobierno, que buena falta le hace a la nación.
10: Exhibició pública d'unitat després d'anys de tensions entre Feijóo i Fernández, que amb el Congrés d'aquest dissabte ha donat per reconstruïts tots els ponts.
13: Si alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió,
12: Juro que no me acuerdo.
10: Les desavinences entre la direcció catalana i Gènova havien anat endarrerint un conclave que s'ha acabat fent 4 anys més tard del que preveuen els estatuts. Amb un aval de més del 97% del partit, Fernández ha estat ratificat com a cap de files dels populars catalans. El tarragoní ha escollit com a número 2 Juan Fernández, a qui la diputada Lorena Roldán substituirà com a portaveu al Parlament.
0: I parlem ara dels termòmetres perquè Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords absoluts de calor amb temperatures al voltant dels 40 graus. La calorada també afecta altres països com Àustria, Hongria i Itàlia, que declaren l'alerta mentre el fenomen es desplaça cap a l'est d'Europa. A Alemanya, les temperatures assoleixen el rècord de 41 graus i mig. La calor impedeix el trànsit per una desena d'autovies pel deteriorament de l'asfalt. Les autoritats alemanyes i també les austríaques temen per l'estat de les vies i desaconsellen els viatges llargs en tren. A Dinamarca, país escandineu, el termòmetre ha arribat a una temperatura mai vista, 37 graus, i a la República Txeca els 40 graus i mig, una temperatura sense precedents. L'investigador del CSIC, el Centre de Geociències Barcelona, Santiago Giral, assegura que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
13: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a latituds de Noruega, posant pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
0: A Hongria, les autoritats redueixen la producció d'energia d'un dels reactors d'una central nuclear davant l'elevada temperatura de l'aigua del riu Danubi. A França, si bé l'onada de calor remet una mica, 37 del centenar de departaments francesos continuen en situació de màxima alerta. La calor ha causat un centenar de morts a París en les últimes 24 hores i els serveis funeraris estan desbordats. La calorada tensiona els sistemes hospitalaris de diversos països europeus. Al Regne Unit, les tempestes derivades de l'onada de calor ja han fet posposar o cancel·lar més de 600 vols dels aeroports de Heathrow i Gatwick. A casa nostra, els Mossos han detingut una dona de 41 anys per la seva possible relació amb la mort de la seva parella a Sant Salvador de Guardiola, al Bages. La dona, que era infermera de l'UCI de l'Hospital de Manresa, està acusada d'enverinar amb medicaments la seva parella, un bomber de 46 anys. La investigació policial dels darrers mesos ha permès relacionar la dona detinguda amb els fets. L'home va tenir un incident mentre conduïa, feia cops de volant i estava desorientat. Arran d'aquells fets, el van ingressar a l'hospital. Al cap d'uns dies li van donar l'alta i dies després va morir. Segons el diari La Vanguardia, l'autòpsia va revelar que l'home tenia restes de benzodiazepines i fentanil a la sang. El diari també assegura que va ser un amic d'ell qui va anar als Mossos a portar informació. Ara el jutge d'instrucció ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a la dona. Pas endavant dels castellers de Vilafranca, els de Sants i els xiquets de Tarragona, a la diada del Pla de la Seu. Els verds hi han descarregat 3 castells de gamma extra. Ho ha seguit des de Tarragona, Josep Almirall.
14: Els castellers de Vilafranca han descarregat la seva primera torre de nou de la temporada en una actuació d'alt nivell, en la qual també han descarregat el 4 de nou amb l'agulla i el pilar de 8. 3 castells de la gamma extra que els verds han acompanyat del 3 de 9. Molt bona actuació dels penedesencs que eixamplen el seu ventall de castells de la màxima dificultat. Gran actuació també dels castellers de Sants, que han descarregat la tripleta màgica per primera vegada des del 2019. Impecable el 4 de 9 de sortida, més treballat el 3 de 9 de la segona ronda i estrena del 5 de 8 per acabar. Els anfitrions de la Diada, els xiquets de Tarragona, han igualat la seva millor actuació de la temporada, amb el 3 i el 4 de 8 i el 7 de 8, el segon de l'any, que els serveix també per agafar confiança davant l'estrena futura del 2 de 8, el 5 de 8 o el 3 de 9. A banda de la Diada del Pla de la Seu, destaquen altres resultats del dissabte casteller. A Sant Cugat del Vallès, els Minyons de Terrassa han completat el 3 de 9, la Torre de 8 i el 4 de 8. Els castellers de Sant Cugat han carregat el 3 de 8 i els Nens del Vendrell descarregat el 4 de 8. A Tarragona hi ha hagut una altra actuació a destacar, la de Sant Pere, al barri del Serrallo. Els xiquets locals hi han descarregat el primer 4 de 8 del seu historial i han firmat la millor actuació, amb el 2 de 7, el 5 de 7. I a la Diada de Sant Pere, a Vilanova i la Geltrú, Els bordegassos de Vilanova han descarregat el 3 i el 4 de 8, els xicots de Vilafranca el 4 de 8 i els castellers del Foix de Cubelles el 3 de 7.
0: Obrim àrea de servei.
15: El temps.
0: Dani Ramírez.
16: Avui la previsió per fi indica novetats. A la tarda hi haurà canvis a alguns sectors del nord, el Pirineu, sobretot Lleidatà, i algunes zones de ponent. Matí tranquil, migdia tranquil, sol, molta calor, aquestes mínimes tropicals a bona part del país, també a l'interior per sobre de 20-22 graus, o tòrrida, nit tòrrida, per sobre 25 graus, fins i tot 27 de mínima en punts de l'àrea de la costa barcelonina. Dia de sol, dia de molta calor, novament màximes de 36, 37, 38, fregant els 39 a Fraga, 38 a Lleida i a Mollerussa, per exemple, 35, 36, 37 a l'Empordà, però no tant com ahir. I destaquem la situació de tomb, fa un tomb, es gira com un mitjó al Trems, i preveiem tempestes, algunes tamborinades a la vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, a partir de les 5, 6, 7 de la tarda. A l'Alt Pirineu poden començar una mica abans, 3, 4 de la tarda. Però seria final de tarda i vespre, quan aquestes tempestes desfetes, les fortes cap a l'Aragó, portaran ventades sobtades, primer de sud-sud-oest, Garbí, girant a mestral o ponent. Un vent rescalfat a Tarragona i l'Ebre. Poden pujar amb ventades càlides en aquest sector del sud i de ponent. I, en canvi, les tempestes amb pedra, fins i tot a la vall d'Aran, Pallars i Alta Ribagorça, refrescaran l'ambient notablement. Hi ha risc de calamar-se o d'alguna aiguada, ho indica amb un avís al Meteocat, més de 20 litres en mitja hora, a la vall d'Aran, a l'Alta Ribagorça i al Pallars Sobirà.
15: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha celebrat l'acord firmat com el Líban divendres, segons el qual l'exèrcit israelià s'anirà retirant de forma gradual del sud del país i ocuparan el seu lloc militars libanesos. Netanyahu ha valorat que el pacte permet que Israel es pugui mantenir a la zona mentre que Hezbollah no es desarmi. Per això ha qualificat l'acord de cop dur per a la milícia xiïta i per a l'Iran, el seu aliat.
17: Els Estats Units i el Líban han reconegut el dret d'Israel a mantenir una franja de seguretat dins del Líban, mentre això sigui necessari per a la nostra seguretat. Continuarem mantenint-la fins que Hezbollah i la resta d'organitzacions terroristes siguin desarmades, fins que ja no representin cap amenaça per a Israel des del territori libanès. Vull que ho sapigueu, aquest és un cop important per l'Iran i per Hezbollah.
0: Però l'oposició israeliana i fins i tot l'ala dretana del seu propi govern han criticat l'acord perquè creuen que el Líban no podrà fer front a Hezbollah. La milícia xiïta també ha carregat contra el pacte i acusa el govern libanès d'haver-se humiliat davant Israel. De fet, aquest dissabte els israelians han tornat a atacar el sud del Líban buscant membres de Hezbollah. Al marge del Líban, l'Iran i els Estats Units s'han acusat mútuament de trencar el memoràndum d'entesa firmat fa 10 dies en què es comprometen allargar l'alto al foc i negociar el final de la guerra. Aquest dissabte, Bahrain ha denunciat un atac amb drons iranians. L'Iran també ha llançat un projectil sobre un petrolier en aigües de l'estret d'Hormuz.
15: 3CAT Info.
0: La reivindicació dels drets LGTBIQ i més i els 50 anys de la primera manifestació per a l'alliberament sexual i de gènere que es va fer a Catalunya ha marcat la marxa de l'orgull d'aquest dissabte a Barcelona.
18: 5.000 persones convocades pel Front d'Alliberament Gai de Catalunya pujaven la Rambla de Barcelona sota els lemes «Nosaltres no tenim por, nosaltres som...».
0: El record del 26 de juny de 1977 ha estat l'inici de la lectura del manifest a la plaça de Sant Jaume. Unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, hi han arribat des de la plaça de la Universitat en una marxa amb el lema «Més enllà del matrimoni, de l'altar a la revolta». Els organitzadors denuncien que 21 anys després de la legislació del matrimoni entre persones del mateix sexe s'ha generat una dependència estructural d'aquesta institució. També reitero que encara pateixen agressions. Clara Morató és membre de l'Associació Catalana de Sexuals.
19: Aquest any justament volem reivindicar no només amb totes les agressions que segueixen havent i amb totes les repercussions que té el poder néixer i viure en una societat que encara no és lliure per totes de la mateixa manera.
0: Segons l'últim informe de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, el 2025 hi va haver més de 350 agressions a Catalunya. Ángel Camacho, de la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, diu que no són resultat de l'atzar.
20: Creiem que això no és casualitat, no? Que és fruit de l'auge de l'extrema dreta. Creiem que també hi ha una banda positiva, que és que hi ha cada cop més gent conscienciada que identifica les violències i, per tant, sap on denunciar i sap com respondre.
0: Els participants es desmarquen també del Pride Barcelona. Diuen que és una rua festiva pensada perquè hi hagi empreses que en rebin un profit econòmic. I a Hongria, desenes de milers de persones s'han concentrat al centre de la capital, Budapest, per celebrar la primera marxa de l'orgull després del canvi de govern que va posar fi a l'etapa de l'ultranacionalista i homòfob Víctor Orbán. A la celebració de l'any passat, unes 350.000 persones van desfilar malgrat l'amenaça de multes i detencions del govern d'Orbán. Aquest polític, que va estar 16 anys al poder, va limitar els drets del col·lectiu, una legislació que actualment revisa el govern sortint de les urnes a l'abril del primer ministre conservador Peter Maguire. I arreu del món hi ha hagut també marxes, algunes de multitudinàries, com a la ciutat alemanya de Múnich, amb 230.000 participants, i a la capital de Finlàndia, Helsinki, amb 100.000. Altres concentracions han estat minoritàries, com uns centenars de manifestants a Singapur, on l'homosexualitat va ser despenalitzada fa 4 anys. On precisament es farà a principis de juliol un macrofestival dirigit al públic LGTBI és a Israel, un fet que ha despertat diverses crítiques tant dins com fora del país. Són veus que acusen els organitzadors i el govern israelià de pinkwashing, és a dir, d'utilitzar els drets LGTBI per blanquejar la imatge del país. Kerlia, Jordi Brascó.
21: A tocar del Mar Mort, Israel redobla la seva aposta per mostrar-se al món com un paradís de tolerància. Imri Kalman, un dels promotors del macrofestival Prideland, considera que Israel està canviant el Pròxim Orient gràcies a esdeveniments dirigits al públic LGTBI com aquest. What we're doing here,
22: estem transformant la regió i vam arribar amb diferents valors, amb una manera diferent d'entendre el futur, la democràcia, de com veiem en general els drets humans. How do you see
21: human rights in general? Però no tothom compra aquest discurs, i no parlem de gent intolerant, sinó de membres del col·lectiu dins d'Israel. L'Omer Elat, que dirigeix l'organització Transgèneres per la Justícia Social, considera que el festival és una operació de màrqueting. To
23: paint Israel. Dibuixar Israel com una democràcia liberal i avançada és una manera de transformar la narrativa i permetre a l'Estat continuar cometent algunes de les atrocitats que comet i a sobre justificar-les. I he de dir que bona part del col·lectiu hi està d'acord. No n'hi ha gaires que pensin com jo.
21: La reflexió obre un debat més ampli encara, el de què implica ser LGTBI a Israel. L'Homer ho té clar, l'important aquí no és la identitat de gènere, sinó la identitat nacional. La societat t'acceptarà si ets sionista, si serveixes a l'exèrcit i si recolzes Israel. És per això que ell sent que viu als marges, i no pel fet de ser trans.
0: Esports. Amb Oriol Rodríguez.
1: Aquest diumenge comencen els 16ens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que jugarà serà entre Canadà, que és una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot això arribarà l'endemà que Espanya guanyés l'Uruguai per 1-0 i es classifiqués primer al seu grup i eliminant la selecció sud-americana. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, parla de la duresa dels jugadors d'Uruguai.
24: Nosotros, yo estoy orgulloso de mis jugadores en un partido que nos han llevado al límite en todas las... La expresión, la más amplia expresión de la palabra, exigencia física, con dureza extrema, y hemos sabido estar a la altura de las circunstancias.
1: Arran d'accions dels uruguaians, Nico Williams pateix una lesió muscular a l'adductor dret i Jeremy Pino un esquinç en una clavícula, segons ha fet pública la Federació Espanyola de Futbol. Els dos jugadors, però, seguiran amb la concentració de la selecció espanyola. Aquest dissabte ha passat pel Tot Gira l'exjugador del Barça, Javier Saviola, un Saviola que ha valorat el Mundial que està fent l'argentí Leo Messi.
25: Lo que pasa que lo que tiene Messi es eso, ¿no? Que te sorprende con ahora, te sorprende cuando era chico, te sorprende cuando juega en el Barça, cuando juega en la selección. Bueno, es la verdad que todo, no nos cansamos de repetir, creo que todo el mundo se dio cuenta, ¿no?, de la clase, no digo de jugador de fútbol, ¿no?, sino ya de deportista, porque un deportista que esté 20 años, ¿no?, al máximo nivel, demostrando, ¿no?, cada año tras año, superándose todos los objetivos, todas las estadísticas, rompiendo todos los récords. Yo creo que Messi nos tiene acostumbrado a esto.
1: Saviola també ha dit a l'entrevista al Tot Gira que el Barça seria el club ideal pel futbol de Julián Álvarez.
25: No solo se ve el goleador, ¿no?, dentro del área, sino se ve también que técnicamente es muy bueno, que definiendo la jugada también, que se puede tirar una pared con él, entiende muy bien el juego, las jugadas. Bueno, y lo que te decía, ¿no?, que si llega a ir al Barça, para mí es el equipo ideal para él.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més futbol a casa nostra. El Sabadell, que jugarà la segona divisió la temporada que ve, ha anunciat que no continuarà el lateral Sergi Segura després d'haver jugat l'últim any i mig i haver aconseguit dos ascensos amb l'equip. El Sabadell s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat alguns amistosos al Girona. El 8 de juliol jugarà el Girona contra l'Olot, el municipal d'Olot. El 29 de juliol el Castelló visita la ciutat esportiva del Girona i l'1 d'agost arribarà el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com a rival a l'estadi de Montilivi. Més coses, la ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Sabiñánigo. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. Benito aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta i així ho ha explicat al Tot Gira.
2: Sí, la veritat és que sí, si m'ho haguessin dit fa una setmana, la veritat és que no tenia gens clar ni l'una ni l'altra, llavors realment és una passada.
1: Benito diu que el món del ciclisme no es pot donar mai res per fet.
2: No dono mai res per segur, no? Al final el ciclisme és molt multifactorial, poden passar mil històries en qualsevol moment, llavors no m'agrada gens pensar, ostres, doncs aquest és el meu moment, i menys tenint en compte que ha sigut per una caiguda. Llavors sí que bé, evidentment, jo volia, o sigui, la victòria la volia jugar de la millor manera, però sense dubte no la tenia gens clara.
1: Recordem que en aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, que no s'ha recuperat de la caiguda de dimecres quan reconeixia el recorregut de la prova contra el rellotge. Aquest diumenge es disputa també la prova masculina. També motor, victòria de Raúl Fernández a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot d'Aprilia ha guanyat amb solvència davant del japonès Ogura i de l'italià Di Gianantonio. El líder del Mundial, un altre italià, Marco Bezzecchi, ha acabat a la quarta posició. I Marc Márquez ha estat l'únic pilot català que ha acabat puntuant. El de Cervera ha acabat sisè a la cursa sprint després d'una sanció a Pecco Bagnaia.
3: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
1: Amb aquests resultats, Marc Márquez queda 42 punts a Bezzecchi, la general. Aquest diumenge a les dues es fa la cursa llarga amb Jorge Martín des de la pole. Marc Márquez surt des de la setena plaça i Àlex Márquez ho farà des de la dotzena posició. També, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, hi ha un percentatge molt alt perquè Maverick Viñales no segueixi MotoGP la temporada que ve. També a motor, George Russell amb Mercedes surt des de la pole position al Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1, que es disputa també aquest diumenge, vuitena pole per Mercedes amb 8 curses aquesta temporada. La primera fila Russell i Leclerc, la segona Hamilton i el líder de Mundial, Antonelli, Sainz 17è i Alonso 21è. I aquest diumenge també en bàsquet, Catalunya juga un amistós al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. Jaume Pons Arnau és el seleccionador català.
4: El nostre bàsquet és un bàsquet reconegut arreu, no?, i crec que ha sigut referent a moltes parts del món. Tinc gent bueno, que ho ha sigut tot, no?, amb aquest esport, i bé, doncs, malauradament tardem massa, no?, a poder fer la festa del nostre bàsquet, però bueno, s'ha pogut fer i ha costat, eh?, s'ha pogut fer i mirarem de fer-ho, doncs, com dia abans, no?, tots amb la màxima il·lusió.
15: Són 3:45.
0: Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El balanç pel doble terratrèmol de dimecres de Veneçuela supera els 1.400 morts. Una vintena de països ja han enviat equips de rescat per tractar de trobar supervivents entre els més de 50.000 desapareguts. Catalunya ja ha desplaçat un equip especialitzat en infraestructures col·lapsades. En clau política, us hem explicat que Pedro Sánchez demana superar la corrupció i prepara ja la cursa electoral del 2027 al Comitè Federal del PSOE, que s'ha fet aquest dissabte. Per la seva banda, Alberto Núñez Feijóo acusa el president espanyol d'aferrar-se al càrrec de president mentre s'ofega en corrupció. Ho ha dit al Congrés dels Populars Catalans, en què Alejandro Fernández ha estat reelegit president. El dirigent ha escollit el fins ara portaveu al Parlament, Juan Fernández, com a número 2. També destaca que Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords de calor amb temperatures que freguen o superen els 40 graus. La calorada a Europa tensiona els sistemes hospitalaris, com per exemple a França, on han mort un centenar de persones vulnerables. A partir d'ara us explicarem que a Rússia la guerra i la inestabilitat han fet que cada vegada més ciutadans recorrin a l'esoterisme per trobar respostes als seus problemes. També ho fan els soldats quan tenen permisos del front, unes pràctiques que l'Església Ortodoxa està decidida a perseguir. En clau cultural us explicarem que l'actriu Rosa Boladeres ha estat reconeguda amb el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgo per la seva interpretació en l'obra Tinc un bosc al cervell, d'Alícia Gorina, estrenada a la Sala Beckett de Barcelona. I en esports, què destaquem, Oriol Rodríguez?
1: Que aquest diumenge comencen les setzenes de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que es juga serà entre Canadà, una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot això arriba després de la victòria d'Espanya contra l'Uruguai per 1-0, classificant-se primera del seu grup.
0: Pel que fa al temps, la matinada serà càlida a la costa, però també a punts de l'interior, per bé que amb el pas de les hores baixaran dels 22 graus al Pla de Lleida i, en canvi, costarà baixar dels 26 o 27 a la costa central. Molta calor i sol aquest diumenge, amb alguns canvis entre la tarda i la nit. Cauran tempestes al Pirineu i a la Terra Alta. Alguna pedregada i risc alt de ventades intenses.
5: Estamos contabilizando que 1.430 hermanas y hermanos han resultado fallecidos.
0: És l'últim balanç del doble terratrèmol de dimecres de Veneçuela, facilitat pel president del Parlament, Jorge Rodríguez. Oficialment s'ha passat dels 900 als 1.430 morts, més de 3.000 ferits i prop de 3.100 persones sense casa. Unes xifres que poden augmentar encara molt més perquè queden 50.000 desapareguts. Els equips de rescat desplaçats d'una vintena de països lluiten encara per trobar supervivents sota la runa, mentre aquest dissabte hi ha hagut noves rèpliques que en principi no han fet més víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
6: Els equips de rescat mexicans són dels més especialitzats del món en rescat sota runes d'edificis. Se'ls coneix com Los Topos i ja treballen sobre el terreny a Veneçuela en la localització de supervivents.
7: Desde anoche sin parar hicimos la recuperación del cuerpo de una señora y tenía abrazado a su perrito. El perrito salió vivo, la señora desgraciadamente falleció. Y ahorita, como ves, estamos trabajando para tratar de recuperar el cuerpo del hijo de la señora.
6: Víctimes com els humans dels terratrèmols també ho són els animals domèstics, que també són rescatats amb esclats d'alegria quan se'ls recupera de sota les runes. Una vintena de països han enviat ja vols humanitaris, maquinària i equips de rescat lluiten contra rellotge per salvar vides, mentre els familiars esperen angoixats.
8: No hay suficiente maquinaria, el equipo es necesario para desbloquear todos esos escombros. Entonces yo pido, por favor, que envíen a las personas que puedan ayudarnos, personas con capacidad, y que no dejen de buscar, que no dejen de buscar, porque me dijeron hoy que tenían ganas de ya no buscar más, y eso no es justo, porque nosotros tenemos la esperanza de que
9: gente que salgan con vida, nuestros seres queridos.
6: Es parla de 50.000 desapareguts per aquests dos terratrèmols de Veneçuela del passat dimecres. El govern xavista, tutelat econòmicament pels Estats Units des del passat mes de gener, en ser detingut i empresonat el llavors cap d'estat del país sud-americà, Nicolás Maduro, ara també lidera la crisi humanitària. Al cap del comandament sud dels Estats Units, un general dels marins supervisa l'operatiu en una zona zero que ja representa també una crisi sanitària. Els veïns de La Guaira parlen d'una olor insuportable a cossos en descomposició.
0: Precisament dos terratrèmols han afectat el nord-est de l'Afganistan i el Pakistan sense gairebé dades sobre víctimes. El més fort, de magnitud 6, ha passat a la regió afganesa de Hindu Kush. Els tremolors han sentit des de la capital Kabul fins a Islamabad. El sisme s'ha produït a una profunditat d'uns 100 quilòmetres. Poc abans hi ha hagut un altre terratrèmol al Pakistan, de magnitud 5,4. Ha provocat més de 20 ferits i un centenar d'habitatges han resultat malmesos. El primer ministre, Shehbaz Sharif, ha ordenat que hi hagi una resposta urgent per ajudar les persones afectades pel sisme.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El PSOE engega la maquinària electoral amb un comitè federal plàcid que ha fet costat a Pedro Sánchez. El secretari general i president espanyol defensa la resposta que han tingut al degoteig de casos de corrupció i demana coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura. Madrid, Alba Gil.
10: Han estat gairebé 7 hores de reunió que han servit per certificar el suport gairebé unànime del partit a Pedro Sánchez. Els socialistes tanquen files amb l'estratègia de Ferraz per fer front als casos judicials i activen l'engranatge de cara a les generals de l'any que ve amb l'interrogant sobre si seran abans de les municipals i autonòmiques del maig. Pel que fa a la corrupció, el líder socialista ha admès que podrien haver fet més, però que han estat contundents.
11: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
10: Sánchez també ha deixat clar als seus que no pensa tirar la tovallola i que té més ganes que mai de tornar a guanyar el 2027. Ho ha qüestionat el discurs habitual Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral o una qüestió de confiança. La resta de barons han subscrit les paraules de Sánchez, que en una rèplica avalada ha assegurat que els qui demanen avançar els comicis són els mateixos que van fer Mariano Rajoy president espanyol. Sentim Salvador Illa.
12: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que no, socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
10: El comitè també ha aprovat una reforma del reglament per poder aplicar les mesures de control intern que van anunciar ara fa un any.
0: De la seva banda, Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez d'aferrar-se al càrrec de president mentre s'ofega en corrupció. El cap de files del PP ho ha dit al Congrés dels Populars Catalans, en què Alejandro Fernández ha estat reelegit president. El dirigent ha escollit el fins ara portaveu al Parlament, Juan Fernández, com a número 2. I parlem ara de termòmetres perquè Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords absoluts de calor, amb temperatures al voltant dels 40 graus. La calorada també afecta altres països com Àustria, Hongria i Itàlia, que declaren l'alerta mentre el fenomen es desplaça cap a l'est d'Europa. A Alemanya, la calor impedeix el trànsit per una desena d'autovies pel deteriorament de l'asfalt.

0: de Noruega, posant pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
1: A Hongria, les autoritats redueixen la producció d'energia d'un dels reactors d'una central nuclear davant de l'elevada temperatura de l'aigua del riu Danubi. A casa nostra, una dona de 80 anys ha mort ofegada a la platja de l'Arquitecte, a l'Ampolla, al Baix Ebre. L'avís del telèfon d'emergència 112 s'ha rebut poc després de la una del migdia, quan diverses persones han alertat que havien tret de l'aigua una banyista inconscient. Malgrat les maniobres de reanimació, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Des que ha començat la temporada, ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes. També una dona de 80 anys està en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, després d'estar a punt d'ofegar-se en una platja de Palamós, al Baix Empordà. Un home ha resultat ferit per arma de foc després d'una baralla al barri de Bon Pastor de Barcelona. Segons informen els Mossos d'Esquadra, aquest dissabte a la tarda hi ha hagut una discussió i un dels implicats ha disparat diversos trets contra un altre que ha resultat ferit. Ha estat traslladat a un centre hospitalari en estat greu, però no es tem per la seva vida. Una altra persona també ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor dels trets per aclarir les circumstàncies que han desencadenat aquest nou tiroteig a la capital catalana.
2: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: A Rússia, la guerra i la inestabilitat han fet que cada vegada més ciutadans recorrin a l'esoterisme per trobar respostes als seus problemes. També ho fan els soldats quan tenen permisos del front, unes pràctiques que l'Església Ortodoxa està decidida a perseguir. Ens ho explica des de Moscou Cristina Solías.
3: Més d'un de cada tres russos assegura que ha recorregut alguna forma d'endevinació sobre el seu futur. Un dels més populars són les cartes del tarot. És el cas de la Yelena, que ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
4: Per descomptat, quan em passen coses desagradables a la vida, recorro a endevins o als vidents de la televisió.
3: Els sociòlegs entenen que aquests comportaments són mecanismes de defensa davant les amenaces polítiques i econòmiques a què s'enfronten els russos i que això ha disparat l'ansietat i el misticisme, unes creences que també sedueixen els soldats russos que lluiten a Ucraïna. Ara bé, a la Natàlia Malinovskaya, bruixa i parapsicòloga, li ha sorprès que els combatents no li demanin ajuda per protegir-los de la mort.
5: En comparació amb els anys 90, quan els bandits venien a demanar-me talismans i amulets constantment, ara no. Les persones que són al front recorren a mi per assumptes d'amor.
3: El principal enemic de les bruixes i els endevins és l'Església Ortodoxa, que ja els ha declarat la guerra. El patriarca Kiril és partidari de prohibir les pràctiques esotèriques perquè considera que amaguen un poder diabòlic i d'aquesta manera intenta establir un vincle amb el satanisme, que és un culte que s'ha il·legalitzat a Rússia i que es pot arribar a castigar amb penes de presó.
1: L'actriu Rosa Boladeres ha estat reconeguda amb el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu per la seva interpretació en l'obra Tinc un bosc al cervell, d'Alícia Gorina, estrenada a la Sala Beckett de Barcelona. El guardó distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina, Montse Pujol.
6: Rosa Boladeres, després de formar-se a l'Institut del Teatre, va iniciar la seva trajectòria professional a començament dels anys 90, muntatges com Final d'estiu amb tempesta, de Francesc Luchetti, i Els temps i els Conway, dirigida per Mario Gas. Amb una trajectòria de més de 3 dècades, Boladeres s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes al panorama teatral i audiovisual català. Ha treballat en teatre, televisió i cinema, tant en registres dramàtics com còmics. Boladeres, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha mostrat la seva alegria per rebre el guardó.
7: El Premi Margarida Xirgu té aquesta cosa tan connectada emocionalment, no? I ja sembla ser tot una comunitat de xirgus que esperem, doncs, que el dia 20 de juliol trobar-nos totes allà i la de xirgu, l'autèntica, esperem que també hi sigui, també, que es veu que hi és.
6: Des del 2022, els principals impulsors del Premi Margarida Xirgu són la revista Núvol, que va prendre el relleu de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona i la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya. El premi s'ha atorgat anualment des del 1973 i ha distingit noms com Núria Espert, Anàlisi Aran, Míriam Iscla, Mercè Arànega, Clara Segura o Emma Vilarasau. Boladeres rebrà el premi en un acte al Teatre

0: Romea el proper 20 de juliol.
1: I abans de l'àrea de servei us expliquem que Austràlia endureix la llei que prohibeix les xarxes socials per als menors de 16 anys, després de comprovar que en mig any d'aplicació ha tingut poc efecte per evitar que hi accedeixin els adolescents. El govern doblarà les multes a les plataformes que no introdueixin mecanismes per impedir l'accés als menors i les situarà per damunt dels 60 milions d'euros. Segons el regulador australià, que actualment investiga Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok i YouTube, hi ha un frau generalitzat per part de les companyies. El primer ministre australià, Anthony Albanese, manté que la mesura és necessària perquè hi continua havent massa nens amb accés a les xarxes.
2: Tot el que volem fer és assegurar-nos que la llei sigui tan forta com sigui possible i que podem fer front a qualsevol impugnació legal que es plantegi. No són mesures absents de controvèrsia.
1: Austràlia ha estat pionera a restringir l'accés dels menors a les xarxes socials i altres països analitzen els seus resultats per seguir-ne els passos.
3: El temps.
1: Dani Ramírez.
4: Avui la previsió per fi indica novetats. A la tarda hi haurà canvis a alguns sectors del nord, el Pirineu, sobretot Lleidatà, i algunes zones de ponent. Matí tranquil, migdia tranquil, sol, molta calor, aquestes mínimes tropicals a bona part del país, també a l'interior per sobre de 20-22 graus, o tòrrida, nit tòrrida, per sobre 25 graus, fins i tot 27 de mínima en punts de l'àrea de la costa barcelonina. Dia de sol, dia de molta calor, novament màximes de 36, 37, 38, fregant els 39 a Fraga, 38 a Lleida i a Mollerussa, per exemple, 35, 36, 37 a l'Empordà, però no tant com ahir. I destaquem la situació de tomb, fa un tomb, es gira com un mitjó al trems i preveiem tempestes, algunes tamborinades a la vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, a partir de les 5, 6, 7 de la tarda. A l'Alt Pirineu poden començar una mica abans, 3, 4 de la tarda. Però seria final de tarda i vespre quan aquestes tempestes desfetes, les fortes cap a l'Aragó, portaran ventades sobtades, primer de sud-sud-oest, Garbí, girant a mestral o ponent. Un vent rescalfat a Tarragona i l'Ebre. Poden pujar amb ventades càlides en aquest sector del sud i de ponent. I, en canvi, les tempestes amb pedra, fins i tot a la vall d'Aran Pallars i Alta Ribagorça, refrescaran l'ambient notablement. Hi ha risc de calamar-se o d'algun aiguat, ho indica amb un avís al Meteocat, més de 20 litres en mitja hora a la vall d'Aran, a l'Alta Ribagorça i al Pallars Sobirà.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: A les escoles del País Valencià, la llengua continua portant mal de caps als equips directius i a les famílies. Els pares que matriculen els seus fills per començar infantil 3 al setembre es troben que si l'escola té aula de 2 anys, no poden escollir la llengua base d'escolarització dels fills. El 52% de les aules d'infantil de 3 anys, segons dades de la Conselleria, seran en castellà. València, Alba Barbosa.
5: A l'escola Carles Salvador de Castelló només han ofert 4 places en valencià per als infants que començaran al setembre infantil 3. La resta estan ocupades pels que pugen d'infantil 2. Els fills de la Carla Montfort i la Lídia Aranega aniran al grup de castellà tot i haver demanat la línia en valencià.
6: Es va votar i va haver 7 famílies que van votar castellà. Per tant, no es va arribar al 75%, va ser un 70%, i es va crear una línia en castellà i una línia en valencià.
7: Tenim el cas d'abril, que va començar en castellà, malgrat que vam fer la sol·licitud en valencià.
5: La llengua del grup, quan comencen infantil 3, ja ve condicionada pel que van escollir les famílies l'any passat. Lliris Moltó és la directora del centre.
8: N'hi ha 9-10 famílies que es veuen obligades a escolaritzar els seus fills en castellà perquè no volen anar-se'n del barri o perquè no volen anar-se'n de l'escola on tenen matriculat el fill gran.
5: L'escola ha fet arribar les queixes a la conselleria, que els va instar a canalitzar-ho a través d'inspecció i han obtingut un informe favorable. Des d'Educació asseguren que estudiaran una solució per als centres on hi hagi una demanda de places.
1: Unes 400 persones s'han reunit aquest dissabte al migdia a Planoles en un acte d'homenatge a l'expresident Jordi Pujol organitzat per la Joventut Nacionalista de Catalunya. Durant l'acte s'ha repassat la seva trajectòria i s'ha llegit un text escrit pel mateix Pujol. Berta Artigas Fontàs.
9: L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha assistit a l'acte a Planoles, no ha intervingut directament, però s'ha llegit un text escrit per ell on apel·lava a la capacitat integradora de Catalunya.
10: Del deure de mantenir la llengua, de transmetre una cultura, d'integrar la gent que ve de fora, i de cohesionar, del deure de treballar bé, de servir, de no rendir-se. Sense aquests deures, els drets acaben essent paper mullat.
9: L'encarregada de llegir-ho ha sigut Carlota Montfort, presidenta de la Joventut Nacionalista de Catalunya, l'entitat que ha organitzat aquest homenatge a l'expresident. En el text, Pujol també feia balanç de la seva trajectòria d'aquesta manera.
10: Que he intentat servir Catalunya. Amb les meves limitacions, amb els meus errors i amb els meus encerts. Però sempre amb una convicció profunda. Que Catalunya valia la pena i que Catalunya continua valent la pena.
9: La jornada ha plegat unes 400 persones vinculades a l'entorn de Junts, com Turull i Rull, però també històrics vinculats a Convergència, com Irene Rigau o Josep Maldonado. En l'acte s'ha repassat la trajectòria de Pujol des de la joventut fins a l'acció de govern, passant per la Fundació de Convergència, però no s'ha fet esment del judici a la seva família pendent de sentència, del qual l'expresident va ser exclòs pel seu deteriorament mental.
1: L'antiga església de Sant Francesc de Montblanc ha reobert aquest dissabte després d'una reforma del monument. Feia 40 anys que no es duia a terme una intervenció integral. La rehabilitació ha permès descobrir unes pintures policromades medievals ubicades a l'enteixinat del sostre. Des de Montblanc, Arnau Martínez.
11: L'església del segle XIII ha patit un rentat de cara. S'han fet diverses intervencions després que al llarg dels anys es duguessin a terme actuacions, algunes d'elles dubtoses. L'espai es continuarà utilitzant com a sala d'actes, com ara concerts i conferències, però es tindrà en compte l'aspecte patrimonial. Oriol Pellissó és el regidor de Patrimoni de Montblanc.
12: Això ho hem dit constantment perquè sí que és veritat que l'església de Sant Francesc, malgrat hi va haver una restauració de l'any 81 al 87, aquests 40 anys no hem tingut un respecte pel patrimoni que mereixia. Jo crec que Montblanc avui guanya un equipament, però guanya un equipament patrimonial, a part d'un equipament cultural, turístic, que hi continuaran desenvolupant fires, però amb un respecte cap al patrimoni, que jo crec que és de rebut, perquè aquests anys no l'hem tingut i crec que aquesta obra ens ha ajudat a entendre com hem de respectar el nostre patrimoni, en aquest cas doncs, l'Església de Sant Francesc.
11: Durant les obres han estat implicades més d'un centenar de persones. Els treballs comptaven amb fons Next Generation i s'ha treballat a contrarrellotge per assolir uns terminis que eren molt ajustats, de només 6 mesos amb una pròrroga de 3.
1: L'Ajuntament de Camarasa, a la Noguera, ha posat en marxa un any més el dispositiu de seguretat i convivència a l'espai natural protegit Maria Rúbies. Aquesta zona de bany situada a la llera del riu Segre atrau milers de turistes que sovint no són conscients del perill de banyar-se en aigües fluvials. Alba Mor.
13: El dispositiu comença a finals del mes de juny i normalment finalitza a finals del mes d'agost. Durant aquest període, l'espai natural compta amb la presència d'agents cívics que vetllen pel respecte de les normes de convivència i de bon ús de l'entorn. També realitzen controls d'accessos i recorden la prohibició de fer foc i de l'ús d'embarcacions motoritzades. Pel que fa a la seguretat a l'aigua, diferents cartells alerten del risc de refrescar-se al riu i una línia de boies delimita la zona segura de bany. Elisabet Lizaso és regidora de Turisme.
14: Aquest dispositiu de seguretat valora molt la prevenció d'evitar tragèdies com hem tingut d'altres anys i la millor forma és aquesta pedagogia amb cartells on s'indica clarament que és un espai natural, que és salvatge, que has de vigilar molt, les boies et separen del perill, per tant, aquesta crida que respecti al màxim les mesures de seguretat establertes a la zona.
13: En els darrers 2 anys, 3 persones han mort banyant-se a la zona.
1: El Departament d'Educació ha rebut prop de més de 100.000 sol·licituds per començar al setembre un primer curs de grau mitjà o de grau superior. En els dos casos, pràcticament 9 de cada 10 estudiants han acceptat que el sistema els assigni una alternativa en cas que no puguin obtenir cap plaça en una de les peticions que hagin fet. Es tracta de la principal novetat del procés de preinscripció d'aquest any. Més enllà que la preinscripció es farà en 2 tandes, si un alumne no ha aconseguit entrar a cap de les 10 opcions que hagi demanat, el sistema n'hi oferirà una d'alternativa. Ho farà a través d'un algoritme que, seguint els interessos de l'aspirant, proposarà altres places, en altres horaris o en altres estudis de la mateixa família. Ho explica el director general d'Ordenació i Integració de la Formació Professional, Ricard Coma.
15: Que un 88% de les sol·licituds de l'alumnat de grau mitjà i grau superior hagin marcat la casella de rebre una assignació, malgrat aquesta no estigui entre les seves primeres opcions, creiem que manifesta la prioritat dels joves per voler estudiar formació professional per davant d'altres estudis, cosa que hem de valorar molt positivament.
3: Esports.
1: Amb Oriol Rodríguez.
16: Aquest diumenge comencen els 16ens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que juga serà el partit entre Canadà, que és una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot plegat arriba l'endemà que Espanya guanyés l'Uruguai per 1-0 i es classifiqués primera del seu grup i eliminés també de retruc la selecció sud-americana. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, parla de la duresa dels jugadors d'Uruguai.
17: Nosotros, yo estoy orgulloso de mis jugadores en un partido que nos han llevado al límite en todas las... la expresión, la más amplia expresión de la palabra, exigencia física con dureza extrema y hemos sabido estar a la altura de las circunstancias.
16: De fet, arran d'accions dels uruguaians, Nico Williams pateix una lesió muscular a l'adductor dret i Jeremy Pino un esquinç en una clavícula, segons ha fet pública la Federació Espanyola de Futbol. Els dos jugadors, però, seguiran amb la concentració de la selecció espanyola. Aquest dissabte també ha passat pel Tot Gira de Catalunya Ràdio l'exjugador del Barça, Javier Saviola. Saviola ha valorat el moment que de moment està passant Leo Messi en aquest Mundial.
18: Lo que pasa que lo que tiene Messi es eso, ¿no? Que te sorprende con ahora, te sorprende cuando era chico, te sorprende cuando juega en el Barça, cuando juega en la selección. Bueno, es la verdad que todo, no nos cansamos de repetir, creo que todo el mundo se dio cuenta, ¿no?, de la clase, no digo de jugador de fútbol, ¿no?, sino ya de deportista, porque un deportista que esté 20 años, ¿no?, al máximo nivel, demostrando, ¿no?, cada año tras año superándose todos los objetivos, todas las estadísticas, rompiendo todos los récords. Yo creo que Messi nos tiene acostumbrado a esto.
16: Saviola també ha dit que el Barça seria el club ideal pel futbol de Julián Álvarez.
18: No solo se ve el goleador, ¿no?, dentro del área, sino se ve también que técnicamente es muy bueno, que definiendo la jugada también, que se puede tirar una pared con él, entiende muy bien el juego, las jugadas. Bueno, y lo que te decía, ¿no?, que si llega a ir al Barça, para mí es el equipo ideal para él.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
16: Més coses, la ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Sabiñárigo. La ciclista de Llorenç del Penedès ha aconseguit el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. Benito aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta i així ho ha explicat al Tot Gira.
19: Sí, la veritat és que sí, si m'ho haguessin dit fa una setmana, la veritat és que no tenia gens clar ni l'una ni l'altra. Llavors, sí, realment és una passada.
16: La catalana ara ja pensa en la seva propera cita al Tour de França.
19: Sí, i tant. Al final, aquest any, si tot va bé, doncs faré les tres grans voltes. Mm-hmm. I per mi, a nivell esportiu, doncs és un aprenentatge brutal. Sí que, evidentment, tinc un rol de gregària, no? Allà on vaig quan corro amb l'equip. Llavors, és molt diferent el tipus de ciclisme que hem vist avui, diguem, versus el que valorem al Tour.
16: Recordem que en aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, que no s'ha recuperat de la caiguda de dimecres quan estava reconeixent el recorregut de la prova contra rellotge. Aquest diumenge es disputarà la prova masculina. A motor, victòria de Raúl Fernández a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot d'Aprilia ha guanyat amb solvència per davant del japonès Ayogura i de l'italià Fabio Di Gianantonio. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha acabat quart i Marc Márquez ha estat l'únic pilot català que ha acabat puntuant. El de Cervera ha acabat a la sisena posició en aquesta cursa sprint.
20: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
16: Amb aquests resultats, Marc Márquez queda 42 punts de Bezzecchi i la General. Aquest diumenge a les dues es fa la cursa llarga amb Jorge Martín des de la pole position. Márquez surt des de la setena plaça i el seu germà l'Àlex des de la dotzena plaça. Segons ha pogut saber també Catalunya Ràdio, hi ha un percentatge molt alt que Maverick Viñales no segueixi amb MotoGP la temporada que ve. El de Roses ha comunicat al seu actual equip, el KTM Tech 3, que no seguirà amb ells. També motor, en aquest cas, parlant de Fórmula 1, per dir que George Russell, en Mercedes, surt des de la pole position al Gran Premi d'Àustria, que es disputa aquest diumenge, vuitena pole per Mercedes, amb 8 curses aquesta temporada. A la primera fila, Russell la compartirà amb el Ferrari de Leclerc. A la segona fila hi haurà Hamilton i el líder de Mundial, Kimi Antonelli. Sainz surt 17è i Alonso des de la plaça 21. Aquest diumenge també en bàsquet, Catalunya juga un partit amistós al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. El seleccionador Jaume Ponsarnau diu que Catalunya és un referent.
0: El nostre bàsquet és un bàsquet reconegut arreu, no? I crec que ha sigut referent a moltes parts del món. Tinc gent bueno, que ho ha sigut tot, no?, amb aquest esport. I bé, doncs, malauradament tardem massa, no?, a poder fer la festa del nostre bàsquet. Però, bueno, s'ha pogut fer, i ha costat, eh? S'ha pogut fer i mirarem de fer-ho, doncs, com dia abans, no?, tots amb la màxima il·lusió.
16: Aquest diumenge també juga la tornada per l'ascens a l'Hockey Lliga entre la Vilafranca i el Manlleu, amb 2-3 pel Vilafrancat del partit d'anada.
3: Trescat Info.

0: El balanç pel doble terratrèmol de dimecres a Veneçuela supera els 1.400 morts. Una vintena de països ja han enviat equips de rescat per tractar de trobar supervivents entre els més de 50.000 desapareguts. Catalunya ja ha desplaçat un equip especialitzat en infraestructures col·lapsades. Pedro Sánchez demana superar la corrupció i prepara ja la cursa electoral del 2027 al Comitè Federal del PSOE, que s'ha fet aquest dissabte. Un comitè plàcid, sense veus discordants i amb les úniques crítiques d'Emiliano García Page, que demana eleccions anticipades. Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez d'aferrar-se al càrrec de president mentre s'ofega en corrupció. El cap de files del PP ho ha dit al Congrés dels Populars Catalans, en què Alejandro Fernández ha estat reelegit president. El dirigent ha escollit el fins ara portaveu al Parlament, Juan Fernández, com a número 2. Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords de calor amb temperatures que freguen o superen els 40 graus. La calorada a Europa tensiona els sistemes hospitalaris, com per exemple a França, on han mort un centenar de persones vulnerables. Benjamin Netanyahu qualifica de cop dur contra Hezbollah i l'Iran l'acord firmat divendres amb el Líban. El primer ministre israelià creu que justifica l'ocupació al sud del país. L'oposició i l'ala més dretana del seu propi govern critiquen l'acord. Els castellers de Vilafranca descarreguen tres castells de gamma extra, incloent-hi la primera torre de nou de la temporada, en la diada del Pla de la Seu a Tarragona. Bones actuacions dels castellers de Sants, que han descarregat la tripleta màgica, i dels xiquets de Tarragona.
1: Esports. Aquest diumenge comencen els 16ens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que juga serà entre Canadà, una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot això l'endemà que Espanya guanyés l'Uruguai per 1-0, classificant-se primera del seu grup i eliminant la selecció sud-americana. La catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. La de Llorenç de Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. I Raúl Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Marc Márquez ha acabat sisè. Aquest diumenge, cursa llarga.
0: Pel que fa al temps, matinada càlida a la costa, però també a punts de l'interior, per bé que amb el pas de les hores baixaran dels 22 graus al Pla de Lleida i, en canvi, costarà baixar dels 26 o 27 a la costa central. Molta calor i sol aquest diumenge, amb alguns canvis entre la tarda i la nit. Aleshores cauran temperatures al Pirineu i a la Terra Alta, on hi haurà alguna pedregada i risc alt de ventades intenses.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil.
3: Estamos contabilizando que 1.430 hermanas y hermanos han resultado fallecidos.
0: És l'últim balanç del doble terratrèmol de dimecres a Veneçuela, facilitat pel president del Parlament, Jorge Rodríguez. Oficialment s'ha passat dels 900 als 1.430 morts, més de 3.000 ferits i prop de 3.100 persones sense casa. Unes xifres que poden augmentar encara més, molt més, perquè queden 50.000 desapareguts. Els equips de rescat desplaçats d'una vintena de països lluiten encara per trobar supervivents sota la runa, mentre aquest dissabte hi ha hagut noves rèpliques que, en principi, no han fet més víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
4: Els equips de rescat mexicans són dels més especialitzats del món en rescat sota runes d'edificis. Se'ls coneix com Los Topos i ja treballen sobre el terreny a Veneçuela en la localització de supervivents.
5: Desde anoche sin parar hicimos la recuperación del cuerpo de una señora y tenía abrazado a su perrito. El perrito salió vivo, la señora desgraciadamente falleció. Y ahorita, como ves, estamos trabajando para tratar de recuperar el cuerpo del hijo de la señora.
4: Víctimes com els humans dels terratrèmols també ho són els animals domèstics, que també són rescatats amb esclats d'alegria quan se'ls recupera de sota les runes. Una vintena de països han enviat ja vols humanitaris, maquinària i equips de rescat lluiten contra rellotge per salvar vides, mentre els familiars esperen angoixats.
6: No hay suficiente maquinaria, el equipo es necesario para desbloquear todos esos escombros. Entonces yo pido, por favor, que envíen a las personas que puedan ayudarnos, personas con capacidad, y que no dejen de buscar, porque me dijeron hoy que tenían ganas de ya no buscar más, y eso no es justo, porque nosotros tenemos la esperanza de que salgan con vida nuestros seres queridos.
4: Es parla de 50.000 desapareguts per aquests dos terratrèmols de Veneçuela del passat dimecres. El govern xavista, tutelat econòmicament pels Estats Units des del passat mes de gener, en ser detingut i empresonat el llavors cap d'estat del país sud-americà, Nicolás Maduro, ara també lidera la crisi humanitària. Al cap del comandament sud dels Estats Units, un general dels marins supervisa l'operatiu en una zona zero que ja representa també una crisi sanitària. Els veïns de La Guaira parlen d'una olor insuportable a cossos en descomposició.
0: El govern espanyol també ha actualitzat el nombre de víctimes de residents a Veneçuela afectats pels terratrèmols. Hi ha 6 morts, 133 desapareguts i 14 localitzats sota la runa. Aquest dissabte s'ha enlairat de Madrid un segon contingent amb equips de rescat, entre els quals hi ha un equip català d'emergències format per 15 bombers especialitzats en infraestructures col·lapsades. El seu cap, Oriol Corbella, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio que encara tenen esperances de trobar supervivents.
2: Tenim experiència de que es formen espais vitals i que en aquests espais vitals pot quedar gent que encara estigui en vida, i sempre hi ha esperança en altres terratrèmols. I així hem vist com al cap de molts dies encara es poden trobar persones en vida.
0: Aquest diumenge podria arribar a Torrejón un avió amb 59 repatriats. Mentrestant, l'ONU ha calculat que el doble terratrèmol podria acabar afectant gairebé 7 milions de persones a tot el país i provocar un cost econòmic equivalent al 6% del PIB veneçolà. En crònica política, el PSOE engega la maquinària electoral amb un comitè federal plàcid que ha fet costat a Pedro Sánchez. El secretari general i president espanyol defensa la resposta que han tingut al degoteig de casos de corrupció i demana coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura. Madrid, Alba Gil.
7: Han estat gairebé 7 hores de reunió que han servit per certificar el suport gairebé unànime del partit a Pedro Sánchez. Els socialistes tanquen files amb l'estratègia de Ferraz per fer front als casos judicials i activen l'engranatge de cara a les generals de l'any que ve amb l'interrogant sobre si seran abans de les municipals i autonòmiques del maig. Pel que fa a la corrupció, el líder socialista ha admès que podrien haver fet més, però que han estat contundents.
8: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras, y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
7: Sánchez també ha deixat clar als seus que no pensa tirar la tovallola i que té més ganes que mai de tornar a guanyar el 2027. Ho ha qüestionat el discurs habitual Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral o una qüestió de confiança. La resta de barons han subscrit les paraules de Sánchez, que en una rèplica avalada ha assegurat que els qui demanen avançar els comicis són els mateixos que van fer Mariano Rajoy president espanyol. Sentim Salvador Illa.
9: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que no, socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur, i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
7: El comitè també ha aprovat una reforma del reglament per poder aplicar les mesures de control intern que van anunciar ara fa un any.
0: De la seva banda, Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez d'aferrar-se antidemocràticament a la Moncloa. El líder dels populars ho ha dit al Congrés del PP català, en què la formació ha revalidat la presidència d'Alejandro Fernández i ha situat l'actual portaveu parlamentari, Juan Fernández, com a segon de bord. El cap de files reelegit s'ha compromès a capitanejar l'ofensiva del partit per fer fora Sánchez. Ho ha seguit des de Barcelona Àlex Giral Robert.
10: Des de la capital catalana i poc després de la intervenció de Sánchez, Feijóo ha titllat el comitè federal del PSOE de còmplice de la corrupció que envolta el líder socialista. El cap de l'oposició espanyola ha afirmat que és el governant més totalitari des de la mort de Franco.
11: Señor Sánchez lleva ya 2 días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
10: Feijóo ha vaticinat que el PP català tindrà la clau per acabar tombant Sánchez. Alejandro Fernández li ha agafat el guant.
12: Que la tarea prioritaria que tenemos en los próximos meses es que Cataluña lidere el cambio en España para que tú seas presidente del gobierno, que buena falta le hace a la nación.
10: Exhibició pública d'unitat després d'anys de tensions entre Feijóo i Fernández, que amb el Congrés d'aquest dissabte ha donat per reconstruïts tots els ponts.
13: Si alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió,
12: Juro que no me acuerdo.
10: Les desavinences entre la direcció catalana i Gènova havien anat endarrerint un conclave que s'ha acabat fent 4 anys més tard del que preveuen els estatuts. Amb un aval de més del 97% del partit, Fernández ha estat ratificat com a cap de files dels populars catalans. El tarragoní ha escollit com a número 2 Juan Fernández, a qui la diputada Lorena Roldán substituirà com a portaveu al Parlament.
0: I parlem ara dels termòmetres perquè Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords absoluts de calor amb temperatures al voltant dels 40 graus. La calorada també afecta altres països com Àustria, Hongria i Itàlia, que declaren l'alerta mentre el fenomen es desplaça cap a l'est d'Europa. A Alemanya, les temperatures assoleixen el rècord de 41 graus i mig. La calor impedeix el trànsit per una desena d'autovies pel deteriorament de l'asfalt. Les autoritats alemanyes i també les austríaques temen per l'estat de les vies i desaconsellen els viatges llargs en tren. A Dinamarca, país escandineu, el termòmetre ha arribat a una temperatura mai vista, 37 graus, i a la República Txeca als 40 graus i mig, una temperatura sense precedents. L'investigador del CSIC, el Centre de Geociències Barcelona, Santiago Giral, assegura que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
13: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a latituds de Noruega, posant pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
0: A Hongria, les autoritats redueixen la producció d'energia d'un dels reactors d'una central nuclear davant l'elevada temperatura de l'aigua del riu Danubi. A França, si bé l'onada de calor remet una mica, 37 del centenar de departaments francesos continuen en situació de màxima alerta. La calor ha causat un centenar de morts a París en les últimes 24 hores i els serveis funeraris estan desbordats. La calorada tensiona els sistemes hospitalaris de diversos països europeus. Al Regne Unit, les tempestes derivades de l'onada de calor ja han fet posposar o cancel·lar més de 600 vols dels aeroports de Heathrow i Gatwick. A casa nostra, els Mossos han detingut una dona de 41 anys per la seva possible relació amb la mort de la seva parella a Sant Salvador de Guardiola, al Bages. La dona, que era infermera de l'UCI de l'Hospital de Manresa, està acusada d'enverinar amb medicaments la seva parella, un bomber de 46 anys. La investigació policial dels darrers mesos ha permès relacionar la dona detinguda amb els fets. L'home va tenir un incident mentre conduïa, feia cops de volant i estava desorientat. Arran d'aquells fets, el van ingressar a l'hospital. Al cap d'uns dies li van donar l'alta i dies després va morir. Segons el diari La Vanguardia, l'autòpsia va revelar que l'home tenia restes de benzodiazepines i fentanil a la sang. El diari també assegura que va ser un amic d'ell qui va anar als Mossos a portar informació. Ara el jutge d'instrucció ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a la dona. Pas endavant dels castellers de Vilafranca, els de Sants i els xiquets de Tarragona, a la diada del Pla de la Seu. Els verds hi han descarregat 3 castells de gamma extra. Ho ha seguit des de Tarragona, Josep Almirall.
14: Els castellers de Vilafranca han descarregat la seva primera torre de nou de la temporada en una actuació d'alt nivell, en la qual també han descarregat el 4 de nou amb l'agulla i el pilar de 8. 3 castells de la gamma extra que els verds han acompanyat del 3 de 9. Molt bona actuació dels penedesencs que eixamplen el seu ventall de castells de la màxima dificultat. Gran actuació també dels castellers de Sants, que han descarregat la tripleta màgica per primera vegada des del 2019. Impecable el 4 de 9 de sortida, més treballat el 3 de 9 de la segona ronda i estrena del 5 de 8 per acabar. Els anfitrions de la Diada, els xiquets de Tarragona, han igualat la seva millor actuació de la temporada, amb el 3 i el 4 de 8 i el 7 de 8, el segon de l'any, que els serveix també per agafar confiança davant l'estrena futura del 2 de 8, el 5 de 8 o el 3 de 9. A banda de la Diada del Pla de la Seu, destaquen altres resultats del dissabte casteller. A Sant Cugat del Vallès, els Minyons de Terrassa han completat el 3 de 9, la Torre de 8 i el 4 de 8. Els castellers de Sant Cugat han carregat el 3 de 8 i els nens del Vendrell descarregat el 4 de 8. A Tarragona hi ha hagut una altra actuació a destacar, la de Sant Pere, al barri del Serrallo. Els xiquets locals hi han descarregat el primer 4 de 8 del seu historial i han firmat la millor actuació, amb el 2 de 7, el 5 de 7. I a la Diada de Sant Pere, a Vilanova i la Geltrú, Els bordegassos de Vilanova han descarregat el 3 i el 4 de 8, els xicots de Vilafranca el 4 de 8 i els castellers del Foix de Cubelles el 3 de 7.
0: Obrim àrea de servei.
15: El temps.
0: Dani Ramírez.
16: Avui la previsió per fi indica novetats. A la tarda hi haurà canvis a alguns sectors del nord, al Pirineu, sobretot lleidatà, i algunes zones de ponent. Matí tranquil, migdia tranquil, sol, molta calor, aquestes mínimes tropicals a bona part del país, també a l'interior per sobre de 20-22 graus, o tòrrida, nit tòrrida, per sobre 25 graus, fins i tot 27 de mínima en punts de l'àrea de la costa barcelonina. Dia de sol, dia de molta calor, novament màximes de 36, 37, 38, fregant els 39 a Fraga, 38 a Lleida i a Mollerussa, per exemple, 35, 36, 37 a l'Empordà, però no tant com ahir. I destaquem la situació de tomb, fa un tomb, es gira com un mitjó al temps, i preveiem tempestes, algunes tamborinades a la vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, a partir de les 5, 6, 7 de la tarda. A l'Alt Pirineu poden començar una mica abans, 3, 4 de la tarda. Però seria final de tarda i vespre, quan aquestes tempestes desfetes, les fortes cap a l'Aragó, portaran ventades sobtades, primer de sud-sud-oest, Garbí, girant a mestral o ponent. Un vent rescalfat a Tarragona i l'Ebre. Poden pujar amb ventades càlides en aquest sector del sud i de ponent. I, en canvi, les tempestes amb pedra, fins i tot a la vall d'Aran, Pallars i Alta Ribagorça, refrescaran l'ambient notablement. Hi ha risc de calamar-se o d'algun aiguat, ho indica amb un avís, el Meteocat, més de 20 litres en mitja hora, a la vall d'Aran, a l'Alta Ribagorça i al Pallars Sobirà.
15: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha celebrat l'acord firmat com el Líban divendres, segons el qual l'exèrcit israelià s'anirà retirant de forma gradual del sud del país i ocuparan el seu lloc militars libanesos. Netanyahu ha valorat que el pacte permet que Israel es pugui mantenir a la zona mentre que Hezbollah no es desarmi. Per això ha qualificat l'acord de cop dur per a la milícia xiïta i per a l'Iran, el seu aliat.
17: Els Estats Units i el Líban han reconegut el dret d'Israel a mantenir una franja de seguretat dins del Líban, mentre això sigui necessari per a la nostra seguretat. Continuarem mantenint-la fins que Hezbollah i la resta d'organitzacions terroristes siguin desarmades, fins que ja no representin cap amenaça per Israel des del territori libanès. Vull que ho sapigueu, aquest és un cop important per l'Iran i per Hezbollah.
0: Però l'oposició israeliana i fins i tot l'ala dretana del seu propi govern han criticat l'acord perquè creuen que el Líban no podrà fer front a Hezbollah. La milícia xiïta també ha carregat contra el pacte i acusa el govern libanès d'haver-se humiliat davant Israel. De fet, aquest dissabte els israelians han tornat a atacar el sud del Líban buscant membres de Hezbollah. Al marge del Líban, l'Iran i els Estats Units s'han acusat mútuament de trencar el memoràndum d'entesa firmat fa 10 dies en què es comprometen allargar l'alto al foc i negociar el final de la guerra. Aquest dissabte, Bahrain ha denunciat un atac amb drons iranians. L'Iran també ha llançat un projectil sobre un patruller en aigües de l'estret d'Hormuz.
15: 3CAT Info.
0: La reivindicació dels drets LGTBIQ i més i els 50 anys de la primera manifestació per a l'alliberament sexual i de gènere que es va fer a Catalunya ha marcat la marxa de l'orgull d'aquest dissabte a Barcelona.
18: 5.000 persones convocades pel Front d'Alliberament Gai de Catalunya pujaven la Rambla de Barcelona sota els lemes "Nosaltres no tenim por, nosaltres som".
0: El record del 26 de juny de 1977 ha estat l'inici de la lectura del manifest a la plaça de Sant Jaume. Unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, hi han arribat des de la plaça de la Universitat en una marxa amb el lema "Més enllà del matrimoni, de l'altar a la revolta". Els organitzadors denuncien que 21 anys després de la legislació del matrimoni entre persones del mateix sexe s'ha generat una dependència estructural d'aquesta institució. També reitera que encara pateixen agressions. Clara Morató és membre de l'Associació Catalana de Sexuals.
19: Aquest any justament volem reivindicar no només amb totes les agressions que segueixen havent i amb totes les repercussions que té el poder néixer i viure en una societat que encara no és lliure per totes de la mateixa manera.
0: Segons l'últim informe de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, el 2025 hi va haver més de 350 agressions a Catalunya. Ángel Camacho, de la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, diu que no són resultat de l'atzar.
20: Creiem que això no és casualitat, no? Que és fruit de l'auge de l'extrema dreta. Creiem que també hi ha una banda positiva, que és que hi ha cada cop més gent conscienciada que identifica les violències i, per tant, sap on denunciar i sap com respondre.
0: Els participants es desmarquen també del Pride Barcelona. Diuen que és una rua festiva pensada perquè hi hagi empreses que en rebin un profit econòmic. I a Hongria, desenes de milers de persones s'han concentrat al centre de la capital, Budapest, per celebrar la primera marxa de l'orgull després del canvi de govern que va posar fi a l'etapa de l'ultranacionalista i homòfob Viktor Orbán. A la celebració de l'any passat, unes 350.000 persones van desfilar malgrat l'amenaça de multes i detencions del govern d'Orbán. Aquest polític, que va estar 16 anys al poder, va limitar els drets del col·lectiu, una legislació que actualment revisa el govern sortint de les urnes a l'abril del primer ministre conservador Peter Maguire. I arreu del món hi ha hagut també marxes, algunes de multitudinàries, com a la ciutat alemanya de Múnich, amb 230.000 participants, i a la capital de Finlàndia, Helsinki, amb 100.000. Altres concentracions han estat minoritàries, com uns centenars de manifestants a Singapur, on l'homosexualitat va ser despenalitzada fa 4 anys. On precisament es farà a principis de juliol un macrofestival dirigit al públic LGTBI és a Israel, un fet que ha despertat diverses crítiques tant dins com fora del país. Són veus que acusen els organitzadors i el govern israelià de pinkwashing, és a dir, d'utilitzar els drets LGTBI per blanquejar la imatge del país. Kerlia, Jordi Brascó.
21: A tocar del Mar Mort, Israel redobla la seva aposta per mostrar-se al món com un paradís de tolerància. Imri Kalman, un dels promotors del macrofestival Prideland, considera que Israel està canviant el Pròxim Orient gràcies a esdeveniments dirigits al públic LGTBI com aquest. What we're doing here,
22: estem transformant la regió i vam arribar amb diferents valors, amb una manera diferent d'entendre el futur, la democràcia, de com veiem en general els drets humans. How do you see
21: human rights in general? Però no tothom compra aquest discurs, i no parlem de gent intolerant, sinó de membres del col·lectiu dins d'Israel. L'Omer Elat, que dirigeix l'organització Transgèneres per la Justícia Social, considera que el festival és una operació de màrqueting. To
23: paint Israel. Dibuixar Israel com una democràcia liberal i avançada és una manera de transformar la narrativa i permetre a l'Estat continuar cometent algunes de les atrocitats que comet i a sobre justificar-les. I he de dir que bona part del col·lectiu hi està d'acord. No n'hi ha gaires que pensin com jo.
21: La reflexió obre un debat més ampli encara, el de què implica ser LGTBI a Israel. L'Homer ho té clar, l'important aquí no és la identitat de gènere, sinó la identitat nacional. La societat t'acceptarà si ets sionista, si serveixes a l'exèrcit i si recolzes Israel. És per això que ell sent que viu als marges, i no pel fet de ser trans.
0: Esports. A Muriel Rodríguez.
1: Aquest diumenge comencen els 16ens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que jugarà serà entre Canadà, que és una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot això arribarà l'endemà que Espanya guanyés l'Uruguai per 1-0 i es classifiqués primer al seu grup i eliminant la selecció sud-americana. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, parla de la duresa dels jugadors d'Uruguai.
24: Nosotros, yo estoy orgulloso de mis jugadores en un partido que nos han llevado al límite en todas las... La expresión, la más amplia expresión de la palabra, exigencia física con dureza extrema y hemos sabido estar a la altura de las circunstancias.
1: Arran d'accions dels uruguaians, Nico Williams pateix una lesió muscular a l'adductor dret i Jeremy Pino un esquinça en una clavícula, segons ha fet pública la Federació Espanyola de Futbol. Els dos jugadors, però, seguiran amb la concentració de la selecció espanyola. Aquest dissabte ha passat pel Tot Gira l'exjugador del Barça, Javier Saviola, un Saviola que ha valorat el Mundial que està fent l'argentí Leo Messi.
25: Lo que pasa que lo que tiene Messi es eso, ¿no? Que te sorprende con ahora, te sorprende cuando era chico, te sorprende cuando juega en el Barça, cuando juega en la selección. Bueno, es la verdad que todo, no nos cansamos de repetir, creo que todo el mundo se dio cuenta, ¿no?, de la clase, no digo de jugador de fútbol, ¿no?, sino ya de deportista, porque un deportista que esté 20 años, ¿no?, al máximo nivel, demostrando, ¿no?, cada año tras año, superándose todos los objetivos, todas las estadísticas, rompiendo todos los récords. Yo creo que Messi nos tiene acostumbrado a esto.
1: Saviola també dita a l'entrevista al Tot Gira que el Barça seria club ideal pel futbol de Julián Álvarez.
25: No solo se ve el goleador, ¿no?, dentro del área, sino se ve también que técnicamente es muy bueno, que definiendo la jugada también, que se puede tirar una pared con él, entiende muy bien el juego, las jugadas. Bueno, y lo que te decía, ¿no?, que si llega a ir al Barça, para mí es el equipo ideal para él.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més futbol a casa nostra. El Sabadell, que jugarà a la segona divisió la temporada que ve, ha anunciat que no continuarà el lateral Sergi Segura després d'haver jugat l'últim any i mig i haver aconseguit dos ascensos amb l'equip. El Sabadell s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Nijarque. Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat alguns amistosos al Girona. El 8 de juliol jugarà el Girona contra l'Olot, el municipal d'Olot. El 29 de juliol, el Castelló visita la ciutat esportiva del Girona i l'1 d'agost arribarà el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com a rival a l'estadi de Montilivi. Més coses, la ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Savignanigo. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. Benito aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta i així ho ha explicat al Tot Gira.
2: Sí, la veritat és que sí, si m'ho haguessin dit fa una setmana, la veritat és que no tenia gens clar ni l'una ni l'altra. Llavors, realment, és una passada.
1: Benito diu que el món del ciclisme no es pot donar mai res per fet.
2: No dono mai res per segur, no? Al final, el ciclisme és molt multifactorial, poden passar mil històries en qualsevol moment, llavors no m'agrada gens pensar, ostres, doncs aquest és el meu moment, i menys tenint en compte que ha sigut per una caiguda. Llavors sí que bé, evidentment, jo volia, o sigui, la victòria la volia jugar de la millor manera, però sens dubte no la tenia gens clara.
1: Recordem que en aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, que no s'ha recuperat de la caiguda de dimecres quan reconeixia el recorregut de la prova contra el rellotge. Aquest diumenge es disputa també la prova masculina. També motor, victòria de Raúl Fernández a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot d'Aprilia ha guanyat amb solvència davant del japonès Ogura i de l'italià Di Gianantonio. El líder del Mundial, un altre italià, Marco Bezzecchi, ha acabat a la quarta posició. I Marc Márquez ha estat l'únic pilot català que ha acabat puntuant. El de Cervera ha acabat sisè a la cursa sprint després d'una sanció a Pecco Bagnaia.
3: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
1: Amb aquests resultats, Marc Márquez queda 42 punts a Bezzecchi, la general. Aquest diumenge a les dues es fa la cursa llarga amb Jorge Martín des de la pole. Marc Márquez surt des de la setena plaça i Àlex Márquez ho farà des de la dotzena posició. També, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, hi ha un percentatge molt alt perquè Maverick Viñales no segueixi MotoGP la temporada que ve. També a motor, George Russell amb Mercedes surt des de la pole position al Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1, que es disputa també aquest diumenge, vuitena pole per Mercedes amb 8 curses aquesta temporada. La primera fila Russell i Leclerc, la segona Hamilton i el líder de Mundial, Antonelli, Sainz 17è i Alonso 21è. I aquest diumenge també en bàsquet, Catalunya juga un amistós al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. Jaume Pons Arnau és el seleccionador català.
4: El nostre bàsquet és un bàsquet reconegut arreu, no?, i crec que ha sigut referent a moltes parts del món. Tinc gent bueno, que ho ha sigut tot, no?, amb aquest esport. I bé, doncs, malauradament tardem massa, no?, a poder fer la festa del nostre bàsquet. Però bueno, s'ha pogut fer, i ha costat, eh? S'ha pogut fer i mirarem de fer-ho, doncs, com dia abans, no?, tots amb la màxima il·lusió.
15: Són 4:45.

0: Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El balanç pel doble terratrèmol de dimecres de Veneçuela supera els 1.400 morts. Una vintena de països ja han enviat equips de rescat per tractar de trobar supervivents entre els més de 50.000 desapareguts. Catalunya ja ha desplaçat un equip especialitzat en infraestructures col·lapsades. En clau política, us hem explicat que Pedro Sánchez demana superar la corrupció i prepara ja la cursa electoral del 2027 al Comitè Federal del PSOE, que s'ha fet aquest dissabte. Per la seva banda, Alberto Núñez Feijóo acusa el president espanyol d'aferrar-se al càrrec de president mentre s'ofega en corrupció. Ho ha dit al Congrés dels Populars Catalans, en què Alejandro Fernández ha estat reelegit president. El dirigent ha escollit el fins ara portaveu al Parlament, Juan Fernández, com a número 2. També destaca que Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords de calor en temperatures que freguen o superen els 40 graus. La calorada a Europa tensiona els sistemes hospitalaris, com per exemple a França, on han mort un centenar de persones vulnerables. A partir d'ara us explicarem que a Rússia la guerra i la inestabilitat han fet que cada vegada més ciutadans recorrin a l'esoterisme per trobar respostes als seus problemes. També ho fan els soldats quan tenen permisos del front, unes pràctiques que l'Església Ortodoxa està decidida a perseguir. En clau cultural us explicarem que l'actriu Rosa Boladeres ha estat reconeguda amb el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgo per la seva interpretació en l'obra Tinc un bosc al cervell, d'Alícia Gorina, estrenada a la Sala Beckett de Barcelona. I en esforç que destaquem, Oriol Rodríguez?
1: Que aquest diumenge comencen les 16 final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que es juga serà entre Canadà, una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot això arriba després de la victòria d'Espanya contra l'Uruguai per 1-0, classificant-se primera del seu grup.
0: Pel que fa al temps, la matinada serà càlida a la costa, però també a punts de l'interior, per bé que amb el pas de les hores baixaran dels 22 graus al Pla de Lleida i, en canvi, costarà baixar dels 26 o 27 a la costa central. Molta calor i sol aquest diumenge, amb alguns canvis entre la tarda i la nit. Cauran tempestes al Pirineu i a la Terra Alta. Alguna pedregada i risc alt de ventades intenses.
2: Estamos contabilizando que 1.430 hermanas y hermanos han resultado fallecidos.
0: És l'últim balanç del doble terratrèmol de dimecres a Veneçuela, facilitat pel president del Parlament, Jorge Rodríguez. Oficialment s'ha passat dels 900 als 1.430 morts, més de 3.000 ferits i prop de 3.100 persones sense casa. Unes xifres que poden augmentar encara molt més perquè queden 50.000 desapareguts. Els equips de rescat desplaçats d'una vintena de països lluiten encara per trobar supervivents sota la runa, mentre aquest dissabte hi ha hagut noves rèpliques que en principi no han fet més víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Els equips de rescat mexicans són dels més especialitzats del món en rescat sota runes d'edificis. Se'ls coneix com Los Topos i ja treballen sobre el terreny a Veneçuela en la localització de supervivents.
4: Desde anoche, sin parar, hicimos la recuperación del cuerpo de una señora y tenía abrazado a su perrito. El perrito salió vivo, la señora desgraciadamente falleció. Y ahorita, como ves, estamos trabajando para tratar de recuperar el cuerpo del hijo de la señora.
3: Víctimes com els humans dels terratrèmols també ho són els animals domèstics, que també són rescatats amb esclats d'alegria quan se'ls recupera de sota les runes. Una vintena de països han enviat ja vols humanitaris, maquinària i equips de rescat lluiten contra rellotge per salvar vides, mentre els familiars esperen angoixats.
5: No hay suficiente maquinaria, el equipo es necesario para desbloquear todos esos escombros. Entonces yo pido, por favor, que envíen a las personas que puedan ayudarnos, personas con capacidad, y que no dejen de buscar, porque me dijeron hoy que tenían ganas de ya no buscar más, y eso no es justo, porque nosotros tenemos la esperanza de que salgan con vida nuestros seres queridos.
3: Es parla de 50.000 desapareguts per aquests dos terratrèmols de Veneçuela del passat dimecres. El govern xavista, tutelat econòmicament pels Estats Units des del passat mes de gener, en ser detingut i empresonat el llavors cap d'estat del país sud-americà, Nicolás Maduro, ara també lidera la crisi humanitària. El cap del comandament Departament Sud dels Estats Units. Un general dels Marines supervisa l'operatiu en una zona zero que ja representa també una crisi sanitària. Els veïns de La Guaira parlen d'una olor insuportable a cossos en descomposició.
0: Precisament dos terratrèmols han afectat el nord-est de l'Afganistan i el Pakistan sense gairebé dades sobre víctimes. El més fort, de magnitud 6, ha passat a la regió afganesa de Hindu Kush. Els tremolors han sentit des de la capital Kabul fins a Islamabad. El sisme s'ha produït a una profunditat d'uns 100 quilòmetres. Poc abans hi ha hagut un altre terratrèmol al Pakistan, de magnitud 5,4. Ha provocat més de 20 ferits i un centenar d'habitatges han resultat malmesos. El primer ministre, Shehbaz Sharif, ha ordenat que hi hagi una resposta urgent per ajudar les persones afectades pel sisme.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El PSOE engega la maquinària electoral amb un comitè federal plàcid que ha fet costat a Pedro Sánchez. El secretari general i president espanyol defensa la resposta que han tingut al degoteig de casos de corrupció i demana coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura. Madrid, Alba Gil.
7: Han estat gairebé 7 hores de reunió que han servit per certificar el suport gairebé unànime del partit a Pedro Sánchez. Els socialistes tanquen files amb l'estratègia de Ferraz per fer front als casos judicials i activen l'engranatge de cara a les generals de l'any que ve amb l'interrogant sobre si seran abans de les municipals i autonòmiques del maig. Pel que fa a la corrupció, el líder socialista ha admès que podrien haver fet més, però que han estat contundents.
8: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
7: Sánchez també ha deixat clar als seus que no pensa tirar la tovallola i que té més ganes que mai de tornar a guanyar el 2027. Ho ha qüestionat el discurs habitual Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral o una qüestió de confiança. La resta de barons han subscrit les paraules de Sánchez, que en una rèplica avalada ha assegurat que els qui demanen avançar els comicis són els mateixos que van fer Mariano Rajoy president espanyol. Sentim Salvador Illa.
9: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que no, socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
7: El comitè també ha aprovat una reforma del reglament per poder aplicar les mesures de control intern que van anunciar ara fa un any.
0: De la seva banda, Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez d'aferrar-se al càrrec de president mentre s'ofega en corrupció. El cap de files del PP ho ha dit al Congrés dels Populars Catalans, en què Alejandro Fernández ha estat reelegit president. El dirigent ha escollit el fins ara portaveu al Parlament, Juan Fernández, com a número 2. I parlem ara de termòmetres perquè Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords absoluts de calor, amb temperatures al voltant dels 40 graus. La calorada també afecta altres països com Àustria, Hongria i Itàlia, que declaren l'alerta mentre el fenomen es desplaça cap a l'est d'Europa. A Alemanya, la calor impedeix el trànsit per una desena d'autovies pel deteriorament de l'asfalt. Les autoritats alemanyes i també les austríaques temen per l'estat de les vies i desaconsellen els viatges llargs en tren. L'investigador del CSIC, del Centre Geociències Barcelona, Santiago Giral, assegura que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
10: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a la latitud de Noruega, posant pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
0: A Hongria, les autoritats redueixen la producció d'energia d'un dels reactors d'una central nuclear davant de l'elevada temperatura

0: està en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona després d'estar a punt d'ofegar-se en una platja de Palamós, al Baix Empordà. Un home ha resultat ferit per arma de foc després d'una baralla al barri de Bon Pastor de Barcelona. Segons informen els Mossos d'Esquadra, aquest dissabte a la tarda hi ha hagut una discussió i un dels implicats ha disparat diversos trets contra un altre que ha resultat ferit. Ha estat traslladat a un centre hospitalari en estat greu, però no estem per la seva vida. Una altra persona també ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor dels trets per aclarir les circumstàncies que han desencadenat aquest nou tiroteig a la capital catalana.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A Rússia, la guerra i la inestabilitat han fet que cada vegada més ciutadans recorrin a l'esoterisme per trobar respostes als seus problemes. També ho fan els soldats quan tenen permisos del front, unes pràctiques que l'Església Ortodoxa està decidida a perseguir. Ens ho explica des de Moscou Cristina Solías.
2: Més d'un de cada tres russos assegura que ha recorregut alguna forma d'endevinació sobre el seu futur. Un dels més populars són les cartes del tarot. És el cas de la Yelena, que ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
3: Per descomptat, quan em passen coses desagradables a la vida, recorro a endevins o als vidents de la televisió.
2: Els sociòlegs entenen que aquests comportaments són mecanismes de defensa davant les amenaces polítiques i econòmiques a què s'enfronten els russos i que això ha disparat l'ansietat i el misticisme, unes creences que també sedueixen els soldats russos que lluiten a Ucraïna. Ara bé, a la Natàlia Malinovskaya, bruixa i parapsicòloga, li ha sorprès que els combatents no li demanin ajuda per protegir-los de la mort.
4: En comparació amb els anys 90, quan els bandits venien a demanar-me talismans i amulets constantment, ara no. Les persones que són al front recorren a mi per assumptes d'amor.
2: El principal enemic de les bruixes i els endevins és l'Església Ortodoxa, que ja els ha declarat la guerra. El patriarca Kiril és partidari de prohibir les pràctiques esotèriques perquè considera que amaguen un poder diabòlic i d'aquesta manera intenta establir un vincle amb el satanisme, que és un culte que s'ha il·legalitzat a Rússia i que es pot arribar a castigar amb penes de presó.
0: L'actriu Rosa Boladeres ha estat reconeguda amb el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu per la seva interpretació en l'obra Tinc un bosc al cervell, d'Alícia Gorina, estrenada a la Sala Beckett de Barcelona. El guardó distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina, Montse Pujol.
5: Rosa Boladeres, després de formar-se a l'Institut del Teatre, va iniciar la seva trajectòria professional a començament dels anys 90, muntatges com Final d'estiu amb tempesta, de Francesc Luchetti, i Els temps i els Conway, dirigida per Mario Gas. Amb una trajectòria de més de 3 dècades, Boladeres s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes al panorama teatral i audiovisual català. Ha treballat en teatre, televisió i cinema, tant en registres dramàtics com còmics. Boladeres, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha mostrat la seva alegria per rebre el guardó.
6: El Premi Margarida Xirgu té aquesta cosa tan connectada emocionalment, no? I ja sembla ser tot una comunitat de xirgus que esperem, doncs, que el dia 20 de juliol trobar-nos totes allà i la de xirgu, l'autèntica, esperem que també hi sigui, també, que es veu que hi és.
5: Des del 2022, els principals impulsors del Premi Margarida Xirgu són la revista Núvol, que va prendre el relleu de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona i la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya. El premi s'ha atorgat anualment des del 1973 i ha distingit noms com Núria Espert, Anàlisi Aran, Míriam Iscla, Mercè Arànega, Clara Segura o Emma Vilarassau. Boladera rebrà el premi en un acte al Teatre Romea el proper 20 de juliol.
0: I abans de l'àrea de servei, us expliquem que Austràlia endureix la llei que prohibeix les xarxes socials per als menors de 16 anys, després de comprovar que en mig any d'aplicació ha tingut poc efecte per evitar que hi accedeixin els adolescents. El govern doblarà les multes a les plataformes que no introdueixin mecanismes per impedir l'accés als menors i les situarà per damunt dels 60 milions d'euros. Segons el regulador australià, que actualment investiga Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, TikTok i YouTube, hi ha un frau generalitzat per part de les companyies. El primer ministre australià, Anthony Albanese, manté que la mesura és necessària perquè hi continua

0: ven massa nens amb accés a les xarxes.
1: Tot el que volem fer és assegurar-nos que la llei sigui tan forta com sigui possible i que podem fer front a qualsevol impugnació legal que es plantegi. No són mesures absents de controvèrsia.
0: Austràlia ha estat pionera a restringir l'accés dels menors a les xarxes socials i altres països analitzen els seus resultats per seguir-ne els passos.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
3: Avui la previsió per fi indica novetats. A la tarda hi haurà canvis a alguns sectors del nord, el Pirineu, sobretot Lleidatà, i algunes zones de ponent. Matí tranquil, migdia tranquil, sol, molta calor, aquestes mínimes tropicals a bona part del país, també a l'interior per sobre de 20-22 graus, o tòrrida, nit tòrrida, per sobre 25 graus, fins i tot 27 de mínima en punts de l'àrea de la costa barcelonina. Dia de sol, dia de molta calor, novament màximes de 36, 37, 38, fregant els 39 a Fraga, 38 a Lleida i a Mollerussa, per exemple, 35, 36, 37 a l'Empordà, però no tant com ahir. I destaquem la situació de tomb, fa un tomb, es gira com un mitjó al Trems, i preveiem tempestes, algunes tamborinades a la Vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, a partir de les 5, 6, 7 de la tarda. A l'Alt Pirineu poden començar una mica abans, 3, 4 de la tarda. Però seria final de tarda i vespre quan aquestes tempestes desfetes, les fortes cap a l'Aragó, portaran ventades sobtades, primer de sud-sud-oest, Garbí, girant a mestral o ponent. Un vent rescalfat a Tarragona i l'Ebre. Poden pujar amb ventades càlides en aquest sector del sud i de ponent. I, en canvi, les tempestes amb pedra, fins i tot a la Vall d'Aran, Pallars i Alta Ribagorça, refrescaran l'ambient notablement. Hi ha risc de calamar-se o d'algun aiguat, ho indica amb un avís al Meteocat, més de 20 litres en mitja hora a la Vall d'Aran, a l'Alta Ribagorça i al Pallars Sobirà.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A les escoles del País Valencià, la llengua continua portant maldecaps als equips directius i a les famílies. Els pares que matriculen els seus fills per començar infantil 3 al setembre es troben que si l'escola té aula de 2 anys, no poden escollir la llengua base d'escolarització dels fills. El 52% de les aules d'infantil de 3 anys, segons dades de la Conselleria, seran en castellà. València, Alba Barbosa.
4: A l'escola Carles Salvador de Castelló només han ofert 4 places en valencià per als infants que començaran al setembre infantil 3. La resta estan ocupades pels que pugen d'infantil 2. Els fills de la Carla Montfort i la Lídia Aranega aniran al grup de castellà tot i haver demanat la línia en valencià.
5: Es va votar i va haver 7 famílies que van votar castellà. Per tant, no es va arribar al 75%, va ser un 70%, i es va crear una línia en castellà i una línia en valencià.
6: Tenim el cas d'abril, que va començar en castellà, malgrat que vam fer la sol·licitud en valencià.
4: La llengua del grup, quan comencen infantil 3, ja ve condicionada pel que van escollir les famílies l'any passat. Lliris Moltó és la directora del centre.
7: N'hi ha 9-10 famílies que es veuen obligades a escolaritzar els seus fills en castellà perquè no volen anar-se'n del barri o perquè no volen anar-se'n de l'escola on tenen matriculat el fill gran.
4: L'escola ha fet arribar les queixes a la conselleria, que els va instar a canalitzar-ho a través d'inspecció, i han obtingut un informe favorable. Des d'Educació asseguren que estudiaran una solució per als centres on hi hagi una demanda de places.
0: Unes 400 persones s'han reunit aquest dissabte al migdia a Planoles en un acte d'homenatge a l'expresident Jordi Pujol organitzat per la Joventut Nacionalista de Catalunya. Durant l'acte s'ha repassat la seva trajectòria i s'ha llegit un text escrit pel mateix Pujol. Berta Artigas Fontàs.
8: L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha assistit a l'acte a Planoles, no ha intervingut directament, però s'ha llegit un text escrit per ell on apel·lava a la capacitat integradora de Catalunya.
9: Del deure de mantenir la llengua, de transmetre una cultura, d'integrar la gent que ve de fora i de cohesionar. Del deure de treballar bé, de servir, de no rendir-se. Sense aquests deures, els drets acaben essent paper mullat.
8: L'encarregada de llegir-ho ha sigut Carlota Montfort, presidenta de la Joventut Nacionalista de Catalunya, l'entitat que ha organitzat aquest homenatge a l'expresident. En el text, Pujol també feia balanç de la seva trajectòria d'aquesta manera.
9: Que he intentat servir Catalunya amb les meves limitacions, amb els meus errors i amb els meus encerts, però sempre amb una convicció profunda que Catalunya valia la pena i que Catalunya continua valent la pena.
8: La jornada ha plegat unes 400 persones vinculades a l'entorn de Junts com Turull i Rull, però també històrics vinculats a Convergència com Irene Rigau o Josep Maldonado. En l'acte s'ha repassat la trajectòria de Pujol des de la joventut fins a l'acció de govern, passant per la Fundació de Convergència, però no s'ha fet esment del judici a la seva família pendent de sentència, del qual l'expresident va ser exclòs pel seu deteriorament mental.
0: L'antiga església de Sant Francesc de Montblanc ha reobert aquest dissabte després d'una reforma del monument. Feia 40 anys que no es duia a terme una intervenció integral. La rehabilitació ha permès descobrir unes pintures policromades medievals ubicades a l'enteixinat del sostre. Des de Montblanc, Arnau Martínez.
10: L'església del segle XIII ha patit un rentat de cara. S'han fet diverses intervencions després que al llarg dels anys es duguessin a terme actuacions, algunes d'elles dubtoses. L'espai es continuarà utilitzant com a sala d'actes, com ara concerts i conferències, però es tindrà en compte l'aspecte patrimonial. Oriol Pellissó és el regidor de Patrimoni de Montblanc.
11: Això ho hem dit constantment perquè sí que és veritat que l'església de Sant Francesc, malgrat hi va haver una restauració de l'any 81 al 87, aquests 40 anys no hem tingut un respecte pel patrimoni que mereixia. Jo crec que Montblanc avui guanya un equipament, però guanya un equipament patrimonial, a part d'un equipament cultural, turístic, que hi continuaran desenvolupant fires, però amb un respecte cap al patrimoni, que jo crec que és de rebut, perquè aquests anys no l'hem tingut i crec que aquesta obra ens ha ajudat a entendre com hem de respectar el nostre patrimoni, i en aquest cas, doncs, l'Església de Sant Francesc.
10: Durant les obres han estat implicades més d'un centenar de persones. Els treballs comptaven amb fons Next Generation i s'ha treballat a contrarrellotge per assolir uns terminis que eren molt ajustats, de només 6 mesos amb una pròrroga de 3.
0: L'Ajuntament de Camarasa, a la Noguera, ha posat en marxa un any més el dispositiu de seguretat i convivència a l'espai natural protegit Maria Rúbies. Aquesta zona de bany situada a la llera del riu Segre atrau milers de turistes que sovint no són conscients del perill de banyar-se en aigües fluvials. Alba Mor.
12: El dispositiu comença a finals del mes de juny i normalment finalitza a finals del mes d'agost. Durant aquest període, l'espai natural compta amb la presència d'agents cívics que vetllen pel respecte de les normes de convivència i de bon ús de l'entorn. També realitzen controls d'accessos i recorden la prohibició de fer foc i de l'ús d'embarcacions motoritzades. Pel que fa a la seguretat a l'aigua, diferents cartells alerten del risc de refrescar-se al riu i una línia de boies delimita la zona segura de bany. Elisabet Lizaso és regidora de Turisme.
13: Aquest dispositiu de seguretat valora molt la prevenció d'evitar tragèdies com hem tingut d'altres anys, i la millor forma és aquesta pedagogia amb cartells on s'indica clarament que és un espai natural, que és salvatge, que has de vigilar molt, les boies et separen del perill, per tant, aquesta crida que respecti al màxim les mesures de seguretat establertes a la zona.
12: En els darrers 2 anys, 3 persones han mort banyant-se a la zona.
0: El Departament d'Educació ha rebut prop de més de 100.000 sol·licituds per començar al setembre un primer curs de grau mitjà o de grau superior. En els dos casos, pràcticament 9 de cada 10 estudiants han acceptat que el sistema els assigni una alternativa en cas que no puguin obtenir cap plaça en una de les peticions que hagin fet. Es tracta de la principal novetat del procés de preinscripció d'aquest any. Més enllà que la preinscripció es farà en dues tandes, si un alumne no ha aconseguit entrar a cap de les 10 opcions que hagi demanat, el sistema n'hi oferirà una d'alternativa. Ho farà a través d'un algoritme que, seguint els interessos de l'aspirant, proposarà altres places, en altres horaris o en altres estudis de la mateixa família. Ho explica el director general d'Ordenació i Integració de la Formació Professional, Ricard Coma.
14: Que un 88% de les sol·licituds de l'alumnat de grau mitjà i grau superior hagin marcat la casella de rebre una assignació, malgrat aquesta no estigui entre les seves primeres opcions, creiem que manifesta la prioritat dels joves per voler estudiar formació professional per davant d'altres estudis, cosa que hem de valorar molt positivament.
0: Esports. Amb Oriol Rodríguez.
15: Aquest diumenge comencen els 16ens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que juga serà el partit entre Canadà, que és una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot plegat arriba l'endemà que Espanya guanyés l'Uruguai per 1-0 i es classifiqués primera del seu grup i eliminés també de retruc la selecció sud-americana. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, parla de la duresa dels jugadors d'Uruguai.
16: Nosotros, yo estoy orgulloso de mis jugadores en un partido que nos han llevado al límite en todas las la expresión, la más amplia expresión de la palabra, exigencia física con dureza extrema. I hemos sabido estar a la altura de las circunstancias.
15: De fet, arran d'accions dels uruguaians, Nico Williams pateix una lesió muscular a l'adductor dret i Jeremy Pino un esquinç en una clavícula, segons ha fet pública la Federació Espanyola de Futbol. Els dos jugadors, però, seguiran amb la concentració de la selecció espanyola. Aquest dissabte també ha passat pel Tot Gira de Catalunya Ràdio l'exjugador del Barça, Javier Saviola. Saviola ha valorat el moment que de moment està passant Leo Messi en aquest Mundial.
17: Lo que pasa que lo que tiene Messi es eso, ¿no? Que te sorprende con ahora, te sorprende cuando era chico, te sorprende cuando juega en el Barça, cuando juega en la selección. Bueno, es la verdad que todo, no nos cansamos de repetir, creo que todo el mundo se dio cuenta, ¿no? De la clase, no digo de jugador de fútbol, ¿no? Sino ya de deportista, porque un deportista que esté 20 años, ¿no? Al máximo nivel, demostrando, ¿no? Cada año tras año superándose todos los objetivos, todas las estadísticas, rompiendo todos los récords. Yo creo que Messi nos tiene acostumbrado a esto.
15: Saviola també ha dit que el Barça seria el club ideal pel futbol de Julián Álvarez.
17: No solo se ve el goleador, ¿no? Dentro del área, sino se ve también que técnicamente es muy bueno, que definiendo la jugada también, que se puede tirar una pared con él, entiende muy bien el juego, las jugadas. Bueno, y lo que te decía, ¿no? Que si llega a ir al Barça es el, para mí es el equipo ideal para él.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
15: Més coses, la ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Sabiñárigo. La ciclista de Llorenç del Penedès ha aconseguit el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. Benito aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta i així ho ha explicat al Tot Gira.
18: Sí, la veritat és que sí, si m'ho haguessin dit fa una setmana, la veritat és que no tenia gens clar ni l'una ni l'altra. Llavors, realment és una passada.
15: La catalana ara ja pensa en la seva propera cita al Tour de França.
18: Sí, i tant. Al final, aquest any, si tot va bé, doncs faré les tres grans voltes. Mm-hmm. I per mi, a nivell esportiu, doncs és un aprenentatge brutal. Sí que, evidentment, tinc un rol de gregària, no? Allà on vaig, quan corro amb l'equip. Llavors, és molt diferent el tipus de ciclisme que hem vist avui, diguem, versus el que veurem al Tour.
15: Recordem que en aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, que no s'ha recuperat de la caiguda de dimecres quan estava reconeixent el recorregut de la prova contra rellotge. Aquest diumenge es disputarà la prova masculina. A motor, victòria de Raúl Fernández a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot d'Aprilia ha guanyat amb solvència per davant del japonès Ai Ogura i de l'italià Fabio Di Gianantonio. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha acabat quart i Marc Márquez ha estat l'únic pilot català que ha acabat puntuant. El de Cervera ha acabat a la sisena posició en aquesta cursa sprint.
19: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
15: Amb aquests resultats, Marc Márquez queda 42 punts de Bezzecchi la general. Aquest diumenge a les dues es fa la cursa llarga amb Jorge Martín des de la pole position. Márquez surt des de la setena plaça i el seu germà l'Àlex des de la dotzena plaça. Segons ha pogut saber també Catalunya Ràdio, hi ha un percentatge molt alt que Maverick Viñales no segueixi a MotoGP la temporada que ve. El de Roses ha comunicat al seu actual equip, el KTM Tech 3, que no seguirà amb ells. També motor, en aquest cas parlant de Fórmula 1, per dir que George Russell en Mercedes surt des de la pole position al Gran Premi d'Àustria que es disputa aquest diumenge. Vuitena pole per Mercedes amb 8 curses aquesta temporada. La primera fila de Russell la compartirà amb el Ferrari de Leclerc, a la segona fila hi haurà Hamilton i el líder de Mundial, Kimi Antonelli, Sainz surt 17è i Alonso des de la plaça 21. Aquest diumenge també en bàsquet Catalunya juga un partit amistós al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. El seleccionador Jaume Ponsarnau diu que Catalunya és un referent.
20: El nostre bàsquet és un bàsquet reconegut arreu, no? I crec que ha sigut referent a moltes parts del món. Tinc gent bueno, que ho ha sigut tot, no?, amb aquest esport. I bé, doncs, malauradament tardem massa, no?, a poder fer la festa del nostre bàsquet. Però, bueno, s'ha pogut fer, i ha costat, eh? S'ha pogut fer i mirarem de fer-ho, doncs, com dia abans, no?, tots amb la màxima il·lusió.
15: Aquest diumenge també juga la tornada per l'ascens a l'Hockey Lliga entre la Vilafranca i el Manlleu, amb 2-3 pel Vilafrancat del partit d'anada.
2: Trescat Info.

0: El balanç pel doble terratrèmol de dimecres a Veneçuela supera els 1.400 morts. Una vintena de països ja han enviat equips de rescat per tractar de trobar supervivents entre els més de 50.000 desapareguts. Catalunya hi ha desplaçat un equip especialitzat en infraestructures col·lapsades. Pedro Sánchez demana superar la corrupció i prepara ja la cursa electoral del 2027 al Comitè Federal del PSOE, que s'ha fet aquest dissabte. Un comitè plàcid, sense veus discordants i amb les úniques crítiques d'Emiliano García Page, que demana eleccions anticipades. Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez d'aferrar-se al càrrec de president mentre s'ofega en corrupció. El cap de files del PP ho ha dit al Congrés dels Populars Catalans, en què Alejandro Fernández ha estat reelegit president. El dirigent ha escollit el fins ara portaveu al Parlament, Juan Fernández, com a número 2. Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords de calor en temperatures que freguen o superen els 40 graus. La calorada a Europa tensiona els sistemes hospitalaris, com per exemple a França, on han mort un centenar de persones vulnerables. Benjamin Netanyahu qualifica de cop dur contra Hezbollah i l'Iran l'acord firmat divendres amb el Líban. El primer ministre israelià creu que justifica l'ocupació al sud del país. L'oposició i l'ala més dretana del seu propi govern critiquen l'acord. Els castellers de Vilafranca descarreguen tres castells de gamma extra, incloent-hi la primera torre de nou de la temporada, en la diada del Pla de la Seu a Tarragona. Bones actuacions dels castellers de Sants, que han descarregat la tripleta màgica, i dels xiquets de Tarragona.
1: Esports. Aquest diumenge comencen els 16ens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que juga serà entre Canadà, una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot això l'endemà que Espanya guanyés l'Uruguai per 1-0, classificant-se primera del seu grup i eliminant la selecció sud-americana. La catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. La de Llorenç de Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. I Raúl Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Marc Márquez ha acabat sisè. Aquest diumenge, cursa llarga.
0: Pel que fa al temps, matinada càlida a la costa, però també a punts de l'interior, per bé que amb el pas de les hores baixaran dels 22 graus al Pla de Lleida i, en canvi, costarà baixar dels 26 o 27 a la costa central. Molta calor i sol aquest diumenge, amb alguns canvis entre la tarda i la nit. Aleshores cauran temperatures al Pirineu i a la Terra Alta, on hi haurà alguna pedregada i risc alt de ventades intenses.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil.
3: Estamos contabilizando que 1.430 hermanas y hermanos han resultado fallecidos.
0: És l'últim balanç del doble terratrèmol de dimecres a Veneçuela, facilitat pel president del Parlament, Jorge Rodríguez. Oficialment s'ha passat dels 900 als 1.430 morts, més de 3.000 ferits i prop de 3.100 persones sense casa. Unes xifres que poden augmentar encara més, molt més, perquè queden 50.000 desapareguts. Els equips de rescat desplaçats d'una vintena de països lluiten encara per trobar supervivents sota la runa, mentre aquest dissabte hi ha hagut noves rèpliques que, en principi, no han fet més víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
4: Els equips de rescat mexicans són dels més especialitzats del món en rescat sota runes d'edificis. Se'ls coneix com Los Topos i ja treballen sobre el terreny a Veneçuela en la localització de supervivents.
5: Des de anoche sin parar hicimos la recuperación del cuerpo de una señora y tenía abrazado a su perrito. El perrito salió vivo, la señora desgraciadamente falleció. Y ahorita, como ves, estamos trabajando para tratar de recuperar el cuerpo del hijo de la señora.
4: Víctimes com els humans dels terratrèmols també ho són els animals domèstics, que també són rescatats amb esclats d'alegria quan se'ls recupera de sota les runes. Una vintena de països han enviat ja vols humanitaris, maquinària i equips de rescat lluiten contra rellotge per salvar vides, mentre els familiars esperen angoixats.
6: No hay suficiente maquinaria, el equipo es necesario para desbloquear todos esos escombros. Entonces yo pido, por favor, que envíen a las personas que puedan ayudarnos, personas con capacidad, y que no dejen de buscar, no que no dejen de buscar, porque me dijeron hoy que tenían ganas de ya no buscar más, y eso no es justo, porque nosotros tenemos la esperanza de que salgan con vida nuestros seres queridos.
4: Es parla de 50.000 desapareguts per aquests dos terratrèmols de Veneçuela del passat dimecres. El govern xavista, tutelat econòmicament pels Estats Units des del passat mes de gener, en ser detingut i empresonat el llavors cap d'estat del país sud-americà, Nicolás Maduro, ara també lidera la crisi humanitària. El cap del comandament sud dels Estats Units, un general dels marins, supervisa l'operatiu en una zona zero que ja representa també una crisi sanitària. Els veïns de La Guaira parlen d'una olor insuportable a cossos en descomposició.
0: El govern espanyol també ha actualitzat el nombre de víctimes de residents a Veneçuela afectats pels terratrèmols. Hi ha 6 morts, 133 desapareguts i 14 localitzats sota la runa. Aquest dissabte s'ha enlairat de Madrid un segon contingent amb equips de rescat, entre els quals hi ha un equip català d'emergències format per 15 bombers especialitzats en infraestructures col·lapsades. El seu cap, Oriol Corbella, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio que encara tenen esperances de trobar supervivents.
2: Tenim experiència de que es formen espais vitals i que en aquests espais vitals doncs, pot quedar gent que encara estigui en vida i sempre hi ha esperança en altres terratrèmols. I així hem vist com al cap de molts dies doncs, encara es poden trobar persones en vida.
0: Aquest diumenge podria arribar a Torrejón un avió amb 59 repatriats. Mentrestant, l'ONU ha calculat que el doble terratrèmol podria acabar afectant gairebé 7 milions de persones a tot el país i provocar un cost econòmic equivalent al 6% del PIB veneçolà. En crònica política, el PSOE engega la maquinària electoral amb un comitè federal plàcid que ha fet costat a Pedro Sánchez. El secretari general i president espanyol defensa la resposta que han tingut el degoteig de casos de corrupció i demana coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura. Madrid, Alba Gil.
7: Han estat gairebé 7 hores de reunió que han servit per certificar el suport gairebé unànime del partit a Pedro Sánchez. Els socialistes tanquen files amb l'estratègia de Ferraz per fer front als casos judicials i activen l'engranatge de cara a les generals de l'any que ve amb l'interrogant sobre si seran abans de les municipals i autonòmiques del maig. Pel que fa a la corrupció, el líder socialista ha admès que podrien haver fet més, però que han estat contundents.
8: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
7: Sánchez també ha deixat clar als seus que no pensa tirar la tovallola i que té més ganes que mai de tornar a guanyar el 2027. Ho ha qüestionat el discurs habitual Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral o una qüestió de confiança. La resta de barons han subscrit les paraules de Sánchez, que en una rèplica velada ha assegurat que els qui demanen avançar els comicis són els mateixos que van fer Mariano Rajoy president espanyol. Sentim Salvador Illa.
9: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
7: El comitè també ha aprovat una reforma del reglament per poder aplicar les mesures de control intern que van anunciar ara fa un any.
0: De la seva banda, Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez d'aferrar-se antidemocràticament a la Moncloa. El líder dels populars ho ha dit al Congrés del PP català, en què la formació ha revalidat la presidència d'Alejandro Fernández i ha situat l'actual portaveu parlamentari, Juan Fernández, com a segon de bord. El cap de files reelegit s'ha compromès a capitanejar l'ofensiva del partit per fer fora Sánchez. Ho ha seguit des de Barcelona, Àlex Giral Robert.
10: Des de la capital catalana i poc després de la intervenció de Sánchez, Feijóo ha titllat el comitè federal del PSOE de còmplice de la corrupció que envolta el líder socialista. El cap de l'oposició espanyola ha afirmat que és el governant més totalitari des de la mort de Franco.
11: Señor Sánchez lleva ya 2 días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
10: Feijóo ha vaticinat que el PP català tindrà la clau per acabar tombant Sánchez. Alejandro Fernández li ha agafat el guant.
12: Que la tarea prioritaria que tenemos en los próximos meses es que Cataluña lidere el cambio en España para que tú seas presidente del gobierno, qué buena falta le hace a la nación.
10: Exhibició pública d'unitat després d'anys de tensions entre Feijóo i Fernández, que amb el Congrés d'aquest dissabte ha donat per reconstruïts tots els ponts.
13: Si alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió,
12: Juro que no me acuerdo.
10: Les desavinences entre la direcció catalana i Gènova havien anat endarrerint un conclave que s'ha acabat fent 4 anys més tard del que preveuen els estatuts. Amb un aval de més del 97% del partit, Fernández ha estat ratificat com a cap de files dels populars catalans. El tarragoní ha escollit com a número 2 Juan Fernández, a qui la diputada Lorena Roldán substituirà com a portaveu al Parlament.
0: I parlem ara dels termòmetres perquè Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords absoluts de calor amb temperatures al voltant dels 40 graus. La calorada també afecta altres països com Àustria, Hongria i Itàlia, que declaren l'alerta mentre el fenomen es desplaça cap a l'est d'Europa. A Alemanya, les temperatures assoleixen el rècord de 41 graus i mig. La calor impedeix el trànsit per una desena d'autovies pel deteriorament de l'asfalt. Les autoritats alemanyes i també les austríaques temen per l'estat de les vies i desaconsellen els viatges llargs en tren. A Dinamarca, país escandineu, el termòmetre ha arribat a una temperatura mai vista, 37 graus, i a la República Txeca als 40 graus i mig, una temperatura sense precedents. L'investigador del CSIC, el Centre de Geociències Barcelona, Santiago Giral, assegura que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
13: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a latituds de Noruega, posem pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
0: A Hongria, les autoritats redueixen la producció d'energia d'un dels reactors d'una central nuclear davant l'elevada temperatura de l'aigua del riu Danubi. A França, si bé l'onada de calor remet una mica, 37 del centenar de departaments francesos continuen en situació de màxima alerta. La calor ha causat un centenar de morts a París en les últimes 24 hores i els serveis funeraris estan desbordats. La calorada tensiona els sistemes hospitalaris de diversos països europeus. Al Regne Unit, les tempestes derivades de l'onada de calor ja han fet posposar o cancel·lar més de 600 vols dels aeroports de Heathrow i Gatwick. A casa nostra, els Mossos han detingut una dona de 41 anys per la seva possible relació amb la mort de la seva parella a Sant Salvador de Guardiola, al Bages. La dona, que era infermera de l'UCI de l'Hospital de Manresa, està acusada d'enverinar amb medicaments la seva parella, un bomber de 46 anys. La investigació policial dels darrers mesos ha permès relacionar la dona detinguda amb els fets. L'home va tenir un incident mentre conduïa, feia cops de volant i estava desorientat. Arran d'aquells fets, el van ingressar a l'hospital. Al cap d'uns dies li van donar l'alta i dies després va morir. Segons el diari La Vanguardia, l'autòpsia va revelar que l'home tenia restes de benzodiazepines i fentanil a la sang. El diari també assegura que va ser un amic d'ell qui va anar als Mossos a portar informació. Ara el jutge d'instrucció ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a la dona. Passen davant dels castellers de Vilafranca, els de Sants i els xiquets de Tarragona, a la diada del Pla de la Seu. Els verds hi han descarregat 3 castells de gamma extra. Ho ha seguit des de Tarragona Josep Almirall.
14: Els castellers de Vilafranca han descarregat la seva primera torre de nou de la temporada en una actuació d'alt nivell, en la qual també han descarregat el 4 de nou amb l'agulla i el pilar de 8. 3 castells de la gamma extra que els verds han acompanyat del 3 de 9. Molt bona actuació dels penedesencs que eixamplen el seu ventall de castells de la màxima dificultat. Gran actuació també dels castellers de Sants, que han descarregat la tripleta màgica per primera vegada des del 2019. Impecable el 4 de 9 de sortida, més treballat el 3 de 9 de la segona ronda i estrena del 5 de 8 per acabar. Els anfitrions de la Diada, els xiquets de Tarragona, han igualat la seva millor actuació de la temporada, amb el 3 i el 4 de 8 i el 7 de 8, el segon de l'any, que els serveix també per agafar confiança davant l'estrena futura del 2 de 8, el 5 de 8 o el 3 de 9. A banda de la Diada del Pla de la Seu, destaquen altres resultats del dissabte casteller. A Sant Cugat del Vallès, els Minyons de Terrassa han completat el 3 de 9, la Torre de 8 i el 4 de 8. Els castellers de Sant Cugat han carregat el 3 de 8 i els Nens del Vendrell descarregat el 4 de 8. A Tarragona hi ha hagut una altra actuació a destacar, la de Sant Pere, al barri del Serrallo. Els xiquets locals hi han descarregat el primer 4 de 8 del seu historial i han firmat la millor actuació, amb el 2 de 7, el 5 de 7. I a la Diada de Sant Pere, a Vilanova i la Geltrú, Els bordegassos de Vilanova han descarregat el 3 i el 4 de 8, els xicots de Vilafranca el 4 de 8 i els castellers del Foix de Cubelles el 3 de 7.
0: Obrim àrea de servei.
15: El temps.
0: Dani Ramírez.
16: Avui la previsió per fi indica novetats. A la tarda hi haurà canvis a alguns sectors del nord, el Pirineu, sobretot lleidatà, i algunes zones de ponent. Matí tranquil, migdia tranquil, sol, molta calor, aquestes mínimes tropicals a bona part del país, també a l'interior per sobre de 20-22 graus, o tòrrida, nit tòrrida, per sobre 25 graus, fins i tot 27 de mínima en punts de l'àrea de la costa barcelonina. Dia de sol, dia de molta calor, novament màximes de 36, 37, 38, fregant els 39 a Fraga, 38 a Lleida i a Mollerussa, per exemple, 35, 36, 37 a l'Empordà, però no tant com ahir. I destaquem la situació de tomb, fa un tomb, es gira com un bitxó al temps, i preveiem tempestes, algunes tamborinades a la vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, a partir de les 5, 6, 7 de la tarda. A l'Alt Pirineu poden començar una mica abans, 3, 4 de la tarda. Però seria final de tarda i vespre, quan aquestes tempestes desfetes, les fortes cap a l'Aragó, portaran ventades sobtades, primer de sud-sud-oest, Garbí, girant a mestral o ponent. Un vent rescalfat a Tarragona i l'Ebre. Poden pujar amb ventades càlides en aquest sector del sud i de ponent. I, en canvi, les tempestes amb pedra, fins i tot a la vall d'Aran Pallars i Alta Ribagorça, refrescaran l'ambient notablement. Hi ha risc de calamar-se o d'alguna aiguada, ho indica amb un avís al Meteocat, més de 20 litres en mitja hora, a la vall d'Aran, a l'Alta Ribagorça i al Pallars Sobirà.
15: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha celebrat l'acord firmat amb el Líban divendres, segons el qual l'exèrcit israelià s'anirà retirant de forma gradual del sud del país i ocuparan el seu lloc militars libanesos. Netanyahu ha valorat que el pacte permet que Israel es pugui mantenir a la zona mentre que Hezbollah no es desarmi. Per això ha qualificat l'acord de cop dur per a la milícia xiïta i per a l'Iran, el seu aliat.
17: Els Estats Units i el Líban han reconegut el dret d'Israel a mantenir una franja de seguretat dins del Líban, mentre això sigui necessari per a la nostra seguretat. Continuarem mantenint-la fins que Hezbollah i la resta d'organitzacions terroristes siguin desarmades, fins que ja no representin cap amenaça per Israel des del territori libanès. Vull que ho sapigueu, aquest és un cop important per l'Iran i per Hezbollah.
0: Però l'oposició israeliana i fins i tot l'ala dretana del seu propi govern han criticat l'acord perquè creuen que el Líban no podrà fer front a Hezbollah. La milícia xiïta també ha carregat contra el pacte i acusa el govern libanès d'haver-se humiliat davant Israel. De fet, aquest dissabte els israelians han tornat a atacar el sud del Líban buscant membres de Hezbollah. Al marge del Líban, l'Iran i els Estats Units s'han acusat mútuament de trencar el memoràndum d'entesa firmat fa 10 dies en què es comprometen allargar l'alto al foc i negociar el final de la guerra. Aquest dissabte, Bahrain ha denunciat un atac amb drons iranians. L'Iran també ha llançat un projectil sobre un petrolier en aigües de l'estret d'Hormuz.
15: 3CAT Info.
0: La reivindicació dels drets LGTBIQ i més i els 50 anys de la primera manifestació per a l'alliberament sexual i de gènere que es va fer a Catalunya ha marcat la marxa de l'orgull d'aquest dissabte a Barcelona.
18: 5.000 persones convocades pel Front d'Alliberament Gai de Catalunya pujaven la Rambla de Barcelona sota els lemes «Nosaltres no tenim por, nosaltres som».
0: El record del 26 de juny de 1977 ha estat l'inici de la lectura del manifest a la plaça de Sant Jaume. Unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, hi han arribat des de la plaça de la Universitat en una marxa amb el lema «Més enllà del matrimoni, de l'altar a la revolta». Els organitzadors denuncien que 21 anys després de la legislació del matrimoni entre persones del mateix sexe s'ha generat una dependència estructural d'aquesta institució. També reitero que encara pateixen agressions. Clara Morató és membre de l'Associació Catalana de Sexuals.
19: Aquest any justament volem reivindicar no només amb totes les agressions que segueixen havent i amb totes les repercussions que té el poder néixer i viure en una societat que encara no és lliure per totes de la mateixa manera.
0: Segons l'últim informe de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, el 2025 hi va haver més de 350 agressions a Catalunya. Ángel Camacho, de la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, diu que no són resultat de l'atzar.
20: Creiem que això no és casualitat, no? Que és fruit de l'auge de l'extrema dreta. Creiem que també hi ha una banda positiva, que és que hi ha cada cop més gent conscienciada que identifica les violències i, per tant, sap on denunciar i sap com respondre.
0: Els participants es desmarquen també del Pride Barcelona. Diuen que és una rua festiva pensada perquè hi hagi empreses que en rebin un profit econòmic. I a Hongria, desenes de milers de persones s'han concentrat al centre de la capital, Budapest, per celebrar la primera marxa de l'orgull després del canvi de govern que va posar fi a l'etapa de l'ultranacionalista i homòfob Viktor Orbán. A la celebració de l'any passat, unes 350.000 persones van desfilar malgrat l'amenaça de multes i detencions del govern d'Orbán. Aquest polític, que va estar 16 anys al poder, va limitar els drets del col·lectiu, una legislació que actualment revisa el govern sortint de les urnes a l'abril del primer ministre conservador Peter Maguire. I arreu del món hi ha hagut també marxes, algunes de multitudinàries, com a la ciutat alemanya de Múnich, amb 230.000 participants, i a la capital de Finlàndia, Helsinki, amb 100.000. Altres concentracions han estat minoritàries, com uns centenars de manifestants a Singapur, on l'homosexualitat va ser despenalitzada fa 4 anys. On precisament es farà a principis de juliol un macrofestival dirigit al públic LGTBI és a Israel, un fet que ha despertat diverses crítiques tant dins com fora del país. Són veus que acusen els organitzadors i el govern israelià de pinkwashing, és a dir, d'utilitzar els drets LGTBI per blanquejar la imatge del país. Kerlia, Jordi Brascó.
21: A tocar del Mar Mort, Israel redobla la seva aposta per mostrar-se al món com un paradís de tolerància. Imri Kalman, un dels promotors del macrofestival Prideland, considera que Israel està canviant el Pròxim Orient gràcies a esdeveniments dirigits al públic LGTBI com aquest.
22: Estem transformant la regió i vam arribar amb diferents valors, amb una manera diferent d'entendre el futur, la democràcia, de com veiem en general els drets humans. How do you see
21: human rights in general? Però no tothom compra aquest discurs, i no parlem de gent intolerant, sinó de membres del col·lectiu dins d'Israel. L'Omer Elat, que dirigeix l'organització Transgèneres per la Justícia Social, considera que el festival és una operació de màrqueting. To
23: paint Israel. Dibuixar Israel com una democràcia liberal i avançada és una manera de transformar la narrativa i permetre a l'Estat continuar cometent algunes de les atrocitats que comet i a sobre justificar-les. I he de dir que bona part del col·lectiu hi està d'acord. No n'hi ha gaires que pensin com jo.
21: La reflexió obre un debat més ampli encara, el de què implica ser LGTBI a Israel. L'Homer ho té clar, l'important aquí no és la identitat de gènere, sinó la identitat nacional. La societat t'acceptarà si ets sionista, si serveixes a l'exèrcit i si recolzes Israel. És per això que ell sent que viu als marges, i no pel fet de ser trans.
0: Esports. Amb Oriol Rodríguez.
1: Aquest diumenge comencen els 16ens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que jugarà serà entre Canadà, que és una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot això arribarà l'endemà que Espanya guanyés l'Uruguai per 1-0 i es classifiqués primer al seu grup i eliminant la selecció sud-americana. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, parla de la duresa dels jugadors d'Uruguai.
24: Nosotros, yo estoy orgulloso de mis jugadores en un partido que nos han llevado al límite en todas las... La expresión, la más amplia expresión de la palabra, exigencia física con dureza extrema y hemos sabido estar a la altura de las circunstancias.
1: Arran d'accions dels uruguaians, Nico Williams pateix una lesió muscular a l'adductor dret i Jeremy Pino un esquinç en una clavícula, segons ha fet pública la Federació Espanyola de Futbol. Els dos jugadors, però, seguiran amb la concentració de la selecció espanyola. Aquest dissabte ha passat pel Tot Gira l'exjugador del Barça, Javier Saviola, un Saviola que ha valorat el Mundial que està fent l'argentí Leo Messi.
25: Lo que pasa que lo que tiene Messi es eso, ¿no? Que te sorprende con ahora, te sorprende cuando era chico, te sorprende cuando juega en el Barça, cuando juega en la selección. Bueno, es la verdad que todo, no nos cansamos de repetir, creo que todo el mundo se dio cuenta, ¿no?, de la clase, no digo de jugador de fútbol, ¿no?, sino ya de deportista, porque un deportista que esté 20 años, ¿no?, al máximo nivel, demostrando, ¿no?, cada año tras año, superándose todos los objetivos, todas las estadísticas, rompiendo todos los récords. Yo creo que Messi nos tiene acostumbrado a esto.
1: Saviola també ha dit a l'entrevista al Tot Gira que el Barça seria el club ideal pel futbol de Julián Álvarez.
25: No solo se ve el goleador, ¿no?, dentro del área, sino se ve también que técnicamente es muy bueno, que definiendo la jugada también, que se puede tirar una pared con él, entiende muy bien el juego, las jugadas. Bueno, y lo que te decía, ¿no?, que si llega a ir al Barça, para mí es el equipo ideal para él.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més futbol a casa nostra. El Sabadell, que jugarà a la segona divisió la temporada que ve, ha anunciat que no continuarà el lateral Sergi Segura després d'haver-hi jugat l'últim any i mig i haver aconseguit dos ascensos amb l'equip. El Sabadell s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Nijarque. Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat alguns amistosos al Girona el 8 de juliol. Jugarà el Girona contra l'Olot, el municipal d'Olot, el 29 de juliol. El Castelló visita la ciutat esportiva del Girona i l'1 d'agost arribarà el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com a rival a l'estadi de Montilivi. Més coses, la ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Savignanigo. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. Benito aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta i així ho ha explicat el Tot Gira.
2: Sí, la veritat és que sí, si m'ho haguessin dit fa una setmana, la veritat és que no tenia gens clar ni l'una ni l'altra. Llavors, realment, és una passada.
1: Benito diu que el món del ciclisme no es pot donar mai res per fet.
2: No dono mai res per segur, no? Al final, el ciclisme és molt multifactorial, poden passar mil històries en qualsevol moment, llavors no m'agrada gens pensar, ostres, doncs aquest és el meu moment, i menys tenint en compte que ha sigut per una caiguda. Llavors sí que bé, evidentment, jo volia, o sigui, la victòria la volia jugar de la millor manera, però sense dubte no la tenia gens clara.
1: Recordem que en aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, que no s'ha recuperat de la caiguda de dimecres quan reconeixia el recorregut de la prova contra el rellotge. Aquest diumenge es disputa també la prova masculina. També motor, victòria de Raúl Fernández a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot d'Aprilia ha guanyat amb solvència davant del japonès Ogura i de l'italià Di Gian Antonio. El líder del Mundial, un altre italià, Marco Bezzecchi, ha acabat a la quarta posició. I Marc Márquez ha estat l'únic pilot català que ha acabat puntuant. El de Cervera ha acabat sisè a la cursa sprint després d'una ascensió a Pecco Bagnaia.
3: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
1: Amb aquests resultats, Marc Márquez queda 42 punts a Bezzecchi, la general. Aquest diumenge a les dues es fa la cursa llarga amb Jorge Martín des de la pole. Marc Márquez surt des de la setena plaça i Àlex Márquez ho farà des de la dotzena posició. També, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, hi ha un percentatge molt alt perquè Maverick Viñales no segueixi MotoGP la temporada que ve. També a motor, George Russell amb Mercedes surt des de la pole position al Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1, que es disputa també aquest diumenge, vuitena pole per Mercedes amb 8 curses aquesta temporada. La primera fila Russell i Leclerc, la segona Hamilton i el líder de Mundial, Antonelli, Sainz 17è i Alonso 21è. I aquest diumenge també en bàsquet, Catalunya juga un amistós al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. Jaume Ponsarnau és el seleccionador català.
4: El nostre bàsquet és un bàsquet reconegut arreu, no?, i crec que ha sigut referent a moltes parts del món. Tinc gent bueno, que ho ha sigut tot, no?, amb aquest esport, i bé, doncs, malauradament tardem massa, no?, a poder fer la festa del nostre bàsquet, però bueno, s'ha pogut fer i ha costat, s'ha pogut fer i mirarem de fer-ho, doncs, com dia abans, no?, tots amb la màxima il·lusió.
15: Són 6:15.
0: Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El balanç pel doble terratrèmol de dimecres de Veneçuela supera els 1.400 morts. Una vintena de països ja han enviat equips de rescat per tractar de trobar supervivents entre els més de 50.000 desapareguts. Catalunya ja ha desplaçat un equip especialitzat en infraestructures col·lapsades. En clau política, us hem explicat que Pedro Sánchez demana superar la corrupció i prepara ja la cursa electoral del 2027 al Comitè Federal del PSOE, que s'ha fet aquest dissabte. Per la seva banda, Alberto Núñez Feijóo acusa el president espanyol d'aferrar-se al càrrec de president mentre s'ofega en corrupció. Ho ha dit al Congrés dels Populars Catalans, en què Alejandro Fernández ha estat reelegit president. El dirigent ha escollit el fins ara portaveu al Parlament, Juan Fernández, com a número 2. També destaca que Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords de calor amb temperatures que freguen o superen els 40 graus. La calorada a Europa tensiona els sistemes hospitalaris, com per exemple a França, on han mort un centenar de persones vulnerables. A partir d'ara us explicarem que a Rússia la guerra i la inestabilitat han fet que cada vegada més ciutadans recorrin a l'esoterisme per trobar respostes als seus problemes. També ho fan els soldats quan tenen permisos del front, unes pràctiques que l'Església Ortodoxa està decidida a perseguir. En clau cultural us explicarem que l'actriu Rosa Boladeres ha estat reconeguda amb el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgo per la seva interpretació en l'obra Tinc un bosc al cervell, d'Alícia Gorina, estrenada a la Sala Beckett de Barcelona. I en esports, què destaquem, Oriol Rodríguez?
1: Que aquest diumenge comencen les setzens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que es juga serà entre Canadà, una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot això arriba després de la victòria d'Espanya contra l'Uruguai per 1-0, classificant-se primera del seu grup.
0: Pel que fa al temps, la matinada serà càlida a la costa, però també a punts de l'interior, per bé que amb el pas de les hores baixaran dels 22 graus al Pla de Lleida i, en canvi, costarà baixar dels 26 o 27 a la costa central. Molta calor i sol aquest diumenge, amb alguns canvis entre la tarda i la nit. Cauran tempestes al Pirineu i a la Terra Alta. Alguna pedregada i risc alt de ventades intenses.
5: Estamos contabilizando que 1.430 hermanas y hermanos han resultado fallecidos.
0: És l'últim balanç del doble terratrèmol de dimecres a Veneçuela, facilitat pel president del Parlament, Jorge Rodríguez. Oficialment s'ha passat dels 900 als 1.430 morts, més de 3.000 ferits i prop de 3.100 persones sense casa. Unes xifres que poden augmentar encara molt més perquè queden 50.000 desapareguts. Els equips de rescat desplaçats d'una vintena de països lluiten encara per trobar supervivents sota la runa, mentre aquest dissabte hi ha hagut noves rèpliques que en principi no han fet més víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
6: Els equips de rescat mexicans són dels més especialitzats del món en rescat sota runes d'edificis. Se'ls coneix com Los Topos i ja treballen sobre el terreny a Veneçuela en la localització de supervivents.
7: Desde anoche sin parar hicimos la recuperación del cuerpo de una señora y tenía abrazado a su perrito. El perrito salió vivo, la señora desgraciadamente falleció. Y ahorita, como ves, estamos trabajando para tratar de recuperar el cuerpo del hijo de la señora.
6: Víctimes com els humans dels terratrèmols també ho són els animals domèstics, que també són rescatats amb esclats d'alegria quan se'ls recupera de sota les runes. Una vintena de països han enviat ja vols humanitaris, maquinària i equips de rescat lluiten contra rellotge per a salvar vides, mentre els familiars esperen angoixats.
8: No hay suficiente maquinaria, el equipo es necesario para desbloquear todos esos escombros. Entonces yo pido, por favor, que envíen a las personas que puedan ayudarnos, personas con capacidad, y que no dejen de buscar, que no dejen de buscar, porque me dijeron hoy que tenían ganas de ya no buscar más, y eso no es justo, porque nosotros tenemos la esperanza de que salgan con vida nuestros seres queridos.
6: Es parla de 50.000 desapareguts per aquests dos terratrèmols de Veneçuela del passat dimecres. El govern xavista, tutelat econòmicament pels Estats Units des del passat mes de gener, en ser detingut i empresonat el llavors cap d'estat del país sud-americà, Nicolás Maduro ara també lidera la crisi humanitària. Al cap del comandament sud dels Estats Units, un general dels Marines supervisa l'operatiu en una zona zero que ja representa també una crisi sanitària. Els veïns de La Guaira parlen d'una olor insuportable a cossos en descomposició.
0: Precisament dos terratrèmols han afectat el nord-est de l'Afganistan i el Pakistan sense gairebé dades sobre víctimes. El més fort, de magnitud 6, ha passat a la regió afganesa de Hindu Kush. Els tremolors han sentit des de la capital Kabul fins a Islamabad. El sisme s'ha produït a una profunditat d'uns 100 quilòmetres. Poc abans hi ha hagut un altre terratrèmol al Pakistan, de magnitud 5,4. Ha provocat més de 20 ferits i un centenar d'habitatges han resultat malmesos. El primer ministre, Shehbaz Sharif, ha ordenat que hi hagi una resposta urgent per ajudar les persones afectades pel sisme.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El PSOE engega la maquinària electoral amb un comitè federal plàcid que ha fet costat a Pedro Sánchez. El secretari general i president espanyol defensa la resposta que han tingut al degoteig de casos de corrupció i demana coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura. Madrid, Alba Gil.
9: Han estat gairebé 7 hores de reunió que han servit per certificar el suport gairebé unànime del partit a Pedro Sánchez. Els socialistes tanquen files amb l'estratègia de Ferraz per fer front als casos judicials i activen l'engranatge de cara a les generals de l'any que ve amb l'interrogant sobre si seran abans de les municipals i autonòmiques del maig. Pel que fa a la corrupció, el líder socialista ha admès que podrien haver fet més, però que han estat contundents.
10: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
9: Sánchez també ha deixat clar als seus que no pensa tirar la tovallola i que té més ganes que mai de tornar a guanyar el 2027. Ho ha qüestionat el discurs habitual Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral o una qüestió de confiança. La resta de barons han subscrit les paraules de Sánchez, que en una rèplica avalada ha assegurat que els qui demanen avançar els comicis són els mateixos que van fer Mariano Rajoy president espanyol. Sentim Salvador Illa.
11: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que no, socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
9: El comitè també ha aprovat una reforma del reglament per poder aplicar les mesures de control intern que van anunciar ara fa un any.
0: De la seva banda, Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez d'aferrar-se al càrrec de president mentre s'ofega en corrupció. El cap de files del PP ho ha dit al Congrés dels Populars Catalans, en què Alejandro Fernández ha estat reelegit president. El dirigent ha escollit el fins ara portaveu al Parlament, Juan Fernández, com a número 2. I parlem ara de termòmetres perquè Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords absoluts de calor, amb temperatures al voltant dels 40 graus. La calorada també afecta altres països com Àustria, Hongria i Itàlia, que declaren l'alerta mentre el fenomen es desplaça cap a l'est d'Europa. A Alemanya, la calor impedeix el trànsit per una desena d'autovies pel deteriorament de l'asfalt. Les autoritats alemanyes i també les austríaques temen per l'estat de les vies i desaconsellen els viatges llargs en tren. L'investigador del CSIC, del Centre Geociències Barcelona, Santiago Giral, assegura que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
12: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a latituds de Noruega, posant pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
0: A Hongria, les autoritats redueixen la producció d'energia d'un dels reactors d'una central nuclear davant de l'elevada temperatura de l'aigua del riu Danubi. A casa nostra, una dona de 80 anys ha mort ofegada a la platja de l'Arquitecte, a l'Ampolla, al Baix Ebre. L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut poc després de la una del migdia, quan diverses persones han alertat que havien tret de l'aigua una banyista inconscient. Malgrat les maniobres de reanimació, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Des que ha començat la temporada, ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes. També una dona de 80 anys està en estat crític a l'hospital. l'Hospital Josep Trueta de Girona després d'estar a punt d'ofegar-se en una platja de Palamós, al Baix Empordà. Un home ha resultat ferit per arma de foc després d'una baralla al barri de Bon Pastor de Barcelona.

0: tota l'actualitat al moment.
1: A Rússia, la guerra i la inestabilitat han fet que cada vegada més ciutadans recorrin a l'esoterisme per trobar respostes als seus problemes. També ho fan els soldats quan tenen permisos del front, unes pràctiques que l'Església Ortodoxa està decidida a perseguir. Ens ho explica des de Moscou Cristina Solías.
2: Més d'un de cada tres russos assegura que ha recorregut alguna forma d'endevinació sobre el seu futur. Un dels més populars són les cartes del tarot. És el cas de la Yelena, que ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
3: Per descomptat, quan em passen coses desagradables a la vida, recorro a endevins o als vidents de la televisió.
2: Els sociòlegs entenen que aquests comportaments són mecanismes de defensa davant les amenaces polítiques i econòmiques a què s'enfronten els russos i que això ha disparat l'ansietat i el misticisme, unes creences que també sedueixen els soldats russos que lluiten a Ucraïna. Ara bé, a la Natàlia Malinovskaya, bruixa i parapsicòloga, li ha sorprès que els combatents no li demanin ajuda per protegir-los de la mort.
4: En comparació amb els anys 90, quan els bandits venien a demanar-me talismans i amulets constantment, ara no. Les persones que són al front recorren a mi per assumptes d'amor.
2: El principal enemic de les bruixes i els endevins és l'Església Ortodoxa, que ja els ha declarat la guerra. El patriarca Kiril és partidari de prohibir les pràctiques esotèriques perquè considera que amaguen un poder diabòlic i d'aquesta manera intenta establir un vincle amb el satanisme, que és un culte que s'ha il·legalitzat a Rússia i que es pot arribar a castigar amb penes de presó.
1: L'actriu Rosa Boladeres ha estat reconeguda amb el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu per la seva interpretació en l'obra Tinc un bosc al cervell, d'Alícia Gorina, estrenada a la Sala Beckett de Barcelona. El guardó distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina, Montse Pujol.
5: Rosa Boladeres, després de formar-se a l'Institut del Teatre, va iniciar la seva trajectòria professional a començament dels anys 90, muntatges com Final d'estiu amb tempesta, de Francesc Luchetti, i Els temps i els Conway, dirigida per Mario Gas. Amb una trajectòria de més de 3 dècades, Boladeres s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes al panorama teatral i audiovisual català. Ha treballat en teatre, televisió i cinema, tant en registres dramàtics com còmics. Boladeres, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha mostrat la seva alegria per rebre el guardó.
6: El Premi Margarida Xirgu té aquesta cosa tan connectada emocionalment, no? I ja sembla ser tot una comunitat de xirgus que esperem, doncs, que el dia 20 de juliol trobar-nos totes allà i la de xirgu, l'autèntica, esperem que també hi sigui, també, que es veu que hi és.
5: Des del 2022, els principals impulsors del Premi Margarida Xirgu són la revista Núvol, que va prendre el relleu de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona i la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya. El premi s'ha atorgat anualment des del 1973 i ha distingit noms com Núria Espert, Anna Lizaran, Míriam Iscla, Mercè Arànega, Clara Segura o Emma Vilarasau. Boladeres rebrà el premi en un acte al Teatre Romea el proper 20 de juliol.
1: I abans de l'àrea de servei, us expliquem que Austràlia endureix la llei que prohibeix les xarxes socials per als menors de 16 anys, després de comprovar que en mig any d'aplicació ha tingut poc efecte per evitar que hi accedeixin els adolescents. El govern doblarà les multes a les plataformes que no introdueixin mecanismes per impedir l'accés als menors i les situarà per damunt dels 60 milions d'euros. Segons el regulador australià, que actualment investiga Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok i YouTube, hi ha un frau generalitzat per part de les companyies. El primer ministre australià, Anthony Albanese, manté que la mesura és necessària perquè hi continua havent massa nens amb accés a les xarxes.
7: Tot el que volem fer és assegurar-nos que la llei sigui tan forta com sigui possible i que podem fer front a qualsevol impugnació legal que es plantegi. No són mesures absents de controvèrsia.
1: Austràlia ha estat pionera a restringir l'accés dels menors a les xarxes socials i altres països analitzen els seus resultats per seguir-ne els passos.
0: El temps.
1: Dani Ramírez.
8: Avui la previsió per fi indica novetats. A la tarda hi haurà canvis a alguns sectors del nord, el Pirineu, sobretot lleidatà, i algunes zones de ponent. Matí tranquil, migdia tranquil, sol, molta calor, aquestes mínimes tropicals.

0: calç a bona part del país, també a l'interior per sobre de 20-22 graus, o tòrrida, nit tòrrida, per sobre 25 graus, fins i tot 27 de mínima en punts de l'àrea de la costa barcelonina. Dia de sol, dia de molta calor, novament màximes de 36, 37, 38, fregant els 39 a Fraga, 38 a Lleida i a Mollerussa, per exemple, 35, 36, 37 a l'Empordà, però no tant com ahir. I destaquem la situació de tomb, fa un tomb, es gira com un mixó al temps, i preveiem tempestes, algunes tamborinades a la Vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, a partir de les 5, 6, 7 de la tarda. A l'Alt Pirineu poden començar una mica abans, 3, 4 de la tarda. Però seria final de tarda i vespre, quan aquestes tempestes desfetes, les fortes cap a l'Aragó, portaran ventades sobtades, primer de sud-sud-oest, Garbí, girant a mestral o ponent. Un vent rescalfat a Tarragona i l'Ebre. Poden pujar en ventades càlides en aquest sector del sud i de ponent. I, en canvi, les tempestes amb pedra, fins i tot a la Vall d'Aran, Pallars i Alta Ribagorça, refrescaran l'ambient, notablement. Hi ha risc de calamar-se o d'algun aiguat, ho indica amb un avís, el Meteocat, més de 20 litres en mitja hora, a la Vall d'Aran, a l'Alta Ribagorça i al Pallars Sobirà.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: A les escoles del País Valencià, la llengua continua portant maldecaps als equips directius i a les famílies. Els pares que matriculen els seus fills per començar infantil 3 al setembre es troben que si l'escola té aula de 2 anys, no poden escollir la llengua base d'escolarització dels fills. El 52% de les aules d'infantil de 3 anys, segons dades de la Conselleria, seran en castellà. València, Alba Barbosa.
3: A l'Escola Carles Salvador de Castelló només han ofert 4 places en valencià per als infants que començaran al setembre infantil 3. La resta estan ocupades pels que pugen d'infantil 2. Els fills de la Carla Montfort i la Lídia Aranega aniran al grup de castellà tot i haver demanat la línia en valencià.
4: Es va votar i va haver 7 famílies que van votar castellà. Per tant, no es va arribar al 75%, va ser un 70%, i es va crear una línia en castellà i una línia en valencià.
5: Tenim el cas d'abril, que va començar en castellà, malgrat que vam fer la sol·licitud en valencià.
3: La llengua del grup, quan comença en infantil 3, ja ve condicionada pel que van escollir les famílies l'any passat. Lliris Moltó és la directora del centre.
6: N'hi ha 9-10 famílies que es veuen obligades a escolaritzar els seus fills en castellà perquè no volen anar-se'n del barri o perquè no volen anar-se'n de l'escola on tenen matriculat el fill gran.
3: L'escola ha fet arribar les queixes a la conselleria, que els va instar a canalitzar-ho a través d'inspecció, i han obtingut un informe favorable. Des d'Educació asseguren que estudiaran una solució per als centres on hi hagi una demanda de places.
2: Unes 400 persones s'han reunit aquest dissabte al migdia a Planoles en un acte d'homenatge a l'expresident Jordi Pujol organitzat per la Joventut Nacionalista de Catalunya. Durant l'acte s'ha repassat la seva trajectòria i s'ha llegit un text escrit pel mateix Pujol. Berta Artigas Fontàs.
7: L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha assistit a l'acte a Planoles, no ha intervingut directament, però s'ha llegit un text escrit per ell on apel·lava a la capacitat integradora de Catalunya.
8: Del deure de mantenir la llengua, de transmetre una cultura, d'integrar la gent que ve de fora i de cohesionar. Del deure de treballar bé, de servir, de no rendir-se. Sense aquests deures, els drets acaben essent paper mullat.
7: L'encarregada de llegir-ho ha sigut Carlota Montfort, presidenta de la Joventut Nacionalista de Catalunya, l'entitat que ha organitzat aquest homenatge a l'expresident. En el text, Pujol també feia balanç de la seva trajectòria d'aquesta manera.
8: Que he intentat servir Catalunya amb les meves limitacions, amb els meus errors i amb els meus encerts, però sempre amb una convicció profunda que Catalunya valia la pena i que Catalunya continua valent la pena.
7: La jornada ha plegat unes 400 persones vinculades a l'entorn de Junts, com Turull i Rull, però també històrics vinculats a Convergència, com Irene Rigau o Josep Maldonado. En l'acte s'ha repassat la trajectòria de Pujol des de la joventut fins a l'acció de govern, passant per la Fundació de Convergència, però no s'ha fet esment del judici a la seva família pendent de sentència, del qual l'expresident va ser exclòs pel seu deteriorament mental.
2: L'antiga església de Sant Francesc de Montblanc ha reobert aquest dissabte després d'una reforma del monument. Feia 40 anys que no es duia a terme una intervenció integral. La rehabilitació ha permès descobrir unes pintures policromades medievals ubicades a l'enteixinat del sostre. Des de Montblanc, Arnau Martínez.
9: L'Església del segle XIII ha patit un rentat de cara. S'han fet diverses intervencions després que al llarg dels anys es duguessin a terme actuacions, algunes d'elles dubtoses. L'espai es continuarà utilitzant com a sala d'actes, com ara concerts i conferències, però es tindrà en compte l'aspecte patrimonial. Oriol Pellissó és el regidor de Patrimoni de Montblanc.
10: Això ho hem dit constantment perquè sí que és veritat que l'Església de Sant Francesc, malgrat hi va haver una restauració de l'any 81 al 87, aquests 40 anys no hem tingut un respecte pel patrimoni que mereixia. Jo crec que Montblanc avui guanya un equipament, però guanya un equipament patrimonial, a part d'un equipament cultural, turístic, que hi continuaran desenvolupant fires, però amb un respecte cap al patrimoni, que jo crec que és de rebut, perquè aquests anys no l'hem tingut i crec que aquesta obra ens ha ajudat a entendre com hem de respectar el nostre patrimoni, en aquest cas, doncs, l'Església de Sant Francesc.
9: Durant les obres han estat implicades més d'un centenar de persones. Els treballs comptaven amb fons Next Generation i s'ha treballat a contrarrellotge per assolir uns terminis que eren molt ajustats, de només 6 mesos amb una pròrroga de 3.
2: L'Ajuntament de Camarasa, a la Noguera, ha posat en marxa un any més el dispositiu de seguretat i convivència a l'Espai Natural Protegit Maria Rúbies. Aquesta zona de bany situada a la llera del riu Segre atrau milers de turistes que sovint no són conscients del perill de banyar-se en aigües fluvials. Alba Mor.
11: El dispositiu comença a finals del mes de juny i normalment finalitza a finals del mes d'agost. Durant aquest període, l'espai natural compta amb la presència d'agents cívics que vetllen pel respecte de les normes de convivència i de bon ús de l'entorn. També realitzen controls d'accessos i recorden la prohibició de fer foc i de l'ús d'embarcacions motoritzades. Pel que fa a la seguretat a l'aigua, diferents cartells alerten del risc de refrescar-se al riu i una línia de boies delimita la zona segura de bany. Elisabet Lizaso és regidora de Turisme.
12: Aquest dispositiu de seguretat valora molt la prevenció d'evitar tragèdies com hem tingut d'altres anys i la millor forma és aquesta pedagogia amb cartells on s'indica clarament que és un espai natural, que és salvatge, que has de vigilar molt, les boies et separen del perill, per tant, aquesta crida que respecti al màxim les mesures de seguretat establertes a la zona.
11: En els darrers 2 anys, 3 persones han mort banyant-se a la zona.
2: El Departament d'Educació ha rebut prop de més de 100.000 sol·licituds per començar al setembre un primer curs de grau mitjà o de grau superior. En els dos casos, pràcticament 9 de cada 10 estudiants han acceptat que el sistema els assigni una alternativa en cas que no puguin obtenir cap plaça en una de les peticions que hagin fet. Es tracta de la principal novetat del procés de preinscripció d'aquest any. Més enllà que la preinscripció es farà en 2 tandes, si un alumne no ha aconseguit entrar a cap de les 10 opcions que hagi demanat, el sistema n'hi oferirà una d'alternativa. Ho farà a través d'un algoritme que, seguint els interessos de l'aspirant, proposarà altres places, en altres horaris o en altres estudis de la mateixa família. Ho explica el director general d'Ordenació i Integració de la Formació Professional, Ricard Coma.
13: Que un 88% de les sol·licituds de l'alumnat de grau mitjà i grau superior hagin marcat la casella de rebre una assignació, malgrat aquesta no estigui entre les seves primeres opcions, creiem que manifesta la prioritat dels joves per voler estudiar formació professional per davant d'altres estudis, cosa que hem de valorar molt positivament.
2: Esports. A Muriel Rodríguez.
14: Aquest diumenge comencen els 16ens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que juga serà el partit entre Canadà, que és una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot plegat arriba l'endemà que Espanya guanyés l'Uruguai per 1-0 i es classifiqués primera del seu grup i eliminés també de retruc la selecció sud-americana. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, parla de la duresa dels jugadors d'Uruguai.
15: Nosotros, yo estoy orgulloso de mis jugadores en un partido que nos han llevado al límite en todas las... La expresión, la más amplia expresión de la palabra, exigencia física con dureza extrema y hemos sabido estar a la altura de las circunstancias.
14: De fet, arran d'accions dels uruguaians, Nico Williams pateix una lesió muscular a l'adductor dret i Jeremy Pino un esquinç en una clavícula, segons ha fet pública la Federació Espanyola de Futbol. Els dos jugadors, però, seguiran amb la concentració de la selecció espanyola. Aquest dissabte també ha passat pel Tot Gira de Catalunya Ràdio l'exjugador del Barça, Javier Saviola. Saviola ha valorat el moment que de moment està passant Leo Messi en aquest Mundial.
16: Lo que pasa que lo que tiene Messi es eso, ¿no? Que te sorprende con ahora, te sorprende cuando era chico, te sorprende cuando juega en el Barça, cuando juega en la selección. Bueno, es la verdad que todo, no nos cansamos de repetir, creo que todo el mundo... se dio cuenta, ¿no?, de la clase, no digo de jugador de fútbol, ¿no?, sino ya de deportista, porque un deportista que esté 20 años, ¿no?, al máximo nivel, demostrando, ¿no?, cada año tras año, superándose todos los objetivos, todas las estadísticas, rompiendo todos los récords. Yo creo que Messi nos tiene acostumbrado a esto.
14: Saviola també diu que el Barça seria el club ideal pel futbol de Julián Álvarez.
16: No solo se ve el goleador, ¿no?, dentro del área, sino se ve también que técnicamente es muy bueno, que definiendo la jugada también, que se puede tirar una pared con él, entiende muy bien el juego, las jugadas. Bueno, y lo que te decía, ¿no?, que si llega a ir al Barça, para mí es el equipo ideal para él.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
14: Més coses. La ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Sabiñárigo. La ciclista de Llorenç del Penedès ha aconseguit el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. Benito aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta i així ho ha explicat al Tot Gira.
17: Sí, la veritat és que sí, si m'ho haguessin dit fa una setmana, la veritat és que no tenia gens clar ni l'una ni l'altra. Llavors, realment, és una passada.
14: La catalana ara ja pensa en la seva propera cita al Tour de França.
17: Sí, i tant. Al final, aquest any, si tot va bé, doncs faré les tres grans voltes. Mm-hmm. I per mi, a nivell esportiu, doncs és un aprenentatge brutal. Sí que, evidentment, tinc un rol de gregària, no? Allà on vaig quan corro amb l'equip. Llavors, és molt diferent el tipus de ciclisme que hem vist avui, diguem, versus el que veurem al Tour.
14: Recordem que en aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, que no s'ha recuperat de la caiguda de dimecres quan estava reconeixent el recorregut de la prova contra rellotge. Aquest diumenge es disputarà la prova masculina. A motor, victòria de Raúl Fernández a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot d'Aprilia ha guanyat amb solvència per davant del japonès Ayogura i de l'italià Fabio Di Gianantonio. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha acabat quart i Marc Márquez ha estat l'únic pilot català que ha acabat puntuant. El de Cervera ha acabat a la sisena posició en aquesta cursa sprint.
18: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
14: Amb aquests resultats, Marc Márquez queda 42 punts de Bezzecchi la general. Aquest diumenge a les dues es fa la cursa llarga amb Jorge Martín des de la pole position. Márquez surt des de la setena plaça i el seu germà l'Àlex des de la dotzena plaça. Segons ha pogut saber també Catalunya Ràdio, hi ha un percentatge molt alt que Maverick Viñales no segueixi a MotoGP la temporada que ve. El de Roses ha comunicat al seu actual equip, el KTM Tech 3, que no seguirà amb ells. També motor, en aquest cas parlant de Fórmula 1, per dir que George Russell en Mercedes surt des de la pole position al Gran Premi d'Àustria que es disputa aquest diumenge. Vuitena pole per Mercedes amb 8 curses aquesta temporada. A la primera fila Russell la compartirà amb el Ferrari de Leclerc, a la segona fila hi haurà Hamilton i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, Sainz surt 17è i Alonso des de la plaça 21. Aquest diumenge també en bàsquet Catalunya juga un partit amistós al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. El seleccionador Jaume Pons Arnau diu que Catalunya és un referent.
19: El nostre bàsquet és un bàsquet reconegut arreu, no?, i crec que ha sigut referent a moltes parts del món. Tinc gent bueno, que ho ha sigut tot, no?, amb aquest esport, i bé, doncs, malauradament tardem massa, no?, a poder fer la festa del nostre bàsquet, però bueno, s'ha pogut fer i ha costat, eh?, s'ha pogut fer i mirarem de fer-ho, doncs, com dia abans, no?, tots amb la màxima il·lusió.
14: Aquest diumenge també juga la tornada per l'ascens a l'Hockey Lliga entre la Vilafranca i el Manlleu amb 2-3 pel Vilafranca del partit d'anada.
1: Trescat Info.

0: El balanç pel doble terratrèmol de dimecres a Veneçuela supera els 1.400 morts. Una vintena de països ja han enviat equips de rescat per tractar de trobar supervivents entre els més de 50.000 desapareguts. Catalunya ja ha desplaçat un equip especialitzat en infraestructures col·lapsades. Pedro Sánchez demana superar la corrupció i prepara ja la cursa electoral del 2027 al Comitè Federal del PSOE, que s'ha fet aquest dissabte. Un comitè plàcid, sense veus discordants i amb les úniques crítiques d'Emiliano García Page, que demana eleccions anticipades. Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez d'aferrar-se al càrrec de president mentre s'ofega en corrupció. El cap de files del PP ho ha dit al Congrés dels Populars Catalans, en què Alejandro Fernández ha estat reelegit president. El dirigent ha escollit el fins ara portaveu al Parlament, Juan Fernández, com a número 2. Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords de calor en temperatures que freguen o superen els 40 graus. La calorada a Europa tensiona els sistemes hospitalaris, com per exemple a França, on han mort un centenar de persones vulnerables. Benjamin Netanyahu qualifica de cop dur contra Hezbollah i l'Iran l'acord firmat divendres amb el Líban. El primer ministre israelià creu que justifica l'ocupació al sud del país. L'oposició i l'ala més dretana del seu propi govern critiquen l'acord. Els castellers de Vilafranca descarreguen 3 castells de gamma extra, incloent-hi la primera torre de nou de la temporada, en la diada del Pla de la Seu a Tarragona. Bones actuacions dels castellers de Sants, que han descarregat la tripleta màgica, i dels xiquets de Tarragona.
1: Esports. Aquest diumenge comencen els 16ens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que es juga serà entre Canadà, una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot això l'endemà que Espanya guanyés l'Uruguai per 1-0, classificant-se primera del seu grup i eliminant la selecció sud-americana. La catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. La de Llorenç de Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. I Raúl Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Marc Márquez ha acabat 6è. Aquest diumenge, cursa llarga.
0: Pel que fa al temps, matinada càlida a la costa, però també a punts de l'interior, per bé que amb el pas de les hores baixaran dels 22 graus al Pla de Lleida i, en canvi, costarà baixar dels 26 o 27 a la costa central. Molta calor i sol aquest diumenge, amb alguns canvis entre la tarda i la nit. Aleshores cauran temperatures al Pirineu i a la Terra Alta, on hi haurà alguna pedregada i risc alt de ventades intenses.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil.
3: Estamos contabilizando que 1.430 hermanas y hermanos han resultado fallecidos.
0: És l'últim balanç del doble terratrèmol de dimecres a Veneçuela, facilitat pel president del Parlament, Jorge Rodríguez. Oficialment s'ha passat dels 900 als 1.430 morts, més de 3.000 ferits i prop de 3.100 persones sense casa. Unes xifres que poden augmentar encara més, molt més, perquè queden 50.000 desapareguts. Els equips de rescat desplaçats d'una vintena de països lluiten encara per trobar supervivents sota la runa, mentre aquest dissabte hi ha hagut noves rèpliques que, en principi, no han fet més víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
4: Els equips de rescat mexicans són dels més especialitzats del món en rescat sota runes d'edificis. Se'ls coneix com Los Topos i ja treballen sobre el terreny a Veneçuela en la localització de supervivents.
5: Desde anoche sin parar hicimos la recuperación del cuerpo de una señora y tenía abrazado a su perrito. El perrito salió vivo, la señora desgraciadamente falleció. Y ahorita, como ves, estamos trabajando para tratar de recuperar el cuerpo del hijo de la señora.
4: Víctimes com els humans dels terratrèmols també ho són els animals domèstics, que també són rescatats amb esclats d'alegria quan se'ls recupera de sota les runes. Una vintena de països han enviat ja vols humanitaris, maquinària i equips de rescat lluiten contra rellotge per salvar vides, mentre els familiars esperen angoixats.
6: No hay suficiente maquinaria, el equipo es necesario para desbloquear todos esos escombros. Entonces yo pido, por favor, que envíen a las personas que puedan ayudarnos, personas con capacidad, y que no dejen de buscar, porque me dijeron hoy que tenía ganas de ya no buscar más, y eso no es justo, porque nosotros tenemos la esperanza de que salgan con vida nuestros seres queridos.
4: Es parla de 50.000 desapareguts per aquests dos terratrèmols de Veneçuela del passat dimecres. El govern xavista, tutelat econòmicament pels Estats Units des del passat mes de gener, en ser detingut i empresonat el llavors cap d'estat del país sud-americà, Nicolás Maduro, ara també lidera la crisi humanitària. Al cap del comandament sud dels Estats Units, un general dels marins supervisa l'operatiu en una zona zero que ja representa també una crisi sanitària. Els veïns de La Guaira parlen d'una olor insuportable a cossos en descomposició.
0: El govern espanyol també ha actualitzat el nombre de víctimes de residents a Veneçuela afectats pels terratrèmols. Hi ha 6 morts, 133 desapareguts i 14 localitzats sota la runa. Aquest dissabte s'ha enlairat de Madrid un segon contingent amb equips de rescat, entre els quals hi ha un equip català d'emergències format per 15 bombers especialitzats en infraestructures col·lapsades. El seu cap, Oriol Corbella, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio que encara tenen esperances de trobar supervivents.
2: Tenim experiència de que es formen espais vitals i que en aquests espais vitals doncs, pot quedar gent que encara estigui en vida i sempre hi ha esperança en altres terratrèmols. I així hem vist com al cap de molts dies doncs, encara es poden trobar persones en vida.
0: Aquest diumenge podria arribar a Torrejón un avió amb 59 repatriats. Mentrestant, l'ONU ha calculat que el doble terratrèmol podria acabar afectant gairebé 7 milions de persones a tot el país i provocar un cost econòmic equivalent al 6% del PIB veneçolà. En crònica política, el PSOE engega la maquinària electoral amb un comitè federal plàcid que ha fet costat a Pedro Sánchez. El secretari general i president espanyol defensa la resposta que han tingut el degoteig de casos de corrupció i demana coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura. Madrid, Alba Gil.
7: Han estat gairebé 7 hores de reunió que han servit per certificar el suport gairebé unànime del partit a Pedro Sánchez. Els socialistes tanquen files amb l'estratègia de Ferraz per fer front als casos judicials i activen l'engranatge de cara a les generals de l'any que ve amb l'interrogant sobre si seran abans de les municipals i autonòmiques del maig. Pel que fa a la corrupció, el líder socialista ha admès que podrien haver fet més, però que han estat contundents.
8: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
7: Sánchez també ha deixat clar als seus que no pensa tirar la tovallola i que té més ganes que mai de tornar a guanyar el 2027. Ho ha qüestionat el discurs habitual Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral o una qüestió de confiança. La resta de barons han subscrit les paraules de Sánchez, que en una rèplica avalada ha assegurat que els qui demanen avançar els comicis són els mateixos que van fer Mariano Rajoy president espanyol. Sentim Salvador Illa.
9: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que no, socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
7: El comitè també ha aprovat una reforma del reglament per poder aplicar les mesures de control intern que van anunciar ara fa un any.
0: De la seva banda, Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez d'aferrar-se antidemocràticament a la Moncloa. El líder dels populars ho ha dit al Congrés del PP català, en què la formació ha revalidat la presidència d'Alejandro Fernández i ha situat l'actual portaveu parlamentari, Juan Fernández, com a segon de bord. El cap de files reelegit s'ha compromès a capitanejar l'ofensiva del partit per fer fora Sánchez. Ho ha seguit des de Barcelona, Àlex Giral Robert.
10: Des de la capital catalana i poc després de la intervenció de Sánchez, Feijóo ha titllat el Comitè Federal del PSOE de còmplice de la corrupció que envolta el líder socialista. El cap de l'oposició espanyola ha afirmat que és el governant més totalitari des de la mort de Franco.
11: Señor Sánchez lleva ya dos días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
10: Feijóo ha vaticinat que el PP català tindrà la clau per acabar tombant Sánchez. Alejandro Fernández li ha agafat el guant.
12: Que la tarea prioritaria que tenemos en los próximos meses es que Cataluña lidere el cambio en España para que tú seas presidente del gobierno, que buena falta le hace a la nación.
10: Exhibició pública d'unitat després d'anys de tensions entre Feijóo i Fernández, que amb el Congrés d'aquest dissabte ha donat per reconstruïts tots els ponts.
13: Si alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió,
12: Juro que no me acuerdo.
10: Les desavinences entre la direcció catalana i Gènova havien anat endarrerint un conclave que s'ha acabat fent 4 anys més tard del que preveuen els estatuts. Amb un aval de més del 97% del partit, Fernández ha estat ratificat com a cap de files dels populars catalans. El tarragoní ha escollit com a número 2 Juan Fernández, a qui la diputada Lorena Roldán substituirà com a portaveu al Parlament.
0: I parlem ara dels termòmetres perquè Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords absoluts de calor amb temperatures al voltant dels 40 graus. La calorada també afecta altres països com Àustria, Hongria i Itàlia, que declaren l'alerta mentre el fenomen es desplaça cap a l'est d'Europa. A Alemanya, les temperatures assoleixen el rècord de 41 graus i mig. La calor impedeix el trànsit per una desena d'autovies pel deteriorament de l'asfalt. Les autoritats alemanyes i també les austríaques temen per l'estat de les vies i desaconsellen els viatges llargs en tren. A Dinamarca, país escandineu, el termòmetre ha arribat a una temperatura mai vista, 37 graus, i a la República Txeca els 40 graus i mig, una temperatura sense precedents. L'investigador del CSIC, el Centre de Geociències Barcelona, Santiago Giral, assegura que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
13: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a latituds de Noruega, posant pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
0: A Hongria, les autoritats redueixen la producció d'energia d'un dels reactors d'una central nuclear davant l'elevada temperatura de l'aigua del riu Danubi. A França, si bé l'onada de calor remet una mica, 37 del centenar de departaments francesos continuen en situació de màxima alerta. La calor ha causat un centenar de morts a París en les últimes 24 hores i els serveis funeraris estan desbordats. La calorada tensiona els sistemes hospitalaris de diversos països europeus. Al Regne Unit, les tempestes derivades de l'onada de calor ja han fet posposar o cancel·lar més de 600 vols dels aeroports de Heathrow i Gatwick. A casa nostra, els Mossos han detingut una dona de 41 anys per la seva possible relació amb la mort de la seva parella a Sant Salvador de Guardiola, al Bages. La dona, que era infermera de l'UCI de l'Hospital de Manresa, està acusada d'enverinar amb medicaments la seva parella, un bomber de 46 anys. La investigació policial dels darrers mesos ha permès relacionar la dona detinguda amb els fets. L'home va tenir un incident mentre conduïa, feia cops de volant i estava desorientat. Arran d'aquells fets, el van ingressar a l'hospital. Al cap d'uns dies li van donar l'alta i dies després va morir. Segons el diari La Vanguardia, l'autòpsia va revelar que l'home tenia restes de benzodiazepines i fentanil a la sang. El diari també assegura que va ser un amic d'ell qui va anar als Mossos a portar informació. Ara el jutge d'instrucció ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a la dona. Pas endavant dels castellers de Vilafranca, els de Sants i els xiquets de Tarragona, a la diada del Pla de la Seu. Els verds hi han descarregat 3 castells de gamma extra. Ho ha seguit des de Tarragona, Josep Almirall.
14: Els castellers de Vilafranca han descarregat la seva primera torre de nou de la temporada en una actuació d'alt nivell, en la qual també han descarregat el 4 de nou amb l'agulla i el pilar de 8. 3 castells de la gamma extra que els verds han acompanyat del 3 de nou. Molt bona actuació dels penedesencs que eixamplen el seu ventall de castells de la màxima dificultat. Gran actuació també dels castellers de Sants, que han descarregat la tripleta màgica per primera vegada des del 2019. Impecable el 4 de 9 de sortida, més treballat el 3 de 9 de la segona ronda i estrena del 5 de 8 per acabar. Els anfitrions de la Diada, els xiquets de Tarragona, han igualat la seva millor actuació de la temporada, amb el 3 i el 4 de 8 i el 7 de 8, el segon de l'any, que els serveix també per agafar confiança davant l'estrena futura del 2 de 8, el 5 de 8 o el 3 de 9. A banda de la Diada del Pla de la Seu, destaquen altres resultats del dissabte casteller. A Sant Cugat del Vallès, els Minyons de Terrassa han completat el 3 de 9, la Torre de 8 i el 4 de 8. Els castellers de Sant Cugat han carregat el 3 de 8 i els Nens del Vendrell descarregat el 4 de 8. A Tarragona hi ha hagut una altra actuació a destacar, la de Sant Pere, al barri del Serrallo. Els xiquets locals hi han descarregat el primer 4 de 8 del seu historial i han firmat la millor actuació, amb el 2 de 7, el 5 de 7. I a la Diada de Sant Pere, a Vilanova i la Geltrú, Els bordegassos de Vilanova han descarregat el 3 i el 4 de 8, els xicots de Vilafranca el 4 de 8 i els castellers del Foix de Cubelles el 3 de 7.
0: Obrim àrea de servei.
15: El temps.
0: Dani Ramírez.
16: Avui la previsió per fi indica novetats. A la tarda hi haurà canvis a alguns sectors del nord, al Pirineu, sobretot lleidatà, i algunes zones de ponent. Matí tranquil, migdia tranquil, sol, molta calor, aquestes mínimes tropicals a bona part del país, també a l'interior per sobre de 20-22 graus, o tòrrida, nit tòrrida, per sobre 25 graus, fins i tot 27 de mínima en punts de l'àrea de la costa barcelonina. Dia de sol, dia de molta calor, novament màximes de 36, 37, 38, fregant els 39 a Fraga, 38 a Lleida i a Mollerussa, per exemple, 35, 36, 37 a l'Empordà, però no tant com ahir. I destaquem la situació de tomb, fa un tomb, es gira com un bitxó al temps, i preveiem tempestes, algunes tamborinades a la vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, a partir de les 5, 6, 7 de la tarda. A l'Alt Pirineu poden començar una mica abans, 3, 4 de la tarda. Però seria final de tarda i vespre, quan aquestes tempestes desfetes, les fortes cap a l'Aragó, portaran ventades sobtades, primer de sud-sud-oest, Garbí, girant a mestral o ponent. Un vent rescalfat a Tarragona i l'Ebre. Poden pujar amb ventades càlides en aquest sector del sud i de ponent. I, en canvi, les tempestes amb pedra, fins i tot a la vall d'Aran, Pallars i Alta Ribagorça, refrescaran l'ambient notablement. Hi ha risc de calamar-se o d'algun aiguat, ho indica amb un avís al Meteocat, més de 20 litres en mitja hora, a la vall d'Aran, a l'Alta Ribagorça i al Pallars Sobirà.
15: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha celebrat l'acord firmat com el Líban divendres, segons el qual l'exèrcit israelià s'anirà retirant de forma gradual del sud del país i ocuparan el seu lloc militars libanesos. Netanyahu ha valorat que el pacte permet que Israel es pugui mantenir a la zona mentre que Hezbollah no es desarmi. Per això ha qualificat l'acord de cop dur per a la milícia xiïta i per a l'Iran, el seu aliat.
17: Els Estats Units i el Líban han reconegut el dret d'Israel a mantenir una franja de seguretat dins del Líban, mentre això sigui necessari per a la nostra seguretat. Continuarem mantenint-la fins que Hezbollah i la resta d'organitzacions terroristes siguin desarmades, fins que ja no representin cap amenaça per Israel des del territori libanès. Vull que ho sapigueu, aquest és un cop important per l'Iran i per Hezbollah.
0: Però l'oposició israeliana i fins i tot l'ala dretana del seu propi govern han criticat l'acord perquè creuen que el Líban no podrà fer front a Hezbollah. La milícia xiïta també ha carregat contra el pacte i acusa el govern libanès d'haver-se humiliat davant Israel. De fet, aquest dissabte els israelians han tornat a atacar el sud del Líban buscant membres de Hezbollah. Al marge del Líban, l'Iran i els Estats Units s'han acusat mútuament de trencar el memoràndum d'entesa firmat fa 10 dies en què es comprometen allargar l'alto al foc i negociar el final de la guerra. Aquest dissabte, Bahrain ha denunciat un atac amb drons iranians. L'Iran també ha llançat un projectil sobre un patruller en aigües de l'estret d'Hormuz.
15: 3CAT Info.
0: La reivindicació dels drets LGTBIQ i més i els 50 anys de la primera manifestació per a l'alliberament sexual i de gènere que es va fer a Catalunya ha marcat la marxa de l'orgull d'aquest dissabte a Barcelona.
18: 5.000 persones convocades pel Front d'Alliberament Gai de Catalunya pujaven la Rambla de Barcelona sota els lemes «Nosaltres no tenim por, nosaltres som».
0: El record del 26 de juny de 1977 ha estat l'inici de la lectura del manifest a la plaça de Sant Jaume. Unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, hi han arribat des de la plaça de la Universitat en una marxa amb el lema «Més enllà del matrimoni, de l'altar a la revolta». Els organitzadors denuncien que 21 anys després de la legislació del matrimoni entre persones del mateix sexe s'ha generat una dependència estructural d'aquesta institució. També reiteren que encara pateixen agressions. Clara Morató és membre de l'Associació Catalana de Sexuals.
19: Aquest any justament volem reivindicar no només amb totes les agressions que segueixen havent i amb totes les repercussions que té el poder néixer i viure en una societat que encara no és lliure per totes de la mateixa manera.
0: Segons l'últim informe de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, el 2025 hi va haver més de 350 agressions a Catalunya. Àngel Camacho, de la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, diu que no són resultat de l'atzar.
20: Creiem que això no és casualitat, no? Que és fruit de l'auge de l'extrema dreta. Creiem que també hi ha una banda positiva, que és que hi ha cada cop més gent conscienciada que identifica les violències i, per tant, sap on denunciar i sap com respondre.
0: Els participants es desmarquen també del Pride Barcelona. Diuen que és una rua festiva pensada perquè hi hagi empreses que en rebin un profit econòmic. I a Hongria, desenes de milers de persones s'han concentrat al centre de la capital, Budapest, per celebrar la primera marxa de l'orgull després del canvi de govern que va posar fi a l'etapa de l'ultranacionalista i homòfob Viktor Orbán. A la celebració de l'any passat, unes 350.000 persones van desfilar malgrat l'amenaça de multes i detencions del govern d'Orbán. Aquest polític, que va estar 16 anys al poder, va limitar els drets del col·lectiu, una legislació que actualment revisa el govern sortint de les urnes a l'abril del primer ministre conservador Peter Maguire. I arreu del món hi ha hagut també marxes, algunes de multitudinàries, com a la ciutat alemanya de Múnich, amb 230.000 participants, i a la capital de Finlàndia, Helsinki, amb 100.000. Altres concentracions han estat minoritàries, com uns centenars de manifestants a Singapur, on l'homosexualitat va ser despenalitzada fa 4 anys. On precisament es farà a principis de juliol un macrofestival dirigit al públic LGTBI és a Israel, un fet que ha despertat diverses crítiques tant dins com fora del país. Són veus que acusen els organitzadors i el govern israelià de pinkwashing, és a dir, d'utilitzar els drets LGTBI per blanquejar la imatge del país. Kerlia, Jordi Brascó.
21: A tocar del Mar Mort, Israel redobla la seva aposta per mostrar-se al món com un paradís de tolerància. Imri Kalman, un dels promotors del macrofestival Prideland, considera que Israel està canviant el Pròxim Orient gràcies a esdeveniments dirigits al públic LGTBI com aquest.
22: What we're doing here,
23: estem transformant la regió i vam arribar amb diferents valors, amb una manera diferent d'entendre el futur, la democràcia, de com veiem en general els drets humans.
22: How do you see human rights in general?
21: Però no tothom compra aquest discurs, i no parlem de gent intolerant, sinó de membres del col·lectiu dins d'Israel. L'Omer Elat, que dirigeix l'organització Transgèneres per la Justícia Social, considera que el festival és una operació de màrqueting.
24: To paint Israel.
25: Dibuixar Israel com una democràcia liberal i avançada és una manera de transformar la narrativa i permetre a l'Estat continuar cometent algunes de les atrocitats que comet i a sobre justificar-les. I he de dir que bona part del col·lectiu hi està d'acord. No n'hi ha gaires que pensin com jo.
21: La reflexió obre un debat més ampli encara, el de què implica ser LGTBI a Israel. L'Homer ho té clar, l'important aquí no és la identitat de gènere, sinó la identitat nacional. La societat t'acceptarà si ets sionista, si serveixes a l'exèrcit i si recolzes Israel. És per això que ell sent que viu als marges, i no pel fet de ser trans.
0: Esports. Amb Oriol Rodríguez.
1: Aquest diumenge comencen els 16ens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que jugarà serà entre Canadà, que és una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot això arribarà l'endemà que Espanya guanyés l'Uruguai per 1-0 i es classifiqués primer al seu grup i eliminant la selecció sud-americana. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, parla de la duresa dels jugadors d'Uruguai.
26: Nosotros, yo estoy orgulloso de mis jugadores en un partido que nos han llevado al límite en todas las... La expresión, la más amplia expresión de la palabra, exigencia física con dureza extrema y hemos sabido estar a la altura de las circunstancias.
1: Arran d'accions dels uruguaians, Nico Williams pateix una lesió muscular a l'adductor dret i Jeremy Pino un esquinç en una clavícula, segons ha fet pública la Federació Espanyola de Futbol. Els dos jugadors, però, seguiran amb la concentració de la selecció espanyola. Aquest dissabte ha passat pel Totgira l'exjugador del Barça, Javier Saviola, un Saviola que ha valorat el Mundial que està fent l'argentí Leo Messi.
27: Lo que pasa que lo que tiene Messi es eso, ¿no? Que te sorprende con ahora, te sorprende cuando era chico, te sorprende cuando juega en el Barça, cuando juega en la selección. Bueno, es la verdad que todo, no nos cansamos de repetir, creo que todo el mundo se dio cuenta, ¿no?, de la clase, no digo de jugador de fútbol, ¿no?, sino ya de deportista, porque un deportista que esté 20 años, ¿no?, al máximo nivel, demostrando, ¿no?, cada año tras año, superándose todos los objetivos, todas las estadísticas, rompiendo todos los récords. Yo creo que Messi nos tiene acostumbrado a esto.
1: Saviola també dita a l'entrevista al Tot Gira que el Barça seria el club ideal pel futbol de Julián Álvarez.
27: No solo se ve el goleador, ¿no?, dentro del área, sino se ve también que técnicamente es muy bueno, que definiendo la jugada también, que se puede tirar una pared con él, entiende muy bien el juego, las jugadas. Bueno, y lo que te decía, ¿no?, que si llega a ir al Barça, para mí es el equipo ideal para él.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més futbol a casa nostra. El Sabadell, que jugarà a la segona divisió la temporada que ve, ha anunciat que no continuarà el lateral Sergi Segura després d'haver-hi jugat l'últim any i mig i haver aconseguit dos ascensos amb l'equip. El Sabadell s'enfrontarà a l'Espanyol en un amistós que jugarà el 25 de juliol a la ciutat esportiva d'Anijarque. Una setmana abans, el 18 de juliol, el Sabadell jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També ha confirmat alguns amistosos al Girona el 8 de juliol. Jugarà el Girona contra l'Olot, el municipal d'Olot, el 29 de juliol. El Castelló visita la ciutat esportiva del Girona i l'1 d'agost arribarà el trofeu Costa Brava amb l'Arsenal com a rival a l'estadi de Montilivi. Més coses, la ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Savignanigo. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. Benito aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta i així ho ha explicat al Tot Gira.
2: Sí, la veritat és que sí, si m'ho haguessin dit fa una setmana, la veritat és que no tenia gens clar ni l'una ni l'altra, llavors realment és una passada.
1: Benito diu que el món del ciclisme no es pot donar mai res per fet.
2: No dono mai res per segur, no? Al final el ciclisme és molt multifactorial, poden passar mil històries en qualsevol moment, llavors no m'agrada gens pensar, ostres, doncs aquest és el meu moment, i menys tenint en compte que ha sigut per una caiguda. Llavors sí que bé, evidentment, jo volia, o sigui, la victòria la volia jugar de la millor manera, però sense dubte no la tenia gens clara.
1: Recordem que en aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, que no s'ha recuperat de la caiguda de dimecres quan reconeixia el recorregut de la prova contra el rellotge. Aquest diumenge es disputa també la prova masculina. També motor, victòria de Raúl Fernández a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot d'Aprilia ha guanyat amb solvència davant del japonès Ogura i de l'italià Di Gian Antonio. El líder del Mundial, un altre italià, Marco Bezzecchi, ha acabat a la quarta posició. I Marc Márquez ha estat l'únic pilot català que ha acabat puntuant. El de Cervera ha acabat sisè a la cursa sprint després d'una sanció a Pecco Bagnaia.
3: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
1: Amb aquests resultats, Marc Márquez queda 42 punts a Bezzecchi, la general. Aquest diumenge a les dues es fa la cursa llarga amb Jorge Martín des de la pole. Marc Márquez surt des de la setena plaça i Àlex Márquez ho farà des de la dotzena posició. També, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, hi ha un percentatge molt alt perquè Maverick Viñales no segueixi MotoGP la temporada que ve. També a motor, George Russell amb Mercedes surt des de la pole position al Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1, que es disputa també aquest diumenge, vuitena pole per Mercedes amb vuit curses aquesta temporada. La primera fila Russell i Leclerc, la segona Hamilton i el líder de Mundial, Antonelli, Sainz 17è i Alonso 21è. I aquest diumenge també en bàsquet, Catalunya juga un amistós al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. Jaume Pons Arnau és el seleccionador català.
4: El nostre bàsquet és un bàsquet reconegut arreu, no?, i crec que ha sigut referent a moltes parts del món. Tenim gent bueno, que ho ha sigut tot, no?, amb aquest esport. I bé, doncs, malauradament tardem massa, no?, a poder fer la festa del nostre bàsquet. Però, bueno, s'ha pogut fer, i ha costat, eh? S'ha pogut fer i mirarem de fer-ho, doncs, com dia abans, no?, tots amb la màxima il·lusió.
15: Són dos quarts de set.
0: Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El balanç pel doble terratrèmol de dimecres de Veneçuela supera els 1.400 morts. Una vintena de països ja han enviat equips de rescat per tractar de trobar supervivents entre els més de 50.000 desapareguts. Catalunya ja ha desplaçat un equip especialitzat en infraestructures col·lapsades. En clau política, us hem explicat que Pedro Sánchez demana superar la corrupció i prepara ja la cursa electoral del 2027 al Comitè Federal del PSOE, que s'ha fet aquest dissabte. Per la seva banda, Alberto Núñez Feijóo acusa el president espanyol d'aferrar-se al càrrec de president mentre s'ofeguen corrupció. Ho ha dit el Congrés dels Populars Catalans, en què Alejandro Fernández ha estat reelegit president. El dirigent ha escollit el fins ara portaveu al Parlament, Juan Fernández, com a número 2. També destaca que Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords de calor en temperatures que freguen o superen els 40 graus. La calorada a Europa tensiona els sistemes hospitalaris, com per exemple a França, on han mort un centenar de persones vulnerables. A partir d'ara us explicarem que a Rússia la guerra i la inestabilitat han fet que cada vegada més ciutadans recorrin a l'esoterisme per trobar respostes als seus problemes. També ho fan els soldats quan tenen permisos del front, unes pràctiques que l'Església Ortodoxa està decidida a perseguir. En clau cultural us explicarem que l'actriu Rosa Boladeres ha estat reconeguda amb el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgo per la seva interpretació en l'obra Tinc un bosc al cervell, d'Alícia Gorina, estrenada a la Sala Beckett de Barcelona. I en esports, què destaquem, Oriol Rodríguez?
1: Que aquest diumenge comencen les 16 final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que juga serà entre Canadà, una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot això arriba després de la victòria d'Espanya contra l'Uruguai per 1-0, classificant-se primera del seu grup.
0: Pel que fa al temps, la matinada serà càlida a la costa, però també a punts de l'interior, per bé que amb el pas de les hores baixaran dels 22 graus al Pla de Lleida i, en canvi, costarà baixar dels 26 o 27 a la costa central. Molta calor i sol aquest diumenge, amb alguns canvis entre la tarda i la nit. Cauran tempestes al Pirineu i a la Terra Alta. Alguna pedregada i risc alt de ventades intenses.
5: Estamos contabilizando que 1.430 hermanas y hermanos han resultado fallecidos.
0: És l'últim balanç del doble terratrèmol de dimecres de Veneçuela, facilitat pel president del Parlament, Jorge Rodríguez. Oficialment s'ha passat dels 900 als 1.430 morts, més de 3.000 ferits i prop de 3.100 persones sense casa. Unes xifres que poden augmentar encara molt més perquè queden 50.000 desapareguts. Els equips de rescat desplaçats d'una vintena de països lluiten encara per trobar supervivents sota la runa, mentre aquest dissabte hi ha hagut noves rèpliques que en principi no han fet més víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
6: Els equips de rescat mexicans són dels més especialitzats del món en rescat sota runes d'edificis. Se'ls coneix com Los Topos i ja treballen sobre el terreny a Veneçuela en la localització de supervivents.
7: Desde anoche sin parar hicimos la recuperación del cuerpo de una señora y tenía abrazado a su perrito. El perrito salió vivo, la señora desgraciadamente falleció. Y ahorita, como ves, estamos trabajando para tratar de recuperar el cuerpo del hijo de la señora.
6: Víctimes com els humans dels terratrèmols també ho són els animals domèstics, que també són rescatats amb esclats d'alegria quan se'ls recupera de sota les runes. Una vintena de països han enviat ja vols humanitaris, maquinària i equips de rescat lluiten contra rellotge per salvar vides, mentre els familiars esperen angoixats.
8: No hay suficiente maquinaria, el equipo es necesario para desbloquear todos esos escombros. Entonces yo pido, por favor, que envíen a las personas que puedan ayudarnos, personas con capacidad, y que no dejen de buscar, porque me dijeron hoy que tenían ganas de ya no buscar más, y eso no es justo, porque nosotros tenemos la esperanza de que salgan con vida nuestros seres queridos.
6: Es parla de 50.000 desapareguts per aquests dos terratrèmols de Veneçuela del passat dimecres. El govern xavista, tutelat econòmicament pels Estats Units des del passat mes de gener, en ser detingut i empresonat el llavors cap d'estat del país sud-americà,
9: Nicolás Maduro ara també lidera la crisi humanitària. Al cap del comandament sud dels Estats Units, un general dels Marines supervisa l'operatiu en una zona zero que ja representa també una crisi sanitària. Els veïns de La Guaira parlen d'una olor insuportable a cossos en descomposició.
0: Precisament dos terratrèmols han afectat el nord-est de l'Afganistan i el Pakistan sense gairebé dades sobre víctimes. El més fort, de magnitud 6, ha passat a la regió afganesa de Hindu Kush. Els tremolors han sentit des de la capital Kabul fins a Islamabad. El sisme s'ha produït a una profunditat d'uns 100 quilòmetres. Poc abans hi ha hagut un altre terratrèmol al Pakistan, de magnitud 5,4. Ha provocat més de 20 ferits i un centenar d'habitatges han resultat malmesos. El primer ministre, Shehbaz Sharif, ha ordenat que hi hagi una resposta urgent per ajudar les persones afectades pel sisme.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El PSOE engega la maquinària electoral amb un comitè federal plàcid que ha fet costat a Pedro Sánchez. El secretari general i president espanyol defensa la resposta que han tingut al degoteig de casos de corrupció i demana coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura. Madrid, Alba Gil.
10: Han estat gairebé 7 hores de reunió que han servit per certificar el suport gairebé unànime del partit a Pedro Sánchez. Els socialistes tanquen files amb l'estratègia de Ferraz per fer front als casos judicials i activen l'engranatge de cara a les generals de l'any que ve amb l'interrogant sobre si seran abans de les municipals i autonòmiques del maig. Pel que fa a la corrupció, el líder socialista ha admès que podrien haver fet més, però que han estat contundents.
11: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
10: Sánchez també ha deixat clar als seus que no pensa tirar la tovallola i que té més ganes que mai de tornar a guanyar el 2027. Ho ha qüestionat el discurs habitual Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral o una qüestió de confiança. La resta de barons han subscrit les paraules de Sánchez, que en una rèplica avalada ha assegurat que els qui demanen avançar els comicis són els mateixos que van fer Mariano Rajoy president espanyol. Sentim Salvador Illa.
12: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que no, els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
10: El comitè també ha aprovat una reforma del reglament per poder aplicar les mesures de control intern que van anunciar ara fa un any.
0: De la seva banda, Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez d'aferrar-se al càrrec de president mentre s'ofega en corrupció. El cap de files del PP ho ha dit al Congrés dels Populars Catalans, en què Alejandro Fernández ha estat reelegit president. El dirigent ha escollit el fins ara portaveu al Parlament, Juan Fernández, com a número 2. I parlem ara de termòmetres perquè Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords absoluts de calor, amb temperatures al voltant dels 40 graus. La calorada també afecta altres països com Àustria, Hongria i Itàlia, que declaren l'alerta mentre el fenomen es desplaça cap a l'est d'Europa. A Alemanya, la calor impedeix el trànsit per una desena d'autovies pel deteriorament de l'asfalt. Les autoritats alemanyes i també les austríaques temen per l'estat de les vies i desaconsellen els viatges llargs en tren. L'investigador del CSIC, del Centre Geociències Barcelona, Santiago Giral, assegura que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
13: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a latituds de Noruega, posant pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
0: A Hongria, les autoritats redueixen la producció d'energia d'un dels reactors d'una central nuclear davant l'elevada temperatura de l'aigua del riu Danubi. A casa nostra, una dona de 80 anys ha mort ofegada a la platja de l'Arquitecte, a l'Ampolla, al Baix Ebre. L'avís del telèfon d'emergència 112 s'ha rebut poc després de la una del migdia, quan diverses persones han alertat que havien tret de l'aigua una banyista inconscient. Malgrat les maniobres de reanimació, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Des que ha començat la temporada, ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes. També una dona de 80 anys està en estat crític a l'hospital l'Hospital Josep Trueta de Girona després d'estar a punt d'ofegar-se en una platja de Palamós, al Baix Empordà. Un home ha resultat ferit per arma de foc després d'una baralla al barri de Bon Pastor de Barcelona. Segons informen els Mossos d'Esquadra, aquest dissabte a la tarda hi ha hagut una discussió i un dels implicats ha disparat diversos trets contra un altre que ha resultat ferit. Ha estat traslladat a un centre hospitalari en estat greu, però no estem per la seva vida. Una altra persona també ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor dels trets per aclarir les circumstàncies que han desencadenat aquest nou tiroteig a la capital catalana.
15: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A Rússia, la guerra i la inestabilitat han fet que cada vegada més ciutadans recorrin a l'esoterisme per trobar respostes als seus

0: принимают участие на телевидении.
1: Els sociòlegs entenen que aquests comportaments són mecanismes de defensa davant les amenaces polítiques i econòmiques a què s'enfronten els russos i que això ha disparat l'ansietat i el misticisme, unes creences que també sedueixen els soldats russos que lluiten a Ucraïna. Ara bé, a la Natàlia Malinovskaya, bruixa i parapsicòloga, li ha sorprès que els combatents no li demanin ajuda per protegir-los de la mort.
2: En comparació amb els anys 90, quan els bandits venien a demanar-me talismans i amulets constantment, ara no. Les persones que són al front recorren a mi per assumptes d'amor.
1: El principal enemic de les bruixes i els endevins és l'Església Ortodoxa, que ja els ha declarat la guerra. El patriarca Kirill és partidari de prohibir les pràctiques esotèriques perquè considera que amaguen un poder diabòlic. I d'aquesta manera intenta establir un vincle amb el satanisme, que és un culte que s'ha il·legalitzat a Rússia i que es pot arribar a castigar amb penes de presó.
3: L'actriu Rosa Boladeres ha estat reconeguda amb el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu per la seva interpretació en l'obra Tinc un bosc al cervell, d'Alícia Gorina, estrenada a la Sala Beckett de Barcelona. El guardó distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina, Montse Pujol.
4: Rosa Boladeres, després de formar-se a l'Institut del Teatre, va iniciar la seva trajectòria professional a començament dels anys 90, muntatges com Final d'estiu amb tempesta, de Francesc Luchetti, i Els temps i els Conway, dirigida per Mario Gas. Amb una trajectòria de més de 3 dècades, Boladeres s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes al panorama teatral i audiovisual català. Ha treballat en teatre, televisió i cinema, tant en registres dramàtics com còmics. Boladeres, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha mostrat la seva alegria per rebre el guardó.
5: El Premi Margarida Xirgu té aquesta cosa tan connectada emocionalment, no? I ja sembla ser tot una comunitat de xirgus que esperem, doncs, que el dia 20 de juliol trobar-nos totes allà i la de xirgu, l'autèntica, esperem que també hi sigui, també, que es veu que hi és.
4: Des del 2022, els principals impulsors del Premi Margarida Xirgu són la revista Núvol, que va prendre el relleu de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona i la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya. El premi s'ha atorgat anualment des del 1973 i ha distingit noms com Núria Espert, Anàlisi Aran, Míriam Iscla, Mercè Arànega, Clara Segura o Emma Vilarasau. Boladeres rebrà el premi en un acte al Teatre Romea el proper 20 de juliol.
3: I abans de l'àrea de servei, us expliquem que Austràlia endureix la llei que prohibeix les xarxes socials per als menors de 16 anys, després de comprovar que en mig any d'aplicació ha tingut poc efecte per evitar que hi accedeixin els adolescents. El govern doblarà les multes a les plataformes que no introdueixin mecanismes per impedir l'accés als menors i les situarà per damunt dels 60 milions d'euros. Segons el regulador australià, que actualment investiga Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok i YouTube, hi ha un frau generalitzat per part de les companyies. El primer ministre australià, Anthony Albanese, manté que la mesura és necessària perquè hi continua havent massa nens amb accés a les xarxes.
6: Tot el que volem fer és assegurar-nos que la llei sigui tan forta com sigui possible i que podem fer front a qualsevol impugnació legal que es plantegi. No són mesures absents de controvèrsia.
3: Austràlia ha estat pionera a restringir l'accés dels menors a les xarxes socials i altres països analitzen els seus resultats per seguir-ne els passos.
7: El temps.
3: Dani Ramírez.
8: Avui la previsió per fi indica novetats. A la tarda hi haurà canvis a alguns sectors del nord, al Pirineu, sobretot lleidatà, i algunes zones de ponent. Matí tranquil, migdia tranquil, sol, molta calor, aquestes mínimes tropicals a bona part del país, també a l'interior per sobre de 20-22 graus, o tòrrida, nit tòrrida, per sobre 25 graus, fins i tot 27 de mínima en punts de l'àrea de la costa barcelonina. Dia de sol, dia de molta calor, novament màximes de 36, 37, 38, fregant els 39 a Fraga, 38 a Lleida i a Mollerussa, per exemple, 35, 36, 37 a l'Empordà, però no tant com ahir, I destaquem la situació de tomb. Fa un tomb, es gira com un mitjó al trems i preveiem tempestes, algunes tamborinades a la vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, a partir de les 5, 6, 7 de la tarda. A l'Alt Pirineu poden començar una mica abans, 3, 4 de la tarda. Però seria final de tarda i vespre quan aquestes tempestes desfetes, les fortes cap a l'Aragó, portaran

0: ventades sobtades, primer de sud-sud-oest, Garbí, girant a mestral o ponent. Un vent rescalfat a Tarragona i l'Ebre. Poden pujar amb ventades càlides en aquest sector del sud i de ponent. I, en canvi, les tempestes amb pedra, fins i tot a la vall d'Aran Pallars i Alta Ribagorça, refrescaran l'ambient notablement. Hi ha risc de calamar-se o d'alguna aiguat, ho indica un avís al Meteocat, més de 20 litres en mitja hora a la vall d'Aran, a l'Alta Ribagorça i al Pallars Sobirà.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: A les escoles del País Valencià, la llengua continua portant maldecaps als equips directius i a les famílies. Els pares que matriculen els seus fills per començar infantil 3 al setembre es troben que si l'escola té aula de 2 anys, no poden escollir la llengua base d'escolarització dels fills. El 52% de les aules d'infantil de 3 anys, segons dades de la Conselleria, seran en castellà. València, Alba Barbosa.
3: A l'escola Carles Salvador de Castelló només han ofert 4 places en valencià per als infants que començaran al setembre infantil 3. La resta estan ocupades pels que pugen d'infantil 2. Els fills de la Carla Montfort i la Lídia Aranega aniran al grup de castellà tot i haver demanat la línia en valencià.
4: Es va votar i va haver 7 famílies que van votar castellà. Per tant, no es va arribar al 75%, va ser un 70%, i es va crear una línia en castellà i una línia en valencià.
5: Tenim el cas d'abril, que va començar en castellà, malgrat que vam fer la sol·licitud en valencià.
3: La llengua del grup, quan comencen infantil 3, ja ve condicionada pel que van escollir les famílies l'any passat. Lliris Moltó és la directora del centre.
6: N'hi ha 9-10 famílies que es veuen obligades a escolaritzar els seus fills en castellà perquè no volen anar-se'n del barri o perquè no volen anar-se'n de l'escola on tenen matriculat el fill gran.
3: L'escola ha fet arribar les queixes a la conselleria, que els va instar a canalitzar-ho a través d'inspecció, i han obtingut un informe favorable. Des d'Educació asseguren que estudiaran una solució per als centres on hi hagi una demanda de places.
2: Unes 400 persones s'han reunit aquest dissabte al migdia a Planoles en un acte d'homenatge a l'expresident Jordi Pujol organitzat per la Joventut Nacionalista de Catalunya. Durant l'acte s'ha repassat la seva trajectòria i s'ha llegit un text escrit pel mateix Pujol. Berta Artigas Fontàs.
7: L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha assistit a l'acte a Planoles, no ha intervingut directament, però s'ha llegit un text escrit per ell on apel·lava a la capacitat integradora de Catalunya.
8: Del deure de mantenir la llengua, de transmetre una cultura, d'integrar la gent que ve de fora i de cohesionar. Del deure de treballar bé, de servir, de no rendir-se. Sense aquests deures, els drets acaben essent paper mullat.
7: L'encarregada de llegir-ho ha sigut Carlota Montfort, presidenta de la Joventut Nacionalista de Catalunya, l'entitat que ha organitzat aquest homenatge a l'expresident. En el text, Pujol també feia balanç de la seva trajectòria d'aquesta manera.
8: Que he intentat servir Catalunya amb les meves limitacions, amb els meus errors i amb els meus encerts, però sempre amb una convicció profunda que Catalunya valia la pena i que Catalunya continua valent la pena.
7: La jornada ha plegat unes 400 persones vinculades a l'entorn de Junts, com Turull i Rull, però també històrics vinculats a Convergència, com Irene Rigau o Josep Maldonado. En l'acte s'ha repassat la trajectòria de Pujol des de la joventut fins a l'acció de govern, passant per la fundació de Convergència, però no s'ha fet esment del judici a la seva família pendent de sentència, del qual l'expresident va ser exclòs pel seu deteriorament mental.
2: L'antiga església de Sant Francesc de Montblanc ha reobert aquest dissabte després d'una reforma del monument. Feia 40 anys que no es duia a terme una intervenció integral. La rehabilitació ha permès descobrir unes pintures policromades medievals ubicades a l'enteixinat del sostre. Des de Montblanc, Arnau Martínez.
9: L'església del segle XIII ha patit un rentat de cara. S'han fet diverses intervencions després que al llarg dels anys es duguessin a terme actuacions, algunes d'elles dubtoses. L'espai es continuarà utilitzant com a sala d'actes, com ara concerts i conferències, però es tindrà en compte l'aspecte patrimonial. Oriol Pellissó és el regidor de Patrimoni de Montblanc.
10: Això ho hem dit constantment perquè sí que és veritat que l'església de Sant Francesc, malgrat hi va haver una restauració de l'any 81 al 87, aquests 40 anys no hem tingut un respecte pel patrimoni que mereixia. Jo crec que Montblanc avui guanya un equipament, però guanya un equipament patrimonial, a part d'un equipament cultural, turístic, que hi continuaran desenvolupant fires, però amb un respecte cap al patrimoni, que jo crec que és de rebut, perquè aquests anys no l'hem tingut i crec que aquesta obra ens ha ajudat a entendre com hem de respectar el nostre patrimoni, i en aquest cas, doncs, l'Església de Sant Francesc.
9: Durant les obres han estat implicades més d'un centenar de persones. Els treballs comptaven amb fons Next Generation i s'ha treballat a contrarrellotge per assolir uns terminis que eren molt ajustats, de només 6 mesos amb una pròrroga de 3.
2: L'Ajuntament de Camarasa, a la Noguera, ha posat en marxa un any més el dispositiu de seguretat i convivència a l'Espai Natural Protegit Maria Rúbies. Aquesta zona de bany situada a la llera del riu Segre atrau milers de turistes que sovint no són conscients del perill de banyar-se en aigües fluvials. Alba Mor.
11: El dispositiu comença a finals del mes de juny i normalment finalitza a finals del mes d'agost. Durant aquest període, l'Espai Natural compta amb la presència d'agents cívics que vetllen pel respecte de les normes de convivència i de bon ús de l'entorn. També realitzen controls d'accessos i recorden la prohibició de fer foc i de l'ús d'embarcacions motoritzades. Pel que fa a la seguretat a l'aigua, diferents cartells alerten del risc de refrescar-se al riu i una línia de boies delimita la zona segura de bany. Elisabet Lizaso és regidora de Turisme.
12: Aquest dispositiu de seguretat valora molt la prevenció d'evitar tragèdies com hem tingut d'altres anys, i la millor forma és aquesta pedagogia amb cartells on s'indica clarament que és un espai natural, que és salvatge, que has de vigilar molt, les boies et separen del perill, per tant, aquesta crida que respecti al màxim les mesures de seguretat establertes a la zona.
11: En els darrers 2 anys, 3 persones han mort banyant-se a la zona.
2: El Departament d'Educació ha rebut prop de més de 100.000 sol·licituds per començar al setembre un primer curs de grau mitjà o de grau superior. En els dos casos, pràcticament 9 de cada 10 estudiants han acceptat que el sistema els assigni una alternativa en cas que no puguin obtenir cap plaça en una de les peticions que hagin fet. Es tracta de la principal novetat del procés de preinscripció d'aquest any. Més enllà que la preinscripció es farà en 2 tandes, si un alumne no ha aconseguit entrar a cap de les 10 opcions que hagi demanat, el sistema n'hi oferirà una d'alternativa. Ho farà a través d'un algoritme que, seguint els interessos de l'aspirant, proposarà altres places, en altres horaris o en altres estudis de la mateixa família. Ho explica el director general d'Ordenació i Integració de la Formació Professional, Ricard Coma.
13: Que un 88% de les sol·licituds de l'alumnat de grau mitjà i grau superior hagin marcat la casella de rebre una assignació, malgrat aquesta no estigui entre les seves primeres opcions, creiem que manifesta la prioritat dels joves per voler estudiar formació professional per davant d'altres estudis, cosa que hem de valorar molt positivament.
2: Esports. Amb Oriol Rodríguez.
14: Aquest diumenge comencen els 16ens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que juga serà el partit entre Canadà, que és una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Tot plegat arriba l'endemà que Espanya guanyés l'Uruguai per 1-0 i es classifiqués primera del seu grup i eliminés també de retruc la selecció sud-americana. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, parla de la duresa dels jugadors d'Uruguai.
15: Nosotros, yo estoy orgulloso de mis jugadores en un partido que nos han llevado al límite en todas las... La expresión, la más amplia expresión de la palabra, exigencia física con dureza extrema, y hemos sabido estar a la altura de las circunstancias.
14: De fet, arran d'accions dels uruguaians, Nico Williams pateix una lesió muscular a l'adductor dret i Jeremy Pino un esquinç en una clavícula, segons ha fet pública la Federació Espanyola de Futbol. Els dos jugadors, però, seguiran amb la concentració de la selecció espanyola. Aquest dissabte també ha passat pel Tot Gira de Catalunya Ràdio l'exjugador del Barça, Javier Saviola. Saviola ha valorat el moment que de moment està passant Leo Messi en aquest Mundial.
16: Lo que pasa que lo que tiene Messi es eso, ¿no? Que te sorprende con ahora, te sorprende cuando era chico, te sorprende cuando juega en el Barça, cuando juega en la selección. Bueno, es la verdad que todo, no nos cansamos de repetir, creo que todo el mundo se dio cuenta, ¿no?, de la clase, no digo de jugador de fútbol, ¿no?, sino ya de deportista, porque un deportista que esté 20 años, ¿no?, al máximo nivel, demostrando, ¿no?, cada año tras año superándose todos los objetivos, todas las estadísticas, rompiendo todos los récords. Yo creo que Messi nos tiene acostumbrado a esto.
14: Saviola també diu que el Barça seria el club ideal pel futbol de Julián Álvarez.
16: no solo se ve el goleador, ¿no?, dentro del área, sino se ve también que técnicamente es muy bueno, que definiendo la jugada también, que se puede tirar una pared con él, entiende muy bien el juego, las jugadas. Bueno, y lo que te decía, ¿no?, que si llega a ir al Barça, para mí es el equipo ideal para él.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
14: Més coses, la ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Sabiñárigo. La ciclista de Llorenç del Penedès ha aconseguit el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. Benito aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta i així ho ha explicat al Tot Gira.
17: Sí, la veritat és que sí, si m'ho haguessin dit fa una setmana, la veritat és que no tenia gens clar ni l'una ni l'altra. Llavors, realment és una passada.
14: La catalana ara ja pensa en la seva propera cita al Tour de França.
17: Sí, i tant. Al final, aquest any, si tot va bé, doncs faré les tres grans voltes. Mm-hmm. I per mi, a nivell esportiu, doncs és un aprenentatge brutal. Sí que, evidentment, tinc un rol de gregària, no? Allà on vaig quan corro amb l'equip. Llavors, és molt diferent el tipus de ciclisme que hem vist avui, diguem, versus el que valorem al Tour.
14: Recordem que en aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, que no s'ha recuperat de la caiguda de dimecres quan estava reconeixent el recorregut de la prova contra rellotge. Aquest diumenge es disputarà la prova masculina. A motor, victòria de Raúl Fernández a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot d'Aprilia ha guanyat amb solvència per davant del japonès Ai Ogura i de l'italià Fabio Di Gianantonio. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha acabat quart i Marc Márquez ha estat l'únic pilot català que ha acabat puntuant. El de Cervera ha acabat a la sisena posició en aquesta cursa sprint.
18: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
14: Amb aquests resultats, Marc Márquez queda 42 punts de Bezzecchi i la General. Aquest diumenge a les dues es fa la cursa llarga amb Jorge Martín des de la pole position. Márquez surt des de la setena plaça i el seu germà l'Àlex des de la dotzena plaça. Segons ha pogut saber també Catalunya Ràdio, hi ha un percentatge molt alt que Maverick Viñales no segueixi a MotoGP la temporada que ve. El de Roses ha comunicat al seu actual equip, el KTM Tech 3, que no seguirà amb ells. També motor, en aquest cas parlant de Fórmula 1, per dir que George Russell en Mercedes surt des de la pole position al Gran Premi d'Àustria, que es disputa aquest diumenge. Vuitena pole per Mercedes amb 8 curses aquesta temporada. La primera fila de Russell la compartirà amb el Ferrari de Leclerc, a la segona fila hi haurà Hamilton i el líder de Mundial, Kimi Antonelli, Sainz surt 17è i Alonso des de la plaça 21. Aquest diumenge també en bàsquet Catalunya juga un partit amistós al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. El seleccionador Jaume Ponsarnau diu que Catalunya és un referent.
19: El nostre bàsquet és un bàsquet reconegut arreu, no?, i crec que ha sigut referent a moltes parts del món. Tinc gent bueno, que ho ha sigut tot, no?, amb aquest esport. I bé, doncs, malauradament tardem massa, no?, a poder fer la festa del nostre bàsquet. Però bueno, s'ha pogut fer, i ha costat, eh? S'ha pogut fer i mirarem de fer-ho, doncs, com dia abans, no?, tots amb la màxima il·lusió.
14: Aquest diumenge també juga la tornada per l'ascens a l'Hockey Lliga entre la Vilafranca i el Manlleu amb 2-3 pel Vilafranca del partit d'anada.
20: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Diumenge 28 de juny del 2026, el ciclisme és d'aquells esports que només genera dos tipus de sensacions, l'afició més absoluta o unes ganes descomunals de fer la migdiada mentre el grup dels escapats s'acosta al Tourmalet. El cert, en tot cas, és que el funcionament de les curses permet entendre les interioritats de la política amb més precisió que bona part dels manuals. Posem per cas que Pedro Sánchez és el líder d'un equip amb mallots i bicicletes de color vermell que pren part del gran départ del Tour de França que hi haurà a Barcelona el 4 de juliol. Té bones cames, està preparat, disposa d'experiència en la competició perquè l'ha guanyat més d'una vegada, coneix les etapes de muntanya, atresora un bon manual de resistència i està acostumat a les remuntades impossibles. El desgast, però, se li acumula a les cames. Li falla la cadena de la bici, els jutges de la cursa no l'acaben de tractar bé, punxa alguna roda i veu com ha de pedalar contracorrent. Li costa arribar als punts d'avituallament. Els gregaris, que l'han acompanyat fins al moment clau de les etapes, flaquegen. N'hi ha que són desqualificats, com José Luis Ábalos, i d'altres que ja no el poden ajudar perquè se'ls ha espatllat el canvi de marxes, com és el cas de José Luis Rodríguez Zapatero. Hi ha mecànics que, més que ajudar, acaben espatllant el material, com Santos Cerdán i Leire Díez. Els altres equips, en canvi, apliquen un ritme infernal abans de les ascensions decisives. Sánchez pot fer miracles, però no pot lluitar contra la gravetat. I sobretot no pot fer-ho sol. Els altres equips, amb qui s'havia aliat en altres ocasions, comencen a desconfiar. Hi ha corredors com Gabriel Rufián que tenen ganes d'ajudar-lo, però es van quedant sense arguments pel camí. I d'altres que, com Míriam Nogueras, prefereixen punxar les rodes de Sánchez per propiciar un relleu a l'equip del PSOE. La línia de meta és cada vegada més a prop i el president del govern espanyol té difícil mantenir el mallot groc que l'acredita com a líder de la cursa. Només les pàjares d'Alberto Núñez Feijó i la por al tàndem que formen l'equip blau del PP i l'equip verd de Vox poden obrar el miracle. La sensació, això sí, és que fins i tot el multicampió Tadej Pogacar, si corrés amb el mallot vermell, acabaria baixant de la bicicleta. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Més d'una vintena de països col·laboren amb el govern veneçolà per intentar trobar supervivents sota la runa.
2: Sí, perquè encara hi ha uns 50.000 desapareguts i l'últim balanç de morts és de 1.430.
0: Aquesta matinada, nous atacs entre els Estats Units i l'Iran.
2: S'acusen mútuament de trencar l'alto al foc. Washington ha bombardejat infraestructures militars i de comunicacions iranianes i Teheran ha atacat instal·lacions nord-americanes a Kuwait i Bahrain.
0: Pedro Sánchez demana superar la corrupció i ja prepara la cursa electoral del 2027.
2: El Comitè Federal del PSOE, el líder dels socialistes, va rebre ahir el suport dels barons del partit. En canvi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusava Sánchez d'aferrar-se al càrrec de president mentre s'ofeguen la corrupció.
0: L'onada de calor a Europa continua amb rècords de temperatura que s'acosten o superen els 40 graus.
2: S'han registrat en països com Alemanya, Dinamarca, Suïssa i la República Txeca. La calorada està tensionant els sistemes hospitalaris, per exemple, a França, on han mort un centenar de persones vulnerables.
0: Avui comencen els setzens de final del Mundial. Ja ha quedat definit el quadre. Mentrestant, de matinada, Leo Messi continua fent història. Joan Fito, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Jordània 1, Argentina 3, partit que ha acabat fa menys d'una hora. Messi ha estat suplent, però ha tornat a marcar i s'ha convertit en el primer futbolista a la història que encadena 7 partits seguits marcant en Copes del Món. El gol, per cert, de falta, és el 6è en aquesta edició, en 3 partits, i el 19è a la història dels Mundials.
0: Per tant, Messi, que continua pitxitxi d'aquest Mundial amb 6 gols només a la fase de grups. El primer partit de setzens de final, aquest vespre a les 9.
3: Enfrontarà a Sud-àfrica i al Canadà. D'aquests setzens de final destaquen l'Espanya Àustria, el Brasil-Japó o el Països Baixos-Marroc, jugats aquesta matinada. Croàcia 2, Ghana 1, Panamà 0, Anglaterra 2, Colòmbia 0, Portugal 0, República Democràtica del Congo 3, Uzbekistan 1 i Algèria 3, Àustria 3.
0: I més enllà del Mundial, avui també estarem pendents. Al migdia, el nou Congost de Manresa juga a la selecció catalana de bàsquet.
3: Sí, partit contra la Gran Bretanya, 3 anys després de fer l'últim amistós. En motor, a les dues, cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos, amb Marc Márquez sortint des de la 7a posició, i a les 3, també de la tarda, el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. George Russell surt des de la pole.
0: Jofre Genué, calor a Europa, a Catalunya, aquest diumenge, què tal la cosa?
4: Doncs de moment, a patir calor. Les temperatures encara no baixen, almenys de manera general. Sí que en alguns indrets comencen a davallar. I estem parlant bàsicament de l'àrea del Pireu i sobretot a partir de la tarda vespre a la franja de Ponent. I és que s'acosta un canvi de temps. De fet, ara mateix hi ha tempestes cap a la zona d'Aragó. És una línia frontal que serà la responsable de canviar una mica l'aire. És a dir, ja no tan influenciats a partir de demà i demà passat d'aquestes bombolles d'aire càlid que ascendeixen del nord d'Àfrica, i lliscarà pel nord de la península Ibèrica un vent una mica més temperat, aire procedent de l'Atlàntic, que al llarg de la setmana doncs, li costarà, però anirà envaint-nos una miqueta i fent que les temperatures doncs, baixin i es situïn en valors una mica més normals, i sobretot ja a partir de dimecres i especialment la matinada dijous es notarà força. Amb aquesta situació de canvi, doncs, avui sobretot el que indicarem és un augment de núvols al terç oest del país. Aquest matí no es descarta hi ha algun ruixadet cap a l'Aran, per exemple, o l'Alta Ribagorça, i a la tarda una línia de tempestes lliscarà per la franja de Ponent. Sembla que de moment no podrà avançar, però sí que podrà afectar alguns sectors de la franja de Ponent, de les comarques de Lleida, però sobretot a la zona nord de Lleida, al Pirineu, on podrien haver-hi algunes tempestes que localment puguin ser una mica fortes, sobretot entre mitja tarda vespre. I bé, la resta del territori, doncs, esperar. Avui encara s'esperen temperatures molt elevades i prou d'això són els valors d'aquesta matinada, que sobretot al voltant de la costa central tornen a ubicar-se per sobre dels 25 graus en matinada tòrrida.
0: Avui al suplement, tertúlia amb Oriol Marc, Núria Orriols i Marc Molins a les 10, la setmana tràgica, amb el politòleg Toni Rodon, avui que coneixerem una mica de més a prop en Canyut.
5: A mi em va anar molt bé, que no hi hagués alcohol. Jo, de fet, venia el dia anterior d'haver promès que estaria una temporada llarga sense beure alcohol.
0: El ja famós Canyut de l'anunci estrella de cervesa és en realitat el Xavier González Arnau, un artista i pintor amb un món interior fascinant. Aquesta setmana l'hem anat a veure, a visitar, en una masia a casa seva, al mig del bosc, a tocar de Salrà, al Baix Empordà. Avui, Canyut, el suplement, a les 11, Marina Laminos amb el seu Malalts de Ràdio. Fem arqueologia de l'Arxiu Sonor de Catalunya Ràdio. Avui recuperem una conversa d'aquesta casa de l'any 1999 amb Compay Segundo, al matí de Catalunya Ràdio, Malbasses. També tindrem la Marta Ferrer i la Rosa Rodon, les amigues de les arts, sempre amb les millors propostes gastronòmiques, i seriàfiles a l'eclipsi del suplement, les nits de l'actriu Mercè Arànaga, i acabarem amb el Roger Mas i el David Carabén, el Demà ho deixo. Mig quart de vuit.
1: L'informatiu del suplement.
0: El balanç pel doble terratrèmol de dimecres a Veneçuela supera els 1.400 morts i els 3.200 ferits. Les tasques de recerca es compliquen pel pas de les hores i la manca de maquinària pesant i les rèpliques continuen sacsejant les zones afectades. Mentrestant, la resposta internacional s'intensifica. Més d'una vintena de països hi han enviat equips de rescat per intentar trobar supervivents entre els més de 50.000 desapareguts. A l'Amèrica Llatina hi tenim el Joan Biosca.
6: El moment de més emoció és quan els equips de rescat treuen en vida algú de sota les runes dels edificis. I un rescat sona així.
7: Ara bé.
8: Poco a poco.
9: La taula. La taula.
6: Rescatistes, bombers, militars, gossos, especialistes en trobar persones vives sota els edificis. La lluita per la vida en un escenari dantesc, caòtic, amb els familiars de les persones que es busquen esperant notícies miraculoses o al pitjor.
10: No hay suficiente maquinaria. El equipo es necesario para desbloquear todos esos escombros. Entonces yo pido, por favor, que envíen a las personas que puedan ayudarnos, personas con capacidad, y que no dejen de buscar, que no dejen de buscar, porque me dijeron hoy que tenían ganas de ya no buscar más, y eso no es justo, porque nosotros tenemos la esperanza de que salgan con vida nuestros seres queridos.
6: Es parla de 50.000 desapareguts per aquests dos terratrèmols de Veneçuela del passat dimecres. El govern xavista, tutelat econòmicament pels Estats Units des del passat mes de gener, en ser detingut i empresonat el llavors cap d'estat del país sud-americà, Nicolás Maduro, ara també lidera la crisi humanitària. Al cap del comandament sud dels Estats Units, un general dels Marines supervisa l'operatiu en una zona zero que ja representa també una crisi sanitària. Els veïns de La Guaira parlen d'una olor insuportable a cossos en descomposició.
2: El govern espanyol també ha actualitzat la xifra de residents a Veneçuela afectats pel terratrèmol. Hi ha 6 morts, 133 desapareguts i 14 ciutadans espanyols localitzats sota la runa. Està previst que avui arribi a Torrejón de Ardoz un avió amb 59 repatriats.
0: A l'Afganistan i al Pakistan hi ha hagut dos sismes que de moment no han fet víctimes.
2: El més fort, de magnitud 6, ha passat a la regió afganesa de Hindukush. Els tremolors s'han notat des de la capital Kabul fins a Islamabad. El sisme s'ha produït a una profunditat d'uns 100 quilòmetres, poc abans al Pakistan. Hi ha hagut un altre terratrèmol, en aquest cas, de 5,4. Ha fet una vintena de ferits i ha malmès un centenar d'habitatges, segons les primeres informacions. És el quart terratrèmol al Pakistan en les últimes 24 hores.
0: L'alto al foc entre els Estats Units i l'Iran penja d'un fil. Els dos països mantenen l'intercanvi d'atacs al Golf Pèrsic mentre s'acusen mútuament d'haver vulnerat l'acord provisional de treva signat fa menys de dues setmanes per posar fi a quatre mesos de guerra.
2: Aquesta nit, els Estats Units han tornat a atacar diversos objectius a l'Iran. Washington assegura que l'operació és una represàlia pel bombardeig d'un petrolier a l'estret d'Hormuz. Segons les autoritats nord-americanes, els objectius han estat instal·lacions de vigilància, comunicacions i defensa aèria, així com magatzems de drons i míssils. En un missatge a la xarxa Truth Social, Donald Trump ha reconegut els atacs i adverteix que Washington podria ampliar l'operació militar fins al punt, diu, que la República Islàmica de l'Iran deixarà d'existir. Després d'aquests atacs, la Guàrdia Revolucionària iraniana ha anunciat una operació conjunta de les seves forces navals i aeroespacials contra instal·lacions militars nord-americanes a Kuwait i Bahrain. Asseguren que han destruït 8 infraestructures importants de l'exèrcit dels Estats Units i adverteixen que qualsevol nova agressió rebrà una resposta implacable.
0: De la crònica política, el PSOE engega la maquinària electoral amb un comitè federal plàcid que ha fet costat a Pedro Sánchez. El secretari general i president espanyol defensa la resposta que han tingut al degoteig de casos de corrupció i demana coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura. Des de Madrid, Alba Gil, bon dia.
7: Bon dia. Han estat gairebé 7 hores de reunió que han servit per certificar el suport gairebé unànime del partit a Pedro Sánchez. Els socialistes tanquen files amb l'estratègia de Ferraz per fer front als casos judicials i activen l'engranatge de cara a les generals de l'any que ve amb l'interrogant sobre si seran abans de les municipals i autonòmiques del maig. L'única veu crítica, l'habitual Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral o una qüestió de confiança. La resta de barons han subscrit les paraules de Sánchez, que en una rèplica avalada ha assegurat que els qui demanen avançar els comicis són els mateixos que van fer Mariano Rajoy president. Pel que fa a la corrupció, el líder socialista ha admès que podrien haver fet més, però que han estat contundents.
11: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras. Y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
7: Sánchez també ha deixat clar als seus que no pensa tirar la tovallola i que té més ganes que mai de tornar a guanyar el 2027.
0: Els focus posats aquest cap de setmana dins del PSOE, però també dins del Partit Popular, perquè Alberto Núñez Feijóo acusa, mentrestant, Pedro Sánchez de capdillisme després de la seva intervenció al Comitè Federal del PSOE. El líder dels populars ho ha assegurat a la clausura del Congrés del PP català, que ha ratificat Alejandro Fernández com a cap de files i ha situat l'actual portaveu parlamentari, Juan Fernández, com a segon de bord. Des de Barcelona, Àlex Giral Robert, bon dia.
12: Bon dia. Un conclave que tant va servir per renovar la cúpula dels populars a Catalunya com per intensificar l'ofensiva contra Sánchez. Feijóo va assenyalar el president espanyol per haver-se trinxerat antidemocràticament, va dir al Palau de la Moncloa.
13: Lleva ya dos días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
12: I va encarregar el PP català capitanejar la missió per fer fora Sánchez. Alejandro Fernández li va agafar el guant.
14: Que la tarea prioritaria que tenemos en los próximos meses es que Cataluña lidere el cambio en España para que tú seas presidente del gobierno, que buena falta le hace a la nación.
12: Exhibició d'unitat en una convenció que s'hauria d'haver fet fa 4 anys, però que es va anar posposant per les desavinences ja resoltes entre Gènova i la direcció catalana. Ara Fernández ha aconseguit revalidar el seu lideratge i ha escollit com a número 2 Juan Fernández. La diputada Lorena Roldán li agafarà el relleu com a portaveu al Parlament.
0: Atenció amb aquesta onada de calor que ha disparat els termòmetres a diversos països europeus que han firmat rècords històrics aquests dies. A Alemanya s'ha arribat als 41 graus i Dinamarca, atenció, la calor ha tocat als 37. A Dinamarca, la temperatura més alta des que hi ha registres.
2: També s'ha arribat a nivells inèdits de temperatura a la República Txeca i a Suïssa. I a París, la calor ja ha causat en les últimes 24 hores un centenar de morts amb uns serveis funeraris desbordats. L'investigador del CSIC al Centre Geociències Barcelona, Santiago Giral, assegura a aquesta emissora que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
15: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a latituds de Noruega, posant pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
2: I Itàlia ha activat una alerta vermella per calor en pràcticament una vintena de ciutats.
0: Avui també marxem fins a Austràlia, que doblarà les multes a les empreses tecnològiques que permetin als menors de 16 anys accedir a les xarxes socials. El govern del país ha mogut fitxa després de comprovar que, en mig any d'aplicació de la llei que prohibeix l'accés dels menors a aquestes plataformes, molts se la salten.
2: Assegura que la mesura no ha tingut l'efecte esperat i culpa aquestes empreses de no fer prou per impedir-ho. Amb l'enduriment de la llei, les sancions podran arribar per damunt dels 60 milions d'euros. Ho defensa el primer ministre australià, Anthony Albanese.
16: Tot el que volem fer és assegurar-nos que la llei sigui tan forta com sigui possible i que podem fer front a qualsevol impugnació legal que es plantegi. No són mesures absents de controvèrsia.
2: Segons el regulador australià que actualment investiga Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok i YouTube, hi ha un frau generalitzat per part de les companyies.
0: Un quart de vuit del matí, 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, van participar a la marxa de l'orgull LGTBIQ+, ahir a la tarda a Barcelona. Van denunciar que el matrimoni no el resol problemes i van voler recordar la primera mobilització que es va fer a Catalunya. Montse Mir, bon dia.
17: Bon dia. Va ser el 26 de juny del 1977 i des de llavors s'ha fet cada any.
18: 5.000 persones convocades pel Front d'Alliberament Gai de Catalunya pujaven la Rambla de Barcelona sota els lemes... Nosaltres no tenim por. Nosaltres som.
17: Aquest ha estat un dels lemes més corejats durant el recorregut entre la plaça de la Universitat i la de Sant Jaume, en una marxa que ha denunciat que el matrimoni sigui la clau d'accés obligatòria per accedir a moltes coses. També han reiterat que encara pateixen agressions. Àngel Camacho, de la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, diu que no són resultat de l'atzar.
19: Creiem que això no és casualitat, no? Que és fruit de l'auge de l'extrema dreta. Creiem que també hi ha una banda positiva, que és que hi ha cada cop més gent conscienciada que identifica les violències i, per tant, sap on denunciar i sap com respondre.
17: Segons l'últim informe de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, el 2025 hi va haver més de 350 agressions a Catalunya. Els participants també es desmarquen del Pride Barcelona, que han qualificat de rua festiva empresarial.
0: Gràcies, Montse. Més qüestions. Indignació a l'esquerra independentista després que Aliança Catalana hagi llogat l'històric local que fins ara havia estat la seu del casal Pancho de Berga. El casal hi havia desenvolupat la seva activitat els últims 17 anys, però fa uns mesos la propietat del local els va comunicar que l'havien de deixar el 15 de juny perquè el rescindia el contracte.
2: La sorpresa ha arribat quan, després de deixar el local buit, s'han assabentat que els nous llogaters serien Aliança Catalana a Berga. En una publicació ahir a les xarxes socials, la líder del partit, Sílvia Orriols, es va vantar d'haver obert el local, sobretot després de rebre xiulades i escridassades quan va sortir al balcó de l'Ajuntament durant la Patum d'aquest any. Des de l'assemblea del Casal Panxo denuncien que ha estat l'especulació immobiliària i no Aliança Catalana qui els ha expulsat del seu antic local i acusen el partit d'extrema dreta d'atiar la crispació. El local va aparèixer ahir amb el rètol d'Aliança completament guixat amb esprai negre i pintades a la façana.
0: Atenció a aquesta notícia que publicava primer de tot la Maica Navarro a La Vanguardia. El jutge envia a la presó de manera provisional i sense fiança una dona de 41 anys acusada de la mort de la seva parella a Sant Salvador de Guardiola al Baixes el mes de febrer.
2: La dona, que és infermera lúcida a l'Hospital de Manresa, hauria enverinat amb medicaments la seva parella, un bomber de 46 anys. L'home va morir a l'hospital després d'ingressar-hi per un quadre de somnolències i desorientació. Segons el diari La Vanguardia, com dèiem, l'autòpsia va revelar que l'home tenia restes de benzodiazepines i fentanil a la sang. El diari també assegura que va ser un amic d'ell qui va anar als Mossos a portar informació.
0: De fet, la Maica detalla que el que va fer aixecar totes les sospites de la policia va ser que, al cap de pocs dies de la mort d'aquest bomber, la presumpta autora del crim va organitzar una festa de benvinguda al domicili familiar a un tal Paco, que era la seva altra parella. Després de la mort del bomber, la dona va insistir que no es practiqués cap autòpsia al seu marit perquè la seva última voluntat era donar els òrgans, una autòpsia que finalment sí que es va partir... sí que es va practicar i va acabar confirmant, doncs, aquest còctel mortal. Avui, a partir de les 9, Maica Navarro també el suplement. A partir de l'1 de juliol, comprar productes en plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. Des de llavors, la Unió Europea cobrarà una nova taxa arancelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. La mesura inclourà enviaments de venedors de qualsevol país no comunitari, com ara la Xina, la Gran Bretanya o els Estats Units.
2: S'hauran de pagar 3 euros de taxa per cada categoria de producte inclosa en el paquet. El professor de la UOC i expert en logística, Cristian Castillo, avisa que comprar barat pot acabar sortint molt car per aquest motiu.
20: tots aquells productes, paqueteria principalment, que arribin fins a 150 euros, que fins ara estaven exemptes de pagar cap taxa duanera, doncs ara sí que hauran de tenir un preu fixe d'uns 3 euros per cada partida arancelària. Això vol dir que podríem tenir samarretes, però si són de diferents materials i, per tant, tenen diferent categoria arancelària, s'haurien d'aplicar aquests 3 euros per cada categoria.
0: I ara anem fins a Brussel·les per explicar-vos que la Unió Europea permetrà cultivar fruites i hortalisses editades genèticament per adaptar-les millor a la sequera i a les plagues. Fins ara la venda d'aquestes variants estava controlada, però la comunitat científica n'avala la seguretat i creu que augmentarà la collita dels pagesos. Bruno Forte Amires, bon dia.
21: Hola, bon dia. Això no té res a veure amb els transgènics, que continuaran estrictament regulats perquè barregen els gens d'espècies diferents. El que s'aprova ara és la possibilitat d'editar el genoma intern d'un mateix vegetal per potenciar-ne els trets més afavoridors des del punt de vista nutricional pel que fa al gust o la resiliència climàtica. L'eurodiputada sueca Jessica Polgjart ha negociat la nova llei.
22: Estem donant als pagesos les eines que necessiten per conrear cultius més resilients al clima i competir globalment. Al mateix temps que preservem les normes més estrictes de seguretat alimentària.
21: Els aliments que estiguin editats genèticament no ho hauran d'indicar l'etiquetatge i això molesta les organitzacions d'agricultura ecològica, com la Demeter International. La seva portaveu és Clara Ver.
23: Per als consumidors no hi ha transparència, no hi ha informació. No podran prendre una decisió informada quan vagin a comprar al supermercat.
21: Les fruites i verdures biològiques continuaran cultivant-se sense utilitzar llavors editades genèticament.
0: I ara música. És Alejandro Sanz, que ha omplert d'emocions l'estadi RC d'Estàdium de Cornellà, l'estadi de l'Espanyol, davant 34.000 persones. Ha rebassat clàssics plens de nostàlgia i desamor, però amb uns arranjaments posats al dia que han fet les delícies dels fans. Marc Ruiz.
24: Alejandro Sanz ha tornat a enamorar el públic de Barcelona amb una bona banda de músics i una bona selecció de cançons de les més de 3 dècades de carrera. El públic és veterà, com ho demostren molts dels cartells que porten. N'hi ha que remarquen que fa 30 anys que en són fans. I Alejandro Sanz els llegeix gairebé un per un. És un gran anfitrió i parla al públic amb molta tendresa. L'excusa de la gira és el disc I ara què, però el públic vol els clàssics i Alejandro Sanz ho sap. Per això ho resol amb Bésame, El vino de tu boca, Les guapes, que és la que més ha agradat de les noves, i Hoy no me siento bien, que l'ha dedicada a les víctimes del terratrèmol de Venezuela. Cançons com Cuando nadie me ve han endolcit el públic. Es podia tocar l'emoció concentrada a l'aire amb fans abraçats i amb la llagrimeta a punt de saltar. Sanz ha tancat 2 hores i mitja de música, emoció i complicitat de vells amics amb l'imprescindible Corazón Partido, un cor que aquesta nit han cosit les 34.000 persones que han omplert l'estadi de l'Espanyol.
0: Passen davant dels castellers de Vilafranca, els de Sants i els xiquets de Tarragona a la diada del Pla de la Seu. Els verds hi han descarregat 3 castells de la gamma extra des de Tarragona. Josep Almirall.
25: Els castellers de Vilafranca han descarregat la seva primera torre de nou de la temporada en una actuació d'alt nivell, en la qual també han descarregat el 4 de nou amb l'agulla i el pilar de 8. 3 castells de la gamma extra que els verds han acompanyat del 3 de nou. Molt bona actuació dels penedesencs que eixamplen el seu ventall de castells de la màxima dificultat. Gran actuació també dels castellers de Sants, que han descarregat la tripleta màgica per primera vegada des del 2019. Impecable el 4 de 9 de sortida, més treballat el 3 de 9 de la segona ronda i estrena del 5 de 8 per acabar. Els anfitrions de la Diada, els xiquets de Tarragona, han igualat la seva millor actuació de la temporada, amb el 3 i el 4 de 8 i el 7 de 8, el segon de l'any, que els serveix també per agafar confiança davant l'estrena futura del 2 de 8, el 5 de 8 o el 3 de 9.
1: L'informatiu del suplement.
26: Ja m'entens.
27: Un programa d'un altre gènere.
28: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
1: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
26: Amb David Ávila.
1: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
26: I també disponible a la plataforma 3Cat.
29: Benvinguts a la millora del dia.
1: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
29: Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Iona, bona tarda.
30: Hola.
29: Has pogut imaginar-te qui te l'envia o què?
30: Suposo que ve mare. Hola, mami.
31: Que jo volia donar les gràcies per tot el que has fet per mi aquest temps, per fer-me veure que puc tornar a tindre noves il·lusions i res, i que juntes segur que podem superar tots els obstacles.
30: Oh. Ai, mami, que bonic. Sabeu que sóc, tot gràcies a tu.
3: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
4: Anem a repartir berenar.
3: A la tarda de Catalunya Ràdio. L'informatiu del suplement.
0: 5 minuts per 8:15 del matí. Messi continua en ratxa. De nou, gol de falta, en aquest cas, amb el porter fent una mica l'estàtua. Aquest vespre arrenquen els 16ens de final del Mundial de Futbol. Aquesta matinada, Leo Messi ha tornat a fer història. Joan Fitó, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, sí, perquè l'Argentí ha estat suplent en la victòria d'Argentina per 1-3 contra Jordània. Messi, que ha entrat al minut 60, ha fet el tercer gol del seu equip, convertint-se així en el primer futbolista de la història en encadenar 7 partits consecutius, marcant en Mundials. Lionel Scaloni, tècnic d'Argentina.
6: Bueno, sobre todo los Chelsea, que no ha podido estar en el anterior Mundial, Lautaro que no había hecho gol, se dio una noche buena y el gol de Leo, contento y ahora se viene lo bueno.
5: Messi suma 19 gols a la història dels Mundials, màxim golejador de tots els temps. L'Argentina ha marcat ja 6 en aquesta edició, en els 3 primers partits. Argentina jugarà els 16ens de final la matinada de dissabte a diumenge contra Cap Verd. Scaloni sobre la suplència de Messi aquesta matinada.
6: Que él hoy podía haber jugado 90 minutos y podía, sin desmerecer al rival, a lo mejor agrandar esa leyenda, pero prefirió también en que sus compañeros tengan minutos, prefirió también pensar en lo que viene, y eso habla más que bien, porque no piensa en esos números que tanto la gente habla.
5: Jugats aquesta matinada, Croàcia 2, Ghana 1, Panamà 0, Anglaterra 2, això al grup L, Anglaterra classificada com a primera de grup i Croàcia com a segona. El grup K, Colòmbia i Portugal han empatat a 0, amb aquest resultat Colòmbia passa com a primera i la Portugal del català Robert Martínez com a segona. També jugat en aquest grup K, República Democràtica del Congo 3, Uzbekistan 1. Els africans classificats com un dels millors tercers jugaran contra Anglaterra. Per últim, grup J, el d'Argentina, Jordània 1, Argentina 3 i Argèlia 3, Àustria 3. Àustria ha empatat en el temps afegit, obtenint així el bitllet per 16ens de final de forma agònica. Com dèiem, aquest vespre a les 9 comencen els 16ens de final. Sud-Àfrica, Canadà, d'aquests 16ens de final destaquen l'Espanya, Àustria, el Brasil, Japó o el Països Baixos, Marroc. La selecció espanyola jugarà dijous a les 9 del vespre, com dèiem, contra Àustria. I més enllà del Mundial de Futbol, avui han de passar moltes altres coses en l'àmbit poliesportiu. En bàsquet, a 1:15 del migdia, Catalunya juga contra Gran Bretanya. Ho farà el nou Congost de Manresa, partit amistós que servirà per tornar a veure a la selecció catalana 3 anys després d'enfrontar-se el 2023 a la selecció argentina. Jaume Ponsarnau, seleccionador català.
7: El nostre bàsquet és un bàsquet reconegut arreu, no?, i crec que ha sigut referent a moltes parts del món. Tinc gent bueno, que ho ha sigut tot, no?, amb aquest esport. I bé, doncs, malauradament tardem massa, no?, a poder fer la festa del nostre bàsquet. Però, bueno, s'ha pogut fer, i ha costat, eh?, s'ha pogut fer, i mirarem de fer-ho, doncs, com dia abans, no?, tots amb la màxima il·lusió.
5: Són declaracions de Jaume Ponsarnau al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest Catalunya-Gran Bretanya començarà a 1:15 del migdia. Més coses, perquè en motor a les 2, cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Marc Márquez surt des de la 7a posició. Jorge Martín, amb l'Aprilia, sortirà des de la pole. Márquez és a 42 punts del líder del Mundial, Marco Bezzecchi.
8: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
5: Tot plegat ho podreu seguir en directe des de 2:15 a l'Univers MotoGP, al web i l'app de 3CAT. Per cert, que segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, hi ha un percentatge molt alt que Maverick Viñales no segueixi a MotoGP la temporada vinent. També en motor, una hora més tard, a les 3, arrencarà el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. George Russell, amb Mercedes, sortirà des de la pole. És la 8a primera posició per l'equip Mercedes en les 8 curses disputades fins ara aquesta temporada. Charles Leclerc, amb el Ferrari, sortirà segon, seguit del seu company d'equip Lewis Hamilton, que ho farà tercer, i Kimi Antonelli, líder del Mundial, ho farà des de la 4a posició. I encara un apunt més, en aquest cas d'hoquei patins, perquè aquest diumenge, avui, es juga la tornada per l'ascens de la Hockey Lliga, un partit que enfrontarà el Vilafranca i el Manlleu amb 2-3 per al Vilafranca del partit d'anada.
1: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
4: Molt bon dia, Roger.
9: 3, 2, 1... Seganya!
10: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
0: Com està, Joan Anton?
4: Molt cansat, perquè ahir es va casar la meva filla gran.
0: L'enhorabona.
4: Gràcies, Roger, gràcies. No he dormit.
0: Com es diu?
4: Laura.
0: Felicitats, Laura.
4: Laura i Sean.
0: I el Sean, el que és l'anglès, eh?
4: Bueno, ell és català, però d'origen taiwanès. La seva família és taiwanesa, però ell és, català.
0: Però viuen a Londres, no?
4: Viuen a Londres, viuen i treballen a Londres, sí.
0: O sigui, vas portar la filla a l'altar?
4: Sí. No he dormit, tio, és que estic fet pols.
0: I tu aquí, al peu del canó, eh?
4: Ah, bueno.
0: Tens dues criatures, no?
4: Criatures, dues noies, la Laura i la Sílvia, sí.
0: Et faria il·lusió que et fessin avi?
4: Molt. Però molt. Però no vull parlar-ho gaire perquè no vull passar pressió. Però sí, me'n moro de gana, Roger. Però de debò, eh?
0: Seràs un gran avi, ja sabeu.
4: No ho sé si seré un gran avi, però seré un pallissa d'avi.
0: L'avi Joan Anton ja és nom d'avi, d'alguna manera.
4: Vols dir?
0: Sí, bueno, o sigui, l'avi Joan Anton, no? Crec que queda bé.
4: No, cada vegada sí, però jo no m'hi acabo de veure, però en tinc moltes ganes.
0: Ja t'hi trobaràs, vull
4: no,
0: dir que
4: segur,
0: això...
4: No, segur, ja m'he trobat casant una filla, qui ho hagués dit, i encara recordo quan eren petites, i dius, és que és una cosa.
0: Imagina't, eh?
4: Uah.
0: Tu que vas començar fent aquells experiments en el teu laboratori...
4: Amb explosions i closes.
0: Allà, si alguna d'aquelles explosions no hagués sortit bé, tot això no hagués passat,
4: No res, ni ens haguéssim conegut, ni estaríem a punt d'acabar la vuitena i començar la novena temporada.
0: La vida, eh? Imagina't.
4: Exacte.
0: Bé, Joan Anton, doncs l'enhorabona, l'enhorabona a la Laura, al Sean, i se'n van de viatge de noces, espero.
4: Sí, se'n van...
0: A les estrelles, a veure planetes,
4: no,
0: un
4: van
0: viatge
4: fer...
0: intergalàctic.
4: Se'n van a fer un marinisme a on van, cap a l'Àsia, no recordo.
0: Tu, han quedat inoculats pel virus de la ciència i,
4: sí.
0: Les filles, bueno, o no han volgut saber res?
4: No, són metgeses les dues. El que passa que jo mai les he pressionat, saps? Perquè si no et converteix en pallissa directament. I no ho he volgut fer, però ella de manera natural, jo recordo la Laura, era petita i es va posar a l'habitació una llista de les 10 coses que volia fer abans de morir durant la vida. I era molt petita. I una de les coses que va posar és salvar una vida. Ho recordem perfectíssimament. De manera que li ve com a ADN i després ella ha col·laborat amb diverses organitzacions benèfiques, en fi, ja li ve. I la Sílvia, quan va veure el que estudiava la Laura per ser metge, ens va dir, saps què? Jo no vull ser metge, jo vull tenir una vida, perquè va veure la Laura que estudiava. I de sobte un dia ens ve la Sílvia i ens diu, ho he pensat millor i vull ser metge. A veure, Sílvia, no havies dit que no volies estudiar tant i que volies tenir més una vida? Ja, però és que és molt bonic. Total, dues metges i els seus dos companys, dos metges també.
0: Bé, perquè el gremi és el que té.
4: Clar, és que
0: però,
4: estudien...
0: Escolta, quanta gent voldria tenir un metge... Amb això, la meva àvia, en Pau Descansa, ho deia. A veure si tenim una metge a la família.
4: No, està molt bé.
0: I en va entrar un al final, un cosí.
4: Mira,
0: al final va...
4: Sempre va bé, sempre va bé.
0: De també, fet... a veure, la meva àvia va tenir 8 fills, aleshores hi havia bastants números de que...
4: De que toqués, no? Clar, la Laura és pediatra, el Sean també. A mi això de que siguin pediatres està bé, però a mi no em serveix en gaire.
0: No, però quan tinguis un net sí que et servirà.
4: No, clar, el servirà amb ells també. I, però la Sílvia sí, la Sílvia fa medicina interna i el Pol, el seu company, és traumatòleg. Aquests dos sí que m'interessen molt.
0: Clar, clar, clar. Quin gran avi que seràs i quantes històries que els podràs explicar,
4: ai,
0: eh?
4: No ho sé, però ja et dic, no vull posar pressió perquè sé el que... M'imagino, vaja, no ho sé, però m'imagino el que deu ser això, eh? I no vull posar pressió. Vindran, quan hagin de venir, vindran.
0: Tu sempre havies volgut ser pare? O també t'hi vas anar trobant...
4: No, jo, a veure, clar, és que no ho sé. De petit o de jove, d'adolescent, no m'ho imaginava pas. Fixa't, fins i tot em vaig arribar a imaginar que això de tenir una família pròpia era com una cosa molt llunyana, per mi, en aquell moment de l'adolescència.
0: Estaves allà al laboratori tot el dia fent experiments,
4: sí.
0: Vull dir, era l'única cosa que t'interessava.
4: I estudiar, sí, és veritat, Roger, és veritat.
0: No, al final...
4: Tenir una vida social...
0: Prioritats.
4: Ja, bueno, ja és igual. Tenir una vida social...
0: A veure, el tòpic del científic tancat al laboratori ja està retratat sempre com un friqui, per alguna cosa serà.
4: Probablement sí.
0: Ara, per sort, la sociabilitat la vas anar guanyant i la pedagogia...
4: Gràcies a la Pilar, eh? Gràcies a la Pilar.
0: Ah, sí?
4: Sí, em va canviar absolutament el conèixer.
0: Com us vau conèixer?
4: Mira, treballant al Centre Informàtic de la Generalitat de Catalunya, que érem tots molt joves, vam fer moltes parelles allà. Era un centre, el primer centre informàtic que creava la Generalitat per posar els ordinadors que ara tenim, que ens gestionen l'administració pública, en aquell moment es posaven els primers grans ordinadors, i ens vam conèixer allà, i ja et dic que es van formar molts dels nostres amics més entranyables en format allà les parelles. I allà la vaig conèixer i ella em va... El fet de conèixer-la em va canviar bastant. És a dir, vaig començar a prioritzar altres coses, perquè, clar, no pot ser friqui constantment.
0: Quina edat teníeu?
4: Jo soc 4-5 anys més gran que ella, i jo en devia tenir, en el moment que ens vam conèixer, 26, i ella 21. I, clar, érem tots molt joves allà, molt joves, clar, treballàvem molt, ens creiem el projecte, Roger, ens creiem que estàvem treballant pel país, després això es va demostrar que no era així, però en aquell moment ens ho creiem, i t'ho dic perquè van decidir vendre, el govern en aquell moment, després d'uns anys, va decidir vendre el Centre Informàtic de la Generalitat, i ens vam quedar tots com, oh, com? Però érem molt joves, ens ho creiem, ens ho passava molt bé, dedicàvem moltes hores allà, i clar, era fàcil fer parella. Bueno, és igual, perquè és igual, vull dir que...
0: No, no, a veure, avui farem un capítol especial, Joan Anton Català.
4: Ja ho veig, ja ho veig.
0: No, perquè vens tu vet, perquè ell es va casar la teva filla, perquè devies haver de dir unes paraules, no?
4: Les vaig haver de dir. Sí, que em va costar molt preparar-ho, portava setmanes preparant-ho, I així com escric moltíssim, clar, ets escriure guions, escric llibres, escric... Uah, em va costar molt, molt, molt per fugir una mica del discurs tòpic, no? I a més vaig voler fer una broma, que no sé si em va sortir gaire bé, en els pròxims dies ho sabré, que vaig dir unes paraules en xinès. Per la meva família política.
0: També agosaradet, Te'n vas arriscar, et vas voler tirar a la piscina,
4: Sí, no sé si m'hauran entès, ja m'ho diran perquè encara no n'hem pogut parlar.
0: Sí,
4: perquè...
0: home, sí, clar que et van entendre.
4: Bueno, no ho sé. I
0: vas
4: ja
0: fer servir el ChatGPT,
4: No, el Gemini.
0: Ah, mira, clar.
4: Bueno, sí, la intel·ligència artificial perquè m'ajudés a construir la frase i a pronunciar-la bé, que és el més complicat del mandarí, saps? Que és pronunciar.
0: Clar, o sigui, tu portes casat amb la teva dona, que 30 anys, si fa no... Bueno, des dels 21 que veu estar
4: mira,
0: junts, no?
4: Mira, ens vam casar...
0: 40, aneu pels 40, ja.
4: Sí, ens vam casar... Bueno, espera't, ens vam casar l'any 90. Bueno, dona'ns una mica de temps.
0: No, és a dir, més enllà de casar-se, no, junts, plegats.
4: Sí, junts, sí.
0: Aleshores, per exemple, la teva filla, que amb 30 anys s'ha casat, encara amb l'efervescència de la relació... sí, això dels consells fan molta mandra, almenys a mi com a fill. Però, és a dir, quina clau li diries que és perquè aquest matrimoni pugui durar 30, 40, 50 anys? Si és que...
4: Uf, no ho sé, Roger.
0: El teu?
4: Bueno, és que hi ha tòpics també en tot això, però jo diria la tolerància. És a dir, no tot és bonic. L'enamorament hormonal passa. Passa, no? I llavors venen altres...
0: Això, un dia en podríem parlar també, bueno, la Terra
4: clar,
0: és plana, eh?
4: Clar, però això...
0: Saps com a fenomen que... científic,
4: Val, perquè qui et podria parlar millor d'això és un psicòleg, una psicòloga o un sexòleg, que et podria parlar molt millor d'això.
0: No, però científicament, químicament demostrar...
4: Ah, no, segur.
0: Com,
4: si vols,
0: com l'enamorament se'n va.
4: Per la propera temporada, si vols, preparem un programa de l'enamorament hormonal, no? Que és un procés biològic, perquè la biologia ens ha fet així perquè necessitem ser així, no? Per reproduir-nos. Però després ve una altra etapa. Que és una altra etapa més madura en un amor més madur, més profund, que és diferent, no? I allò que abans era, ai, mira, quin granet més bonic, allò que es diu, no? Mira quin granet més bonic que tens al nas, després és, hosti, quina barruga que tens al nas, no? Són molts anys de convivència, has de tenir tolerància, i aquest és el consell que jo donaria. Ho dic perquè veig amb parelles joves, no critico, però és una observació científica que faig, que és que de vegades sembla com si hi hagués poca tolerància i a la que les coses no encaixen de la mateixa manera que havien encaixat fa uns anys, doncs es trenquen parelles, quan potser aquelles parelles podrien perfectament.
0: Sí, tu ets del parell. És que això ho deia la meva àvia, avui l'he citat dues vegades, sí. Però... S'aguanta poc avui, aguanteu poc avui dia.
4: A veure, sí, jo no vull ser tan categòric, perquè també és veritat que nosaltres ens van educar d'una altra manera. I avui la gent té com més criteri per decidir quin ha de ser el teu futur, sense que et vegis condicionat per estereotips o per la societat o el que diran. Però tot i això penso que sí, que hi ha una tolerància en general menor i que si n'hi hagués una mica més... segurament funcionaria millor, però és igual. Jo no sóc ningú tampoc per donar consells d'això. Ara m'has portat un terreny on em sento molt incòmode, perquè no puc donar en absolut...
0: Però ara ja hi hem entrat i ja no podem sortir. Aleshores, aquestes arrels científiques, com aquest interès per la ciència, com creus que l'has aconseguit traslladar a les teves filles? De quina manera creus que tot aquest coneixement has aconseguit doncs, que l'heredin?
4: No, mira, jo ja et dic una cosa que...
0: Al final també serà la teva herència, aquesta, no?
4: No, no ho és. Jo una cosa que tenia clar és que no les volia diríem, posar al cap com un bombo del tema de la ciència. Mai vaig insistir en que havien de fer una carrera científica, tot i que t'has de dir que em va caure la bava quan ho vaig saber. Però mai vaig fer res activament perquè això fos així. Van ser decisió seva. Han mamat ciència a casa? Sí. Però tampoc d'una manera que les hagi... Perquè elles, això sí que m'ho han dit, no s'han sentit en cap moment pressionades, no? Però, clar, han sentit parlar molt de ciència, d'astronomia i tal. I també t'haig de dir que quan van començar a estudiar medicina, les dues, jo vaig passar a jugar un paper que les emprenya moltíssim i que a mi em fa sentir rebel i entremaliat i que m'encanta, que és discutir-los coses com si jo en sabés. Que no en tinc ni idea, de medicina, saps? Però amb les poques coses que em sonen, i s'emprenyen molt amb mi. Oh, papa, ja estàs dient... Quan no en tens ni idea, llavors m'ataquen. I això a mi m'encanta. Per tant, la ciència sempre ha estat a casa, però mai d'una manera... Jo penso que això ha jugat a favor, perquè suposo que si jo de petites les hagués dit la ciència, igual hagués desenvolupat justament el contrari, no? Aquest sentiment que de vegades ens passa... Ah, sí? Haig de ser del Barça? Doncs ha de ser de l'Espanyol, per exemple, no? Doncs no ho sé.
0: Has estat un bon malalt quan t'ha tocat ser pacient?
4: Sí. Jo penso que sí, jo penso que sóc un bon malalt. Sí, sóc en plan mòmia. És a dir, sóc capaç d'estar al llit en posició absoluta immòbil, d'una catarsi absoluta.
0: Sí, tutancamón, eh?
4: Totalment. I passar-me la malaltia, una grip forta, imaginem una grip forta, no? Doncs aguantar-la al llit, suant, sense dir res, sí. Crec que sóc bon malalt. Bueno, si això és ser bon malalt, que no sé si ho és, no? Però des del punt de vista de no donar gaire feina, sí. Mhm.

0: que és ambidestre, que pot fer anar de la mateixa manera les dues mans. I això és un gran misteri. Necessitem una explicació, perquè no s'entén quin és l'avantatge de ser dretà perquè l'evolució hagi fet que la gran majoria, el 90, prop del 90% d'humans, siguem dretans.
1: Es pot ser dretà de mà i esquerrà de peu, per exemple?
0: Ai, no ho sé, això. Ah, jo... No ho sé. Bueno, tu què penses?
1: Jo no conec ningú.
0: No, jo tampoc. I a mi em costaria pensar que és així. Tu ets dretà, per cert.
1: Jo sóc dretà de peu i de mà. Sí, sóc un clàssic. Però sí, això, amb aquesta pregunta... mira, la Marta Farem recorda que el Rafa Nadal...
0: Val.
1: Sí que de mans i de peu era diferent. No?
0: Ah, sí, ja ho mirarem.
1: Però no sé si és que en aquest cas és que ets ambidiestre, no? Que es diu?
0: Ambidextre. Sí, ho mirarem quan fem el programa, ho mirarem, però de fet, que ja ho explicarem, quan tu neixes, en principi no està definida aquesta capacitat de si ets de dreta o ets d'esquerra.
1: Hi havia una època en què obligaven a tots els nens a escriure amb la mà dreta.
0: Val, i aquest és un altre factor. És a dir, quan expliquem el per què gran part de la població és dretana, una possible explicació, que no és biològica, és de comportament, que és l'educació, o és el copiar a l'adult, copiar-lo, o obligar els nens a que han de ser d'una manera determinada. Que això avui està canviant, afortunadament està bastant canviant, perquè això pot provocar problemes, perquè veurem, quan ho expliquem, que sí que hi ha algunes raons biològiques que semblen com afavorir que hi hagi més gent dretana. I et deixo ara només aquest titular, perquè és molt xulo. Quan hem estudiat el per què hi ha tants dretans i si ser esquerrà té algun avantatge, hem descobert un avantatge claríssim de ser esquerrà, que és amb la lluita contra els dretans. Amb la lluita, lluita física amb les mans, amb els punys, vale? Per la supervivència.
1: Sí, un boxejador.
0: Correcte. I aquí s'han fet estudis i demostren un petit avantatge.
1: Sí, els esquerrans, un boxejador esquerrà. Contra sí. Un boxejador dretà. Si fossin el mateix i estiguessin igual a forma, tindria més números de guanyar sí. L'esquerrà que el dretà.
0: Això s'ha estudiat i és així. Ah. I és perquè amb l'entrenament, l'esquerrà normalment s'ha entrenat contra un dretà. És el més habitual que tu tinguis un entrenador o uns rivals que són dretans. De manera que saps centrar-li molt bé a un dretà. En canvi, un dretà difícilment haurà tingut un rival per entrenar que sigui esquerrà. I això li dona un petit avantatge. Però ara estem parlant dels boxejadors, però això als nostres ancestres, això també era així. De manera que aquesta seria una raó possible per la qual encara avui hi ha esquerrans, perquè si no l'evolució s'ho hagués carregat. Perquè si tots som dretans, per què encara hi ha un 10% d'esquerrans? Com és que encara es conserva aquesta proporció? I és perquè igual aquests avantatges evolutius, pocs però que hi eren, subtils, van fer que l'evolució encara ho conservi. Són d'aquells temes apassionants, no em diguis. Són temes xulíssims, no?
1: Mira, tenim l'estiu per anar-lo preparant.
0: Va.
1: I a més serà un estiu en què ens anirem veient i coincidint, perquè tenim l'eclipsi que ens enganxa el 12 sí. d'agost i, evidentment, també hi serem i explicarem històries a Catalunya Ràdio i a TV3. Joan Anton, avui ho deixem aquí, visca els nuvis.
0: Vale.
1: Hem fet un capítol una mica especial, esperem que els oients no ens ho tinguin en compte.
0: No.
1: I, si et sembla bé, diumenge que ve acomiadem temporada i explicarem als oients que tornarem
0: molt
1: al
0: bé.
1: Setembre en plenitud. Una abraçada.
0: Igualment.
1: Ara tornem.
2: El suplement amb Roger Escapa.
3: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
4: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
5: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
6: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
5: Moments que semblen sense sortida.
7: La droga estrella era l'heroïna i sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
5: Dolors que costen d'explicar.
8: És un dolor emocional tan, tan fort que no el pots suportar.
5: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
6: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
9: Històries reals per donar veu als trastorns mentals.
10: Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'app i web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3CAT. Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
12: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
11: Denuncien l'accés de burocràcia...
13: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
14: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona...
13: Farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
11: I a casa nostra tornen a sortir...
14: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona...

0: i de la resta del món.
1: Pendents de la cimera internacional.
0: Faci el temps que faci.
2: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció.
0: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Conte.
3: Avui, el Tot Gira...
4: Orgasme sideral a la República Txeca amb la victòria del Tour de Cervera.
0: Obrim a les 4 amb la ressaca del Gran Premi de Motos dels Països Baixos.
3: Continua l'operació remuntada de Marc Márquez.
0: També seguirem el desenllaç del Gran Premi de Fórmula 1 d'Àustria.
3: A les 5 rebrem a l'estudi a les campiones de Lliga de Waterpolo, el Mataró del Dani Ballart.
0: Farem la prèvia de Wimbledon, que comença demà amb l'Àlex Corretja.
3: I la ressaca del Catalunya-Gran Bretanya de bàsquet d'aquest migdia.
0: I a les 7, hora mundial, amb els nostres analistes Sònia Gelmà i Roger Arbusà des dels Estats Units.
3: I a les 8, hora Tour de França, amb tota la prèvia del Gran Depart de Barcelona de la setmana que ve i l'humor dels minuts escombraria per tancar el programa.
0: Tot gira.
3: Avui, de 4 a 9, amb David Clopés.
5: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
6: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Marina Laminos, bon dia.
7: Molt bon dia.
6: Ja són 1.400 els morts i 3.200 els ferits pels terratrèmols a Veneçuela.
7: Encara hi ha 50.000 desapareguts i els equips de rescat busquen supervivents a contrarrellotge amb la dificultat afegida que no hi ha prou maquinària pesant. Una vintena de països hi han enviat equips especialistes per donar un cop de mà les tasques de rescat.
6: Dos terratrèmols més sacsegen l'Afganistan i el Pakistan.
7: Per ara no hi ha constància de víctimes. El més fort, de magnitud 6, ha passat a la regió afganesa de l'Hindu Kush, al Pakistan. Un sisme de magnitud 5,4 ha fet una vintena de ferits i ha malmès un centenar d'habitatges.
6: L'alt el foc entre els Estats Units i l'Iran penja d'un fil.
7: Els dos països mantenen l'intercanvi d'atacs i s'acusen mútuament d'haver vulnerat l'acord de treva provisional. Donald Trump reconeix els atacs i adverteix que podrien anar més enllà fins al punt que la República Islàmica de l'Iran diu deixi d'existir.
6: Europa es fon de calor.
7: Els termòmetres de diversos països, com Alemanya, Dinamarca, la República Txeca o Suïssa, han registrat rècords absoluts amb temperatures al voltant dels 40 graus. A París, en les últimes 24 hores, la calor ha provocat la mort d'un centenar de persones.
6: El PSOE tanca files amb Pedro Sánchez.
7: Ha estat en un comitè federal socialista plàcid, on ha quedat palès el suport de la majoria de barons socialistes al president espanyol. Sánchez ha defensat la seva resposta al degoteig de casos de corrupció i ha demanat coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura.
6: Mentrestant, el PP català ratifica Alejandro Fernández com a cap de files.
7: I situa Juan Fernández com a segon a bord. Ha estat en un congrés, el primer en 8 anys, on Alberto Núñez Feijóo també ha acusat el president espanyol de capdillisme i d'haver-se atrinxerat antidemocràticament a la Moncloa.
6: Atenció a aquesta notícia. Detinguda una dona al Bages sospitosa d'haver mort per enverinament al seu marit.
7: La dona, infermera, hauria administrat dosis de benzodiazepines i fentanil al seu marit, bomber, tant a l'hospital com a casa. Ara ha passat a presó provisional sense fiança.
6: En parlarem amb la Maica Navarro. 2.000 persones omplen els carrers de Barcelona d'orgull LGTBQI+.
7: A Hongria, desenes de milers de persones s'han concentrat a la capital, Budapest, per celebrar la primera marxa de l'orgull, en aquest cas sense l'ultranacionalista i l'homòfob Víctor Orbán al poder. Avui, 28 de juny, és el dia de l'orgull.
6: El Corazón Partido d'Alejandro Sanz omple l'RC d'Estàdium.
7: Davant de 34.000 persones, ha presentat el seu nou disc I ara què?, però també ha repassat els seus grans clàssics com El alma al aire, Amiga mia o I si fuera ella.
6: I els esports, Leo Messi ho ha tornat a fer, història aquesta matinada.
7: L'astre argentí, suplent en la victòria de l'Argentina contra Jordània, ha fet un gol de falta i s'ha convertit en el primer jugador a encadenar 7 partits consecutius marcant en Mundials.
6: A les portades dels diaris, avui La Vanguardia, portada apocalíptica, Marina.
7: Apocalipsi, la por del futur impregna la creació cultural, un titular que se suma a una foto d'una platja plena a vessar i un devastador, la calor retallarà un 7% les economies europees. I de la calor al turisme, que segons llegim a la portada del periòdico, torna a batre rècords i veiem la silueta d'una parella i un nen mirant un mapa del món amb l'Orient Mitjà en flames i els Estats Units amb un senyal de prohibició i, en canvi, col·loquen punts verds a ciutats europees i també al nord d'Àfrica, destinacions, en aquest cas, beneficiades per la guerra. L'Ara, per la seva banda, marca la diferència amb una portada dedicada a l'arquitectura. RCR, Arquitectes de Nobel, amb pàgines especials dedicades al Congrés Mundial d'Arquitectura que se celebra a Barcelona. I si ens fixem en el punt avui, veiem un dibuix on milers de persones sostenen una pancarta on diu Tax the Rich per il·lustrar un dossier on denuncien que l'augment de la desigualtat fa més necessari gravar les fortunes extremes per poder recuperar equitat.
6: A la premsa editada a Madrid, el Comitè Federal del PSOE i el terratrèmol de Veneçuela reparteixen el protagonisme.
7: A El País, una dona plora davant d'un edifici en ruïnes, una catàstrofe amb l'estat desbordat. I sobre els moviments a les files socialistes, al Mundo hi llegim Sánchez menysté el PSOE i la crítica, abandoneu l'esperança. A La Razón també són molt crítics amb el president espanyol, el Comitè Federal del PSOE se sotmet a la voluntat de Sánchez, i a l'ABC van encara més enllà, titular Sánchez inicia el viratge per marcar distàncies amb Zapatero.
6: Anys i anys per molts anys, Albert Pústils avui bufarà 49 espelmes Anna Allen.
8: Es que no sé cómo te atreves a decirme algo así. Desde que tengo uso de razón nunca me has ayudado en nada. Si ni siquiera tengo tu teléfono.
9: Durant un temps, aquesta actriu gironina va aconseguir enganyar a tothom, va mentir dient que havia rodat en sèries com The Big Bang Theory i va manipular imatges per fer creure que havia desfilat per la catifa vermella dels Oscars.
6: 29 espelmes Aleix García.
10: Crec que el Girona ja està assentat, crec que està per lluitar per coses més grans que no només el descens.
9: El migcampista d'Ulldecona va fer els seus primers passos al Manchester City sota les ordres de Pep Guardiola i després de passar per un seguit de clubs sense èxit va aterrar al Girona, on va fer història classificant-se per la Champions. Actualment juga al Bayer Leverkusen alemany.
6: 55 espelmes i Elon Musk.
11: We want to be able to take anyone who wants to go to the moon, anyone who wants to go to Mars, or anywhere in the solar system, and maybe beyond the solar system at some point.
9: Fa poques setmanes es va convertir en el primer bilionari amb B alta de la història després que SpaceX, l'empresa amb la qual pretén colonitzar l'espai, sortís a borsa. El també propietari d'X i de Tesla és un dels exponents de l'extrema dreta, tot i sortir per la porta del darrere en la seva efímera incursió política a la Casa Blanca amb el seu amic Donald Trump.
6: Vida social.
12: Que era això, sempre volem massa i necessitem por.
6: Marta Ferrer, aquests són els tiets. Avui faran ballar el públic del Random Rubí.
13: Els de Mataró encara giren presentant el seu últim disc, Café pels més cafeteros, i avui el portaran fins a l'Escardívol a 12:45 de la nit de manera gratuïta.
12: Hi ha un misteri que s'apropa cada cop que ets amb mi.
6: A Banyoles, el petit de Cal Aril presenta disc a la Fònica.
13: Aril, Aril, Aril és el seu últim treball, que avui interpretarà en directe a la Muralla a 12:15 de la nit. Les entrades són gratuïtes. I abans, a 9:15, a la Barca Tirona, hi actuarà en format acústic i en solitari Quim Carandell, el líder de la Ludwig Band. En aquest cas, amb entrades per 12 euros.

0: I al Palau de la Música avui sonarà la trompeta d'Andrea Motis.
1: L'artista homenatja Amy Winehouse amb l'espectacle To Amy, en què s'uneix amb els Barcelona Gospel Messengers per repassar la trajectòria d'una de les artistes que més l'ha marcat. Això és avui en el marc del Festival Guitar BSN. A 8:45 del vespre encara queden entrades per entre 30 i 58 euros.
0: El Heartbreak Hotel, el festival grec, posa sobre l'escenari Factory.
1: Àlex Rigola adapta i dirigeix la comèdia més màgica de Shakespeare, El somni d'una nit d'estiu, traslladada a la Factory d'Andy Warhol, tot plegat protagonitzat per Elisabet Casanovas, Nil Cardoner, Biel Duran i Lluís Villanueva, entre d'altres. Avui a funció a 8:45 del vespre, les entrades per 19 euros.
0: I avui també és un bon dia per passejar-se entre obres arquitectòniques de les Tres Xemeneies de Barcelona.
1: Amb motiu del Congrés Mundial d'Arquitectura de la Unió Internacional d'Arquitectes, l'emblemàtic espai acull una exposició de 4.000 metres quadrats i 70 itineraris arquitectònics, que va des de la sala de turbines fins a grans equipaments cívics de la zona. A més, també es pot participar en diverses activitats gratuïtes.
0: 4 minuts per les 8 del matí, és l'hora del conte de l'Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula El pes de les circumstàncies.
2: A la seu social dels sicaris va arribar una carta que va tenir el mèrit de fer-los esgarrifar. Un homenot amb males puces, que les havia fet de l'alçada d'un campanar, com els seus col·legues, va llegir la nota amb veu alta i tremolosa. Fa molt temps que no puc agafar el cotxe i la culpa és de les persones amb mobilitat reduïda. Són un col·lectiu sobrerepresentat. Tenen més places d'aparcament de les que necessiten i persones com jo ens hem de fer fotre. Digueu-me qui és més desgraciat aquí, ells o jo? L'homenot es va aturar un moment a reflexionar, però els seus companys li van fer notar de seguida que els escrúpols no procedien en horari laboral. I va seguir. Mireu, jo no vull cap mal a ningú. Tinc un amic minusvàlid i no seria just passar comptes amb un dels seus iguals. És per això que us demano que demà, amb tot el tacte de que sigueu capaços, vingueu a trencar-me les cames. Sóc una persona sedentària, no les trobaré a faltar. L'homenot, que havia perdut tot el color que tenia, va veure que el remitent havia adjuntat hora i adreça per fer efectiu l'encàrrec. I al final de tot de la carta va afegir: pagaré el que calgui. La tranquil·litat de tenir reservat un lloc per aparcar no té preu.
0: Música.

0: Cada cap de setmana arribem a les 8 del matí amb les cançons que ens proposen els nostres tècnics de so. El dissabte el Blai Iniesta, el diumenge el Macià Closes. Macià, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Avui amb què arribarem a les 8?
1: Avui, 28 de juny, Dia Mundial de l'Orgull LGBTIQ+. Dia per reivindicar totes i cada una de les maneres d'estimar. A qui vulguis, com vulguis i quan vulguis. Arribarem a les 8 amb el grup valencià El Diluvi i el seu tema de 2017, Tendresa Insubmisa, que reivindica l'amor lliure.
0: Salut i ràdio, Macià.
2: Salut i ràdio.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Diumenge 28 de juny del 2026, el ciclisme és d'aquells esports que només genera dos tipus de sensacions, l'afició més absoluta o unes ganes descomunals de fer la migdiada mentre el grup dels escapats s'acosta al Tourmalet. El cert, en tot cas, és que el funcionament de les curses permet entendre les interioritats de la política amb més precisió que bona part dels manuals. Posem per cas que Pedro Sánchez és el líder d'un equip amb mallots i bicicletes de color vermell que pren part al gran départ del Tour de França que hi haurà a Barcelona el dia 4 de juliol. Té bones cames, està preparat, disposa d'experiència en la competició perquè la guanyen més d'una vegada, coneix les etapes de muntanya, atresora un bon manual de resistència i està acostumat a les remuntades impossibles. El desgast, però, se li acumula a les cames. Li falla la cadena de la bicicleta, els jutges de la cursa no l'acaben de tractar bé, punxa alguna roda i veu com ha de pedalar contracorrent. Li costa arribar als punts d'avituallament. Els gregaris que l'han acompanyat fins al moment clau de les etapes estrella flaquegen. N'hi ha que són desqualificats, com José Luis Ábalos, i d'altres que ja no el poden ajudar perquè se'ls ha espatllat el canvi de marxes, com és el cas de José Luis Rodríguez Zapatero. Hi ha mecànics que, més que ajudar, acaben espatllant el material. Santos Terdán, Leire Díez... Els altres equips, en canvi, apliquen un ritme infernal abans de les ascensions decisives. Sánchez pot fer miracles, però no pot lluitar contra la gravetat. I sobretot no pot fer-ho sol. Els altres equips, amb qui s'havia aliat en altres ocasions, comencen a desconfiar. Hi ha corredors com Gabriel Rufián, que tenen ganes d'ajudar-lo, però es van quedant sense arguments pel camí. I d'altres que, com Míriam Nogueras, prefereixen punxar les rodes de Pedro Sánchez per propiciar un relleu a l'equip del PSOE. La línia de meta és cada vegada més a prop. El president del govern espanyol té difícil mantenir el mallot groc que l'acredita com a líder de la cursa. De fet, només les pàjares d'Alberto Núñez Feijó i la por al tàndem que formen l'equip blau del PP i l'equip verd de Vox poden obrar el miracle. La sensació, això sí, és que fins i tot el multicampió Tadej Pogacar, si corrés amb el mallot vermell, acabaria baixant de la bicicleta. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Continua la calor malgrat tot. Jofre Genué, bon dia.
2: Bon dia i bona hora. Continuen les elevades temperatures avui. Encara superarem àmpliament els 30 graus a moltes poblacions. Els vols més als 38, ahir es va arribar als 39, potser baixa un pèl, però en general es notarà gens. De fet, en punts del litoral i el prelitoral, respecte a ahir, les temperatures podrien pujar un plet més, sobretot a partir mitja de la tarda, amb vents una mica més aponentats i rescalfats, que van associats al canvi de temps que arriba per Ponent. De fet, ara mateix hi ha tempestes cap al nord d'Osca. Lliscaran per la franja de Ponent al llarg d'aquesta tarda. Poden donar algun ruixat en aquest sector, però sobretot serà al nord de Lleida, que és on hi ha avisos d'intensitat de pluja. Compte aquesta tarda, per tant, en punts de l'Alt Pirineu, perquè poden haver algunes tempestes que siguin una mica intenses. Augment de núvols, per tant, progressiu a tot el terç del país. Potser Girona quedarà més al marge d'aquest augment de núvols. Pols s'agrien en suspensió. I compte també perquè aquestes ventades poden comportar algunes... aquestes tempestes poden comportar algunes ventades, precisament al terç del país al llarg de la tarda. El front en si ens acaba de creuar al llarg del dia de demà, afectant el nord del territori amb alguns ruixats, però sobretot obrirà les portes a un descens progressiu de les temperatures al llarg de la setmana que ve, que bàsicament es normalitzarà.
1: Gràcies, Jofre. Aquesta calorada causa estralls a casa nostra, però també la resta d'Europa. Els termòmetres de diversos països, Alemanya, Dinamarca, República Txeca, Suïssa, han registrat rècords absoluts amb temperatures al voltant dels 40 graus en països on no hi estan gens habituals. Habituats com Alemanya, concretament s'ha arribat als 41 graus i mig a Alemanya. Dinamarca, 37 graus aquests dies. A París, aquestes últimes 24 hores, la calor ha provocat la mort d'un centenar de persones i ha desbordat els serveis funeraris. L'investigador del CSIC, el Centre Geociències Barcelona, Santiago Giral, assegura a Catalunya Ràdio que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
3: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a latituds de Noruega, posant pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
1: Àustria, Hongria i Itàlia han declarat l'alerta per una onada de calor que ara es desplaça cap a l'est d'Europa. Les notícies del diumenge ens porten fins a Veneçuela. Les mirades continuen posades, en aquest cas, a l'Amèrica del Sud, on el balanç del terratrèmol ja supera els 1.400 morts i els 3.200 ferits. 1.400 morts, una xifra que es va actualitzant dia a dia perquè les rèpliques continuen sacsejant les zones afectades i les tasques de recerca són cada vegada més complicades. Encara hi ha 50.000 desapareguts i els equips de rescat busquen supervivents a contrarrellotge. Malgrat la dificultat afegida perquè no hi ha prou maquinària pesant, encara hi ha gent que surt amb vida de sota la runa dels edificis. Fa 3 dies que 2 terratrèmols de magnitud 7,2 i 7,5 van sacsejar Veneçuela. Des d'aleshores, una vintena de països hi han enviat equips especialistes per donar un cop de mà en les tasques de rescat. Entre ells, el grup de bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya, amb qui van poder parlar ahir al suplement, moments abans d'agafar un vol cap a Veneçuela. Sobre el terreny, els familiars dels desapareguts demanen que no es deixi de buscar. A l'Amèrica Llatina hi tenim el Joan Biosca.
4: Rescatistes, bombers, militars, gossos, especialistes en trobar persones vives sota els edificis. La lluita per la vida en un escenari dantesc, caòtic, amb els familiars de les persones que es busquen esperant notícies miraculoses o al pitjor.
5: No hay suficiente maquinaria. No sé, yo pido por favor que envíen a las personas que puedan ayudarnos y que no dejen de buscar, no dejen de buscar, porque me dijeron hoy que tenían ganas de ya no buscar más y eso no es justo, porque nosotros tenemos la esperanza de que salgan con vida nuestros seres queridos.
4: Es parla de 50.000 desapareguts per aquests 2 terratrèmols de Veneçuela del passat dimecres. El govern xavista, tutelat econòmicament pels Estats Units des del passat mes de gener, en ser detingut i empresonat el llavors cap d'estat del país sud-americà, Nicolás Maduro, ara també lidera la crisi humanitària. Al cap del comandament sud dels Estats Units, un general dels marins supervisa l'operatiu en una zona zero que ja representa també una crisi sanitària. Els veïns de La Guaira parlen d'una olor insuportable a cossos en descomposició.
1: Déu-n'hi-do, les tasques de rescat s'allargaran durant setmanes. Després caldrà preguntar-se quines són les conseqüències i la magnitud del desastre causat pels terratrèmols. Miguel Enrique Otero, director del diari veneçolà El Nacional, atribueix part del desastre a la corrupció endèmica que viu el país. N'ha parlat al programa El Divan de la Sílvia Coppolo.
6: Venezuela es un país marcado por la corrupción y por la irregularidad. Muchos permisos de construcción se obtienen a base de pagarle a los concejales o a la gente. Entonces, claro, hay muchos edificios que no tienen las condiciones para resistir un temblor o un terremoto.
1: Enrique Otero publica des de Madrid per l'exili imposat des de fa ja més d'11 anys la conversa sencera aquest vespre a partir de les 9 a l'antena de Catalunya Ràdio. Atenció, perquè en una altra punta del món, a l'Afganistan i al Pakistan, dos terratrèmols més han sacsejat la zona. En aquest cas, però, de moment no hi ha constància de víctimes. El més fort, de magnitud 6, ha passat a la regió afganesa de Hindukush. Els tremolors s'han notat des de la capital, Kabul, fins a Islamabad. Un sisme que s'ha produït a una profunditat d'uns 100 quilòmetres. Poc abans, al Pakistan, hi havia hagut un altre terratrèmol. Aquest ha estat de magnitud 5,4. Ha fet una vintena de ferits i ha malmès un centenar d'habitatges, segons les últimes informacions. És el quart terratrèmol al Pakistan aquestes últimes 24 hores. A pocs quilòmetres del Golf Pèrsic, l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran penja d'un fil. Els dos països mantenen l'intercanvi d'atacs i s'acusen mútuament d'haver vulnerat l'acord de treva provisional. Un pacte, recordem-ho, que es va firmar fa menys de dues setmanes i que pretenia, per ara, de manera infructuosa, posar fi a quatre mesos de guerra. L'acord, però, ja ha quedat en paper mullat. Aquesta nit els Estats Units han tornat a atacar diversos objectius al país persa. Washington assegura que ho fan represàlia als bombardejos d'un petrolier a l'estret d'Hormuz i, segons les autoritats nord-americanes, els objectius han estat instal·lacions de vigilància, comunicacions i defensa aèria, també magatzems de drons i de míssils. Donald Trump, com sempre, a través de la seva xarxa, ha reconegut els atacs i adverteix que podria anar més enllà fins al punt, diu, que la República Islàmica de l'Iran deixarà d'existir. Amenaces en temps de suposada treva per les dues bandes, perquè després d'aquests atacs, la Guàrdia Revolucionària Iraniana ha anunciat una operació conjunta de les seves forces navals i aeroespacials contra instal·lacions militars nord-americanes a Kuwait i a Bahrein. Asseguren que han destruït 8 infraestructures importants de l'exèrcit dels Estats Units i adverteixen que qualsevol nova agressió rebrà una resposta implacable. Cinc minuts per arribar a un quart de nou del matí de la crònica política. Resposta implacable també d'un PSOE que tanca files amb Pedro Sánchez. El Partit Socialista ha engegat la maquinària electoral amb un comitè federal plàcid on ha quedat palès el suport de la plana major al president espanyol i secretari general del partit. Això sí, amb alguna veu discordant, com la de ja habitual Emiliano García Page, el díscol de sempre, que s'ha quedat sol en la seva croada particular. En canvi, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha llançat un missatge de suport al president Sánchez. El Comitè Federal Sánchez ha defensat la seva resposta al degoteig de casos de corrupció i ha demanat coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura. Ho ha seguit des de Madrid l'Alba Gil. Alba, bon dia.
7: Bon dia. Han estat gairebé 7 hores de reunió que han servit per certificar el suport gairebé unànime del partit a Pedro Sánchez. Els socialistes tanquen files amb l'estratègia de Ferraz per fer front als casos judicials i activen l'engranatge de cara a les generals de l'any que ve amb l'interrogant sobre si seran abans de les municipals i autonòmiques del maig. L'única veu crítica, l'habitual Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral o una qüestió de confiança. La resta de barons han subscrit les paraules de Sánchez, que en una rèplica velada ha assegurat que els qui demanen avançar els comicis són els mateixos que van fer Mariano Rajoy president. Pel que fa a la corrupció, el líder socialista ha admès que podrien haber fet més, però que han estat contundents.
8: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras. Y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
7: Sánchez també ha deixat clar als seus que no pensa tirar la tovallola i que té més ganes que mai de tornar a guanyar el 2027.
1: Tot això pel que fa al PSOE. Les paraules de Pedro Sánchez del Comitè Federal del PSOE han tingut resposta ja per part del Partit Popular. Alberto Núñez Feijóo ha acusat el president espanyol de capdillisme, l'assenyala d'haver-se atrinxerat antidemocràticament, diu, al Palau de la Moncloa. Paraules del líder popular durant la clausura del Congrés del PP català, que ha ratificat Alejandro Fernández com a cap de files.
9: Lleva ya dos días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
1: El Congrés ha estat una exhibició d'unitat, malgrat que s'hauria d'haver celebrat fa 4 anys, i s'ha anat posposant per les desavinences entre Gènova i la direcció catalana. En tot cas, ha servit per renovar la cúpula dels populars a Catalunya, amb Alejandro Fernández, que es manté al capdavant, a qui Feijó demana capitanejar la missió per fer fora Sánchez de la Moncloa. La gran novetat, primer Fernández li agafa el guant a Alberto Núñez Feijó.
10: Que la tarea prioritaria que tenemos en los próximos meses es que Cataluña lidere el cambio en España para que tú seas presidente del gobierno, que buena falta le hace a la nación.
1: La incògnita del Congrés era qui seria el número 2 d'Alejandro Fernández. Doncs bé, els rumors s'han acabat certificant. Ha situat l'actual portaveu parlamentari Juan Fernández a segon de bord d'Alejandro Fernández del PP català i, per tant, Lorena Roldán li agafarà el relleu com a portaveu parlamentari. I ara ens situem a Planoles, al Ripollès. Així van rebre ahir l'expresident Jordi Pujol i Soley en l'acte d'homenatge organitzat per les joventuts de Junts i que es va fer en un moment en què estem pendents de la sentència pel cas que afecta la seva família i que jutja l'Audiència Nacional. En Pujol, recordem-ho, exonerat pel tribunal. Pujol, acompanyat del seu fill Oriol, no va intervenir directament en l'acte, però va preparar un discurs que va llegir Carlota Montfort, presidenta de l'entitat. No va fer esment a la causa judicial, però a través d'ella va reivindicar la seva entrega a Catalunya.
11: Si alguna cosa voldria que recordés de mi, és molt senzilla, que he intentat servir Catalunya amb les meves limitacions, amb els meus errors i amb els meus encerts.
1: El president Pujol també va defensar integrar les persones que arriben de fora sense renunciar a la identitat pròpia, tot plegat en un acte que va reunir 400 persones i a la qual també van assistir figures de pes del partit, com el secretari general Jordi Turull i el president del Parlament Josep Rull. La crònica política catalana també passa per la indignació que viu l'esquerra independentista. El motiu, Aliança Catalana ha llogat l'històric local que fins ara havia estat la seu del casal Panxo de Berga. El casal portava 17 anys instal·lat al local, però el passat 15 de juny la propietat els va rescindir el contracte. La sorpresa ha arribat quan s'han assabentat que els nous llogaters són la formació de Sílvia Orriols. La líder del partit, de fet, s'ha vantat d'haver obert el local a través de les xarxes. Des de l'assemblea del casal Panxo denuncien que ha estat especulació immobiliària i no pas Aliança Catalana qui els ha expulsat del seu antic local i acusen el partit d'extrema dreta d'atiar la crispació. El local va aparèixer ahir amb el rètol d'Aliança guixat amb esprai negre i amb pintades a la façana. 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, van participar a la marxa de l'orgull LGTBIQ i més. Ahir a la tarda a Barcelona van denunciar que el matrimoni no els resol problemes i van voler recordar la primera mobilització que es va fer a Catalunya. Montse Mir, bon dia.
12: Bon dia. Va ser el 26 de juny del 1977 i des de llavors s'ha fet cada any.
13: 5.000 persones convocades pel Front d'Alliberament Gai de Catalunya pujaven la Rambla de Barcelona sota els lemes «Nosaltres no tenim por, nosaltres som...».
12: Aquest ha estat un dels lemes més corejats durant el recorregut entre la plaça de la Universitat i la de Sant Jaume, en una marxa que ha denunciat que el matrimoni sigui la clau d'accés obligatòria per accedir a moltes coses. També han reiterat que encara pateixen agressions. Ángel Camacho, de la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, diu que no són resultat de l'atzar.
14: Creiem que això no és casualitat, no? Que és fruit de l'auge de l'extrema dreta. Creiem que també hi ha una banda positiva, que és que hi ha cada cop més gent conscienciada que identifica les violències i, per tant, sap on denunciar i sap com respondre.
12: Segons l'últim informe de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, el 2025 hi va haver més de 350 agressions a Catalunya. Els participants també es desmarquen del Pride Barcelona, que han qualificat de rua festiva empresarial.
1: I ara ens situem a Hongria, on desenes de milers de persones també s'han concentrat a la capital, a Budapest, per celebrar la primera marxa de l'orgull sense l'ultranacionalista i homòfob Víctor Orbán al poder. Cal recordar que en la celebració de l'any passat unes 350.000 persones van desfilar sota l'amenaça de multes i detencions del govern Orbán, que en els seus 16 anys al poder va limitar els drets del col·lectiu. Més enllà d'Hongria, també hi ha hagut marxes arreu del món, algunes de multitudinàries, com a la ciutat alemanya de Múnich, amb 230.000 participants, i a la capital de Finlàndia, Helsinki, amb 100.000. I a tot això, atenció, perquè avui, coincidint amb el Dia de l'Orgull, el Ja m'entens, el podcast d'aquesta casa que dona veu al col·lectiu LGTBI, celebra 200 programes. Sentim el seu presentador, el David Ávila.
15: Ja m'entens, arribi a 200 programes és una molt bona notícia. I una molt bona notícia per diversos aspectes. Un d'ells, la construcció de referents, que encara ara és molt important dins del col·lectiu LGTBIQI+, ja que encara ara hi ha molts espais on les persones del col·lectiu no ens atrevim a explicar la nostra orientació sexoafectiva i de gènere. Però també és molt important, ja que l'octubre farem 6 anys i durant tot aquest temps hem pogut parlar de temes com, per exemple, com és ser LGTBI dins d'un centre penitenciari o com viuen les persones del col·lectiu tenint una discapacitat psíquica o física. Doncs de tot aquest tipus de temes n'hem parlat i esperem seguir-ne parlant en futurs programes. Així que celebrem-ho.
1: Passen 2 minuts d'un quart de 9 del matí. Aquesta tarda, a partir de les 7, hi haurà una nova protesta al municipi de Paiporta per reclamar la suspensió de l'aforament de l'expresident Carlos Mazón i per denunciar que, 20 mesos després de la dana, encara conserva l'acta de diputat. Més de 200 entitats socials i associacions de víctimes recorreran els carrers de la zona 0 de la catàstrofe, on hi va haver més morts, en una mobilització que també vol assenyalar la situació de deteriorament en què encara avui es troben el municipi i la resta de pobles en diversos projectes urbanístics pendents d'execució. Ara anem fins a Austràlia, que endureix la llei que prohibeix les xarxes socials pels menors de 16 anys. Ho fa després de comprovar que en mig any d'aplicació ha tingut poc efecte a l'hora d'evitar que hi accedeixin els adolescents. D'aquesta manera, el govern doblarà les multes a les plataformes que no introdueixin mecanismes per impedir l'accés als menors i la situarà per damunt dels 60 milions d'euros. Antoni Albanis, Antoni Albanisi, volem dir, és el primer ministre del país.
16: Tot el que volem fer és assegurar-nos que la llei sigui tan forta com sigui possible i que podem fer front a qualsevol impugnació legal que es plantegi. No són mesures absents de controvèrsia.
1: Segons el regulador australià, que actualment investiga Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok i YouTube, hi ha un frau generalitzat per part de les companyies. Atenció a aquesta notícia, perquè toca llegir-la a poc. Els Mossos han detingut una dona de 41 anys com a sospitosa de la mort del seu marit a Sant Salvador de Guardiola, al Bages. La dona, infermera a l'UCI de l'Hospital de Manresa, està acusada d'enverinar amb medicaments la seva parella, un bomber de 46 anys. L'home feia dies que tenia somnolència i amnèsia i arran d'un incident mentre conduïa va acabar ingressat a l'hospital. Allà se li van fer tot tipus de proves que van descartar cap malaltia, li van donar l'alta i al cap d'uns dies va acabar morint. Segons explica la Maica Navarro a La Vanguardia, l'autòpsia va revelar que tenia restes de benzodiazepines i fentanil a la sang. Marta Ferrer.
17: Va ser, de fet, un company bomber qui va compartir les seves sospites amb la policia i la notícia de la detenció de la dona no ha sorprès l'entorn de la parella. Entre altres coses perquè pocs dies després de la mort de l'home, la seva dona va buidar la casa familiar i de seguida es va instal·lar al domicili un home que era la seva nova parella sentimental. Fins i tot, explica la Maica, es va organitzar una festa de benvinguda a que van assistir estupefactes algunes companyes infermeres de l'hospital. Tot plegat, sumat al fet que la dona es va negar rotundament que li practiquessin una autòpsia al seu marit, insistint que ell no ho volia i que volia donar tots els seus òrgans, va fer saltar les alarmes. L'autòpsia va revelar després quantitats de benzodiazepines, fentanil i altres medicaments que presumptament la dona li va administrar tant a casa com a l'hospital. La sospitosa ha passat ara a presó provisional sense fiança.
1: Avui és un bon dia per llegir tota la peça que la Maica Navarro publica a La Vanguardia, amb la calma, a poc i sense cap mena de dubte que això d'aquí uns mesos o d'aquí un temps acabarà sent un capítol de Crims del Carles Porta. Avui, també diumenge, Maica Navarro al suplement. Ha mort ofegada una dona de 80 anys a la platja de l'Arquitecte, a l'Ampolla, al Baix Ebre. El 112 ha rebut l'avís poc després de la 1 del migdia, quan diverses persones han alertat que havien tret de l'aigua un banyista inconscient. Malgrat les maniobres de reanimació, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Des que ha començat la temporada ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes. A Girona, una dona de 80 anys també està en estat crític a l'hospital després d'estar a punt d'ofegar-se en una platja de Palamós, al Baix Empordà. I un home ha quedat ferit per arma de foc després d'una baralla al barri del Bon Pastor de Barcelona. Segons informen els Mossos, ahir a la tarda hi va haver una discussió i un dels implicats va disparar diversos trets contra un altre. L'home va ser traslladat a l'hospital en estat greu, però no es tem per la seva vida. Una altra persona també va quedar ferida lleu per una bala rebotada. Els Mossos busquen ara l'autor dels trets per aclarir les circumstàncies que van desencadenar en aquest nou tiroteig a la ciutat de Barcelona. Aquest vespre, el 30 minuts de TV3 emet AP7 al límit.
18: Més cotxes, més risc.
1: És un reportatge que posa el punt de focus en aquesta autopista, la P7, que s'ha convertit en una via saturada i deteriorada per la falta de manteniment. Des que es va treure l'últim peatge ara fa 5 anys, el trànsit ja ha incrementat amb retencions habituals i talls per accidents perquè milers de persones s'han vist abocades a circular-hi. La via s'ha anat deteriorant i això la duta està al límit. És el que explica aquest reportatge, que a més també inclou el debat sobre la inversió al Ministeri de Transports i planteja si és possible que tornin els peatges per pagar-ne el manteniment o si la gestió s'hauria de traspassar a la Generalitat. Tot plegat ho podem veure avui, a partir de les 10 del vespre, a TV3, amb aquest 30 minuts a P7 al límit. Si sou dels que compreu sovint online, potser aquesta notícia us interessa perquè a partir de la setmana que ve comprar productes a les plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. Dimecres 1 de juliol la Unió Europea comença a cobrar una nova taxa arancelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. De fet, no només s'aplicarà a venedors xinesos, sinó també de qualsevol altre país no comunitari com ara els Estats Units o la Gran Bretanya. S'hauran de pagar 3 euros de taxa per cada categoria de producte inclòs en el paquet, ho explica Cristian Castillo, professor de la UOC i expert en logística.
19: Tots aquells productes que arribin fins a 150 euros, que fins ara estaven exemptes de pagar cap taxa duanera, doncs ara sí que hauran de tenir un preu fixe d'uns 3 euros per cada partida arancelària. Això vol dir que podríem tenir samarretes, però si són de diferents materials, s'haurien d'aplicar aquests 3 euros per cada categoria.
1: Segons Castillo, la Unió Europea calcula que l'any passat va entrar als països comunitaris prop de 6.000 milions de petits paquets, sobretot des de l'Àsia. La xifra s'ha multiplicat per 4 des de l'any 2022. Mentrestant, la Unió Europea permetrà cultivar fruites i hortalisses editades genèticament per adaptar-les millor a la sequera i a les plagues. Fins ara, la venda d'aquestes variants estava controlada, però la comunitat científica n'avala la seguretat i creu que permetrà als pagesos augmentar la collita. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires, bon dia.
20: Hola, bon dia. Això no té res a veure amb els transgènics, que continuaran estrictament regulats perquè barregen els gens d'espècies diferents. El que s'aprova ara és la possibilitat d'editar el genoma intern d'un mateix vegetal per potenciar-ne els trets més afavoridors des del punt de vista nutricional pel que fa al gust o la resiliència climàtica. L'eurodiputada sueca Jessica Polfjard ha negociat la nova llei.
21: Estem donant als pagesos les eines que necessiten per conrear cultius més resilients al clima i competir globalment, al mateix temps que preservem les normes més estrictes de seguretat alimentària.
20: Els aliments que estiguin editats genèticament no ho hauran d'indicar l'etiquetatge i això molesta les organitzacions d'agricultura ecològica, com la Demeter International. La seva portaveu és Clara Ver.
22: Per als consumidors no hi ha transparència, no hi ha informació. No podran prendre una decisió informada quan vagin a comprar al supermercat.
20: Les fruites i verdures biològiques continuaran cultivant-se sense utilitzar llavors editades genèticament.
1: Gràcies, Bruno. 5 minuts per arribar a 8:45 del matí. Parlem ara de música en directe, en aquest cas d'un dels concerts més multitudinaris d'aquest any a casa nostra. Alejandro Sanz, un plaer d'emocions. L'estadi RCD Stadium de Cornellà, davant de 34.000 persones, ha presentat el seu nou disc, I ara què? I també ha repassat els seus grans clàssics amb arranjaments posats al dia que han fet les delícies d'un públic majoritàriament femení. Marc Ruiz, endavant.
23: Alejandro Sanz ha tornat a enamorar el públic de Barcelona amb una bona banda de músics i una bona selecció de cançons de les més de 3 dècades de carrera. El públic és veterà, com ho demostren molts dels cartells que porten. N'hi ha que remarquen que fa 30 anys que en són fans. I Alejandro Sanz els llegeix gairebé un per un. És un gran anfitrió i parla al públic amb molta tendresa. L'excusa de la gira és el disc I ara què, però el públic vol els clàssics. I Alejandro Sanz ho sap. Per això ho resol amb Bésame, El vino de tu boca, Les Guapes, que és la que més ha agradat de les noves, i Hoy no me siento bien, que l'ha dedicada a les víctimes del terratrèmol de Veneçuela. Cançons com Cuando nadie me ve han endolcit el públic. Es podia tocar l'emoció concentrada a l'aire amb fans abraçats i amb la llagrimeta a punt de saltar. S'han tancat 2 hores i mitja de música, emoció i complicitat de vells amics amb l'imprescindible Corazón Partido, un cor que aquesta nit han cosit les 34.000 persones que han omplert l'estadi de l'Espanyol.
1: Ja veig que el Marc Ruiz s'ho ha passat bé. Avui, a la tertúlia del suplement, Marc Molins, Oriol Marc i Núria Oriols, i per petició popular hi sumarem també el Blai Mercè, una de les veus musicals de Catalunya Ràdio, perquè ens faci un retrat d'algunes de les peces més icòniques de... Algunes de les peces més icòniques d'Alejandro Sanz, com Pisando Fuerte o, evidentment...

0: Passi ràpid. A partir de les 9, una mica d'Alejandro Sanz també amb el Blai Mercè, la tertúlia del suplement. Més concerts d'avui diumenge. Els Tiets actuen a la Festa Major de Rubí.
1: Què era això? Era això? Sempre volem massa i necessitem poc.
0: Un concert que començarà a 11:45 de la nit a l'Escardívol de Rubí, on el duet maresmenc presentarà la seva cançó de l'estiu, Era això, publicada aquest divendres, i una altra de les cançons d'aquest estiu...
1: com un anunci d'estrella tan punt desig de Sant Joan.
0: Sant Joan, dels mallorquins Fades, que, per cert, aquests últims dies han rebut diverses agressions homòfobes dalt dels escenaris, imperdonable, lamentable. Per tant, des d'aquí també una abraçada pels Fades. A 11:45 tocaran aquest Sant Joan i moltes altres a la nit de l'Orgull del Masnou en un concert emmarcat en la Festa Major d'aquesta localitat del Maresme. A Barcelona... clar, és que... ja potser aniré al Palau de la Música. Andrea Motis, acompanyada per la Barcelona Gospel Messengers, en un concert per homenatjar Amy Winehouse, una de les seves referents musicals, quan falta una mica menys d'un mes perquè es commemorin 15 anys. Què dius ara? 15 anys de la mort de l'artista britànica Amy Winehouse. 15 anys ja han passat. Avui Andrea Motis amb aquest homenatge al Palau de la Música.
1: It's a ghost.
0: El petit de Galeril toca la Fònica de Banyoles. També hi actuaran el cantant de la Ludwig Band, el Quim Carandell, i Anna Andreu, que segur que aprofitarà per interpretar aquesta versió d'Antònia Font, que acaba de publicar. Amb aquests focs artificials i d'Antònia Font els pets... que avui actuen en un festival amb un nom que sembla posat per Lluís Gavaldàs, el festival A cel obert de les Masies de Voltregà, Osona. A partir de les 7 de la tarda, els Pets cantant les 40 amb el grup infantil Filomena de Taloners. Ja ho veieu, dia intens de concerts i de festivals, també amb concerts d'àmbit internacional. El Festival Blau Marí tanca avui la seva primera edició amb un concert de Rufus Wainwright. El canadenc avançarà alguna cançó del que serà el seu proper disc. Serà 9:45 al Port de Barcelona per posar punt final a aquest certamen. Qui li agafa el relleu és un altre festival nou, el Bars, que recupera el nom de la Sala del Paral·lel. Tot i això, se celebrarà el Poble Espanyol i començarà aquest vespre amb Beat, el grup format per exmembres de la llegendària banda britànica King Crimson. El grup hi ha Adrian Billow, exmúsic de David Bowie i Steve Vai, considerat un dels millors guitarristes de tots els temps. Fins al 25 de juliol hi desfilaran Morrissey, Rubén Blades, Joan Dausà, M. Clan, L'Axambusto i els Gypsy Kings amb Los Manolos. Com dèiem, el festival recupera l'esperit de l'antiga sala Bars del Paral·lel i el trasllada a un format a l'aire lliure. El recinte també incorpora oferta gastronòmica i un segon escenari dedicat als artistes emergents. I ara anem als castells, passen davant dels castellers de Vilafranca, els de Sants i els dels Xiquets de Tarragona, la diada del Pla de la Seu. Els verds hi han descarregat 3 castells de la gamma extra, és a dir, els castells més difícils d'aixecar. Josep Almirall.
2: Els castellers de Vilafranca han descarregat la seva primera torre de nou de la temporada en una actuació d'alt nivell, en la qual també han descarregat el 4 de nou amb l'agulla i el pilar de 8. 3 castells de la gamma extra que els verds han acompanyat del 3 de nou. Molt bona actuació dels penedesencs, que eixamplen el seu ventall de castells de la màxima dificultat. Gran actuació també dels castellers de Sants, que han descarregat la tripleta màgica per primera vegada des del 2019. Impecable el 4 de 9 de sortida, més treballat el 3 de 9 de la segona ronda i estrena del 5 de 8 per acabar. Els anfitrions de la Diada, els Xiquets de Tarragona, han igualat la seva millor actuació de la temporada, amb el 3 i el 4 de 8 i el 7 de 8, el segon de l'any, que els serveix també per agafar confiança davant l'estrena futura del 2 de 8, el 5 de 8 o el 3 de 9.
0: De seguida tornem amb els esports. Leo Messi continua signant un Mundial brillant. Avui, malgrat ser suplent, ha marcat de falta el 6è gol en aquesta edició, només amb 3 partits. Ja en suma 19 en tota la història dels Mundials, 3 més que Mbappé. Pausa i els esports.
3: El suplement, amb Roger Escapa. Sabies per què el kèfir d'Activia és un kèfir de veritat? Perquè conté autèntics llevats de kèfir. És boníssim i amb probiòtics que només Activia ha demostrat que arriben vius a la microbiota i nodreixen la seva diversitat. A més, comença els matins amb Activia Kèfir. Et sentiràs bé per dins i això es nota per fora. Activia Kèfir, un kèfir de veritat.
4: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
5: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
6: Aquesta setmana, Lidl estalvia l'engròs amb els nostres més de 90 productes XXL. En format estalvi, pit de pollastre filetejat per 5,59, t'estalvies un 18%. I mix de fruita seca per 4,99, t'estalvies un 19%. Lidl, val la pena.
7: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a cala meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
8: Molt bé.
7: Arribarem a tot?
8: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
9: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
10: El paviment està molt malament, hi ha dèficits de senyalització, hi ha molts vehicles avariats que no retiren, hi ha àrees de servei, la gent es queixa de falta de seguretat.
11: L'AP7 ha deixat de ser una autopista? AP7 al límit. 30 minuts. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: Bon dia!
11: En aquesta casa sempre tens les portes obertes. Perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
12: Tranquils, que no ens avorrirem.
11: La casa nostra. Ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
13: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
14: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
15: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
16: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
17: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
16: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
15: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
16: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
18: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
16: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
15: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
18: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
16: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
15: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.

0: Passen 6 minuts de 8:45 del matí. Aquesta matinada s'ha tancat la fase de grups del Mundial i el nom de Leo Messi, Joan Fitó, és el més destacat.
1: Sí, perquè continua fent història. L'argentí, 6 gols en aquesta fase de grups. Avui ha estat suplent Messi, ha entrat al minut 60 i n'ha tingut prou en 20 minuts per fer això.
2: I és una posició recontra
3: difícil. A ver, Leo, a ver, Leo. Yo sé que tanto te pedimos. Ahí va, Messi.
0: Sis gols en tres partits, una animalada, realment, i és per treure's el barret, la gorra, el que vulgueu. Sí que és veritat que aquí el porter fa amb l'estàtua, és a dir, pot fer alguna cosa més. En qualsevol cas, bé, ha sortit 30 minutets perquè el reservaven i ha fet el seu golet.
1: Sí, ha fet el gol de falta, com deies, l'ha fet pel pal del porter, que ha fet una mica l'estaquirot. Són 6 gols. Avui ha trencat un nou rècord Leo Messi perquè encadena 7 partits mundialistes marcant. Això és superar un rècord dels anys 70 que tenien noms mítics com Jairzinho o Fontaine. Un rècord, com deia, del 1970. Scaloni ha explicat després del partit que Messi ha decidit avui ser suplent.
4: Que él hoy podía haber jugado 90 minutos y podía, sin desmerecer al rival, a lo mejor agrandar esa leyenda, pero prefirió también en que sus compañeros tengan minutos, prefirió también pensar en lo que viene, y eso habla más que bien, porque no piensa en esos números que tanto la gente habla.
1: 6 en aquesta edició, són 2 més dels que han fet Mbappé o Dembélé, que en sumen 4. A més, el d'avui és el 19è que marca en els Mundials, i ara Messi en té 3 de marge, precisament respecte a Kylian Mbappé.
0: Aquesta matinada s'ha acabat aquesta primera fase del Mundial, una mica feixuga, una mica llarga, amb uns partits d'aquests de mastegar sorra. Avui comencen ja els 16ens de final, per tant, o sigui, queden 16ens, 8ens, quarts, semifinals i final. Encara 5 partits fins a poder aconseguir el títol del Mundial. Es farà llarg, això.
1: Sí, t'he de dir que el primer partit d'aquests 16 anys tampoc millora gaire el que hem vist fins ara. És un Sud-Àfrica-Canadà, una de les anfitriones.
0: Sud-Àfrica-Canadà.
1: Sí.
0: A casa segur que me'l fan empassar.
1: Que juguen avui a les 9 del vespre. D'aquesta matinada dels partits et destaco l'empat a 0 de Portugal contra Colòmbia. Portugal queda segona de grup. També el final d'infart destaco entre Algèria i Àustria. Finalment han empatat a 3 amb un gol a l'últim segon del conjunt austríac. Tot plegat ja deixa aquest quadre definit. Espanya jugarà dijous a les 9 del vespre precisament contra Àustria, i compta perquè en cas de victòria de la selecció espanyola jugaria contra el guanyador del Croàcia-Portugal.
0: És a dir, podríem tenir a 8ens de final un Espanya-Portugal, per tant un Cristiano Ronaldo Lamine Yamal.
1: Correcte.
0: I Espanya ara juga a Àustria, en principi és assequible, això.
1: Sí, en principi sí. De fet, s'han classificat avui a l'últim sospir amb un gol al 96. Espanya, a més, ha caigut a la banda del quadre. Et diria que complicada, perquè jugaria contra França en unes hipotètiques semifinals. França, que s'hauria d'enfrontar abans a Alemanya. En canvi, a l'altra banda d'aquest quadre, podríem tenir unes semifinals entre Brasil i l'Argentina. Tot plegat, doncs, ho anirem desxifrant els pròxims dies. D'aquests 16ens, et destaco el Brasil-Japó, els Països Baixos-Marroc o, per exemple, el França-Suècia.
0: Hi hauria bastant morbo també si es trobés Argentina-Portugal, és a dir, Messi contra Cristiano Ronaldo. Això pot passar?
1: A la final.
0: Fins a la final.
1: Sí, uf,
0: no,
1: correcte.
0: No passarà.
1: Estan a bandes del quadre diferents.
0: Mm-hmm. Avui, més enllà d'aquest Mundial de Futbol, tenim altres cites destacades. La primera és a Manresa.
1: El Nou Congost, perquè a un quart d'una del migdia, partit de la selecció catalana, feia 3 anys que Catalunya no jugava un partit amistós. L'últim va ser contra l'Argentina, també es va disputar el Nou Congost. Avui Catalunya juga contra la Gran Bretanya. Jaume Ponsarnau, que és el seleccionador català, va passar ahir pel Tot Gira.
5: El nostre bàsquet és un bàsquet reconegut arreu, no?, i crec que ha sigut referent a moltes parts del món. Tinc gent bueno, que ho ha sigut tot, no?, amb aquest esport, i bé, doncs, malauradament tardem massa, no?, a poder fer la festa del nostre bàsquet, però bueno, s'ha pogut fer i ha costat, eh?, s'ha pogut fer i mirarem de fer-ho, doncs, com dia abans, no?, tots amb la màxima il·lusió.
0: Una convocatòria una mica descafeinada, per
1: això. Sí, sí, perquè falten noms potents com el de Joel Parra, jugador del Barça, Pierre Oriola o també Oriol Paulí, tots tres convocats amb la selecció espanyola, que juga demà a Finestres FIBA. Tampoc hi ha Ricky Rubio, i noms destacats d'aquesta convocatòria, el de Guillem Vives de la Penya o el de Pep Busquets del Bàsquet Girona.
0: He vist el conseller d'Esports, el Berni Álvarez, convidant a tots els catalans a assistir a aquest partit i recordant que ell va participar en un dels últims partits de la selecció catalana amb 5 triples. Hi ha el vídeo recopilatori d'aquests 5 triplaços de Berni Álvarez, que evidentment, a banda de conseller, molt abans va ser jugador professional de l'ACB i un tirador letal que ho demostra. També, si recupereu aquest vídeo a les xarxes, val la pena veure com la mecànica que tenia. A MotoGP, avui es disputa la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos.
1: Amb Marc Márquez sortint des de la 7a posició, ahir va acabar 6è a la cursa sprint, avui surt 7è, però ja avisa Marc Márquez que el d'avui serà un diumenge complicat.
2: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien, hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición, nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos, lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
1: Jorge Martín sortirà des de la pole, Bezzecchi, líder del Mundial, ho farà des de la tercera posició, Márquez és a 42 punts de l'italià a la general del Mundial, també en motor, una hora més tard, això començarà a les dues, MotoGP, a les tres arrencarà el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1, George Russell surt des de la pole, els dos Ferraris, Leclerc i Hamilton, segon i tercer, i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, surt des de la quarta posició.
0: Un dels noms d'aquestes últimes hores és el de la catalana Mireia Benito.
1: Perquè s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova a Sabiñánigo. La de Llorenç del Penedès aconsegueix doblet. Dijous es va proclamar campiona en la prova contra

0: Joan Anton Català, bon dia una altra vegada.
1: Bon dia.
0: Com veurem la Lluna aquesta setmana?
1: La podrem gaudir plena, de fet, serà demà plena. Demà dilluns, dia 29, la tindrem plena.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany?
1: A les 6 i 15 minuts.
0: I a quina hora es pondrà?
1: 21:28.
0: Una abraçada, Joan Anton.
1: A tu.
0: Temperatura Cornellà del Terri, Jofre Genoer, a aquesta hora?
2: Doncs ara mateix la temperatura és força elevada, al voltant d'aquests 20-21 graus, amb tendència a pujar força, però menys que ahir, perquè ahir es va arribar a superar els 36-37, per tant que la calor continua sent protagonista, baixa un palet a les comarques de Girona, que és on ahir doncs va tornar a haver-hi valors pròxims als 39, a Figueres, per exemple, però continuem amb valors més de finals de juliol que no pas de juny, avui.
0: Fins quan durarà la broma? A veure, va. No, perquè és que al final dius, ostres...
2: A veure, el problema és que el descens de les temperatures no contenta mai a tothom, perquè no és de manera general, cada sector del país té les seves peculiaritats. Avui, per exemple, la broma ja haurà durat prou. Al Pirineu, especialment, i a la Franja Ponent a partir de la tarda. Aquí sí que es notarà un descens de les temperatures, però la resta no. Haurem d'esperar més dies. I, de fet, ja avancem que a la façana litoral, i sobretot al voltant de la costa central, és dels llocs on baixarà menys la temperatura. En tot cas, sí que es notarà força a partir de dimecres i especialment la matinada dijous. Aquí sí que notarem un alleujament de manera generalitzat, però fins a llavors el descens serà progressiu i, a més, és que passarem de temperatures anormals molt per sobre del que seria habitual. Com dèiem, ara estem tenint valors que són més típics 10 anys enrere, a finals de juliol. Passarem a temperatures pròpies per l'època, en tot cas. És a dir, que la calor continuarà sent present, com és habitual, a l'estiu. Per tant, és més que res fer-nos la idea de que la calor afluixa, aquesta calor tan intensa afluixarà una mica i tindrem una calor més típica. Bàsicament seria aquest el missatge. Sí que en alguns indrets del territori fins i tot pot refrescar força, però ja estem parlant de zones doncs, al nord del país, zones també més elevades i més a l'interior, no pas a la façana litoral. No sé si amb tot això et contento una mica amb l'explicació del descens de les temperatures.
0: Jofre, no és culpa teva, ja ho saps, però clar... No et sentis malament, però és que... Bé, sé que també és molta pressió per vosaltres, perquè la gent n'està tipa, n'està
2: sí,
0: farta.
2: No. Jo primer, eh?
0: Clar, clar.
2: No, sí, el que sí. Passa que també... Jo també l'espero, però a nivell general hi ha un descens, perquè de valors, pròpiament valors, sí que baixaran, però molt probablement al llarg de la setmana tindrem el comentari d'on està el descens de les temperatures, eh? Uh-huh. I sobretot a les zones més poblades. En fi...
0: Ànims.
2: Que compta aquesta tarda que hi haurà algunes tempestes a l'Alt Pirineu que poden ser localment una mica intenses.
0: Dutxes d'aigua freda. Salut, gràcies, Jofre.
2: Que vagi bé.
0: Aquest és el temps que ens esperen un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta. Tenim un petit problema, no sé si d'avisar assistència mèdica. Tenim un crim a l'estudi de Catalunya
3: no
0: Ràdio.
3: No s'alarmi ningú. Saps allò que t'afaites al matí i talles un capilar, una cosa que molts senyors segur que els ha passat i no s'acaba de
0: fa estona
3: de
0: que estàs
3: tallar.
0: Sent gran.
3: No, bueno, tampoc no... Escolta'm, que tinc un estresveri, eh?
4: Jo avui he quedat amb alguns amics per a veure el partit i tinc un amic que és molt ultra del Madrid, sempre acabem discutint, i no va a la selecció espanyola, precisament, perquè n'hi ha massa jugadors del Barça.
0: Tot això que m'estàs explicant ho pots fer igualment sense que mai hi hagi una transacció econòmica. En
3: exacte.
0: Comptes d'apuntar-te a gigolos.com o com es digui aquesta plataforma, et pots apuntar a Tinder i l'experiència la tindràs igual.
5: Exacte.
0: Aleshores, però... per què no ho fas a Tinder i ho fas a canvi d'uns diners?
5: Mira, molt senzill. Jo penso que el meu temps té un valor. Si jo decideixo que en aquest moment algú per algo que faria gratuïtament em vol pagar, jo no diré que no, sóc empresari. O sigui, s'ha de dir molt clar. Per fer el mateix que faria gratis em paguen, pues, per què no ho faria?
6: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge 28 de juny del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio, en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Pedro Sánchez.
1: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo.
2: El Comitè Federal del PSOE tanca files amb el president espanyol, que defensa la seva resposta

0: Davant el degoteig de casos de corrupció i demana coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura.
1: Alejandro Fernández.
2: Que la tarea prioritaria que tenemos en los próximos meses...
0: Ratificat pel PP català com a cap de files en un congrés on ha situat l'actual portaveu parlamentari Juan Fernández com a segon de bord. També hi ha intervingut Núñez Feijó, que ha acusat Pedro Sánchez d'haver-se atrinxerat antidemocràticament a la Moncloa.
1: Alejandro Sanz.
0: 34.000 corazones partidos que han omplert l'RC d'Stadium per vibrar el ritme del cantant madrileny. Sanz ha presentat el seu nou disc, I ara què?, però també ha repassat els seus grans clàssics com El alma a l'aire, Amiga mía o I si fuera ella.
1: Per petició dels tertulians, Marc Molins, Núria Oriols i Oriol Marc, avui un retrat d'Alejandro Sanz a través de Blai Mercè a la tertúlia del suplement. Avui també és un dia que es compten tres xifres. La primera és el 41.
0: Graus i mig, els que s'han assolit a Alemanya en una onada de calor que causa estralls a tota Europa. A París, en les últimes 24 hores, la calor ha provocat la mort d'un centenar de persones i ha desbordat els serveis funeraris.
1: 2.000.
0: Persones que han omplert, en aquest cas, els carrers de Barcelona la marxa de l'orgull LGTBIQ+. A Hongria, desenes de milers de persones també s'han concentrat a la capital, a Budapest, per celebrar la primera marxa de l'orgull sense l'homòfob Víctor Orbán al poder.
1: 6.
0: Gols, com 6 sols, i mai més ben dit si parlem de l'Argentina. Els que porta el Leo Messi en aquest Mundial, després de marcar de falta aquesta matinada contra Jordània, i això que només ha jugat 20 minuts.
1: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb el Marc Molins, l'Oriol Marc i la Núria Oriols. Un mateix 28 de juny, en aquest cas de l'any 1999, Antoni Bassas va entrevistar la cantant de Lanzarote, Rosana, que l'endemà presentava el seu disc, Luna Nueva, al poble espanyol, una dona de poques paraules.
3: Optimismo. Aquesta és una paraula que surt sovint i que es transpúa, aquesta persona entra a l'estudi. Hoy me parece que vienes acusando el cansancio, no sé si de la gira, pero bueno, y sin embargo, los ojos te sonríen. A pesar de la hora y estas cosas, sí, ¿no? Los ojos te sonríen.
1: Una dona de poques paraules, però de grans hits. Si tú no estás.
4: No quiero estar sin ti.
1: El talismán.
4: El talismán de tu piel me ha dicho...
1: Oh, a fuego lento.
4: A fuego lento tu mirada.
1: Durant els més de 30 anys de carrera, Rosana ha publicat una quinzena de discos i dues cançons seves han estat banda sonora de pel·lícules, atenció, de Quentin Tarantino. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des de Recife, des del poble espanyol o des de sota l'ombreta de l'arbre on us resareu per no aturrar-vos a fuego lento.
5: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Diari Ara. El Toni Soler avui defensa el dret a canviar d'opinió en gairebé tots els temes en un article que es titula Elogi del canvi de parer, Marina.
0: Si tothom digués soc d'Esquerra o soc del PP amb el mateix orgull i convicció amb què altres diem soc del Barça o soc de la Penya, no caldria celebrar eleccions, sinó només passar llista, diu. El periodista posa sobre la taula dilemes com podem ser favorables a la immigració sense traves i al mateix temps defensar la continuïtat de la identitat catalana, o podem defensar l'educació inclusiva que no deixi ningú enrere i la detecció i promoció de l'excel·lència. Soler fa servir la metàfora dels elefants a l'habitació per parlar dels problemes que té Catalunya, alguns que arrossega de fa temps, com la identitat i també la relació amb Espanya, i d'altres més recents, com el fenomen de la immigració, l'habitatge o el canvi climàtic. Doncs bé, sobretot això, confessa que ha canviat d'opinió en moltes coses, però en les seves conviccions independentistes diu aquí no ha canviat de parer.
1: També el diari Ara, avui ens fixem en l'anàlisi que fa la Mireia Esteve, posa la lupa en la relació Esquerra i PSOE.
0: Sí, Gabriel Rufián va dir dijous que ja s'ha posat en contacte amb els socialistes per parlar dels pressupostos de l'any que ve, una jugada que Esteve defineix com intentar posar la pilota a la teulada del PSOE mentre segueix pendent de qüestions com la liquidació de part del deute del Fla o els acords signats per la investidura de Sánchez i Illa. Tot plegat per concloure que Esquerra vol posar a tots els focus a Madrid, amb la legislatura espanyola penjant d'un fil i amb la carpeta de pressupostos tancats a Catalunya.
1: I avui una radiografia a l'avantguàrdia de la Lola García explorant l'apropament entre el Partit Popular i Junts.
0: Sí, Junts es vol desenganxar de Sánchez, però sense provocar encara eleccions. Per això fa equilibris proposant-li que la legislatura continuï amb un altre president i votant amb el PP una qüestió de confiança. Escriu un article on García apunta que, en la seva opinió, Junts no té gaire clar què votaria si el PP presentés una moció de censura i pronostica que si el Suprem no posa traves a l'amnistia, la relació entre formacions fluirà millor. De fet, afirma que la comunicació entre els dos partits no s'ha trencat en cap moment, malgrat que ara mateix guardin les aparences per no provocar malentesos, Junts i PP. Junts pensa més a curt termini i ara els convé que Sánchez continuï a la Moncloa uns mesos més, però quan Puigdemont torni a Catalunya el seu objectiu virarà i necessitaran buscar el seu millor resultat, la seva veritable prioritat.
1: Al Washington Post, Albert Postils, es pregunten què passa amb les relacions de parella quan arriben a la jubilació.
6: Perquè la jubilació promet un luxe que moltes parelles no han tingut durant anys, que és tenir temps, però això es pot convertir en un arma de doble tall. L'article planteja quatre grans obstacles als que s'enfronten les parelles que entren en la jubilació. El primer és la pèrdua de confiança i d'identitat, perquè en l'etapa laboral acostumen a forjar la nostra identitat a través de la feina i tenim metes a perseguir, però quan arriba la jubilació hi ha el risc d'esperar que sigui la teva parella qui t'ofereixi tota la validació. El segon, passar molt temps plegats. Pot haver petites manies de la teva parella que abans amb prou feines notaves, per exemple, la manera com mastegava, i cada cop t'és impossible ignorar quan passes tot el dia al seu costat.
1: És a dir, no t'adones com mastega fins que et jubiles.
6: Exacte. I això, segons els experts, afavoreix que descarreguis totes les teves frustracions i el mal humor en una sola persona.
1: Per culpa de com mastega.
6: El tercer, les expectatives financeres. La jubilació implica passar de guanyar diners a viure de la pensió i per moltes parelles aquesta pèrdua d'ingressos regulars desperta l'instint d'estalviar. I aquí llegim, és important saber què prioritza cadascú. Per exemple, si donar més recolzament financer als fills adults o centrar-se en el matrimoni i gastar-se els diners en viatges i altres activitats. I per últim, el concepte de jubilació ideal. Per un, pot ser una oportunitat per aprendre, créixer i perseguir ambicions postergades i per l'altre, una oportunitat per abaixar el ritme i establir una rutina més tranquil·la.
5: Avui el suplement...
1: Avui al suplement, a quarts d'11, coneixerem de més a prop en Canyut.
7: A mi em va anar molt bé, que no hi hagués alcohol. Jo, de fet, venia el dia anterior d'haver promès que estaria una temporada llarga sense beure alcohol, perquè vaig tenir un periple, que està tot relacionat, i dic, hòstia, m'acaben de donar un premi. Deixo l'alcohol i ja, saps? Des de dalt ja volen un altre cop obrir la font picant. I no, vaig arribar allà a l'anunci, que et fan repetir molts cops l'escena... De fet, està ple d'aigua mineral i d'altres begudes, diguem, com es diuen, refrigerios, no?
1: Isotòniques.
7: Isotòniques. I llavors, home, en algun moment m'hagués fotut una estrella per calmar-me, perquè, clar, és molt masoquista, això, no?
1: Vull dir, el ja famós Canyut de l'anunci estrella de cervesa és, en realitat, el Xavier González Arnau, un artista i pintor amb un món interior fascinant. Aquesta setmana l'hem visitat a la seva masia, al mig del bosc, a tocar de Celrà, al Baix Empordà, i hem descobert que, en realitat, dins del Xavier González Arnau també hi ha una mena de Viggo Mortensen a punt de causar l'estrellat. El sentirem a quarts d'11 del matí, en un matí de diumenge, en què també vindran la Marta Ferrer i la Rosa Rodon amb les Amigues de les Arts, les recomanacions i les propostes gastronòmiques, els de la Setmana Tràgica, la Marina Laminos amb el seu Malalts de Ràdio, el Roger Mas, el David Caravent, i a l'Eclipsi avui, les nits de l'actriu Mercè Aránaga.
5: El suplement, amb Roger Escapa.
8: Visca, el fem una birra que vés a saber on acaba. Visca, saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb IBP.es promo Catalunya.
9: Amb motiu del gran depart del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
10: Ho veus?
11: Okay.
10: L'Angi Anys. Això és molt nostre.
11: Molt.
10: Tan nostre com dir...
12: Posarem llum?
13: A la foscor.
12: O com dir...
10: Aventureres? Aventurers?
11: Ens hi apuntem o què?
12: Què dius?
11: Saps que és molt nostre, també?
14: Sou molt bona gent!
11: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
10: O el Catalunya Ràdio.
15: I el mític, encara Messi, encara Messi, encara Messi!
13: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
15: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
13: Molt nostre.
16: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
17: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
19: A cada partit juguem tots amb el 3x2 en els gelats bombó mini magnum ametllat, blanc i assortiment pack de 6. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 13 de juliol.
20: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
21: Avui, el Tot Gira...
22: Orgasme sideral a la República Txeca amb la victòria del Tour de Cervera.
23: Obrim a les 4 amb la ressaca del Gran Premi de Motos dels Països Baixos.
24: Continua l'operació remuntada de Marc Márquez.
23: També seguirem el desenllaç del Gran Premi de Fórmula 1 d'Àustria.
24: A les 5 rebrem a l'estudi a les campiones de Lliga de Waterpolo, el Mataró del Dani Ballart.
23: Farem la prèvia de Wimbledon, que comença demà, amb l'Àlex Corretja.
24: I la ressaca del Catalunya-Gran Bretanya de bàsquet d'aquest migdia.
23: I a les 7, hora mundial, amb els nostres analistes Sònia Gelmà i Roger Bosà des dels Estats Units.
24: I a les 8, hora Tour de França, amb tota la prèvia del Gran Depart de Barcelona de la setmana que ve i l'humor dels minuts escombraria per tancar el programa.
23: Tot gira.
24: Avui, de 4 a 9, amb David Clopés.

Rockola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rockola, amb Emma Redondo.

Rocola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rocola, amb Emma Redondo.

Rockola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rockola, amb Emma Redondo.

0: Rockola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rockola, amb Emma Redondo.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
2: It's fun to shout, put on a song and go sound nothing like the shit we do.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Amigues i amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials. Gràcies per escoltar-nos una vegada més per repassar aquestes cançons històriques de la música pop i rock de tots els temps aquí al Rock and Classics. Avui seguim el nostre repàs particular a la discografia dels de Constantí, els Pets.

Aquest és el tercer programa consecutiu que dediquem a la banda de Constantí i els Pets. Ens estàvem situats en l'anterior capítol, a l'any 1999, quan es va publicar l'últim treball produït per Marc Grau i en el qual ell participava molt activament amb la seva guitarra elèctrica. El disc es deia Sol, es va publicar el 1999 i, evidentment, doncs, va ser un punt d'inflexió molt trist per als seguidors dels Pets. A mi aquest disc em va sorprendre perquè, després de l'època festiva del disc Bon Dia, doncs les coses van començar a canviar, semblaven ja molt més madurs, més introspectius, i a banda de portar-nos encara algunes cançons que seguien la línia del treball anterior, doncs ja van començar a fer cançons, doncs, com dèiem, molt més reflexives pel que fa al pas del temps, a l'edat, al canvi del voltant dels components dels Pets respecte al seu pas a la vida més que adulta, perquè ja començaven a tenir uns anyets aquell 1999. Un exemple des d'aquest sol, aquest gran i bonic tema, que es diu, senzillament, Gran. Els Pets.

Doncs sí, els fets ja s'havien fet grans, no solament en edat, sinó també en aquesta espectacular manera de composar cançons amb Lluís Gavaldà i amb la producció espectacular de Marc Grau, el tema Gran des del treball Sol. Seguim amb un altre tema en la mateixa línia. La vida és bonica però complicada, amb una història particular dels fets.

Em sembla una cançó deliciosa dels Pets. Realment, després d'escoltar cançons com aquesta, penses quina delicadesa, quina inventiva tan interessant la de Lluís Gavaldà. No tornaràs amb aquestes escenes bucòliques, reflexives, sentimentals, doncs ens imaginem aquesta casa on ha marxat una parella i on el casquí de la casa doncs va veient el que ha deixat aquella parella que ja no hi és i a qui segueix estimant. Així doncs, molt interessant, No tornaràs. Aquest és el tema que tancava el treball Sol, com us dèiem abans, l'últim treball amb Marc Grau a la guitarra dels Pets i a la producció fantàstica que fins a aquells moments ens va acompanyar. Bé, canvi d'història, saltem 2 anys després, a l'any 2001, quan després d'una gira en la qual doncs van celebrar els seus 15 anys i en els quals doncs es va trobar evidentment a faltar a Marc Grau, que després de la gravació d'aquest treball poc després va morir a causa d'un càncer, doncs van estar girant arreu de Catalunya els seus últims discos fins a aquells moments. Durant aquells 15 anys de carrera van aconseguir fer moltes grans coses. Van incorporar-se Jordi Picazo a la guitarra i Xavier Ibáñez als teclats, que ja havien estat enregistrant amb Marc Grau en la gravació del disc Sol. I arribem a l'any 2001, com us dèiem, amb el disc Respira, que comença així d'alegre, contradictòriament, amb la producció de Brad Jones, un disc que van dedicar a Marc Grau amb temes com Estúpidament feliç.

0: Un nou estil pels Pets. Ja hi havia algunes cançons en aquesta línia al treball anterior Sol, però en aquest Respira, doncs potser encara es respira, valgui la redundància, un ambient molt més pop, menys rock, i més podríem dir amb una sonoritat que ens podria recordar els Beatles dels Rubber Soul, per exemple. Un treball doncs amb cançons això, més reflexives, més madures, més pop, com aquesta que es deia Dissabte. O aquesta altra que ja sona des d'aquest Respira, Noia de vidre. Potser una picada d'ullet a la noia de porcellana d'arriba.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Un món, dues classes de persones, un altre dels temes del treball Respira dels Pets, publicat l'any 2001. Com us dèiem abans, el primer amb la producció de Brad Jones. I saltem al següent treball que va produir el nord-americà Brad Jones. Va ser tot un èxit aquest treball. Us destaquem avui tres temes d'aquest agost, publicat l'any 2004. Un disc que ens porta, precisament, com a temes destacats, aquest que li dóna títol. Agost, amb els Pets, els aconsentia avui al Rock and Classics.

0: els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Seguim buscant temes interessants dins la discografia dels Pets, que evidentment n'hi ha moltíssims. Si avui, per exemple, vull destacar aquest tema que a mi em va tocar el cor. Una bona melodia, una bonica nova petita història dins d'aquest agost. Per què no vens?

0: Temes interessants dels Pets, com aquest últim tema que avui he volgut destacar d'aquest treball anomenat Agost, publicat l'any 2004. A la cançó es deia Feliç. Veiem temes recurrents, relacionats amb exparelles, amb l'amor i amb aquesta sonoritat doncs, tan britànica que va fer possible la producció d'un artista, en aquest cas nord-americà, el productor Brad Jones. Estem al Rock and Classics revisant la discografia dels Pets i ara anem a un altre disc. Saltem a l'any 2007.
1: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
0: Un disc que comença molt bé, a mi ja no em va agradar tant la resta del disc, però bé, en qualsevol cas, així de bé sonaven l'any 2007 els Pets, des del seu treball Com anar al cel i tornar. I aquest el tema, La mà que no et toca.

0: Revisant la discografia dels Pets, tercer capítol consecutiu aquí al Rock and Classics. Estàvem a l'any 2007 escoltant aquesta cançó que es diu L'amant que no toca, des del seu treball Com anar al cel i tornar. Arribem a l'any 2008, aquell any coincidint amb el desè aniversari del treball Bon dia, el disc més conegut dels Pets. Es va publicar una versió especial desè aniversari d'aquest treball en el qual hi apareix, per exemple, la demo de Una estona d'estel, enregistrada amb una cinta de casets.
1: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.

0: posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock en Clàssics, amb Esteve Balló.
1: Amigues, amics, en recta final del Rock en Clàssics d'avui, acomiadem ja els pets, encara amb algunes cançons més. Seguim actius a les xarxes socials, on podeu veure les últimes publicacions relacionades amb els programes que anem fent. I també, ja ho sabeu, ens podeu escoltar a una quarantena d'emissores de Catalunya, Andorra i Balears. I el nostre podcast està disponible a les principals plataformes de podcast. Marxem amb més pets, ara amb el disc Fràgil publicat l'any 2010 i sense glaçons amb els pets. Que vagi molt bé. Adéu-siau. Gràcies per escoltar-nos una setmana més.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: A Ràdio Maricel,

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: El meu veí s'ha comprat un detector de metalls i diu que aquest cap de setmana vol anar a buscar tresors pel bosc. Tu creus que es pot fer, això?
2: És clar que no. Això és espoli arqueològic. Amb aquests detectors podem destruir jaciments.
1: Ja m'ho semblava. I si troba alguna cosa?
2: Les restes arqueològiques no es poden agafar ni vendre. Així perdem informació històrica. Si veus algú que ho fa, cal avisar els agents rurals o els Mossos.
1: D'acord. Ara mateix li dic que per una aventura de cap de setmana no es carregui el patrimoni.
3: Un detector pot destruir segles d'història. Digues no a l'espoli arqueològic. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Ràdio Maricel. 107.8 FM.

de Flow Sessions.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Els dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel teniu una cita amb el programa de l'Enric Soler, Vida i Miracles. Biografies, novetats i anècdotes dels famosos relacionats amb el món de la música. Recordeu, el dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel, Vida i Miracles. Bona tarda i sigueu benvinguts a una nova audició de Vida i Miracles. Benvinguts a una nova cita amb el món de la música. Avui m'acompanyen dues persones molt importants per a mi, l'Elia Nin i l'Eric Soler, els meus nets. Dos alumnes de l'Escola Miguel Utrillo i l'Institut Ramon Benaprés, respectivament, que practiquen diverses activitats. L'Eric, per exemple, és porter del futbol sala Sitges i el passat diumenge 7 de juny es va jugar un partit que la futbol sala Sitges va guanyar 2-5. Però explica-ho tu, que segur que ho expliques millor que jo.
2: Pues el partit era una final del play-off, vale, que consisteix en una semifinal i una final, i la semifinal la van guanyar 2-3 contra un equip de Barcelona i aquesta final la guanyar contra el Sant Boi. Va ser un partit molt intens, que a la mitja part vam anar 1-1 i a la segona part pues, vam anar a tope i vam marcar dos gols de seguida i els vam ficar 3-1. I va continuar el partit i jo, com a porter, que no m'ho creia ni jo, es van ficar jugada 5 l'altre equip, que consisteix on això es fa quan vas perdent i tens que marcar sí o sí, pues, el porter puja al mig camp i es fiquen a jugar amb el porter, llavors són més. I pues, l'altre equip ho va començar a fer i em van xutar. Vaig agafar la pilota, vaig xutar i em vaig marcar de porteria a porteria. Després em van tornar a marcar, llavors ens vam quedar 4-2 i ja, que jo estava superemocionat, que no m'ho podia creure, vaig marcar el segon gol i vam quedar 5-2.
1: Sí, perquè d'aquests resultats de 2-5, d'aquests 5 gols, 2 els vas marcar tu de porteria a porteria.
2: Sí.
1: És habitual, això?
2: No és habitual, perquè com a porter és molt complicat marcar, i jo, per sort, aquesta temporada he marcat 5 i 2 a la final, i també he quedat com a màxim golejador del play-off, sent porter, amb 2 gols, i bueno, això, que el partit va ser molt intens.
1: Elia, quines activitats practiques? Futbol no.
3: No, jo no faig futbol. Jo faig dansa contemporània, una acadèmia de dansa que es diu Col·lectiv. Després toco un instrument que es diu bombardí. Faig anglès a l'acadèmia Quizanàs. I també faig ioga dins de l'escola.
1: A tu t'encanten les pel·lícules de Harry Potter, la sèrie Stranger Things i les pel·lícules musicals de Disney. Quines són les cançons que més t'agraden actualment i quins són els teus cantants preferits?
3: Doncs a mi m'agrada molt dos o tres cançons, d'acord? Una que es diu Please, Please, Please, una altra que es diu Feather, de Ploma, i una altra que es diu Mishai, que són les tres de Sabrina Carpenter, que també m'agrada molt aquesta cançó.
1: Doncs anem a escoltar-les.

0: Acabem d'escoltar Please, Please, Please i Feather, interpretats per Sabrina Carpenter, una cantant, compositora i productora musical i actriu estatunidenca que quan tenia 12 anys va guanyar el tercer lloc en el concurs de cant de Next Miley Cyrus Project, dirigit per la cantant i actriu Miley Cyrus. Dues cançons escollides per l'Elia Nin, a la que estem entrevistant. Elia, la teva mare, quan era més petita que tu, va seure davant d'aquests micròfons de Ràdio Maricel, quan teníem els estudis al carrer Sant Honorat. Va enregistrar un espot nadalenc i Eric, el teu pare, també va participar en un dels meus programes conjuntament amb el Francesc Parra, parlant de la passió que teníeu pels gegants de Sitges i la Festa Major. Eric, passió pels gegants no en té, però sí que és un apassionat del foc. De fet, des de fa 5 anys és diable a la matinal de Santa Tecla, però quins altres entreteniments tens?
1: Bueno, pues, com ja ho he dit, jo faig futbol sala també, o sea, tinc futbol sala i surto de diable a la matinal i pues no molt més.
0: No gaire cosa més?
1: No.
0: I a tu quina música t'agrada i quins són els teus cantants preferits?
1: Pues cantants preferits tinc molts, però ara mateix escolto molt la cançó de Miniman de 50 Cent i la Hit 'Em Up de Tupac.
0: Doncs anem a escoltar-les.
2: Hey yo man, I was taking home so long, son. 50, calm down.

Acabem d'escoltar Many Men, interpretada per Curtis James Jackson III, més conegut pel seu nom artístic 50 Cent, un raper, compositor, productor discogràfic, empresari i actor estatunidenc que va debutar discogràficament l'any 1989 i Hit 'Em Up, interpretat per Tupac Shakur, un dels raperos més renombrats de tots els temps, cançons que formen la banda sonora de l'Eric Soler. I com heu pogut comprovar, res té a veure amb els gustos musicals de la seva cosina. Elia, de totes les activitats que practiques, cantar, ballar, tocar el bombardí, n'hi ha alguna amb la que tu hagis pensat, o millor dit, creus que amb alguna d'elles t'hi podries guanyar la vida, per exemple, ballarina, model, esportista o cantant, cantant cançons com aquesta?

Acabem d'escoltar la princesa Elsa de la pel·lícula de Disney Frozen cantant Let It Go, una cançó que la Elia es va aprendre la lletra en pocs minuts quan tenia 6 anys. Abans d'escoltar-la et preguntava, Elia, que què t'agradaria ser, ballarina, model, esportista, actriu o cantant, o portar una vida normal entre cometes i fer una feina que res tingués a veure amb totes aquestes opcions, o t'agradaria ser la nova Rosalía?

Esteu sintonitzant Ràdio Maricel, l'emissora municipal de Sitges, cap al 107.8 de la freqüència modulada. Us està oferint el programa de l'Enric Soler, Vida i Miracles. I acabem d'escoltar Rosalía, interpretant La Perla, una cançó dedicada a exparelles seves o relacions passades problemàtiques, descrivint a la persona com un terrorista emocional. Concretament, es refereix al raper Rau Alejandro com a representant de diversos homes tòxics que ha tingut a la seva vida. Una Rosalía ponderada que aixeca passions positives i també negatives, per on va, que s'ha convertit en la cantant espanyola més rellevant del panorama actual. Fins i tot, el president del govern, Pedro Sánchez, ha aprofitat la sortida del seu nou disc per renovar la seva figura política.

0: Acabem d'escoltar Rosalía interpretant Rumba del Perdón, acompanyada pels cors d'Estrella Morente i Sílvia Pérez Cruz, una de les cançons del seu àlbum Lux. Elia, què em dius de la pregunta que t'he fet ja fa una estona? T'agradaria ser la nova Rosalía? Perquè mentre escoltàvem La Perla, l'estaves cantant i, la veritat, ho feies prou bé.
1: Doncs... és veritat que algunes vegades m'he pensat això de ser cantant i m'agradaria si pogués m'agradaria, però jo no em veig de gran com una cantant, jo em veig més com una ballarina professional, però si m'acabés dedicant a la música, sí, un estil Rosalía, però més tipus natural.
0: Eric, ja hem conegut dues facetes teves, el futbol sala i la de Diable. Jo fa 10 dies m'he assabentat d'una altra, la de director, guionista i realitzador de vídeos. Et veus en el futur treballant en el món del cinema?
2: Bueno, sí, a veure, el vídeo és veritat que vaig fer un vídeo per l'Insti que em va sortir bastant bé i la veritat és que em va agradar pues, això de fer el guió, gravar, saps? I pues, la veritat és que alguna vegada ho he pensat dedicar-me... pues, dedicar-me no, però sempre m'ha cridat l'atenció al món del cinema i pues, em sembla algú que m'agrada bastant. I també una cosa que no he dit abans és que tinc un amic que vol dedicar-se a la música i pues, de vegades jo li ajudo tal i pues, ja faig la base amb ell o li recomano que fica la lletra i pues, també m'agrada bastant fer música amb amics.
0: La meva mare, la vostra besàvia Magdalena, em portava al teatre i al cinema des de que jo tenia 6 o 7 anys. De vegades hi havia setmanes que m'importava 2 o 3 cops. I després ja, de més gran, anava amb la meva germana. Hi ha una anècdota del dia que vam anar a veure El tigre en la red, protagonitzada per Vittorio Gassman i Anne Margret, una pel·lícula que no era autoritzada per menors de 16 anys. A ma germana la vaig maquillar, li vaig canviar el pentinat perquè semblés més gran i la veritat és que va colar. Però l'experiència cinematogràfica més impactant que vam viure tots dos va ser quan vam anar a veure al cinema Aribau de Barcelona West Side Story.

the sunlight streaming.

0: Acabem d'escoltar Amèrica, un dels números musicals de la pel·lícula West Side Story, estrenada l'any 1961. Una pel·lícula inspirada en l'obra de William Shakespeare, Romeu i Julieta, que tracta la immigració, el racisme i el xoc de cultures. Aquest número musical reflecteix les esperances i les frustracions d'una generació jove d'immigrants que no es veu acceptada. Vosaltres, què penseu de la situació actual de tot això?
1: Pues que la situació, a veure, ja... A veure, mentre... O sea, pensa que és gent buscant noves oportunitats i un futur millor, i pues jo no tinc res en contra, i bueno, la situació ara mateix és... Hi ha molta migració, que no és res dolent, però hi ha gent dolenta pues, que no li agrada i que diu que solament venen a fer mal, però jo crec que són gent que venen a fer, o sigui, venen a buscar un futur millor i algú bo per ells i per la seva família.
0: Si poguéssiu, què canviaríeu de la vostra escola? Esteu d'acord amb el plan d'estudis actual i l'ensenyament que rebeu a l'escola i a l'institut?
1: Bueno, a veure, jo penso que es passa molt ficant exàmens i deures, perquè l'última setmana d'institut vaig tenir 4 exàmens, bueno, entre la penúltima i la última vaig tenir 4 exàmens o així, i mogollon de deures. I vamos, o sea, va ser una locura aquestes 2 setmanes, i a sobre l'últim dia vaig tenir un examen també. O sea, jo crec que haurien de regular una mica això i no passar-se tant. I bueno, l'ensenyança no està tan malament, però es podria millorar.
0: I tu què dius, Elia?
2: Doncs jo crec que està molt bé. A mi m'ensenyen lo suficient. O sigui, a mi em sembla que m'ensenyen lo suficient, aprenc moltes coses i amb els exàmens encara no es passa perquè vaig a l'escola només, encara no vaig a l'institut, però doncs ja vaig a 5è, bueno, aquest any ja ara passaré a 6è i crec que serà millor, doncs, bueno, que potser una miqueta pitjor en la manera... Doncs no m'agradarà tant ni a ningú que ens posin tants exàmens, però com a nosaltres encara no ens posen, penso que estudiem lo suficient.
0: Però es posen moltes tasques per fer-les a casa?
2: Depèn, a les vegades, o sigui, doncs, a vegades ens posen masses coses i a vegades no es posen res. Normalment són feines, si no les acabem a classe en 5 minuts o així, ens les emportem a casa de deures.
0: Però malgrat tot heu tret bones notes, heu aprovat tot, no? Tant tu, Eric, com
1: sí,
0: tu,
1: sí.
0: Elia.
1: A mi, no, per els 3 anys que porto a l'ESO, no, a les notes finals no m'ha quedat, he passat net. No m'ha quedat ninguna, aquest any inclús. El tercer trimestre no m'ha quedat ninguna, el segon tampoc. Bueno, el tercer trimestre m'ha quedat un anglès, però a quasi tota la classe, perquè no sé què, perquè el professor no s'ha suspès, però bueno. El segon trimestre no m'ha quedat ninguna i el tercer em van quedar solament 2. I ja he recuperat totes i

0: jugar a futbol, a bàsquet, el que sigui. I la veritat, jo que surto molt al carrer i ja estic amb els meus amics, jo veig bastant bé, el que és veritat que alguna cosa així més de... per entretenir-te no estaria malament.
1: Que per ser, que em digueu de la vigilància policial de Sitges, on era la policia mentre realitzaven actes vandàlics contra l'escola de Miguel Utrillo?
0: Sí, em vaig enterar a l'Instagram que van vandalitzar Utrillo i pues, bueno, que a vegades la policia per tonteries arriba molt ràpid tal, i fa borrades i després per coses greus o tarda molt o tal. Jo crec que haurien d'estar més atents en les coses i ja està.
1: I tu què dius?
2: Que m'acabo d'enterar ara, que no ho sabia jo.
1: Sí, sí, sí, van destrossar... Després de Corpus van destrossar moltes coses, sí. Les taules aquelles que teniu per menjar a fora i, bueno, en fi, hi ha una llista enorme. Aviam, enguany, parlant de l'escola Utrillo, enguany l'escola Utrillo... Miguel Utrillo, per primera vegada i amb motiu del seu 50è aniversari, ha estat l'encarregada de confeccionar la catifa i l'altar del cap de la vila, amb dues dissenyades per en Marc Macià. I tu, Elia, naturalment, has participat fent-ho. Com has viscut l'experiència?
2: A mi m'ha semblat molt emocionant perquè som la primera i l'única de moment catifa que ha anat al cap de la vila a fer la seva... O sigui, som l'única escola que hem fet la catifa al cap de la vila. A mi m'ha fet molta il·lusió fer-la i ha estat molt xulo. Una molt bona experiència.
1: I penses repetir l'any que ve, clar?
2: Sí, sí. Cada any jo vaig a fer la catifa.
1: Tu, Elia, a la ràdio de l'escola feies entrevistes a famosos i al personal de l'escola. I ara jo us les faig a vosaltres. Imposa ser davant d'un micròfon i que les preguntes us les facin a vosaltres?
2: A veure, l'experiència canvia una mica, però el que passa és que normalment nosaltres, que érem més, li fèiem la entrevista a una persona. I en aquest cas és una persona que li fa una entrevista a dues. Doncs la cosa canvia una mica, però no toco molta diferència.
1: Estàs bé, relaxada i tranquil·la, no?
2: Sí.
1: I tu, Eric?
0: Jo igual, jo estic tranquil, perquè, a veure, som la meva família, no tinc perquè estar nerviós ni res. I és veritat que jo també a l'Utrillo, quan era petit, també alguna entrevista vaig fer, o tècnic d'àudio o alguna cosa així vaig fer, també.
1: Les preguntes, Elia, les escollíeu vosaltres o els professors?
2: Les escollíem nosaltres, per exemple, fèiem grups o qualsevol cosa, anàvem apuntant preguntes i després com les votàvem, a veure, diguem, aquesta ens agrada més, aquesta menys, i acaben sortint unes quantes que li fèiem entrevistar a persona.
1: I a quins famosos vau entrevistar?
2: Doncs el més famós, per dir-ho així, o sigui, vam fer personal de l'escola també, que vam fer el conserge, les dones de neteja, el cuiner i coses així, però el més famós que nosaltres hem entrevistat realment és el Vaquero.
1: Del Barça?
2: Sí, un jugador de futbol. La Tatiana Arús, no sabeu qui és, segurament, no. Bueno, és com que treballa a ràdio i això, i l'Albert... no me'n recordo el cognom, que es posa veu als anuncis de TV3 i coses així.
1: Elia, l'any 1991 la teva mare va ser pubilla de la Festa Major de la Vall, una festa major que amb el teu tiet Didac i els seus amics es varen muntar pel seu compte. A tu, Elia, t'agradaria ser pubilla de Sitges o reina de Carnaval?
2: A mi pubilla, la veritat, no em fa gaire il·lusió, no m'agrada gaire, però reina del carnaval, de gran, potser, segurament m'agradaria.
1: Sí, perquè ja no tens possibilitats de ser reina infantil, oi?
2: No, ja
1: per edat i...
2: No, perquè no estic dins de la colla i, i si hagués d'entrar, o sigui, hauria d'estar com més anys per ser reina.
1: Doncs, pues, nois, això s'acaba. I per posar el punt i final al nostre temps radiofònic, li posarem música, com és habitual, la vida i miracles. I ho farem amb un cantant que l'Elia, el seu pare i jo, anirem a veure als Jardins Terramar en el mes d'agost.

Un missatge d'algú que no conec. Diu que fa temps que mor per veure'ns un moment. Que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit. I de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor.

0: Jo mai he pensat que seria més feliç al teu costat.
1: Acabem d'escoltar Joan Dausà interpretant Jo mai mai i Judit, un Joan Dausà que actuarà el proper 2 d'agost en els Jardins de Terramar, amb el que posem el punt i final al programa. Moltes gràcies, Èlia, moltes gràcies, Eric, per haver vingut fins aquí i compartir aquesta horeta amb el vostre iaio d'abans dels micròfons de Ràdio Maricel.
2: Gràcies a tu per invitar-nos i a Ràdio Maricel també. I, pues, això, que moltes gràcies.
3: Moltes gràcies també, com heu dit, per deixar-nos venir a fer-nos aquesta entrevista. A mi i a l'Eric ens ha agradat molt.
2: Sí, ens ha agradat molt.
3: I, doncs, a veure si algun altre dia ens tornes a convidar.
1: Molt bé, i tant que sí. Sí. Doncs nosaltres amb aquesta entrevista tanquem la paradeta i tornarem a obrir-la en el mes d'octubre. Gràcies per la vostra atenció, la vostra fidelitat i que passeu molt bon estiu.

0: Catalunya Ràdio.
1: Es redueix l'esperança de trobar supervivents dels terratrèmols de Veneçuela i l'emergència sanitària se centra ara a retirar els milers de cadàvers de sota la runa. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
1: Els veneçolans denuncien manca de recursos per fer front a aquesta crisi mentre es manté l'últim balanç de víctimes, 1.430 morts i 50.000 desapareguts. I el Ministeri d'Exteriors espanyol que elevat a 9 el nombre de ciutadans espanyols morts pels terratrèmols de dimecres. Ho ampliarem. I al Golf Pèrsic continuen els atacs entre els Estats Units i l'Iran, però cap dels dos dona per trencat l'alto al foc. L'exèrcit nord-americà ha bombardejat objectius militars iranians i Teheran s'hi ha tornat amb nous atacs a les bases dels Estats Units a Kuwait i Bahrain. A casa nostra, dos morts a Barcelona, al districte de Sant Martí, quan un conductor que fugia dels Mossos ha embestit un altre cotxe que estava aturat en un semàfor. Els morts són els conductors dels dos vehicles. També ha quedat ferida greu la dona, que anava de copilot al cotxe aturat. Sembla que el causant del xoc mortal anava drogat. I a Benicàssim, a la Plana Alta, quatre morts i sis ferits en un accident de trànsit aquesta matinada. Cap de setmana negra, per tant, a les carreteres. I ara hi ha alguna incidència? Carmina Malagarriga, equip viari, bon dia.
2: Bon dia, Eva. Ara hi ha 5 quilòmetres de cua a l'AP7 a Tarragona en sentit nord per un accident. Hi ha només un carril obert. Tant a la C31 com a la C65, retencions dels nuclis de la Vall d'Aro cap a l'interior, cap a Llagostera. A la C25, un carril tallat a Santa Coloma de Farners en sentit Girona per un accident. I finalment, a la Ronda Litoral, retencions del Poblenou al Poblesec en sentit Llobregat. Afegim que la línia 1 de Rodalies arrossega retards a prop de mitja hora per la presència d'un vehicle a la zona de vies a l'estació de Calella, que ja s'acaba de retirar. Això és tot des de la
3: Casa. Esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Continuen els morts per l'onada de calor a Europa i a França hi ha hagut aquesta setmana 1.000 defuncions més del que és habitual i s'atribueixen a les altes temperatures. Una calor que ha de seguir els pròxims dies, Jofre Genoé.
4: Què tal? Bona tarda. Doncs a Europa tendeix ja a anar clarament a la baixa amb un canvi de vents, vents atlàntics que faran baixar radicalment el termòmetre només en alguns indrets de l'Adriàtic, que és cap on es dirigeix la bombolla d'aire càlid i també doncs al nord de Grècia. Aquesta àrea és encara aquí. Les temperatures podrien ser excepcionals o també, evidentment, cap a Itàlia. Però la zona de centre Europa i els països esmentats tendeix a millorar clarament. De fet, a casa nostra també notarem aquest canvi de vents. Desapareixen els vents de sud amb alçada que ens aporta aquest pols del Sàhara, petites concentracions avui mateix, per exemple, amb un to una mica grogós, i que ens ha dut la bombolla d'aire càlid, i això s'acaba per donar pas a vents una mica més atlàntics i temperats. De fet, prova d'això són les tempestes que en aquests moments afecten la zona d'Osca i que podrien arribar a tocar sectors de la franja de Ponent al llarg d'aquesta tarda, Terres de l'Ebre i sobretot al nord de les comarques de Lleida, on hi ha alguns avisos d'intensitat de pluja perquè podria haver-hi alguna tempesta una mica intensa, sobretot de cara al vespre. A la resta notarem poc, un augment de núvols, però encara amb aquesta calor intensa, que anirà fluixant progressivament al llarg de la setmana i sobretot de cara a dimecres i dijous. Compte perquè demà encara hi ha possibilitat d'alguns ruixats de tarda intensos entre el Ripollès i la Garrotxa i en general Pirineu i Prepirineu.
1: Avui al Catalunya migdia també anirem a la platja de l'Almadrava, al Baix Camp, que està tancada al bany perquè hi ha aparegut una balena morta. També detallarem en què gastem els diners. En l'última dècada, les despeses de les llars catalanes han crescut un 25%. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, un terç d'aquests diners es destina a l'habitatge i puja fins a la meitat a les llars amb menys recursos. I de la cultura, avui... Sabrem com va anar el concert que Alejandro Sanz va fer ahir a la nit a l'RCD Stadium de Cornellà de Llobregat. I I a partir de 2:45, els esports, avui, motor, Sergi Camps.
5: Sí, motor, pendents de la cursa de MotoGP, la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos, acaba de començar, volta 2 de 26, Marc Márquez sortia 6è, ara va tercer, ha remuntat a 3 posicions, al Tro de Cervera. Recordeu que podeu seguir aquesta cursa a l'app i al web de Catalunya Ràdio, a l'univers MotoGP. D'altra banda, també estem atents al Vilafranca-Manlleu, últim partit pel descens a la Hockey Lliga, la màxima divisió d'hoquei patins. El Vilafranca guanya per 4-3 el Manlleu. El Vilafranca ara seria equip de la màxima categoria de l'hoquei patins estatal. I també farem la ressaca a partir de 3:45 del Mundial. Leo Messi, que no s'atura, avui gol, amb 39 anys, gol de falta, i l'Argentina classificada pels 700 de final.
0: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
1: Les 2:05. I avui comencem marxant també cap a Veneçuela, que continua recuperant cadàvers de sota la runa després del doble terratrèmol de dimecres. Els supervivents es recuperen amb comptagotes, i l'últim balanç oficial parla de 1.430 morts. Els veneçolans denuncien falta de recursos i preocupa ara l'emergència sanitària per l'acumulació de cossos sota els edificis ensorrats, Marta Sánchez.
6: Les xifres es podrien disparar perquè encara hi ha 50.000 persones desaparegudes. Han passat més de 72 hores i les opcions de trobar supervivents disminueixen. Les més de 130 rèpliques que hi ha hagut des de dimecres, algunes de magnitud superior a 5, dificulten les tasques d'uns equips de rescat que treballen nit i dia per poder rescatar persones en vida.
7: Sigue les instruccions que te están diciendo los muchachos, Joandri. Listo, Joandri, ya está cerca, papi, ya está cerca, ya nos estás viendo a todos, ¿ok? Ya lo peor pasó, Joandri, ¿ok? Ok, medio metro, señores, medio metro.
8: Uno, dos, tres, vamos.
7: Listo.
6: L'emergència de Veneçuela està posant en evidència la fragilitat dels serveis bàsics d'un país que des de fa anys arrossega una greu crisi política i social. Supervivents del sisme es queixen que falten recursos sanitaris i també efectius de rescat.
9: Soy sobreviviente, sobreviviente de aquí. Toda mi familia se quedó aquí y muchos familiares míos. La gente necesita saber la verdad. Solamente la gente de Estados Unidos, de México y Salvador son los que nos están ayudando, porque la gente de aquí de Venezuela no nos ha dado respuesta.
10: No se ha hecho nada. Aquí no tenemos la ayuda de nadie, porque te pone a ver, ok, está bien, está llegando la ayuda de todos lados, pero no se ve, aquí falta gente.
6: I ja es parla d'alerta sanitària a l'estat de La Guaira, on hi va haver l'epicentre, perquè hi ha milers de cadàvers que encara no s'han pogut extreure de sota la runa.
1: I ja són 9 els ciutadans espanyols, ara ho dèiem, que han mort pels terratrèmols, i n'hi ha 131 de desapareguts. Mentrestant, aquest matí ha arribat a Torrejón de Ardoz el primer avió amb més d'una setantena de ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. Anem cap a Torrejón de Ardoz i tenim l'Alba Gil. Bon dia.
11: Bon dia. Es tracta de 96 persones, entre les quals hi ha 76 espanyoles, i la resta són de 8 nacionalitats diferents: França, Itàlia, Portugal, Bèlgica, Eslovàquia, l'Argentina i també Veneçuela. Són ciutadans de totes les edats, entre les quals hi ha famílies amb nens petits que han aterrat aquest matí en un avió militar a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid. Les han rebut a peu de pista el secretari general de Política de Defensa i el general en cap d'aquesta base. És el mateix avió de l'exèrcit que dijous passat va volar cap a Veneçuela amb 59 efectius de l'UME, 2 enginyers de l'exèrcit de terra i 8 unitats canines, a més de material de primers auxilis i de suport per a rescats. També hi anava un equip de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, l'AECID, per fer una primera identificació de les necessitats humanitàries. De fet, ahir mateix, l'Estat va enviar un segon equip de rescat amb 63 efectius i 9 gossos de rescat de 6 comunitats autònomes. Segons el Ministeri d'Exteriors, s'espera que hi hagi més vols de repatriació en els pròxims dies que podrien fer servir els avions enviats amb ajuda humanitària.
1: De la crònica internacional també us expliquem avui que els Estats Units i l'Iran mantenen els atacs al Golf Pèrsic i les amenaces mútues, però no donen per trencat el memoràndum per avançar cap a la fi de la guerra. Teheran ha tornat a bombardejar amb drons Kuwait i Bahrain després d'un nou atac nord-americà contra objectius militars al sud de l'Iran, Vicent Mifsud.
12: Els atacs dels Estats Units anaven dirigits contra instal·lacions de vigilància, comunicacions i defensa aèria, així com magatzems de drons i míssils. Donald Trump ha amenaçat les autoritats iranianes a través de la xarxa social Truth Social amb la possibilitat d'una gran operació militar que acabaria amb la seva existència. L'Iran, però, ha respost amb els atacs a Bahrain i Kuwait. Segons la Guàrdia Revolucionària, han destruït 8 infraestructures de l'exèrcit dels Estats Units. Bahrain diu que els atacs han afectat un edifici residencial, però no han causat víctimes mortals. El govern iranià, mentrestant, diu que mantindrà el control sobre la navegació a l'estret d'Hormuz almenys durant el pròxim mes, malgrat la pressió nord-americana. americana.
1: I al sud del Líban també es mantenen els combats malgrat l'acord de divendres entre Israel i el govern de Beirut.
12: Sí, Israel ha reconegut la mort d'un dels seus soldats en enfrontaments armats amb milicians de Hezbollah. Un altre militar israelià ha resultat ferit en el mateix incident. Des de l'inici de la guerra han mort 38 soldats d'Israel en atacs de la guerrilla xiita. L'exèrcit israelià havia matat hores abans una persona en un bombardeig. Des de l'inici de la guerra, el 2 de març, ha matat més de 4.000 persones.
1: Cinc minuts i arribarem a un quart de tres. Dues persones mortes i una de ferida a Barcelona quan un cotxe que fugia dels Mossos d'Esquadra ha xocat contra un turisme que estava aturat en un semàfor. I quatre persones més mortes i sis més de ferides en un accident de trànsit aquesta matinada a Benicàssim, a la Plana Alta, a Montse Garcia.
8: El sinistre a Barcelona ha passat aquest matí al districte de Sant Martí. Cap a les 9, els Mossos d'Esquadra han rebut una alerta d'un vehicle que circulava de forma temerària. Quan hi ha arribat la patrulla i l'han volgut aturar, ha començat una persecució a gran velocitat pels carrers de la zona. El conductor que fugia ha continuat circulant de manera temerària, pujant per les voreres i anant en contradirecció fins que acaba xocant contra un altre turisme que estava aturat a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Ho explica l'Àlvaro, veí de la zona i testimoni dels fets.
13: I he vist que el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
8: Segons ha explicat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat, un dels vehicles ha bolcat i els bombers han hagut d'excarcerar tres persones, els dos conductors, que han mort a l'acte, i l'acompanyant del vehicle que estava aturat al semàfor, una dona que ha resultat ferida i l'han traslladat a l'hospital. En un missatge a X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que tot apunta que el conductor que fugia anava drogat. Ara la Guàrdia Urbana investiga les causes del sinistre. Pel que fa a l'accident de Benicàssim, ha passat a la carretera N340 quan passaven 20 minuts de les 2 de la matinada. Encara se'n desconeixen les causes. Els ferits, amb politraumatismes i contusions de diversa consideració, els han traslladat a l'hospital.
1: I ara parlem de l'onada de calor que afecta Europa. França ha registrat aquesta setmana 1.000 morts més del que és habitual a causa de les altes temperatures. Només ahir a París hi va haver un centenar de morts. 8 de cada 10 són persones de més de 65 anys i les defuncions als domicilis arran d'aquesta calorada han augmentat un 40%, Miquel Àngel Violant.
14: Però la ministra francesa de Salut, Stéphanie Ris, creu que aquesta onada no provocarà tants morts com la del 2003, en què van morir 15.000 persones. Ho ha dit al canal de televisió BFM.
15: Si la canícula és comparable d'un punt de
16: vista. Tot i que l'onada de calor és comparable a la del 2003, probablement no estem en la mateixa situació des d'un punt de vista sanitari. El 2003 no teníem els mateixos coneixements mèdics sobre les onades de calor, ni tampoc disposàvem de la mateixa organització de l'Estat. Veiem que el fet de fer prevenció i de tenir espais climatitzats a les residències de gent gran probablement farà que no hi hagi la mateixa mortalitat.
14: Les tempestes derivades de la calor també causen estralls, com a Bèlgica, on hi ha hagut un mort. Al nord de França, Protecció Civil ha fet prop de mig miler d'intervencions i ha atès diversos ferits. Però la calor també propicia ofegaments a rius i pantans de persones que fugen de les altes temperatures. Hi ha hagut una seixantena d'ofegaments a França, 6 al Regne Unit i 2 morts i un desaparegut a la capital alemanya, Berlín. Cal recordar que ahir diversos països europeus, com la mateixa Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa, van assolir màxims històrics de calor. L'onada es desplaça ara cap a l'est d'Europa.
1: I també a França, 11 persones han mort en l'accident d'una avioneta civil que s'ha estavellat en una localitat a prop de Nancy, a l'est del país. Tots els ocupants de l'aparell que participaven en uns exercicis de paracaigudisme han perdut la vida, segons informen les autoritats franceses. La zona de l'accident s'ha tancat al trànsit per deixar treballar els equips mèdics i de rescat i les forces de seguretat. I tornant a casa nostra, bandera vermella a la platja de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, després que aquest matí hi hagi aparegut una balena morta. L'animal ha estat retirat al migdia amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. Un cop extret, ara s'incinerarà el cetaci i es descontaminarà la platja, que es preveu que es pugui reobrir entre demà i demà passat. Anem a la platja de l'Almadrava i tenim el Manel Aborda. Bon dia.
17: Bon dia. Una balena en descomposició ha arribat aquest matí a la platja de l'Almadrava, l'Hospitalet de l'Infant Vandellòs. La platja ha quedat tancada al bany des de primera hora del matí i les restes del cetaci han arribat a la sorra, on les brigades municipals seran les encarregades de retirar-les. Ho explicava el sergent en cap de la policia local, Sergi Navarro.
18: Un cop sigui extret de platja, passarà un procés d'incineració i després també el que fem és descontaminar tota la part de platja, que com veieu ara ja els tractors municipals ja estan treballant per fer la descontaminació del litoral.
17: La platja d'uns 800 metres ha quedat afectada tot el matí. Se sospita que es tracta del cetaci catxalot mort, una femella, que va aparèixer a prop de Sitges a primers de mes i que van arrossegar mar endins. Això explicaria l'avançat estat de descomposició del cetaci, que pot arribar a superar els 10 metres.
1: És un quart de tres, moment d'obrir la plana econòmica. La inflació i els nous hàbits de consum fan que, any rere any, la despesa de les llars vagi en augment. En l'última dècada s'ha incrementat un 25%, segons l'enquesta de pressupostos familiars de l'Institut Nacional d'Estadística. L'any passat, la despesa anual mitjana de les llars catalanes es va superar els 38.000 euros, Maite Curtó.
16: Sí, la immensa majoria de les llars destinen bona part dels diners a pagar l'habitatge i les factures dels subministraments. De fet, aquesta despesa ja suposa un terç del total i les llars amb menys ingressos hi destinen gairebé la meitat dels seus recursos. En els últims 10 anys també ha augmentat la despesa en educació i s'ha triplicat en serveis mèdics com fisioteràpia i psicologia. Ara també es gasten més diners en el pagament de plataformes de streaming i en bitllets d'avió. En canvi, cauen les despeses en premsa, llibres, joieria, tabac i loteria.
1: I els sectors hoteler, de la restauració i del comerç de les localitats catalanes per on passarà el Tour de França a partir del dissabte que ve, es freguen les mans, confien en els beneficis econòmics que els hi comportarà el pas d'aquesta emblemàtica cursa ciclista.
16: Dissabte que ve el Tour comença a Barcelona, els hotels de la ciutat estaran plens i els apartaments turístics tindran una bona ocupació. Sentim Roger Grau, director de l'hotel NHC de la Rambla de Catalunya, i Marian Moró, directora general de la patronal Apertura, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
19: Hem notat un repunt de la demanda, tant a nivell de tarifa mitja com de número de reserves. Estem preveient unes ocupacions al voltant del 100%, o sigui que fregarem el ple durant els 3 dies que estarà el tour per aquí a Barcelona.
20: Estem als voltants del 80% d'ocupació. Fonamentalment són famílies o aficionats d'Espanya o dels mercats europeus de proximitat.
16: Granollers i Tarragona també acolliran sortides d'etapes. David Vázquez i Berta Cabré, presidents de les federacions d'hostaleria respectives, preveuen que comportarà avantatges presents i futurs per a aquestes poblacions.
21: Estem il·lusionats perquè, al final, quan ve un gran esdeveniment, poc o molt, segurament ens aportarà algun retorn. Sabem que aquell dia, el dilluns, a dia 6, estarà tot ple.
22: A vegades no és només l'impacte en aquell moment en què es produeix, sinó l'impacte que això generarà de cara al futur i, per tant, de reconeixement de la nostra destinació.
16: Tot i això, també avisen dels problemes de mobilitat que comportarà el pas del Tour.
1: I a Alemanya, el govern fa mesos que anuncia retallades importants. Ja han entrat en vigor les de sanitat, però l'objectiu és fer ajustos també en ajudes familiars i en la dependència. Mentrestant, creix la xifra de pobres a Alemanya. Acaba d'assolir un nou rècord, 13.300.000 persones. Les entitats del tercer sector adverteixen al govern que, si vol retallar despesa, avaluï amb molta precisió on ho fa. Els més desafavorits ja fa temps que viuen al límit i això pot tenir conseqüències també per al govern. Anem a Berlín. Jordi Regàs, bon dia.
23: Bon dia. A Alemanya, si ets una persona sola i cobres menys de 1.400 euros o si ets una família amb dos menors amb uns ingressos inferiors als 3.000, se't considera pobre. És gent que no pot afrontar imprevistos, tal com explica Greta Schabram, autora de l'informe de l'associació de Pariteta, que aplega les entitats del tercer sector.
24: Si la seva rentadora s'espatlla, hi ha un problema. Si s'espatlla l'ordinador, és un problema. Quan arriben les colònies escolars, també hi ha un problema.
23: Acompanyem en Morat, fill d'immigrants turcs, nascut a Berlín, a l'assessoria que l'ajuda a declarar-se en fallida. Es va quedar sense feina al gener i ara cobra 1.000 euros d'atur. Està decebut de la situació del país.
25: Jo conec aquesta Alemanya que havia estat tan bonica, però aquesta Alemanya avui en dia lamentablement ja no existeix. Tota persona vol viure bé. Si el partit que està al govern no t'ho pot oferir, llavors la gent busca alternatives.
23: Avui en dia la situació a Alemanya és delicada. Des del tercer sector avisen que si el govern retalla el lloc equivocat, això tindrà conseqüències.
0: Greta Chabram.
24: Si quan tens un accident o un problema de salut tens la sensació que no estàs prou protegit és quan perdem la confiança en les institucions, també en la política. I per això la política social també ha de promoure uns partits que no tendeixin cap a la dreta i que defensin la majoria i l'estabilitat. Decidir que si retallem ho farem entre els pobres és un pas terrible.
0: Entre els més pobres, davant la manca de resposta institucional, l'opció de l'extrema dreta pren cada dia més força. No és casualitat que Alternativa per Alemanya lideri les enquestes a la República Federal ja des de fa un parell de mesos.
1: I un parell d'informacions ara vinculades al consum. Atenció, si compreu a plataformes com Shein, Temu o AliExpress, perquè a partir de l'1 de juliol, aquest dimecres, comprar productes online en aquestes plataformes sortirà més car. La Unió Europea imposarà una nova taxa arancelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. Afectarà els enviaments de venedors de qualsevol país no comunitari.
16: El professor de la UOC i expert en logística, Cristian Castillo, fa aquest avís.
2: Tots aquells productes cataria principalment, que arribin fins a 150 euros, que fins ara estaven exemptes de pagar cap taxa duanera, doncs ara sí que hauran de tenir un preu fixe d'uns 3 euros per cada partida arancelària. Això vol dir que podríem tenir samarretes, però si són de diferents materials i, per tant, tenen diferent categoria arancelària, s'haurien d'aplicar aquests 3 euros per cada categoria.
16: Castillo aconsella que a partir d'ara els compradors per internet s'assegurin des d'on es fan els enviaments dels productes que adquireixin i si el preu que paguen ja inclou la taxa. L'any passat van entrar als països comunitaris prop de 6.000 milions de petits paquets, sobretot des d'Àsia.
1: I la Unió Europea ha autoritzat el cultiu de fruites i verdures editades genèticament, això per fer-les més resistents al canvi climàtic o a les plagues. La comunitat científica n'avala la seguretat, tot i que fins ara aquestes variants estaven molt controlades. Ho veuen com una innovació tecnològica que afavorirà la competitivitat del camp europeu. Brussel·les, Bruno Forteamires, bon dia.
3: Hola, bon dia. A partir d'ara es podrà editar el genoma d'un mateix vegetal per potenciar-ne el gust, millorar-ne l'aportació nutricional o adaptar-lo millor a la sequera. Es retocarà el genoma del mateix vegetal i això és diferent dels transgènics, que continuaran estrictament regulats a la Unió Europea, perquè en aquest cas sí que barregen els gens de diverses espècies. El que s'aprova ara són canvis genètics que es podrien donar de manera natural, segons diuen els defensors de la nova llei. Les normes les ha negociat l'eurodiputada sueca Jessica Polgjart.
24: Durant massa temps hem demanat als pagesos que solucionessin els problemes del demà amb la tecnologia d'ahir. Ara els donem accés a les innovacions que fan falta per afrontar un clima canviant i un augment de la demanda en la producció de menjar.
3: Aquests aliments que estiguin editats genèticament no hauran d'indicar-ho a l'etiquetatge i això molesta les organitzacions d'agricultura ecològica, com la Demeter International. La seva portaveu, Clara Ver, alerta que també hi pot haver més conflictes de patents per l'ús de llavors editades.
24: Si ets un pagès i utilitzes material normal i corrent, però amb una composició similar a un producte modificat genèticament que estigui patentat, aleshores tens més probabilitats que t'obrin una causa per infringir les patents.
3: Les llavors editades genèticament continuaran prohibides per a l'agricultura ecològica.
1: Un minut per la publicitat i tornem.
4: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
5: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
7: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
4: Aquesta setmana conversem amb l'advocada Magda Oranich. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
26: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
27: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
26: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
27: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
26: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
1: I atenció a aquesta notícia, sobretot els que recordeu l'antiga discoteca Metro de Tarragona. L'església evangèlica El Pont ha comprat aquesta antiga discoteca situada al polígon Les Tosses d'Amposta i una de les més grans de la zona per fer-hi un centre de culte. El local estava tancat des del 2014 amb una inversió inicial prevista de 600.000 euros entre la compra i la reforma. A banda del culte, volen desenvolupar-hi també activitats socials. Amposta, Arnau Martínez.
6: L'entitat ha adquirit l'espai de 3.200 metres quadrats i aquest cap de setmana un grup de persones han començat a treure runa. A dins hi ha un auditori amb un aforament de 600 persones i sales per desenvolupar un programa per persones drogodependents i activitats de reforç escolar per a infants vulnerables. Carlos Zaragoza és el pastor de l'església.
8: He arribat a un punt en què ja no cabem. Ja fem dos cultes, dos reunions, s'estan omplint quasi les dues reunions ja. Llavors vam prendre la decisió de poder fer buscar un altre local on poder anar estar tots junts i fer un culto per a tots i no estar en dos cultes i, bueno, i ser, és més pesat al final també.
6: La Metro va obrir el 2005 al polígon Les Tosses d'Amposta, que havia de ser un punt de referència a l'oci nocturn de les Terres de l'Ebre. 20 anys després, l'espai està majoritàriament abandonat. A ver si se la sabe, mira.
1: I Alejandro Sanz va omplir ahir d'emocions l'estadi RCD de Cornellà davant de 34.000 fans, on va repassar clàssics plens de nostàlgia i desamor amb uns arranjaments posats al dia que van fer les delícies dels fans. Cornellà, Marc Ruiz.
9: Alejandro Sanz ha tornat a enamorar el públic de Barcelona amb una bona banda de músics i una bona selecció de cançons de les més de 3 dècades de carrera. El públic és veterà, com ho demostren molts dels cartells que porten. N'hi ha que remarquen que fa 30 anys que en són fans. I Alejandro Sanz els llegeix gairebé un per un. És un gran anfitrió i parla al públic amb molta tendresa. L'excusa de la gira és el disc i ara què, però el públic vol els clàssics. I Alejandro Sanz ho sap. Però això ho resol amb Bésame, El vino de tu boca, Les guapes, que és la que més ha agradat de les noves, i Hoy no me siento bien, que l'ha dedicada a les víctimes del terratrèmol de Veneçuela. El públic embogit amb els clàssics. Quisiera ser, Amiga mía, o la llarguíssima carta de desamor a la primera persona han unit els fans. Cançons com Cuando nadie me ve han endolcit el públic. Es podia tocar l'emoció concentrada a l'aire, amb fans abraçats i amb la llagrimeta a punt de saltar. L'acompanyava tota l'estona una mínima secció de vents, amb trompeta i trombó, però que ha funcionat molt i molt bé, ressaltant els solos i fent de coixí els altres instruments. I per acompanyaments especials, el de Juanito Carmona, que ha acompanyat Alejandro Sanz amb la guitarra, a El alma a l'aire. Sanz ha tancat 2 hores i mitja de música, emoció i complicitat de vells amics amb l'imprescindible Corazón Partido, un cor que aquesta nit han cosit les 34.000 persones que han omplert l'estadi de l'Espanyol.
1: I la Catedral de Mallorca exposa l'obra que hi va fer Antoni Gaudí. L'arquitecte modernista va començar una reforma de la seu el 1905, que va significar una revolució. La mostra recorre la petjada de Gaudí a la Catedral Mallorquina. Anem a Palma, Caterina Carmen Jaume.
10: El primer que va fer Gaudí va ser canviar el cor de lloc, del centre a la capella major, tota una revolució. Les pintures abstractes que decoren el cadiram han desafiat el pas del temps, així com les ceràmiques de la capella. Una reforma tan estimada com criticada aleshores. Sentim Cristina Ortiz, responsable de gestió cultural de la seu.
11: Fa 100 anys, fer tots aquests moviments, no? Desmuntar el cor del centre de la nau, aquestes pintures, aquesta decoració, o un espai com aquesta catedral, no? Amb 800 anys d'història, molta gent trobava que eren pintures molt atrevides, molt agosarades, és pintura pràcticament que podrien dir abstracta. Per tant, si aleshores avui dia poden dir que aquestes pintures són molt modernes, pues, mos hem d'imaginar que devien pensar aleshores en aquells moments.
10: Quan va morir el bisbe que el va contractar, també es va acabar la reforma, però impacta fins i tot l'obra que Gaudí no va completar, com els dibuixos dels peixos o el baldaquí, icònic, fet de materials reutilitzables com el cartró.
1: I fins a 2:15, la proposta.
12: La proposta.
1: Avui, Marta Sánchez, bon dia.
13: Hola, bon dia.
1: Ens parles de joieria.
13: Sí, joieria responsable, és a dir, basada en un model més ètic, més just, més sostenible, que contrarresti els impactes sovint negatius associats a l'extracció dels metalls i les pedres precioses.
1: I com es concreta tot això?
13: Doncs mira, la clau és l'origen i la traçabilitat dels materials amb què els artesans creen les peces. Busquen opcions de vestiment responsable, com ens explica la joiera Sílvia Valenciano. Ella és membre del col·lectiu Origen Gold for Future i propietària de la joieria Recién Llovido, dels Hostalets de Balanyà, a Osona.
14: Creiem que cada joia ha de ser molt més que un objecte bonic. Per això treballem amb materials ètics procedents de mineria responsable i de comerç just, perquè darrere de cada peça hi hagi respecte per les persones, sobretot aquestes comunitats mineres i pel planeta.
13: De tot això en parla el documental Manos que hablen, que aquest dijous podreu veure al Cinema Girona de Barcelona. És un documental que dona veu a les comunitats del Chocó colombià, un territori de gran riquesa natural, però també marcat per l'explotació minera. Després de la projecció es farà un col·loqui amb el seu director, el cineasta mexicà Camilo Gómez Durán.
15: Para hacer algo sobre los joyeros del Chocó y también sobre la minería ilegal y también sostenible, sobre sus dificultades basadas en que es una región muy olvidada del Estado.
13: És una sessió especial que organitzen el col·lectiu Origen i l'ONG Medicus Mundi Mediterrània. Començarà a les 7 de la tarda, recordem, aquest dijous dia 2, amb entrada gratuïta, però amb reserva prèvia.
17: Gràcies, Marta.
13: Bon dia.
17: Són 2:45, als esports. Sergi Camps, bona tarda.
25: Bona tarda, Eva. Com deia l'escriptor escocès Thomas Carlyle, tot el que no és etern està passat de moda per sempre. Leo Messi no s'atura. Aquesta matinada ha marcat el seu 6è gol en aquest Mundial, la setmana que ha fet 39 anys. Messi és etern i no passarà mai de moda. D'aquí a 25 anys obrirem internet, o el que hi hagi, i ens posarem vídeos seus per recordar el millor jugador de la història del futbol. Ara fem la ressaca de la darrera jornada de la fase de grups del Mundial i escalfem motors de cara al setzens de final. Abans, però, esport en directe. Acaba de finalitzar el Vilafranca 6, Manlleu 4. El Vilafranca és nou equip de l'Hockey Lliga masculina d'hoquei patins. Ha guanyat el play-off d'ascens en aquesta màxima categoria de l'hoquei estatal. Per tant, el Vilafranca l'any que ve competirà a l'Hockey Lliga. Ha fet valer també el 2-1 favorable de l'anada. Per tant, el Vilafranca ha superat el Manlleu. D'altra banda, en marxa la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. N'estem fent la transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio a l'Universitat MotoGP amb el Damià Aguilar.
18: En un tercer, perquè Martín difícilment podrà fer res.
19: Albert, primer de tots els oients del Catalunya Migdia Esports, amb en Sergi Camps. Sergi, bona tarda.
25: Què tal? Bona tarda.
19: Ara t'intentarem resumir tot el que ha passat en aquesta cursa de bogeria en què Marc Márquez de moment està minimitzant i molt bé els anys respecte a Betsy. Aquí, Damià, expliquem als oients de Catalunya Migdia Esports tot el que ha passat fins ara.
18: El titular ara mateix és que Marc Márquez s'acosta a 36 punts del líder del Mundial, però el líder no és el que vosaltres penseu, no és Bezzecchi, és Jorge Martín, perquè Bezzecchi ha tirat les seves opcions abans del primer pas per línia de meta. Bezzecchi ha caigut tot sol, a alta velocitat, estabornit, conscient i a l'hospital, i no tenim més notícies. 7 voltes pel final. Raúl Fernández, l'home que va guanyar ahir l'esprint, està lluitant per la victòria amb el seu company del Trackhouse, Ai Ogura. La tercera posició és per Martín, que moltes voltes ha anat líder. I atenció, ara mateix hi ha un abisme entre el tercer i el quart, que és Marc Márquez. Però Marc Márquez no lluita per pujar al podi. Marc Márquez lluita per acabar quart i donar-nos a tots una lliçó amb el pneumàtic tou al darrere, quan els seus rivals han sortit amb el pneumàtic mitjà al darrere. Marc Márquez és quart, lluitant amb Dijan Antonio. Àlex Márquez, que està fotent una cursa meravellosa, i la setena posició per Bastianini. Desè, Àlex Rins, 13è, Maverick Viñales. Tots els catalans puntuen avui de moment. I, a banda de Bezzecchi, han abandonat per avaria Peco Bagnaia i Pedro Acosta. Més coses no podrien passar.
25: Doncs aquesta és la cursa de MotoGP dels Països Baixos, la cursa llarga, volta 20 de 26, amb Marc Márquez quart, ha sortit sisè, i retalla punts a Bezzecchi, que ha caigut, se l'han endut amb ambulància, esperem que estigui bé al bo del pilot italià. Anirem passant pel circuit d'Assen per actualitzar aquesta cursa. Per ser a Moto2, victòria de Manu Alonso, i a Moto3, victòria del líder del Mundial, Máximo Quiles, el català Joel Esteban ha quedat a 12è. I acaba de finalitzar en bàsquet el partit amistós de Catalunya contra Gran Bretanya. No congost, Xavi Soler, què tal? Bona tarda.
20: Bona tarda, tens més informació que jo, perquè
25: dius,
20: encara en queden 12 segons i mig del partit. 74-75, està guanyant Gran Bretanya, ataca la selecció anglesa, acaba de demanar temps mort Jaume Ponsarnau, imagino per recuperar pilota ràpida o fer falta ràpida i enviar els tirs lliures. La pilota per Gran Bretanya serà falta personal. Miles Hesson, que anirà a la línia de tirs lliures, han passat 2 segons, 10.9, recapitulem que Catalunya 74, Gran Bretanya 75, seran 2 tirs lliures per Gran Bretanya i encara hi haurà 11 segons perquè Catalunya busqui el miracle.
25: Jo, Xavi, vinc del futur i et puc assegurar que aquest partit s'acabarà. En algun moment s'acabarà.
20: Més de 2 hores, ja, perquè ha començat a 2 quarts. No sé si s'acabarà bé o no. El que sí és que la gent s'està fonent aquí al Nou Congost. Fa una calor escandalosa, imagina't, en tant de tros de partit. Anota el primer tri lliure, que són 74-76. Anirà pel segon, ara li diu alguna cosa a Olaseni, el pivot anglès, jugador del Saragossa. No sé si llançarà a fallar perquè passin els segons. Doncs no, llança a notar, però falla. El rebot és per Pep Busquets, la té Guillem Vives, perd de dos Catalunya. Queden 7 segons de partit. Lluís Costa busca el triple, Costa, el ferro, el rebot és per Whittle. Ja no hi haurà temps per més. El partit s'acaba aquí, s'acaba el partit de la selecció catalana. Amb derrota de Catalunya, victòria de Gran Bretanya, Catalunya 74, Gran Bretanya 76.
0: Ja ho dèiem, que aquest partit s'acabaria. Gràcies, sí, Xevi, des de la zona de protagonistes. Abans de les 3, a veure si podem sentir algun protagonista en clau catalana. I per acabar l'esport en directe, a l'Europeu Sub-19, tenim en joc l'estrena de la selecció espanyola, Europeu Femení Sub-19, juga contra Suïssa des de les 2, per tant, minut 35 de la primera meitat, i Suïssa s'acaba d'avançar en el marcador. Suïssa 1, Espanya 0. En aquest equip espanyol jugant dues jugadores del Barça, i Noa Gómez i Cèlia Segura, i també una altra jugadora actualment del Sevilla, però fitxada pel Barça, com és Julià Torres. Aquest és el programa de l'Esport en directe a aquesta hora, amb la Nàdia Roig a la producció i el Macià Clos al muntatge musical. Esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
2: Catalunya migdia Esports, amb Sergi Camps.
3: Y es una posición recontra.
16: A ver, Leo.
3: Difícil.
16: A ver, Leo. Yo sé que tanto te pedimos. Ahí va, Messi. ¡Golazo!
0: Messi ha marcat de falta el seu 6è gol en aquest Mundial, el 19è gol en la seva història a les competicions mundialistes. L'Argentina ha guanyat Jordània per 1-3 en un dels partits de la darrera jornada de la fase de grups. Enviat especial de Catalunya Ràdio al Mundial, Roger Bosà, què tal? Bona tarda.
21: Sí, entre ahir i aquesta passada matinada s'han jugat els últims partits que faltaven. Els últims a jugar han estat els del grup de l'Argentina, el grup J. L'Argentina ha guanyat 1-3 Jordània amb un altre gol de Leo Messi de falta, i això que ha estat suplent, ha jugat l'última mitja hora. Scaloni ha fet rotacions perquè l'Argentina no s'hi jugava res, ho tenia tot fet, jugarà contra Cap Verd als setzens de final, i l'ex del Barça, que ja du 6 gols en aquest Mundial, és el màxim golejador del torneig, ara mateix amb 2 gols més que Mbappé, Dembélé, Vinícius i Haaland. També del grup J, Algèria 3, Àustria 3, un resultat que confirma que els austríacs seran el rival d'Espanya als setzens. El grup K, Portugal i Colòmbia van empatar a 0, per tant, Colòmbia passa com a primera de grup, jugarà contra Ghana, i Portugal és segona i haurà de jugar contra Croàcia. Compte que això vol dir que Portugal va pel costat d'Espanya i es podria trobar la selecció espanyola a vuitens. En aquest grup, per cert, fa història la República Democràtica del Congo, que passa setzens després de guanyar l'Uzbekistan 3-1. Els africans passen com a tercers i s'enfrontaran a Anglaterra. La selecció anglesa va guanyar contra Panamà 0-2 en un grup, el grup L, en què Croàcia va superar Ghana per 2-1.
0: Tornant a l'Argentina, sentim el tècnic de l'Albiceleste, Lionel Scaloni, dient que Messi podria haver jugat els 90 minuts.
22: Que ell hoy podia haver jugado 90 minuts i podia, sin desmerecer al rival, a lo mejor agrandar esa leyenda, pero prefirió también en que sus compañeros tengan minutos, prefirió también pensar en lo que viene, y eso habla más que bien, porque no piensa en esos números que tanto la gente habla.
0: Es que la ONU explica, pero, que s'ha d'acceptar la suplencia del exjugador del Barça.
22: Cuando hablé con él, dijo que lo mejor era eso, yo también estaba de acuerdo, creo que eso habla un poco de lo que representa para él la selección argentina, el grupo, los compañeros, y eso está buenísimo, la verdad. Después todo lo otro, estoy como ustedes, si me sigue, no digo sorprendiendo, pero ya no hay más palabras.
0: Tot plegat, Roger, en la jornada d'ahir, i avui, de fet, ja comencen els setzens.
21: Sí, avui Sud-Àfrica-Canadà és el primer partit d'aquesta fase eliminatòria, un partit fins ara inèdit en aquest punt, perquè cap de les dues seleccions mai abans havia superat la fase de grups d'un Mundial. Per tant, avui partit, diríem, històric per arrencar aquests setzens de final. Un partit que serà a les 9 de la nit d'avui diumenge, dia, per cert, de descans a la selecció espanyola aquí a Chattanooga. Espanya, que tornarà a la feina demà dilluns, per preparar el seu partit de setzens, que serà dijous que ve contra Àustria a Los Angeles.
0: Gràcies, Roger. De seguida continuem parlant del Mundial, perquè tenim entrevista de l'Aitana Bonmatí al diari AS. Passen 8 minuts, gairebé 9, de 2:45 de la tarda, i torno a passar pel circuit d'Assen. Queden 3 voltes pel final, i Marc Márquez, que és 5è, ha baixat a alguna posició, però Marc Márquez és 4. Tenim els germans Márquez, 4 i 5è, en una cursa que domina a Llogura. L'estem vivint a l'Univers MotoGP amb el Damià Aguilar.
4: Ho sento, però intentarà avançar el seu germà, segur.
19: A veure, tornem al Catalunya Migdia Esports. Damià, tot el que ha passat fins ara, no, perquè hem vist sanció de Jean Antonio, que havia avançat a Marc Márquez, explica'ns què passa.
18: No els ho podem explicar, però aviam, aquí hi ha una... Els que tingueu memòria de MotoGP, Gran Premi de Països Baixos 2015, l'any de la brega entre Marc Márquez i Valentino. Arriben al final de cursa, arriben a l'entrada de la xicant, es toquen, Valentino va per la grava, Marc Márquez va per la part bona, Valentino guanya i li donen la victòria.
19: Sí, això ha passat... Això ha passat ara també, però expliquem ara mateix la situació.
18: Això ha passat ara amb Dijan Antonio i Marc Márquez. Només que Marc Márquez és el que ha anat per mig de la grava, però Dijan Antonio, com ha trepitjat fora pista, l'han sancionat amb una penalització de volta llarga que ha fet que perdés dues posicions. I ara mateix, Àlex Márquez, impensable, és quart. Marc Márquez és 5è. Dijan Antonio és 6è i Dijan Antonio donarà la vida per superar el tro, eh? Això segur. I Bastianini és 7è. Al davant, a dues voltes pel final.
0: Dijan Antonio, dues dècimes de Marc Márquez.
18: Ogura va directe a la victòria sobre Raúl Fernández i Jorge Martín.
19: Molt bé, aquesta victòria d'Ogura que sembla que acabarà així, però que ens centrem en aquesta quarta posició brutal de l'Àlex Márquez i aquesta cinquena de Marc Márquez, que ara mateix a la general, Damià, minimitza els danys, surt d'aquí
18: Marc Márquez a 38 punts del líder, és una passada. I atenció, perquè els dos Márquez, la progressió del bro de Cervera és del 12 al 4.
0: Recordem que Marc Márquez li retalla distàncies al líder Bezzecchi, perquè Bezzecchi ha caigut a l'inici de la cursa, se l'ha endut amb ambulància. Estem pendents de l'estat de salut del pilot italià.
18: No han tingut l'opció del podi. Això era una cosa de les Aprilies, i on la notícia important és que Marco Bezzecchi torna a equivocar-se i a cometre una errada, i l'haurem de tornar a sentir. Atenció, atenció, atenció.
19: Atenció,
18: atenció, atenció, atenció, que això s'acaba.
5: Univers MotoGP.
7: Última volta.
5: El Mundial és nostre.
18: Ha tornat a passar el d'abans. El que passa és que aquesta vegada el tro de Cervera ha cedit. Marc Márquez ha cedit. Ha cedit la posició amb Dijan Antonio. Un Marc Márquez que ho té molt complicat, però ha hagut de cedir el tro de Cervera perquè, si no, s'anaven una altra vegada a fer la mateixa.
0: Marc Márquez 6è, Dijan Antonio 5è.
18: 1.9 sobre Raúl, 2.7 sobre Jorge Martín. La lluita és per la quarta posició entre Àlex Márquez i Dijan Antonio. La sisena és per Marc Márquez lluitant per la sisena amb Benea Bastianini. Ara mateix ja 3 focus d'interès. La lluita, no per la victòria, perquè Raúl no arribarà, sinó aquesta victòria d'aquest jove japonès, no tan jove, perquè ja té 25 anys, campió del món de Moto2, que l'ha estat buscant les últimes curses, que va perdre en Marc Márquez de República Txeca, però que aquí ho tenia clar, i que arriba amb un sempre amb un gran final de cursa, i que aprofiti, perquè l'any que ve se'n va a Yamaha. Aquest home l'any que ve no guanyarà. Atenció, Ogura, Raúl Fernández, Martín, Àlex Márquez, quarta posició, i el passa Dija. Va, Àlex, aguanta, aviam si pots. No podrà. Dijan Antonio el passa. Àlex Márquez, que està intentant buscar-li la roda del darrere per buscar un forat per passar-lo. Últim sector, està arribant el japonès a l'últim sector, està arribant el japonès fent la ràpida fins a la meta amb Ramshook. La xicana, la victòria del japonès. Ai, l'ai, la que has fet, ai, l'ai, ai, Ogura. Quina passada de victòria, quin doblet dels Trackhouse. Ai, Ogura i Raúl Fernández, primer i segon, tercer Martín, quart Dijan Antonio, cinquè Àlex Márquez, i la notícia també és la sisena posició del tro de Cervera amb la caiguda de Marco Bezzecchi.
0: Doncs hem viscut l'última volta al Catalunya Migdia Esports cap de setmana en connexió amb l'Univers MotoGP del Damià Aguilar i l'Oriol Rodríguez. Aquesta victòria d'Ai Ogura per davant de Raúl Fernández i de Jorge Martín. Ja els germans Márquez han acabat a cinquè l'Àlex i sisè Marc Márquez, que retalla distàncies amb el liderat, tots pendents de l'estat de salut de Marco Bezzecchi, retirat amb ambulància en les primeres voltes d'aquesta cursa. 2 minuts i arribarem a 3:45 de la tarda. Busquem més informacions sobre el Mundial. I en clau mundial, un dels noms de casa nostra és Aitana Bonmatí. La tres vegades pilota d'or va viatjar a Mèxic per fer de comentarista oficial durant la fase de grups i ara continua seguint la competició des dels Estats Units. Una Aitana que aquests dies ha atès el diari AS per parlar de l'actualitat mundialista i també del Barça. Marc Andrés, què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda. Aitana ha respost moltes preguntes sobre la cita mundialista i també algunes sobre el Barça. Perdó, de l'actualitat blaugrana, el que primer mirem és que l'equip ha dit bàsicament que l'equip començarà una nova era, perquè recordem que moltes de les futbolistes importants marxen, com per exemple Alexia o Navatlla o Mapi León. Però bé, les que hi són faran el que calgui per continuar fent gran el Barça. Això sí, la futbolista de Sant Pere de Ribes ha demanat de nou ajuda per fer créixer el futbol femení.
7: Va en el camino, pero todavía queda mucho, porque no depende solo de las mujeres, sino de la apuesta que hay alrededor, ¿no? Y necesitamos ayuda, seguimos necesitando ayuda. En España vemos como tenemos campeonas de Champions, campeonas del mundo, campeonas de Nations, balones de oro. Tenemos todo lo que hay que tener para crecer y todavía queda mucho, sobre todo en el tema de la Liga.
6: Centrada ja en el Mundial, en aquesta entrevista, Aitana s'ha estrenat en aquesta cita com a comentarista i potser ha arribat a donar alguns indicis de voler tenir un futur en aquesta professió, sortint de la seva zona de confort. Veurem si és el futur d'Aitana Bonmatí.
0: Si vol fer de vistaire el Tot Gira algun dia que vingui,
6: exacte,
0: jo li deixo el meu seient.
6: Exacte, o que presenti el Catalunya Migdia Esports.
0: També, encara li deixo amb més afició i segur que ho faria molt bé, la de Sant Pere de Ribes.
6: Un Mundial en què estan brillant els cracs de les diferents seleccions, segons diu Aitana, però en què destaca Messi per sobre de tots. Aitana, com a culer, té molt clar qui és el seu ídol en aquesta competició. També la de Ribas ho té molt clar. No veurem mai ningú millor que l'argentí.
7: Yo creo que no, porque lo que ha hecho Messi no es solo llegar a lo alto, a la cima, es consolidarse y aguantar tanto tiempo. Lleva 20 años a un nivel top. Es que yo no conozco un jugador, ni creo que no lo conoceremos. También por cómo son ahora las generaciones. Creo que el fútbol y la generación han cambiado para aguantar tantos años a este nivel. Es que es muy duro mentalmente. Y físicamente, evidentemente, pero es que mentalmente aguantar ese nivel cuando ya lo has ganado todo es durísimo, así que no lo creo.
6: I finalment, ja que parlem de mundials, doncs també està bé mirar el futbol femení. És que sí, la migcampista del Barça té posada la mirada i la il·lusió a l'estiu que ve, perquè recordem, l'estiu que ve, Brasil 2027, mundial femení, en què la selecció espanyola intentarà revalidar el títol aconseguit el 2023 al Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda.
7: ¿Qué decir de Brasil? Creo que es un país futbolero total. Es un país que me emociona mucho poder jugar un mundial ahí, porque cuando piensan en el fútbol, Brasil es uno de los países en los que piensas, ¿no? Así que espero poder disfrutar de ese mundial y poder revalidar el título, que eso es lo que más va a costar.
0: Molt bé, doncs les paraules d'Aitana Bonmatí, analista en aquest Mundial dels Estats Units, Canadà i Mèxic. Passa un minut de 3:45 de la tarda. Marc Andrés, no marxis massa lluny, perquè de seguida parlem amb tu d'hoquei patins, perquè, ja ho dèiem abans, el Vilafranca acaba d'ascendir a l'hoquei lliga masculina i sentirem reaccions des del vestidor de l'equip del Penedès. Ara, però, fem una petita pausa i de seguida tornem, doncs, amb això, amb hoquei, amb motor i amb una mica de bàsquet.

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: Híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: BQN pregunta... D'una universitat n'esperes un títol o un títol i uns bons contactes professionals?

0: 3 minuts per sobre gairebé de 3 quarts de 3 de la tarda. Marc Andrés, que es treu el barret del Mundial i es posa el barret de l'hoquei patins, perquè, ho dèiem ara fa una estona, Marc, el Vilafranca ha guanyat el Manlleu, la tornada de l'ascens a l'hoquei Lliga, ja va guanyar el partit d'anada, per tant, el Vilafranca serà l'any que ve nou equip de la màxima competició estatal de l'hoquei patins en àmbit masculí.
1: Sí, partit d'anada i tornada. Fa un mes, el Vilafranca ja va guanyar el partit d'anada per 2-3 i en aquesta vegada la tornada a territori vilafranquí ha acabat guanyant per 6-4. Per tant, global de 9-6 per pujar a l'hoquei Lliga masculina. Però recordem que aquest play-off, o aquest partit, és un partit que ve molta polèmica. L'embolic arrenca a l'última jornada de la fase regular. El Lloret tenia plaça d'ascens directe, però perd a l'última jornada davant del Mataró, una derrota que fa que el Manlleu, llavors, guanyés el seu partit i es col·loqués líder, per tant, pugés directament. Però el Lloret va impugnar el partit per alineació indeguda del Mataró al seu rival aquell dia, i els hi van donar la raó, i això va fer que, finalment, el Lloret acabés pujant directe i el Manlleu anés a aquest play-off contra el Vilafranca. Es va arribar a jugar a l'anada d'aquest play-off, però el Manlleu va presentar un recurs davant del TAS per demanar l'ascens directe, i aleshores el TAS va suspendre el play-off de manera cautelar. Fins ara, que finalment els hi han tombat el recurs i un mes després s'ha acabat jugant el partit definitiu de tornada on ha aconseguit l'ascens al Vilafranca i on s'ha quedat a les portes de l'ascens al Manlleu. Sentirem un jugador de cada banda. Vinga. Perquè sembla que estan bastant enfrontats. Primer, el jugador del Manlleu, perquè crec que queda millor sentir el Vilafranca com a resposta. El jugador del Manlleu és el capità Roger Codinach, bastant indignat en declaracions a la xarxa.
2: És una temporada molt difícil. La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure, i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny. És molt difícil. I estic molt content de l'equip, perquè la veritat és que fa 3 setmanes que no entrenem.
1: Això per part del Manlleu, un sentiment bastant compartit a la plantilla, però en contra el Vilafranca, Roger Martí, també capità, considera que la proposta o la protesta del Manlleu no té cap mena de sentit.
3: Sí, ja se sabia el que ha fet el Manlleu, no, per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però bueno, crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
1: Una mica de declaracions creuades, però bé, al final, qui té l'alegria és el Vilafranca, que ha aconseguit aquest ascens a l'hoquei Lliga, i el Manlleu, que es queda amb la mel als llavis, mai millor dit.
0: Doncs embolica que fa fort en aquest play-off d'ascens a l'hoquei Lliga masculina d'hoquei patins. Gràcies, Marc.
1: Fins ara.
0: Torno a passar per Univers MotoGP, per l'app i el web de Catalunya Ràdio, buscant aquestes reaccions a aquesta cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. L'ha guanyat a Yogura, recordeu, Àlex Márquez, quart, i cinquè, Marc Márquez. Connectem amb Univers MotoGP, parla Jorge Martín.
4: Absolutely. The important for me was that today I did a biggest step compared to yesterday.
5: Estem escoltant Jorge Martín, però, Damià, tornem a saludar la gent de Catalunya Migdia Esports. A veure, recapitulem perquè hi ha hagut aquesta sanció final a Marc Márquez, que perd una posició, i d'altra banda també tenim notícies de l'estat físic de Marco Bezzecchi, que ha patit una forta caiguda.
6: Marco Bezzecchi sembla que no té res aparentment, però l'han enviat a un hospital de Groningen per fer-se més proves perquè té dolor cervical. Ha tingut una caiguda molt potent, ha arrebossat i, per tant, no sabem que pot tenir el fins avui líder del Mundial, perquè amb aquesta caiguda ha perdut aquesta condició. Marc Márquez s'ha saltat als límits de pista en l'última volta, ha perdut una posició, en lloc de ser sisè, cau a setè. Això com es tradueix en la classificació general? Doncs es tradueix que Marc Márquez és neutre. Venia amb 40 i se'n va amb 40. Ahir va perdre 2 punts, avui els ha recuperat amb un nou líder, que és Jorge Martín, que no ha guanyat la cursa, que ha estat tercer, perquè la victòria ha estat pel japonès a Yogura, a 7 punts Bezzecchi, a 16 Di Gianantonio, a 25 Ogura i a 40 Marc Márquez. Per tant, encara, i segurament d'aquí 15 dies més, en moda remuntada, clarament.
5: Jorge Martín ha parlat, que ha dit que està satisfet, perquè, evidentment, sap que marxa d'aquí com a líder del Mundial. Què us fa més por, Xus i Damià? Jorge Martín o Marco Bezzecchi com a rival en aquesta lluita pel títol ara mateix?
6: Cap dels dos.
5: Cap dels dos, contundent. Cap dels dos.
7: Honestament, jo crec que el Bezzecchi sí que tractarà de lluitar amb molts, però està cometent masses errades.
5: Molt bé, doncs Bezzecchi, que veurem quin és l'abast d'aquesta lesió. Com diu el Damià, se l'han endut a un hospital a Groningen per fer-li més proves d'aquesta patacada a les cervicals, tenint en compte que tornem a tenir Gran Premi d'aquí un parell de setmanes.
6: 15 dies.
5: Hi ha Gran Premi.

0: d'Alemanya, en el qual Marc Márquez no s'ha amagat mai que sortirà a guanyar.
1: Amb aquell circuit...
2: Doncs amb aquesta ascensió de Marc Márquez d'última hora, que perd una posició al tro de Cervera, finalment serà setè, i el que deia el Damià Aguilar a l'Univers MotoGP, que queda en la mateixa distància de lideratge en aquests 40 punts, i òbviament ens alegrem que Marco Bezzecchi estigui bé de salut. Encara en motor, Roger Serrat, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Avui també hi ha cotxes, eh?
3: Sí, a les 3 arrencarà el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. George Russell, amb Mercedes, sortirà des de la pole. És la vuitena pole per l'equip Mercedes en les 8 curses disputades fins ara aquesta temporada. Leclerc sortirà segon, Hamilton tercer, i Kimi Antonelli, líder del Mundial, ho farà des de la quarta posició. Carlos Sainz surt 17è i Fernando Alonso 21è. Sebastián Ogier aconsegueix la victòria al Rally de Grècia per davant de Thierry Neuville i de Takamoto Katsuka i tanca el cap de setmana amb una nova exhibició. El pilot francès de Toyota suma la seva segona victòria de la temporada i confirma el gran moment de forma. Aquest triomf també li pot permetre retallar distàncies amb Elfyn Evans, líder de la classificació general del Mundial, en una lluita pel campionat cada cop més ajustada.
2: Gràcies, Roger.

0: Actualitzem aquest marcador d'esport en directe que teníem en joc, aquest europeu sub-19, aquest Suïssa-Espanya, empat a 1 al descans. Recordem que en aquesta selecció espanyola hi juguen dues jugadores del Barça, Cèlia Segura i Ainhoa Gómez, i una que també ha fitxat l'equip blaugrana, en aquest cas Júlia Torres, que jugava al Sevilla i ha fitxat per l'equip de Can Barça. Per cert, que el Mundial a l'Europeu, en aquest cas sub-19 masculí, avui doncs Espanya juga contra Gales a les 7 de la tarda. I un altre marcador d'esport en directe, en tennis, en la final del torneig d'Eastbourne, un torneig, ja ho sabeu, d'herba, en la prèvia d'aquest Wimbledon, que s'està doncs començant a disputar el gran torneig d'herba d'aquesta final de temporada. Tenim la victòria de Bergs per 2-16-1 contra Humbert. Estic pendent de tenir més reaccions des del circuit d'Assen d'aquesta cursa del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. També pendents de poder entrar al Nou Congost amb el Xavi Soler per sentir protagonistes d'aquest partit amistós entre Catalunya i la Gran Bretanya, partit de bàsquet jugat a Manresa. I mentre espero a la Xavi Soler, el tinc, em diuen que està al costat d'un protagonista. Xavi, amb qui estàs?
1: Hola, doncs mira, al costat del Guillem Vives, primer, ja sé que el resultat és el de menys, però ha fotut la derrota o no?
2: Sí, perdó per la veu, però sí, tots volíem guanyar i estàvem implicats per competir, per aconseguir una victòria, i hem estat a punt.
1: Home, heu aguantat la calor. No sé si potser nosaltres de Nadal en teníem més, però déu-n'hi-do avui,
2: no, afecta, però al final t'intentes acostumar i amb el Jaume fer rotacions curtes, amb hidratar-nos bé, i no és una cosa molt nostra.
1: Què t'ha semblat l'ambient?
2: Bé, molt bonic, molta gent que ho sentia, que tenia ganes de veure la selecció, i com dic, nosaltres en volem jugar més i ojalà que ho puguem fer més atractiu perquè pugui venir més gent.
1: Doncs mira, el Guillem Vives el tenim ara en directe, un dels primers protagonistes que surt en aquesta victòria de Catalunya.
0: Molt bé, doncs Guillem Vives, al micròfon del Xavi Soler, després d'aquest partit amistós de la selecció catalana de bàsquet del Nou Congost contra la Gran Bretanya, pendents de sentir més veus des de Manresa. Torno al circuit d'Assen amb l'Oriol Rodríguez, el Damià Aguilar, a veure si podem sentir alguna reacció més d'aquesta cursa llarga. Em diuen per línia interna que el Damià Aguilar creu que és la cursa de les curses, la millor cursa de la temporada. L'hem viscut en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
3: És que és casa seva. I després un mes de recuperacions i la forma física, i després Luca per la segona part.
4: Acabo de veure, mira, la caiguda de Dzekis a 190. Em recorda la caiguda d'Àlex Márquez de Barcelona. I us dic una cosa, jo no li vull cap mal, perquè aquest tio em cau fantàsticament bé i té tot el dret del món a... Si no s'ha fet mal, és un miracle.
5: Efectivament. Perquè és que fa dues voltes de campana amb el cos i l'impacte a la zona de la columna de les cervicals és molt fort. Per
0: aquesta caiguda de Bezzecchi, molt forta, però com deia abans, el pilot italià, doncs, traslladat amb ambulància, sembla que no s'ha fet massa res. Ens l'alegrem per la pilota italià. I acabo el programa tornant al Nou Congost amb el Xavi Soler. Xavi, què tal? Bona tarda de nou.
1: Bona tarda.
0: Per recapitular una mica el que ha estat aquest partit amistós de la selecció catalana contra la Gran Bretanya en un Nou Congost que m'ha semblat que tenia prou bona entrada, però no era ple del tot, eh?
1: No. Entrada, les xifres oficials han dit 2.513 espectadors. Semblava que hi havia més de mitja entrada, perquè això seria mitja entrada, però, vaja, l'ambient ha sigut bo. La calor ha fotut una miqueta la gent que havia d'anar amb avantatge, ja ho heu vist segurament per televisió, però la veritat és que per ser les dates que som i amb tots els problemes que tenen també per seleccionar jugadors, ha sigut una bona jornada per la selecció catalana.
0: De la selecció catalana, Xavi, quins jugadors t'han agradat especialment?
1: Home, al final, és veritat que ha rotat molt Jaume Ponsarnau, però al final sempre s'acaba notant la qualitat de jugadors que doncs juguen en equips importants, com el Guillem Vives, com el Pep Busquets, algunes accions defensives també de l'Isaac Nogués que han sigut interessants, i per descobrir, no tant descobrir, perquè ja el coneixem, però per conèixer un jugador de Lligalet que també ho ha fet bé, el Jaume Lobo, ex de Lleida, també avui ha sigut un dels destacats.
0: I de la selecció de la Gran Bretanya, algun jugador que no coneguessis i diguis, mira, aquest és interessant.
1: Els que no coneixia, entenc per què no els coneixia, perquè eren dolents com la carn de gos, pobrets. I els que coneixia, com Molaseni, sobretot Luke Nelson, jugadors que han jugat a la CB, s'ha notat una miqueta la qualitat que tenen aquests jugadors.
0: Molt bé, doncs tanco la comunicació amb el Xavi Soler des del Nou Congost. Gràcies, Xavi. Sentim protagonista d'aquesta tarda al Tot Gira.
1: Merci.
0: Sentirem aquesta tarda el Tot Gira protagonistes d'aquest Catalunya-Gran Bretanya, amistós de la selecció de bàsquet de Catalunya, a partir de les 4 de la tarda amb el David Clopés i companyia, amb el Tot Gira fins a les 9. Ara la gent d'esports anem a fer un cafè, i a les 4 doncs, també tindrem reaccions del Vilafranca d'Hoquei Patins, que ja ho sabeu, ha pujat a l'Hoquei Lliga. Després d'aquesta polèmica amb el Manlleu, sembla que els clubs estan doncs, enfrontats per com ha acabat aquesta temporada en aquest play-off. I també repassarem la jornada del Mundial. Recordeu que el nom propi de la jornada en clau matinada ha estat Leo Messi, que ha tornat a marcar un gol de falta, porta 6 gols, 39 anys, l'Argentina als 700 de final, i veurem doncs, fins on pot arribar Leo Messi en aquesta cita mundialista, on recordem l'Argentina i arribar com a vigent campiona. A les 4, i tornem.
6: Fresca Info. Les 3 en punt de la tarda. 4 dies després del doble terratrèmol de Veneçuela, els equips de rescat continuen recuperant cadàvers de sota la runa. Els veneçolans denuncien que falta maquinària per les tasques de desenrunament, mentre creix l'alerta sanitària per l'enorme quantitat de persones mortes. L'última xifra oficial és de 1.430 morts i més de 50.000 desapareguts. L'Iran ataca objectius nord-americans a Bahrain i Kuwait després dels nous bombardejos dels Estats Units sobre posicions iranianes pròximes a l'estret d'Hormuz. Al sud del Líban també continuen els bombardejos d'Israel i els combats amb Hezbollah, en què ha mort un soldat israelí. França ha registrat aquesta setmana 1.000 morts més del que és habitual per l'excepcional onada de calor que ara es trasllada cap a l'est d'Europa. Les altes temperatures han propiciat també ofegaments a rius i pantans a diversos països. Moren 11 persones en un accident d'una avioneta civil que s'ha estavellat a l'est de França. Els ocupants de l'aparell participaven en un exercici de paracaigudisme i tots han perdut la vida. En els últims 10 anys, les despeses de les llars catalanes han crescut un 25%. Un terç es destinen a pagar l'habitatge i a les llars amb menys recursos representa gairebé la meitat dels ingressos. Puja la despesa en educació, sanitat, plataformes de streaming i avions. Alemanya assoleix un nou rècord de pobresa. Més de 13 milions de persones viuen sota un llindar que els impedeix fer front a despeses imprevistes. Les entitats del tercer sector alerten al govern que retallant política social pot afavorir el creixement de l'extrema dreta. Dos morts aquest matí al districte de Sant Martí a Barcelona quan un cotxe que fugia dels Mossos ha xocat contra un turisme aturat en un semàfor. Els bombers han hagut de treure del vehicle 3 persones. Tot indica que el conductor del cotxe que fugia anava drogat. A Benicàssim, a la Plana Alta, 4 persones han mort i 6 han quedat ferides en un altre accident de trànsit. Retiren una balena morta que havia aparegut a la platja de l'Almadrava de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp. Es preveu que la platja es pugui reobrir entre demà i demà passat. I coincidint amb l'any Gaudí, la Catedral de Mallorca exposa la reforma revolucionària que hi va fer l'arquitecte català. L'exposició es podrà visitar durant tot un any.
7: Esports.
6: Marc Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda. Yogura ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Àlex Márquez ha estat 5è, remuntant des de la 12a plaça, i Marc Márquez 7è, en un Gran Premi marcat per la caiguda del fins ara líder Marco Bezzecchi. A aquesta hora és a punt de començar la cursa del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1, George Russell des de la pole position. De fet, en aquests moments, els pilots estan acabant la volta de formació al circuit. I en bàsquet, fa una estona que s'ha acabat el partit amistós entre Catalunya i Gran Bretanya, un partit disputat al Nou Congost de Manresa, i que la selecció catalana ha perdut per 74-76, tot i tenir un tir per acabar guanyant el partit a l'últim segon.
6: Augment dels núvols a la meitat oest del país amb algunes ventades i descens del termòmetre, risc d'alguns ruixats a les Terres de l'Ebre i a la Franja de Ponent. Els xàfecs més importants esperen a l'Alt Pirineu fins al vespre. Sol a la resta amb calor intensa i alguns núvols prims.
7: Trescat Info.
6: 3 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bona tarda a tothom, benvinguts. Comencem amb la mirada posada a Veneçuela, que continua recuperant cadàvers de sota la runa després del doble terratrèmol de dimecres. Els supervivents es recuperen en comptagotes i l'últim balanç oficial parla de 1.430 morts. Els veneçolans denuncien falta de recursos i preocupa l'emergència sanitària per l'acumulació de cossos sota els edificis ensorrats. Les xifres es podrien disparar perquè encara hi ha 50.000 persones desaparegudes. Han passat més de 72 hores i les opcions de trobar supervivents disminueix cada vegada més. Les més de 130 rèpliques que hi ha hagut des de dimecres, algunes d'elles de magnitud superior a 5, dificulten les tasques d'uns equips de rescat que treballen nit i dia per poder rescatar persones amb vida.
9: José, ¿cómo estás tú? ¿Estás al lado del armario? ¿Al lado de un bombillo? Para ver si te puedo pasar ahí por donde ves la luz. Donde ves la luz, te voy a pasar el agua.
10: Las gafas listas para el paciente, por favor. Te ayudo, Fred.
11: Vamos avanzando.
10: Esto, las gafas para el niño, las gafas para el niño. ¿Cuál era el bracito? Este es el bracito, ¿cierto? Ok.
12: Mira, cuando vayas a bajar, te vas a quedar con los ojos cerrados. Vamos a moverte mucho, pero no te vamos a dejar caer.
6: L'emergència de Veneçuela està posant en evidència la fragilitat dels serveis bàsics d'un país que des de fa anys arrossega una greu crisi política i social. Supervivents del sisme es queixen que falten recursos sanitaris, maquinària per desenrunar i també efectius de rescat veneçolans.
13: Soy sobreviviente, sobreviviente de aquí. Toda mi familia se quedó aquí y muchos familiares míos. La gente necesita saber la verdad. Solamente la gente de Estados Unidos, de México y Salvador son los que nos están ayudando, porque la gente de aquí de Venezuela no nos ha dado respuesta. Necesitamos ayuda.
14: No se ha hecho nada. Aquí no tenemos la ayuda de nadie, porque te pone a ver, ok, está bien, está llegando la ayuda de todos lados, pero no se ve, aquí falta gente.
6: Pel que fa a les víctimes de nacionalitat espanyola, segons el Ministeri d'Afers Exteriors, hi ha 9 ciutadans espanyols que han mort als terratrèmols i la xifra de desapareguts s'eleva a les 152 persones. Aquest matí ha arribat a Torrejón de Ardoz el primer avió a més d'una setantena de ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. Anem fins a aquest punt amb l'Alba Gil.
15: Es tracta de 96 persones, entre les quals hi ha 76 espanyoles i la resta són de 8 nacionalitats diferents. França, Itàlia, Portugal, Bèlgica, Eslovàquia, l'Argentina i també Veneçuela. Són ciutadans de totes les edats, entre les quals hi ha famílies amb nens petits que han aterrat aquest matí en un avió militar a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid. Les han rebut a peu de pista el secretari general de Política de Defensa i el general en cap d'aquesta base. És el mateix avió de l'exèrcit que dijous passat va volar cap a Veneçuela amb 59 efectius de l'UME, 2 enginyers de l'exèrcit de terra i 8 unitats canines, a més de material de primers auxilis i de suport per a rescats. També hi anava un equip de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, l'AECID, per fer una primera identificació de les necessitats humanitàries. De fet, ahir mateix, l'Estat va enviar un segon equip de rescat amb 63 efectius i 9 gossos de rescat de 6 comunitats autònomes. Segons el Ministeri d'Exteriors, s'espera que hi hagi més vols de repatriació en els pròxims dies que podrien fer servir els avions enviats amb ajuda humanitària.
6: I a l'Orient Mitjà, els Estats Units i l'Iran mantenen els atacs al Golf Pèrsic i les amenaces mútues, però no donen per trencat el memoràndum per avançar cap a la fi de la guerra. Teheran ha tornat a bombardejar amb drons Kuwait i Bahrain després d'un nou atac nord-americà contra objectius militars al sud de l'Iran. El comandament militar dels Estats Units diu que els seus atacs han anat dirigits contra instal·lacions de vigilància, comunicacions i defensa aèria, així com magatzems de drons i míssils. Donald Trump ha amenaçat les autoritats iranianes a través de la seva xarxa social amb la possibilitat d'una gran operació militar que posaria fi a la seva existència. L'Iran, però, ha dit que respondrà qualsevol atac contra el seu territori. Segons la Guàrdia Revolucionària, han destruït 8 infraestructures de l'exèrcit dels Estats Units a Bahrain i Kuwait. El ministre d'Afers Estrangers iranià diu que mantindran el control sobre la navegació de l'estret d'Hormuz, almenys durant el proper mes, tot i la pressió nord-americana.
16: Qualsevol intent d'adoptar acords nous o diferents del que està aplicant la República Islàmica de l'Iran només conduirà a situacions més complicades i retards en la reobertura de l'estret d'Hormuz i augmentarà les tensions, com ja han vist en les dues últimes nits.
6: En el front del Líban també continuen els combats malgrat l'acord de divendres entre Israel i el govern de Beirut. Un soldat israelià ha mort en enfrontaments amb milicians de Hezbollah, cosa que eleva a 38 el nombre de militars d'Israel morts en atacs de la guerrilla xiita.
7: 3CAT Info.
6: França ha registrat aquesta setmana 1.000 morts més del que és habitual a causa de les altes temperatures. Només ahir a París hi va haver un centenar de morts. 8 de cada 10 són persones de més de 65 anys i les defuncions als domicilis arran de la calorada han augmentat un 40%. Tot i que el balanç final pot arribar a alguns milers de morts, la ministra de Salut, Estefania Reist, creu que aquesta onada no en provocarà tants com la del 2003, en què van morir 15.000 persones. Ho ha dit en un canal de televisió francès.
11: Si la canícula és comparable d'un punt de
17: vista, tot i que l'onada de calor és comparable a la del 2003, probablement no estem en la mateixa situació des d'un punt de vista sanitari. El 2003 no teníem els mateixos coneixements mèdics sobre les onades de calor, ni tampoc disposàvem de la mateixa organització de l'Estat. Veiem que el fet de fer prevenció i de tenir espais climatitzats a les residències de gent gran probablement farà que no hi hagi la mateixa mortalitat.
6: Les tempestes derivades de la calor també causen estralls, com a Bèlgica, on hi ha hagut un mort al nord de França. Protecció Civil ha fet prop de mig miler d'intervencions i ha atès diversos ferits. Però la calor també propicia ofegaments a rius i pantans de persones que fugen de les altes temperatures. Hi ha hagut una seixantena d'ofegaments a França, 6 al Regne Unit i 2 morts i un desaparegut a la capital alemanya, a Berlín. I també a França, 11 persones han mort en l'accident d'una avioneta civil que s'ha estavellat en una localitat prop de Nancy, a l'est del país. Tots els ocupants de l'aparell que participaven en uns exercicis de paracaigudisme han perdut la vida, segons les autoritats franceses. La zona de l'accident s'ha tancat al trànsit per deixar treballar els equips mèdics i de rescat i a les forces de seguretat.
7: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
6: La inflació i els nous hàbits de consum fan que any rere any la despesa de les llars vagi en augment. En l'última dècada s'ha incrementat un 25%, segons l'enquesta de pressupostos familiars de l'Institut Nacional d'Estadística. L'any passat, la despesa anual mitjana de les llars catalanes va superar els 38.000 euros. La immensa majoria de les llars destinen bona part dels diners a pagar l'habitatge i les factures dels subministraments. De fet, aquesta despesa ja suposa un terç del total i les llars a menys ingressos i destinen gairebé la meitat de recursos. En els últims 10 anys també ha augmentat la despesa en educació i s'ha triplicat en serveis mèdics com fisioteràpia i psicologia. Ara també es gasten més diners en el pagament de plataformes de streaming i en bitllets d'avió. I a Alemanya el govern fa mesos que anuncia retallades importants, ja han entrat en vigor les de sanitat, però l'objectiu és fer ajustos també en ajudes familiars i en la dependència. Mentrestant creix la xifra de pobres en aquest país. Acaba d'assolir un nou rècord, 13,3 milions. Les entitats del tercer sector adverteixen al govern que si vol retallar despesa, avaluï amb molta precisió on ho fa. Els més desafavorits ja fa temps que viuen al límit i això pot tenir conseqüències també pel govern. Anem cap a Berlín. Jordi Regàs.
18: A Alemanya, si ets una persona sola i cobres menys de 1.400 euros o si ets una família amb dos menors amb uns ingressos inferiors als 3.000, se't considera pobre. És gent que no pot afrontar imprevistos, tal com explica Greta Schabram, autora de l'informe de l'associació de Pariteta, que aplega les entitats del tercer sector.
19: Si la seva rentadora s'espatlla, hi ha un problema. Si s'espatlla l'ordinador, és un problema. Quan arriben les colònies escolars, també hi ha un problema.
18: Acompanyem en Morat, fill d'immigrants turcs, nascut a Berlín, a l'assessoria que l'ajuda a declarar-se en fallida. Es va quedar sense feina al gener i ara cobra 1.000 euros d'atur. Està decebut de la situació del país.
20: Jo conec aquesta Alemanya que havia estat tan bonica, però aquesta Alemanya avui en dia lamentablement ja no existeix. Tota persona vol viure bé. Si el partit que està al govern no t'ho pot oferir, llavors la gent busca alternatives.
18: Avui en dia la situació a Alemanya és delicada. Des del tercer sector avisen que si el govern retalla el lloc equivocat, això tindrà conseqüències. Greta Schabram.
19: Si quan tens un accident o un problema de salut tens la sensació que no estàs prou protegit, és quan perdem la confiança en les institucions, també en la política. I per això la política social també ha de promoure uns partits que no tendeixin cap a la dreta i que defensin la majoria i l'estabilitat. Decidir que si retallem ho farem entre els pobres és un pas terrible.
18: Entre els més pobres, davant la manca de resposta institucional, l'opció de l'extrema dreta pren cada dia més força. No és casualitat que Alternativa per Alemanya lideri les enquestes a la República Federal ja des de fa un parell de mesos.
7: 3CAT Info.
6: Dues persones mortes i una de ferida a Barcelona quan un cotxe que fugia dels Mossos ha xocat contra un turisme que estava aturat en un semàfor. El sinistre ha passat aquest matí al districte de Sant Martí. Cap a les 9, els Mossos d'Esquadra han rebut una alerta d'un vehicle que circulava de manera temerària. Quan hi ha arribat la patrulla i l'han volgut aturar, ha començat una persecució a gran velocitat pels carrers de la zona. El conductor que fugia ha continuat circulant de manera temerària, pujant per les voreres i anant en contradirecció fins que ha acabat xocant contra un altre turisme que, com us dèiem, estava aturat en un semàfor a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Ho explica l'Àlvaro, és un veí de la zona i testimoni dels fets.
2: I he vist que bueno, pues, el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
6: En un missatge X, la consellera d'Interior ha dit que tot apunta que el conductor que fugia anava drogat. Ara la Guàrdia Urbana investiga les causes del sinistre. I quatre persones més han mort i sis més han quedat ferides en un accident de trànsit aquesta matinada a Benicàssim, a la Plana Alta.
7: 3CAT Info.
21: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
7: Aquesta setmana conversem amb l'advocada Magda Uranich. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
6: 3CAT Info. Un quart de quatre de la tarda. Cop d'ull de la situació del trànsit i del transport públic a aquesta hora. Equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
22: Bona tarda, Carme. Ara mateix hi ha 5 quilòmetres de cua a la P7 a Tarragona en sentit nord per un accident. Hi ha només un carril obert. També a la P7 hi ha retencions a la Roca del Vallès en sentit sud. Tant a la C31 com a la C65, retencions des dels nuclis de la Vall d'Aro cap a l'interior, cap a Llagostera. A la C25 hi ha un carril tallat a Santa Coloma de Farners en sentit Girona per un accident. També hem de parlar de la C7, hi ha retencions a l'altura d'Altafulla en sentit nord i a l'N340 entre Tarragona i la Riera de Gaià en tots dos sentits. Afegim que la línia R1 de Rodalies arrossega retards de més de mitja hora per la presència d'un vehicle a la zona de vies a l'estació de Calilla, que ja s'ha retirat, però com a conseqüència doncs, encara s'arrosseguen aquests retards. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
6: El temps ara amb el Jofre Genué.
23: Continuen aproximant-se les nuvolades i tempestes des de Terol, Osca, cap a la franja de Ponent. De fet, ja hi ha hagut alguns petits ruixadets entre la Vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, on les nuvolades estan creixent amb força, i també els núvols fent-se més freqüents cap a les Terres de l'Ebre, amb una petita franja de núvols prims que s'estén cap al terç oest del país. A la resta no, continua el sol. I, a més, amb unes temperatures que, déu-n'hi-do, avui pujant a prop de gairebé d'aquests 30 de 8 graus, en punts del Vallès, del Baix Llobregat, 37-38, també arribant gairebé als 38 en alguns sectors de la Noguera o del Vallès. De fet, a Vilafranca del Penedès també, cap al Penedès, els termòmetres costant-se els 37 graus. Són les xifres més altes d'avui. Bé, aquesta tarda esperem que els núvols prims es vagin estenent per tota la meitat oest del territori. Una lleugera tramuntana a l'Empordà que ha frenat una mica la temperatura, bàsicament perquè no ha pujat tant com ahir, però tot i així s'han assolit valors pròxims als 35, i pendents doncs, d'aquestes nuvolades que s'acosten, que fins al vespre poden donar alguna tempesta localment una mica intensa, sobretot a la zona nord de les comarques de Lleida, sense descartar la franja de Ponent. En aquests indrets les temperatures començaran a baixar una mica, i a més no es descarten algunes ventades. Demà a tramuntana hi ha estat les primeres hores, termòmetre més baix clarament al Pirineu, en molts sectors de l'interior, però hi haurà indrets on la temperatura no acabarà de baixar. De fet, fins i tot podria pujar una mica amb un vent una mica rescalfat, els dos accents del territori, punts de l'Alt Empordà i especialment al voltant de la costa central i Vallès, on aquí el Garbí s'enfortirà al llarg de la jornada. En el Pirineu i Prepirineu tornaran a produir-se nuvolades amb ruixats i, de fet, amb avisos d'intensitat de pluja entre la zona del Ripollès i la Garrotxa.
7: 3CAT Info.
6: Un quart de 4 i 3 minuts, el sector hoteler de la restauració i del comerç de les localitats catalanes, però passarà el Tour de França a partir del cap de setmana que ve, es freguen les mans, confien en els beneficis econòmics que els comportarà el pas d'aquesta emblemàtica cursa ciclista. Dissabte que ve el Tour començarà a Barcelona. Els hotels de la ciutat estaran plens i els apartaments turístics tindran una bona ocupació. Sentim Roger Grau, director de l'hotel NH de la Rambla de Catalunya, i Marian Muro, directora general de la patronal Apertur, en declaracions a la Agència Catalana de Notícies.
1: Hem notat un repunt de la demanda, tant a nivell de tarifa mitja com de número de reserves. Estem preveient unes ocupacions al voltant del 100%, o sigui que fregarem el ple durant els 3 dies que estarà el Tour per aquí a Barcelona.
3: Estem als voltants del 80% d'ocupació. Fonamentalment són famílies o aficionats d'Espanya o dels mercats europeus de proximitat.
6: Granollers i Tarragona també acolliran sortides d'etapa. David Vázquez i Berta Cabré, presidents de les federacions hosteleries respectives, preveuen que comportarà avantatges presents i futurs per a aquestes poblacions.
4: Estem il·lusionats perquè al final, quan ve un gran esdeveniment, poc o molt, segurament ens aportarà algun retorn. Sabem que aquell dia, el dilluns, a dia 6, estarà tot ple.
5: A vegades no és només l'impacte en aquell moment en què es produeix, sinó l'impacte que això generarà de cara al futur i, per tant, de reconeixement de la nostra destinació.
6: Tot i això, també avisen dels problemes de mobilitat que provocarà el pas del Tour. Anem ara cap a la platja de l'Almadrava. Bandera vermella en aquesta zona de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp, després que aquest matí hi ha aparegut una balena morta. L'animal ha estat retirat al migdia amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. Un cop extret, ara s'incinerarà el cetaci i es descontaminarà la platja, que es preveu que es pugui reobrir entre demà i demà passat. Ens ho explica el Manel Laborda.
24: Aquest migdia s'han retirat les restes de la balena en descomposició que ha arribat aquest matí a la platja de l'Almadrava, l'Hospitalet de l'Infant, Vandellós. La platja està tancada al bany des d'aquest matí. El sergent en cap de la policia local, Sergi Navarro, explicava el procés que segueixen.
25: Nosaltres, en animals que apareixen al medi marí, ja tenim un protocol intern a nivell d'ajuntament, en el qual la policia local activa primer el CRAM, que és qui se n'encarrega d'analitzar tot aquest tipus d'animals. En aquest cas és un animal que ja portava dies a alta mar. I després, a nivell intern de l'Ajuntament, amb el retenc que tenim de la brigada, ens n'encarreguem de l'extracció i el trasllat d'aquests animals morts.
24: Se sospita que la balena que ha arribat avui a l'Hospitalet de l'Infant sigui la mateixa que va arribar morta a Sitges a primers de mes i que van arrossegar mar endins. Era un catxalot femella que hauria rebut un fort impacte d'un vaixell a alta mar fa un mes. Això explicaria l'estat del cetaci, que ha arribat avui a la sorra de l'Almadrava, una platja d'uns 800 metres de llargada.
6: Els Mossos d'Esquadra reforcen la seva presència a finques agrícoles del Baix Segre per evitar furts i robatoris en camps i magatzems durant l'època de collita de la fruita. El dispositiu de prevenció comença el mes de maig, durant l'època de la clarida, i acaba a finals del mes de setembre. Aitona, Alba Mor.
26: El pla policial inclou augment dels patrullatges a la zona, denúncies a peu de finca i més coordinació entre els cossos de seguretat i els ajuntaments. Sobre la xifra de delictes patrimonials, el cap de l'àrea bàsica policial del Segrià, Xavier Ribelles, parla d'una tendència que es manté al voltant del centenar de casos.
27: Les dades del 21, 22, 23, 24 i 25 ens mostren que en delictes patrimonials estem sobre els 102, 105 fets i no ha variat des de llavors. Per tant, la diferència d'un a l'altre poden ser dos fets, tres fets, quatre fets, més no. És una seqüència, per sort, molt estable.
26: Els lladres s'interessen sobretot per fruita, bateries, gasoil o ferralla per a la revenda. En aquest sentit, els Mossos demanen desconfiar de la venda de productes a preus baixos i trucar al 112 en cas de sospita de conductes il·legals.
6: La Catedral de Mallorca exposa l'obra que hi va fer Antoni Gaudí. L'arquitecte modernista va començar una reforma de la seu el 1905, que va significar una revolució. La mostra recorre la petjada de Gaudí a la Catedral mallorquina. Palma, Caterina, Carmen, Jaume.
28: El primer que va fer Gaudí va ser canviar el cor de lloc, del centre a la Capella Major. Tota una revolució. Les pintures abstractes que decoren el cadiram han desafiat el pas del temps, així com les ceràmiques de la capella. Una reforma tan estimada com criticada aleshores. Sentim Cristina Ortiz, responsable de gestió cultural de la seu.
29: Fa 100 anys, fer tots aquests moviments, no? Desmuntar el cor del centre de la nau, aquestes pintures, aquesta decoració, o un espai com aquesta catedral, no? Amb 800 anys d'història, molta gent trobava que eren pintures molt atrevides, molt agosarades, és pintura pràcticament que podríem dir abstracta, Per tant, si aleshores avui dia poden dir que aquestes pintures són molt modernes, doncs mos hem d'imaginar què devien pensar aleshores en aquells moments.
28: Quan va morir el bisbe que el va contractar, també es va acabar la reforma, però impacta fins i tot l'obra que Gaudí no va completar, com els dibuixos dels peixos o el baldaquí, icònic, fet de materials reutilitzables com el cartró.

0: ajornat el concert de Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Venezuela, que estava previst pel pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona pels terratrèmols en aquell país. El concert formava part del cicle BCN Clàssics i l'organització ha fet un comunicat avui dient que s'ajornava a una data encara per determinar. Dudamel ha expressat la seva profunda tristesa davant l'obligació de deixar per més endavant la seva gira amb l'orquestra i ha afegit que en moments com aquest la prioritat és fer costat al poble veneçolà. També ha iniciat una col·laboració amb el Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament per oferir ajuda immediata i suport essencial. Doncs d'aquesta manera arribem al moment de la informació esportiva.
1: Esports.
0: Fins a dos quarts amb el Marc Andrés. Bona tarda.
2: Bona tarda. Ayo Gura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP per davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi.
3: Hola, caiguda forta. Atenció, quina caiguda més forta al darrere. No sabem qui és. Marco Bezzecchi, el campió! No,
4: mare
3: no, és que així no seràs campió, Marco. Marco Bezzecchi a terra. És la notícia del moment. Marco Bezzecchi a terra. Jorge Martín és líder, nou líder del Mundial.
2: Així ho hem viscut a l'univers MotoGP en una de les millors i més accidentades curses de la temporada. Marc Márquez ha acabat setè, mentre Àlex Márquez ha protagonitzat la gran remuntada de la cursa, acabant cinquè després de sortir des de la dotzena posició. La victòria de Yogura, per cert, és la primera d'un japonès a la categoria reina del motociclisme en 22 anys. Mentrestant, d'altra banda, la cursa també ha estat accidentada, com dèiem, perquè Pecco Bagnaia i Pedro Acosta han hagut d'abandonar per avaria. Pel que fa a Bezzecchi, a aquesta hora se li estan fent proves per determinar el dolor cervical que té. A la general, com dèiem, Jorge Martín és el nou líder, amb 193 punts, 7 més que Bezzecchi. Sentim, com diem, el nou líder, a DAZN.
5: Primero de todo quiero mandar toda mi fuerza a Marco, porque he visto la caída y sé lo que es pasar por esas cosas y nunca es bonito ver a un rival caer, y menos mi compañero, así que toda mi fuerza desde aquí, espero que vuelva pronto. Y nada, está claro que hemos hecho un gran finde, puntitos para la saca, y sobre todo estoy contento con la mejora de velocidad. Estamos volviendo a tener ese ritmo.
2: De la seva banda, la setena posició de Marc Márquez el col·loca ara a 40 punts del líder, com dèiem, Jorge Martín.
1: 3CAT Info.
2: D'altra banda, també en motor tenim en marxa el Gran Premi d'Àustria de la Fórmula 1 amb George Russell, que ha sortit des de la primera posició. En aquests moments, de fet, a Russell el tenim encara líder quan es duen 19 voltes de les 71 establertes en aquest circuit, mentre alguns pilots ja han començat a entrar. A Fernando Alonso, que sortia 21è, ara mateix es troba a la 17a posició, i Carlos Sainz es troba ara mateix 19è, amb dos abandonaments. Kimi Antonelli, el company d'equip de George Russell, mentre, per cert, George Russell entra ara mateix a boxes, doncs George Russell, que ja deixarà de ser primer durant una estona, Antonelli, ara mateix el seu company d'equip a Mercedes, és segon, Oscar Piastri i Lando Norris, els dos McLaren, són tercer i quart. Parlem ara de bàsquet perquè Catalunya ha perdut contra Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest matí al Nou Congost. Una derrota per 74-76, tot i que la selecció catalana ha arribat a tenir el llançament per guanyar el partit. Ha parlat d'aquest enfrontament al base Guillem Vives.
6: Perfecte, però al final t'intentes acostumar i amb el Jaume fer rotacions curtes, amb hidratar-nos bé, i no és una cosa molt, molt nostra.
2: D'altra banda, aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys de l'última vegada, quan va disputar un duel contra l'Argentina. El seleccionador Jaume Ports-Arnau ha desitjat que aquests partits siguin més regulars.
7: A veure si es pot repetir i continuar aquesta festa del nostre bàsquet, perquè doncs, ja sigui alguna cosa regular, i que aquesta festa serveixi doncs, per reivindicar el nostre bàsquet, no? Que és un bàsquet referent arreu del món.
1: 3CAT Info.
2: Parlem ara d'hoquei i patins perquè el Vilafranca és nou equip de l'hoquei Lliga Masculina. Ho ha aconseguit imposant-se al Manlleu per 6-4 en el partit de tornada de la final, disputat un mes després de l'anada. Sobre aquesta situació n'ha parlat el capità del Manlleu, Roger Codinac. Són declaracions a la xarxa.
8: És una temporada molt difícil. La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure, i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny. És molt difícil. I estic molt content de l'equip perquè la veritat és que fa 3 setmanes que no entrenem.
2: Una queixa que ve de lluny, ja que el Manlleu considera que hauria d'haver pujat perquè va acabar la Lliga regular líder, però la impugnació del Lloret del seu últim partit i la raó que se li va donar va fer Lloret campió i va enviar el Manlleu al play-off. El Manlleu va presentar recurs, el TAS va suspendre de manera cautelar el play-off, però al final s'ha acabat jugant amb victòria del Vilafranca. I el capità del Vilafranca, Roger Martí, no entén què ha volgut fer el Manlleu.
4: Sí, ja se sabia el que ha fet el Manlleu, no, per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols, tu si vols pujar directe has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, bueno, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però bueno, crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
2: Així doncs, després de tota aquesta polèmica i del partit ja jugat avui, els equips que pugen a l'Hockey Lliga masculina són el Lloret i el Vilafranca.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: I acabem parlant de futbol perquè Leo Messi continua fent història amb la seva selecció. L'exfutbolista del Barça ha tornat a marcar aquesta matinada i ho ha fet en la victòria per 1-3 de l'Argentina contra Jordània. Una victòria que ha servit a l'Argentina per sumar el 9-9 en aquesta fase de grups i a Messi per marcar en els 3 partits. Un Messi que ha estat suplent, però que amb el gol d'aquesta matinada en suma 6 en aquest Mundial. A més, convertint-se en el futbolista primer futbolista de la història que encadena 7 partits consecutius marcant en cites mundialistes. Això sí, Messi encara té ganes de més i s'enfrontarà a Cap Verd als quarts dels 16ens de final.
0: Dos quarts de 4 de la tarda, 4 dies després del doble terratrèmol de Veneçuela, els equips de rescat continuen recuperant cadàvers de sota la runa. Els veneçolans denuncien que falta maquinària per les tasques de desenrunament, mentre creix l'alerta sanitària per l'enorme quantitat de persones mortes. L'última xifra oficial és de 1.430 morts i més de 50.000 desapareguts. L'Iran ataca objectius nord-americans a Bahrain i Kuwait després dels nous bombardejos dels Estats Units sobre posicions iranianes pròximes a l'estret d'Hormuz. Al sud de Líban també continuen els bombardejos d'Israel i els combats amb Hezbollah, en què ha mort un soldat israelià. I França ha registrat aquesta setmana un miler de morts més del que és habitual per l'excepcional onada de calor que ara es trasllada cap a l'est d'Europa. Qüestions destacades d'aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que a partir de l'1 de juliol comprar productes a les plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. La Unió Europea cobrarà una nova taxa arancelària de 3 euros per cada categoria de productes inclòs en els paquets. S'aplicarà als enviaments de venedors de qualsevol país no comunitari. I la Unió Europea autoritza el cultiu de fruites i verdures editades genèticament per fer-les més resistents al canvi climàtic i també a les plagues. I en esports, Marc, motos, no?
2: Sí, Ayokura ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Àlex Márquez ha estat cinquè després de remuntar des de la 12a plaça i Marc Márquez setè en un Gran Premi marcat per la caiguda del fins ara líder Marco Bezzecchi. El nou líder del Mundial és Jorge Martín, que ha pujat al podi tercer, darrere de Raúl Fernández, que ha estat segon.
0: Augment dels núvols a la meitat oest del país amb algunes ventades i descens del termòmetre, risc d'alguns ruixats a les Terres de l'Ebre i Franja de Ponent. Els xàfecs més importants esperen a l'Alt Pirineu fins al vespre. Sol a la resta amb calor intensa i alguns núvols prims. Dos quarts de 4 i 2 minuts, Veneçuela continua recuperant cadàvers de sota la runa després del doble terratrèmol de dimecres. Els supervivents es recuperen amb comptagotes i l'últim balanç oficial parla de 1.430 morts. Els veneçolans denuncien falta de recursos i preocupa l'emergència sanitària per l'acumulació de cadàvers sota els edificis ensorrats. Les xifres es podrien disparar perquè encara hi ha 50.000 persones desaparegudes. Han passat més de 72 hores i les opcions de trobar supervivents disminueixen cada vegada més. Les més de 130 rèpliques que hi ha hagut des de dimecres, algunes d'elles de magnitud superior a 5, dificulten les tasques d'uns equips de rescat que treballen nit i dia per poder rescatar persones en vida.
9: José, ¿cómo estás tú? ¿Estás al lado del armario? ¿Al lado de un bombillo? Por favor, si te puedo pasar ahí por donde ves la luz. Donde ves la luz, te voy a pasar el agua.
10: Las gafas listas para el paciente, por favor. Te ayudo, Fred.
11: Vamos avanzando.
10: Las gafas para el niño. ¿Cuál era el bracito? Este es el bracito, ¿cierto? Ok. Mira, cuando vayas a bajar, te vas a quedar con los ojos cerrados. Vamos a moverte mucho, pero no te vamos a dejar caer.
0: L'emergència de Veneçuela està posant en evidència la fragilitat dels serveis bàsics d'un país que des de fa ja anys arrossega una greu crisi política i social. Supervivents del sisme es queixen que falten recursos sanitaris, maquinària per desenrunar i també efectius de rescat veneçolans.
11: Soy sobreviviente, sobreviviente de aquí. Toda mi familia se quedó aquí y muchos familiares míos. La gente necesita saber la verdad. Solamente la gente de Estados Unidos, de México y Salvador son los que nos están ayudando porque la gente de aquí de Venezuela no nos ha dado respuesta. Necesitamos ayuda.
12: No se ha hecho nada. Aquí no tenemos la ayuda de nadie. De nadie, porque te pones a ver, ok, está bien, está llegando la ayuda de todos lados, pero no se ve, aquí falta gente.
0: I ja es parla d'alerta sanitària a l'estat de La Guaira, on hi va haver l'epicentre, perquè hi ha milers de cadàvers que encara no s'han pogut extreure de sota la runa. Pel que fa a les víctimes de nacionalitat espanyola, segons el Ministeri d'Afers Exteriors, hi ha 9 ciutadans espanyols que han mort per terratrèmols i la xifra de desapareguts s'eleva a les 152 persones. Els Estats Units i l'Iran mantenen els atacs al Golf Pèrsic i les amenaces mútues, però no donen per trencat el memoràndum per avançar cap a la fi de la guerra. Teheran ha tornat a bombardejar amb drons Kuwait i Bahrain després d'un nou atac nord-americà contra objectius militars al sud de l'Iran. El comandament militar dels Estats Units diu que els seus atacs, han anat dirigits contra instal·lacions de vigilància, comunicacions i defensa aèria, així com magatzems de drons i míssils. Donald Trump ha amenaçat les autoritats iranianes a través de la seva xarxa social amb la possibilitat d'una gran operació militar que posaria fi a la seva existència. L'Iran, però, ha dit que respondrà qualsevol atac contra el seu territori. Segons la Guàrdia Revolucionària, han destruït 8 infraestructures de l'exèrcit dels Estats Units a Bahrain i Kuwait. El ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi, diu que mantindran el control sobre la navegació a l'estret d'Hormuz, almenys durant el pròxim mes, tot i la pressió nord-americana.
13: Qualsevol intent d'adoptar acords nous o diferents del que està aplicant la República Islàmica de l'Iran només conduirà a situacions més complicades i retards en la reobertura de l'estret d'Hormuz i augmentarà les tensions, com ja han vist en les dues últimes nits.
0: En el front de l'Iban també continuen els combats malgrat l'acord de divendres entre Israel i el govern de Beirut. Un soldat israelià ha mort en enfrontaments amb milicians de Hezbollah, cosa que eleva 38 el nombre de militars d'Israel morts en atacs de la guerrilla xiita. L'exèrcit d'Israel havia matat hores abans una persona en un bombardeig. Des de l'inici de la guerra a l'Iban, el 2 de març, s'ha matat a més de 4.000 persones.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I la calor no s'atura. França ha registrat aquesta setmana 1.000 morts més del que és habitual a causa de les altes temperatures. Només ahir a París hi va haver un centenar de morts. 8 de cada 10 són persones de més de 65 anys i les defuncions als domicilis arran de la calorada han augmentat un 40%. Tot i que el balanç final pot arribar a alguns milers de morts, la ministra francesa de Salut, Stéphanie Rist, creu que aquesta onada no en provocarà tants com la del 2003, en què van morir 15.000 persones. N'ha parlat en una emissora de televisió.
14: Si la canícula és comparable d'un punt de
15: vista... Tot i que l'onada de calor és comparable a la del 2003, probablement no estem en la mateixa situació des d'un punt de vista sanitari. El 2003 no teníem els mateixos coneixements mèdics sobre les onades de calor, ni tampoc disposàvem de la mateixa organització de l'Estat. Veiem que el fet de fer prevenció i de tenir espais climatitzats a les residències de gent gran probablement farà que no hi hagi la mateixa mortalitat.
0: Les tempestes derivades de la calor també causen estralls, com a Bèlgica, on hi ha hagut un mort al nord de França. Protecció Civil ha fet prop de mig miler d'intervencions i ha atès diversos ferits. Però la calor també propicia ofegaments a rius i pantans de persones que fugen de les altes temperatures. Hi ha hagut una seixantena d'ofegaments a França, 6 al Regne Unit, i 2 morts i un desaparegut a la capital Alemanya, a Berlín. Cal recordar que hi ha diversos països europeus, com la mateixa Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa, van assolir màxims històrics de calor. L'onada es desplaça ara cap a l'est d'Europa.
1: 3CAT Info.
0: A partir de l'1 de juliol, comprar productes online en plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. La Unió Europea imposarà una nova taxa arancelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. Afectarà els enviaments de venedors de qualsevol país no comunitari. El professor de la UOC i expert en logística, Cristian Castillo, feia aquest avís.
16: Tots aquells productes, paqueteria principalment, que arribin fins a 150 euros, que fins ara estaven exemptes de pagar cap taxa duanera, doncs ara sí que hauran de tenir un preu fix d'uns 3 euros per cada partida arancelària. Això vol dir que podríem tenir samarretes, però si són de diferents materials i, per tant, tenen diferent categoria arancelària, s'haurien d'aplicar aquests 3 euros per cada categoria.
0: Castillo aconsella que a partir d'ara els compradors per internet s'assegurin des d'on es fan els enviaments dels productes que adquireixen i si el preu que paguen ja inclou la taxa. L'any passat van entrar als països comunitaris prop de 6.000 milions de petits paquets, sobretot vinguts d'Àsia. I la Unió Europea ha autoritzat el cultiu de fruites i verdures editades genèticament per fer-les més resistents al canvi climàtic i a les plagues. La comunitat científica n'avala la seguretat, tot i que fins ara aquestes variants estaven molt controlades. Ho veuen com una innovació tecnològica que afavorirà la competitivitat del camp europeu. Brussel·les, Bruno Forteamidas.
17: A partir d'ara es podrà editar el genoma d'un mateix vegetal per potenciar-ne el gust, millorar-ne l'aportació nutricional o adaptar-lo millor a la sequera. Es retocarà el genoma del mateix vegetal. I això és diferent dels transgènics, que continuaran estrictament regulats a la Unió Europea, perquè en aquest cas sí que barregen els gens de diverses espècies. El que s'aprova ara són canvis genètics que es podrien donar de manera natural, segons diuen els defensors de la nova llei. Les normes les ha negociat l'eurodiputada sueca Jessica Polgjart.
18: Durant massa temps hem demanat als pagesos que solucionessin els problemes del demà amb la tecnologia d'ahir. Ara els donem accés a les innovacions que fan falta per afrontar un clima canviant i un augment de la demanda en la producció de menjar.
17: Aquests aliments que estiguin editats genèticament no hauran d'indicar-ho a l'etiquetatge, i això molesta les organitzacions d'agricultura ecològica, com la Demeter International. La seva portaveu, Clara Ver, alerta que també hi pot haver més conflictes de patents per l'ús de llavors editades.
18: Si ets un pagès i utilitzes material normal i corrent, però amb una composició similar a un producte modificat genèticament que estigui patentat, aleshores tens més probabilitats que t'obrin una causa per infringir les patents.
17: Les llavors editades genèticament continuaran prohibides per a l'agricultura ecològica.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 5 minuts per 3 quarts de 4, l'Església Evangèlica El Pont ha comprat l'antiga discoteca Metro situada al polígon Les Tosses d'Amposta i una de les més grans de la zona per fer-hi un centre de culte. El local estava tancat des del 2014. Amb una inversió inicial prevista de 600.000 euros entre la compra i la reforma, a banda del culte, volen desenvolupar-hi activitats socials. Amposta, Arnau Martínez.
19: L'entitat ha adquirit l'espai de 3.200 metres quadrats, aquest cap de setmana un grup de persones han començat a treure runa. A dins era un auditori amb un aforament de 600 persones i sales per desenvolupar un programa per a persones drogodependents i activitats de reforç escolar per a infants vulnerables. Carlos Zaragoza és el pastor de l'Església.
20: He arribat a un punt en què ja no cabem. Ja fem dos cultes, dues reunions, s'estan omplint quasi les dues reunions ja, llavors vam prendre la decisió de poder fer buscar un altre local on poder anar, estar tots junts i fer un culto per a tots, i no està en dos cultes, i és més pesat al final també.
19: La Metro va obrir el 2005 al polígon Les Tosses d'Amposta, que havia de ser un punt de referència a l'oci nocturn de les Terres de l'Ebre. 20 anys després, l'espai està majoritàriament abandonat.
0: A Catalunya només hi ha una obra de Caravaggio, un dels màxims exponents del barroc. Es tracta de Sant Jeroni Penitent, una obra que fa més d'un segle que va arribar a Catalunya, concretament al Museu de Montserrat, on la Maria Guixà s'ha endinsat per descobrir-ne la singularitat.
21: Atribuït inicialment al pintor valencià Josep de Ribera, conegut com Lo Españoleto, es va acabar descobrint com un quadre de Michelangelo Merisi de Caravaggio, el pintor de la revolta permanent de la llum, el traç i l'estètica. I aquí és on rau la força d'aquesta història. El 1917 arriba a Montserrat un oli sobre tela procedent d'Itàlia. Fa gairebé metre i mig d'alt i poc més d'un metre d'ample. Té el fons negre i un gran protagonista a escena, un vell en posició meditativa, un introspectiu Sant Jeroni, patró dels biblistes i condició per la qual es va sentir atret el pare Bonaventura Ubach, monjo de Montserrat i biblista, que en una subhasta a Roma el va adquirir per un preu irrisori. En va pagar poc menys del que avui serien 200 euros.
22: Germà Xavier Cavaller, director del Museu de Montserrat.
23: Aquest quadre, doncs, és aquí a Montserrat, ja és un quadre que fins als 150 ja es comença a conèixer com un quadre d'una gran categoria i hi ha molta gent que està interessada en veure'ls. Un d'aquests és el Joan Arnaut de la Sarte, el director del Museu d'Art de Catalunya. El Joan Arnaut de la Sarte també està molt al cas de les investigacions que s'estaven fent a Itàlia i del redescobriment de Caravaggio. I Longhi, el gran especialista de Caravaggio, havia publicat una monografia a la qual apareixia un Sant Jeroni, del qual només es coneixia un dibuix que s'havia fet abans de que fos subestat a Roma. Arnaut de la Sarte veu aquest dibuix, coneix el nostre quadre, lliga caps, convenç a Longhi perquè vingui aquí a Montserrat i certifica que, evidentment, aquest és el quadre que havia perdut la pista després de la subhasta. Per tant, des d'aquell moment, no hi ha cap dubte que aquest és un dels quadres originals de Caravaggio.
21: Aquest quadre, datat del 1605, que és, efectivament, l'única obra de Caravaggio que hi ha a Catalunya. Per què aquesta exclusivitat?
22: Artur Ramon, historiador de l'art, antiquari, galerista i autor del monogràfic Sant Jeroni Penitent de Caravaggio.
3: Caravaggio és un pintor que va pintar relativament poc. El seu corpus és d'unes 80 obres. No té un taller, no té deixebles. També és veritat que Caravaggio s'ha redescobert relativament recentment. Sobretot, Roberto Longhi el recupera el 1951 a la gran mostra del Palazzo Reale de Milà, en un moment que Itàlia bullia a través del comunisme i del neorealisme al cinema. No? Llavors Caravaggio és una mena d'icona perfecta per aquesta revolució de la veritat.
21: Nascut a Milà el 1571, la trajectòria vital de Caravaggio també va ser plena de clarobscurs, marcada per les batusses i per la fugida i l'exili forçós dels darrers anys. Tot i així, el traç genial de l'artista, trencador i terrenal, va guanyar sempre la partida de l'home, a un home que va morir massa jove, el 1610, a Porto Ercole, frontera amb els estats pontificis, buscant l'indult papal.
3: Tots els que el segueixen, des dels holandesos, tota l'escola Utrecht, fins als espanyols, sense Caravaggio no tenim el primer Velázquez, ni tenim a Zurbarán, ni tenim els francesos, i és per això, perquè té aquesta força, que Caravaggio ens parla d'aspectes molt propers a la nostra sensibilitat contemporània.
0: Doncs que en Caravaggio arribem a 3:15 de la tarda. Pausa pel trànsit i el temps. Situació aquesta hora, carreteres i autopistes del país. Equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. Començarem parlant de les retencions que hi ha a l'AP7 entre Montornès del Vallès i Montmeló en sentit nord, al carril en sentit contrari. Hi ha un carril tallat. També trobem retencions al pas, i es dona pas alternatiu, a l'N340 a l'altura de la Riera de Gaià a causa d'un accident. A la C25 hi ha un carril tallat a Santa Coloma de Farners en sentit Girona per un accident. I tant a la C31 com a la C65, retencions dels nuclis de la Vall d'Aro cap a l'interior, cap a Llagostera. Afegirem que la línia R1 de Rodalies arrossega retards de més de mitja hora per la presència d'un vehicle a la zona de vies a l'estació de Calella, que, tot i que ja s'ha retirat, fa que es mantinguin aquests retards. De moment, això és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: El temps.
0: Amb el Jofre Genué.
6: Va arribant lentament aquest canvi de temps que ens ha de dur bàsicament una normalització del termòmetre i especialment al llarg dels propers dies. De moment tenim un petit descens, un primer petit descens de la temperatura a muntanya, al Pirineu, Prepirineu i també cap a la franja de Ponent al llarg d'aquesta tarda amb l'arribada d'una cua de front que ha de donar molt de núvols prims i potser també alguns petits ruixats, tot i que la majoria quedaran cap a Osca i Aragó. Sobretot és al nord de Lleida, on hi ha hagut alguns petits xàfecs entre la Vall d'Aran i la zona del Pallars, al de Ribagorça, on fins al vespre no es descarta alguna tempesta que sigui localment intensa. I de la mateixa manera no es pot descartar alguna gotellada cap a les Terres de l'Ebre o també franja de Ponent, potser alguna tronada arribi a la zona dels ports. En general, a la resta del territori es mantindrà la bonança i aquest ambient calorós que avui ha fet enfilar el termòmetre entre els 36 a 38, fins i tot en punts de la Catalunya central, del prelitoral, tant de Girona com també de Barcelona. Aquests fenòmens de nuvolades amb alguns ruixats a Ponent podrien anar acompanyats també d'algunes ventades. I, de fet, acabarem el dia amb l'entrada de la tramuntana i el mestral, que demà bufaran els dos extrems del país, el mestral desapareixent a partir de migdia i la tramuntana mantenint-se a l'Empordà una mica rescalfada. De fet, demà les temperatures seran més baixes, sobretot a l'interior i al Pirineu, però en alguns indrets de la costa central,

0: Prats i Josep Almirall.
1: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
0: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre al món dels castells en viu a 3Cat Info.
2: Escolteu-nos i fem pinya.
3: Més de 130 organitzacions denuncien que els gots reutilitzables que es fan servir als festivals de música acaben augmentant l'impacte mediambiental. Entitats com Greenpeace o Recero assenyalen els grans festivals que esquiven la normativa i que no tenen un sistema de recollida i neteja que permeti reutilitzar aquests vasos, i pressionen el govern espanyol perquè aprofiti la imminent reforma de la norma per obligar a implantar sistemes efectius de recollida i de neteja d'aquests gots. Des de fa 4 anys, la normativa obliga a implantar alternatives als envasos d'un sol ús, i les entitats lamenten que a la pràctica aquests gots s'han convertit únicament en un producte de màrqueting. Rosa García és directora de la Fundació Recero, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Aquest got realment no segueix el circuit de reutilització. O bé no te'l deixen retornar i no retornen els diners, o bé fins i tot després no s'emporta cap lloc el neteig ni el tornin a utilitzar. Per tant, en comptes d'una mesura de prevenció de residus, s'acaba convertint en una eina de merchandising dels propis festivals.
3: Recero denuncia que l'arribada d'aquests gots és un ingrés extra pels festivals que adquireixen envasos a un preu de cost de 20 o 30 cèntims i que després venen a 1 o 2 euros. Doncs ara parlem de concerts. Els Tiets actuen a la Festa Major de Rubí, al Vallès Occidental. Divendres van publicar la seva cançó de l'estiu. Es diu Era Això.

Avui els podreu sentir a 11:45 de la nit a l'Escardívol de Rubí. I els Pets tanquen el Festival Cel Obert de les Masies de Voltregà a Osona.

Estan de gira amb la segona part de Cantant les 40, actuen amb Filomena a partir de les 7 de la tarda. Al Maresme, el grup Fades actua a la Festa Major del Masnou.

El grup actua aquesta nit en un concert programat dins la nit de l'Orgull del Masnou a partir de 11:45. A Banyoles, al Pla de l'Estany, hi actua el Petit de Caledil en el marc del festival Afònica. El músic i productor de Guissona torna amb un nou disc sota el braç, fidel al seu univers. El concert és a 11:15 de la nit a l'espai La Muralla de Banyoles. I a Barcelona? I actua Andrea Motis, acompanyada pels Barcelona Gospel Messengers, en un concert per fer un homenatge a Amy Winehouse, una de les referents musicals de Motis. El concert dirigit per Ramon Escalés al Palau de la Música a 9:15 del vespre.

0: 3CAT Info.
1: El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona tanca avui l'etapa provisional al port de la ciutat i ha mantingut una exposició temporal reduïda en els últims 8 anys mentre es feia la remodelació integral del Museu de la Plaça del Rei, que s'ha d'obrir a finals d'any. Tarragona, Manel Sastre.
2: Al Manat, el museu tancarà així la seva etapa al tinglado número 4 del port de Tarragona i ha estat des del juny del 2018. En aquests anys no hi han passat ni la meitat dels visitants habituals del museu, però l'actual directora, Helena Juncosa, està satisfeta de les xifres atenent les circumstàncies.
3: Evidentment, les xifres de visitants no es poden comparar, no, amb les que tenen a Plaça del Rei, primer per aquest allunyament de la part alta, no, que fa que allà es concentri la major part d'equipaments culturals, però les xifres són bones, tot i tenint en compte que han passat moltes coses i que hi ha hagut èpoques complicades com l'època de la pandèmia.
2: Ara es farà el trasllat de les peces i s'enllestirà la nova museografia per obrir al públic a finals d'any. Juncosa creu que les reformes i el nou relat museogràfic faran que el museu faci un salt qualitatiu i generi visites complementàries a altres espais històrics.
3: Jo crec que el museu serà la porta d'entrada de Tàrraco. Tu tindràs les peces que surten de tots aquests espais.

0: No, que configuren la Tàrraco, contextualitzats, interpretats i amb un fil conductor. Vull dir que tot aquest relat que diem unificat, que potser manca a nivell interpretatiu, aquesta primera, no, peça la tindràs aquí al museu i amb el seu recorregut, i segur que la gent, quan surti del museu, després tindrà ganes de veure el jaciment.
1: El museu també afronta la fase final de remodelació de la necròpolis paleocristiana. S'han renovat les cobertes del jaciment, també la galeria fortificada sota el carrer Ramon y Cajal i l'edifici principal, en unes obres de gairebé 9 milions d'euros.
2: 6 minuts per les 4 de la tarda.
3: Esports.
2: Marc Andrés, bona tarda.
4: Bona tarda. Ayo Gura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP per davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi.
5: Hola, caiguda forta. Atenció, quina caiguda més forta al darrere. No sabem qui és. Marco Bezzecchi, el campió! No,
6: mare,
5: no, és que així no seràs campió, Marco. Marco Bezzecchi a terra. És la notícia del moment.
4: Així ho hem viscut a l'univers MotoGP en una de les millors i més accidentades curses de la temporada. Marc Márquez ha acabat setè, mentre Àlex Márquez ha protagonitzat la gran remuntada de la cursa, acabant cinquè després de sortir des de la dotzena posició. Marc Márquez, al final de cursa, ha parlat de com li ha anat aquest circuit, sobretot del seu cop amb Dijan Antonio. Són declaracions a DAZN.
7: És veritat que aquesta última chicane sempre és conflictiva i bueno, de golpe pues me he ido fuera, pero bueno, lo han penalizado a él, pero lo han penalizado por cortar la chicane, no por el contacto, así que bueno, ha sido un lance de carrera según Race Direction.
4: La victòria d'Ogura, per cert, és la primera d'un japonès a la categoria reina del motociclisme en 22 anys. A l'apartat negatiu, Bezzecchi a aquesta hora està a l'Hospital de Groningen per determinar quina lesió té. També ha abandonat Pecco Bagnaia i Pedro Acosta, aquest últim per un problema físic. El mateix Acosta, a més, ha confirmat a DAZN que dimarts superarà. A la general, Jorge Martín, com deia, és el nou líder, amb 193 punts, 7 més que Bezzecchi i 16 més que Dijan Antonio. Marc Márquez queda a 40 punts de Martín. En Moto3, per cert, victòria del líder del Mundial, Maximo Quiles, i en Moto2, victòria per 24 mil·lèsimes de David Alonso.
3: 3CAT Info.
4: D'altra banda, també en motor tenim en marxa el Gran Premi d'Àustria de la Fórmula 1, amb George Russell, que ha sortit des de la primera posició i en aquests moments la manté. Estem ara mateix rodant a la volta 43 de 71 d'aquest circuit d'Àustria, amb Russell, com dèiem, a la primera posició, seguit de Max Verstappen, el pilot de Red Bull. Tercer és el company d'equip de Russell, la Mercedes, Kimi Antonelli. I quart és Lando Norris, el vigent campió del Mundial pel que fa als interessos espanyols. Fernando Alonso és 19è i ara mateix a l'última posició roda Carlos Sainz. Moment de parlar de bàsquet, perquè Catalunya ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest matí al Nou Congost. Una derrota per 74-76, tot i que la selecció catalana ha arribat a tenir llançament per guanyar el partit. N'ha parlat d'aquest duel el base Guillem Vives.
8: Perfecte, però al final t'intentes acostumar i amb el Jaume fer rotacions curtes, amb hidratar-nos bé i no és una cosa molt, molt nostra.
4: D'altra banda, aquest amistós ha suposat que Catalunya pogués tornar a jugar després de 3 anys de l'última vegada, quan va disputar un duel contra l'Argentina. El seleccionador, Jaume Pons Arnau, ha desitjat que aquests partits tinguin més regularitat.
9: A veure si es pot repetir i continuar aquesta festa del nostre bàsquet, perquè doncs, ja sigui alguna cosa regular, i que aquesta festa serveixi doncs, per reivindicar el nostre bàsquet, no? Que és un bàsquet referent arreu del món.
3: 3CAT Info.
4: Parlem ara d'hoquei patins, perquè el Vilafranca és nou equip de l'hoquei lliga masculina. Ho ha aconseguit imposant-se al Manlleu per 6-4 en el partit de tornada de la final, després d'un mes del partit d'anada. Sobre aquesta situació n'ha parlat al final el capità del Manlleu, Roger Codinach. Són declaracions a la xarxa.
10: És una temporada molt difícil. La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny. És molt difícil. I estic molt content de l'equip perquè la veritat és que fa 3 setmanes que no entrenem.
4: Una queixa que ve de lluny, ja que el Manlleu considera que hauria d'haver pujat perquè va acabar la Lliga regular líder, però el Lloret va impugnar el seu últim partit, se li va donar la raó, i això va fer Lloret campió i va enviar el Manlleu al play-off. El Manlleu va presentar recurs, el TAS va suspendre el play-off de manera cautelar, però al final s'ha acabat jugant amb la victòria del Vilafranca sobre el Manlleu. El capità, precisament, del Vilafranca, Roger Martí, no entén què ha volgut fer el Manlleu.
10: Sí, ja se sabia el que ha fet el Manlleu, no, per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe, has d'anar
6: a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, bueno, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però bueno, crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
4: Ha explicat aquesta polèmica, per resumir-ho, els equips que pugen a l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins són el Lloret i el Vilafranca.
3: L'actualitat esportiva a fons.
4: I moment de mirar cap al Mundial, perquè aquesta nit comencen els setzens de final amb el duel entre Sud-àfrica i Canadà, un partit que començarà a les 9 de la nit. Tot això en unes hores després que acabés la fase de grups, on destaca el Jordània 1, Argentina 3. En aquest partit, Leo Messi ha estat suplent, però ha tornat a marcar en la mitja hora de joc que ha pogut tenir. Aquesta vegada, per cert, ho ha fet de falta directa i ha seguit ampliant la seva llegenda, arribant als 19 gols en Mundials. A més, s'ha convertit en el primer futbolista de la història que encadena 7 partits consecutius marcant en cites mundialistes. Lionel Scaloni, tècnic argentí, ha parlat de la suplència de l'astre.
11: Que él hoy podía haber jugado 90 minutos y podía, sin desmerecer al rival, a lo mejor agrandar esa leyenda, pero prefirió también que sus compañeros tengan minutos, prefirió también pensar en lo que viene, y eso habla más que bien, porque no piensa en esos números que tanto la gente habla.
4: Una Argentina que ha aconseguit el 9 de 9 amb aquesta victòria sobre Jordània, 9 punts de 9, i disputarà els setzens de final contra Cap Verd.
3: Trescat Info.

0: Quatre dies després del doble terratrèmol de Veneçuela, els equips de rescat continuen recuperant cadàvers de sota la runa. Els veneçolans denuncien que falta maquinària per a les tasques de desenrunament, mentre creix l'alerta sanitària per l'enorme quantitat de persones mortes. L'última xifra oficial és de 1.430 morts i més de 50.000 desapareguts. Hi ha 9 ciutadans espanyols que hi han perdut la vida. L'Iran ataca objectius nord-americans a Bahrain i Kuwait després dels nous bombardejos dels Estats Units sobre posicions iranianes pròximes a l'estret d'Hormuz. Al sud del Líban també continuen els bombardejos d'Israel i els combats amb Hezbollah, en què ha mort un soldat israelià. Moren 11 persones en un accident d'una avioneta civil que s'ha estavellat a l'est de França. Els ocupants de l'aparell participaven en uns exercicis de paracaigudisme i tots han perdut la vida. En els últims 10 anys, les despeses de les llars catalanes han crescut un 25%. Un terç es destinen a pagar l'habitatge i a les llars amb menys recursos representa gairebé la meitat dels ingressos. Puja la despesa en educació, sanitat, plataformes de streaming i avions i baixa en premsa, llibres i tabac. Alemanya assoleix un nou rècord de pobresa. Més de 13 milions de persones viuen sota un llindar que els impedeix fer front a despeses imprevistes. Les entitats del tercer sector alerten el govern que retallar en política social pot afavorir el creixement de l'extrema dreta. Dos morts aquest matí al districte barceloní de Sant Martí quan un cotxe que fugia dels Mossos ha xocat contra un turisme aturat en un semàfor. Els bombers han hagut de treure dels vehicles tres persones. Tot indica que el conductor del cotxe que fugia anava drogat. A Benicàssim, a la Plana Alta, quatre persones han perdut la vida i sis han resultat ferides en un accident de trànsit. I els sectors hotelers i de restauració i els comerços de les poblacions catalanes per on passarà el tour de França preveuen bones ocupacions. Els hotels de la capital catalana estaran plens i els apartaments turístics arribaran al 80% de l'ocupació el cap de setmana que ve, coincidint amb l'inici d'aquesta cursa.
1: Esports.
2: Ayo Gura ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Àlex Márquez ha estat cinquè, remuntant des de la dotzena plaça, i Marc Márquez setè en un Gran Premi marcat per la caiguda del fins ara líder Marco Bezzecchi. El nou líder és Jorge Martín. A aquesta hora comença, o aquesta hora tenim en marxa, més ben dit, la cursa del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 amb George Russell, que sortia des de la pole position i ara mateix, amb alguns canvis de pneumàtics i entrades a boxes, és Max Verstappen, que està ocupant aquesta primera posició, seguit d'aquests Mercedes de George Russell i de Kimi Antonelli. I en bàsquet, Catalunya ha perdut per 74-76 els seus amistós contra la Gran Bretanya, disputat aquest migdia al Nou Congost de Manresa.
0: I el temps, augment dels núvols a la meitat oest del país amb algunes ventades i descens del termòmetre. Risc d'alguns ruixats a les Terres de l'Ebre i la Franja de Ponent. Els xàfecs més importants s'esperen a l'Alt Pirineu fins al vespre. Sol a la resta amb calor intensa i alguns núvols prims.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 4, us acompanya Xavier Palau. Veneçuela continua recuperant cadàvers de sota la runa després del doble terratrèmol de dimecres. Els supervivents es recuperen amb comptagotes i l'últim balanç oficial parla de 1.430 morts. Les xifres es podrien disparar perquè encara hi ha 50.000 persones desaparegudes. Els veneçolans denuncien falta de recursos i preocupa l'emergència sanitària per l'acumulació de cossos sota els edificis ensorrats. Les més de 130 rèpliques que hi ha hagut des de dimecres, algunes de magnitud superior a 5, dificulten les tasques d'uns equips de rescat que treballen nit i dia per poder rescatar persones en vida.
3: José, ¿com estàs tu? ¿Estás al lado del armario? ¿Al lado de un bombillo? Pa ver si te puedo pasar ahí por donde ves la luz. Donde ves la luz, te voy a pasar el agua.
4: Las gafas listas para el paciente, por favor. Te ayudo, Fred.
5: Vamos avanzando.
4: Las gafas para el niño, las gafas para el niño. ¿Cuál era el bracito? Este es el bracito, ¿cierto? Ok.
6: Mira, cuando vayas a bajar, te vas a quedar con los ojos cerrados. Vamos a moverte mucho, pero no te vamos a dejar caer.
0: L'emergència de Veneçuela està posant en evidència la fragilitat dels serveis bàsics d'un país que, des de fa anys, arrossega una greu crisi política i social. Supervivents del sisme es queixen que falten recursos sanitaris, maquinària per desenrunar i també efectius de rescat veneçolans.
7: Soy sobreviviente, sobreviviente de aquí. Toda mi familia se quedó aquí y muchos familiares míos. La gente necesita saber la verdad. Solamente la gente de Estados Unidos, de México y Salvador son los que nos están ayudando, porque la gente de aquí debe...
5: no se ha hecho nada. Aquí no tenemos la ayuda de nadie, porque te pone a ver, ok, está bien, está llegando la ayuda de todos lados, pero no se ve, aquí falta gente.
0: I ja es parla d'alerta sanitària a l'estat de La Guaira, on hi va haver l'epicentre, perquè hi ha milers de cadàvers que encara no s'han pogut recuperar de sota la runa. Pel que fa a les víctimes de nacionalitat espanyola, segons el Ministeri d'Afers Exteriors, hi ha 9 ciutadans espanyols que han mort pels terratrèmols i la xifra de desapareguts s'eleva a les 152 persones. Segons el Ministeri, no han rebut notícies que hi hagi cap ciutadà espanyol ferit de gravetat. Aquest matí ha arribat a Torrejón de Ardoz, a Madrid, el primer avió amb més d'una setantena de ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela, Torrejón de Ardoz, al Bagil.
8: Mentre creix el nombre de morts i desapareguts, comencen les tasques de repatriació amb un vol de 96 persones que ha aterrat aquest matí a la base militar de Torrejón de Ardoz, a Madrid. 76 d'elles eren espanyoles i la resta de 8 nacionalitats diferents, entre europeus, argentins i també veneçolans. Entre els passatgers hi havia famílies amb nens i fins i tot un grup de turistes que s'havia quedat atrapat perquè el seu vol havia estat cancel·lat. Assegura el ministre Álvarez que ja estudien més vols de repatriació que podrien fer servir els mateixos avions que Espanya ha enviat amb ajuda humanitària.
9: Hemos aprovechado el propio vuelo del Ejército del Aire español que ha trasladado a los rescatistas y el material de emergencia de primera necesidad para repatriar a españoles.
8: De fet, els 96 repatriats han arribat en el mateix avió de l'exèrcit que dijous passat es va enlairar cap a Veneçuela amb 59 efectius de l'UME, 2 enginyers i 8 gossos de rescat i que se sumen a un segon contingent d'ajuda que l'Estat va enviar ahir.
1: 3CAT Info.
0: Els Estats Units i l'Iran mantenen els atacs al Golf Pèrsic i les amenaces mútues, però no donen per trencat el memoràndum per avançar cap a la fi de la guerra. Teheran ha tornat a bombardejar amb drons Kuwait i Bahrain després d'un nou atac nord-americà contra objectius militars al sud de l'Iran. El comandament militar dels Estats Units diu que els seus atacs han anat dirigits contra instal·lacions de vigilància, comunicacions i defensa aèria, així com magatzems de drons i míssils. Donald Trump ha amenaçat les autoritats iranianes a través de la xarxa social Truth Social, la seva xarxa, amb la possibilitat d'una gran operació militar que posarà fi a la seva existència. L'Iran, però, ha dit que respondrà a qualsevol atac contra el seu territori. Segons la Guàrdia Revolucionària, han destruït 8 infraestructures de l'exèrcit dels Estats Units a Bahrain i Kuwait. El ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi, diu que mantindran el control sobre la navegació a l'estret d'Hormuz almenys durant el pròxim mes, tot i la pressió nord-americana.
10: Qualsevol intent d'adoptar acords nous o diferents del que està aplicant la República Islàmica de l'Iran només conduirà a situacions més complicades i retards en la reobertura de l'estret d'Hormuz i augmentarà les tensions, com ja han vist en les dues últimes nits.
0: En el front del Líban també continuen els combats malgrat l'acord de divendres entre Israel i el govern de Beirut. Un soldat israelià ha perdut la vida en enfrontaments amb milícies de Hezbollah, cosa que eleva a 38 el nombre de militars d'Israel morts en atacs de la guerrilla xiïta. L'exèrcit d'Israel havia matat hores abans una persona en un bombardeig. Des de l'inici de la guerra al Líban, el 2 de març, ha matat més de 4.000 persones.
1: 3CAT Info.
0: 4 de la tarda i 9 minuts, França ha registrat aquesta setmana 1.000 morts més del que és habitual a causa de les altes temperatures, segons ha informat el Ministeri de Sanitat francès. Només ahir a la capital, París, hi va haver un centenar de morts. 8 de cada 10 són persones de més de 65 anys i les defuncions als domicilis arran de la calorada han augmentat un 40%. Malgrat aquesta onada de calor i sense treure-li importància, la ministra Stéphanie Rist creu que no provocarà tantes víctimes com la del 2003, en què van morir 15.000 persones, ho ha dit al canal de televisió BFM.
11: Si la canícula és comparable d'un punt de
12: tot i que l'onada de calor és comparable a la del 2003, probablement no estem en la mateixa situació des d'un punt de vista sanitari. El 2003 no teníem els mateixos coneixements mèdics sobre les onades de calor, ni tampoc disposàvem de la mateixa organització de l'Estat. Veiem que el fet de fer prevenció i de tenir espais climatitzats a les residències de gent gran probablement farà que no hi hagi la mateixa mortalitat.
0: Ahir a països com Alemanya, Dinamarca, Suïssa o la República Txeca, els termòmetres es van registrar rècords absoluts. I parlàvem fa uns moments de França, doncs 11 persones han perdut la vida en l'accident d'una avioneta civil que s'ha estavellat en una localitat a prop de Nancy, a l'est del país. Tots els ocupants de l'aparell, que participaven en uns exercicis de paracaigudisme, han perdut la vida, segons les autoritats franceses. Es tracta del pilot de l'avioneta, 5 alumnes i 5 monitors. L'accident s'ha produït poc després de l'alliberament i ara les autoritats n'estan investigant les causes.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La inflació i els nous hàbits de consum fan que any rere any la despesa de les llars vagi en augment. A l'última dècada s'ha incrementat un 25%, segons l'enquesta de pressupostos familiars de l'Institut Nacional d'Estadística. L'any passat, la despesa anual mitjana de les llars catalanes va superar els 38.000 euros. La immensa majoria de les llars destinen bona part dels diners a pagar l'habitatge i les factures dels subministraments. De fet, aquesta despesa ja suposa un terç del total i les llars amb menys ingressos hi destinen gairebé la meitat dels recursos. En els últims 10 anys també ha augmentat la despesa en educació i s'ha triplicat en serveis mèdics com fisioteràpia i psicologia. Ara també es gasten més diners en el pagament de plataformes de streaming i en bitllets d'avió. En canvi, cauen les despeses en premsa, llibres, joieria, tabac i loteria. A Alemanya, el govern fa mesos que anuncia retallades importants. Ja han entrat en vigor les de sanitat, però l'objectiu és fer ajustos també en ajudes familiars i en la dependència. Mentrestant, creix la xifra de pobres a Alemanya. Acaba d'assolir un nou rècord, 13,3 milions. Les entitats del tercer sector adverteixen al govern que, si vol retallar despesa, avaluï amb molta precisió on ho fa. Els més desfavorits ja fa temps que viuen al límit i això pot tenir conseqüències també pel govern. Berlín, Jordi Regàs.
13: Alemanya, si ets una persona sola i cobres menys de 1.400 euros o si ets una família amb dos menors amb uns ingressos inferiors als 3.000, se't considera pobre. És gent que no pot afrontar imprevistos, tal com explica Greta Schabram, autora de l'informe de l'associació de Pagiteta, que aplega les entitats del tercer sector.
14: Si la seva rentadora s'espatlla, hi ha un problema. Si s'espatlla l'ordinador, és un problema. Quan arriben les colònies escolars, també hi ha un problema.
13: Acompanyem en Morat, fill d'immigrants turcs, nascut a Berlín, a l'assessoria que l'ajuda a declarar-se en fallida. Es va quedar sense feina al gener i ara cobra 1.000 euros d'atur. Està decebut de la situació del país.
15: Jo conec aquesta Alemanya que havia estat tan bonica, però aquesta Alemanya avui en dia lamentablement ja no existeix. Tota persona vol viure bé. Si el partit que està al govern no t'ho pot oferir, llavors la gent busca alternatives.
13: Avui en dia la situació a Alemanya és delicada. Des del tercer sector avisen que si el govern retalla el lloc equivocat, això tindrà conseqüències. Greta Schabram.
14: Si quan tens un accident o un problema de salut tens la sensació que no estàs prou protegit, és quan perdem la confiança en les institucions, també en la política. I per això la política social també ha de promoure uns partits que no tendeixin cap a la dreta i que defensin la majoria i l'estabilitat. Decidir que si retallem ho farem entre els pobres és un pas terrible.
13: Entre els més pobres, davant la manca de resposta institucional, l'opció de l'extrema dreta pren cada dia més força. No és casualitat que Alternativa per Alemanya lideri les enquestes a la República Federal ja des de fa un parell de mesos.
0: Dues persones mortes i una de ferida a Barcelona quan un cotxe que fugia dels Mossos d'Esquadra ha xocat contra un turisme que estava aturat en un semàfor. El sinistre ha passat aquest matí al districte de Sant Martí. Cap a les 9, els Mossos d'Esquadra han rebut una alerta d'un vehicle que circulava de forma temerària. Quan hi ha arribat la patrulla i l'han volgut aturar, ha començat una persecució a gran velocitat pels carrers de la zona. El conductor que fugia ha continuat circulant de manera temerària, pujant per les voreres i anant en contradirecció, fins que ha acabat xocant contra un altre turisme que estava aturat a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Ho explica l'Àlvaro, veí de la zona i testimoni dels fets.
16: I he vist que el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
0: Segons ha explicat l'Ajuntament de Barcelona, en un comunicat, un dels vehicles ha volcat i els bombers de Barcelona han hagut d'excarcerar tres persones, els dos conductors, que han mort a l'acte, i l'acompanyant del vehicle, que estava aturat al semàfor, una dona que ha resultat ferida i que han traslladat a un hospital. En un missatge a X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que tot apunta que el conductor que fugia anava drogat. Ara la Guàrdia Urbana investiga les causes del sinistre. I quatre persones mortes i sis més de ferides en un accident de trànsit aquesta matinada a Benicàssim, a la Plana Alta. En concret, a la carretera Nacional 340, quan passaven 20 minuts de les dues de la matinada. Encara se'n desconeixen les causes. Els ferits, amb politraumatismes i contusions de diversa consideració, els han traslladat a un hospital. Ara és un quart de cinc a 3Cat Info. Moment d'obrir una nova àrea de servei. Ens interessem per la mobilitat a les carreteres i autopistes del país. Després apunt també la previsió meteorològica. Anem a PAM. Saludem primer la Carmina Mala-Garriga, al capdavant de l'equip viari. Carmina, què tal? Bona tarda i bon dissabte.
17: Bona tarda, Xavier.
0: Bon diumenge, perdona.
17: Que ara és operació tornada, ja.
0: Totalment.
17: Doncs començarem amb la P7, a Vilafranca del Penedès. Hi ha retencions en sentit nord per un accident. Hi ha un carril tallat, també a la P7, entre Montornès del Vallès i Montmeló en sentit nord. Un carril tallat per la instal·lació del carril en sentit contrari. A banda d'això, trobem retencions a la C31 i C65, des dels nuclis de la Vall d'Aro cap a l'interior, cap a Llagostera, i a la C35 a Llagostera, en sentit Vidreres. A la C25 hi ha un carril tallat a Santa Coloma de Farners, en sentit Girona, a causa d'un accident. També trobem retencions a l'N340 a l'altura de la Riera de Gaià, en sentit nord, a causa d'un accident. Ara mateix està procedint a retirar el vehicle accidentat. I finalment també parlem de la Ronda de Dalt. Hi ha retencions a l'altura de Sant Gervasi, en sentit Besòs. Un carril tallat per accident. I també hem d'afegir que la línia R1 de Rodalies arrossega retards de més de mitja hora per la presència d'un vehicle a la zona de vies a l'estació de Calella, que ja s'ha retirat, però, com dèiem, encara s'arrosseguen aquests retards importants de la línia R1. De moment és tot. Tornem a informar d'aquí a mitja hora.
0: A 3:45 t'esperem, Carmina.
17: Molt bé.
0: Gràcies, fins després.
17: Fins ara.
1: El temps.
0: Jofre Genué.
18: Va arribant lentament aquest canvi de temps que ens ha de dur bàsicament una normalització del termòmetre i especialment al llarg dels propers dies. De moment tenim un petit descens, un primer petit descens de la temperatura a muntanya, al Pirineu, Prepirineu i també cap a la franja de Ponent al llarg d'aquesta tarda amb l'arribada d'una cua de front que ha de donar molt de núvols prims i potser també alguns petits ruixats, tot i que la majoria quedaran cap a Osca i Aragó. Sobretot és al nord de Lleida, on hi ha hagut alguns petits xàfecs entre la Vall d'Aran i la zona del Pallars, Alta Ribagorça, on fins al vespre no es descarta alguna tempesta que sigui localment intensa. I de la mateixa manera no es pot descartar alguna gotellada cap a les Terres de l'Ebre o també franja de Ponent. Potser alguna tronada arribi a la zona dels ports. En general, a la resta del territori es mantindrà la bonança i aquest ambient calorós que avui ha fet enfilar el termòmetre entre els 36 a 38, fins i tot en punts de la Catalunya central, del prelitoral, tant de Girona com també de Barcelona. Aquests fenòmens de nuvolades amb alguns ruixats a Ponent podrien anar acompanyats també d'algunes ventades. I, de fet, acabarem el dia amb l'entrada de la tramuntana i el mestral, que demà bufaran els dos extrems del país, el mestral desapareixent a partir de migdia i la tramuntana mantenint-se a l'Empordà una mica rescalfada. De fet, demà les temperatures seran més baixes, sobretot a l'interior i al Pirineu, però en alguns indrets de la costa, costa central, com dèiem, Empordà, potser també cap al Camp de Tarragona, les temperatures fins i tot encara podrien pujar una miqueta. Ja avancem que dimarts hi haurà una petita frenada en aquest descens del termòmetre i entre dimecres i dijous doncs, és quan s'espera que puguin baixar una mica més amb temperatures més típiques de juliol i amb calorades no tan excessives.
1: 3Cat Info.
19: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
20: Aquesta setmana conversem amb l'advocada Magda Uranic. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit, al 33, i a la plataforma 3Cat.
1: 3Cat Info.
0: 4 de la tarda i 20 minuts als sectors hoteler de la restauració i del comerç de les localitats catalanes, per on passarà el Tour de França a partir del cap de setmana que ve, es freguen les mans. Confien en els beneficis econòmics que els hi comportarà el pas d'aquesta emblemàtica cursa ciclista. Dissabte que ve el Tour comença a Barcelona. Els hotels de la ciutat estaran plens i els apartaments turístics tindran una bona ocupació. Sentim Roger Grau, director de l'hotel NH de la Rambla de Catalunya, i Marian Muro, és directora general de la patronal Apertur, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
21: Hem notat un repunt de la demanda, tant a nivell de tarifa mitja com de número de reserves. Estem preveient unes ocupacions al voltant del 100%, o sigui que fregarem el ple durant els 3 dies que estarà el tour per aquí a Barcelona.
22: Estem als voltants del 80% d'ocupació,
2: fonamentalment són famílies o aficionats d'Espanya o dels mercats europeus de proximitat.
0: Granollers i Tarragona també acolliran sortides d'etapes. David Vázquez i Berta Cabré, presidents de les federacions d'hostaleria respectives, preveuen que comportarà avantatges presents i futurs per a aquestes poblacions.
3: Estem il·lusionats perquè, al final, quan ve un gran esdeveniment, poc o molt, segurament ens aportarà algun retorn. Sabem que aquell dia, el dilluns, a dia 6, estarà tot ple.
22: A vegades no és només l'impacte en aquell moment en què es produeix, sinó l'impacte que això generarà de cara al futur i, per tant, de reconeixement de la nostra destinació.
0: Tot i això, també avisen dels problemes de mobilitat que provocarà el pas de la Ronda Francesa. Bandera vermella a la platja d'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, després que aquest matí hi hagi aparegut una balena morta. L'animal ha estat retirat al migdia amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. Un cop extret, ara s'incinerarà el cetaci i es descontaminarà la platja, que es preveu que es pugui reobrir entre demà i demà passat. Ho hem seguit des de l'Almadrava amb el Manel Labordà.
23: Aquest migdia s'han retirat les restes de la balena en descomposició que ha arribat aquest matí a la platja de l'Almadrava, a l'Hospitalet de l'Infant, Vandellòs. La platja està tancada al bany des d'aquest matí. El sergent en cap de la policia local, Sergi Navarro, explicava el procés que segueixen.
24: Nosaltres, en animals que apareixen al medi marí, ja tenim un protocol intern a nivell d'ajuntament, en el qual la policia local activa primer el CRAM, que és qui se n'encarrega d'analitzar tot aquest tipus d'animals. En aquest cas és un animal que ja portava dies a alta mar. I després, a nivell intern de l'Ajuntament, amb el retenc que tenim de la brigada, ens n'encarreguem de l'extracció i el trasllat d'aquests animals morts.
23: Se sospita que la balena que ha arribat avui a l'Hospitalet de l'Infant sigui la mateixa que va arribar morta a Sitges a primers de mes i que van arrossegar mar endins. Era un catxalot femella que hauria rebut un fort impacte d'un vaixell a alta mar fa un mes. Això explicaria l'estat del cetaci, que ha arribat avui a la sorra de l'Almadrava, una platja d'uns 800 metres de llargada.
0: Els Mossos d'Esquadra reforcen la seva presència a finques agrícoles del Baix Segre per evitar furts i robatoris en camps i magatzems durant l'època de collita de fruita. El dispositiu de prevenció comença el mes de maig, durant l'època de la clarida, i acaba a finals del mes de setembre. Aitona Albamor.
25: El pla policial inclou augment dels patrullatges a la zona, denúncies a peu de finca i més coordinació entre els cossos de seguretat i els ajuntaments. Sobre la xifra de delictes patrimonials, el cap de l'àrea bàsica policial del Segrià, Xavier Ribelles, parla d'una tendència que es manté al voltant del centenar de casos.
26: Les dades del 21, 22, 23, 24 i 25 ens mostren que en delictes patrimonials estem sobre els 102, 105 fets i no ha variat des de llavors. Per tant, la diferència d'un a l'altre poden ser dos fets, tres fets, quatre fets, més no. És una seqüència, per sort, molt estable.
25: Els lladres s'interessen sobretot per fruita, bateries, gasoil o ferralla per a la revenda. En aquest sentit, els Mossos demanen desconfiar de la venda de productes a preus baixos i trucar al 112 en cas de sospitar de conductes il·legals.
0: A partir de l'1 de juliol, comprar productes online en plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. La Unió Europea imposarà una nova taxa arancelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. Afectarà els enviaments de venedors de qualsevol país no comunitari. El professor de la UOC i expert en logística, Cristian Castillo, fa aquest avís.
27: Tots aquells productes, paqueteria principalment, que arribin fins a 150 euros, que fins ara estaven exemptes de pagar cap taxa duanera, doncs ara sí que hauran de tenir un preu fixe d'uns 3 euros per cada partida arancelària. Això vol dir que podríem tenir samarretes, però si són de diferents materials i, per tant, tenen diferent categoria arancelària, s'haurien d'aplicar aquests 3 euros per cada categoria.
0: Castillo aconsella que a partir d'ara els compradors per internet s'assegurin des d'on es fan els enviaments dels productes que adquireixin i si el preu que paguen ja inclou la taxa. L'any passat van entrar als països comunitaris prop de 6.000 milions de petits paquets, sobretot des de l'Àsia.
1: Esports.
0: Fins a 4:45. A punt la crònica amb el Marc Andrés. Marc, bona tarda.
28: Bona tarda. Ayo Gura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és el nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha estat setè, mentre que Àlex Márquez ha protagonitzat la gran remuntada de la cursa i ha acabat cinquè després de sortir des de la dotzena posició. Marc Márquez precisament ha parlat de la cursa, sobretot del seu cop amb Dijan Antonio durant aquesta. Són declaracions de The Zone.
29: És verdad que esa última chicane sempre és conflictiva i bueno, de golpe pues me he ido fuera, pero bueno, lo han penalizado a él, pero lo han penalizado por cortar la chicane, no por el contacto. Así que bueno, ha sido un lance de carrera según Race Direction.
28: La victòria d'Ayogura, per cert, és la primera d'un japonès a la categoria reina del motociclisme en 22 anys. A l'apartat, això sí, més negatiu, Bezzecchi, a aquesta hora, és a l'Hospital de Groningen per determinar quina lesió s'ha fet després d'aquesta caiguda. També han abandonat Pecco Bagnaia i Pedro Acosta, aquest últim, per un problema físic. El mateix Acosta, a DAZN, ha confirmat que dimarts superarà a la general. Jorge Martín, com dèiem, és el nou líder, amb 193 punts, 7 més que Bezzecchi. Sentim Martín a DAZN.
4: Pensándolo bien, ¿no? Volver a ser líder después de Montmeló 2024, después del infierno que pasé, significa mucho, ¿no? Mucho trabajo, muchas horas, mucho... Bueno, una pesadilla, ¿no? Parecía, pero aquí estamos de nuevo, hemos conseguido volver a este liderato. Ahora, me preguntabas, yo creo que viene lo más difícil, ¿no? Que es mantenerse.
28: Marc Márquez, per cert, queda a 40 punts.
1: 3CAT Info.
28: I fem un últim apunt de motor perquè tenim en marxa el Gran Premi d'Àustria de la Fórmula 1. Es porta en directe amb George Russell, que ha sortit des de la primera posició i ara mateix està dominant amb comoditat aquesta cursa quan falten poc més de 3 voltes per finalitzar. De fet, els pilots estan ara mateix recorrent la volta 68 de les 71 d'aquest circuit d'Àustria de Fórmula 1. Russell, que és el líder, seguit del Red Bull de Max Verstappen, mentre el seu company d'equip a Mercedes, Kimi Antonelli, és tercer, mentre, per exemple, el vigent campió del Mundial, Lando Norris, es troba a la 7a posició. Fernando Alonso ara mateix roda 18è, últim dels pilots que estan en actiu, per exemple, Carlos Sainz abandonat, un Fernando Alonso que roda, com diem, últim a gairebé un minut del 17è classificat. En bàsquet, Catalunya ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest matí al Nou Congost. Una derrota per 74-76, tot i que la selecció catalana ha arribat a poder tenir el llançament per guanyar el partit. De l'ambient que s'ha viscut a Manresa n'ha parlat el base Guillem Vives.
5: Bé, molt bonic, molta gent que ho sentia, que tenia ganes de veure la selecció i com dic, nosaltres en volem jugar més i ojalà que ho puguem fer més atractiu perquè pugui venir més gent.
28: Un sentiment que també ha convertit el seleccionador Jaume Pons Arnau, que ha desitjat que aquests partits puguin ser més regulars.
6: A veure si es pot repetir i continuar aquesta festa del nostre bàsquet, perquè doncs, ja sigui alguna cosa regular, i que aquesta festa serveixi doncs, per reivindicar el nostre bàsquet, no? Que és un bàsquet referent arreu del món.
28: I és que recordem que el partit aquest de Catalunya-Gran Bretanya ha estat el primer de la selecció catalana després de disputar el duel contra l'Argentina fa 3 anys.
1: 3CAT Info.
28: Parlem ara d'hoquei patins perquè el Vilafranca és nou equip de l'hoquei Lliga Masculina. Ho ha aconseguit després d'imposar-se al Manlleu per 6-4 en el partit de tornada de la final disputat un mes després de l'anada. D'aquesta situació, precisament, n'ha parlat el capità del Manlleu, Roger Codinach. Són declaracions a la xarxa.
7: És una temporada molt difícil. La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny. És molt difícil. I estic molt content de l'equip perquè la veritat és que fa 3 setmanes que no entrenem.
28: Una queixa que ve de lluny, ja que el Manlleu considera que hauria d'haver pujat perquè va acabar la Lliga regular líder, però la impugnació del Lloret del seu últim partit va fer el Lloret campió, ja que se li va donar la raó, i va enviar el Manlleu al play-off. El Manlleu va presentar recurs, el TAS va suspendre de manera cautelar el play-off, però al final aquest play-off s'ha acabat jugant, i el capità del Vilafranca, equip que ha aconseguit la victòria, Roger Martí, no entén què ha volgut fer el Manlleu.
7: Sí, ja se sabia el que ha fet el Manlleu, no, per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe, has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, bueno, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però bueno, crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
28: Ha explicat aquesta polèmica. Per repassar-ho, al final els equips que pugen a l'hoquei Lliga Masculina són el Lloret i el Vilafranca.
1: L'actualitat esportiva a fons.
28: I acabarem aquest bloc esportiu parlant de futbol, perquè aquesta nit comencen els 16ens de final del Mundial de Futbol, com dèiem, amb el duel entre Sud-àfrica i el Canadà, un partit que començarà a les 9 de la nit.

0: Bona tarda amb els esports. La crònica del Marc Andrés hem arribat clavats a 4:45.
1: 3CAT Info.
0: I aquesta hora us hem explicat que 4 dies després del doble terratrèmol de Veneçuela, els equips de rescat continuen recuperant cadàvers de sota la runa. Els veneçolans denuncien que falta maquinària per les tasques de desenrunament, mentre creix l'alerta sanitària per l'enorme quantitat de persones mortes. L'última xifra oficial és de 1.430 persones mortes i més de 50.000 desaparegudes. Hi ha 9 ciutadans espanyols que hi han perdut la vida. L'altre punt d'atenció és l'Iran, que ataca objectius nord-americans a Bahrain i Kuwait després dels nous bombardejos dels nord-americans sobre posicions iranianes pròximes a l'estret d'Hormuz. Al sud del Líban també continuen els bombardejos d'Israel i els combats amb Hezbollah, en què ha mort un soldat hebreu. I us hem destacat també l'accident a França, una avioneta que ha caigut i 11 persones que hi anaven han acabat morint. S'ha estavellat a prop de Nancy, a l'est de França. Els ocupants de l'aparell participaven en uns exercicis de paracaigudisme i tots han acabat perdent la vida.

0: En aquesta segona mitja hora d'informatiu passarem per l'església evangèlica El Pont, que ha comprat l'antiga discoteca Metro, situada al polígon de les Tosses d'Amposta i una de les més grans de la zona per fer-hi un centre de culte. El local estava tancat des del 2014. I milers de persones es veuen abocades a circular per l'autopista AP7 i això l'ha portat al límit de la seva capacitat. AP7 al límit. És el títol del reportatge del 30 Minuts que s'emetrà aquest vespre a TV3 i que a través del seguiment de diversos usuaris habituals de l'autopista mostra la situació actual d'una via saturada i deteriorada per la falta de manteniment. També busquem el titular esportiu que passa, Marc, entenc, per aquesta cursa del Gran Premi de Fórmula 1.
1: Sí, passa per Àustria, perquè tot just acabem de tenir guanyador d'aquest Gran Premi d'Àustria de la Fórmula 1. És George Russell, el pilot de Mercedes, que sortia des de la pole i ha acabat dominant la cursa amb comoditat per acabar enduent-se aquesta victòria. Segon, això sí, ha estat Max Verstappen, el pilot de Red Bull, que sortia cinquè i ha escalat fins a la segona posició. El podi el completa el company equip de George Russell a Mercedes, el líder del Mundial, Kimi Antonelli.
0: I pel que fa al temps, hi haurà un augment dels núvols a la meitat oest del país amb algunes ventades i descens del termòmetre, risc d'alguns ruixats a les Terres de l'Ebre i la Franja de Ponent. Els xàfecs més importants s'esperen a l'Alt Pirineu fins al vespre. Sol a la resta amb calor intensa i algun núvol prim. Veneçuela continua recuperant cadàvers de sota la runa després del doble terratrèmol de dimecres. Els supervivents es recuperen amb comptagotes i l'últim balanç oficial parla de 1.430 morts. Les xifres es podrien disparar perquè encara hi ha 50.000 persones desaparegudes. Els veneçolans denuncien falta de recursos i preocupa l'emergència sanitària per l'acumulació de cossos sota els edificis ensorrats. Les més de 130 rèpliques que hi ha hagut des de dimecres, algunes de magnitud superior a 5, dificulten les tasques d'uns equips de rescat que treballen nit i dia per poder rescatar persones amb vida.
2: José, ¿cómo estás tú? ¿Estás al lado del armario? ¿Al lado de un bombillo? Vamos a ver si te puedo pasar ahí por donde ves la luz. Donde ves la luz, te voy a pasar el agua.
3: Las gafas listas para el paciente, por favor. Te ayudo, Fred.
4: Estamos avanzando.
3: Eso, las gafas para el niño, las gafas para el niño. ¿Cuál era el bracito? Oh, este es el bracito, ¿cierto? Ok.
5: Mira, cuando vayas a bajar, te vas a quedar con los ojos cerrados. Vamos a moverte mucho, pero no te vamos a dejar caer.
0: L'emergència de Veneçuela està posant en evidència la fragilitat dels serveis bàsics d'un país que, des de fa anys, arrossega una greu crisi política i social. Supervivents del sisme es queixen que falten recursos sanitaris, maquinària per desenrunar i també efectius de rescat veneçolans.
6: Soy sobreviviente aquí. Toda mi familia se quedó aquí y muchos familiares míos. La gente necesita saber la verdad. Solamente la gente de Estados Unidos, de México y Salvador son los que nos están ayudando, porque la gente de aquí de Venezuela no nos ha dado respuesta. Necesitamos ayuda.
7: No se ha hecho nada. Aquí no tenemos la ayuda de nadie, porque tengo una vez, ok, está bien, está llegando la ayuda de todos lados, pero no se ve, aquí falta gente.
0: I ja es parla d'alerta sanitària a l'estat de La Guaira, on hi va haver l'epicentre, perquè hi ha milers de cadàvers que encara no s'han pogut recuperar de sota la runa. Pel que fa a les víctimes de nacionalitat espanyola, segons el Ministeri d'Afers Exteriors, hi ha 9 ciutadans espanyols que han mort pels terratrèmols i la xifra de desapareguts s'eleva a les 152 persones. Segons el Ministeri, no han rebut notícies que hi hagi cap ciutadà espanyol ferit de gravetat. Aquest matí ha arribat a Torrejón de Ardoz el primer avió, amb més d'una setantena de ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela al Brasil.
8: Mentre creix el nombre de morts i desapareguts, comencen les tasques de repatriació amb un vol de 96 persones que ha aterrat aquest matí a la base militar de Torrejón de Ardoz, a Madrid. 76 d'elles eren espanyoles i la resta de 8 nacionalitats diferents, entre europeus, argentins i també veneçolans. Entre els passatgers hi havia famílies amb nens i fins i tot un grup de turistes que s'havia quedat atrapat perquè el seu vol havia estat cancel·lat. Assegura el ministre Álvarez que ja estudien més vols de repatriació que podrien fer servir els mateixos avions que Espanya ha enviat amb ajuda humanitària.
9: Hemos aprovechado el propio vuelo del Ejército del Aire español que ha trasladado a los rescatistas y el material de emergencia de primera necesidad para repatriar a españoles.
8: De fet, els 96 repatriats han arribat en el mateix avió de l'exèrcit que dijous passat es va enlairar cap a Veneçuela amb 59 efectius de l'UME, 2 enginyers i 8 gossos de rescat i que se sumen a un segon contingent d'ajuda que l'Estat va enviar ahir.
0: Els Estats Units i l'Iran mantenen els atacs al Golf Pèrsic i les amenaces mútues, però no donen per trencat el memoràndum per avançar cap a la fi de la guerra. Teheran ha tornat a bombardejar amb drons Kuwait i Bahrain després d'un nou atac nord-americà contra objectius militars al sud de l'Iran. El comandament militar dels Estats Units diu que els seus atacs han anat dirigits contra instal·lacions de vigilància, comunicacions i defensa aèria, així com magatzems de drons i míssils. Trump ha amenaçat les autoritats iranianes a través de la xarxa social amb la possibilitat d'una gran operació militar que posaria fi a la seva existència. L'Iran, però, ha dit que respondrà a qualsevol atac contra el seu territori. Segons la Guàrdia Revolucionària, han destruït 8 infraestructures de l'exèrcit dels Estats Units a Bahrain i Kuwait. El ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi, diu que mantindran el control sobre la navegació a l'estret d'Hormuz almenys durant el pròxim mes, tot i la pressió nord-americana.
4: Qualsevol intent d'adoptar acords nous o diferents del que està aplicant la República Islàmica de l'Iran només conduirà a situacions més complicades i retards en la reobertura de l'estret d'Hormuz i augmentarà les tensions, com ja han vist en les dues últimes nits.
0: En el front del Líban també continuen els combats malgrat l'acord de divendres entre Israel i el govern de Beirut. Un soldat israelià ha mort en enfrontaments amb milicians de Hezbollah, cosa que eleva 38 el nombre de militars d'Israel morts en atacs de la guerrilla xiïta. L'exèrcit hebreu havia matat hores abans una persona en un bombardeig. Des de l'inici de la guerra, el Líban, el 2 de març, ha matat més de 4.000 soldats. 3CAT Info. 3CAT Info. Les autoritats locals de Xinjiang, al sud de la Xina, han afavorit l'estil europeu als edificis i a les importacions del vell continent com a atractiu turístic, aprofitant que des dels 570.000 habitants d'aquesta localitat i la seva comarca, uns 200.000 viuen a Europa, sobretot a Espanya. Pequín, Francesc Canals.
10: El Xinjiang del que van emigrar tantes famílies a partir dels 80 del segle passat era el camp xinès arruïnat pel maoisme, un poblet amb arrossars i pesca al riu que la comunitat xinesa a Catalunya, 40 anys després, s'hi continua referint com el meu poble, quan els camps s'han convertit en gratacels amb ascensors exteriors i centres comercials. El Zhou Jianhong, als seus 63 anys, és el president de l'associació Xinjiang de Barcelona. Davant d'una botiga de loteries esportives amb els escuts preeminents del Barça, el Madrid i els dos Manchesters, recorda com era el Xinjiang del que va marxar per instal·lar-se a Catalunya.
11: Antes, Xinjiang, pueblo pobre. Antes, España, más mejor. La gente de Xinjiang quiere a España, que puede ganar dinero y después lleva a pueblo para padre, madre, para familia mejor. Ahora, nosotros en China también ya está muy bien, muy bien.
10: El Jianhong pertany a la primera generació d'emigrants que es pot permetre ara venir algunes setmanes a Xinjiang perquè el restaurant que té aquest culer militant a Roda de Barà el porta la filla.
11: Visca la passa, sí, sí, sí, sí.
10: Les generacions posteriors que treballen activament a Catalunya tot l'any solen visitar el poble per l'any nou xinès, entre finals de gener i finals de febrer. Per això, des de Xinjiang, Catalunya Ràdio ha parlat per videoconferència amb el Chanting, que ara mateix és a Santa Coloma de Gramenet. La seva àvia, la Ji Jianglan, m'ha convidat amablement a casa seva, a la zona més moderna i benestant de Xinjiang, per parlar amb el Chanting, i mentre ell la saluda, es gira cap a mi i, en posat satisfet, diu això.
12: Oi, que és guapo, el meu net.
10: Guia turístic i influencer, el Chanting cuina al mercat de Fondo, per a 17 milions de seguidors a les xarxes. Es va criar a Xinjiang amb l'àvia, però als 10 anys va arribar a Catalunya. 27 anys després, casat amb dues criatures, defineix la seva identitat així.
13: Jo em diria que sóc xinès, però sóc emigrant de generació 1.5. Què vol dir? Que els pares van vindre, que serà la generació 1, però jo no sóc la segona generació. Som una generació superespecial que portem les dues cultures dintre nostra. Puc posar-me el pell d'un català i puc posar-me el pell d'un xinès.
10: Molts membres de la comunitat xinesa a Catalunya, amb arrels a Xinjiang, poden dir el mateix. Els que han tornat, com diuen ells, al poble i han portat el gust pel vi, per l'oli d'oliva, pel pernil ibèric i el cafè. Es calcula que a Xinjiang hi ha més de 700 cafeteries i per demanar no cal parlar xinès. Pots dir cafè en italià o directament un cafè solo. I a la majoria d'establiments t'entendran.
0: Milers de persones es veuen abocades a circular per l'autopista AP7 i això l'ha portat al límit de la seva capacitat.
12: Més cotxes, més risc.
14: Sempre estimes una mitja hora abans, anar amb prevenció de temps, i si trobes amb un problema, trucar al client que vas tard.
0: Aquest és un fragment del reportatge AP7 al límit del 30 minuts que s'emetrà aquest vespre a TV3 que a través del seguiment de diversos usuaris habituals de l'autopista mostra la situació actual d'una via saturada i deteriorada per la falta de manteniment. El reportatge, a més, també inclou el debat sobre la inversió del Ministeri de Transports, sobre si és possible que tornin els peatges per pagar-ne el manteniment i sobre si la gestió s'hauria de traspassar a la Generalitat. L'església evangèlica El Pont ha comprat l'antiga discoteca Metro, situada al polígon Les Tosses d'Amposta i una de les més grans de la zona, per fer-hi un centre de culte. El local estava tancat des del 2014, amb una inversió inicial prevista de 600.000 euros entre la compra i la reforma. A banda del culte, volen desenvolupar-hi activitats socials. Amposta, Arnau Martínez.
15: L'entitat ha adquirit l'espai de 3.200 metres quadrats i aquest cap de setmana un grup de persones han començat a treure runa. A dins hi ha un auditori amb un aforament de 600 persones i sales per desenvolupar un programa per a persones drogodependents i activitats de reforç escolar per a infants vulnerables. Carlos Zaragoza és el pastor de l'església.
16: He arribat a un punt en què ja no cabem. Ja fem dos cultes, dues reunions, s'estan omplint quasi les dues reunions ja. Llavors vam prendre la decisió de poder fer buscar un altre local on poder anar, estar tots junts i fer un culto per a tots. I no estar en dos cultes i ser, és més pesat al final també.
15: La Metro va obrir el 2005 al polígon Les Tosses d'Amposta, que havia de ser un punt de referència a l'oci nocturn de les Terres de l'Ebre. 20 anys després, l'espai està majoritàriament abandonat.

0: Ajornat el concert de Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Veneçuela, que estava previst el pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona pels terratrèmols en aquell país. Un concert que formava part del cicle BCN Clàssics i l'organització ha fet un comunicat avui dient que s'ajornava a una data encara per determinar. Dudamel ha expressat la seva profunda tristesa davant l'obligació de deixar per més endavant la seva gira amb l'orquestra i ha afegit que, en moments com aquest, la prioritat és fer costat al poble veneçolà. També ha iniciat una col·laboració amb el programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament per oferir ajuda immediata i suport essencial. Hem arribat a 4:45. Fem una nova pausa. Una nova àrea de servei, a punt la previsió meteorològica d'aquí uns minuts. Abans, la situació a les carreteres i autopistes del país amb la Carmina Malgarria. El tenim ja a punt. Carmina, bona tarda.
1: Bona tarda, Xavier. Començarem parlant de la P7. Hi ha retencions entre Castellet i la Gornal i Vilafranca del Penedès en sentit nord. A més, en aquest tram hi ha els vehicles al voral fruit d'un accident que ha passat fa una estona. Retencions també per aquest embús a la P7, a l'N340, Castellet i la Gornal, i també a Vilafranca del Penedès en sentit nord. A la C31 i C65, retencions des dels nuclis de la Vall d'Aro en sentit Llagostera. I a Llagostera, retencions a la C35 cap a l'enllaç amb la P7 per un accident. Hi ha un carril tallat. També retencions a l'N240 Montblanc, cap a l'enllaç amb la P2, i a la C16, a la 9 de Berguedà, en sentit sud cap a Berga. Afegirem que a la línia R1 els trens circulen amb retards de més de mitja hora per incidències operatives. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies. Bona tarda, Carmina.
1: Bona tarda.
2: El temps.
0: Amb Jofre Genuer.
3: Va arribant lentament aquest canvi de temps que ens ha de dur bàsicament una normalització del termòmetre i especialment al llarg dels propers dies. De moment tenim un petit descens, un primer petit descens de la temperatura a muntanya, al Pirineu, Prepirineu, i també cap a la franja de Ponent al llarg d'aquesta tarda, amb l'arribada d'una cua de front que ha de donar molt de núvols prims i potser també alguns petits ruixats, tot i que la majoria quedaran cap a Osca i Aragó. Sobretot és al nord de Lleida, on hi ha hagut alguns petits xàfecs entre la Vall d'Aran i la zona del Pallars, Alta Ribagorça, on fins al vespre no es descarta alguna tempesta que sigui localment intensa. I de la mateixa manera no es pot descartar alguna gotellada cap a les Terres de l'Ebre o també franja de Ponent. Potser alguna tronada arribi a la zona dels ports. En general, a la resta del territori es mantindrà la bonança i aquest ambient calorós que avui ha fet enfilar el termòmetre entre els 36 a 38, fins i tot en punts de la Catalunya central, del prelitoral, tant de Girona com també de Barcelona. Aquests fenòmens de nuvolades amb alguns ruixats a Ponent podrien anar acompanyats també d'algunes ventades. I, de fet, acabarem el dia amb l'entrada de la tramuntana i el mestral, que demà bufaran els dos extrems del país, el mestral desapareixent a partir de migdia i la tramuntana mantenint-se a l'Empordà una mica rescalfada. De fet, demà les temperatures seran més baixes, sobretot a l'interior i al Pirineu, però en alguns indrets de la costa central, com dèiem, Empordà, potser també cap al Camp de Tarragona, les temperatures fins i tot encara podrien pujar una miqueta. Ja avancem que dimarts hi haurà una petita frenada en aquest descens del termòmetre i entre dimecres i dijous doncs, és quan s'espera que puguin baixar una mica més amb temperatures més típiques de juliol i amb calorades no tan excessives. 3CAT Info.

De concerts, els Giants actuen a la Festa Major de Rubí, al Vallès Occidental. Divendres van publicar la seva cançó de l'estiu. Era això. Els anys en passin, que per sempre en seguim... Avui els podreu sentir a 2:15 de la nit a l'escardívol de Rubí. Tots l'any vinent. I els Pets tanquen el Festival Cel Obert de les Masies de Voltregà a Osona.

0: El grup actua aquesta nit en un concert programat dins la nit de l'Orgull del Masnou a partir de 11:45. A Banyoles, al Pla de l'Estany, hi actua el Petit de Cal Aril en el marc del festival Afònica.
1: Hi ha un misteri que s'apropa cada cop que ets amb mi. Una mirada, una sola, just abans de dormir.
0: El músic i productor de Guissona torna amb un nou disc sota el braç, fidel al seu univers. El concert és a 11:15 de la nit a l'espai La Muralla de Banyoles. I a Barcelona... La veu de Andrea Motis, que actua a la capital catalana acompanyada pels Barcelona Gospel Messengers. Un concert per homenatjar Amy Winehouse, una de les referents musicals d'Andrea Motis. Un concert dirigit per Ramon Escalé és al Palau de la Música i comença a 9:15 del vespre.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més de 130 organitzacions denuncien que els gots reutilitzables que es fan servir als festivals de música acaben augmentant l'impacte mediambiental. Entitats com Greenpeace o Recero assenyalen els grans festivals que esquiven la normativa i que no tenen un sistema de recollida i neteja que permeti reutilitzar aquests vasos. I pressionen el govern espanyol perquè aprofiti la imminent reforma de la norma per obligar a implantar sistemes efectius de recollida i també de neteja d'aquests gots. Des de fa 4 anys, la normativa obliga a implantar alternatives als envasos d'un sol ús i les entitats lamenten que, a la pràctica, aquests gots s'han convertit únicament en un producte de màrqueting. Rosa García, directora de la Fundació Recero, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Aquest got realment no segueix el circuit de reutilització. O bé no te'l deixen retornar i no retornen els diners, o bé fins i tot després no s'emporta cap lloc el neteig ni el tornin a utilitzar. Per tant, en comptes d'una mesura de prevenció de residus, s'acaba convertint en una eina de merchandising dels propis festivals.
0: Recero denuncia que l'arribada d'aquests gots és un ingrés extra pels festivals que adquireixen envasos a un preu de cost de 20 o 30 cèntims que després venen a 1 o 2 euros.

0: I abans de la crònica esportiva us expliquem que la Unió Europea ha autoritzat el cultiu de fruites i verdures editades genèticament per fer-les més resistents al canvi climàtic i a les plagues. La comunitat científica n'avala la seguretat, tot i que fins ara aquestes variants estaven molt controlades. Ho veuen com una innovació tecnològica que afavorirà la competitivitat del camp europeu. Brussel·les, Bruno Forteamires.
1: A partir d'ara es podrà editar el genoma d'un mateix vegetal per potenciar-ne el gust, millorar-ne l'aportació nutricional o adaptar-lo millor a la sequera. Es retocarà el genoma del mateix vegetal i això és diferent dels transgènics, que continuaran estrictament regulats a la Unió Europea, perquè en aquest cas sí que barregen els gens de diverses espècies. El que s'aprova ara són canvis genètics que es podrien donar de manera natural, segons diuen els defensors de la nova llei. Les normes les ha negociat l'Eurodiputat diputada sueca Jessica Poljart.
2: Durant massa temps hem demanat als pagesos que solucionessin els problemes del demà amb la tecnologia d'ahir. Ara els donem accés a les innovacions que fan falta per afrontar un clima canviant i un augment de la demanda en la producció de menjar.
1: Aquests aliments que estiguin editats genèticament no hauran d'indicar-ho a l'etiquetatge i això molesta les organitzacions d'agricultura ecològica, com la Demeter International. La seva portaveu, Clara Ver, alerta que també hi pot haver més conflictes de patents per l'ús de llavors editades.
2: Si ets un pagès i utilitzes material normal i corrent, però amb una composició similar a un producte modificat genèticament que estigui patentat, aleshores tens més probabilitats que t'obrin una causa per infringir les patents.
1: Les llavors editades genèticament continuaran prohibides per a l'agricultura ecològica.
0: I ara fins a les 5.
3: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
4: Bona tarda. Ayo Gura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que, a més, és el nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè, mentre que Alex

0: Márquez ha protagonitzat la gran remuntada de la cursa. I és que el partit dels germans Márquez ha acabat cinquè després de sortir des de la 12a posició. Marc Márquez, per cert, ha parlat de la cursa, sobretot de com ha anat el seu cop amb Fabio Di Gianantonio. Són declaracions a The Zone.
1: Acato las decisiones de dirección de carrera. Ellos han decidido que es lance de carrera y, bueno, ¿qué hacer? Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto, he sacado un séptimo, pero lo importante es que, ya te digo, para mí salir de Holanda, ya lo vi el FP1, que era salir sin lesiones y esperar a la siguiente.
0: La victòria de Yogura, per cert, és la primera d'un japonès a la categoria reina del motociclisme en els últims 22 anys. A l'apartat negatiu, per cert, Bezzecchi, aquesta hora és a l'Hospital de Groningen per determinar la lesió, l'abast de la lesió que s'ha fet a la caiguda. També han abandonat Pecco Bagnaia i Pedro Acosta, un Pedro Acosta que ha confirmat que s'ha retirat per un problema físic i que dimarts superarà. A la general, com dèiem, Jorge Martínez, el nou líder, ho fa amb 193 punts, 7 més que Bezzecchi. El sentim a The Zone.
2: Pensándolo bien, ¿no? Volver a ser líder después de Montmeló 2024, después del infierno que pasé, significa mucho, ¿no? Mucho trabajo, muchas horas, mucho... Bueno, una pesadilla, ¿no? Parecía, pero aquí estamos de nuevo, hemos conseguido volver a este liderato. Ahora, me preguntabas, yo creo que viene lo más difícil, ¿no? Que es mantenerse.
0: Marc Márquez, per cert, queda a 40 punts.
3: 3CAT Info.
0: D'altra banda, també en motor, fa pocs minuts ha finalitzat el Gran Premi d'Àustria de la Fórmula 1 amb George Russell, que ha sortit des de la primera posició i ha dominat la cursa fins a guanyar-la mà de ferro. De fet, només ha perdut la primera posició en els moments en què ha entrat en boxes. Això sí, hi ha hagut canvis a la resta de classificats perquè Max Verstappen, que sortia des de la cinquena posició, doncs el pilot de Red Bull, ha acabat remuntant per acabar segon. El podi l'ha completat el company d'equip de George Russell a Mercedes, Kimi Antonelli, un Kimi Antonelli que continua líder del Mundial. Pel que fa als interessos espanyols, mala cursa de Carlos Sainz, que ha hagut d'abandonar, mentre Fernando Alonso ha acabat últim. En bàsquet, Catalunya ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest matí al Nou Congost. Una derrota per 74-76, tot i que la selecció catalana ha arribat a tenir llançament per guanyar el partit a l'últim instant. De l'ambient que s'ha viscut a Manresa, n'ha parlat el base Guillem Vives.
4: Bé, molt bonic, molta gent que ho sentia, que tenia ganes de veure la selecció i com dic, nosaltres en volem jugar més i ojalà que ho puguem fer més atractiu perquè pugui venir més gent.
0: Un sentiment que, de fet, comparteix el seleccionador de Catalunya, Jaume Pons Arnau, perquè aquest amistós ha suposat que Catalunya pogués tornar a jugar després de 3 anys de fer-ho l'última vegada, quan va disputar un duel també amistós contra l'Argentina. Escoltem, com diem, sentim més ben dit, el tècnic Jaume Pons Arnau.
5: A veure si es pot repetir i continuar aquesta festa del nostre bàsquet, perquè doncs, ja sigui alguna cosa regular, i que aquesta festa serveixi doncs, per reivindicar el nostre bàsquet, no? Que és un bàsquet referent arreu del món.
3: 3CAT Info.
0: En hoquei patins, el Vilafranca és nou equip de l'hoquei lliga masculina. Ho ha aconseguit després d'imposar-se al Manlleu per 6-4 en el partit de tornada de la final, disputat un mes després de l'anada. D'aquesta situació, precisament, n'ha parlat el capità del Manlleu, Roger Codinach. Són declaracions a la xarxa.
6: Aquesta temporada molt difícil. La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure... I mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny. És molt difícil. I estic molt content de l'equip perquè la veritat és que fa 3 setmanes que no entrenem.
0: I és que aquesta queixa ve de lluny. El Manlleu considera que hauria d'haver pujat directament perquè va acabar la Lliga regular líder quan es van acabar els partits. Però el Lloret va impugnar el seu últim partit, li van donar la raó, i per tant el Lloret va acabar sent campió i això va enviar el Manlleu al play-off. El Manlleu va presentar recurs, el TAS va suspendre el play-off de manera cautelar, però al final s'ha acabat jugant amb victòria del Vilafranca. Un Vilafranca on el seu capità, Roger Martí, no entén què ha volgut fer el Manlleu.
7: Sí, ja se sabia el que ha fet el Manlleu, no, per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, bueno, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però bueno... Crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
0: Explicada aquesta polèmica, hem de dir que al final els equips que pugen a l'hoquei lliga masculina són el Lloret i el Vilafranca.
3: L'actualitat esportiva a fons.
0: Parlem ara de futbol per tancar aquest bloc esportiu, perquè aquesta nit comencen els setzens de final del Mundial amb el duel entre Sud-àfrica i el Canadà, un partit que començarà a les 9 del vespre. Tot això unes hores després que acabés la fase de grups, en què destaca el Jordània 1, Argentina 3. En aquest partit, Leo Messi ha estat suplent, però ha tornat a marcar, aquesta vegada de falta directa, per seguir ampliant la seva llegenda i arribar als 19 gols en Mundials. A més, s'ha convertit en el primer futbolista de la història que encadena 7 partits consecutius marcant en cites mundialistes. Una Argentina, per cert, que disputarà els setzens de final contra Cap Verd, un setzens de final que, amb la fase de grups finalitzada, ja han quedat definits. I a més del Cap Verd Argentina i el Sud-Àfrica-Canadà, podem destacar, per exemple, el França-Suècia, l'Espanya-Àustria o el Portugal-Croàcia.
3: 3CAT Info.
8: Bona tarda, són les 5. Quatre dies després del doble terratrèmol de Veneçuela, els equips de rescat continuen recuperant cadàvers de sota la runa. Els veneçolans denuncien que falta maquinària per a les tasques de desenrunament mentre creix l'alerta sanitària per l'enorme quantitat de persones mortes. L'última xifra oficial és de 1.430 morts i més de 50.000 desapareguts. Hi ha 9 ciutadans espanyols que ja han perdut la vida. L'Iran ataca objectius nord-americans a Bahrein i Kuwait després dels nous bombardejos dels Estats Units sobre posicions iranianes pròximes a l'estret d'Hormuz. Al sud del Líban també continuen els bombardejos d'Israel i els combats en Hezbollah, en què ha mort un soldat israelià. Dos morts aquest matí al districte de Sant Martí, a Barcelona, quan un cotxe que fugia dels Mossos ha xocat contra un turisme aturat en un semàfor. Els bombers han hagut de treure els vehicles 3 persones. Tot indica que el conductor del cotxe que fugia anava drogat. A Benicàssim, a la Plana Alta, 4 persones han mort i 6 han resultat ferides en un accident de trànsit. I també moren 11 persones en un accident d'una avioneta civil que s'ha estavellat a l'est de França. Els ocupants de l'aparell participaven en uns exercicis de paracaigudisme i tots han perdut la vida. Nou rècord de calor a Alemanya, que assoleix els 41,7 graus, 2 dècimes més que ahir, mentre les altes temperatures es desplacen cap a l'est d'Europa. L'OMS xifra en més de 1.300 les morts arran de la calorada, però es preveu que en siguin més. Els sectors hotelers i de restauració i els comerços de les poblacions catalanes per on passarà el tour preveuen bones ocupacions. Els hotels de Barcelona estaran plens i els apartaments turístics arriben al 80% de l'ocupació al cap de setmana, que ve coincidint amb l'inici d'aquesta cursa. I s'ajorna el concert que havien de fer a l'Auditori de Barcelona Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Veneçuela pels terratrèmols. Estava previst per al pròxim 7 de juliol i ara es farà en una data encara per determinar. Dudamel ha expressat la seva profunda tristesa per no poder venir a Barcelona, però ha afegit que en moments com aquest la prioritat és per costat al poble veneçolà.
3: Esports.
0: Ayogura ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Àlex Márquez ha estat 5è, remuntant des de la 12a plaça, i Marc Márquez 7è, en un Gran Premi marcat per la caiguda del fins ara líder Marco Bezzecchi. A la Fórmula 1, victòria de George Russell al Gran Premi d'Àustria, que sortia des de la pole i ha dominat la cursa. El pilot de Red Bull, Max Verstappen, ha estat segon i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha acabat tercer. I en futbol, aquest vespre a les 9, comencen els setzens de final del Mundial. Ho faran amb el duel entre Sud-àfrica i el Canadà.
8: I completem els titulars en la previsió meteorològica. Sol i calor intensa a la costa i augment dels núvols a les comarques interiors del sud i al Pirineu. Fortes tempestes i pedregades es van desplaçant per l'Aragó i de retruc poden deixar xàfecs i ventades molt fortes a les comarques de Ponent. Tronades a l'Alt Pirineu.
3: Trescat Info.
8: Passen 4 minuts de les 5 de la tarda. Us saluda Vicent Mifsud, que us acompanyaré fins a les 6 amb tota l'actualitat aquí en 3CAT Info. Veneçuela continua recuperant cadàvers de sota la runa després del doble terratrèmol de dimecres. Els supervivents es recuperen en comptagotes i l'últim balanç oficial parla de 1.430 morts. Els veneçolans denuncien falta de recursos i preocupa l'emergència sanitària per l'acumulació de cossos sota els edificis ensorrats. Les xifres es podrien disparar perquè encara hi ha 50.000 persones desaparegudes. Han passat més de 72 hores i les opcions de trobar supervivents disminueixen cada vegada més. Les més de 130 rèpliques que hi ha hagut des de dimecres, algunes de magnitud superior a 5, dificulten les tasques d'uns equips de rescat que treballen nit i dia per poder treure persones amb vida.
9: José, ¿cómo estás tú? ¿Estás al lado del armario? ¿Al lado de un bombillo? Para ver si te puedo pasar ahí por donde ves la luz. Donde ves la luz, te voy a pasar el agua.
10: Las gafas listas para el paciente, por favor. Te ayudo, Fred.
11: Vamos avanzando.
10: Eso, las gafas para el niño, las gafas para el niño. ¿Cuál era el bracito? Este es el bracito, ¿cierto? Ok.
12: Mira, cuando vayas a bajar, te vas a quedar con los ojos cerrados. Vamos a moverte mucho, pero no te vamos a dejar caer.
8: Moments destacats d'aquests rescats que encara estan produint-se. L'emergència de Veneçuela està posant en evidència la fragilitat dels serveis bàsics d'un país que des de fa anys arrossega una greu crisi política i social. Supervivents del sisme es queixen que falten recursos sanitaris, maquinària per desenrunar i també efectius del rescat veneçolans.
13: Soy sobreviviente de aquí. Toda mi familia se quedó aquí y muchos familiares míos. La gente necesita saber la verdad. Solamente la gente de México y Salvador son los que nos están ayudando, porque la gente de aquí de Venezuela no nos ha dado respuesta. Necesitamos ayuda.
14: No se ha hecho nada. Aquí no tenemos la ayuda de nadie, porque te pone a ver, ok, está bien, está llegando la ayuda de todos lados, pero no se ve, aquí falta gente.
8: I es parla de l'alerta sanitària a l'estat de La Guaira, on hi va haver l'epicentre perquè hi ha milers de cadàvers que encara no s'ha pogut extraure de sota la runa. Pel que fa a les víctimes de nacionalitat espanyola, segons el Ministeri d'Afers Exteriors, hi ha 9 ciutadans espanyols que han mort pels terratrèmols i la xifra de desapareguts s'eleva a les 152 persones. Aquest matí ha arribat a Torrejón de Ardoz el primer avió amb més d'una setantena de ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. Torrejón de Ardoz, Alba Gil.
15: Es tracta de 96 persones, entre les quals hi ha 76 espanyoles i la resta són de 8 nacionalitats diferents. França, Itàlia, Portugal, Bèlgica, Eslovàquia, l'Argentina i també Veneçuela. Són ciutadans de totes les edats, entre les quals hi ha famílies amb nens petits que han aterrat aquest matí en un avió militar a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid. Les han rebut a peu de pista el secretari general de Política de Defensa i el general en cap d'aquesta base. És el mateix avió de l'exèrcit que dijous passat va volar cap a Veneçuela amb 59 efectius de l'UME, 2 enginyers de l'exèrcit de terra i 8 unitats canines, a més de material de primers auxilis i de suport per a rescats. També hi anava un equip de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, l'AECID, per fer una primera identificació de les necessitats humanitàries. De fet, ahir mateix, l'Estat va enviar un segon equip de rescat amb 63 efectius i 9 gossos de rescat de 6 comunitats autònomes. Segons el Ministeri d'Exteriors, s'espera que hi hagi més vols de repatriació en els pròxims dies que podrien fer servir els avions enviats amb ajuda humanitària.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
8: Un altre punt destacat de l'actualitat internacional és l'Orient Mitjà. Els Estats Units i l'Iran mantenen els atacs al Golf Pèrsic i les amenaces mútues, però no donen per trencat el memoràndum per avançar cap a la fi de la guerra. Teheran ha tornat a bombardejar amb drons Kuwait i Bahrain després d'un nou atac nord-americà contra objectius militars al sud de l'Iran. El comandament militar dels Estats Units diu que els seus atacs han anat dirigits contra instal·lacions de vigilància, comunicacions i defensa aèria, així com magatzems de drons i míssils. Donald Trump ha amenaçat les autoritats iranianes a través de la xarxa Truth Social en la possibilitat d'una gran operació militar que posaria fi a la seva existència. L'Iran, però, ha dit que respondrà a qualsevol atac contra el seu territori. Segons la Guàrdia Revolucionària, han destruït 8 infraestructures de l'exèrcit dels Estats Units a Bahrain i Kuwait. El ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi, diu que mantindran el control sobre la navegació a l'estret d'Hormuz almenys durant el pròxim mes, tot i la pressió nord-americana.
11: Qualsevol intent d'adoptar acords nous o diferents del que està aplicant la República Islàmica de l'Iran només conduirà a situacions més complicades i retards en la reobertura de l'estret d'Hormuz i augmentarà les tensions, com ja han vist en les dues últimes nits.
8: En el front del Líban també continuen els combats, malgrat l'acord de divendres entre Israel i el govern de Beirut. Un soldat israelià ha mort en enfrontaments amb milicians de Hezbollah, cosa que eleva a 38 el nombre de militars d'Israel morts en atacs de la guerrilla xiita. L'exèrcit d'Israel havia matat hores abans una persona en un bombardeig. Des de l'inici de la guerra al Líban, el 2 de març, han matat més de 4.000 persones. I justament Israel ha aprovat reconèixer el genocidi armeni, un terme rebutjat frontalment per Turquia. El govern de Benjamin Netanyahu ha pres la decisió després que els turcs hagin qualificat repetides vegades l'ofensiva sobre Gaza de genocidi i hagin reconegut Palestina com a estat. Fins ara els executius israelians havien evitat fer aquest reconeixement per no molestar Turquia, però finalment l'han fet en un moment de tensió entre els dos països. El ministre d'Afers Estrangers, Gideon Saar, ho ha justificat com un deure del poble jueu.
16: Aquest genocidi horrorós que va tenir lloc fa més d'un segle i els fets històrics del qual ja no es qüestionen seriosament va causar la mort 1.5 milió de persones i va destruir un antic patrimoni cultural i històric. Com a jueus i especialment com a estat-nació del poble jueu, crec que és el nostre deure moral prendre aquesta decisió.
8: El genocidi armeni el reconeixen una trentena de països, entre els quals els Estats Units, França i Alemanya, i institucions com el Parlament Europeu. Va ser una campanya massiva de deportacions i massacres impulsades el 1915 durant l'aleshores Imperi Otomà. Les estimacions xifren els morts entre 600.000 i 1.5 milió.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
8: Ens ocupem de l'actualitat més pròxima a casa nostra. Dues persones mortes i una de ferida a Barcelona quan un cotxe que fugia dels Mossos d'Esquadra ha xocat contra un turisme que estava aturat en un semàfor. El sinistre ha passat aquest matí al districte de Sant Martí. Cap a les 9, els Mossos d'Esquadra han rebut una alerta d'un vehicle que circulava de forma temerària. Quan ja han arribat la patrulla i l'han volgut aturar, ha començat una persecució a gran velocitat pels carrers de la zona. El conductor que fugia ha continuat circulant de manera temerària, pujant per les voreres i anant en contradirecció fins que acaba xocant contra un altre turisme que estava aturat a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Ho explica l'Àlvaro, veí de la zona i testimoni dels fets.
17: I he vist que el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
8: Segons ha explicat l'Ajuntament de Barcelona, en un comunicat, un dels vehicles ha volcat i els bombers de Barcelona han hagut d'escarcerar tres persones, els dos conductors que han mort a l'acte i l'acompanyant del vehicle que estava aturat al semàfor, una dona que ha resultat ferida i que han traslladat a un hospital. En un missatge a X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que tot apunta que el conductor que fugia anava drogat. Ara la Guàrdia Urbana investiga les causes del sinistre. I a més d'aquest sinistre, quatre persones han mort i sis més han resultat ferides en un accident de trànsit de matinada a Benicàssim, a la Plana Alta, en concret a la carretera N340, quan passaven 20 minuts de les 2 de la matinada. Encara se'n desconeixen les causes. Els ferits, amb politraumatismes i contusions de diversa consideració, els han traslladat a l'hospital. També sinistre a França. 11 persones han mort en l'accident d'una avioneta civil que s'ha estavellat en una localitat a prop de Nancy, a l'est del país. Tots els ocupants de l'aparell, que participaven en uns exercicis de paracaigudisme, han perdut la vida, segons les autoritats franceses. Es tracta del pilot de l'avioneta, 5 alumnes i 5 monitors. L'accident s'ha produït poc després de l'enlairament i ara les autoritats n'estan investigant les causes. Falta un minut i mig per a un quart de 6 de la tarda i parlem de calor, la que afecta el centre d'Europa. Alemanya ha assolit un nou rècord amb 41,7 graus, dues dècimes més que ahir, i Polònia també amb 40 i mig, mentre les altes temperatures es desplacen cap a l'est d'Europa. El director general de l'Organització Mundial de la Salut xifra més de 1.300 les persones mortes a Europa en una setmana de calorada. Però el balanç pot augmentar considerablement en els pròxims dies. Només ahir a París hi va haver un centenar de morts. França ha registrat aquesta setmana 1.000 morts més del que és habitual a causa de les altes temperatures. La ministra francesa de Salut, Stéphanie Rist, ha dit a la televisió que l'onada en qualsevol cas no provocarà tantes víctimes com la del 2003, en què van morir 15.000 persones.
18: Si la canícula és comparable d'un punt
19: de vista, tot i que l'onada de calor és comparable a la del 2003, probablement no estem en la mateixa situació des d'un punt de vista sanitari. El 2003 no teníem els mateixos coneixements mèdics sobre les onades de calor, ni tampoc disposàvem de la mateixa organització de l'Estat. Veiem que el fet de fer prevenció i de tenir espais climatitzats a les residències de gent gran probablement farà que no hi hagi la mateixa mortalitat.
8: Polítics de signe divers han criticat durament la gestió de la crisi que ha fet el govern de Sebastián Lecornu. Doncs acabem aquesta informació, arribem a l'àrea de servei, anem a consultar com està el trànsit i posteriorment el temps per actualitzar la situació i la previsió meteorològica.

0: Comencem per la situació a les carreteres. Carmila Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda, Vicent. Començarem parlant de la P7. Hi ha retencions de Banyeres del Penedès a la Granada en sentit nord. També a l'N340 se'n ressent d'aquestes retencions a la P7 i n'hi ha a Vilafranca del Penedès també en sentit nord. A la C31 i C65 des dels nuclis de la Vall d'Aro en sentit Llagostera i a Llagostera retencions a la C35 cap a l'enllaç amb la P7. A l'N240, retencions a Montblanc, cap a l'enllaç amb l'AP2. A la C16, a la 9 de Berguedà, en sentit sud, cap a Berga. A l'N2, a Tordera, en sentit sud. A la C17, a Ripoll, també en sentit sud. A la C32, a Sant Andreu de Llavaneres, en sentit sud. A la C33, a Montcada i Reixac, cap a l'entrada a Barcelona. I finalment, a Barcelona, a la Ronda Litoral, a l'altura de la Barceloneta, en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: El temps. La previsió meteorològica l'actualitzem amb el Dani Ravidez. Dani, bona tarda.
2: Bona tarda. Tenim notícia perquè hi ha grans tempestes al Baix Aragó en aquests moments. Són fortes i de 18 a 20 hores, és a dir, de les 6 fins a les 8 i una mica més endavant, vespre i nit, podrien entrar per l'oest de Catalunya, principalment Franja de Ponent, però també de la Noguera cap al nord, la Ribagorça, com dèiem, la Llitera, punts del Montsec, del Pallars Jussà, i també algunes tempestes cap a l'Alt Pirineu, Vall d'Aran, Pallars i Alta Ribagorça. Ara mateix s'observa una tempesta molt forta, probablement amb pedra i fortes ventades, entre Belchite i la zona de Carinyena, i això afecta o pot afectar l'autopista AP2, que va de Lleida cap a Saragossa. Molta precaució, perquè preveiem ràfegues. Potser no arriben les tempestes, però arribaran probablement esclafits càlids amb pujades de temperatura sobtada de més de 80 o 100 km per hora en aquests sectors que dèiem de la Franja de Ponent, la Noguera cap al nord, i, per tant, precaució. A la resta de Catalunya, sol i calor, molta, molta calor, però amb aquest augment dels núvols per l'oest, arribant també al Pirineu i Catalunya central. Avui hem arribat a 39,4 a la ciutat de Lleida, gairebé 40, 39 a Albesa, 39 a Poal, 39 també als de Balaguer, a Torres de Segre, 37 a Súria, a Sallent o a Olost, a Lluçanès, 38 a Tremp i a Mollerussa. Demà la temperatura baixa entre 2 i 4 graus i, atenció, demà una tempesta forta, hi ha un avís del Meteocat, al Ripollès, a la Garrotxa, més de 20 litres per metre bat en mitja hora i, a més, amb pedra o calamarsa.
0: Gràcies, Dani. Estarem molt atents a aquestes tempestes i el temps que ens ve el canvi en les pròximes
2: sí.
0: hores.
2: Amb les ventades, el que quedi del foc o les escorrialles del foc de Tamarit, s'ha de vigilar, perquè si es fes gros, el vent de l'oest el podria portar cap a la Noguera, diguem-ho així. Sí.
0: Doncs molt pendents. Moltíssimes gràcies.
2: Sí. Fins ara.
0: Fins ara.
3: L'empaïment està molt malament, hi ha dèficits de senyalització, hi ha molts vehicles avariats que no retiren, hi ha àrees de servei, la gent es queixa de falta de seguretat.
4: La P7 ha deixat de ser una autopista? AP7 al límit, 30 minuts. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info. Passen 4 minuts d'un quart de 6. Els sectors hoteler, de la restauració i del comerç de les localitats catalanes, per on passarà el Tour de França a partir del cap de setmana que ve, es freguen les mans, confien en els beneficis econòmics que els hi comportarà el pas d'aquesta emblemàtica cursa ciclista. Dissabte que ve el Tour comença a Barcelona, els hotels de la ciutat estaran plens i els apartaments turístics tindran una bona ocupació. Sentim Roger Grau, director de l'hotel NA de la Rambla de Catalunya, i Marian Muro, directora general de la patronal Apertura, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
5: Hem notat un repunt de la demanda, tant a nivell de tarifa mitja com de número de reserves. Estem preveient unes ocupacions al voltant del 100%, o sigui que fregarem el ple durant els 3 dies que estarà el Tour per aquí a Barcelona.
6: Estem als voltants del 80% d'ocupació. Fonamentalment són famílies o aficionats d'Espanya o dels mercats europeus de proximitat.
0: Granollers i Tarragona també acolliran sortides d'etapes. David Vázquez i Berta Cabré, presidents de la Federació d'Hostaleria respectives, preveuen que comportarà avantatges presents i futurs per a aquestes poblacions.
7: Estem il·lusionats perquè, al final, quan ve un gran esdeveniment, poc o molt, segurament ens aportarà algun retorn. Sabem que aquell dia, el dilluns, a dia 6, estarà tot ple.
8: A vegades no és només l'impacte en aquell moment en què es produeix, sinó l'impacte que això generarà de cara al futur i, per tant, de reconeixement de la nostra destinació.
0: Tot i això, també avisen dels problemes de mobilitat que provocarà el pas del Tour. I atenció, perquè a partir de l'1 de juliol, comprar productes online en plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. La Unió Europea imposarà una nova taxa arancelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. Afectarà els enviaments de venedors de qualsevol país no comunitari. El professor de la UOC i expert en logística, Cristian Castillo, fa aquest avís.
9: Tots aquells productes, paqueteria principalment, que arribin fins a 150 euros, que fins ara estaven exemptes de pagar cap taxa duanera, doncs ara sí que hauran de tenir un preu fixe d'uns 3 euros per cada partida arancelària. Això vol dir que podríem tenir samarretes, però si són de diferents materials i, per tant, tenen diferent categoria arancelària, s'haurien d'aplicar aquests 3 euros per cada categoria.
0: Castillo aconsella que a partir d'ara els compradors per internet s'asseguren des d'on es fan els enviaments dels productes que adquireixen i si el preu es paga, que paguen ja inclou la taxa. L'any passat van entrar als països comunitaris prop de 6.000 milions de petits paquets, sobretot d'Àsia. I no deixem l'Àsia, concretament la Xina, perquè les autoritats locals de Xinjiang, al sud de la Xina, han afavorit l'estil europeu als edificis i les importacions del vell continent com a atractiu turístic, aprofitant que des dels 570.000 habitants de Xinjiang i la seva comarca, uns 12.000 viuen a Europa, sobretot a Espanya. Pequín, Francesc Canals.
10: El Xinjiang del que van emigrar tantes famílies a partir dels 80 del segle passat era el camp xinès arruïnat pel maoisme, un poblet amb arrossars i pesca al riu que la comunitat xinesa a Catalunya, 40 anys després, s'hi continua referint com el meu poble, quan els camps s'han convertit en gratacels amb ascensors exteriors i centres comercials. El Zhou Jianhong, als seus 63 anys, és el president de l'associació Xinjiang de Barcelona. Davant d'una botiga de loteries esportives amb els escuts preeminents del Barça, el Madrid i els dos Manchesters, recorda com era el Xinjiang del que va marxar per instal·lar-se a Catalunya.
11: Antes Xinjiang, pueblo pobre. Antes España, más mejor. La gente de Xinjiang quiere a España, que puede ganar dinero y después lleva a pueblo para padre, madre, para familia mejor. Ahora, nosotros en China también ya está muy bien, muy bien.
10: El Jianhong pertany a la primera generació d'emigrants que es pot permetre ara venir algunes setmanes a Xinjiang perquè el restaurant que té aquest culer militant a Roda de Barà el porta la filla.
11: Visca la passa, sí, sí, sí, sí.
10: Les generacions posteriors que treballen activament a Catalunya tot l'any solen visitar el poble per l'any nou xinès, entre finals de gener i finals de febrer. Per això, des de Xinjiang, Catalunya Ràdio ha parlat per videoconferència amb el Chanting, que ara mateix és a Santa Coloma de Gramenet. La seva àvia, la Ji Jianglan, m'ha convidat amablement a casa seva, a la zona més moderna i benestant de Xinjiang, per parlar amb el Chanting i, mentre ell la saluda, es gira cap a mi i, en posat satisfet, diu això.
12: Oi, que és guapo, el meu net.
10: Guia turístic i influencer, el Chanting cuina al mercat de Fondo per a 17 milions de seguidors a les xarxes. Es va criar a Xinjiang amb l'àvia, però als 10 anys va arribar a Catalunya. 27 anys després, casat amb dues criatures, defineix la seva identitat així.
13: Jo em diria que sóc xinès, però sóc emigrant de generació 1.5. Que vol dir que els pares van vindre, que serà la generació 1, però jo no sóc la segona generació. Som una generació superespecial que portem les dues cultures dintre nostra. Puc posar-me el pell d'un català i puc posar-me el pell d'un xinès.
0: Doncs amb aquest repàs sobre la situació dels europeus que viuen en camí entre la Xina i la nostra terra, arribem al moment de la informació esportiva.
14: Esports.
0: amb el Xavi Soler. Bona tarda.
14: Bona tarda. Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP per davant de Raúl Fernández i de Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè, mentre que Àlex Márquez ha protagonitzat la gran remuntada de la cursa i ha acabat cinquè després de sortir des de la dotzena posició. Marc Márquez ha parlat de la cursa, sobretot del seu toc amb Gian Antonio. Són declaracions a DAZN.
15: Acato las decisiones de dirección de carrera. Ellos han decidido que es lance de carrera y, bueno, ¿qué hacer? Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto, he sacado un séptimo, pero lo importante es que, ya te digo, para mí salir de Holanda, ya lo vi el FP1, que era salir sin lesiones y esperar a la siguiente.
14: La victòria d'Ayogura, per cert, és la primera d'un japonès a la categoria reina de motociclisme en 22 anys. A l'apartat negatiu, Bezzecchi, a aquesta hora, és de l'Hospital de Groningen per determinar quina lesió té. També han abandonat Pecco Bagnaia i Pedro Acosta, aquest últim per un problema físic. El mateix Acosta ha confirmat que dimarts superarà. A la general, com deien, Jorge Martín és nou líder amb 193 punts, 7 més que Bezzecchi. Sentim Martín també en declaracions a DAZN.
16: Pensándolo bien, ¿no? Volver a ser líder después de Montmeló 2024, después del infierno que pasé, significa mucho, ¿no? Mucho trabajo, muchas horas, mucho... Bueno, una pesadilla, ¿no? Parecía, pero aquí estamos de nuevo, hemos conseguido volver a este liderato. Ahora, me preguntabas, yo creo que viene lo más difícil, ¿no? Que es mantenerse.
14: Marc Márquez queda a 40 punts. En Moto3, victòria del líder del Mundial, Máximo Quiles. El català Joel Esteban ha quedat 12è. Quiles té 90 punts de marge a la general respecte d'Álvaro Carpe. A Moto2, victòria per 24 mil·lèsimes de David Alonso sobre el líder del Mundial, Manu González.
17: 3CAT Info.
14: Encara en motor, George Russell guanya el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 per davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que acaba tercer a la general del Mundial. Russell retalla punts sobre Antonelli, que manté el lideratge ara amb 40 de marge. El pròxim Gran Premi és el de la Gran Bretanya a Silverstone la setmana vinent. Perdem ara de bàsquet perquè Catalunya ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest matí al Nou Congost, una derrota per 74-76, tot i que la selecció catalana ha arribat a tenir llançament per guanyar el partit. De l'ambient a Manresa n'ha parlat el base Guillem Vives.
18: Bé, molt bonic, molta gent que ho sentia, que tenia ganes de veure la selecció i com dic, nosaltres en volem jugar més i ojalà que ho puguem fer més atractiu perquè pugui venir més gent.
14: D'altra banda, aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys de l'última vegada quan va disputar un duel contra l'Argentina. El seleccionador Jaume Panzarnau ha desitjat que aquests partits siguin més regulars.
19: A veure si es pot repetir i continuar aquesta festa del nostre bàsquet, perquè doncs, ja sigui alguna cosa regular, i que aquesta festa serveixi doncs, per reivindicar el nostre bàsquet, no? Que és un bàsquet referent arreu del món.
14: Més de 2.500 espectadors han estat avui al Nou Congost de Manresa.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: Parlem ara d'hoquei patins perquè el Vilafranca és nou equip de l'hoquei lliga masculina. Ho ha aconseguit després d'imposar-se al Manlleu per 6-4 en el partit de tornada de la final disputat un mes després de l'anada. D'una queixa que ve de lluny, ja que el Manlleu considera que hauria d'haver pujat quan va acabar la lliga regular líder, però la impugnació del Lloret pel seu últim partit va fer el Lloret campió i va enviar el Manlleu al playoff. El Manlleu va presentar recurs, el TAS va suspendre el playoff, però al final s'ha acabat jugant. El capità del Vilafranca, Roger Martí, no entén, ho explicava al Tot Gira de Catalunya Ràdio, el que ha volgut fer el Manlleu.
20: Sí, crec que aquesta protesta que fan ells ja ha succeït diverses vegades aquesta temporada. Al final la protesta no té cap sentit. Si al final si un equip presenta alineació indeguda, si l'alineació és indeguda, s'ha de donar els 3 punts. Això ja ha sigut així moltes vegades. I, bueno, llavors, l'única opció que queda és pensar que ho han fet per allargar el tema.
14: Explicada aquesta polèmica, al final, els equips que pugen a l'hoquei lliga masculina són el Lloret i el Vilafranca. Parlem de futbol. Aquesta nit comencen els 16s de final del Mundial amb el duel entre Sud-àfrica i Canadà. Tots els 16s ja s'han definit, seran aquests: Brasil, Japó, Alemanya, Paraguai, Països Baixos, Marroc, Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia, Mèxic, Equador, Anglaterra, República Democràtica del Congo, Bèlgica, Senegal, Estats Units, Bòsnia, Portugal, Croàcia, Suïssa, Algèria, Espanya, Àustria, Austràlia, Egipte i Colòmbia, Ghana. Com diem, aquesta nit començaran aquests 16s, a partir de les 9 serà el primer partit entre les seleccions de Sud-àfrica i del Canadà.

0: Dos quarts de sis, aquestes són les notícies més destacades de l'actualitat que estem contant-vos a 3CAT Info. Quatre dies després del doble terratrèmol de Veneçuela, els equips de rescat continuen recuperant cadàvers de sota la runa. Els veneçolans denuncien que falta maquinària per a les tasques de desenrunament mentre creix l'alerta sanitària per l'enorme quantitat de persones mortes. L'última xifra oficial és de 1.430 morts i més de 50.000 desapareguts. Hi ha 9 ciutadans espanyols que hi han perdut la vida. L'Iran ataca objectius nord-americans a Bahrain i Kuwait després dels nous bombardejos dels Estats Units sobre posicions iranianes pròximes a l'estret d'Hormuz. Al sud del Líban també continuen els bombardejos d'Israel i els combats amb Hezbollah, en què ha mort un soldat israelià. I a més d'aquestes qüestions, en la pròxima mitja hora també us parlarem de les despeses de les llars catalanes, que en els últims 10 anys han crescut un 25%. Un terç es destinen a pagar l'habitatge i a les llars amb menys recursos representa gairebé la meitat dels ingressos. Puja la despesa en educació, sanitat, plataformes de streaming i avions, i baixa en premsa, llibres i tabac. I també pararem atenció a la situació econòmica i social de l'Alemanya, que ha assolit un nou rècord de pobresa. Més de 13 milions de persones viuen sota un llindar que els impedeix fer front a despeses imprevistes. I coincidint amb l'any Gaudí, la Catedral de Mallorca exposa la reforma revolucionària que hi va fer l'arquitecte català. L'exposició es podrà visitar durant un any. A més de tot això, que destaquem dels esports, Xavi Soler?
1: Bona tarda, que Jos Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria per davant de Verstappen i Antonelli. A la general, Antonelli és líder amb 40 punts de marge sobre Russell, i Caio Gura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de motos amb Marc Márquez setè. Jorge Martín és el nou líder de la general.
0: Doncs completem aquest resum del més destacat amb la previsió meteorològica. Sol i calor intensa a la costa i augment dels núvols a les comarques interiors del sud i el Pirineu. Fortes tempestes i pedregades es van desplaçant per l'Aragó i de retruc poden deixar xàfecs i ventades molt fortes a les comarques de Ponent. Tronades a l'Alt Pirineu. Passen 3 minuts de 5:45. Veneçuela continua recuperant cadàvers de sota la runa després del doble terratrèmol de dimecres. Els supervivents es recuperen en comptagotes i l'últim balanç oficial parla de 1.430 morts. Els veneçolans denuncien falta de recursos i preocupa l'emergència sanitària per l'acumulació de cossos sota els edificis ensorrats. Les xifres es podrien disparar perquè encara hi ha 50.000 persones desaparegudes. Han passat més de 72 hores i les opcions de trobar supervivents disminueixen cada vegada més. Les més de 130 rèpliques que hi ha hagut des de dimecres, algunes de magnitud superior a 5, dificulten les tasques d'uns equips de rescat que treballen nit i dia per poder trobar persones amb vida.
2: José, ¿cómo estás tú? ¿Estás al lado del armario? ¿Al lado de un bombillo? Para ver si te puedo pasar ahí por donde ves la luz. Donde ves la luz, te voy a pasar el agua.
3: Las gafas listas para el paciente, por favor. Te ayudo, Fred.
4: Vamos avanzando.
3: Esto es las gafas para el niño, las gafas para el niño. ¿Cuál era el bracito? Este es el bracito, ¿cierto? Ok.
5: Mira, cuando vayas a bajar, te vas a quedar con los ojos cerrados. Vamos a moverte mucho, pero no te vamos a dejar caer.
0: L'emergència de Veneçuela està posant en evidència la fragilitat dels serveis bàsics d'un país que des de fa anys arrossega una greu crisi política i social. Supervivents del sisme es queixen que falten recursos sanitaris, maquinària per desenrunar i també efectius de rescat veneçolans.
6: Soy sobreviviente aquí. Toda mi familia se quedó aquí y muchos familiares míos. La gente necesita saber la verdad. Solamente la gente de Estados Unidos, de México y Salvador son los que nos están ayudando, porque la gente de aquí de Venezuela no nos ha dado respuesta. Necesitamos ayuda.
7: No se ha hecho nada. Aquí no tenemos la ayuda de nadie. De nadie, porque te pones a ver, ok, está bien, está llegando la ayuda de todos lados, pero no se ve, aquí falta gente.
0: Pel que fa a les víctimes de nacionalitat espanyola, segons el Ministeri d'Afers Exteriors, hi ha 9 ciutadans espanyols que han mort pels terratrèmols i la xifra de desapareguts s'eleva a les 152 persones. Aquest matí ha arribat a Torrejón de Ardoz el primer avió amb més d'una setantena de ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. Torrejón de Ardoz, Alba Gil.
4: Es tracta de 96 persones, entre les quals hi ha 76 espanyoles i la resta són de 8 nacionalitats diferents. França, Itàlia, Portugal, Bèlgica, Eslovàquia, l'Argentina i també Veneçuela. Són ciutadans de totes les edats, entre les quals hi ha famílies amb nens petits que han aterrat aquest matí en un avió militar a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid. Les han rebut a peu de pista el secretari general de Política de Defensa i el general en cap d'aquesta base. És el mateix avió de l'exèrcit que dijous passat va volar cap a Veneçuela amb 59 efectius de l'UME, 2 enginyers de l'exèrcit de terra i 8 unitats canines, a més de material de primers auxilis i de suport per a rescats. També hi anava un equip de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, l'AECID, per fer una primera identificació de les necessitats humanitàries. De fet, ahir mateix, l'Estat va enviar un segon equip de rescat amb 63 efectius i 9 gossos de rescat de 6 comunitats autònomes. Segons el Ministeri d'Exteriors, s'espera que hi hagi més vols de repatriació en els pròxims dies que podrien fer servir els avions enviats amb ajuda humanitària.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els Estats Units i l'Iran mantenen els atacs al Golf Pèrsic i les amenaces mútues, però no donen per trencat el memoràndum per avançar cap a la fi de la guerra. Teheran ha tornat a bombardejar amb drons Kuwait i Bahrain després d'un nou atac nord-americà contra objectius militars al sud de l'Iran. El comandament militar dels Estats Units diu que els seus atacs han anat dirigits contra instal·lacions de vigilància, comunicacions i defensa aèria, així com magatzems de drons i míssils. L'Iran ha dit que respondrà a qualsevol atac contra el seu territori. Segons la Guàrdia Revolucionària, han destruït infraestructures de l'exèrcit dels Estats Units a Bahrain i Kuwait. El Ministeri d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi, diu que mantindran el control sobre la navegació a l'estret d'Hormuz almenys durant el pròxim mes, tot i la pressió nord-americana.
9: Qualsevol intent d'adoptar acords nous o diferents del que està aplicant la República Islàmica de l'Iran només conduirà a situacions més complicades i retards en la reobertura de l'estret d'Hormuz i augmentarà les tensions, com ja han vist en les dues últimes nits.
0: I en el front del Líban també continuen els combats, malgrat l'acord de divendres entre Israel i el govern de Beirut. Un soldat israelià ha mort en enfrontaments amb milicians de Hezbollah, cosa que eleva 38 el nombre de militars d'Israel morts en atacs de la milícia xiïta. L'exèrcit d'Israel havia matat hores abans una persona en un bombardeig. Des de l'inici de la guerra al Líban, el 2 de març, ha matat més de 4.000 persones.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La inflació i els nous hàbits de consum fan que any rere any la despesa de les llars vagi en augment. En l'última dècada s'ha incrementat un 25% segons l'enquesta de pressupostos familiars de l'Institut Nacional d'Estadística. L'any passat la despesa anual mitjana de les llars catalanes va superar els 38.000 euros. La immensa majoria de les llars destinen bona part dels diners a pagar l'habitatge i les factures de subministraments. De fet, aquesta despesa ja suposa un terç del total. I les llars amb menys ingressos hi destinen gairebé la meitat de recursos. En els últims 10 anys també ha augmentat la despesa en educació i s'ha triplicat en serveis mèdics com fisioteràpia i psicologia. Ara també es gasten més diners en el pagament de plataformes de streaming i en bitllets d'avió. En canvi, cauen les despeses en premsa, llibre, joieria, tabac i loteria. Això, sí, a Alemanya el govern fa mesos que anuncia retallades importants i ja han entrat en vigor les de sanitat, però l'objectiu és fer ajustos també en ajudes familiars i en la dependència. Mentrestant, creix la xifra de pobres a Alemanya. Acaba d'assolir un nou rècord, 13,3 milions. Les entitats del tercer sector adverteixen al govern que, si vol retallar despesa, avaluï amb molta precisió on ho fa. Els més desafavorits ja fa temps que viuen al límit i això pot tenir conseqüències també per al govern. Berlín, Jordi Regàs.
10: Alemanya, si ets una persona sola i cobres menys de 1.400 euros, o si ets una família amb dos menors amb uns ingressos inferiors als 3.000, se't considera pobre. gent que no pot afrontar imprevistos, tal com explica Greta Chabran, autora de l'informe de l'Associació de Pariteta, que aplega les entitats del tercer sector.
11: Si la seva rentadora s'espatlla, hi ha un problema. Si s'espatlla l'ordinador, és un problema. Quan arriben les colònies escolars, també hi ha un problema.
10: Acompanyem en Morat, fill d'immigrants turcs, nascut a Berlín, a l'assessoria que l'ajuda a declarar-se en fallida. Es va quedar sense feina al gener i ara cobra 1.000 euros d'atur. Està decebut de la situació del país.
12: Jo conec aquesta Alemanya que havia estat tan bonica, però aquesta Alemanya avui en dia lamentablement ja no existeix. Tota persona vol viure bé. Si el partit que està al govern no t'ho pot oferir, llavors la gent busca alternatives.
10: Avui en dia la situació a Alemanya és delicada. Des del tercer sector avisen que si el govern retalla el lloc equivocat, això tindrà conseqüències. Greta Chabram.
11: Si quan tens un accident o un problema de salut tens la sensació que no estàs prou protegit, és quan perdem la confiança en les institucions, també en la política. I per això la política social també ha de promoure uns partits que no tendeixin cap a la dreta i que defensin la majoria i l'estabilitat. Decidir que si retallem ho farem entre els pobres és un pas terrible.
10: Entre els més pobres, davant la manca de resposta institucional, l'opció de l'extrema dreta pren cada dia més força. No és casualitat que Alternativa per Alemanya lideri les enquestes a la República Federal ja des de fa un parell de mesos.
8: 3cat Info.
13: Hi, I'm Madonna.
14: Ha fet de la provocació la seva bandera.
15: L'esfera que trio per expressar-me és la sexualitat.
14: I de l'ambició, el seu motor.
15: Ni tan sols pensava que fracassar fos una opció.
14: Va desafiar les normes.
15: La majoria de la gent em considera vulgar i bandarra.
14: I es va convertir en la gran diva de la música. La història darrere de l'ambició rossa, amb material inèdit i testimonis de primera mà. Nits sense ficció. Madonna. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
8: 3CAT Info.
0: 3 minuts i seran 3 quarts de 6. L'Església Evangèlica El Pont ha comprat l'antiga discoteca Metro situada al polígon Les Toses d'Amposta i una de les més grans de la zona per fer-hi un centre de culte. El local estava tancat des del 2014 amb una inversió inicial prevista de 600.000 euros entre la compra i la reforma. A banda del culte volen desenvolupar-hi activitats socials. Arnau Martínez, Amposta.
16: L'entitat ha adquirit l'espai de 3.200 metres quadrats. Aquest cap de setmana un grup de persones han començat a treure runa. A dins hi ha un auditori amb un aforament de 600 persones i sales per desenvolupar un programa per a persones drogodependents i activitats de reforç escolar per a infants vulnerables. Carlos Zaragoza és el pastor de l'Església.
17: He arribat a un punt en què ja no cabem. Ja fem dos cultes, dues reunions. S'estan omplint quasi les dues reunions ja. Llavors vam prendre la decisió de poder buscar un altre local on poder anar, estar tots junts i fer un culto per a tots i no estar en dos cultes i és més pesat al final també.
16: La Metro va obrir el 2005 al polígon Les Toses d'Amposta, que havia de ser un punt de referència a l'oci nocturn de les Terres de l'Ebre. 20 anys després, l'espai està majoritàriament abandonat.
0: I els Mossos d'Esquadra reforcen la seva presència a finques agrícoles del Baix Segre per evitar furts i robatoris en camps i magatzems durant l'època de collita de fruita. El dispositiu de prevenció comença el mes de maig durant l'època de la clarida i acaba a finals del mes de setembre. Aitona Alba Mora.
18: El pla policial inclou augment dels patrullatges a la zona, denúncies a peu de finca i més coordinació entre els cossos de seguretat i els ajuntaments. Sobre la xifra de delictes patrimonials, el cap de l'àrea bàsica policial del Segrià, Xavier Ribelles, parla d'una tendència que es manté al voltant del centenar de casos.
19: Les dades del 21, 22, 23, 24 i 25 ens mostren que en delictes patrimonials estem sobre els 102, 105 fets i no ha variat des de llavors. Per tant, la diferència d'un a l'altre poden ser dos fets, tres fets, quatre fets, més no. És una seqüència, per sort, molt estable.
18: Els lladres s'interessen sobretot per fruita, bateries, gasoil o ferralla per a la revenda. En aquest sentit, els Mossos demanen desconfiar de la venda de productes a preus baixos i trucar al 112 en cas de sospitar de conductes il·legals.

0: l'àrea de servei, us parlem d'una conseqüència en el món cultural del terratrèmol de Veneçuela. S'ha ajornat el concert de Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil del País Sud-americà, que estava prevista per al pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona pels terratrèmols en aquell país. El concert formava part del cicle Barcelona Clàssics i l'organització ha fet un comunicat dient que s'ajorna a una data encara per determinar. Dudamel ha expressat la seva profunda tristesa davant l'obligació de deixar per a més endavant la seva gira amb l'orquestra i ha afegit que en moments com aquest la prioritat és fer costat al poble veneçolà. També ha iniciat una col·laboració amb el programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament per oferir ajuda immediata i suport essencial. I amb aquesta informació, com diem, arribem a l'àrea de servei, començant pel trànsit. Carmina Malagarriga, bona tarda. Quina situació tenim ara a les carreteres?
1: Bona tarda, Vicent. Doncs començarem parlant de la P7. A la P7 hi ha retencions de Banyeres del Penedès a la Granada en sentit nord i el tram nord de la P7 de Llinars a la Roca del Vallès en sentit sud i també a Maçanet de la Selva en el mateix sentit, sentit sud. A l'N340 retencions a Vilafranca del Penedès en sentit nord. A la C31 i C65 des dels nuclis de la Vall d'Aro en sentit Llagostera i a Llagostera retencions a la C35 cap a l'enllaç amb l'AP7. Anem a l'N240 i a retencions a Montblanc cap a l'enllaç amb l'AP2 a la C16. A Guardiola de Berguedà i també a Cercs, en sentit sud, cap a Berga. A l'N2, a Tordera, en sentit sud, a la G600. A Blanes, en sentit nord, cap a Tordera. A la C32, a Sant Andreu de Llavaneres i també a Premià de Dalt, en sentit sud. A la C33, a l'altura de Montcada i Reixac, cap a Barcelona. A la C32, una altra vegada, per un altre tram de la C32, a Gavà, en sentit nord. I finalment també a la Ronda Litoral de Barcelona, en sentit Llobregat. I això és tot per ara. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: El temps. Amb Dani Ramírez.
2: Avui ha fet moltíssima calor. A pujar la temperatura, preveiem 38 a Lleida, finalment han estat 39 graus, però 5 municipis han arribat a aquests 39 graus. Albesa, El Poal, Os de Balaguer, Torres de Segre, 38. A Tremp i a Mollerussa, 37. A Súria, Sallent, Fals i també Olost, al Lluçanès. Ha baixat a Viella, 6 graus respecte a ahir, 28. 30 al Pont de Suert, també ha baixat. I ara estem pendents de grans tempestes violentes, amb tanta calor. Ja preveiem que això podria passar a la zona de l'Aragó, Baix Aragó, entre la zona de Belchite i Carinyena. Tempestes de vent i pedra poden fer mal. Potser no arriben directament a Catalunya, però de retruc ens pot portar ràfegues de vent, potser associades a esclafits, de més de 80, 90 o potser 100 km per hora. Això afectaria la franja de Ponent, la Llitera principalment, Baixa Ribagorça, Alta Ribagorça, i no descartem que entre les 6 i les 8 de la tarda o vespre, o una mica més endavant, aquestes tempestes puguin entrar de la Noguera cap al nord. Noguera, la Vall Fosca, el Pallars Jussà i també l'Alt Pirineu, Vall d'Aran, Pallars i Alta Ribagorça. Si això passa, una tempesta pot ser forta, amb vent més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, ho adverteix amb un avís al Meteocat. A la resta, sol i molta calor i aquest augment dels núvols per l'oest de Catalunya. Demà, dia de sol al matí, baixa la temperatura tant de dia com de nit al Pirineu, puja l'Empordà, al matí farà més calor perquè hi haurà tramuntana rescalfada, i una mica de mestral moderat a l'Ebre. A la tarda, ruixats forts, amb tempesta, pedra o calamarsa, al Ripollès, sobretot, però, la zona de la Garrotxa. La vall de Bianya podria tenir tempestes importants demà.
3: Tresca Info. Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
4: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
3: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyete a Trescat Info.
5: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
3: Trescat Info. Insostenibles.

0: massiva estan reduint la superfície preservada i la seva capacitat per capturar carboni.
1: Ara som en una de les poques zones preservades a la reserva de l'Alto Rio Guamá, on viuen els indis Tembé. En total tenen 280.000 hectàrees de territori, que en 60 anys han perdut un 80% de la selva que tenien.
2: Quan estàs aquí a la selva no et canses, aquí no fa ni calor. És molt tranquil, bufa el vent, estem a la natura i hi ha tot aquest carboni. És molt important per a nosaltres.
3: Carboni aquí, né?
4: I és important per a gent.
1: El Clement és el cacic d'un de la quarantena de poblats de la reserva, un territori on ningú pot entrar-hi sense el seu permís i encara menys talar arbres, plantar-hi o extreure'n res, però la realitat no té res a veure amb el que diu el paper. Acompanyem una patrulla de guardians de la selva. Són els grups que moltes tribus de l'Amazònia han creat per fer fora de les seves terres els invasors. A la reserva dels Tembé hi ha gent que els entra a robar a sair. Els furtius extreuen cedre i altres fustes nobles i hi ha plantacions clandestines de marihuana i de iuca. Acaben de trobar una extensió de terra cremada pels invasors i just al costat hi ha una plantació.
5: Venim tots els guardians. Parlam amb ells una, dues, tres vegades, però la quarta ja no aguantam més i els hi trencam tot. Són plantacions il·legals.
1: Avui qui va plantar la iuca que han arrencat no hi és, però no són poques les vegades que s'han hagut d'enfrontar amb els invasors.
6: Per nosaltres això és molt trist. Si la Constitució fos respectada, tot això estaria intacte. Els rius, els llacs, la selva, els animals, estaria tot bé i nosaltres també estaríem bé. No hauríem de dependre de patrulles de guardes. No estaríem enfrontats amb ells, ni hauríem d'estar intercanviant trets, com ja ha passat més d'un cop.
7: Hem vist un foc, anem cap allà per mirar-ho.
1: Els incendis forestals van cremar només el 2024 156.000 quilòmetres quadrats a l'Amazònia, la superfície més gran en 40 anys. En una zona on és costum cremar la terra després de les collites i on el foc s'utilitza per destruir la selva que es vol fer servir per pastures, plantacions intensives o per extreure'n qualsevol altra riquesa, la pujada de temperatures incrementa el problema.
8: Això s'està escalfant cada cop més. L'any passat vàrem tenir un incendi enorme. Encara no teníem aquest servei de bombers als poblats i va haver de sortir tothom per mirar d'apagar-lo, homes i dones. Només es van quedar els nens i la gent gran. Va cremar 15 dies i el va apagar la pluja. Es va ajuntar un foc dels furtius i un fet pels mateixos indis a la plantació. Vàrem perdre el control i se'ns va escapar.
1: A les aldees de l'Alto Rio Guamá, els Tembé viuen del que planten, cacen i pesquen i dels ajuts que els dona el govern. Són testimonis que, a més desforestació, menys pluges i més calor. L'any passat van patir la sequera més greu dels últims 40 anys i a les plantacions del Wendel encara se'n veuen els senyals.
9: La gent diu que mai havia vist una sequera com aquesta. Arbres al mig de la selva, morts i aquí. No van poder aprofitar res de sair. L'estiu va ser tan dur que els rams s'obrien i no prosperaven. Mira, això són senyals de la calor. Aquell d'allà ja està mort.
10: Insostenibles.
11: Doncs pràcticament estem a 6 minuts de les 6 de la tarda. Moment per a l'actualitat esportiva.
10: Esports.
11: Xavi Soler, bona tarda.
12: Bona tarda, comencem parlant de motor. El japonès Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP per davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que ara és el nou líder del Mundial per la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè, mentre que el seu germà Àlex ha protagonitzat la gran remuntada de la cursa, acabat cinquè, després de sortir des de la dotzena posició. Marc Márquez ha parlat de la cursa, sobretot del seu toc amb Dijan Antonio. Són declaracions a DAZN.
13: Acato las decisiones de dirección de carrera. Ellos han decidido que es lance de carrera y, bueno, ¿qué hacer? Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto, he sacado un séptimo, pero lo importante es que, ya te digo, para mí salir de Holanda, ya lo vi el FP1, que era salir sin lesiones y esperar la siguiente.
12: La victòria d'Ayogura, per cert, és la primera d'un japonès a la categoria reina del motociclisme en 22 anys. A l'apartat negatiu, Bezzecchi, aquesta hora és a l'Hospital de Groningen per determinar quina lesió té. També han abandonat Pecco Bagnaia i Pedro Acosta, aquest últim per un problema físic. El mateix Acosta ha confirmat que dimarts superarà.

0: A la general, Jorge Martínez, el nou líder amb 193 punts, 7 més que Bezzecchi, mentre que Marc Márquez queda 40 punts. En Moto3, victòria del líder del Mundial, Máximo Quiles. En Moto2, victòria per 24 mil·lèsimes de David Alonso sobre el líder del Mundial, Manu González. I George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 per davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer. A la general del Mundial, Russell retalla punts sobre Antonelli, que manté el lideratge ara amb 40 punts de marge. El pròxim Gran Premi és el de la Gran Bretanya, Silverstone, la setmana vinent.
1: 3CAT Info.
0: Parlem ara de bàsquet perquè Catalunya ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest matí al Nou Congost. Una derrota per 74-76, tot i que la selecció catalana ha arribat a tenir llançament per guanyar el partit. De l'ambient a Manresa n'ha parlat el base Guillem Vives.
2: Bé, molt bonic, molta gent que ho sentia, que tenia ganes de veure la selecció i com dic, nosaltres en volem jugar més i ojalà que ho puguem fer més atractiu perquè pugui venir més gent.
0: D'altra banda, aquesta amistosa ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys de l'última vegada, quan va disputar un duel contra l'Argentina. El seleccionador Jaume Pons Arnau ha desitjat que aquests partits siguin més regulars.
3: A veure si es pot repetir i continuar aquesta festa del nostre bàsquet, perquè ja sigui alguna cosa regular, i que aquesta festa serveixi doncs, per reivindicar el nostre bàsquet, no? Que és un bàsquet referent arreu del món.
0: Més de 2.500 espectadors han assistit al Nou Congost.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: En ciclisme, Marcel Camprubí s'ha proclamat campió d'Espanya de ruta en la prova que s'ha disputat a Sabiñánigo. El ciclista barceloní s'ha imposat a un altre català, Joel Nicolau, de Llofriu, ha acabat fent plata, i Urko Berrade, que ha sigut bronze. És la primera victòria professional de Camprubí, que a priori no està entre els seleccionats del seu equip, el Pinarello, per córrer el Tour de França. Parlem ara d'hoquei patins, perquè el Vilafranca és nou equip de l'hoquei lliga masculina. Ho ha aconseguit després d'imposar-se al Manlleu per 6-4 en el partit de tornada de la final, disputat un mes després de l'anada. Això és perquè el Manlleu considera que hauria d'haver pujat perquè va acabar la lliga regular líder, però la impugnació del Lloret del seu últim partit va fer el Lloret campió i va enviar el Manlleu al play-off. El Manlleu va presentar recurs, el TAS va suspendre el play-off, però al final s'ha acabat jugant i el capità del Vilafranca, Roger Martí, explicava al Tot Gira que no entén què ha volgut fer el Manlleu.
4: Sí, crec que aquesta protesta que fan ells ja ha succeït diverses vegades aquesta temporada. Al final la protesta no té cap sentit. Si al final si un equip presenta alineació indeguda, si l'alineació és indeguda s'ha de donar els 3 punts. Això ja ha sigut així moltes vegades. I bueno, llavors l'única opció que queda és pensar que ho han fet per allargar el tema.
0: I des de Manlleu, el capità Roger Codinach ha atacat fortament a la Federació Espanyola.
5: Jo no m'imagino en cap altre esport que passi una situació com la que ha passat a l'hoquei patins, no? El primer problema, entenc que va ser amb el Xum contra el Calafell. No sé si va ser el gener o per aquelles dates. I avui en dia, a 28 de juliol, de juny, estem en la mateixa situació. Entenc que tenim una federació que s'ha d'encarregar aquestes coses i quan hi ha un problema d'aquests l'ha d'intentar solucionar.
0: Ha explicat aquesta polèmica, al final els equips que pugen a l'hoquei lliga masculina són el Lloret i el Vilafranca.
1: 3CAT Info.
0: Parlem de futbol perquè aquesta nit comencen els 16ens de final del Mundial amb el duel entre Sud-àfrica i el Canadà. Tot això en unes hores després que acabés la fase de grups, en què destaca el Jordània 1-Argentina 3. En aquest partit, Leo Messi ha estat suplent, però ha tornat a marcar aquesta vegada de falta directa per seguir ampliant la seva llegenda i arribar als 19 gols en Mundials. A més, s'ha convertit en el primer futbolista de la història que encadena 7 partits consecutius marcant en cites mundialistes. Lionel Scaloni, tècnic argentí, ha parlat de la suplència avui de Leo Messi.
6: Que él hoy podía haber jugado 90 minutos y podía, sin desmerecer al rival, a lo mejor agrandar esa leyenda, pero prefirió también en que sus compañeros tengan minutos, prefirió también pensar en lo que viene y eso habla más que bien, porque no piensa en esos números que tanto la gente habla.
0: Una Argentina que disputarà els 16ens de final contra Cap Verd, uns 16ens que ja han quedat definits. A més de l'Argentina, Cap Verd i del Sud-àfrica, Canadà, seran el Brasil, Japó, l'Alemanya, Paraguai, el Països Baixos, Marroc, el Costa d'Ivori, Noruega, el França, Suècia, el Mèxic, Equador, l'Anglaterra, República Democràtica del Congo, el Bèlgica, Senegal, l'Estats Units, Bòsnia, l'Espanya, Àustria, el Portugal, Croàcia, el Suïssa, Algèria, l'Austràlia, Egipte i el Colòmbia, Ghana. Reiterem, avui comencen aquests quarts de final amb un partit que començarà a les 9 entre Sud-àfrica i el Canadà.
1: 3CAT Info.

0: Quatre dies després del doble terratrèmol de Veneçuela, els equips de rescat continuen recuperant cadàvers de sota la runa. Els veneçolans denuncien que falta maquinària per les tasques de desnonament, mentre creix l'alerta sanitària per l'enorme quantitat de persones mortes. L'última xifra oficial és de 1.430 morts i més de 50.000 desapareguts. Hi ha 9 ciutadans espanyols que hi han perdut la vida. L'Iran ataca objectius nord-americans a Bahrain i Kuwait després dels nous bombardejos dels Estats Units sobre posicions iranianes pròximes a l'estret d'Hormuz. Al sud del Líban també continuen els bombardejos d'Israel i els combats amb Hezbollah, en què ha mort un soldat israelià. Moren 11 persones en un accident d'una avioneta civil que s'ha estavellat a l'est de França. Els ocupants de l'aparell participaven en uns exercicis de paracaigudisme i tots han perdut la vida. Dos morts aquest matí al districte barceloní de Sant Martí quan un cotxe que fugia dels Mossos d'Esquadra n'ha embestit un altre que estava aturat en un semàfor. Les víctimes són els conductors dels dos vehicles. Segons la consellera Parlon, tot apunta que el que ha provocat el xoc anava drogat. Nou rècord de calor a Alemanya, que assoleix els 41,7 graus, i també a Polònia, amb 40,5, mentre les altes temperatures es desplacen cap a l'est d'Europa. L'OMS xifra en més de 1.300 els morts arran de la calorada, però es preveu que en siguin més. Alemanya assoleix un nou rècord històric de pobresa. Més de 13 milions de persones viuen sota un llindar que els impedeix fer front a despeses imprevistes. Les entitats del tercer sector alerten el govern que retallar en política social pot afavorir el creixement de l'extrema dreta. En els últims 10 anys, les despeses de les llars catalanes han crescut un 25%, un terç es destinen a pagar l'habitatge i a les llars amb menys recursos representa gairebé la meitat dels ingressos. Puja la despesa en educació, sanitat, plataformes de streaming i avions i baixa en premsa, llibres i tabac. Coincidint amb l'any Gaudí, la catedral de Mallorca exposa la reforma revolucionària que hi va fer l'arquitecte català. L'exposició es podrà visitar durant un any.
1: Esports.
2: Ayo Gura guanya el Gran Premi de Motos dels Països Baixos i George Russell, el d'Àustria de Fórmula 1, mentre Marcel Camproví és el nou campió d'Espanya de ciclisme en ruta i la selecció catalana de bàsquet perd contra la Gran Bretanya 74-76.
0: I el temps amb sol i calor intensa a la costa i augment dels núvols a les comarques interiors del sud i al Pirineu. Fortes tempestes i pedregades es van desplaçant per l'Aragó i de retruc poden deixar xàfecs i ventades molt fortes a les comarques de Ponent. Tronades a l'Alt Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: 6 de la tarda i gairebé 4 minuts us acompanya Xavier Palau. Veneçuela continua recuperant cadàvers de sota la runa després del doble terratrèmol de dimecres. Els supervivents es recuperen amb comptagotes i l'últim balanç oficial parla de 1.430 morts. Les xifres es podrien disparar perquè encara hi ha 50.000 persones desaparegudes. Els veneçolans denuncien falta de recursos i preocupa l'emergència sanitària per l'acumulació de cossos sota els edificis ensorrats. Les més de 130 rèpliques que hi ha hagut des de dimecres, algunes de magnitud superior al 5, dificulten les tasques d'uns equips de rescat que treballen nit i dia per poder rescatar persones amb vida.
3: José, ¿com estàs tú? ¿Estás al lado del armario? ¿Al lado de un bombillo? Por favor, a ver si te puedo pasar. Ahí por donde ves la luz, te voy a pasar el agua.
4: La gafa lista es para el paciente, por favor. Te ayudo, Fred.
5: Vamos avanzando.
4: Es la gafa es para el niño, ¿Cuál era el bracito? Este es el bracito, ¿cierto? Ok.
6: Mira, cuando vayas a bajar, te vas a quedar con los ojos cerrados. Vamos a moverte mucho, pero no te vamos a dejar caer.
0: L'emergència de Veneçuela està posant en evidència la fragilitat dels serveis bàsics d'un país que des de fa anys arrossega una greu crisi política, econòmica i social. Supervivents del sisme es queixen que falten recursos sanitaris, maquinària per desenrunar i també efectius de rescat veneçolans.
7: Soy sobreviviente aquí. Toda mi familia se quedó aquí y muchos familiares míos. La gente necesita saber la verdad. Solamente la gente de Estados Unidos, de México y Salvador son los que nos están ayudando porque la gente de aquí de Venezuela no nos ha dado respuesta. Necesitamos ayuda.
8: No se ha hecho nada. Aquí no tenemos la ayuda de nadie, porque te pones a ver, ok, está bien, está llegando la ayuda de todos lados, pero no se ve, aquí falta gente.
0: I ja es parla d'alerta sanitària a l'estat de La Guaira, on hi va haver l'epicentre, perquè hi ha milers de cadàvers que encara no s'han pogut recuperar de sota la runa. Pel que fa a les víctimes de nacionalitat espanyola, segons el Ministeri d'Afers Exteriors, hi ha 9 ciutadans espanyols que han mort pels terratrèmols i la xifra de desapareguts s'eleva a les 152 persones. Segons el Ministeri, no han rebut notícies que hi hagi cap ciutadà espanyol ferit de gravetat. Aquest matí ha arribat a l'aeroport de Torrejón de Ardoz, l'aeroport militar, el primer avió amb més d'una setantena de ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. Ho hem seguit des de Torrejón de Ardoz amb l'Alba Gil.
5: Mentre creix el nombre de morts i desapareguts, comencen les tasques de repatriació amb un vol de 96 persones que ha aterrat aquest matí a la base militar de Torrejón de Ardoz, a Madrid. 76 d'elles eren espanyoles i la resta de 8 nacionalitats diferents, entre europeus, argentins i també veneçolans. Entre els passatgers hi havia famílies amb nens i fins i tot un grup de turistes que s'havia quedat atrapat perquè el seu vol havia estat cancel·lat. Assegura el ministre Álvarez que ja estudien més vols de repatriació que podrien fer servir els mateixos avions que Espanya ha enviat amb ajuda humanitària.
9: Hemos aprovechado el propio vuelo del Ejército del Aire español que ha trasladado a los rescatistas y el material de emergencia de primera necesidad para repatriar a españoles.
5: De fet, els 96 repatriats han arribat en el mateix avió de l'exèrcit que dijous passat es va enlairar cap a Veneçuela amb 59 efectius de l'UME, 2 enginyers i 8 gossos de rescat i que se sumen a un segon contingent d'ajuda que l'Estat va enviar ahir.
0: Els Estats Units i l'Iran mantenen els atacs al Golf Pèrsic i les amenaces mútues, però no donen per trencat el memoràndum per avançar cap a la fi de la guerra. Teheran ha tornat a bombardejar amb drons Kuwait i Bahrain després d'un nou atac nord-americà contra objectius militars al sud de l'Iran. El comandament militar dels Estats Units diu que els seus atacs han anat dirigits contra instal·lacions de vigilància, comunicacions i defensa aèria, així com magatzems de drons i míssils. Donald Trump ha amenaçat les autoritats iranianes a través de la seva xarxa social amb la possibilitat d'una gran operació militar que posaria fi a la seva existència. L'Iran, però, ha dit que respondrà a qualsevol atac contra el seu territori. Segons la Guàrdia Revolucionària, han destruït 8 infraestructures de l'exèrcit dels Estats Units a Bahrain i Kuwait. El ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi, diu que mantindran el control sobre la navegació a l'estret d'Hormuz almenys durant el pròxim mes, tot i la pressió nord-americana.
10: Qualsevol intent d'adoptar acords nous o diferents del que està aplicant la República Islàmica de l'Iran només conduirà a situacions més complicades i retards en la reobertura de l'estret d'Hormuz i augmentarà les tensions, com ja han vist en les dues últimes nits.
0: En el front del Líban també continuen els combats malgrat l'acord de divendres entre Israel i el govern de Beirut. Un soldat israelià ha mort en enfrontaments amb milícies de Hezbollah, cosa que eleva 38 el nombre de militars d'Israel morts en atacs de la guerrilla xiïta. L'exèrcit hebreu havia matat hores abans una persona en un bombardeig. Des de l'inici de la guerra al Líban, el 2 de març, ha matat més de 4.000 persones. 11 persones han mort a França en l'accident d'una avioneta civil que s'ha estavellat en una localitat a prop de Nancy, a l'est del país. Tots els ocupants de l'aparell que participaven en uns exercicis de paracaigudisme han perdut la vida, segons les autoritats franceses. Es tracta del pilot de l'avioneta, 5 alumnes i 5 monitors. L'accident s'ha produït poc després de l'enlairament i ara les autoritats n'estan investigant les causes.
1: Trescat Info.
0: 6 de la tarda i 9 minuts, 2 morts i un ferit en un accident al districte barceloní de Sant Martí, després que un conductor que fugia dels Mossos d'Esquadra ha xocat contra un vehicle aturat. La policia ha rebut una alerta d'un cotxe que circulava de forma temerària a la zona. Quan hi ha arribat, la patrulla, i l'han volgut aturar, ha començat una persecució a gran velocitat i el conductor que fugia ha continuat circulant de manera temerària, pujant per les voreres i anant en contradirecció, fins que ha acabat xocant contra un altre turisme que estava aturat a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià en un semàfor. Ho explica l'Àlvaro, veí de la zona i testimoni dels fets.
11: I he vist que el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
0: Segons ha explicat l'Ajuntament de Barcelona, en un comunicat, un dels vehicles ha bolcat i els bombers de Barcelona han hagut d'escarcerar 3 persones. Els dos conductors, que han mort a l'acte, i l'acompanyant del vehicle, que estava aturat al semàfor, una dona que ha resultat ferida i que l'han hagut de traslladar a un hospital. En un missatge a la xarxa social X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que tot apunta que el conductor que fugia anava drogat. Ara la Guàrdia Urbana investiga les causes del sinistre. Quatre persones han mort i sis més estan ferides arran d'un accident de trànsit a Benicàssim, a la Plana Alta. En concret, el sinistre ha passat a la carretera nacional 340 quan passaven 20 minuts de les dues de la matinada. Encara se'n desconeixen les causes, els ferits amb politraumatismes i també contusions de diversa consideració els han traslladat a l'hospital.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Alemanya assoleix un nou rècord de calor amb 41,7 graus, dues dècimes més que ahir, i Polònia també amb 40,5, mentre les altes temperatures es desplacen cap a l'est d'Europa. El director general de l'Organització Mundial de la Salut xifra en més de 1.300 les persones mortes a Europa en una setmana de calorada. Però el balanç pot augmentar considerablement els pròxims dies. Només ahir, a la capital francesa, a París, hi va haver un centenar de morts. França ha registrat aquesta setmana 1.000 morts més del que és habitual a causa d'aquestes altes temperatures. La ministra francesa de Salut, Stéphanie Rist, ha dit a la televisió que l'onada, en qualsevol cas, no provocarà tantes víctimes com la del 2003, en què van morir 15.000 persones.
12: Si la canícula és comparable d'un punt de
13: vista... Tot i que l'onada de calor és comparable a la del 2003, probablement no estem en la mateixa situació des d'un punt de vista sanitari. El 2003 no teníem els mateixos coneixements mèdics sobre les onades de calor, ni tampoc disposàvem de la mateixa organització de l'Estat. Veiem que el fet de fer prevenció i de tenir espais climatitzats a les residències de gent gran probablement farà que no hi hagi la mateixa mortalitat.
0: Polítics de signe divers han criticat durament la gestió de la crisi que ha fet el govern de Sebastián Lecornu. A Alemanya, el govern fa mesos que anuncia retallades importants. Ja han entrat en vigor les de sanitat, però l'objectiu és fer ajustos també en ajudes familiars i en la dependència. Mentrestant, creix la xifra de pobres a Alemanya, acaba d'assolir un nou rècord, 13,3 milions. Les entitats del tercer sector adverteixen al govern que, si vol retallar despesa, avaluï amb molta precisió on ho fa. Els més desfavorits ja fa temps que viuen al límit i això pot tenir conseqüències també al govern. Anem a Berlín, Jordi Regàs.
14: A Alemanya, si ets una persona sola i cobres menys de 1.400 euros o si ets una família amb dos menors amb uns ingressos inferiors als 3.000, se't considera pobre. És gent que no pot afrontar imprevistos, tal com explica Greta Schabram, autora de l'informe de l'associació de Pariteta, que aplega les entitats del tercer sector.
15: Si la seva rentadora s'espatlla, hi ha un problema. Si s'espatlla l'ordinador, és un problema. Quan arriben les colònies escolars, també hi ha un problema.
14: Acompanyem en Morat, fill d'immigrants turcs, nascut a Berlín, a l'assessoria que l'ajuda a declarar-se en fallida. Es va quedar sense feina al gener i ara cobra 1.000 euros d'atur. Està decebut de la situació del país.
16: Jo conec aquesta Alemanya que havia estat tan bonica, però aquesta Alemanya avui en dia lamentablement ja no existeix. Tota persona vol viure bé. Si el partit que està al govern no t'ho pot oferir, llavors la gent busca alternatives.
14: Avui en dia la situació a Alemanya és delicada. Des del tercer sector avisen que si el govern retalla el lloc equivocat, això tindrà conseqüències. Greta Schabram.
15: Si quan tens un accident o un problema de salut tens la sensació que no estàs prou protegit, és quan perdem la confiança en les institucions, també en la política. I per això la política social també ha de promoure uns partits que no tendeixin cap a la dreta i que defensin la majoria i l'estabilitat. Decidir que si retallem ho farem entre els pobres és un pas terrible.
14: Entre els més pobres, davant la manca de resposta institucional, l'opció de l'extrema dreta pren cada dia més força. No és casualitat que Alternativa per Alemanya lideri les enquestes a la República Federal ja des de fa un parell de mesos.
0: La inflació i els nous hàbits de consum fan que any rere any la despesa de les llars vagi en augment. A l'última dècada s'ha incrementat un 25% segons l'enquesta de pressupostos familiars de l'Institut Nacional d'Estadística. L'any passat la despesa anual mitjana de les llars catalanes va superar els 38.000 euros. La immensa majoria de les llars destinen bona part dels diners a pagar l'habitatge i les factures dels subministraments. De fet, aquesta despesa ja suposa un terç del total i les llars amb menys ingressos hi destinen gairebé la meitat dels recursos. En els últims 10 anys també ha augmentat la despesa en educació i s'ha triplicat en serveis mèdics com fisioteràpia i psicologia. Ara també es gasten més diners en el pagament de plataformes de streaming i en bitllets d'avió. En canvi, cauen les despeses en premsa, llibres, joieria, tabac i loteria. Amb aquesta notícia hem arribat clavats un quart de set de la tarda. Sintonitzeu 3Cat Info. Ara és moment d'actualitzar la mobilitat i també l'última hora del temps. Anem a l'equip viari, Carmina Malagarriga. Bona tarda.
17: Bona tarda, Xavier. Comencem amb l'AP7. A l'AP7 hi ha retencions a Maçanet de la Selva i de Llinars a la Roca del Vallès en sentit sud. També de Castellet i la Gornal a la Granada en sentit nord. A l'N2 a Tordera en sentit sud. A la C32 a Sant Vicenç de Montalt i de Vilassar de Dalt a Alella en sentit sud. I també a l'altre tram de la C32 a Viladecans en sentit nord. A la C17 a Malla en sentit sud. A la C31 i C65 dels nuclis de la Vall d'Aro cap a Llagostera. A la C35 a Llagostera, per enllaçar amb la P7, a la G600 a Blanes, en sentit nord, cap a Tordera, a la C16 de Bagà, a la 9 de Berguedà, i també a Cercs, en sentit sud, cap a Berga. I ja a l'àrea de Barcelona, a la C33, a Montcada i Reixac, cap a Barcelona, i a Barcelona, a la Ronda de Dalt, al nus de la Trinitat, en sentit Llobregat. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: T'esperem a 6:45, Carmina.
17: Fins ara.
0: Fins ara.
1: El temps.
0: A punt, aquesta hora, la crònica amb el Dani Ramírez.
18: El temps pot canviar algunes comarques de l'oest de Catalunya després d'un dia de tant sol i tanta calor. Això ha passat també a l'Aragó i de cop i volta s'han format grans tempestes potents, fortes, localment violentes, al Baix Aragó, i sembla que poden portar pedra, ventades fortes i més de 100 km per hora de ratxes. Sembla que tan fortes no entrarien a Catalunya, però de forma directa o indirecta, ja ho veurem, el càlcul d'aquestes tempestes és erràtic, és complicat, però podrien fregar tota o entrar a la franja de Ponent, la Llitera, també cap a la Ribagorça, i no descartem, almenys les ventades sí que sembla que arribaran més de 80 per hora, cap a la Noguera, la zona del Pallars Jussà, la Vall Fosca, i tempestes i ruixats aquí amb refrescada cap a la Vall d'Aran, Pallars i Alta, Ribagorça. Aquestes ventades que puguin entrar a l'Aragó poden ser rescalfades. Anomenem aquest fenomen, una mica més lluny de la tempesta, com esclafit càlid. Aquesta nit i demà al matí, tramuntana i mestral a l'Ebre i sobretot a l'Empordà. Aquí puja la temperatura, en general, demà baixa una mica el termòmetre, i un cop passin aquestes tempestes a partir de la mitjanit, de l'oest de Catalunya o de l'Alt Pirineu, demà torna el sol i a la tarda algun ruixat fort amb pedra o calamarsa també al voltant de la Garrotxa, també el Ripollès i potser nord d'Osona i del Lluçanès.
1: Tresca Info.
19: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
20: Aquesta setmana conversem amb l'advocada Magda Oranic. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
21: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
1: Tresca Info.
0: 6 de la tarda i 19 minuts, Israel ha provat reconèixer el genocidi armeni, un terme rebutjat frontalment per Turquia. El govern de Benjamin Netanyahu ha pres la decisió després que els turcs hagin qualificat repetides vegades l'ofensiva sobre Gaza de genocidi i hagin reconegut Palestina com a estat. Fins ara, els executius israelians havien evitat fer aquest reconeixement per no molestar Turquia, però, finalment, l'han fet en un moment de tensió entre els dos països. El ministre d'Afers Estrangers, Gideon Saar, ho ha justificat com un deure del poble jueu.
22: Aquest genocidi horrorós que va tenir lloc fa més d'un segle i els fets històrics del qual ja no es qüestionen seriosament va causar la mort 1,5 milió de persones i va destruir un antic patrimoni cultural i històric. Com a jueus i especialment com a estat-nació del poble jueu, crec que és el nostre deure moral prendre aquesta decisió.
0: El genocidi armeni el reconeixen una trentena de països, entre els quals els Estats Units, França i Alemanya, i institucions com el Parlament Europeu. Va ser una campanya massiva de deportacions i massacres impulsades el 1915 durant l'aleshores Imperi Otomà. Les estimacions xifren els morts entre 600.000 i 1,5 milió. Bandera vermella a la platja de l'Almadrava, de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, després que aquest matí hi hagi aparegut una balena morta. L'animal ha estat retirat al migdia amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. Un cop extret, ara s'incinerarà el cetaci i es descontaminarà la platja, que es preveu que es pugui reobrir entre demà dilluns i dimarts. Platja de l'Almadrava, Manel Laborda.
2: Aquest migdia s'han retirat les restes de la balena en descomposició que ha arribat aquest matí a la platja de l'Almadrava, a l'Hospitalet de l'Infant Vandellós. La platja està tancada al bany des d'aquest matí. El sergent en cap de la policia local, Sergi Navarro, explicava el procés que segueixen.
3: Nosaltres, en animals que apareixen al medi marí, ja tenim un protocol intern a nivell d'ajuntament, en el qual la policia local activa primer el CRAM, que és qui se n'encarrega d'analitzar tot aquest tipus d'animals. En aquest cas és un animal que ja portava dies a alta mar. I després, a nivell intern de l'Ajuntament, amb el retén que tenim de la brigada, ens n'encarreguem de l'extracció i el trasllat d'aquests animals morts.
2: Se sospita que la balena que ha arribat avui a l'Hospitalet de l'Infant sigui la mateixa que va arribar morta a Sitges a primers de mes i que van arrossegar mar endins. Era un catxalot femella que hauria rebut un fort impacte d'un vaixell a alta mar fa un mes. Això explicaria l'estat del cetaci que ha arribat avui a la sorra de l'Almadrava, una platja d'uns 800 metres de llargada.
0: Els Mossos d'Esquadra reforcen la seva presència a finques agrícoles del Baix Segre per evitar furts i robatoris en camps i magatzems durant l'època de collita de fruita. El dispositiu de prevenció comença el mes de maig durant l'època de la clarida i acaba a finals del mes de setembre a Aitona Albamor.
4: El pla policial inclou augment dels patrullatges a la zona, denúncies a peu de finca i més coordinació entre els cossos de seguretat i els ajuntaments. Sobre la xifra de delictes patrimonials, el cap de l'àrea bàsica policial del Segrià, Xavier Ribelles, parla d'una tendència que es manté al voltant del centenar de casos.
23: Les dades del 21, 22, 23, 24 i 25 ens mostren que en delictes patrimonials estem sobre els 102, 105 fets i no ha variat des de llavors. Per tant, la diferència d'un a l'altre poden ser dos fets, tres fets, quatre fets, més no. És una seqüència, per sort, molt estable.
4: Els lladres s'interessen sobretot per fruita, bateries, gasoil o ferralla per a la revenda. En aquest sentit, els Mossos demanen desconfiar de la venda de productes a preus baixos i trucar al 112 en cas de sospitar de conductes il·legals.
0: La Catedral de Mallorca exposa l'obra que hi va fer Antoni Gaudí. L'arquitecte modernista va començar una reforma de la seu el 1905, que va significar una revolució. La mostra recorre la petjada de Gaudí a la catedral mallorquina. Anem a Palma, Caterina Carmany Jaume.
24: El primer que va fer Gaudí va ser canviar el cor de lloc, del centre a la capella major, tota una revolució. Les pintures abstractes que decoren el cadiram han desafiat el pas del temps, així com les ceràmiques de la capella. Una reforma tan estimada com criticada aleshores. Sentim Cristina Ortiz, responsable de gestió cultural de la seu.
25: Fa 100 anys, fer tots aquests moviments, no? Desmuntar el cor del centre de la nau, aquestes pintures, aquesta decoració, a un espai com aquesta catedral, no? Amb 800 anys d'història, molta gent trobava que eren pintures molt atrevides, molt agosarades, és pintura pràcticament que podríem dir abstracta. Per tant, si aleshores avui dia poden dir que aquestes pintures són molt modernes, doncs mos hem d'imaginar que devien pensar aleshores en aquells moments.
24: Quan va morir el bisbe que el va contractar, també es va acabar la reforma, però impacta fins i tot l'obra que Gaudí no va completar, com els dibuixos dels peixos o el baldaquí icònic, fet de materials reutilitzables com el cartró.
0: Fins a 6:45.
1: Esports.
0: A punt, amb la crònica del Xevi Soler. Bona tarda, Xevi.
26: Bona tarda. Ayo Gurá ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP per davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que ara és el nou líder del Mundial per la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè, mentre que Àlex Márquez ha protagonitzat la gran remuntada de la cursa, ha acabat cinquè, després de sortir des de la dotzena posició. Marc Márquez ha parlat de la cursa, sobretot del seu toc amb Gian Antonio, en declaracions a DAZN.
27: Acato las decisiones de dirección de carrera. Ellos han decidido que es lance de carrera y, bueno, ¿qué hacer? Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto, he sacado un séptimo, pero lo importante es que, ya te digo, para mí salir de Holanda, ya lo vi el FP1, que era salir sin lesiones y esperar la siguiente.
26: La victòria d'Aigura, per cert, és la primera d'un japonès a la categoria reina del motociclisme en 22 anys. A l'apartat negatiu, la caiguda de Marco Bezzecchi, tot i que les proves que li han fet descarten una lesió important. També han abandonat Pecco Bagnaia i Pedro Acosta, aquest últim per un problema físic. El mateix Acosta ha confirmat que dimarts superarà. A la general, Jorge Martín és el nou líder, com dèiem, amb 193 punts, 7 més que Bezzecchi. Marc Márquez queda a 40 punts. En Moto3, victòria del líder del Mundial, Máximo Quiles. En Moto2, victòria per 24 mil·lèsimes de David Alonso sobre el líder del Mundial, Manu González. I George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 per davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer a la general d'aquest Mundial. Russell retalla punts sobre Antonelli, que manté el lideratge, ara però amb 40 punts de marge. El pròxim Gran Premi és el de la Gran Bretanya, Silverstone, la setmana vinent.
20: 3CAT Info.
26: Parlem ara de bàsquet. Catalunya ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest matí al Nou Congost, una derrota per 74-76, tot i que la selecció catalana ha arribat a tenir llançament per guanyar el partit. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys de l'última vegada, quan va disputar un duel contra l'Argentina. El seleccionador, Jaume Pons Arnau, ha desitjat que aquests partits siguin més regulars.
5: A veure si es pot repetir i continuar aquesta festa del nostre bàsquet, perquè doncs, ja sigui alguna cosa regular, i que aquesta festa serveixi doncs, per reivindicar el nostre bàsquet, no? Que és un bàsquet referent arreu del món.
26: Un dels jugadors que han participat amb Catalunya és el fins ara escorta de la València, Isaac Nogués. Un Nogués que ha confirmat que deixa València, però amb la intenció de continuar en algun club de l'ACB.
6: És el meu principal objectiu. És continuar a l'ACB, buscar un equip on tingui més minuts i veure fins on puc arribar.
26: Ho ha explicat en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Més de 2.500 espectadors han assistit aquest matí al Nou Congost.
20: 3CAT Info.
26: En ciclisme, Marcel Camprubí s'ha proclamat campió d'Espanya de ruta en la prova que s'ha disputat a Sabinyànigo. El ciclista barceloní s'ha imposat a un altre català, Joel Nicolau de Llofriu, ha fet plata, i Urco Berrade, que ha sigut bronze. És la primera victòria professional de Camprubí, que a priori no està entre els seleccionats del seu equip, el Pinarello, per córrer al Tour de França. Parlem ara d'hoquei patins, perquè el Vilafranca és nou equip de l'hoquei Lliga Masculina, ho ha aconseguit després d'imposar-se al Manlleu per 6-4 en el partit de tornada de la final, disputat un mes després de l'anada. Això és perquè el Manlleu considera que hauria d'haver pujat quan va acabar la Lliga regular líder, però la impugnació del Lloret del seu últim partit va fer el Lloret campió i va enviar el Manlleu al play-off. El Manlleu va presentar recurs, el TAS va suspendre el play-off, però al final s'ha acabat jugant. El capità del Vilafranca, Roger Martí, no entén, diu, en declaracions del Tot Gira, què ha volgut fer el Manlleu.
7: Sí, crec que aquesta protesta que fan ells ja ha succeït diverses vegades aquesta temporada. Al final la protesta no té cap sentit. Si al final si un equip presenta alineació indeguda, si l'alineació és indeguda, s'ha de donar els 3 punts. Això ja ha sigut així moltes vegades. I bueno, llavors l'única opció que queda és pensar que ho han fet per allargar el tema.
26: I des de Manlleu, el capità Roger Codinach ha atacat durament la Federació Espanyola.
8: Jo no m'imagino en cap altre esport que passi una situació com la que ha passat a l'hoquei patins, no? El primer problema, entenc que va ser amb el Xum contra el Calafell. No sé si va ser el gener o per aquelles dates. I avui en dia, a 28 de juliol, de juny, estem en la mateixa situació. Entenc que tenim una federació que s'ha d'encarregar aquestes coses i quan hi ha un problema d'aquests l'ha d'intentar solucionar.
26: Explicada aquesta polèmica, al final els equips que pugen a l'hoquei Lliga Masculina són el Lloret i el Vilafranca.
20: L'actualitat esportiva a fons.
26: I parlem ara de futbol perquè aquesta nit comencen ja els 16s de final del Mundial amb el duel entre Sud-àfrica i el Canadà. Tot això unes hores després que acabés la fase de grups, en què destaca el Jordània 1, Argentina 3. En aquest partit, Leo Messi ha estat suplent, però ha tornat a marcar aquesta vegada de falta directa per seguir ampliant la seva llegenda i arribar als 19 gols en els Mundials. A més, s'ha convertit en el primer futbolista de la història que encadena 7 partits consecutius, marcant en cites mundialistes. Lionel Scaloni, tècnic argentí, ha parlat de la suplència de Messi.
9: Que él hoy podía haber jugado 90 minutos y podía, sin desmerecer al rival, a lo mejor agrandar esa leyenda, pero prefirió también en que sus compañeros tengan minutos, prefirió también pensar en lo que viene, y eso habla más que bien, porque no piensa en esos números que tanto la gente habla.
26: Una Argentina que disputarà els 16s de final contra el Cap Verd. Altres partits destacats d'aquests 16s de final són el Brasil-Japó, l'Alemanya-Paraguai, l'Espanya-Àustria o el Portugal-Croàcia. I un últim apunt de natació, Nil Cadavall ha fet el rècord d'Espanya del 100 braça, ahir ja va batre el rècord del 50, i ha aconseguit també la mínima pels europeus de l'any vinent.

0: Benvinguts, bona tarda. Són 6:45.
1: 3CAT Info.
0: I titulars destacats a aquesta hora, començant per una notícia que acabem de saber. Presó per una parella acusada de la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. Ells mateixos van avisar emergències que la criatura no respirava i, tot i que la van traslladar a un hospital, va acabar morint. Al centre hi van detectar lesions compatibles amb possible maltractament. A Barcelona, aquest matí, al districte barceloní de Sant Martí, dues persones, quan un cotxe que fugia dels Mossos n'ha embestit, han perdut la vida, un altre que estava aturat en un semàfor. Les víctimes són els conductors dels dos vehicles. Segons la consellera Parlon, tot apunta que el que ha provocat el xoc anava drogat. I molt pendents a Veneçuela, 4 dies després del doble terratrèmol, els equips de rescat continuen recuperant cadàvers de sota la runa. La població denuncia la falta de mitjans, mentre creix l'alerta sanitària per l'enorme quantitat de persones mortes. L'última xifra oficial és de 1.430 morts i més de 50.000 desapareguts. Més coses de seguida, després d'aquest sumari, a l'hemicicle, l'espai polític de 3CAT Info, Marta Corbalán conversa amb Pilar Castillejo, presidenta i diputada del grup parlamentari CUP Defensem la Terra. I més de 130 organitzacions denuncien que els gots reutilitzables que es fan servir als festivals de música acaben augmentant l'impacte mediambiental. Entitats com Greenpeace o ReZero assenyalen els grans festivals que esquiven la normativa i que no tenen un sistema de recollida i neteja que permeti reutilitzar aquests gots. Dels esports, Xevi, què destaquem a aquesta hora?
2: Que Aiguera ha guanyat el Gran Premi de Motos dels Països Baixos i que en Fórmula 1 George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria.
0: Tot això en un diumenge amb sol i calor intens a la costa i augment dels núvols a les comarques interiors del sud i el Pirineu. Fortes tempestes i pedregades es van desplaçant per l'Aragó i de retruc poden deixar xàfecs i ventades molt fortes a les comarques de Ponent. A més, tronades a l'Alt Pirineu.
1: L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a 3CAT Info, amb Marta Corbalán i el muntatge musical de Jordi Galbany.
3: Els primers pressupostos del govern de Salvador Illa quedaran aprovats la setmana que ve al Parlament de manera definitiva. El president de la Generalitat s'assegura així l'estabilitat del que queda de legislatura quan està a punt de complir-se 2 anys del seu mandat. Els seus socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns, permetran amb els seus vots que els comptes tirin endavant. Avui entrevistarem la presidenta de la CUP al Parlament, Pilar Castillejo. Benvinguts a l'Hemicicle. Els pressupostos de la Generalitat del 2026 han superat aquesta setmana l'últim tràmit abans de quedar aprovats definitivament dijous que ve. La Comissió d'Economia i Finances ha donat llum verda al dictamen del projecte de llei de pressupostos i al dictamen de la llei de mesures fiscals i financeres amb els vots a favor del PSC, Esquerra i els Comuns. La majoria de la investidura ha tombat totes les esmenes que havien presentat la resta de grups, més de 2.000, de manera que no se n'ha pogut incorporar cap als pressupostos. Des de Junts per Catalunya, el principal partit de l'oposició, el seu diputat Antoni Castellà ha acusat el govern de Salvador Illa de falta de diàleg.
4: És la primera vegada, crec que no m'equivoco, des de la restauració de la Generalitat de Catalunya, que un govern no accepta ni una sola esmena, no en recomana ni una. Per tant, estem davant d'un govern blindat, sectari i en el córner.
3: El PSC ha retret a Junts que no hagi donat suport mai a cap pressupost de la Generalitat des de l'oposició. El diputat socialista Jordi Riba ha acusat els de Puigdemont de no tenir cap voluntat de negociació.
5: És l'única formació política representada en aquesta cambra des de fa anys, diguem-ne, que des de l'oposició no ha entrat a la negociació, no ha entrat a la possibilitat de votar un pressupost sense estar al govern.
3: Els pressupostos del 2026 pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i destinen 3 de cada 4 euros a partides socials. Són els primers que pot aprovar el govern del PSC i probablement també seran els últims. L'any que ve hi ha eleccions municipals i, si no s'avancen, també generals, i el 2028 toca les eleccions catalanes. Un escenari gens propici amb els comicis pel mig perquè els partits es posin a negociar uns nous pressupostos. Esquerra ha justificat el seu suport als pressupostos perquè, a canvi, els republicans asseguren que Catalunya guanya en sobirania. El diputat Albert Salvadó ha posat com a exemple la creació de l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya, un òrgan a través del qual la Generalitat vol incrementar la seva influència en la gestió dels aeroports catalans.
6: No tenim majoria parlamentària independentista i, a pesar de no tindre-la, un dels objectius que ens posem des d'Esquerra Republicana és anar fent guanys de sobirania.
3: Els comuns presumeixen d'haver arrencat del govern una inversió històrica en polítiques d'habitatge a canvi del seu suport als pressupostos. La seva portaveu és Susana Segovia.
7: Jo vull recordar que en aquests pressupostos la partida d'habitatge és de 1.250 milions d'euros per polítiques d'habitatge pròpies del departament, més 600 de l'Institut Català de Finances. Mai s'havia arribat a aquesta xifra.
3: Després d'un llarg camí, Catalunya tornarà a tenir uns pressupostos nous la setmana que ve. Els últims comptes que es van poder aprovar són del 2023 i han estat prorrogats fins ara.
8: Té la paraula.
9: La Pilar Castillejo, diputada del grup parlamentari de la CUP Defensem la Terra i presidenta del grup parlamentari.
3: Benvinguda al programa L'Hemicicle. El Parlament aprovarà la setmana que ve els pressupostos de la Generalitat del 2026, els primers del govern de Salvador Illa. Creu que amb l'aprovació d'aquests pressupostos el president Illa ja té oxigen per poder esgotar la legislatura?
9: Jo crec que exactament és això el que signifiquen aquests pressupostos, perquè no aporten gaire cosa més a la vida de les persones del país, però sí que li aporten oxigen a aquest govern perquè pugui continuar la seva gestió autonomista.
3: Diu que no aporten gaire cosa més als ciutadans aquests pressupostos. Per la CUP són uns mals pressupostos?
9: Són uns pressupostos que venen a avalar la política del PSC, que és una política que pretén és normalitat, però una normalitat que el que amaga és el deteriorament dels serveis públics, l'abandonament del transport i no, l'abandonament d'algunes lluites. No? I, per tant, aquesta insistència a gestionar l'autonomisme i a gestionar els conflictes del país com si tot depengués només de com es fan les coses. I, per tant, sí, nosaltres ens sembla que no són uns bons pressupostos.
3: Entén el suport que dona Esquerra i els comuns al govern del PSC?
9: Home, s'entén dintre d'aquesta lògica que diem, que el que volen fer és continuar amb aquest treball autonomista que estan fent ara mateix. Nosaltres estem totalment en desacord. És més, es veu que el que han aconseguit amb aquests pressupostos és realment molt minso. Ho vam veure, la diferència entre el primer pressupost i el segon és zero, quan en el primer no comptava Esquerra i amb el segon sí. Per tant, estan fent a canvi de res donar continuïtat al govern del PSC.
3: Creu que els casos de suposada corrupció que esquitxen el PSOE i l'entorn de Pedro Sánchez poden acabar afectant l'estabilitat del govern a Catalunya?
9: Jo crec que el govern a l'estat espanyol fa temps que està esgotat, no?, aquesta legislatura. Els casos de corrupció només han vingut a sumar-se al que ja venia a ser un espai sense cap tipus d'iniciativa, no?, que no podien aprovar res. Jo crec que això és una... És un engany a la democràcia, mantenir-se al poder només per estar assentat a la cadira quan en realitat no tens força per tirar endavant cap política i l'únic que estan fent són promeses que saben que no compliran i per això per mi és una estafa a les persones.
3: I d'alguna manera creu que pot afectar aquests casos que esquitxen el PSOE al govern de Salvador Illa?
9: Al final, crec que és tan evident que els partits catalans estan barrejant la política espanyola i l'estan portant cap aquí que per força, perquè Esquerra treballa més amb el PSOE a Madrid que amb el PSC a Catalunya. Per tant, segurament sí, perquè han decidit traslladar el pes de, no, de la sobirania del nostre Parlament cap al Congrés espanyol.
3: Aquests dies es parla molt de corrupció. Creu que Catalunya té prou mesures per combatre la corrupció o s'hauria de potenciar alguna iniciativa més?
9: Jo crec que aquí a Catalunya hem viscut fa molt poc casos similars, no el que està passant a Madrid, però casos de corrupció que s'han fet com molt evidents. I estic parlant del cas de la Degaia, que nosaltres hem portat a Antifrau a Europa, perquè veiem que Antifrau aquí està anant molt lent per avançar en aquest cas. Llavors, si no tenim eines potents, ràpides, que posin disciplina en tots aquests elements, el que pot passar és que es van allargant el temps i sembla que puguis actuar malament i no passi absolutament res. I al mateix temps, aquí hi ha un problema molt greu, que és el tema dels alertadors. Aquest cas últim que nosaltres hem portat a Antifrau Europa surt d'una denúncia d'una persona, i una persona que ha estat totalment abandonada per part de l'administració. Jo crec que és important que tirem endavant lleis de protecció integral de les persones alertadores, perquè acaben perdent la seva feina, perquè acaben posant en joc la seva vida per defensar unes institucions més netes, per defensar uns serveis públics més forts i que siguin més sans, i després es queden abandonats i es queden sols i paguen amb el seu cos les conseqüències de la manca d'eines de que ens dotem per poder fer fort això. Fins que no tinguem això, realment no serem un país que lluita contra la corrupció, sinó que va jugant amb ella quan hi arriba.
3: A l'agost farà 2 anys del govern de Salvador Illa. Quin balanç en fa la CUP d'aquesta primera meitat de la legislatura?
9: Jo crec que aquests 2 anys ens han deixat una herència de terra cremada de la gestió del PSC, perquè crec que no podem dir han passat 2 anys en 8. Jo crec que són 2 anys en els que les coses s'han fet pitjor i ens trobem en situacions encara pitjors de com les vam trobar. I per això dic, no? O sigui, una herència de terra cremada per allà, però on han passat i han fet coses, les situacions estan pitjor.
3: La CUP ha arribat a acords amb el PSC, alguns acords amb el PSC aquesta legislatura, sobretot en matèria d'habitatge. S'obren a més acords amb els socialistes?
9: Nosaltres, en temes d'habitatge, el que vam fer l'altra vegada va ser recollir el que ens demanava la societat, en aquell cas era el sindicat d'habitatges, i fer arribar les seves propostes a aquest Parlament. El PSC i els grups que li donen suport ho van comprar en aquell moment. Si es donen circumstàncies similars, si nosaltres recollim propostes que venen de la societat civil, que estan sent reclamades al carrer, i aquest Parlament majoritàriament les compra, doncs evidentment, si a això li volem dir un acord, doncs és un acord. Però nosaltres el que veiem és que estem portant les demandes de la societat civil i estem fent de cavall de Troia d'ells amb aquest Parlament.
3: Una de les lleis que precisament es debatrà les properes setmanes aquí al Parlament és la que intenta frenar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya per evitar que els grans propietaris i els fons d'inversió continuïn fent-hi negoci. La CUP i els Comuns han presentat 2 propostes amb el mateix objectiu, però per separat. Entenc que treballaran per fusionar, si és possible, aquestes 2 propostes.
9: Jo crec que això és una de les grans victòries de la CUP, que és aconseguir com s'ha virat aquest discurs i com hem aconseguit que tothom diguem que el que s'està fent amb l'habitatge és especulació. Perquè jo recordo que fa 2 anys encara es deia que l'habitatge era un bé de mercat. I llavors crec que ara siguem capaços de posar sobre la taula lleis que parlen sobre l'especulació i que en tinguem 2 de 2 partits diferents, crec que és molt bona notícia. Evidentment, el que s'ha de fer és treballar per unificar, i més si som capaços que aquestes lleis se substanciïn al Parlament i tinguin endavant. No té cap sentit que discutim 2 textos diferents, i per tant té tota la lògica del món que recollim el que diu de nou la societat civil, què és el que ens demanen els sindicats de l'habitatge, i unificar-ho amb el treball de Comuns i el nostre, i aconseguir els consensos necessaris perquè tiri endavant.
3: Canviem totalment de registre, ens endinsem ara en el terreny més personal i li demano si pot contestar amb respostes com més breus millor. Li agrada escoltar algun estil de música en particular?
9: Acostumo a escoltar música en català, sí que m'agrada molt les novetats que hi ha i tot això, però m'agrada que sigui música en català.
3: Quin diputat o diputada que no sigui de la CUP convidaria a dinar a casa seva?
9: A la Najat.
3: Què fa per desconnectar de la política?
9: La família, sortir, m'agrada molt la muntanya.
3: És puntual quan queda amb algú?
9: Acostuma a ser molt impuntual, però estic aprenent a fer-ho millor i depèn amb qui quedi, arribo abans i tot. O sigui, estic aprenent molt, estic tornant una dona seriosa.
3: Quin llibre ens recomanaria?
9: Doncs ara mateix m'estic llegint de la Gertrude Einstein. Molt, molt divertit, bueno, divertit el títol, perquè és una autobiografia de la seva companya, però és ella qui l'escriu i explica tota l'època de, del naixement del cubisme a París. I, bueno, crec que és molt, molt interessant aquest llibre. Us el recomano, m'està distraient molt de moltes coses.
3: Què s'enduria en una illa deserta?
9: La meva parella.
3: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
9: Que la CUP guanyés les eleccions al Parlament català.
3: Pilar Castillejo, presidenta del grup de la CUP al Parlament, gràcies per atendre'ns a l'hemicicle de Trescatinfo i fins aviat.
9: Fins aviat, moltes gràcies a tu.
8: Podeu tornar a escoltar l'hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.

0: Advocats, 6:45 de la tarda, 3cat.info, i després d'escoltar l'hemicicle, l'espai polític d'aquesta casa. És moment d'actualitzar la mobilitat de les carreteres i autopistes del país a aquesta hora. Equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda, Xavier. Hi ha retencions a aquesta hora a la P7, a Maçanet de la Selva i també de Llinars a la Roca del Vallès en sentit sud. També a la P7, de Vilafranca del Penedès a Sant Sadurní en sentit nord. A la C25, a Santa Coloma de Farners en sentit oest, cap a Vic. A l'N2, a Tordera en sentit sud. A la C32, d'Arenys de Mar a Mataró i també de Cabrera de Mar a Alella, tot això en sentit sud. Mentre que a la C32, a Viladecans, hi ha retencions en sentit nord. A l'N240, a Montblanc, cap a l'enllaç amb l'AP2. A la C17, a Ripoll, i també a Malla, en sentit sud. A la C31 i C65, als nuclis de la Vall d'Aro, cap a Llagostera. A la C35, a Vidreres, per enllaçar amb la P7. A la G600, a Blanes, en sentit nord, cap a Tordera. A la C16, de Bagà, a la 9 de Berguedà, i també a Cercs, en sentit sud, cap a Berga. A l'N340, al Vendrell, en sentit nord, i també a la C33, a Montcada i Reixac, cap a Barcelona. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies. Bona tarda, Carmina.
1: Bona tarda.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
3: El temps pot canviar algunes comarques de l'oest de Catalunya després d'un dia de tant sol i tanta calor. Això ha passat també a l'Aragó i de cop i volta s'han format grans tempestes potents, fortes, localment violentes, al Baix Aragó, i sembla que poden portar pedra, ventades fortes i més de 100 km per hora de ratxes. Sembla que tan fortes no entrarien a Catalunya, però de forma directa o indirecta, ja ho veurem, el càlcul d'aquestes tempestes és erràtic, és complicat, però podrien fregar tota o entrar a la franja de Ponent, la Llitera, també cap a la Ribagorça, i no descartem, almenys les ventades sí que sembla que arribaran més de 80 per hora, cap a la Noguera, la zona del Pallars Jussà, la Vall Fosca, i tempestes i ruixats aquí amb refrescada cap a la Vall d'Aran, Pallars i Alta Ribagorça. Aquestes ventades que puguin entrar a l'Aragó poden ser rescalfades. Anomenem aquest fenomen, una mica més lluny de la tempesta, com esclafit càlid. Aquesta nit i demà al matí, tramuntana i mestral a l'Ebre i sobretot a l'Empordà. Aquí puja la temperatura, en general, demà baixa una mica el termòmetre, i un cop passin aquestes tempestes a partir de la mitjanit, de l'oest de Catalunya o de l'Alt Pirineu, demà torna el sol i a la tarda algun ruixat fort amb pedra o calamarsa també al voltant de la Garrotxa, també el Ripollès i potser nord d'Osona i del Lluçanès. 3CAT Info.

0: Ajornat el concert de Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Veneçuela, que estava previst pel pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona pels terratrèmols en aquell país. Un concert que formava part del cicle BSN Clàssics i l'organització ha fet un comunicat avui dient que s'ajornava a una data encara per determinar. Dudamel ha expressat la seva profunda tristesa davant l'obligació de deixar per més endavant la seva gira amb l'orquestra i ha afegit que en moments com aquest la prioritat és fer costat al poble veneçolà. També ha iniciat una col·laboració amb el programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament per oferir ajuda immediata i suport essencial.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la una a 3Cat Info.
0: 10 minuts per arribar a les 7 de la tarda, un centenar d'organitzacions denuncien que els gots reutilitzables que es fan servir als festivals de música acaben augmentant l'impacte mediambiental. Entitats com Greenpeace o Recero assenyalen els grans festivals que esquiven la normativa i que no tenen un sistema de recollida i neteja.

0: s'acaba convertint en una eina de merchandising dels propis festivals.
1: Recero denuncia que l'arribada d'aquests gots és un ingrés extra pels festivals que adquireixen envasos a un preu de cost de 20 o 30 cèntims que després venen a 1 o 2 euros. A Catalunya només hi ha una obra de Caravaggio, un dels màxims exponents del barroc. Es tracta de Sant Jeroni Penitent, una obra que fa més d'un segle que va arribar a Catalunya, concretament al Museu de Montserrat, on la Maria Guixà s'ha endinsat per descobrir-ne la singularitat.
2: Atribuït inicialment al pintor valencià Josep de Ribera, conegut com Lo Españoleto, es va acabar descobrint com un quadre de Michelangelo Merisi de Caravaggio, el pintor de la revolta permanent de la llum, el traç i l'estètica. I aquí és on rau la força d'aquesta història. El 1917 arriba a Montserrat un oli sobre tela procedent d'Itàlia. Fa gairebé metre i mig d'alt i poc més d'un metre d'ample. Té el fons negre i un gran protagonista a escena, un vell en posició meditativa, un introspectiu Sant Jeroni, patró dels biblistes i condició per la qual es va sentir atret el pare Bonaventura Ubach, monjo de Montserrat i biblista, que en una subhasta a Roma el va adquirir per un preu irrisori. En va pagar poc menys del que avui serien 200 euros.
3: Germà Xavier Cavaller, director del Museu de Montserrat.
4: Aquest quadre, doncs, és aquí a Montserrat, ja és un quadre que fins als 150 ja es comença a conèixer com un quadre d'una gran categoria i hi ha molta gent que està interessada en veure'ls. Un d'aquests és el Joan Arnaut de la Sarte, el director del Museu d'Art de Catalunya. El Joan Arnaut de la Sarte també està molt al cas de les investigacions que s'estaven fent a Itàlia i del redescobriment de Caravaggio. I Longhi, el gran especialista de Caravaggio, havia publicat una monografia a la qual apareixia un Sant Jeroni del qual només es coneixia un dibuix que s'havia fet abans de que fos subhastat a Roma. Arnaut de la Sarte veu aquest dibuix, coneix el nostre quadre, lliga caps, convenç a Longhi perquè vingui aquí a Montserrat i certifica que, evidentment, aquest és el quadre que havia perdut la pista després de la subhasta. Per tant, en aquell moment no hi ha cap dubte que aquest és un dels quadres originals de Caravaggio.
2: Aquest quadre, datat del 1605, és efectivament l'única obra de Caravaggio que hi ha a Catalunya. Per què aquesta exclusivitat?
3: Artur Ramon, historiador de l'art, antiquari, galerista i autor del monogràfic Sant Jeroni Penitent de Caravaggio.
5: Caravaggio és un pintor que va pintar relativament poc. El seu corpus és d'unes 80 obres. No té un taller, no té deixebles. També és veritat que Caravaggio s'ha redescobert relativament recentment. Sobretot, Roberto Longhi el recupera el 1951 a la gran mostra del Palazzo Reale de Milà, en un moment que Itàlia bullia a través del comunisme i del neorealisme al cinema. No? Llavors Caravaggio és una mena d'icona perfecta per aquesta revolució de la veritat.
2: Nascut a Milà el 1571, la trajectòria vital de Caravaggio també va ser plena de clarobscurs, marcada per les batusses i per la fugida i l'exili forçós dels darrers anys. Tot i així, el traç genial de l'artista, trencador i terrenal, va guanyar sempre la partida de l'home, a un home que va morir massa jove, el 1610, a Porto Ercole, frontera amb els Estats Pontificis, buscant l'indult papal.
5: Tots els que el segueixen, des dels holandesos, tota l'escola Utrecht, fins als espanyols, sense Caravaggio no tenim el primer Velázquez, ni tenim a Zurbarán, ni tenim els francesos, i és per això, perquè té aquesta força, que Caravaggio ens parla d'aspectes molt propers a la nostra sensibilitat contemporània.
1: Cinc minuts i les 7 de la tarda.
6: Esports.
1: I amb la crònica del Xevi Soler arribarem a les 7 en Game Informatiu. Xevi, què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda. Ayogura és el vencedor del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Ha guanyat davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín, per cert, que és el nou líder del Mundial, ha aprofitat una caiguda avui de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè. El seu germà Àlex, millor, cinquè. I, a més, protagonitzant la gran remuntada de la cursa, sortia des de la dotzena posició. Marc Márquez ha parlat de la cursa, sobretot del seu toc, amb dir Gian Antonio en declaracions a DAZN.
8: Acato las decisiones de dirección de carrera. Ellos han decidido que es lance de carrera y, bueno, ¿qué hacer? Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto, he sacado un séptimo, pero lo importante es que, ya te digo, para mí salir de Holanda, ya lo vi el FP1, que era salir sin lesiones y esperar a la siguiente.
7: La victòria de Yogura, per cert, és la primera d'un japonès a MotoGP en 22 anys.

0: anys. A l'apartat negatiu, la caiguda de Marco Bezzecchi, tot i que les proves que li han fet descarten una lesió important. També han abandonat Pecco Bagnaia i Pedro Acosta, aquest últim per un problema físic. El mateix Acosta ha confirmat que dimarts superarà. A la general, com diem, Jorge Martínez, nou líder, 193 punts, 7 més que Bezzecchi, mentre que Marc Márquez queda a 40 punts. En Moto3, victòria del líder del Mundial, Máximo Quiles. En Moto2, victòria de David Alonso. I George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 per davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer. A la general del Mundial, Russell retalla punts sobre Antonelli, que manté el lideratge ara amb 40 punts a marge. El pròxim Gran Premi és el de la Gran Bretanya, Silverstone, la setmana vinent.
1: 3CAT Info.
0: En bàsquet, Catalunya ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest matí al Nou Congost, una derrota per 74-76, tot i que la selecció catalana ha arribat a tenir llançament per guanyar el partit. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys de l'última vegada, quan va disputar un duel contra l'Argentina. El seleccionador Jaume Pons Arnau ha desitjat que aquests partits siguin més regulars.
2: A veure si es pot repetir i continuar aquesta festa del nostre bàsquet, perquè doncs, ja sigui alguna cosa regular, i que aquesta festa serveixi doncs, per reivindicar el nostre bàsquet, no? Que és un bàsquet referent arreu del món.
0: I un dels jugadors que han participat amb Catalunya és el fins ara escorta del València, Isaac Nogués. Un Nogués que ha confirmat que deixa València amb la intenció de continuar a l'ACB.
3: És el meu principal objectiu. Continuar a l'ACB, buscar un equip on tingui més minuts i veure fins on puc arribar.
0: Més de 2.500 espectadors han assistit avui al Nou Congost.
1: 3CAT Info.
0: En ciclisme, Marcel Camproví s'ha proclamat campió d'Espanya de ruta en la prova que s'ha disputat a Sabinyànigo. El ciclista barceloní s'ha imposat a un altre català, Joel Nicolau de Llofriu, que ha fet plata, i Urko Berrade, que ha sigut bronze. És la primera victòria professional de Camproví, que a priori no està entre els seleccionats del seu equip, el Pinarello, per córrer el Tour de França. En hoquei patins, el Vilafranca és el nou equip de la Lliga de l'hoquei Lliga masculina. Ho ha aconseguit després d'imposar-se al Manlleu per 6-4 en el partit de tornada de la final disputat un mes després de l'anada. Això és perquè el Manlleu considera que hauria d'haver pujat perquè va acabar la Lliga regular líder. La impugnació de Lloret del seu últim partit va fer Lloret campió i va enviar el Manlleu a play-off. El Manlleu va presentar recurs, el TAS va suspendre el play-off, però al final s'ha acabat jugant i el capità de Vilafranca, Roger Martí, explicava al Tot Gira que no entén què ha volgut fer amb aquestes protestes al Manlleu.
4: Sí, crec que aquesta protesta que fan ells ja ha succeït diverses vegades aquesta temporada. Al final la protesta no té cap sentit. Si al final si un equip presenta alineació indeguda, si l'alineació és indeguda, s'ha de donar els 3 punts. Això ja ha sigut així moltes vegades. I, bueno, llavors, l'única opció que queda és pensar que ho han fet per allargar el tema.
0: Des de Manlleu, el seu capità, Roger Codinac, ha atacat durament la Federació Espanyola.
5: Jo no m'imagino en cap altre esport que passi una situació com la que ha passat a l'hoquei patins, no? El primer problema, entenc que va ser amb el Xum contra el Calafell. No sé si va ser el gener o per aquelles dates. I avui en dia, a 28 de juliol, de juny, estem en la mateixa situació. Entenc que tenim una federació que s'ha d'encarregar aquestes coses i quan hi ha un problema d'aquests l'ha d'intentar solucionar.
0: Explicada aquesta polèmica, al final els equips que pugen a l'hoquei Lliga masculina són el Lloret i el Vilafranca.
1: 3CAT Info.
0: Parlem de futbol. Aquesta nit comencen els 16ens de final del Mundial amb un duel entre Sud-àfrica i el Canadà. Tot això unes hores després que acabés la fase de grups en què destaca el Jordània 1, Argentina 3. En aquest partit, Leo Messi ha estat suplent, però ha tornat a marcar aquesta vegada de falta directa per seguir ampliant la seva llegenda i arribar als 19 gols en els Mundials. A més, s'ha convertit en el primer futbolista de la història que encadena 7 partits consecutius marcant en cites mundialistes. I en natació, Nil Cadavall ha fet el rècord d'Espanya del 100 braça i, a més, ha aconseguit la mínima europea en els campionats d'Espanya.
1: Trescat Info.

0: Bona tarda, són les 7. Presó per a una parella acusada de la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. Ells mateixos van avisar emergències que la criatura no respirava i, tot i que la van traslladar a un hospital, va acabar morint. Al centre hi van detectar lesions compatibles amb possible maltractament. Dos morts aquest matí al districte de Sant Martí a Barcelona quan un cotxe que fugia dels Mossos n'ha embestit un altre que estava aturat en un semàfor. Les víctimes són els conductors dels dos vehicles. Segons la consellera Parlon, tot apunta que el que ha provocat el xoc anava drogat. Moren 11 persones que, en estavellar-se l'avioneta on anaven poc després d'enlairar-se a Nancy, a l'est de França. Els ocupants, estudiants d'infermeria, anaven a fer el seu primer salt com a paracaigudistes acompanyats de monitors. Veneçuela reforça la recerca de supervivents pel doble terratrèmol de dimecres amb més maquinària pesant i equips d'altres països. Els afectats lamenten la falta de mitjans. L'últim balanç oficial d'ahir a la tarda és de 1.430 morts i s'estima que hi ha encara uns 50.000 desapareguts. Justament pel terratrèmol de Veneçuela s'ajorna el concert que havia de fer a l'Auditori de Barcelona Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil del País Sud-americà. Estava previst per al pròxim 7 de juliol i ara es farà en una data encara per determinar. Dudamel ha expressat la seva profunda tristesa per no poder venir a Barcelona. L'Iran ataca objectius nord-americans a Bahrain i Kuwait després dels nous bombardejos dels Estats Units sobre posicions iranianes pròximes a l'estret d'Hormuz. Al sud de Líban també continuen els bombardejos d'Israel i els combats amb Hezbollah, en què ha mort un soldat israelià. Demà hi ha una vaga de Renfe de 24 hores a tot l'estat convocada pel sindicat ferroviari. A Rodalies, a serveis mínims, seran del 75% en hores punta. La resta del dia només circularà la meitat dels trens habituals. Hi haurà el 65% dels trens de mitjana distància i el 73% dels AVE i de llarga distància. Als sectors hotelers i de restauració i els comerços de les poblacions catalanes per on passarà el tour preveuen bones ocupacions. Els hotels de Barcelona estan plens i els apartaments turístics arriben al 80% de l'ocupació al cap de setmana que ve, coincidint amb l'inici d'aquesta cursa.
1: Esports. Ahir Gura guanya el Gran Premi dels Països Baixos de motos amb Àlex Márquez 5è i Marc Márquez 7è, i el barceloní Marcel Camprubí és el nou campió d'Espanya de ciclisme.
0: Completem els titulars amb la previsió meteorològica. Sol i calor, intensa a la costa i augment dels núvols a les comarques interiors, a les comarques del sud i al Pirineu. Fortes tempestes i pedregades es van desplaçant per l'Aragó i de retruc poden deixar xàfecs i ventades molt fortes a les comarques de Ponent. Tronades també a l'Alt Pirineu.
2: Trescat Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 7. Us parla Vicent Mifsud. Us acompanyaré fins a les 8 explicant-vos tota l'actualitat a 3Cat Info. Una parella ha ingressat a la presó aquest diumenge acusada de la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. Els pares van trucar al servei d'emergències el dia de Sant Joan per alertar que el nadó no respirava. A serveis d'emergència el van traslladar a un centre sanitari on va morir divendres al matí. Des de l'hospital van avisar la policia que la criatura tenia símptomes de possible maltractament. Els Mossos van detenir els pares i avui la jutgessa de Sabadell n'ha decretat l'ingrés a la presó. I també dos morts i un ferit en l'accident al districte de Sant Martí a Barcelona després que un conductor que fugia aquest matí dels Mossos d'Esquadra ha xocat contra un vehicle aturat. La policia ha rebut una alerta d'un cotxe que circulava de forma temerària per la zona. Quan hi ha arribat la patrulla, han volgut aturar-lo, han començat una persecució a gran velocitat i el conductor que fugia ha continuat circulant de manera temerària, pujant per les voreres i anant en contra de direcció, fins que ha acabat xocant contra un altre turisme que estava aturat a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Ho explica Álvaro, veí de la zona i testimoni dels fets.
2: I he vist que el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
0: Segons ha explicat l'Ajuntament de Barcelona, en un comunicat un dels vehicles ha bolcat i els bombers de Barcelona han hagut d'excarcerar tres persones, els dos conductors que han mort a l'acte i l'acompanyant del vehicle que estava aturat al semàfor, una dona que ha resultat ferida i que han traslladat a un hospital. En un missatge a X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que tot apunta que el conductor que fugia anava drogat. Ara la Guàrdia Urbana investiga les causes del sinistre. I encara parlant de sinistres de trànsit, quatre persones han perdut la vida i sis més estan ferides arran d'un accident a Benicàssim, a la Plana Alta. En concret, el sinistre ha passat a la carretera N340 quan passaven 20 minuts de les 2 de la matinada. Encara se'n desconeixen les causes. Els ferits, amb politraumatismes i contusions de diversa consideració, els han traslladat a l'hospital. També un sinistre greu a França, han mort 11 persones en estavellar-se l'avioneta on anaven a prop de Nancy, a l'est del país. Els ocupants anaven a fer el seu primer salt com a paracaigudistes. Les víctimes són 5 monitors, 5 estudiants d'infermeria i el pilot. Els estudiants havien decidit fer el seu bateig aeri per distreure's davant l'onada de calor que viu el país, segons han dit fonts pròximes. Probablement per una avaria del motor, l'avioneta ha caigut en picat després d'enlairar-se a uns 300 metres de la pista a prop d'una zona residencial i d'un carril bici sense causar-hi danys addicionals. L'alcalde de la zona ho ha explicat així.
3: L'avion était en phase ascensionnelle et sans...
4: L'avió estava en fase d'ascens i sense cap explicació, ara per ara, ha caigut. És massa d'hora per poder saber-ne els motius. Potser a causa de les condicions climàtiques o potser no.
3: Les condicions climàtiques y sont pour quelque chose ou peut-être pas du tout, j'en sais rien.
0: El ministre francès de l'Interior, Laurent Núñez, s'ha presentat a l'escenari de la tragèdia i ha explicat que els familiars de les víctimes havien presenciat el sinistre. 3CAT Info. Ens centrem un altre dels punts d'atenció informativa durant l'última setmana. Veneçuela reforça el desplegament per rescatar supervivents del doble terratrèmol de dimecres. L'últim balanç oficial és de 1.430 morts, però és d'ahir a la tarda i fins des d'aleshores no s'ha renovat. Es continua estimant la xifra de desapareguts en 50.000. Les autoritats estan fent servir cada vegada més maquinària pesant per retirar la runa dels edificis i s'acumulen els equips de rescat arribats d'altres països. La zona més afectada és l'estat de Guaira, al nord de Caracas, on es parla d'una alerta sanitària, i també la mateixa capital. Els veneçolans lamenten la falta de mitjans en un país que ja abans de la tragèdia vivia una greu crisi econòmica i social.
5: No tenemos maquinaria, sí han venido a trabajar. Muchísimos rescatistas que están dando todo por el todo, pero necesitamos maquinaria.
6: Hemos estado 4 días seguidos, pues, haciendo nuestro mayor esfuerzo, sin embargo, no hemos podido lograr mucho, debido a que los escombros son de gran magnitud. Nos ofrecieron la colaboración de las grúas para remover todo esto y fuimos engañados.
0: Aquesta tarda s'han restablert els serveis de metro a les ciutats de Caracas, Maracaibo i València, que s'han suspès després dels terratrèmols. D'altra banda, aquest matí ha arribat a Torrejón de Ardoz el primer vol amb més d'una setantena de ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. S'ha aprofitat el primer avió que va marxar amb els equips de rescat i l'ajuda humanitària. La Moncloa ha elevat el balanç a 9 morts i 152 desapareguts. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha reafirmat el compromís de l'executiu en les tasques de rescat, segons ha dit en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya.
7: Mientras haya la más mínima opción de rescatar con vida e incluso los cuerpos, y desgraciadamente esa fuera la situación final de un ciudadano español, desde luego nosotros vamos a estar ahí en contacto con las autoridades locales, con nuestros propios equipos de rescate, y esperando poder, bueno, dar noticias felices lo antes posible.
0: El govern espanyol s'ha mostrat obert a continuar fent servir avions de rescat per repatriar ciutadans afectats pels terratrèmols. I a l'Orient Mitjà, els Estats Units i l'Iran mantenen els atacs al Golf Pèrsic i les amenaces mútues, però, això sí, no donen per trencat el memoràndum per avançar cap a la fi de la guerra. Teheran ha tornat a bombardejar amb drons Kuwait i Bahrain després d'un nou atac nord-americà contra objectius militars al sud de l'Iran. El comandament militar dels Estats Units diu que els seus atacs han anat dirigits contra instal·lacions de vigilància, comunicacions i defensa aèria, així com magatzems de drons i míssils. Donald Trump ha amenaçat de matinada les autoritats iranianes a través de la xarxa Truth Social amb la possibilitat d'una gran operació militar que posaria fi a la seva existència. L'Iran, però, ha dit que respondrà a qualsevol atac contra el seu territori. Segons la Guàrdia Revolucionària, han destruït 8 infraestructures de l'exèrcit dels Estats Units en territori de Bahrain i Kuwait. El ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi, diu que mantindran el control sobre la navegació a l'estret d'Hormuz almenys durant el pròxim mes, tot i la pressió nord-americana.
8: Qualsevol intent d'adoptar acords nous o diferents del que està aplicant la República Islàmica de l'Iran només conduirà a situacions més complicades i retards en la reobertura de l'estret d'Hormuz i augmentarà les tensions, com ja han vist en les dues últimes nits.
0: I en el front del Líban també continuen els combats malgrat l'acord de divendres entre Israel i el govern de Beirut. Un soldat israelià ha mort en un enfrontament amb milicians de Hezbollah, cosa que eleva 38 el nombre de militars d'Israel morts en atacs de la milícia xiita. I justament Israel ha aprovat reconèixer el genocidi armeni, un terme rebutjat frontalment per Turquia. El govern de Benjamin Netanyahu ha pres la decisió després que els turcs han qualificat repetides vegades l'ofensiva sobre Gaza de genocidi i hagin reconegut Palestina com a estat. Fins ara, els executius israelians havien evitat fer aquest reconeixement per no molestar Turquia, però finalment l'han fet en un moment de tensió entre els dos països. El ministre d'Afers Estrangers, Gideon Saar, ho ha justificat com un deure del poble jueu.
9: Aquest genocidi horrorós que va tenir lloc fa més d'un segle i els fets històrics del qual ja no es qüestionen seriosament va causar la mort 1,5 milió de persones i va destruir un antic patrimoni cultural i històric. Com a jueus i especialment com a estat-nació del poble jueu, crec que és el nostre deure moral prendre aquesta decisió.
0: El genocidi armeni el reconeixen una trentena de països, entre els quals els Estats Units, França i Alemanya, i institucions com el Parlament Europeu. Va ser una campanya massiva de deportacions i massacres impulsades el 1915 durant l'aleshores Imperi Otomà. Les estimacions xifren els morts entre 600.000 i 1,5 milió. I ens ocupem d'un altre conflicte. A la guerra d'Ucraïna hi ha hagut almenys 3 morts en 2 bombardejos creuats. Un atac rus amb bombes guiades a Zaporizhzhia ha fet 2 de les víctimes, a més de 16 ferits. El Kremlin assegura que ha conquerit 2 localitats a la zona. Per la seva banda, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha informat de 2 atacs a llarga distància contra refineries russes. En la situada Krasnodar hi ha hagut un mort. El president rus, Vladimir Putin, ha admès les dificultats per avançar en la guerra.
10: Sí, veiem els problemes, en som conscients i estem responent. Però, sens dubte, garantirem la seguretat tant del país com dels nostres ciutadans, així com la inviolabilitat de les fronteres de Rússia a llarg termini. Això és precisament el que busquem.
0: Putin ho ha dit al Congrés Federal del seu partit Rússia Unida, en què ha admès que el país està passant per un període difícil, però ha assegurat també que n'han après molt. 3CAT Info. 3CAT Info. 2 apunts abans de l'àrea de servei. Aquesta tarda es fa una nova manifestació per demanar la supressió de l'aforament de Carlos Mazón i homenatjar les víctimes de la Dana. Per primera vegada, la mobilització recorrerà els carrers de Paiporta, una de les poblacions més afectades per les inundacions on hi va haver més víctimes mortals. La convoquen l'Associació de Víctimes de la Dana i també s'hi han afegit més de 200 entitats socials i sindicals. i recordar que demà hi ha una vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari. La Generalitat ha convocat a serveis mínims de rodalies que seran del 75% del servei habitual entre les 6 i les 9 del matí, de 2:15 a les 4 de la tarda i de 6:45 a 9:15 del vespre. La resta del dia només circularan la meitat dels trens. Per la seva banda, el Ministeri de Transports ha decretat que els serveis mínims dels trens AVE i de llarga distància seran del 73% i circularan el 65% del total de trens de mitjana distància. El motiu de la vaga és el desacord del sindicat ferroviari amb el futur de Renfe Mercaderies. Consideren que l'empresa està deixant de banda aquest servei i s'oposen a la creació d'una empresa conjunta amb l'operador Medway per la divisió de mercaderies. Aquesta és la primera de les dues vagues convocades pel sindicat ferroviari. La segona serà el 15 de juliol, en plenes vacances d'estiu de molta gent. Amb aquesta informació arribem a 8:15 de la tarda, moment per al trànsit i el temps. Equip Viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
11: Bona tarda, Vicent. Comencem parlant de les retencions que hi ha a diferents punts de la P7. N'hi ha a Maçanet de la Selva, a Sant Celoni, i de Llinars a la Roca del Vallès en sentit sud, i també de Vilafranca del Penedès a la Granada en sentit nord. A la C25 a Santa Coloma de Farners en sentit oest cap a Vic. A l'N2 a Tordera en sentit sud, a la 2 a Jorba en sentit est cap a Igualada. A la C32 hi ha retencions d'Arenys de Mar a Mataró i també de Cabrera de Mar a Premià de Dalt en sentit sud. També a l'altre tram de la C32 a Viladecans en sentit nord. A l'N240 i C14 també a Montblanc per enllaçar amb la P2. A la C17 a Ripoll i encara queda un punt de retenció a Malla en sentit sud, tot i que la situació ha millorat força. A la C31 i C65 dels nuclis de la Vall d'Aro cap a Llagostera. A la C35 a Vidreres per enllaçar amb l'AP7. A la G600 a Blanes també és millora i força aquesta carretera, com dèiem, a Blanes en sentit nord cap a Tordera. A la C16 de Bagà a la Nou de Berguedà i també a Cercs en sentit sud cap a Berga. A l'N340 a Vilafranca del Penedès en sentit nord, a la C31 al Prat de Llobregat en sentit Barcelona i finalment també a la C33 a Montcada i Reixac també cap a Barcelona. De moment és tot, més informació d'aquí a mitja hora.
0: El temps. Dani Ramírez.
12: El temps pot canviar algunes comarques de l'oest de Catalunya després d'un dia de tant sol i tanta calor. Això ha passat també a l'Aragó i de cop i volta s'han format grans tempestes potents, fortes, localment violentes, al Baix Aragó, i sembla que poden portar pedra, ventades fortes i més de 100 km per hora de ratxes. Sembla que tan fortes no entrarien a Catalunya, però de forma directa o indirecta, ja ho veurem, el càlcul d'aquestes tempestes és erràtic, és complicat, però podrien fregar tota o entrar a la franja de Ponent, la Llitera, també cap a la Ribagorça, i no descartem, almenys les ventades sí que sembla que arribaran més de 80 per hora, cap a la Noguera, la zona del Pallars Jussà, la Vall Fosca, i tempestes i ruixats aquí amb refrescada cap a la Vall d'Aran, Pallars i Alta Ribagorça. Aquestes ventades que puguin entrar a l'Aragó poden ser rescalfades. Anomenem aquest fenomen, una mica més lluny de la tempesta, com esclafit càlid. Aquesta nit i demà al matí, tramuntana i mestral a l'Ebre i sobretot a l'Empordà. Aquí puja la temperatura. En general, demà baixa una mica el termòmetre i un cop passin aquestes tempestes a partir de la mitjanit, de l'oest de Catalunya o de l'Alt Pirineu, demà torna el sol i a la tarda algun ruixat fort amb pedra o calamarsa també al voltant de la Garrotxa, també el Ripollès i potser nord d'Osona i del Lluçanès. 3CAT
13: Info. El paviment està molt malament, hi ha dèficits de senyalització, hi ha molts vehicles avariats que no retiren, hi ha àrees de servei, la gent es queixa de falta de seguretat.
14: La P7 ha deixat de ser una autopista? AP7 al límit, 30 minuts. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
16: S'ha lliurat in extremis de dues setmanes aturades d'autobusos.
15: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
17: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
15: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
18: Bona tarda.
19: Catalunya migdia.
15: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
19: Amb Òscar Fernández.
20: Cada dia a les dues.
15: I a partir de les tres...
20: L'espai de reflexió a la tertúlia.
19: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
15: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
21: Trescat Info.
0: Passen 5 minuts d'un quart de 8. Aliança Catalana ha retirat la confiança en el que havia de ser el seu cap de llista i candidat a l'Ajuntament de Figueres, Arnau Liesa, perquè surt amb una noia menor d'edat. En un comunicat, el partit ha afirmat que aquesta mesura es pren després que la direcció s'assabentés d'aquesta situació personal que consideren incompatible amb els principis fundacionals del projecte polític. Poc després, el mateix Liesa ha explicat que havia començat una relació amb una exalumna seua de més de 16 anys. Liesa també afirma que es va equivocar en no informar-ne el partit. Segons ha dit, per responsabilitat i per evitar generar un perjudici a l'organització, ha decidit presentar la seva renúncia. Hotels, apartaments turístics i comerços veuen amb optimisme els beneficis econòmics que aportarà el pas del Tour de França per Catalunya. Aquesta emblemàtica cursa ciclista començarà dissabte que ve a Barcelona, on els hotels estaran plens. Sentim Roger Grau, director de l'hotel NH de la Rambla de Catalunya, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
22: Hem notat un repunt de la demanda, tant a nivell de tarifa mitja com de número de reserves. Estem preveient unes ocupacions al voltant del 100%, o sigui que fregarem el ple durant els 3 dies que estarà el tour per aquí a Barcelona.
0: Pel que fa als apartaments turístics, tindran una ocupació al voltant del 80%, coincidint amb la sortida de la cursa. El tour també tindrà inicis d'etapa a Granollers i a Tarragona. David Vázquez i Berta Cabré, presidents de les federacions d'hostaleria respectives, preveuen que comportarà avantatges presents i futurs per a aquestes poblacions.
23: Estem il·lusionats perquè, al final, quan ve un gran esdeveniment, poc o molt, segurament ens aportarà algun retorn. Sabem que aquell dia, el dilluns, a dia 6, estarà tot ple.
24: A vegades no és només l'impacte en aquell moment en què es produeix, sinó l'impacte que això generarà de cara al futur i, per tant, de reconeixement de la nostra destinació.
0: Tot i això, també avisen dels problemes de mobilitat que provocarà el pas del Tour.
21: Trescat Info.
19: Trescat Info.
0: Parlem de despesa domèstica. L'habitatge i les factures del subministrament suposen un 35% del total de les despeses de les llars catalanes i les que tenen menys ingressos i destinen la meitat de recursos. Són dades de l'enquesta de pressupostos familiars de l'Institut Nacional d'Estadística que confirmen que la inflació i els nous hàbits de consum fan que cada any augmenti la despesa de les llars. Els últims 10 anys s'ha incrementat un 25%. En el resum de les despeses es reflecteixen també els canvis en la societat i en els hàbits de consum. En aquesta última dècada s'ha incrementat la despesa en educació, sanitat, plataformes de streaming i en bitllets d'avió. En canvi, ha disminuït la destinada a premsa, llibres, joieria, tabac i loteria.

0: Ha ajornat el concert de Gustavo Dudamel i la Sinfònica Nacional Juvenil de Veneçuela previst per al pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona pels terratrèmols en aquell país sud-americà. El concert estava inclòs al cicle BCN Clàssics i l'organització ha fet un comunicat en què diu que s'ajorna una data encara per determinar. Dudamel ha expressat la seva profunda tristesa davant l'obligació de deixar per a més endavant la seva gira amb l'orquestra i ha afegit que en moments com aquest la prioritat és fer costat al poble veneçolà. També ha iniciat una col·laboració amb el programa de les Nacions Unides per al desenvolupament per oferir ajuda immediata i suport essencial. Falten 6 minuts per a 8:15. Moment per a l'actualitat esportiva.
1: Esports.
0: Amb l'Alfons Gorina, bona tarda.
2: Bona tarda. Parlem de futbol perquè aquesta nit comencen els 16ens de final del Mundial amb el duel entre Sud-àfrica i el Canadà a partir de les 9. Tot això unes hores després que acabés la fase de grups en què ha destacat el Jordània 1, Argentina 3. En aquest partit, Leo Messi ha estat suplent, però ha tornat a marcar, aquesta vegada de falta directa, per seguir ampliant la seva llegenda i arribar als 19 gols en Mundials. A més, s'ha convertit en el primer futbolista de la història que encadena 7 partits consecutius marcant en cites mundialistes. Lionel Scaloni, el tècnic argentí, ha parlat de la suplència de Messi.
3: Que él hoy podía haber jugado 90 minutos y podía, sin desmerecer al rival, a lo mejor agrandar esa leyenda, pero prefirió también en que sus compañeros tengan minutos, prefirió también pensar en lo que viene y eso habla más que bien, porque no piensa en esos números que tanto la gente habla.
2: Una Argentina que disputarà els 16ens de final contra Cap Verd i uns 16ens que ja han quedat definits del tots. A banda d'aquest Argentina-Cap Verd i el Sud-Àfrica-Canadà d'aquesta nit, aquest dilluns també juga el Brasil, Japó i l'Alemanya-Paraguai. Posteriorment també jugaran els Països Baixos-Marroc, Costa d'Ivori-Noruega, França-Suècia, Mèxic-Equador, Anglaterra-República Democràtica del Congo, Bèlgica-Senegal, Estats Units-Bòsnia, Espanya-Àustria, Portugal-Croàcia, Suïssa-Algèria, Austràlia-Egipte i Colòmbia-Ghana.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat 7è mentre que Àlex Márquez ha protagonitzat la gran remuntada de la cursa i ha acabat 5è després de sortir des de la 12a posició. Marc Márquez ha parlat de la cursa, sobretot del seu toc amb Fabio Di Gianantonio, en declaracions a The Zone.
4: Acato las decisiones de dirección de carrera. Ellos han decidido que es lance de carrera y, bueno, ¿qué hacer? Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto, he sacado un séptimo, pero lo importante es que, ya te digo, para mí salir de Holanda, ya lo vi el FP1, que era salir sin lesiones y esperar la siguiente.
2: La victòria d'Ayogura, per cert, és la primera d'un japonès a la categoria reina del motociclisme en 22 anys. A l'apartat negatiu, la caiguda de Marco Bezzecchi, tot i que les proves li han fet descartar una lesió important. També han abandonat Pecco Bagnaia i Pedro Acosta, aquest últim per un problema físic. El mateix Acosta ha confirmat que dimarts superarà. A la general, Jorge Martín és nou líder amb 193 punts, 7 més que Bezzecchi, i Marc Márquez queda a 40 punts.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Encara en motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 per davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer. A la general del Mundial, Russell retalla punts sobre Antonelli, que manté el lideratge ara amb 40 punts de marge. El pròxim Gran Premi és el de la Gran Bretanya a Silverstone la setmana vinent.
1: 3CAT Info.
2: I aquest dilluns arrenca el torneig de tenis de Wimbledon. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran el debut del número 1 del món i vigent campió Jannik Sinner contra Kecmanovic i el del 7 vegades campió del torneig Novak Djokovic contra el xinès Wu.
1: 3CAT Info.
2: En el quadre femení, els principals al·licients seran a partir de dimarts, on destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i 1.463 dies després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Jeong i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, de 46 anys. Dimarts també debutarà l'única catalana al quadre, Paula Badosa, que jugarà contra la nord-americana Emma Navarro.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Parlem ara de bàsquet perquè Catalunya ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest matí al Nou Congost. Una derrota per 74-76, tot i que la selecció catalana ha arribat a tenir llançament per guanyar el partit. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada, quan va disputar un duel contra l'Argentina. El seleccionador, Jaume Ponsarnau, ha desitjat que aquests partits siguin més regulars.
5: A veure si es pot repetir i continuar aquesta festa del nostre bàsquet, perquè doncs, ja sigui alguna cosa regular, i que aquesta festa serveixi doncs, per reivindicar el nostre bàsquet, no? Que és un bàsquet referent arreu del món.
2: Un dels jugadors que han participat amb Catalunya és el fins ara escorta del València, Isaac Nogués. Un Nogués que ha confirmat que deixa el València amb la intenció de continuar a l'ACB.
6: És el meu principal objectiu. És continuar a l'ACB, buscar un equip on tingui més minuts i veure fins on puc arribar.
2: Més de 2.500 espectadors han assistit al Nou Congost. En ciclisme, Marcel Camprubí s'ha proclamat campió d'Espanya en ruta en la prova que s'ha disputat a Savignànigo. El ciclista barceloní s'ha imposat a un altre català, Joel Nicolau, que ha fet plata, i Urco Berrade, que ha sigut bronze. És la primera victòria professional de Camprubí, que a priori no està entre els seleccionats del seu equip, el Pinarello, per córrer el Tour de França.

0: 8:45, aquestes són les principals notícies de l'actualitat que estem contant-vos a 3Cat Info. Presó per a una parella acusada de la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. Ells mateixos van avisar a les emergències que la criatura no respirava i, tot i que la van traslladar a un hospital, va acabar morint. Al centre hi van detectar lesions compatibles amb possible maltractament. Veneçuela reforça la recerca de supervivents pel doble terratrèmol de dimecres amb més maquinària pesant i equips d'altres països. Els afectats lamenten la falta de mitjans. L'últim balanç oficial, d'ahir a la tarda, no s'ha renovat des d'aleshores, és de 1.430 morts i s'estima que encara hi ha uns 50.000 desapareguts. I a més d'aquestes notícies destacades, també us parlarem en els pròxims minuts de la calor a Europa i les seues conseqüències. Per exemple, Alemanya ha assolit un nou rècord de temperatura en 41,7 graus i també Polònia en 40,5. L'OMS xifra amb més de 1.300 els morts atribuïbles a la calor. I a Alemanya, justament, també creix la pobresa. Més de 13 milions de persones viuen sota un llindar que els impedeix fer front a despeses imprevistes. Les entitats del tercer sector alerten el govern que retallar en la política social, com preveuen per a reforçar la despesa militar, pot afavorir el creixement de l'extrema dreta. I dels esports que destaquem a aquesta hora, Alfons Gorina?
1: Doncs que aquesta nit comencen els 16ens de final amb el duel del Mundial entre Sud-àfrica i el Canadà a partir de les 9. Aquest dilluns també es juga el Brasil, Japó i l'Alemanya-Paraguai. Ayo Aogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que és nou líder degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Àlex Márquez ha estat cinquè i Marc Márquez setè. I encara en motors, George Russell guanya el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 per davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli.
0: Completem aquest resum del més destacat amb la previsió meteorològica. Sol i calor intensa a la costa i augment dels núvols a les comarques interiors, també del sud i al Pirineu. Fortes tempestes i pedregades es van desplaçant per l'Aragó i de retruc poden deixar xàfecs i ventades molt fortes a les comarques de Ponent. Tronades a l'Alt Pirineu. Com estem destacant-vos en titulars, una parella ha ingressat a la presó aquest diumenge acusada de la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. Els pares van trucar al servei d'emergències el dia de Sant Joan per alertar que el nadó no respirava. Els serveis d'emergència el van traslladar a un centre sanitari on va morir divendres al matí. Des de l'hospital van avisar la policia que la criatura tenia símptomes de possible maltractament. Els Mossos van detenir els pares i avui la jutgessa de Sabadell n'ha decretat l'ingrés en presó. A banda d'aquest fet, també hi ha un succés que s'ha produït aquest matí. 2 morts i un ferit en un accident al districte de Sant Martí, a Barcelona, després que un conductor que fugia dels Mossos d'Esquadra ha xocat contra un vehicle aturat. La policia ha rebut una alerta d'un cotxe que circulava de forma temerària a la zona. Quan hi ha arribat la patrulla, l'han volgut aturar. Ha començat una persecució a gran velocitat i el conductor que fugia ha continuat circulant de manera temerària, pujant per les voreres i anant en contradirecció, fins que ha acabat xocant contra un altre turisme que estava aturat a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Ho ha explicat l'Àlvaro, veí de la zona i testimoni dels fets.
2: I he vist que el cop ha sigut entre 2 integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
0: Segons l'Ajuntament de Barcelona, ha explicat en un comunicat que un dels vehicles ha bolcat i els bombers de Barcelona han hagut d'excarcerar 3 persones, els 2 conductors que han mort a l'acte i l'acompanyant del vehicle que estava aturat al semàfor, una dona que ha resultat ferida i que han traslladat a un hospital. En un missatge a X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que tot apunta que el conductor que fugia anava drogat. Ara la Guàrdia Urbana investiga les causes del sinistre.
3: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: L'altre assunt destacat de l'actualitat, Venezuela reforça el desplegament per rescatar supervivents del doble terratrèmol de dimecres. L'últim balanç oficial és de 1.430 morts, però és d'ahir a la tarda. Des d'aleshores no s'ha renovat i es continua estimant la xifra de desapareguts en 50.000. Les autoritats estan fent servir cada vegada més maquinària pesant per retirar la runa dels edificis i s'acumulen els equips de rescat arribats d'altres països. La zona més afectada és l'estat de La Guaira, al nord de Caracas, on es parla d'una alerta sanitària i també la mateixa capital. Els venezolans lamenten la falta de mitjans en un país que ja abans de la tragèdia vivia una greu crisi econòmica i social.
3: No tenemos maquinaria. Sí han venido a trabajar. Muchísimos rescatistas que están dando todo por el todo. Pero necesitamos maquinaria.
4: Hemos estado 4 días seguidos, pues, haciendo nuestro mayor esfuerzo. Sin embargo, no hemos podido lograr mucho debido a que los escombros son de gran magnitud. Nos ofrecieron la colaboración de las grúas para remover todo esto y fuimos engañados.
0: Aquesta tarda s'han restablert els serveis de metro a les ciutats de Caracas, Maracaibo i València, que s'havien suspès després dels terratrèmols. D'altra banda, aquest matí ha arribat a Torrejón de Ardoz el primer vol amb més d'una setantena de ciutadans espanyols repatriats des de Venezuela. S'ha aprofitat el primer avió que va marxar amb equips de rescat i ajuda humanitària. La Moncloa ha elevat el balanç a 9 morts espanyols i 152 desapareguts. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha reafirmat el compromís de l'executiu amb les tasques de rescat, segons ha dit en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya.
5: Mientras haya la más mínima opción de rescatar con vida, e incluso los cuerpos, y desgraciadamente esa fuera la situación final de un ciudadano español, desde luego nosotros vamos a estar ahí, en contacto con las autoridades locales, con nuestros propios equipos de rescate, y esperando poder, bueno, dar noticias felices lo antes posible.
0: El govern espanyol s'ha mostrat obert a continuar fent servir avions de rescat per repatriar ciutadans afectats pels terratrèmols.
6: 3CAT Info.
0: Alemanya assoleix un nou rècord de calor en 41,7 graus, dues dècimes més que ahir, i Polònia també en 40,5, mentre les altes temperatures es desplacen cap a l'est d'Europa. El director general de l'Organització Mundial de la Salut xifra amb més de 1.300 les persones mortes a Europa atribuïbles a una setmana de calorada. Però el balanç pot augmentar considerablement els pròxims dies. Només ahir a París hi va haver un centenar de morts, segons les autoritats franceses. França ha registrat aquesta setmana 1.000 morts més del que és habitual a causa de les altes temperatures. La ministra francesa de Salut, Stéphanie Rist, ha dit a la televisió que l'onada, en qualsevol cas, no provocarà tantes víctimes com la del 2003, en què van morir 15.000 persones.
7: Si la canícula és comparable d'un punt de vista,
8: tot i que l'onada de calor és comparable a la del 2003, probablement no estem en la mateixa situació des d'un punt de vista sanitari. El 2003 no teníem els mateixos coneixements mèdics sobre les onades de calor, ni tampoc disposàvem de la mateixa organització de l'Estat. Veiem que el fet de fer prevenció i de tenir espais climatitzats a les residències de gent gran probablement farà que no hi hagi la mateixa mortalitat.
0: Polítics de signe divers han criticat durament la gestió de la crisi que ha fet el govern de Sebastián Lecornu. I a Alemanya, el govern fa mesos que anuncia retallades importants. Ja han entrat en vigor les de sanitat, però l'objectiu és fer ajustos també en ajudes familiars i en la dependència. Mentrestant, creix la xifra de pobres al país. Acaba d'assolir un nou rècord, 13,3 milions. Les entitats del tercer sector adverteixen al govern que, si vol retallar despesa, avalua amb molta precisió on ho fa. Els més desafavorits ja fa temps que viuen al límit i això pot tenir conseqüències també per al govern. Berlín, Jordi Regàs.
9: Bon dia.
0: I passem a una altra qüestió. la Unió Europea permetrà cultivar fruites i hortalisses editades genèticament per adaptar-les millor a la sequera i les plagues, amb l'objectiu de reduir l'ús de pesticides. Fins ara, la venda d'aquestes variants estava molt controlada, però la comunitat científica n'avala la seguretat i creu que augmentarà la collita dels pagesos. Brussel·les, Bruno Forte Amidas.
9: Això no té res a veure amb els transgènics, que continuaran estrictament regulats perquè barregen els gens d'espècies diferents. El que s'aprova ara és la possibilitat d'editar el genoma intern d'un mateix vegetal per potenciar-ne els trets més afavoridors des del punt de vista nutricional, pel que fa al gust o la resiliència climàtica. Són canvis genètics que es podrien donar de manera natural, segons diuen els defensors de la nova llei. Les normes les ha negociat l'eurodiputada sueca Jessica Polchart.
10: Estem donant als pagesos les eines que necessiten per conrear cultius més resilients al clima i competir globalment, al mateix temps que preservem les normes més estrictes de seguretat alimentària.
9: Creu que hi havia el risc que la pagesia europea es quedés enrere perquè aquestes noves tècniques fa anys que estan autoritzades als Estats Units, la Xina, el Canadà o el Japó. Com a novetat, a Europa, els aliments que estiguin editats genèticament no hauran d'indicar-ho a l'etiquetatge, i això molesta les organitzacions d'agricultura ecològica com la Demeter International. La seva portaveu, Clara Ver, creu que es vulnera la llibertat d'elecció.
10: Per als consumidors no hi ha transparència, no hi ha informació. No podran prendre una decisió informada quan vagin a comprar al supermercat.
9: Les fruites i verdures biològiques es continuaran cultivant sense utilitzar llavors editades genèticament.
0: Volíem sentir la crònica del nostre corresponsal a Berlín, Jordi Regàs, justament sobre aquest nou rècord de pobresa a Alemanya, on han arribat a 13,3 milions, i a l'advertència de les entitats del tercer sector que diuen al govern que si vol retallar despesa, avalue amb molta precisió on ho fa, perquè és més desafavorits i ja fa temps que viuen al límit, i això, si retallen més, pot tindre conseqüències per al mateix govern. Anem a en Jordi Regàs a Berlín.
11: A Alemanya, si ets una persona sola i cobres menys de 1.400 euros, o si ets una família amb dos menors amb uns ingressos inferiors als 3.000, se't considera pobre. És gent que no pot afrontar imprevistos, tal com explica Greta Schabram, autora de l'informe de l'associació de Pagiteta, que aplega les entitats del tercer sector.
10: Si la seva rentadora s'espatlla, hi ha un problema. Si s'espatlla l'ordinador, és un problema. Quan arriben les colònies escolars, també hi ha un problema.
11: Acompanyem en Morat, fill d'immigrants turcs, nascut a Berlín, a l'assessoria que l'ajuda a declarar-se en fallida. Es va quedar sense feina al gener i ara cobra 1.000 euros d'atur. Està decebut de la situació del país.
12: Jo conec aquesta Alemanya que havia estat tan bonica, però aquesta Alemanya avui en dia lamentablement ja no existeix. Tota persona vol viure bé. Si el partit que està al govern no t'ho pot oferir, llavors la gent busca alternatives.
11: Avui en dia la situació a Alemanya és delicada. Des del tercer sector avisen que si el govern retalla el lloc equivocat, això tindrà conseqüències. Greta Schabram.
10: Si quan tens un accident o un problema de salut tens la sensació que no estàs prou protegit, és quan perdem la confiança en les institucions, també en la política. I per això la política social també ha de promoure uns partits que no tendeixin cap a la dreta i que defensin la majoria i l'estabilitat. Decidir que si retallem ho farem entre els pobres és un pas terrible.
11: Entre els més pobres, davant la manca de resposta institucional, l'opció de l'extrema dreta pren cada dia més força. No és casualitat que Alternativa per Alemanya lideri les enquestes a la República Federal ja des de fa un parell de mesos.
0: I un apunt abans de l'àrea de servei. Un centenar d'organitzacions denuncien que els gots reutilitzables que es fan servir als festivals de música acaben augmentant l'impacte ambiental. Entitats com Greenpeace o Red Zero assenyalen als grans festivals que esquiven la normativa i que no tenen un sistema de recollida i neteja que permeti reutilitzar aquests gots. A més, pressionen el govern espanyol perquè aprofite la imminent reforma de la norma per obligar a implantar sistemes efectius de recollida i de neteja d'aquests gots. Rosa García, directora de la Fundació Red Zero, en declaracions a Catalunya Ràdio.
13: Aquest got realment no segueix el circuit de reutilització. O bé no te'l deixen retornar i no es retornen els diners, o bé fins i tot després no s'emporta cap lloc el netegin i el tornin a utilitzar. Per tant, en comptes d'una mesura de prevenció de residus, s'acaba convertint en una eina de merchandising dels propis festivals.
0: Reserva denuncia que l'arribada d'aquests gots és un ingrés extra per als festivals que adquireixen envasos a un preu de cost de 20 o 30 cèntims que després venen a un o 2 euros. Amb aquesta informació hem arribat a 3:15 de la tarda, moment per a l'àrea de servei, que comencem amb el trànsit.

0: Carmina Malagarriga, equip viari, bona tarda.
1: Bona tarda, Vicent. Hi ha retencions a diferents punts de l'AP7, de Llinars a la Roca del Vallès i també a Montmeló, tot això en sentit sud, i també de Banyeres del Penedès a Vilafranca en sentit nord, a causa d'un accident. Hi ha retencions a la C16, de Bagà a Berga, en sentit sud, a la C17, a Ripoll, en sentit sud, a la C31, a la Vall d'Aro, en sentit Llagostera, a la C35, a Vidreres, per enllaçar amb la P7, a l'N2, a Tordera, en sentit sud, a l'N240 i C14, a Montblanc, per enllaçar amb la P2, també a la C32, d'Arenys de Mar a Sant Andreu de Llavaneres i de Cabrera de Mar a Vilassar de Dalt, tot això en sentit sud, a la C32 a Gavà, en sentit nord cap a Barcelona, i també cap a Barcelona a la C31 al Prat de Llobregat, en sentit nord, per tant. També a la C33 des de Montcada i Reixac cap a l'entrada a Barcelona, i a Barcelona a la ronda litoral a l'altura de la Barceloneta en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: El temps. Amb el Dani Ramírez.
2: Avui ha fet moltíssima calor. Ha pujat la temperatura, preveiem 38 a Lleida, finalment han estat 39 graus, però 5 municipis han arribat a aquests 39 graus. Albesa, el Poal, Os de Balaguer, Torres de Segre, 38. A Tremp i a Mollerussa, 37. A Súria, Sallent, Fals i també Olost, al Lluçanès. Ha baixat a Viella, 6 graus respecte a ahir, 28. 30 al Pont de Sever, també ha baixat. I ara estem pendents de grans tempestes violentes, amb tanta calor. Ja preveiem que això podria passar a la zona de l'Aragó, Baix Aragó, entre la zona de Belchite i Carinyena, tempestes de vent i pedra, poden fer mal. Potser no arriben directament a Catalunya, però de retruc ens pot portar ràfegues de vent, potser associades a esclafits, de més de 80, 90 o potser 100 km per hora. Això afectaria la franja de Ponent, la Llitera principalment, Baixa Ribagorça, Alta Ribagorça, i no descartem que entre les 6 i les 8 de la tarda o vespre, o una mica més endavant, aquestes tempestes puguin entrar de la Noguera cap al nord. Noguera, la Vall Fosca, el Pallars Jussà i també l'Alt Pirineu, Vall d'Aran, Pallars i Alta Ribagorça. Si això passa, una tempesta pot ser forta, amb vent, més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, ho aparteix amb un avís al Meteocat. A la resta, sol i molta calor, i aquest augment dels núvols per l'oest de Catalunya. Demà, dia de sol al matí, baixa la temperatura tant de dia com de nit al Pirineu, puja a l'Empordà, al matí farà més calor perquè hi haurà tramuntana rescalfada, i una mica de mestral moderat a l'Ebre. A la tarda, ruixats forts, amb tempesta, pedra o calamarsa, al Ripollès, sobretot, però, la zona de la Garrotxa. La vall de Bianya podria tenir tempestes importants demà.
0: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: A Catalunya només hi ha una obra de Caravaggio, un dels màxims exponents del barroc. Es tracta de Sant Jeroni Penitent, una obra que fa més d'un segle que va arribar a Catalunya, concretament al Museu de Montserrat, on la Maria Guixà s'ha endinsat per descobrir-ne la singularitat.
4: Atribuït inicialment al pintor valencià Josep de Ribera, conegut com Lo Españoleto, es va acabar descobrint com un quadre de Michelangelo Merisi de Caravaggio, el pintor de la revolta permanent de la llum, el traç i l'estètica. I aquí és on rau la força d'aquesta història. El 1917 arriba a Montserrat un oli sobre tela procedent d'Itàlia. Fa gairebé metre i mig d'alt i poc més d'un metre d'ample. Té el fons negre i un gran protagonista a escena, un vell en posició meditativa, un introspectiu Sant Jeroni, patró dels biblistes i condició per la qual es va sentir atret el pare Bonaventura Ubach, monjo de Montserrat i biblista, que en una subhasta a Roma el va adquirir per un preu irrisori. En va pagar poc menys del que avui serien 200 euros.
5: Germà Xavier Cavaller, director del Museu de Montserrat.
6: Aquest quadre, doncs, és aquí a Montserrat, i és un quadre que fins als 150 ja es comença a conèixer com un quadre d'una gran categoria, i hi ha molta gent que està interessada en veure'ls. Un d'aquests és el Joan Anoet de la Sarte, el director del Museu d'Art de Catalunya. El Joan Anoet de la Sarte també està molt al cas de les investigacions que s'estaven fent a Itàlia i del redescobriment de Caravaggio. I Longhi, el gran especialista de Caravaggio, havia publicat una monografia a la qual apareixia un Sant Jeroni del qual només es coneixia un dibuix que s'havia fet abans de que fos subestat a Roma. A Enot de la Sarte veu aquest dibuix, coneix el nostre quadre, lliga caps, convenç a Longhi perquè vingui aquí a Montserrat i certifica que, evidentment, aquest és el quadre que havia perdut la pista després de la subhasta. Per tant, des d'aquell moment no hi ha cap dubte que aquest és un dels quadres originals de Caravaggio.
4: Aquest quadre, datat del 1605, que és efectivament l'única obra de Caravaggio que hi ha a Catalunya. Per què aquesta exclusivitat?
5: Artur Ramon, historiador de l'art, antiquari, galerista i autor del monogràfic Sant Jeroni Penitent de Caravaggio.
7: Caravaggio és un pintor que va pintar relativament poc. El seu corpus és d'unes 80 obres, no té un

0: Va ser plena de clarobscurs, marcada per les batusses i per la fugida i l'exili forçós dels darrers anys. Tot i així, el traç genial de l'artista, trencador i terrenal, va guanyar sempre la partida de l'home, a un home que va morir massa jove, el 1610, a Porto Ercole, frontera amb els Estats Pontificis, buscant l'indult papal.
1: Tots els que el segueixen, des dels holandesos, tota l'escola Utrecht, fins als espanyols, sense Caravaggio no tenim el primer Velázquez, ni tenim a Zurbarán, ni tenim els francesos, i és per això, perquè té aquesta força, que Caravaggio ens parla d'aspectes molt propers a la nostra sensibilitat contemporània.
2: Doncs continuem parlant de grans artistes i creadors, perquè la Catedral de Mallorca, coincidint amb l'any Gaudí, exposa l'obra que va fer l'arquitecte modernista. Antoni Gaudí va començar una reforma de la seu el 1905, que va significar una revolució. La mostra recorre la petjada de Gaudí a la Catedral Mallorquina. Palma, Caterina, Carmany, Jaume.
3: El primer que va fer Gaudí va ser canviar el cor de lloc, del centre a la capella major, tota una revolució. Les pintures abstractes que decoren el cadiram han desafiat el pas del temps, així com les ceràmiques de la capella. Una reforma tan estimada com criticada aleshores. Sentim Cristina Ortiz, responsable de gestió cultural de la seu.
4: Fa 100 anys, fer tots aquests moviments, no? Desmuntar el cor del centre de la nau, aquestes pintures, aquesta decoració, o un espai com aquesta catedral, no? Amb 800 anys d'història, molta gent trobava que eren pintures molt atrevides, molt agosarades, és pintura pràcticament que podrien dir abstracta. Per tant, si aleshores avui dia poden dir que aquestes pintures són molt modernes, pues, mos hem d'imaginar que devien pensar aleshores en aquells moments.
3: Quan va morir el bisbe que el va contractar, també es va acabar la reforma, però impacta fins i tot l'obra que Gaudí no va completar, com els dibuixos dels peixos o el baldaquí icònic fet de materials reutilitzables com el cartró.
5: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
2: 6 minuts i les 8.
5: Esports.
2: Alfons Gorina, bona tarda.
6: Bona tarda. Aquesta nit comencen els 16ens de final del Mundial amb el duel entre Sud-àfrica i el Canadà a partir de les 9. Aquest dilluns també juga el Brasil-Japó i l'Alemanya-Paraguai. La resta de 16ens de final són Països Baixos-Marroc, Costa d'Ivori-Noruega, França-Suècia, Mèxic-Equador, Anglaterra-República Democràtica del Congo, Bèlgica-Senegal, Estats Units-Bòsnia, Espanya-Àustria, Portugal-Croàcia, Argentina-Cap Verd, Suïssa-Algèria, Austràlia-Egipte i Colòmbia-Ghana. Parlem de motor. Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè, mentre que Àlex Márquez ha protagonitzat la gran remuntada de la cursa i ha acabat cinquè després de sortir des de la dotzena posició. Marc Márquez ha parlat de la cursa i del seu toc amb Di Gian Antonio. Són declaracions a DAZN.
7: Acato las decisiones de dirección de carrera. Ellos han decidido que es lance de carrera y, bueno, qué hacer. Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto, he sacado un séptimo, pero lo importante es que, ya te digo, para mí salir de Holanda, ya lo vi el FP1, que era salir sin lesiones y esperar a la siguiente.
6: La victòria d'Ayogura, per cert, és la primera d'un japonès a la categoria reina del motociclisme en 22 anys. A l'apartat negatiu, la caiguda de Marco Bezzecchi, tot i que les proves que li han fet descarten una lesió important, i també han abandonat Peco Bagnaia i Pedro Acosta aquest últim per un problema físic. El mateix Acosta ha confirmat que dimarts superarà. A la general, Jorge Martín és el nou líder amb 193 punts, 7 més que Bezzecchi, i Marc Márquez queda ara a 40 punts.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Encara en motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 al davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer. A la general del Mundial, Russell retalla punts sobre Antonelli, que manté el lideratge ara amb 40 punts de marge. El pròxim Gran Premi és el de la Gran Bretanya a Silverstone la setmana vinent.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: I aquest dilluns arrenca el torneig de tenis de Wimbledon. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran els debuts

0: del número 1 del món i vigent campió Jannik Sinner contra Kecmanovic i el del 7 vegades campió del torneig Novak Djokovic contra el xinès Wu. En el quadre femení, els principals al·licients seran a partir de dimarts, en què destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i 1.463 dies després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Joyne i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus de 46 anys. Dimarts també debutarà l'única catalana al quadre, Paula Badosa, que jugarà contra la nord-americana Emma Navarro.
1: Trescat Info.
0: Parlem ara de bàsquet perquè Catalunya ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost. Una derrota per 74-76, tot i que la selecció catalana ha tingut llançament per guanyar el partit. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada, quan van disputar un duel contra l'Argentina. El seleccionador Jaume Ponsarnau ha desitjat que aquests partits es juguin més sovint.
2: A veure si es pot repetir i continuar aquesta festa del nostre bàsquet, perquè doncs, ja sigui alguna cosa regular, i que aquesta festa serveixi doncs, per reivindicar el nostre bàsquet, no? Que és un bàsquet referent arreu del món.
0: Un dels jugadors que han participat amb Catalunya és el fins ara escorta del València, Isaac Nogués. Un Nogués que ha confirmat que deixa el València amb la intenció de continuar a l'ACB.
3: És el meu principal objectiu. Continuar a l'ACB, buscar un equip on tingui més minuts i veure fins on puc arribar.
0: Més de 2.500 espectadors han assistit al partit al Nou Congost.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: En ciclisme, Marcel Camproví s'ha proclamat campió d'Espanya en ruta. El ciclista barceloní s'ha imposat a un altre català, Joel Nicolau, que ha obtingut la plata i Urko Berrade, que ha aconseguit el bronze. És la primera victòria professional de Camproví, que a priori no està entre els seleccionats del seu equip, el Pinarello, per córrer el Tour de França. Parlem ara d'hoquei patins perquè el Vilafranca és nou equip de l'Hockey Lliga Masculina. Ho ha aconseguit després d'imposar-se al Manlleu per 6-4 en el partit de tornada de la final disputat un mes després de l'anada. Això és perquè el Manlleu considera que hauria d'haver pujat perquè va acabar la Lliga regular líder, però la impugnació del Lloret del seu últim partit va fer el Lloret campió i va enviar el Manlleu al play-off. El Manlleu va presentar recurs i Altas el va suspendre al play-off, però al final s'ha acabat jugant. I el capità del Vilafranca, Roger Martí, no entén què ha volgut fer el Manlleu.
4: Sí, crec que aquesta protesta que fan ells ja ha succeït diverses vegades aquesta temporada. Al final la protesta no té cap sentit. Si al final si un equip presenta alineació indeguda, si l'alineació és indeguda, s'ha de donar els 3 punts. Això ja ha sigut així moltes vegades. I bueno, llavors l'única opció que queda és pensar que ho han fet per allargar el tema.
0: Explicada aquesta polèmica, al final els equips que pugen a l'Hockey Lliga Masculina són el Lloret i el Vilafranca.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Presó per una parella acusada de la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. Ells mateixos van avisar en emergències que la criatura no respirava i, tot i que la van traslladar a un hospital, va acabar morint. Al centre hi van detectar lesions compatibles amb possible maltractament. Dues persones han perdut la vida aquest matí al districte de Sant Martí a Barcelona quan un cotxe que fugia dels Mossos n'ha embestit un altre que estava aturat en un semàfor. Les víctimes són els conductors dels dos vehicles. Segons la consellera d'Interior Parlon, tot apunta que el que ha provocat el xoc anava drogat. Moren 11 persones en estavellar-se l'avioneta on anaven poc després d'enlairar-se a Nancy, a l'est de França. Els ocupants, estudiants d'infermeria, anaven a fer el seu primer salt com a paracaigudistes acompanyats de monitors. Veneçuela reforça la recerca de supervivents pel doble terratrèmol de dimecres amb més maquinària pesant i equips d'altres països. Els afectats lamenten la falta de mitjans. L'últim balanç oficial d'aquesta tarda és de 1.450 morts i s'estima que hi ha uns 50.000 desapareguts. S'ajorna el concert que havien de fer a l'Auditori de Barcelona Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Veneçuela pels terratrèmols. Estava previst pel pròxim 7 de juliol i ara es farà en una data encara per determinar. Dudamel ha expressat la seva profunda tristesa per no poder venir a Barcelona, però ha afegit que en moments com aquest la prioritat és fer costat al poble veneçolà. Continuen els atacs i les amenaces entre els Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic, però cap de les parts renuncien al preacord firmat fa 10 dies per posar fi a la guerra. Demà està previst que reprenguin les negociacions tècniques entre els dos països per acabar amb la guerra. I demà dilluns hi ha una vaga de Renfe de 24 hores a tot l'estat convocada pel sindicat ferroviari. A Rodalies els serveis mínims seran del 75% en hores punta. La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals. Hi haurà el 65% dels trens de mitjana distància i el 73% dels de l'AVE i de llarga distància.
1: Esports.
2: Aquesta nit comencen els 16ens de final del Mundial amb el duel entre Sud-àfrica i el Canadà a partir de les 9. Aquest dilluns també juga el Brasil-Japó i l'Alemanya-Paraguai. Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha estat setè i Àlex Márquez cinquè. Encara en motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli.
0: I va agafar el temps, es va tapant el cel a tot arreu i es van aproximar les tempestes des de l'Aragó, tot i que arriben a l'oest de Catalunya de forma més desgastada. Ratxes fortes de vent, de més de 70 km hora, i tronades a l'Alpirineu. Gotellades o xàfecs breus al sud i a l'oest del país.
1: 3Cat Info.
0: 8 i 4 minuts, us acompanya Xavier Palau.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Els pares d'un nadó de 3 mesos que ha mort a Sabadell per presumpte maltractament han estat detinguts i han ingressat a la presó aquest diumenge. Ells mateixos van trucar el dia de Sant Joan al servei d'emergències per alertar que la criatura no respirava. Quan van arribar al domicili, van poder-lo reanimar i el van traslladar a l'Hospital Taulí. Divendres, però, va morir a causa de les lesions. Des de l'hospital van avisar la policia que la criatura tenia símptomes de possible maltractament i es van activar els mecanismes de protecció a la infància de la Generalitat. El Departament de Salut farà el seguiment del cas i durà a terme les actuacions d'ofici que siguin necessàries. Dos morts i un ferit en un accident al districte de Sant Martí a Barcelona després que un conductor que fugia dels Mossos d'Esquadra ha xocat contra un vehicle aturat. La policia ha rebut una alerta d'un cotxe que circulava de forma temerària a la zona. Quan hi ha arribat la patrulla i l'han volgut aturar, ha començat una persecució a gran velocitat i el conductor que fugia ha continuat circulant de manera temerària, pujant per les voreres i anant en contradirecció, fins que ha acabat xocant contra un altre turisme que estava aturat a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Ho explica l'Àlvaro, veí de la zona i testimoni del que ha passat.
3: I he vist que el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
0: Segons ha explicat l'Ajuntament de Barcelona, en un comunicat, un dels vehicles ha bolcat i els bombers de Barcelona han hagut d'excarcerar tres persones. Els dos conductors, que han mort a l'acte, i l'acompanyant del vehicle que estava aturat al semàfor, una dona que ha resultat ferida i que han traslladat a un hospital. En un missatge a la xarxa social X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que tot apunta que el conductor que fugia anava drogat. Ara la Guàrdia Urbana investiga les causes d'aquest sinistre. Quatre persones han mort i sis més estan ferides arran d'un accident de trànsit a Benicàssim, a la Plana Alta. En concret, el sinistre ha passat a la carretera nacional 340 quan passaven 20 minuts de les dues de la matinada. Encara es desconeixen les causes. Els ferits, amb politraumatismes i contusions de diversa consideració, els han traslladat a l'hospital. I també hem de fer referència a la mort d'11 persones en estavellar-se l'avioneta on anaven, a prop de Nancy, a l'est de França. Les víctimes són el pilot, 5 instructors de salt amb paracaigudes i 5 estudiants d'infermeria que anaven a fer el seu primer salt. Però l'avioneta va caure poc després d'enlairar-se a 300 metres, una escena que van presenciar els familiars dels estudiants, com ha explicat al lloc de la tragèdia el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez.
4: Vull dir, evidentment, que al drama s'hi ha ajoutat un altre drama.
5: A un drama s'hi ha afegit un altre drama. Una part de les famílies de les víctimes eren a l'aeroport. Era el seu bateig com a paracaigudistes. Malauradament han presenciat la caiguda de l'aeronau, cosa que agreuja el trauma psicològic.
4: El xoc, evidentment, i el traumatisme psicològic que en resulta.
0: Els estudiants havien decidit fer el seu bateig aeri per distreure's davant l'onada de calor que viu al país. Una avaria del motor s'apunta com a causa del sinistre. Veneçuela reforça el desplegament per rescatar supervivents del doble terratrèmol de dimecres. L'últim balanç oficial d'aquesta tarda és de 1.450 morts i es continua estimant la xifra de desapareguts en 50.000. Les autoritats estan fent servir cada vegada més maquinària pesant per retirar la runa dels edificis i s'acumulen els equips de rescat arribats d'altres països. La zona més afectada és l'estat de La Guaira, al nord de Caracas, on es parla d'una alerta sanitària i també la mateixa capital. Els veneçolans lamenten la falta de mitjans en un país que ja abans de la tragèdia vivia una greu crisi econòmica i social.
6: No tenemos maquinaria, sí han venido a trabajar. Muchísimos rescatistas que están dando todo por el todo, pero necesitamos maquinaria.
7: Hemos estado 4 días seguidos, pues, haciendo nuestro mayor esfuerzo, sin embargo, no hemos podido lograr mucho debido a que los escombros son de gran magnitud. Nos ofrecieron la colaboración de las grúas para remover todo esto y fuimos engañados.
0: Aquesta tarda s'han restablert els serveis de metro a les ciutats de Caracas, Maracaibo i València, que s'havien suspès després dels terratrèmols. D'altra banda, aquest matí ha arribat a Torrejón de Ardoz el primer vol amb més d'una setantena de ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. S'ha aprofitat el primer avió que va marxar amb equips de rescat i ajuda humanitària. La Moncloa ha elevat el balanç a 9 morts i 152 desapareguts. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha refermat el compromís de l'executiu amb les tasques de rescat, segons ha dit en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya.
8: Mientras haya la más mínima opción de rescatar con vida, e incluso los cuerpos, y desgraciadamente esa fuera la situación final de un ciudadano español, desde luego nosotros vamos a estar ahí en contacto con las autoridades locales, con nuestros propios equipos de rescate y esperando poder, bueno, dar noticias felices lo antes posible.
0: El govern espanyol s'ha mostrat obert a continuar fent servir avions de rescat per repatriar ciutadans afectats pels terratrèmols. I ajornat el concert de Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Veneçuela, previst pel pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona, pels terratrèmols en aquell país. Un concert que estava inclòs al cicle BSN Clàssics i l'organització ha fet un comunicat avui en què diu que s'ajorna a una data encara per determinar. Dudamel ha expressat la seva profunda tristesa davant l'obligació de deixar per més endavant la seva gira amb l'orquestra i ha afegit que, en moments com aquest, la prioritat és fer costat al poble veneçolà. També ha iniciat una col·laboració amb el programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament per oferir ajuda immediata i suport essencial. 8 i 10 minuts, continua la tensió entre l'Iran i els Estats Units després del bombardeig d'un vaixell de càrrega a l'estret d'Hormuz dijous passat, però cap de les parts ha renunciat al preacord de pau firmat fa 10 dies. De fet, en principi es manté la represa de les negociacions demà a Suïssa. Aquestes últimes hores, l'Iran ha tornat a bombardejar amb drons Kuwait i Bahrain com a represàlia pels atacs nord-americans d'aquesta matinada contra objectius militars iranians a l'estret d'Hormuz. Fins i tot Donald Trump ha amenaçat amb la possibilitat d'una gran operació militar que posaria fi a l'existència de l'Iran. L'origen d'aquest últim conflicte és el bombardeig a un mercant a l'estret d'Hormuz, després que l'Iran va veure amb mals ulls l'obertura d'un nou corredor perquè passin els vaixells de l'estret, però per la costa d'Oman. El ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi, assegura que mantindran el control sobre la navegació al pas d'entrada al Golf Pèrsic almenys durant el pròxim mes.
9: Qualsevol intent d'adoptar acords nous o diferents del que està aplicant la República Islàmica de l'Iran només conduirà a situacions més complicades i retards en la reobertura de l'estret d'Hormuz i augmentarà les tensions, com ja han vist en les dues últimes nits.
0: En el front del Líban també continuen els combats malgrat l'acord de divendres entre Israel i el govern de Beirut. Un soldat israelià ha mort en enfrontaments amb milicians de Hezbollah, cosa que eleva 38 el nombre de militars d'Israel morts en atacs de la guerrilla xiïta. L'exèrcit hebreu havia matat hores abans una persona en un bombardeig. Des de l'inici de la guerra, el Líban, el 2 de març, ha matat més de 4.000 persones. A la guerra d'Ucraïna hi ha hagut almenys 3 morts en 2 bombardejos creuats. Un atac rus amb bombes guiades a Zaporizhia ha fet 2 de les víctimes a més de 16 ferits. El Kremlin assegura que ha conquerit 2 localitats de la zona. Per la seva banda, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha informat de 2 atacs a llarga distància contra refineries russes. A la situada a Krasnodar hi ha hagut un mort. El president rus, Vladimir Putin, ha admès les dificultats per avançar en la guerra.
10: Sí, veiem els problemes, en som conscients i estem responent. Però, sens dubte, garantirem la seguretat tant del país com dels nostres ciutadans, així com la inviolabilitat de les fronteres de Rússia a llarg termini. Això és precisament el que busquem.
0: Putin ho ha dit al Congrés Federal del seu partit, Rússia Unida, en què ha admès que el país està passant per un període difícil, però ha assegurat també que n'ha après molt. Girona reivindica els drets del col·lectiu LGTBI amb una manifestació aquesta tarda pel centre de la ciutat després d'una setmana farcida d'activitats per visibilitzar i defensar les lluites del col·lectiu. Girona, Berta Artigues Fontàs.
11: Desenes de persones es manifesten aquesta tarda a Girona per reivindicar i celebrar els drets LGTBI. Aquest any el lema de la concentració és Desplega l'orgull, crema la por, i el cartell principal recull el dibuix d'un au fènix que els organitzadors asseguren que simbolitza bé la història del col·lectiu.
12: El resum seria que és com un ressorgir. Vull dir que per més atacs que ens vinguin, per més que ens vulguin fer aquests passos enrere, vull dir, nosaltres tenim claríssim que no farem mai cap pas enrere, que per molt que ens sembli que ens enfonsen, que ens fereixen, res, al contrari, nosaltres renaixem de les nostres pròpies cendres.
11: És Rosa Vilaseca, que forma part de l'espai LGTBI de la ciutat. La manifestació és el colofó final d'una setmana d'activitats on s'han fet xerrades, un correbars i s'ha inaugurat l'exposició Repressió, Plaer i Llibertat al Museu d'Història de Girona.
0: Demà hi ha una vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari. La Generalitat ha convocat els serveis mínims de Rodalies, que seran del 75% del servei habitual, entre les 6 i les 9 del matí, de 2:15 a 2 a les 4 de la tarda i de 2:15 a 9:15 del vespre. La resta del dia només circularan la meitat dels trens. Per la seva banda, el Ministeri de Transports ha decretat que els serveis mínims dels trens AVE i de llarga distància seran del 73%, i circularan el 65% del total dels trens de mitjana distància. El motiu de la vaga és el desacord del sindicat ferroviari amb el futur de Renfe Mercaderies. Consideren que l'empresa està deixant de banda aquest servei i s'oposen a la creació d'una empresa conjunta amb l'operador Midway per a la divisió de mercaderies. Aquesta és la primera de les dues vagues convocades pel sindicat ferroviari. La segona serà el 15 de juliol, en plenes vacances d'estiu de molta gent. Amb aquesta vaga programada de Renfe hem arribat a un 9:15. Sintonitzeu 3CAT Info i aquesta hora una nova àrea de servei a punt, amb la connexió amb l'equip viari ja també definida. Sabem ara l'última hora de com està la circulació arreu de les autopistes i carreteres del país. Ho estem seguint amb la Carmina Malagarria. Carmina, de nou, bona tarda.
13: Hola, bona tarda, Xavier. A la P7 hi ha trams de retencions a Hostalric, a Sant Celoni i també de la Roca a Vilanova del Vallès en sentit sud, mentre que el tram sud de la P7 a Sant Oliva fins a Castellet i la Gornal i també a Vilafranca del Penedès en sentit nord. A la C16 de Guardiola de Berguedà a Berga en sentit sud. A la C17 a Ripoll en sentit sud, tant a la C31 com a la C65, que quan travessen els nuclis de la Vall d'Aro en sentit Llagostera. A l'N2 a Tordera, en sentit sud, a la C32 d'Arenys de Mar a Sant Andreu de Llavaneres i també de Cabrera de Mar a Vilassar de Dalt en sentit sud, a la C32 a Gavà en sentit nord, a la C31 al Prat de Llobregat en sentit nord cap a Barcelona, a la 2 a Jorba en sentit est cap a Igualada i també a la 2 a Esparreguera cap a Abrera. A l'N240 a Montblanc, cap a la P2, a la B20, a Santa Coloma de Gramenet, cap al Nus de la Trinitat, a la C33 a Montcada i Reixac, cap a l'entrada a Barcelona, i a la Ronda Litoral, a l'altura de la Barceloneta, en sentit Llobregat, i a l'altura de Montjuïc, en sentit Besòs. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies. Bona tarda, Carmina.
13: Bona tarda.
0: El temps. A punt, la crònica amb el Dani Ramírez.
14: Hem notat aquesta tarda molta celeritat, com els núvols anaven tapant bona part del país, els més prims cap a la Costa Brava, els més abundants a l'interior, i alguna gotellada cap al sud, cap a Ponent. De fet, són les grans tempestes amb pedra, 10, 20, 30 litres per metre quadrat, que han avançat des de l'Aragó, Navarra, Conca, zona de Guadalajara, fins i tot també la Manxa, i cal destacar que aquestes tempestes arriben desfetes a casa nostra. De moment no preveiem aiguats, però sí algun ruixat fort que pugui deixar 20 litres per metre quadrat en mitja hora, la Vall d'Aran, el Pallars, l'Alta Ribagorça, algun xàfec, potser a la Terra Alta, el Segrià, la Noguera, i gotellades a altres sectors. Però sobretot vent, vent que pugui arribar d'aquestes tempestes de l'Aragó, que pot superar els 70-80 km per hora. I tot això passa de nit, demà un matí de sol, baixa la temperatura a l'interior del Pirineu, no baixa gaire la costa, atenció, tenim avís de calor nocturna, ho indica el Meteocat, aquesta propera nit i matinada a la costa de Barcelona, des del Maresme fins al Garraf, passant pel Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Oriental i Vallès Occidental. Aquí en tota la nit no es baixarà de 24, 25 o 27 de mínima. Està tapat i costarà refrescar fins i tot també l'interior. A mitjanit, dues de la matinada, encara farà molta calor en punts de l'interior, fins i tot. I demà a la tarda una tempesta pot ser forta cap al Pirineu Oriental, Ripollès, Garrotxa, no descartem el nord d'Osona, nord del Lluçanès, localment en pedra o calamars. Aquí també tenim un avís de pluja intensa. Avui hem arribat als 39 graus a Lleida, també al Poal, a Llimiana, a Os de Balaguer, Artesa de Segre i Torres de Segre. 3CAT
15: Info. Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
16: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
17: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
15: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
17: Entrades a teatrepoliorama.com.
18: Cada cop més joves s'acosten a l'extrema dreta.
19: Ya no está de moda ser de izquierda. Los jóvenes somos de derechas y con mucho orgullo.
18: D'altres temen el retorn del feixisme.
20: Extrema dreta es como un virus. Es un virus político social que se va extendiendo.
18: El xoc és inevitable. Punt de no retorn. Estrena.
21: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
22: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
23: Aquesta setmana conversem amb l'advocada Magda Uranic. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info. 8 i 20 minuts. Aquesta tarda es fa una nova manifestació per demanar la supressió de l'aforament de Carlos Mazón i homenatjar les víctimes de la Dana. Per primera vegada, la mobilització recorrerà als carrers de Paiporta, una de les poblacions més afectades per les inundacions i on hi va haver més víctimes mortals. La convoquen les associacions de víctimes de la Dana i també s'hi han afegit més de 200 entitats socials i sindicals. Volen també evidenciar el deteriorament que encara hi ha al municipi i als del voltant amb moltes obres pendents d'execució. Aliança Catalana ha retirat la confiança en el que havia de ser el seu cap de llista i candidat a l'Ajuntament de Figueres, Arnau Liesa, perquè surt amb una noia menor d'edat. En un comunicat, el partit ha afirmat que aquesta mesura es pren després que la direcció s'assabentés d'aquesta situació personal que consideren incompatible amb els principis fundacionals del projecte polític. Poc després, el mateix Liesa ha explicat que havia començat una relació amb una exalumna seva de més de 16 anys. Liesa també afirma que es va equivocar en no informar-ne el partit. Segons ha dit, per responsabilitat i per evitar generar un perjudici a l'organització, ha decidit presentar la seva renúncia.
23: Trescat Info.
0: Continua tancada la platja de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp després que aquest migdia s'hagin retirat les restes d'una balena en descomposició que havia arribat a la sorra. L'animal l'han retirat amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. El sergent en cap de la policia local, Sergi Navarro, ha explicat que encara poden passar un o dos dies més fins que reobri aquesta platja.
1: Això tot depèn de l'anàlisi que faci l'equip de socorristes, que són especialistes en el tema de bany, però nosaltres creiem que igual a partir de demà, passat demà com a molt tardà, possiblement ja puguem restablir el bany en aquesta zona.
0: Se sospita que l'animal és el mateix que va arribar mort a Sitges fa un mes i que va ser arrossegat mar endins. Això explicaria l'estat de descomposició del cetaci. França ha registrat aquesta setmana 1.000 morts més del que és habitual a causa de les altes temperatures, segons ha informat el Ministeri de Sanitat francès. Només ahir a la capital, París, hi va haver un centenar de morts. 8 de cada 10 són persones de més de 65 anys i les defuncions als domicilis arran de la calorada han augmentat un 40%. Malgrat aquesta onada de calor i sense treure l'importància, la ministra Stephanie Rist creu que no provocarà tantes víctimes com la del 2003, en què van morir, recordem-ho, 15.000 persones. Ho ha dit al canal de televisió BFM.
2: Si la canícula és comparable d'un punt de
3: vista... Tot i que l'onada de calor és comparable a la del 2003, probablement no estem en la mateixa situació des d'un punt de vista sanitari. El 2003 no teníem els mateixos coneixements mèdics sobre les onades de calor, ni tampoc disposàvem de la mateixa organització de l'Estat. Veiem que el fet de fer prevenció i de tenir espais climatitzats a les residències de gent gran probablement farà que no hi hagi la mateixa mortalitat.
0: Ahir, a països com Alemanya, Dinamarca, Suïssa o la República Txeca, els termòmetres van registrar rècords absoluts. I un centenar d'organitzacions denuncien que els gots reutilitzables que fan servir els festivals de música acaben augmentant l'impacte mediambiental. Entitats com Greenpeace o Recero assenyalen els grans festivals que esquiven la normativa i que no tenen un sistema de recollida i neteja que permeti reutilitzar aquests gots. A més, pressionen el govern espanyol perquè aprofiti la imminent reforma de la norma per obligar a implantar sistemes efectius de recollida i de neteja d'aquests gots. Rosa García, directora de la Fundació Recero, en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Aquest got realment no segueix el circuit de reutilització. O bé no te'l deixen retornar i no es retornen els diners, o bé fins i tot després no s'emporta cap lloc el netegin i el tornin a utilitzar. Per tant, en comptes d'una mesura de prevenció de residus, s'acaba convertint en una eina de merchandising dels propis festivals.
0: Recero denuncia que l'arribada d'aquests gots és un ingrés extra pels festivals, que adquireixen envasos a un preu de cost de 20 o 30 cèntims, que després venen a 1 o 2 euros. I ara fins a 8:45.
23: Esports.
0: A punt, la crònica amb l'Alfons Gorín, el tenim ja a l'estudi de 3Cat Info. Què tal, Alfons? Bona tarda.
24: Bona tarda. Aquesta nit comencen els 16ens de final del Mundial amb el duel entre Sud-àfrica i el Canadà a partir de les 9. Aquest dilluns també es juga el Brasil-Japó i l'Alemanya-Paraguai. La resta d'emparellaments de 16ens de final són Països Baixos-Marroc, Costa d'Ivori-Noruega, França-Suècia, Mèxic-Equador, Anglaterra-República Democràtica del Congo, Bèlgica-Senegal, Estats Units-Bòsnia, Espanya-Àustria, Portugal-Croàcia, Argentina-Cap Verd, Suïssa-Algèria, Austràlia-Egipte i Colòmbia-Ghana.
23: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: Parlem de motor. Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè mentre que Àlex Márquez ha protagonitzat la gran remuntada de la cursa i ha acabat cinquè després de sortir des de la dotzena posició. Sentim a Marc Márquez parlar de la cursa i del seu toc amb Jean Antonio a The Zone.
4: Acato las decisiones de dirección de carrera. Ellos han decidido que es lance de carrera y, bueno, qué hacer. Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto, he sacado un séptimo, pero lo importante es que, ya te digo, para mí salir de Holanda, ya lo vi el FP1, que era salir sin lesiones y esperar la siguiente.
24: La victòria d'Ayogura, per cert, és la primera d'un japonès a la categoria reina del motociclisme en 22 anys. A l'apartat negatiu, la caiguda de Marco Bezzecchi, tot i que les proves que li han fet descarten una lesió important, i també han abandonat Pecco Bagnaia i Pedro Acosta, aquest últim per un problema físic. El mateix Acosta ha confirmat que dimarts superarà. A la general, Jorge Martín és el nou líder amb 193 punts, 7 més que Bezzecchi, i Marc Márquez queda ara a 40 punts.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
24: I encara en motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 al davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer. A la general del Mundial, Russell retalla punts sobre Antonelli, que manté el lideratge ara amb 40 punts de marge. El pròxim Gran Premi és el de la Gran Bretanya a Silverstone la setmana vinent. I aquest dilluns arrenca el torneig de tennis de Wimbledon. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran el debut del número 1 del món i vigent campió Jannik Sinner contra Kecmanovic i el del 7 vegades campió del torneig Novak Djokovic contra el xinès Wu. En el quadre femení, els principals al·licients seran a partir de dimarts, en què destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i 1.463 dies després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Join i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, de 46 anys. Dimarts també debutarà l'única catalana al quadre, Paula Badosa, que jugarà contra la nord-americana Emma Navarro.
6: 3CAT Info.
24: Parlem ara de bàsquet perquè a Catalunya ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost. Una derrota per 74-76, tot i que la selecció catalana ha tingut llançament per guanyar el partit. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada quan va disputar un duel contra l'Argentina. El seleccionador Jaume Ponsarnau ha desitjat que aquests partits es juguin més sovint.
7: A veure si es pot repetir i continuar aquesta festa del nostre bàsquet, perquè doncs, ja sigui alguna cosa regular, i que aquesta festa serveixi doncs, per reivindicar el nostre bàsquet, no? Que és un bàsquet referent arreu del món.
24: Un dels jugadors que han participat amb Catalunya és el fins ara escorta del València, Isaac Nogués. Un Nogués que ha confirmat que deixa el València amb la intenció de continuar a l'ACB.
8: És el meu principal objectiu. És continuar a l'ACB, buscar un equip on tingui més minuts i veure fins on puc arribar.
24: En ciclisme, Marcel Camprubí s'ha proclamat campió d'Espanya en ruta. El ciclista barceloní s'ha imposat a un altre català, Joel Nicolau, que ha obtingut la plata, i Urko Berrade, que ha aconseguit el bronze. És la primera victòria professional de Camprubí, que a priori no està entre els seleccionats del seu equip, el Pinarello, per córrer el Tour de França.
6: L'actualitat esportiva a fons.
24: Parlem ara d'hoquei patins perquè el Vilafranca és nou equip de l'hoquei lliga masculina. Ho ha aconseguit després d'imposar-se al Manlleu per 6-4 en el partit de tornada de la final, disputat un mes després de l'anada. Això és perquè el Manlleu considera que hauria d'haver pujat perquè va acabar la lliga regular líder, però la impugnació del Lloret del seu últim partit va fer el Lloret campió i va enviar el Manlleu al play-off. El Manlleu va presentar recurs, el TAS va suspendre el play-off, però al final s'ha acabat jugant. I el capità del Vilafranca, Roger Martín, no entén què ha volgut fer el Manlleu.
9: Sí, crec que aquesta protesta que fan ells ja ha succeït diverses vegades aquesta temporada. Al final la protesta no té cap sentit. Si al final si un equip presenta alineació indeguda, si l'alineació és indeguda, s'ha de donar els 3 punts. Això ja ha sigut així moltes vegades. I bueno, llavors l'única opció que queda és pensar que ho han fet per allargar el tema.
24: Explicada aquesta polèmica, al final els equips que pugen a l'hoquei lliga masculina són el Lloret i el Vilafranca.

0: Benvinguts, bona tarda. Són 9:15.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I a aquesta hora tenim un nou balanç de víctimes mortals del terratrèmol de Veneçuela. Pugen ja fins a 1.450 dels morts i es continua estimant la xifra de desapareguts en 50.000. Pel que fa als espanyols, el Ministeri d'Afers Exteriors també augmenta el balanç de defuncions pel sisme, fins a 17 víctimes mortals. També us hem explicat que hi ha presó provisional per una parella acusada de la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. Ells mateixos van avisar emergències que la criatura no respirava i, tot i que la van traslladar a un hospital, va acabar morint. Al centre hi van detectar lesions compatibles amb possible maltractament. I també us hem explicat abastament el que ha passat avui a Barcelona. 2 morts aquest matí al districte de Sant Martí, quan un cotxe que fugia dels Mossos n'ha embestit un altre que estava aturat en un semàfor. Les víctimes són els conductors dels 2 vehicles. Segons la consellera Parlon, tot apunta que el que ha provocat el xoc anava drogat. En aquest segon tram informatiu us explicarem que la Unió Europea permetrà cultivar fruites i hortalisses editades genèticament per adaptar-les millor a la sequera i les plagues. Serà amb l'objectiu de reduir l'ús de pesticides. Fins ara, la venda d'aquestes variants estava molt controlada, però la comunitat científica n'avala la seguretat i creu que augmentarà la collita dels pagesos. I passarem per Palma, perquè la Catedral de Mallorca exposa l'obra que hi va fer Antoni Gaudí. L'arquitecte modernista va començar una reforma de la seu el 1905 que va significar una revolució. La mostra recorre l'empremta de Gaudí a la catedral mallorquina. També aquesta hora, 8:33, busquem el titular esportiu. Què destaques, Alfons?
2: Doncs que en poc menys de mitja hora, a les 9, arrenquen els 16ens de final del Mundial amb el duel entre Sud-àfrica i el Canadà. Aquest dilluns també jugarà el Brasil, Japó i l'Alemanya, Paraguai. En motor, Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que és el nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Àlex Márquez ha estat 5è i Marc Márquez 7è. I en gran motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli.
0: Els esports que arribaran quan faltin 6 minuts per les 9 amb l'Alfons Gorina. I acabem amb el temps, perquè es va tapant el cel a tot arreu i es van aproximant les tempestes des de l'Aragó, tot i que arriben a l'oest de Catalunya de forma més desgastada. Ratxes fortes de vent, de més de 70 km hora, i tronades a l'Alt Pirineu. Gotellades o xàfecs breus al sud i a l'oest del país. Ara passen 4 minuts de 9:15. Veneçuela eleva el balanç de morts pel doble terratrèmol de dimecres fins als 1.450 morts i 3.150 ferits. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents afectats i és de 17 morts i 150 desapareguts. Les autoritats veneçolanes estan reforçant el desplegament per rescatar supervivents. L'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts. En una compareixença, el president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha alertat que la situació actual és clau.
3: Estamos en horas críticas, en horas cruciales, para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
0: Les autoritats veneçolanes estan fent servir cada vegada més maquinària pesant per retirar la runa dels edificis i s'acumulen els equips de rescat arribats d'altres països. La zona més afectada és l'estat de La Guaira, al nord de Caracas, on es parla d'una alerta sanitària, i també la mateixa capital. Els veneçolans lamenten la falta de mitjans en un país que ja abans de la tragèdia vivía una greu crisi econòmica, política i social.
4: No tenemos maquinaria, sí han venido a trabajar. Muchísimos rescatistas que están dando todo por el todo, pero necesitamos maquinaria.
5: Hemos estado 4 días seguidos, pues, haciendo nuestro mayor esfuerzo, sin embargo, no hemos podido lograr mucho, debido a que los escombros son de gran magnitud. Nos ofrecieron la colaboración de las grúas para remover todo esto y fuimos engañados.
0: Aquesta tarda s'han restablert els serveis de metro a les ciutats de Caracas, Maracaibo i València, que s'havien suspès després dels terratrèmols. D'altra banda, aquest matí ha arribat a Torrejón de Ardoz el primer vol amb més d'una setantena de ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. S'ha aprofitat el primer avió, que va marxar amb equips de rescat i ajuda humanitària. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha refermat el compromís de l'executiu amb les tasques de rescat, segons ha explicat en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya.
6: Mientras haya la más mínima opción de rescatar con vida, e incluso los cuerpos, y desgraciadamente esa fuera la situación final de un ciudadano español, desde luego nosotros vamos a estar ahí en contacto con las autoridades locales, con nuestros propios equipos de rescate y esperando poder, bueno, dar noticias felices lo antes posible.
0: El govern espanyol s'ha mostrat obert a continuar fent servir avions de rescat per repatriar ciutadans afectats pels terratrèmols.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Dos quarts i mig de nou, els pares d'un nadó de 3 mesos que ha mort a Sabadell per presumpte maltractament han estat detinguts i han ingressat a la presó aquest diumenge. Ells mateixos van trucar el dia de Sant Joan al servei d'emergències per alertar que la criatura no respirava. Quan van arribar al domicili, van poder-lo reanimar i el van traslladar a l'Hospital Taulí. Divendres, però, va morir a causa de les lesions. Des de l'hospital van avisar la policia que la criatura tenia símptomes de possible maltractament i es van activar els mecanismes de protecció a la infància de la Generalitat. El Departament de Salut farà el seguiment del cas i durà a terme les actuacions d'ofici que siguin necessàries. Dos morts i un ferit en un accident al districte de Sant Martí a Barcelona després que un conductor que fugia dels Mossos d'Esquadra ha xocat contra un vehicle aturat. La policia ha rebut una alerta d'un cotxe que circulava de forma temerària a la zona. Quan hi ha arribat la patrulla, l'han volgut aturar, ha començat una persecució a gran velocitat i el conductor que fugia ha continuat circulant de manera temerària, pujant per les voreres i anant en contradirecció fins que ha acabat xocant contra un altre turisme que estava aturat a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Ho explica l'Àlvaro, veí de la zona i testimoni del que ha passat.
7: I he vist que bueno, doncs el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
0: Segons ha explicat l'Ajuntament de Barcelona, en un comunicat, un dels vehicles ha bolcat i els bombers de Barcelona han hagut d'excarcerar 3 persones. Els dos conductors, que han mort a l'acte, i l'acompanyant del vehicle que estava aturat al semàfor, una dona que ha resultat ferida i que han hagut de traslladar a un hospital. En un missatge a la xarxa social X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que tot apunta que el conductor que fugia anava drogat. Ara la Guàrdia Urbana investiga les causes del sinistre.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Israel ha aprovat reconèixer el genocidi armeni, un terme rebutjat frontalment per Turquia. El govern de Netanyahu ha pres la decisió després que els turcs hagin qualificat repetides vegades l'ofensiva sobre Gaza de genocidi i hagin reconegut Palestina com a estat. Fins ara, els executius israelians havien evitat fer aquest reconeixement per no molestar Turquia, però finalment l'han fet en un moment de tensió entre els dos països. El ministre d'Afers Estrangers, Gideon Zahar, ho ha justificat com un deure del poble jueu.
8: Aquest genocidi horrorós que va tenir lloc fa més d'un segle i els fets històrics del qual ja no es qüestionen seriosament va causar la mort 1,5 milió de persones i va destruir un antic patrimoni cultural i històric. Com a jueus i especialment com a estat-nació del poble jueu, crec que és el nostre deure moral prendre aquesta decisió.
0: El genocidi armeni el reconeixen una trentena de països, entre els quals els Estats Units, França i Alemanya, i institucions com el Parlament Europeu. Va ser una campanya massiva de deportacions i massacres impulsades el 1915 durant l'aleshores Imperi Otomà. Les estimacions xifren els morts entre 600.000 i 1,5 milió. A partir de l'1 de juliol, comprar productes online en plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. La Unió Europea imposarà una nova taxa aranzelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. Afectarà els enviaments de venedors de qualsevol país no comunitari. El professor de la UOC i expert en logística, Cristian Castillo, fa aquest avís.
9: Tots aquells productes, paqueteria principalment, que arribin fins a 150 euros, que fins ara estaven exemptes de pagar cap taxa duanera, doncs ara sí que hauran de tenir un preu fixe d'uns 3 euros per cada partida arancelària. Això vol dir que podríem tenir samarretes, però si són de diferents materials i, per tant, tenen diferent categoria arancelària, s'haurien d'aplicar aquests 3 euros per cada categoria.
0: Castillo aconsella que a partir d'ara els compradors per internet s'assegurin des d'on fan els enviaments dels productes que adquireixen i si el preu que paguen ja inclou la taxa. L'any passat van entrar als països comunitaris prop de 6.000 milions de petits paquets, sobretot des d'Àsia. Les autoritats locals de Xinjiang, al sud de la Xina, han afavorit l'estil europeu als edificis i les importacions del vell continent com a atractiu turístic, aprofitant que des dels 570.000 habitants de Xinjiang i la seva comarca, uns 200.000 viuen a Europa, sobretot a Espanya. Pequín, Francesc Canals.
10: El Xinjiang del que van emigrar tantes famílies a partir dels 80 del segle passat era el camp xinès arruïnat pel maoisme, un poblet amb arrossars i pesca al riu que la comunitat xinesa a Catalunya, 40 anys després, s'hi continua referint com el meu poble, quan els camps s'han convertit en gratacels amb ascensors exteriors i centres comercials. El Zhou Jianhong, als seus 63 anys, és el president de l'associació Xinjiang de Barcelona. Davant d'una botiga de loteries esportives amb els escuts preeminents del Barça, el Madrid i els dos Manchesters, recorda com era el Xinjiang del que va marxar per instal·lar-se a Catalunya.
11: Antes Xinjiang, pueblo pobre. Antes España, más mejor. La gente de Xinjiang quiere a España, que puede ganar dinero y después lleva a pueblo para padre, madre, para familia mejor. Ahora, nosotros en China también ya está muy bien, muy bien.
10: El Jianhong pertany a la primera generació de migrants que es pot permetre ara venir algunes setmanes a Xinjiang perquè el restaurant que té aquest culer militant a Roda de Barà el porta la filla.
11: Visca la passa, sí, sí, sí, sí.
10: Les generacions posteriors que treballen activament a Catalunya tot l'any solen visitar el poble per l'any nou xinès, entre finals de gener i finals de febrer. Per això, des de Xinjiang, Catalunya Ràdio ha parlat per videoconferència amb el Chen Ting, que ara mateix és a Santa Coloma de Gramenet. La seva àvia, la Ji Jianglan, m'ha convidat amablement a casa seva, a la zona més moderna i benestant de Xinjiang, per parlar amb el Chen Ting i, mentre ell la saluda, es gira cap a mi i, en posat satisfet, diu això.
12: Oi que és guapo, el meu net.
10: Guia turístic i influencer, el Chen Ting cuina al mercat de Fondo per a 17 milions de seguidors a les xarxes. Es va criar a Xinjiang amb l'àvia, però als 10 anys va arribar a Catalunya. 27 anys després, casat amb dues criatures, defineix la seva identitat així.
13: Jo em diria que sóc xinès, però sóc emigrant de generació 1.5. Què vol dir? Que els pares van vindre, que serà la generació 1, però jo no sóc la segona generació. Som una generació superespecial que portem les dues cultures dintre nostra. Puc posar-me el pell d'un català i puc posar-me el pell d'un xinès.
10: Molts membres de la comunitat xinesa a Catalunya, amb arrels a Xinjiang, poden dir el mateix. Els que han tornat, com diuen ells, al poble i han portat el gust pel vi, per l'oli d'oliva, pel pernil ibèric i el cafè. Es calcula que a Xinjiang hi ha més de 700 cafeteries i per demanar no cal parlar xinès. Pots dir cafè en italià o directament un cafè solo. I a la majoria d'establiments t'entendran.
0: Hotels, apartaments turístics i comerços veuen amb optimisme els beneficis econòmics que aportarà el pas del Tour de França per Catalunya. Aquesta emblemàtica cursa ciclista començarà dissabte que ve a Barcelona, on els hotels estaran plens. Sentim Roger Grau, director de l'hotel NH de la Rambla de Catalunya, en declaracions a l'ACN, a l'Agència Catalana de Notícies.
14: Hem notat un repunt de la demanda, tant a nivell de tarifa mitja com de número de reserves. Estem preveient unes ocupacions al voltant del 100%, o sigui que fregarem el ple durant els 3 dies que estarà el tour per aquí a Barcelona.
0: Pel que fa als apartaments turístics, tindran una ocupació del voltant del 80%, coincidint amb la sortida de la cursa. El tour també tindrà inicis d'etapa a Granollers i a Tarragona. David Vázquez i Berta Cabré, presidents de les federacions d'hostaleria respectives, preveuen que comportarà avantatges presents i futurs per a aquestes poblacions.
15: Estem il·lusionats perquè, al final, quan ve un gran esdeveniment, poc o molt, segurament ens aportarà algun retorn. Sabem que aquell dia, el dilluns, a dia 6, estarà tot ple.
16: A vegades no és només l'impacte en aquell moment en què es produeix, sinó l'impacte que això generarà de cara al futur i, per tant, de reconeixement de la nostra destinació.
0: Tot i això, també avisen dels problemes de mobilitat que provocarà el pas de la ronda francesa. Aquesta notícia hem arribat a 9:15. Novament una àrea de servei a 3Cat Info per actualitzar la situació viària. Carmina Malagarriga, bona tarda.
17: Bona tarda, Xavier. Començarem aquestes retencions a diferents punts de la P7. A la P7, doncs, hi ha retencions a Maçanet de la Selva, Sant Celoni, la Roca del Vallès i Montmeló en sentit sud, mentre que també al tram sud de la P7, al Vendrell, a Banyeres del Penedès, Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord. A la 2, a Jorba i també a Esparreguera en sentit est cap a Abrera. A la C16, de Guardiola de Berguedà a Berga en sentit sud. A la C32, d'Arenys de Mar a Sant Andreu de Llavaneres i de Cabrera de Mar a Vilassar de Dalt en sentit sud, a l'N2 a Tordera en sentit sud, a la C31 i també a la C65 des dels nuclis de la Vall d'Aro en sentit Llagostera. A l'N240 a Montblanc en sentit, bueno, per enllaçar, de fet, amb l'AP2. També a la C32 a Gavà, en sentit nord, cap a Barcelona, per un accident hi ha un carril tallat. A la C31 al Prat de Llobregat, en sentit nord, cap a Barcelona. A la C33 a Montcada i Reixac, cap a l'entrada de Barcelona, a la B20. A Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat. A la Ronda de Dalt, al mateix nus de la Trinitat, en sentit Llobregat. I finalment a la Ronda Litoral, a l'altura del Poble Nou, en sentit Llobregat. Fins aquí la informació viària.
0: Gràcies, Carmina, que vagi molt bé. Bona setmana.
17: Igualment.
0: El temps. A punt, la crònica amb el Dani Ramírez.
18: Hem notat aquesta tarda molta celeritat, com els núvols davant de pan bona part del país, els més prims cap a la Costa Brava, els més abundants a l'interior, i alguna gotellada cap al sud, cap a ponent. De fet, són les grans tempestes amb pedra, 10, 20, 30 litres per metre quadrat, que han avançat des de l'Aragó, Navarra, Conca, zona de Guadalajara, fins i tot també la Manxa, i cal destacar que aquestes tempestes arriben desfetes a casa nostra. De moment no preveiem aiguats, però sí algun ruixat fort que pugui deixar 20 litres per metre quadrat en mitja hora a la Vall d'Aran, al Pallars, a l'Alta Ribagorça, algun xàfec potser a la Terra Alta, al Segrià, a la Noguera, i gotellades a altres sectors. Però sobretot vent, vent que pugui arribar d'aquestes tempestes de l'Aragó, que pot superar els 70-80 km per hora. I tot això passa de nit, demà un matí de sol, baixa la temperatura a l'interior del Pirineu, no baixa gaire la costa. Atenció, tenim avís de calor nocturna, ho indica el Meteocat, aquesta propera nit i matinada a la costa de Barcelona, des del Maresme fins al Garraf, passant pel Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Oriental i Vallès Occidental. Aquí en tota la nit no es baixarà de 24, 25 o 27 de mínima. Està tapat i costarà refrescar fins i tot també l'interior. A mitjanit, dues de la matinada, encara farà molta calor en punts de l'interior, fins i tot. I demà a la tarda una tempesta pot ser forta cap al Pirineu Oriental, Ripollès, Garrotxa, no descartem al nord d'Osona, nord del Lluçanès, localment en pedra o calamarsa. Aquí també tenim un avís de pluja intensa. Avui hem arribat als 39 graus a Lleida, també al Poal, a Llimiana, a Os de Balaguer, Artesa de Segre i Torres de Segre. 3Cat Info.
19: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
20: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
21: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
20: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
19: Escolteu-nos i fem pinya.
20: 3Cat Info.
19: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyete.
22: Obrim l'aula per parlar de programes de reforç de matemàtiques. Aquest curs, més de 800 centres es focalitzaran en aquesta matèria. Una de les propostes és el programa Florence, que combina la intervenció directa a l'aula amb la formació intensiva del claustre per part d'un assessor extern. Visitem l'escola Montpalau de Pineda de Mar, al Maresme, un dels centres que ja hi treballen.
2: vam veure que era un programa que encaixava molt bé amb el que necessitàvem, ja que tenia una part de codocència i modelatge a l'aula, una part de formació en claustre, que també la necessitàvem, i una part d'activitats que ens ajuda a generar aquesta línia d'escola.
3: És l'Aida Benet i és la cap d'estudis del centre. L'Òscar Fuster és el referent del programa Florence.
4: Llavors, en molts casos ens trobem això, com que la línia de centre està com trencada, no? I molts mestres tiren de les seves habilitats, de les seves capacitats, però que falta construir aquesta coherència perquè el centre pugui anar avançant d'una forma molt més consolidada, no?
3: El programa té una durada de 3 anys. Durant el primer curs, l'Òscar ha visitat cada 15 dies al centre i ha preparat un total de 10 sessions per a quart i cinquè de primària. Són sessions dinàmiques. Es tracta de parlar, deduir, jugar i experimentar amb materials en comptes d'aplicar fórmules repetidament.
4: És molt més fàcil arribar a través de la manipulació d'aquell material per després anar a la part molt més abstracta del paper, no? Llavors, considero que el fet de que aquests materials també són molt atractius, porten molt de color, porten unes formes que són agradables al tacte, llavors això genera d'entrada expectativa i ganes de saber com s'ha de fer servir aquest material.
3: Aquestes sessions contextualitzades i el material manipulable permeten als alumnes entendre millor els conceptes claus, com veiem amb la Caral.
23: A nosaltres a classe vam fer patterns blocks que em van ajudar molt per trobar els angles de cada figura. Jo vaig trobar una que em va agradar molt. Vaig agafar dos triangles de 60 graus i un de 30. I quan els vaig unir vaig trobar que l'angle d'aquella figura, el més gran, era de 150 graus.

0: M'agraden molt més les matemàtiques.
1: Les multiplicacions, les divisions, les veig més fàcil cada vegada.
2: Al final de cada sessió, els alumnes fan dues fitxes, una per revisar què han après i l'altra per recollir com s'han sentit.
1: Entretinguda, fàcil i xula, i a vegades una mica difícil.
3: Xulo, divertit, algunes vegades una mica difícil.
0: Contenta, nerviosa, emocionada.
4: Nerviosa per si no et surt?
0: No, nerviosa perquè m'agrada molt i nerviosa.
4: Per la sorpresa, eh?
0: Sí.
2: Aquesta informació permet als formadors fer un seguiment de la classe, però també revisar les propostes de cara al futur.
5: Per nosaltres és tenir indicadors per veure com fer una proposta de millora de cara a cursos propers, no? És a dir, aquesta activitat ens ha funcionat millor, en quin aspecte, com el podem millorar. Sí que és veritat que nosaltres tenim unes sessions base i sobre aquestes sessions base podem estirar més cap als nens que tinguin una miqueta més d'habilitats matemàtiques, però també tenim en compte que hi ha un terra, que aquest terra també l'hem de tenir present pels alumnes que també tenen més dificultats, no?
2: L'altre punt fort del programa és la formació directa a tot el claustre. A mestres com la Marina Llull els ha permès guanyar en seguretat.
6: Personalment, a mi em costava molt les mates com a mestra. Jo m'haig de preparar molt les classes de mates i encarar-ho d'aquesta manera m'ha donat seguretat perquè realment ho veus d'una altra manera, no de com ho hem estudiat nosaltres sempre, no? Podem manipular-ho, podem tenir molts suports visuals i això a la vegada que ho estàs explicant, aquesta seguretat també es nota.
2: Amb només un curs, l'escola assegura que ja ha notat els primers resultats.
7: A nivell de centre hem vist que fins i tot els nens amb dificultats se n'han pogut sortir a diferents nivells, que han pogut estar més inclosos a l'aula en totes les activitats, que la motivació de l'alumnat ha crescut moltíssim i que alumnes que eren bons en matemàtiques i alumnes que els hi costava una mica més, tots han fet connexions.
2: El programa Florence és un exemple de com es pot motivar professors i alumnes a l'hora de treballar les matemàtiques i acompanyar els centres a repensar i construir una programació pròpia. Amb ells, tanquem l'aula.
8: I ara fins a les 9.
9: Esports.
8: Compte que comencen les eliminatòries de veritat al Mundial de Futbol. Ho seguirem tot plegat amb l'Alfons Gorina. Què tal, Alfons? Bona nit.
10: Bona nit. Doncs 5 minuts perquè arrenquin els setzens de final. Ara ja partits decisius. Aquest primer partit enfronta Sud-àfrica i a un dels equips anfitrions, el Canadà. I aquest dilluns jugarà també el Brasil-Japó i l'Alemanya-Paraguai. Recordem la resta d'eliminatòries de setzens de final. Països Baixos contra Marroc, Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia, Mèxic, Equador, Anglaterra, República Democràtica del Congo, Bèlgica, Senegal, Estats Units, Bòsnia, Espanya, Àustria, Portugal, Croàcia, Argentina, Cap Verd, Suïssa, Algèria, Austràlia, Egipte i Colòmbia, Ghana.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: I amb motor, Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha estat setè, mentre que Àlex Márquez ha acabat cinquè sortint des de la dotzena posició. Marc Márquez ha parlat de la cursa, del seu toc amb Fabio Di Gianantonio. Són declaracions a DAZN.
11: Acato las decisiones de dirección de carrera. Ellos han decidido que es lance de carrera y, bueno, ¿qué hacer? Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto, he sacado un séptimo, pero lo importante es que, ya te digo, para mí salir de Holanda, ya lo vi el FP1, que era salir sin lesiones y esperar a la siguiente.
10: La victòria d'Ayogura, per cert, és la primera d'un japonès a la categoria reina del motociclisme amb 22 anys. A la general, Jorge Martín és nou líder amb 193 punts, 7 més que Bezzecchi, i Marc Márquez queda ara a 40 punts.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Encara en motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 al davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer. A la general del Mundial, Russell retalla punts sobre Antonelli, que manté el lideratge ara amb 40 punts de marge. El pròxim Gran Premi és el de la Gran Bretanya, a Silverstone, la setmana vinent.
9: 3CAT Info.
10: I aquest dilluns arrenca el torneig de tenis de Wimbledon. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran el debut del número 1 i vigent campió, Jannik Sinner, contra Kecmanovic, i el del 7 vegades campió del

0: torneig Novak Djokovic contra el xinès Wu. En el quadre femení, els principals al·licients seran a partir de dimarts, en què destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i 1.463 dies després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Join i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, de 46 anys. Dimarts també debutarà l'única catalana al quadre, Paula Badosa, que jugarà contra la nord-americana Emma Navarro.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: Parlem de bàsquet perquè Catalunya ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost. Una derrota per 74-76, tot i que la selecció catalana ha tingut llançament per guanyar el partit. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada quan va disputar un duel contra l'Argentina. El seleccionador Jaume Ponsarnau ha desitjat que aquests partits es juguin més sovint.
2: A veure si es pot repetir i continuar aquesta festa del nostre bàsquet, perquè doncs, ja sigui alguna cosa regular, i que aquesta festa serveixi doncs, per reivindicar el nostre bàsquet, no? Que és un bàsquet referent arreu del món.
0: Un dels jugadors que ha participat amb Catalunya és el fins ara escorta del València, Isaac Nogués. Un Nogués que ha confirmat que deixa el València amb la intenció de continuar a l'ACB.
3: És el meu principal objectiu. És continuar a l'ACB, buscar un equip on tingui més minuts i veure fins on puc arribar.
0: Més de 2.500 espectadors han assistit al partit al Nou Congost. En ciclisme, Marcel Camprubí s'ha proclamat campió d'Espanya en ruta. El ciclista barceloní s'ha imposat a un altre català, Joel Nicolau, que ha obtingut la plata, i a Urco Berrade, que ha aconseguit el bronze. És la primera victòria professional de Camprubí, que a priori no està entre els seleccionats del seu equip, el Pinarello, per córrer el Tour de França. I Nil Cadavall ha fet el rècord d'Espanya dels 100 metres braça. El nedador català, que ahir ja va batre el rècord dels 50 braça, aconsegueix també la mínima per als europeus de l'any vinent. Ho ha aconseguit als campionats d'Espanya de Mallorca.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: 3CAT Info. Bona nit, són les 9. Presó provisional comunicada i sense fiança per a una parella acusada de la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. Ells mateixos van trucar a emergències per dir que la criatura no respirava i, tot i que la van traslladar a un hospital, va acabar morint. Al centre hi van detectar lesions compatibles amb possible maltractament. Veneçuela augmenta el balanç de víctimes pel doble terratrèmol de dimecres, que és ara de 1.450 morts i 3.150 ferits. El govern espanyol també ha elevat la xifra de residents afectats fins als 17 morts. Les autoritats veneçolanes alerten que són hores crítiques per seguir rescatant supervivents. Continuen els atacs i les amenaces entre els Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic, però cap de les parts renuncien al preacord firmat fa 10 dies per posar fi a la guerra. Demà està previst que reprenguin les negociacions tècniques entre els dos països per acabar amb la guerra. Dos morts aquest matí al districte de Sant Martí, a Barcelona, quan un cotxe que fugia dels Mossos n'ha embestit un altre que estava aturat en un semàfor. Les víctimes són els conductors dels dos vehicles. Segons la consellera Parlon, tot apunta que el que ha provocat el xoc anava drogat. Moren 11 persones en estavellar-se a l'avioneta on anaven poc després d'enlairar-se a Nancy, a l'est de França. Els ocupants, estudiants d'infermeria, anaven a fer el seu primer salt com a paracaigudistes acompanyats de monitors. Nou rècord de calor a Alemanya, que assoleix els 41,7 graus, i també a Polònia, amb 40,5, mentre les altes temperatures es desplacen cap a l'est d'Europa. L'OMS xifra en més de 1.300 les morts arran de la calorada, però es preveu que en siguin més. Demà hi ha una vaga de Renfe de 24 hores a tot l'estat convocada pel sindicat ferroviari. A Rodalies els serveis mínims seran del 75% en hores punta. La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals. Hi haurà el 65% dels trens de mitjana distància i el 73% dels AVE i de llarga distància.
1: Esports. En joc el primer partit dels 16ens de final del Mundial entre Sud-àfrica i Canadà. Minut 3 de partit, empat a 0. Aquest dilluns també juga el Brasil-Japó i l'Alemanya-Paraguai. A Iogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, un Jorge Martín que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè i Àlex Márquez cinquè. I encara motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli.
0: Pel que fa al temps, es va tapant el cel a tot arreu i es van aproximant les tempestes des de l'Aragó, tot i que arriben a l'oest de Catalunya de forma més desgastada. Ratxes fortes de vent de més de 70 km per hora i tronades a l'Alt Pirineu. Gotellades o xàfecs breus al sud i a l'oest del país.
2: 3CAT Info.
3: Per la feina, ja!
4: Tres rondes. L'informatiu casteller de 3CAT Info.
5: Bona nit, benvinguts a l'Univers Vertical.
6: I want everybody said about the bird. Bird, bird, bird. Bird to win, I want a bird, bird, bird.
7: El primer peu, el segon peu, torre de nou, carregada dels castellers de Vilafranca. Ara important que no giri, que la sortida de l'enxereta sigui tranquil·la. L'enxereta que ja toca a les manilles, als quarts, de moment dominant-ho. Ara la cassoleta també està sortint. Els castellers de Vilafranca que estan traient la canalla d'aquesta torre de nou. La cassoleta que ja toca a les manilles. Ara surten els dosos, l'estan dominant els verds. Els dosos també tocant a les manilles. Ara sortiran al pis de sisens els castellers de Vilafranca, que estrenaran a la segona ronda de la Diada del Pla de la Seu de Tarragona la Torre de Nou. A el primer gama extra d'aquesta tarda dels castellers de Vilafranca.
5: Comencem el 3 rondes amb aquesta torre nou que els castellers de Vilafranca han estrenat aquest cap de setmana al Pla de la Seu de Tarragona. David Prats, bona nit.
3: Bona nit, Josep.
5: Hem començat el Pla de la Seu. Què farem més avui?
3: També informarem de com ha anat l'actuació d'aquest migdia a Centelles i dels resultats més destacats del cap de setmana. Aprofundirem en la Diada Tarragonina d'ahir davant la catedral i entrarem de ple a comentar la Diada de la Festa Major de Valls amb les dues colles de la capital de l'Alt Camp fent història amb el 4 de 9 net.
5: Avui fem aquest 3 rondes al David Prats i al Josep Almirall, el control de so, el Joan Arroyo, i ens ajudaran a pair la informació castellera la Maria Morell, cap de colla dels castellers d'Altafulla, i el Josep Torrenyo, director del digital especialitzat al món casteller. Maria, bona nit.
8: Bon vespre.
5: Bon vespre, benvinguda a una altra temporada d'Altres Rondes, i també Josep Torrenyo, bona nit, i bon vespre, i benvingut una altra vegada al Tres Rondes, una temporada més. Com ha anat la calor castellera al cap de setmana? Déu-n'hi-duret.
9: Sembla agost pel tema de la temperatura, però també pel tema de la temperatura a plaça, que és excepcional. Estem vivint un moment importantíssim i ho estem gaudint de la millor manera, eh? I païnt, perquè és que a cada setmana que passa es van fent coses molt, molt grans.
5: Maria, abans ho hem comptat aquesta tarda el David i jo, i aquest cap de setmana hi ha hagut 7 diades el dissabte a la tarda, 2 diumenges a la tarda i 4 diumenges al matí. En total, 9 diades a la tarda i 4 al matí migdia, diades que començaven a les 11, quarts de 12. La tendència dels horaris de les diades està canviant clarament, eh?
8: Completament. Les diades de tarda ara agafen força i normal, perquè per fer castells amb aquesta calor que estava fent a 2:15 al migdia, i segons quines places es fa molt feixuc. Aleshores, entenc perfectament les diades de tarda.
5: La setmana passada documentava la Bea Jiménez, excap de colla dels castellers de Sabadell, que sí que parlem molt de diades sense públic i això, però una mica la preocupació també ha de ser dels castellers, perquè allà dintre les pinyes els que treballen a 30 no sé quants graus són els castellers.
8: Clar, clar, i fer de crossa o fer de baix allà dins amb aquesta calor, tot enfeixats, amb les camises que no són gaire finetes tampoc, doncs fa moltíssima calor.
5: Avui el gruix del programa se l'endurà la diada del Pla de la Seu de Tarragona i la de Sant Joan a Valls. Abans, però, aquest migdia els capgrossos a Mataró, els Segals d'Osona i els castellers de Badalona han actuat a Centelles.

0: El 3 de 8 ha estat el castell més destacat que s'ha vist aquest migdia a Centelles en una diada que ha comptat amb els capgrossos, els segals i els micacos.
1: Actuació modesta dels capgrossos de Mataró, que hi han descarregat el 3 i el 4 de 8 i el 7 de 7. Els segals d'Osona també hi han completat un 3 de 8 que han acompanyat de la torre de 7 i el 7 de 7. I els castellers de Badalona hi han dut el 3 i el 4 de 7 i el 5 de 6.
0: Albert Rubí, analista de retransmissions castelleres. Bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Albert, una diada de 8 plàcida dels capgrossos que veuen, però, com s'acosten perillosament les santes.
2: Sí, sí, sí, hi ha les santes com a diada principal de la temporada, però amb actuacions com Premià, com Cabrera, com a Sants, que han d'acabar de posar a to la colla per aquesta fita marcada en vermell al calendari.
0: Avui els capgrossos 3 i 4 de 8, a més de 7 de 7, han anat bé els castells?
2: Sí, la veritat és que sí, molt rapidets, molt de molta concentració, i no ha semblat que en cap moment les estructures fallessin ni que tinguessin algun dubte. La veritat és que, molt, i a part l'actuació ha sigut molt ràpida, fet que ja ha ajudat també amb la cloreta que també apretava.
0: A Centelles hi ha hagut dues colles més, els Segals d'Osona, una colla situada en el grupet que encara podria aspirar a entrar a la sessió de diumenge del concurs, però que encara té pendent també de resoldre descarregar el 4 de 8. Com els has vist avui?
2: Doncs mira, amb un estat de forma bastant, jo diria que més que correcte, a part de moltes ganes, per exemple, i amb molt, molt bona feina amb aquest 3 de 8, que terços i quarts han hagut de treballar a consciència, no ha perdut mides en cap moment, però sí que han hagut de treballar a consciència per si hi havia alguna reblincada d'aquelles traïdores, i la veritat és que l'han sabut defensar. De la resta d'estructures, molt, molt bé, i amb la torre de 7, per descomptat, amb crits quan han acabat l'actuació d'un pis més, un pis més.
0: I els micacos, la tercera colla a plaça, una agrupació que es mou en la gamma alta de 7 aquesta temporada, però que té pendent també descarregar la torre de 7.
2: Doncs bastant bé de camises, i sí que fins i tot hem sentit allò de rebot alguna conversa, doncs, i que tenien ganes de la que poguessin, doncs, aquesta torre de 7, doncs, que sigui una realitat per ells.
0: Avui actuació al migdia, com ha anat la calor a Centelles? Suposo que no tant com altres dies, més que res per la situació de la població, no? Molt a prop del Montseny.
2: No, no, i a més és una dada que volíem copsar per informar-nos a vosaltres, i hi havia 28-29 graus, però molt poca humitat, 33-34%, que a diferència, per exemple, d'actuacions a la costa o a la mateixa hora a la costa, s'agraïa que el sol no piqués amb tanta força.
0: D'aquesta manera encara es pot actuar al migdia. Albert, gràcies per ser avui a altres rondes. Merci, bona nit.
2: Bona nit, fins la propera.
0: Centelles ha estat la diada més destacada d'aquest diumenge, però hi ha més resultats castellers a les places del país.
1: Aquesta tarda els nens del Vendrell han fet a Calafell Platja el 5 de 7 com a millor castell. També han completat aquesta construcció els xiquets de Reus en l'anada completes. D'aquest migdia destaquem el 5 de 7 dels castellers de Figueres a pròpia plaça i el 3 de 7 amb l'agulla dels Tirallongues a Callús.
0: I d'ahir dissabte què destaquem més?
1: A Sant Cugat del Vallès, els Minyons a Terrassa van descarregar el 3 de 9, el 2 de 8, el 4 de 8 i el Pilar de 6. Brubussom, cap de colles, planteja fer amb un pis més aquests castells a la dia de la festa major de diumenge que ve.
3: De cada setmana que ve, doncs, ens ha quedat pendents aquest 4 de 9 que no hem pogut fer fins ara, per tant, sortirem de 4 de 9 bastant segur. A segona ronda, la idea és poder portar la torre de 9, que està avançant molt bé i li tenim molta confiança, i ja de cara al divendres passat ja vam poder ficar els 600 i aquests 3 assajos serà la intenció poder-ho fer. I a tercera ronda, 3 de 9 i acabar amb el Pilar de 7.
1: Els castellers de Sant Cugat es van anotar el 4 de 8 i el 3 de 8 carregat, i els nens del Vendrell el 4 de 8 descarregat com a millors castells.
0: Castells d'avui també a Vilanova i la Geltrú.
1: 3 de 8, 5 de 7 i 4 de 8 dels Bordegassos, 4 de 8 dels Xicots i 3 de 7 dels castellers del Foix. Escoltem Mario Marco, cap de colla dels vilanovins.
4: Sortim molt satisfets de la diada de Baix Mar. Jo crec que és una diada que ens consolida el que havíem fet 15 dies abans. I bueno, és el que li havíem dit a la colla, que per Sant Figui la intenció no era que fos una actuació de tràmit. La colla ens va seguir i bueno, i ahir, doncs, ja et dic, tant el 3 com el 4 ja es va notar, doncs, tot aquest treball, que tota aquesta feina que s'està fent a l'estat.
1: Marxem fins al barri tarragoní del Serrallo, èxit dels xiquets locals, que van descarregar el primer 4 de 8 del seu historial, a més del 2 de 7 i el 5 de 7, la millor actuació que han fet mai. Josep Maria Gaia n'és el cap de colla.
5: Estàvem molt tranquils perquè sabíem que el teníem molt ben treballat. El que sí que no esperàvem és la descarregada, no? Sí que la descarregada anava molt clar que hi hauria aquell nervi, aquell ui, ui, ui, compte, cuidao, gestionem això, però no, realment em va sorprendre la feina que va fer tot el tronc i que va fer la pinya, que va ser excel·lent a l'hora de descarregar aquest castell, i ja et dic, brutal, semblava com si fos el tercer 4-4-8 que hem descarregat aquest any. No hem descarregat cap més, era el primer de tota la història.
1: A la plaça de Sant Magí, els moixiganguers d'Igualada hi van completar el 3 i el 4 de 8 i el 7 de 7, i els castellers de Terrassa el 5 de 7, la Torre de 7 i el 3 de 7 aixecat per sota. Al barri tarragoní de Sant Pere i Sant Pau, els anfitrions hi van fer el 4, el 7 i el 5 de 7, i els castellers d'Altafulla el 2 de 6, el 4 de 6 i el 3 de 6 amb l'agulla.
0: La Maria Morell és la cap de colla dels castellers d'Altafulla. Maria, enguany, la vostra agrupació, teniu la clàssica, diríem, de 7 com a castells principals. Veus possibilitats d'entrar al concurs de Torredembarra el 27 de setembre? No sé, com veus els assajos i les diades que us queden, si teniu possibilitats d'arribar a aquest certamen?
6: Pel nivell de la colla, podríem ser-hi. El problema està en que les altres colles també estan apretant molt més. Aleshores, però, ho veig més complicat, però el nivell de la colla estem molt bé, estem recuperant moltíssim les sensacions. L'any passat va ser un any de tràmit, aquest any estem recuperant moltíssim, els troncs tenen una fermesa impressionant, tenim canalla nova que no sé d'on ha sortit, però són espectaculars, i anem molt bé.
0: Ara el juliol teniu una gran actuació a casa, amb la Vella, els castellers de Vilafranca, els xiquets i vosaltres, generalment una bona oportunitat per treure el millor que teniu.
6: Exacte, aquella diada l'objectiu és molt clar, és fer 3 castells de 7. Si poden ser 2 de 7 i mig, 2, i si no, doncs amb un en tindrem també per celebrar.
0: Altres rondes hi serà. Què més, David?
1: Més diades a la plaça del Rei de la capital catalana, Barcelona. La Jove hi va descarregar el 4 de 8, la Torre de 7 i el 7 de 7, els castellers de la Selva hi van fer castells de 6, els de Sant Vicenç dels Horts el 3 de 7 i la Jove de Sitges el 3 de 7 com a construcció més destacada.
0: També tenim resultats de colles que han actuat aquest cap de setmana fora del nostre país.
1: Al País Basc, la Joves de Valls ha completat el 4 de 8 a Getxo i a Bilbao. Marc París n'és el president en declaracions recollides pel casteller dels de la camisa vermella, Rafael Ruiz.
7: Sí, ja fa 2 anys o 3 que fem aquesta sortida després de Sant Joan, perquè pel calendari ens va molt bé, perquè és això, no? Després del primer tram i de rebaixar tensions a Sant Joan, doncs ens ajuda a seguir sumant experiències junts i a seguir sumant gent nova a la colla, que doncs potser no porten tota la temporada a nosaltres, porten un mes, i això ajuda que acabin d'encaixar en el si de la colla.
1: A Suïssa, els castellers de Barcelona han fet el 3 de 7 a 3.454 metres al Jungfrau Joc, i també han fet el 4 de 8 i la Torre de 7 a Lausana. Maria López n'és la presidenta.
8: Ha estat tot un èxit per nosaltres poder fer això i poder anar a fer castells a Suïssa i poder assolir fites com la que vam assolir el dimecres o fer castells en llocs espectaculars com els hem fet. Són l'eina que ens permet projectar la cultura catalana i el món casteller al món.
1: I finalment, a Edimburg, els castellers de Sarrià hi han fet castells de 6. Eden Ovell n'és el cap de colla.
9: Ens va anar molt bé per poder fer rotacions, prendre'ns una diada així més tranquil·la per nosaltres, que ara acabem el primer tram i agafar amb força vacances per tornar al segon tram, on nosaltres ja ens ve concurs, ens ve festa major.
10: Aguanta'm bé, per la feina, ja.
11: 3 rondes, 20 anys de castells, a Catalunya Ràdio i 3CAT.info.
12: Joan Beumala.
13: Benvinguts a la dimensió castellera. Benvinguts al 3 rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Informació per a tot el país.
14: Xavier Brotons.
15: La colla de la camisa rosada ha plantat molts castells en les 3 actuacions que ha fet en terres basques, entre els quals cal destacar un 3 de 8.
14: 3 rondes, 20 anys de castells, a Catalunya Ràdio i a 3CAT.info.
11: Segona ronda.
1: Els que Castellers de Vilafranca, que estan desfent el 4. Surten els quins. També ara sortiran els quarts. Important, que ja veurem el pilar de 7. Exem, el podran carregar els Castellers de Vilafranca. 4 de nou amb l'agulla. Carregat dels verds. Ara la sortida de l'enxanet amb tranquil·litat la motxilla. Som-hi, verds, que el podeu descarregar. Important que el terç no pateixi. L'enxaneta que està sortint arribarà ja pràcticament al folre. També ara sortirà l'aixecador del pilar. El tenen impecable els Castellers de Vilafranca. Per tercera vegada aquesta temporada planten el 4 de nou amb l'agulla. Són ja dos castells de gamma extra aquesta tarda. Primer la torre de nou i ara aquest espectacular 4 de nou amb l'agulla. Com està la temporada castellera, senyores i senyors? Dimecres a Valls vèiem un duel espectacular de vella i joves i avui els verds ens en regalen un altre contra ells mateixos aquí al Pla de la Seu.

0: Un duel contra ells mateixos a la plaça, però sense obviar tampoc els resultats de dimecres a Valls. I que fulmina el resultat que es va aconseguir l'any passat en aquest escenari. De fet, els Verds han completat el millor mes de juny del seu historial i es preparen per anar presentant més novetats aquestes setmanes properes.
1: El 3 de 9 de la primera ronda, per exemple, tenia l'alineació del futur 3 de 9 amb l'agulla que preparen a Cal Figuerot i el van completar amb comoditat. A la segona ronda van descarregar una correctíssima torre de 9 amb un comportament excel·lent a Folra i Manilles, que va caldre treballar una mica quan hi va passar la canalla i que va acabar tenint tendència a girar. A la tercera ronda van plantar el 4 de 9 amb l'agulla i, a diferència del de Girona, el castell es va carregar i descarregar de manera ortodoxa. Tot i això, el 4 va patir una mica amb la sortida del pom de dalt. Van acabar completant un pilar de 8 que va salvar una sacsejada poc abans de la motxilla. Àngel Grau, cap de colla, en declaracions al 3 rondes.
2: La planificació que portàvem ja planificada a principi de temporada, aquest 4 de 9 amb agulla ens ha funcionat molt bé, el pilar també. Hem tornat a fer manilles amb la torre de 9, que l'any passat ens va costar molt arribar-hi fins a Sitges, i aquest any doncs, ja en portem 4, que això ens ha de servir pels castells de 10, no? I la veritat que molt content, i sobretot per la reacció de la colla, que està molt motivada i en té moltes ganes.
3: Avui també hem vist la versió del 3 de 9 amb l'agulla, no? Un castell que ahir vau assajar, també. Esteu tocant tot el ventall per arribar al juliol i a l'agost per treure'ls ja.
2: Sí, la idea és arribar a Vilanova amb tot el ventall de castells fets que ens falten. Ens falta aquest 9 de 8, ens falta el 5 de 9, ens falta afegir-hi aquest 3 amb agulla, i a partir d'aquí a veure què surt més. Estem treballant molt bé i la gent respon, que és el que et dic, que és molt important.
3: De l'assaig d'ahir, destacar la torre de 9 sencera a l'assaig, la segona que feu en un assaig a la xarxa, també el 4 de 8 net l'esteu assajant, vau fer-lo sencer, també damunt la pinya fins a dosos amb l'aixecador posat. Imagino doncs, anar traient i anar mirant qualsevol correcció, no?, perquè estigui a punt per anar a plaça.
2: Sí, al final el que era... Els castellers de Vilafranca tenim una història amb els castells nets de quasi final de temporada, no? I aquest any el que vam decidir és aprofitar tota la feina que havíem fet l'any passat, ja des del primer dia, perquè tornar-nos a posar a lloc. I això crec que ho estem fent molt bé, les proves estan anant molt bé, i no crec que tardi gaire a sortir, perquè al final és un castell que quan el tens, ja ho hem vist l'altre dia a Valls, no?, que quan tens aquest castell net ha d'anar a plaça, i jo crec que aviat el traurem.
0: Gran actuació dels castellers de Sants al Pla de la Seu amb un 4 de 9 de sortida que va fregar la perfecció.
1: Els sansencs van completar la primera tripleta màgica des del 2019. Va caldre treballar el 3 de 9 perquè la regla se n'anava endavant i l'estructura es va tancar per dalt, però el van salvar amb ofici. A la tercera ronda van estrenar el 5 de 8. Pau Camprovín, cap de colla dels Borinots.
4: De la Seu sempre és una diada que tenim marcada al calendari com per tenir a màxims, i aquest any teníem molt clar que si havíem fet el 3, havíem fet el 4, el 5 l'havíem d'estrenar aquí. Per desgràcia, l'any passat no els vam poder juntar per temes de personal, i al final aquí una diada davant de la Catedral de Tarragona era el lloc ideal per poder descarregar la primera tripleta màgica després de l'any 2019.
3: Aquest començament de temporada ho ha aconseguit fins i tot fer el castell de nou al mes de maig, a finals de maig, al Pla de la Seu de Barcelona, ajuntar 3 i 4 al pati, avui tornar-hi. És una mica el guió que seguies al principi de temporada?
4: Sí, totalment. A la colla els vam explicar al principi de temporada que volíem fer tot el que havíem fet l'any passat, juntar-ho durant el primer tram de temporada. Era clau per l'any passat ens vam consolidar una altra vegada com a colla de nou, portàvem els castells de nou allà on volíem, i aquest any era important fer-ho durant la primera part per pensar la segona part en reptes molt més grans.
3: Aneu al Vendrell la setmana que ve, acabeu el primer tram de temporada el dia 11 a la plaça d'Osca. L'objectiu és consolidar aquesta feina, introduir alguna estrena?
4: Sí, al Vendrell veurem, perquè ens coincideix amb la sortida del Tour des de Barcelona, i això segurament en restarà gent que és molt aficionada al ciclisme, i clar, no surt sempre el Tour des de Barcelona. Per tant, veurem què podem arribar a fer al Vendrell, però jo crec que el 2 de 8 segur, i esperem portar algun dels castells que hem fet avui. I després sí que la diada del nostre dia d'estiu, repetir el que hem fet avui per consolidar aquests tres castells, i així la segona part de temporada ja començar a pensar en altres coses més grans.
3: Segona part de temporada, l'objectiu és, diu, Torre de Nou?
4: Sí, no, li posem nom i cognom. És un castell que ens el coneixem, sabem què hem de fer per assajar-lo, sabem què hem de fer per portar-lo a plaça, i és un castell que l'estem tocant a assaig, i l'únic que falta és... Pues, tota la gent consolidar-la del folre per poder-ho fer.
0: I els anfitrions de la Diada dels Xiquets de Tarragona van sumar una bona actuació que els pot obrir les portes a noves estrenes.
1: Els matalassers van ultimant els assajos del 5 de 8 i el 2 de 8 i comencen a embastar el 3 de 9. Ahir van repetir l'actuació de Sant Joan. Tranquil·litat amb el 3 i el 4 de 8, dos castells que tenen per la mà i una mica més de feina que dimecres amb el 7 de 8, que es va mostrar dinàmic. Roger Budesca parlant pel 3 rondes.
5: A veure, el 7 de Sant Joan va ser molt, molt bo. Va ser un castell gairebé excel·lent. No va tenir res. Avui he tingut una mica més de moviment, és normal. Venim cansats de tota la setmana. Al final deixa ser procés. I els castells ara han dit que surten millor i dit que van pitjor. Avui també ho hem vist, no? Sants ha fet totes de nou. No ha sigut igualment potser més tan bo com l'anterior que vam fer a Valls. Els castells són això també. Dies més bons, dies més dolents. I la qüestió és que el dia que no està tot tan bé, també vagis i descarreguis.
6: I amb vosaltres sou una colla de nou. Una colla de nou que ha fet castells de la gamma extra. Una colla de nou que enguany encara no té castells de nou. Però els passos estan ja una mica marcats al calendari. Suposo que tu, com a cap de colla, si tot et funciona a l'assaig i tot et funciona a les places, més o menys veus com ha d'anar la cosa. Teniu el 2 de 8 i també teniu el 5 de 8, vosaltres, força madur. No sé ja si per sortir aviat, però els teniu enllestits.
5: És l'objectiu, fer un pas més. Ara, setmana que ve, no tenim dia de cada setmana, farem festa el dimarts perquè la gent també descansi. I de cara a la setmana següent, preparar les cultures, que és una diada que ens estimem moltíssim. Actuem amb Vilafranca, actuem amb la Vella, actuem amb Altafulla. Ens agrada aquella plaça, ens agrada aquella diada. I intentarem fer un pas més. Veurem si és el 2, si és el 5, si és el 3 de 9. Valorarem en funció de com estiguin les sensacions i l'ambient, però la idea és fer un pas més.
7: Aguanta'm per la feina,
8: ja. 3 rondes, 20 anys de castells, a Catalunya Ràdio i 3CAT-Info.
9: Raquel Sans.
10: Sí, després de completar un còmode 3 de 8, els graciencs han plantat cara a la segona ronda a un 5 de 8 que ha pujat molt maco de mides i a molt bon ritme.
9: Jordi Surinyac.
11: Sense cap mena de dubte, Joan, va ser una actuació per al record. Comencem parlant dels castells de la colla jove, que de sortida va carregar in extremis, però va carregar el 5 de 9.
12: 3 rondes, 20 anys de castells, a Catalunya Ràdio i a 3CAT-Info.

0: Ara sentíem el cap de colla dels Xiquets de Tarragona, que també confia en la Diada de les Cultures. Serà una diada d'estrenes i veurem com anirà el cara a cara, ara que escoltàvem abans el Joan Veumala, el cos a cos, entre els castellers de Vilafranca i la Vella. No sé si hi veurem alguna cosa, hi veurem algun castell net, perquè hem sentit l'Àngel Grau també que té ganes de treure-la aviat. Vull dir que és un castell que han aprofitat la feina de l'any passat, de la grandíssima Diada també de Tots Sants, amb el 3 de 10, el 4 de 10 i el 4 net, un festival de llum i color, que es va acabar amb el Pilar de Vuit.
1: Expectatives altes, per aquesta Diada d'Altafulla. Pot estar contenta la Maria i la gent d'allà, perquè ahir al Pla de la Seu, i encara falten molts dies, es parlava, no?, d'aquest duel de Veia de Vers. Jo crec que en el tema 4 net l'avantatge és totalment de la colla Veia, però bé, els castells que portaran un i altre, jo crec que poden viure la millor Diada de les Cultures de mai, no? Veurem.
2: Sí, nosaltres estem superagraïts que vinguin amb aquestes intencions.
0: Esperem que no plogui, que no hi hagi... No.
3: Ploure.
0: Un xàfec d'aquells que...
2: Farem tots els rituals possibles perquè no plogui aquell dia i poder celebrar aquesta Diada. I normalment la Vella d'aquesta Diada té una mica alguna baixa o alguna cosa, però jo crec que apretaran per anar a fer la millor Diada possible, i més tenint els Verds al costat, que també aniran a màxims, veient l'estat en el que venen les colles convidades. Matalassers també vindran amb el màxim.
0: Necessitats d'anar més màxim, enllà.
2: I actuar amb aquestes colles també els ajuda molt, crec, que a nivell moral. Per tant, es veu una Diada molt xula i molt interessant.
0: Parlem, però, de la Diada d'ahir del Pla de la Seu a Tarragona. Els Verds, els castellers de Vilafranca, hi van fer un pas endavant amb l'estrena de la Torre de Nou. També la consolidació de dos castells, com el Pilar de Vuit i el 4 de Nou amb l'Agulla. I pot semblar poca cosa si ho comparem, per exemple, amb el ventall de 6 castells de la gamma extra que ja té estrenats i descarregats a la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que ho va aconseguir per Completes i Sant Joan. Però l'Àngel Grau ja ho ha deixat clar. Ha dit que ells estan seguint la planificació que van fer a l'inici de temporada o abans de començar la temporada, i és evident que amb aquestes colles el seu calendari és més o menys sagrat, i no perquè una faci o desfaci, ells modifiquen els plans als seus castells, que pot ser que els hi surtin abans d'hora o pot ser que no, però la màquina no la forçaran.
1: No, i el calendari és el que és, al final. Sant Joan és Festa Major de Valls. Si no apretes a la Festa Major... malament, no? A mi, els Verds, els 7 castells de gamma extra que ja porten, tots fora de casa, per tant, no tampoc és fàcil fer tot aquest programa, tot aquest ventall que porten els Verds, que normalment al Pla de Seu era el dia on estrenaven la Torre de Nou, pel Rei Manies, no? Això era el més habitual. El que no és tan habitual és que ahir al Pla de la Seu facin el tercer 4 de 9 amb l'Agulla de l'Any, el tercer Pilar de 8 i aquesta Torre de Nou, no?
2: Sí, jo crec que el calendari el tenen al mercat. Sempre, potser el muntem també, mirant, bueno, si nosaltres podem tirar aquest castell abans, doncs el tirarem, però mirant el seu estat de forma actual de la colla i les intencions que volen fer per la temporada. Però l'estat en el que venen és espectacular. Aquest juny que han fet els Verds, poden estar molt contents, i jo crec que firmarien cada any per tenir aquest juny.
0: Un cap de colla fa una... abans de començar la temporada, veient com ha acabat, sabent més o menys els castellers que tindrà, si ha de renovar poms de dalt, si ha de renovar troncs o no, es va plantejant uns castells, no, aquí puc fer això, aquí puc estrenar aquest altre castell, sempre seguint el ritme, i en el cas dels castells de Vilafranca els interessa molt tirar endavant manilles, i ara també escoltàvem el Grau com ho deia, no?, que entre els Pilars de Vuit i la Torre de Nou hi han fet 4 vegades manilles, que és el seu objectiu, en aquest proper mes de juliol, per arribar segurament a Vilanova amb el Castell de Déu.
1: Sí, superimportants. I en el tema dels castells de 10, al final et deixes els castells de 3 i de 4 bàsics. Al final, perquè si ets tan exigent que també els has d'anar rodant. Per això hi entra el 3 de 9 amb Pol Rei, no? Perquè també hi ha construccions com el 9 de 8 que estan a punt de sortir del Figuerot, amb converses que tenia ahir jo amb membres de la colla, no? Però sí, 4 castells emmaniats ja a aquestes alçades, espectacular. També cal dir sobre la Torre Nou, que ahir estrenaven tot el pont, era nou, tot està funcionant de moment i veurem, no? Ara ja el pròxim compromís ja no és fins al Tafulla i a partir d'aquí a Vilanova veurem les sorpreses que tenen preparades perquè, com hem sentit a l'Àngel, hi ha ganes d'estrenar coses noves.
0: Bueno, el Tafulla ha acabat bé...
1: Sí, sí, fins a Vilanova.
0: Sitges o Mataró.
1: Fins al Tafulla i... queden...
0: Sí, sí. Clar, tenen altres castells per treure que estan preparant, com el 9 de 8, el 3 de 9 amb l'Agulla, el 5 de 9, ahir el 3 de 9, tu ho saps més bé encara, Josep, però el 3 de 9 del Pla de la Seu era el 3 del 3 amb l'Agulla, sense Pilaners.
1: Sense els Pilaners. Sí, sí, és un castell que tenen ganes de recuperar, és un castell marca de la casa, que la colla que més el domina, i, però bé, al fi i al cap s'han ampliat gamma i aquesta ampliació doncs, et dona un bagatge i sobretot et vas traient castells que després no podràs fer. Molts d'aquests castells no poden entrar. Sant Fèlix no poden entrar al concurs de castells, tampoc, no?
0: Sí, s'han fet assajos especials. L'últim assaig especial dels castells de Vilafranca em sembla que van descarregar el 3 de 8 amb l'Agulla. Ahir al Pla de la Seu van fer l'estructura de 3, el 3 sense els Pilaners, que ara deia el Josep. Maria, és un bon escenari, també, Altafulla, per estrenar aquest castell.
2: Sí, jo crec que sí que fer el 3 amb el Pilar Altafulla ja l'han descarregat, si no m'equivoco, per tant, tornar-lo a fer allí, i a més la plaça Tacón, que també és, diguem-ne, amb la referència bastant a prop, pels pilaners els hi pot anar bé, per tant, és un bon escenari per fer el 3 amb el Pilar, i jo crec que hi sumaran també amb el 4 amb el Pilar, i si poden treure doncs, un 4 net o un 9, o repetir aquest 2...
0: Sí, perquè el tema del quadranet també l'ha tret una mica l'Àngel, no? Hem d'aprofitar la feina de Tots Sants de l'any passat, generalment no sempre, perquè aquí al Pla de la Seu, per exemple, el quadranet ja s'hi havia aprovat, sí, no? El 18 o el 7...
3: 2017.
0: No? Sí, el 17, sí, sí, sí. I no d'allò, però vull dir que aquest quadranet, si s'han fet aquestes bones proves a l'assaig, doncs... s'ha de treure a plaça.
1: No sé, segurament. I l'assaig al final, un divendres pot anar molt bé i l'altre divendres no arribar a col·locar els 15 del quadranet, no ho sé. Però jo crec que abans de Sant Fèlix, per què no? A partir d'aquí les expectatives, no? Que tampoc cal pressionar, tampoc cal anar preguntant cada dos per tres, a veure com està aquest 4, com està aquell 5, no? Però jo crec que abans de Sant Fèlix, per què no? Sí, sí.
0: Ahir els castells de Sants... els vaig trobar amb un molt bon nivell. Recordo ara fa un any que tot just van fer el 3 de 8, el 4 de 8 i la Torre de 8. Ahir ja van fer els dos castells de 9, van estrenar el 5, la primera tripleta màgica des del 2019. Són a punt de treure el 2 de 8. A partir d'aquí l'escoltàvem amb el Pau Camprovín la Torre de 9 pel concurs. Quin canvi, d'un any per l'altre...
1: El potencial hi era, perquè la colla de Sants és una colla que sempre ha tingut molt de potencial, sí que és cert que després, inclús una mica abans de la crisi de la pandèmia, doncs havien baixat una mica el nivell, però ja es va veure l'any passat.
0: Havien baixat força
1: sí,
0: el nivell,
1: Bueno, però és que...
0: Sí, les coses són com són.
1: Castells de nou són molt difícils, sí, i al final no sempre et surten, i ara els castells de Sants han hagut de renovar moltes peces. I també, parlant amb aquesta Torre de Nou de Sants, el Pau ens deia que, clar, fa molts anys que no la tiren i que el folre serà 80% nou. Parlem molt del tronc, parlem molt dels poms a dalt, parlem de la pinya també i parlem de folre i és que se n'ha de saber d'aguantar-se ja. Vull dir que tenen un repte al davant i jo crec que, torno a dir, el potencial hi és, jo crec que el veurem aviat.
0: Maria.
2: A vegades tenir una temporada anterior no tan bona t'ajuda a que la següent vagis amb més força, sobretot per seguir amb aquest rodatge de tota la colla, tant de canalla, que potser eren els primers castells que feien de 8, o que feien canvis de posicions. Per tant, jo crec que l'any passat, tot i que el nivell no era tan alt, els hi va anar bé per fer aquest treball de futur.
0: I els xiquets de Tarragona i no sé, es van veure molt concentrats, amb moltes ganes de fer aquells castells que van fer ben fets, de repetir la diada que van fer per Sant Joan amb l'estrena del 7 de 8, perquè ells no en volen parlar ni ho volen admetre, però és clar, un objectiu que no volen que els pressioni més del compte és anar al concurs de diumenge. I aleshores crec que van molt pas a pas, molt afinant molt les coses abans de treure el 5 o el 2 de 8, per exemple, que el tenen molt ben ensajat.
2: Sí, jo crec que també l'ensurt del primer 4 de 8 que va ser carregat, crec que també els hi va ficar una miqueta després de terra de dir, bueno, anem a poc, no cal accelerar, perquè si volem arribar a diumenge, que ara ja hi són, doncs millor que anem assegurant els passeigs i arribarà. No cal córrer a vegades per poder entrar en aquest objectiu.
0: Però hi teniu confiança amb els xiquets de cara que puguin entrar al concurs a diumenge? No ho veieu?
1: Sí, jo sí. Perquè sí, és una colla, doncs, una mica el que deia abans de Sants, ara estan fent un procés de renovació de troncs, que segons i terços, sobretot, i fins i tot el pis de quarts, hi ha molta gent nova que porta uns molts pocs castells de buit. Han de fer també una feina mental important, perquè les últimes temporades feien uns assajos espectaculars que moltes colles voldrien, amb castells de nou, però a plaça no sortien, i tot això, doncs, aquest procés l'han d'anar, doncs, amassant, no?, i a poc, i evitant tornar a caure, i anar sobre segur, i ja sortirà la feina, però jo confio que sí. I més que pas si entraran o no diumenge al concurs, que jo crec que sí, és acabar, sobretot, la temporada amb bones sensacions, no?
0: I amb castells de nou. Incorporarem breument un altre tertulià aquí al Tres Rondes. No, és l'Àngel Grau, el cap de colla de Vilafranca, dels castells de Vilafranca, que el David li va demanar una anàlisi sobre la temporada
3: global, no? I sobretot de Valls.
0: Aviam què en pensa.
4: Jo crec que és tot el món castell en general, eh? O sigui, estem parlant de les colles de Valls que van fer un Sant Joan estratosfèric, superbé, completes, i la mateixa dia de Sant Joan, però no ens oblidem de Sants, que està fent el 3 de 4 9 5 de 8, que hi ha colles que estan superant els seus registres, i estem al mes de juny. Vull dir, això vol dir que suposo que és any de concurs, que tothom apreta més, però que el món casteller està ben viu i que, hòstia, jo crec que ens ho podem passar molt bé totes les colles aquest any. No ho sé, ja dic, jo crec que és el fet del concurs, però podem estar ben contents de com estan anant les coses.
0: Maria, què et sembla?
2: Té tota la raó del món. Al final, el món casteller està creixent moltíssim, el nivell de les colles cada vegada s'avança més i està pujant moltíssim. Vull dir, Bordegassos mateix, que hagi fet ja la clàssica de 8, el nivell de les colles està pujant moltíssim, i això és molt bo. Sí que em dona la sensació que al principi de temporada va haver-hi moltes caigudes, de voler córrer massa, però ara mateix ja ho estan consolidant, totes aquestes colles ja estan consolidant aquests castells, i el nivell és altíssim.
0: Josep, per tancar.
1: Sí, no, coincideixo totalment amb l'Àngel i amb la Maria, que ens ho estem passant bé, ja ens ho estem passant bé, no ens ho passarem bé, ja parlo en present, perquè sí que és veritat que, a part de les colles aquestes top, grans, etcètera, doncs hi ha moltes colles de 7 i de 8 que també ho estan fent molt bé i estan aconseguint èxits importants.
5: Tercera ronda.
6: Que posarà el peu a la faixa, farà les tres passes, una, dues, la colla jove es carrega el 4 de Raonet! La colla jove es carrega el 4 de Raonet, i atenció, perquè ara la baixada de l'Anxereta ha de ser pausada, treballen una mica els quarts i els terços, a veure si el poden aguantar, l'Anxereta que baixa, que llisca, que arribarà la pinya, també l'aixecador, es comencen a desfer els dosos, les joves de Valls, que treu el pom de dalt d'aquest castell total per Sant Joan, les joves de Valls, que ja té l'aixecador a la pinya, les joves de Valls, que treu els dosos, ara sortirà el pit de sisens, una mica més de gas, joves, que el descarregueu, una mica més de gas, joves, que el descarregueu, sortida tranquil·la del pit de sisens, aguantant els terços i els segons, les joves de Valls, que treu el pit de sisens, ja tocarà la pinya, ara sortiran els quips, una mica més que ja el teniu, una mica més que ja el teniu, les joves de Valls, que descarreguen la segona ronda de la Diada de Sant Joan al castell.
7: Som-hi, Codavella, que també el pots carregar per Sant Joan. Un peu de l'Anxereta, l'altre peu, 4 de Raonet, carregat a la colla vella dels xicats de Valls. Està perfecte, si li mantenen la mida el descarregaran. L'Anxereta que comença a lliscar, que baixa, també l'aixecador. Està perfecta, execució estratosfèrica de maestria de la colla vella dels xiquets de Valls. L'Anxereta que ja toca la pinya, també l'aixecador està baixant. Els dosos que estan sortint, perfecte. Que gran la colla vella dels xiquets de Valls, que treu els dosos, que ja toquen a la pinya. Surten les sisenes, tindrem un altre de quatre de Neunet. Primer l'ha fet la colla joves i ara el fa la colla vella, la sisena, somrient, sortint amb molta tranquil·litat. Ara sortiran les quins, la plaça del Blat que aplaudeix, la plaça del Blat que és un club, la plaça del Blat que festeja el quatre de Neunet de la colla vella dels Xiquets de Valls. Que grans que són les colles de Valls! Quina gran segona ronda de Sant Joan!

0: Cançons de grans, les colles dels Xiquets de Valls, exclamava el David Prats durant la locució d'aquests dos formidables castells que vam veure a la plaça del Blat. I tant que ho són de grans, perquè sempre hi són, perquè sempre lluiten per ser-hi i perquè, de fet, són els que es van inventar això dels castells. Dimecres, les dues colles vallenques ens van oferir una diada espectacular que van resoldre en poc més de dues hores i que, tot i haver-hi dos peus desmuntats de castells de gamma extra i dos intents desmuntats de castells de gamma extra, no va perdre el ritme ni per descomptar l'interès. La Diada de Sant Joan ha fet un altre pas endavant gràcies al compromís de les dues colles que han aparcat la rivalitat necessària que mantenen en els castells per aconseguir, en ple canvi climàtic, condicions més favorables pel públic i pels castellers. Dimecres van poder gaudir d'un espectacle casteller extraordinari que els caps de colla vallencs van viure i interpretar així.
1: El millor Sant Joan de la història, la colla vella, amb l'aperitiu del 4 de 9 amb el Pilar i el 9 de 8 de completa, es va plantar el 5 de 9, el 4 de 9 net, el 7 de 9 i el Pilar de 8. I la colla joves, amb unes completes més conservadores, es va notar el 3 de 9, el 4 de 9 net, el 2 de 9 i el Pilar de 6. En primer lloc, escoltarem el cap de colla de la colla vella, Manel Urbano, que destaca les 6 estructures superiors al 3 de 9 repartides entre les dues actuacions de festa major.
2: El millor Sant Joan de la història, no? I estem molt contents. Cada ronda ha tingut la seva dificultat, perquè ahir el 4 amb el Pilar, el 9 de 8 també, avui 5 de 9, que ha costat moltíssim, 4 de 9 després de que el fes la colla joves, el 7 de 9, que sé també, i Pilar de 8. Per tant, és que estem molt contents perquè realment ho hem treballat als assajos, no ens hem focalitzat en un castell o dos, hem tocat tot i això és molt difícil. Comporta un grau d'exigència molt ampli per tota la colla, i estem contentíssims.
1: D'avui, el 4 de 9 net executat amb una maestria que semblava que el portéssiu fent tota la vida.
2: Sí, sí, ha anat molt bé, el 4. Les proves ja anen bé, però sempre l'has de posar a dalt a la plaça, sempre a Sant Joan, sempre que és una nit que no es dorm tot el que s'ha de dormir o teòricament s'ha de dormir. Per tant, els castells els dies de Sant Joan són complicats. Fer-ho com ho hem fet ens dona molta confiança i molta alegria.
3: Perquè després de tot plegat, ara que hem de veure per la colla vella amb ara un any de concurs?
2: Ara queda passar-s'ho molt bé aquesta festa major, que encara no hem pogut sortir els castells de la colla, perquè hi ha els horaris, passar-s'ho molt bé, i quan passem aquests dies, fem uns dies de festa i sentarem i planificarem una mica el juliol i l'agost.
1: Però serà espectacular, segur, no?
2: Ho intentarem anar a màxims com fem sempre.
1: Anem al cap de colla de la colla joves, Francesc Inglés, que va assegurar que l'últim assaig, celebrat dissabte 20 de juny, va ser clau per plantejar el 4 de 9 net el dia de Sant Joan.
4: L'actuació ha sigut devastadora. Vull dir, hem fet una jornada, una diada estratosfèrica. Llavors, això és el que havíem assajat. El dissabte vam veure una mica més clar que el 4 estava més bé que el 2. De vegades, aquests castells grans necessites un que vagi darrere amb el rebufo de l'altre. Però clar, vull dir, estem parlant d'un nivell de castell, sobretot el 4 net, que pot molt bé que l'assagis, aquestes alçades de temporada de Sant Joan, hi ha el factor plaça, però crec que aquest factor d'extra tensió l'hem sabut jugar a favor, tothom ha entrat concentrat, convençut, sabent el que havia de fer.
1: L'assaig ha estat determinant, perquè és que costa molt arribar amb un 4 de 9 net el 24 de juny. Sí que havíeu arribat l'any 2000 que el vau carregar, però és que avui l'heu descarregat.
4: Costa molt arribar-hi perquè, clar, són molts passos previs. Vull dir, amb un o dos dies no arribes a fer la prova definitiva, no? I llavors ens havíem agafat amb temps. L'objectiu era arribar a poder fer aquesta prova definitiva, però t'ha de sortir. Pots anar pujant, i quan fas la prova definitiva dius, encara em falta. I el dissabte vam veure dir, l'han pogut fer.
0: La plaça del Blat és l'epicentre de Sant Joan, però a la tarda l'interès es desplaça a la plaça de la Font de Tarragona. Enguany, el Sant Joan tarragoní també va ser de gamma extra.
1: A càrrec de la jove de Tarragona, que es va apuntar al seu primer 2 de 9 de la temporada, Gina Fort, la cap de colla, en declaracions al 3 rondes.
5: El 2 de 9 ha pujat una mica més mogut del que estàvem habituals, crec que la mida no era la correcta, després amb la carregada s'ha assentat, ens hem cregut, després sí que és veritat que la descarregada aquest any és una mica més lent la descarregada que l'any passat, i això ens passa de que molts cops no sabem què està passant i és simplement que de normal patíem amb la sortida de dosos i ara patim una mica més amb la sortida de dutxador, però bueno, un 2 de 9 per ser el primer, molt bé, fet.
1: Pas endavant dimecres dels Ratllats, que van estrenar el 7 de 8. Roger Budesca n'és el cap de colla.
6: Molt contents. Anem intentant fer poc a poc, pas a pas, per intentar sumar castells i gamma. Avui volíem portar el 7 i estem contents de que portem una temporada que de moment tot va sortint.
1: Clàssica de 8 de Sant Pere i Sant Pau, que per culpa de lesions se'ls endarrereix tornar a provar el Pilar de 7 i estrenar el 4 de 8 amb l'agulla i el 5 de 8. David Lobo, cap de colla dels de la camisa verda.
7: La voluntat avui era estirar una miqueta més, no només amb ronda de pilars, sinó repartint el Pilar de 7 per unes lesions doncs, que al final doncs, hem de respectar i apretar la setmana següent, si no hi ha cap problema. Però les rondes de castells pues, també s'han vist doncs, afectades. Ja estem parlant o bé el 5 o bé el 4 amb l'agulla, pues, haguéssim pogut sortir.
1: I als xiquets del Serrallo se'ls va fer massa llarg l'intent de 9 de 7, però van refermar el domini en el 2 de 7. Josep Maria Gaia en declaracions al 3 rondes.
8: El màxim de dosos que ja hem fet en una temporada i han sigut 3. Aquest any a les Sales de Sant Joan ja en portem 3. De moment la colla està treballant moltíssim. Són molta gent a l'assaig, estan molt enxufats i de moment portem una bona trajectòria.
0: I encara hi va haver més diades de Sant Joan amb aquests resultats.
1: A Vilassar de Mar recollim el 3 de 8, el 4 de 8 i el 5 de 7 dels xics de Granollers i el 5 de 7, el 7 de 7 i el 4 de 7 dels capgrossos de Mataró. D'altra banda, les festes del barri de Baix a Mar de Torredembarra van veure el 5 de 7 dels nois de la Torre i el 3 de 7 dels castellers d'Altafulla com a millors construccions.
0: Hem sentit el Manel Urbano, ho deia el Manel Urbano, el millor Sant Joan de la història, i hem sentit també el Quico de Cabra, el Francesc Inglés, ho deia ell, una diada estratosfèrica. Són, en fi, qualificatius, descripcions de la diada, que crec que tots hi estem d'acord, perquè ens podíem esperar una gran diada de Sant Joan, perquè s'havien parlat de castells, de possibilitat de quatrenet, que sigui aquí, que sigui una cosa o una altra, però que tot anés tan bé, tan de pressa, que en dues hores, a les dues, poguéssim sortir com aquell que diu de la plaça del Blat, a l'espera només d'un pilar o dos. Escolta, no es pot demanar res més, Maria.
9: No, és el Sant Joan que vam viure, crec que no trobarem mai suficients adjectius per definir com va ser aquest Sant Joan, i el que deies amb el ritme aquest que es va fer, vull dir, perquè normalment una diada amb aquestes dimensions de castells es fa llarg, es fa feixuc, i per anar per feina, tot i haver-hi intents desmuntats i peus desmuntats. Per tant, és un Sant Joan que crec que no oblidarem mai.
0: Perquè el secret no va ser només que no hi hagués cap caiguda, que segurament una caiguda ho hauria alentit tot. El secret també va ser el compromís de les dues colles d'actuar d'una manera ràpida, de no jugar amb l'estratègia d'avorrir l'altre. Fins i tot el torn de pilars li tocava tirar primer amb la vella, després d'haver baixat del 7 de 9, em sembla, no? I el que va fer és va actuar les joves, va enllestir el seu pilar de 6 i els altres van tenir temps per refer-se i fer el pilar de 8. Això ho teníem parlat, m'imagino, i l'acord o l'objectiu era fer una diada àgil, ràpida, per evitar aquelles calorades.
9: Exacte, crec que a cap de les dues colles els interessava allargar aquella diada i eren interessos comuns voler fer-ho àgil pel patiment dels castellers de plaça, perquè ells sí que estan al sol directament, el públic ens podem amagar a la sombra, però ells no es poden amagar. Aleshores, interessava molt aquesta agilitat i també pel rendiment dels castellers mateix.
0: Mm-hmm. Josep.
10: Bé, completes sobretot, que hi havia el canvi d'horari i es va avançar a les 8, els va donar, els resultats molt importants, sobretot de cara a la Colla Vella, que va sorprendre amb el 4, amb el Pilar, el 9 de 8, i va anar molt bé, i l'endemà igual. Jo crec que fins i tot encara es pot avançar més la diada de Sant Joan del migdia. Ja no s'hi sentit veus a quarts de 12 del matí, això jo crec que podria ser molt positiu, ja s'ha vist avui, aquest any, vull dir, i a veure, la veritat és que portem ja molts Sant Joans a molta calor i aquests canvis són benvinguts, penso. Mm-hmm.
0: Les colles es plantegen, no sé si avançar encara mitja hora més l'horari, però sí, fins i tot la possibilitat, doncs sentíem la setmana passada al Manel Urbano, de canviar l'horari, no sé si es referia a actuar a de tarda. També hem sentit a parlar, David, de situar sobre la plaça una mena de protecció que es
1: veeixi
0: l'impacte del sol.
1: Sí.
0: Tot això és...
1: S'haurà d'anar treballant, ara, després de la Festa Major, el seguici cerimonial, les comissions xiquets de Valls, juntament amb l'equip de govern de l'Ajuntament de Valls, on es reunirà, i caldrà veure com serà el Sant Joan 2027. Però, de moment, els primers canvis adoptats en resposta amb molt bona nota.
0: Estarem d'efecte que el gran cop d'efecte de la diada, a banda segurament de arrodonir una actuació del nivell que van fer, va ser el 4 de 9 net, no?, de la segona ronda. Es veia que els assajos anaven bé, que s'havien fet proves importants, però poc o molt... Però no sé si podíem pensar que es plantessin els dos castells i els resolguessin d'aquella manera tan espectacular. Segurament encara molt més perfecta l'execució de la Colla Vella, un castell, un 4 net més aturat, i el de les Joves també preciós, però una mica més dinàmic.
10: Sí, el 4-9 de les Joves diríem que és una situació normal quan et va bé, eh?
0: Mm-hmm. Per això, per això.
10: I el de la Vella és impecable, vull dir, a vegades no sé de quin dels dos me n'enfio més, si el que has d'anar treballant des d'una miqueta abans o mantenir-lo tan bé com el de la Colla Vella, eh? Però en tot cas és espectacular el que van fer, ho vam gaudir moltíssim, no és normal això tampoc, uh-huh. I ho gaudim. Sí que és veritat que l'any passat el van dominar molt bé, aquest castell, les dues colles, i que per tant, si mantens les peces i tot plegat, està comprovat que el pots treure aviat, amb tots els condicionants, eh? De l'assaig, i que és molt difícil tot plegat.
9: La Colla Vella, el 4 de 9, el té per la mà. I pots fer el que vulgui amb aquest castell, perquè, bueno, ja és a veure plaça. Poden fer el que vulguin perquè els sortirà perfecte. Uh-huh. Se'l creuen moltíssim i això els hi va superbé. I a les Joves, al nivell mental, també els va ajudar moltíssim a treballar aquests tremolins que hi havia en certs moments i tenint en compte que hi havia canvis d'última hora.
0: Uh-huh. El Montcastell va publicar una comparativa dels dos quatres...

0: conclusions, no? Vaja, al final són dos models molt similars i la colla que vulgui aspirar al quatre net que s'ho miri, perquè en saben molt.
1: El resultat de la Diada respon, evidentment, als grans assajos que han fet les colles, i ara tu també, Maria, ho deies, a la confiança, no?, que tenien haver-s'ho cregut, perquè el 2-9 de les joves tampoc no va ser fàcil, i el van saber defensar d'una manera, el van lluitar fins al final i el van completar.
2: Sí, l'any passat ja, jo ho he comentat, crec que han fet un treball mental molt positiu, les joves, i això els ajuda a poder descarregar certs castells que abans fàcilment els hagués pogut caure, i ara se'l creuen i el saben treballar. Això també ajuda molt a l'assaig, això vol dir que l'assaig el treballen i tenen una bona manera de fer-ho. Aleshores, jo crec que la sort que han tingut han sigut que s'ho creuen, i a nivell mental han crescut moltíssim.
0: Bueno, de la Colla Vella, per exemple, ja els hem vist començar tirant de fons d'armari ben aviat, no?, al maig, fent el 3 i el 4-9 amb gent molt diferent, no repetint gaires els troncs. Em quedo amb la seva actuació, que és espectacular, si t'hi fixes, és la mateixa gairebé de Sant Fèlix l'any passat. En lloc del 7-9, Sant Fèlix va encarregar el 3-10, no? Però per la resta, el 5-4 net, Pilar de 8, és el mateix, i aconseguir això tan aviat té molt de mèrit.
1: Veurem com arriben a Sant Fèlix, perquè entremig aquestes colles tenen grans actuacions. Abans parlàvem d'Altafulla, però també de la Fira Agost. Últimament la Fira Agost ha pujat el seu caché bastant, han acabat considerant totes dues a la Bisbal, ja la Vella tindrà el Catllà i l'Arbós, i les joves se n'anirà a Igualada. No ho sé, també enguany també va a Màrtirs abans de Vilanova.
3: L'1 d'agost.
1: Que hi vol fer una gran actuació. Aquestes són places que poden expressar aquestes dues colles el seu gran potencial d'aquesta temporada.
0: Sí, el fet d'haver avançat els terminis per Sant Joan i haver-los assolit, sobretot, també els treu una mica de pressió, no? I ara, com deia l'Urbano, no?, ara disfrutar tot això, anar seguint treballant, anar assajant, i ja veurem ara que ve. Però jo crec que, clar, evidentment, veient el que van fer, venen coses molt grans.
1: Dos mesos per xalar,
2: sí,
1: Maria.
2: Sí, tenen encara setmanes per seguir treballant i assajar nous castells de gama extra, que tots dos segur que tenen ganes d'estrenar castells més grans. Però també crec que hem de vigilar una miqueta, tampoc apretar massa, perquè els queden 2 mesos i una petita caiguda pot passar factura. Aleshores, segur que aniran a màxims, però també amb una miqueta de seny, sí, de no prendre mal.
1: Al migdia ens ho vam passar molt bé a Valls. A la tarda vam anar, David, a Tarragona.
3: Va ser més feixuc.
1: Va ser una mica més feixuc. Sí que vam veure el 2-9 de la jove de Tarragona, que és un pas molt important. I després, si voleu, parlem de la caiguda en el 4-9, que jo crec que va ser més un accident que no pas una altra cosa, no?
0: Sí, molt localitzat, no? En un pis en concret, aquesta caiguda del 4-9. Clar, ja havies fet el més important, que era l'objectiu de la Torre de Nou, allò que comentàvem abans de la confiança. La jove Tarragona, jo crec que fa millor la Torre de Nou, o l'any passat ho vam veure, més torres... O sigui, la Torre de Nou era molt més maca que molts dels castells de nou bàsics, eh? Sí que en els darrers dies he pogut veure la jove a la Selva o a Girona, i ja veia que els castells de nou els hi costava una miqueta més, eh? Però bé, estem a temps de corregir les cosetes i repeteixo, estan molt detectades.
1: És consolidar els troncs el que li cal a la jove de Tarragona, Maria?
2: Bueno, jo crec que la tendència de la jove ja és fer castells de nou així treballadets, per tant, jo crec que estan en la seva línia, i el de Sant Joan va ser un tràmit d'aquell dia, un accident, i ja està. No crec que sigui que hi hagi un problema amb aquest castell.
1: A la resta de colles a la plaça de la Font, sabia greu una mica, veies els castells de Sant Pere i Sant Pau limitats per aquesta caiguda, no, i no, com a frustrats per no poder fer la passa endavant que volien fer, fins i tot amb el tornar a plantar el Pilar de 7, el 5, el 4 amb l'agulla.
0: Però van fer una clàssica del seu estil, super sobrada, de forces, en castells molt... molt ben apamats, i per tant ja tindran temps, eh? Ja ho faran. I la resta de colles, bueno, xiquets de Tarragona molt bé, amb el 7-8 i Serrallo, que els hem vist, no? I el que van fer.

0: Sí, sí, dels Xiquets de Tarragona ja n'hem parlat, no sé si voleu dir res més, però en canvi els Xiquets del Serrallo ja els hi tocava, descarregar el 4-8 després de tants anys, però en fi, és una situació de felicitat per aquesta colla, que abans hem sentit el seu cap de colla com, en fi, com estava, no?
1: Festa gran ahir al Serrallo, eh? Sí. Han tancat el cercle de 30 anys el primer 4-8, ja els hi tocava, evidentment, i a veure què els hi porten.
0: Josep, cada setmana preguntem què destaques al món casteller, al casteller, quina lectura ens destaques?
1: Més que lectura, hem parlat tant de castells grans, aquestes alçades de temporada, que la gent els comprovi les dades, les estadístiques, al menú de la web, ho veuran, millors actuacions del 2026, històric de grans castells i històric dels grans castells 2026. Per tant, si us agraden les xifres, us recomano.
0: I si no, ningú, i algú no ha vist la comparativa així alhora als vídeos dels dos, quatre nets, doncs encara hi és a temps. Josep, gràcies per haver vingut avui a Altres Rondes. Maria, també. Ens anirem veient durant la temporada i durant l'estiu. Tram final del programa, abans d'acomiadar-nos, David, què no ens podem perdre la setmana que ve?
2: Diumenge és la Festa Major de Terrassa, a les 12 del migdia al Raval de Montserrat, amb els Minyons, els castellers locals i la Colla Vella. També Festa Major del Camp d'en Grassot a la mateixa hora, amb Castelldefels, Gràcia i Esparreguera. I a les 6, Festa Major de Barberà del Vallès, amb Capgrossos de Mataró, Castellers de Barcelona, Sabadell i Xics de Granollers. També pendents dissabte a la tarda de les Diades del Vendrell i Cornudella de Montsant.
0: Hem sentit la recomanació del món casteller i la de la revista Castells, David.
2: El rànquing casteller, un rànquing molt equitatiu que compta els 15 millors castells de cada colla amb un màxim de 3 repeticions de cadascuna de les construccions computades.
0: Doncs això és tot. Tornem diumenge que ve a les 9 del vespre a 3Cat Info. Bona setmana, bona nit.
2: Bona nit.
3: 3Cat Info.

0: Presó provisional comunicada i sense fiança per una parella acusada de la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. Ells mateixos van trucar a emergències per dir que la criatura no respirava i, tot i que la van traslladar a un hospital, va acabar morint. Al centre hi van detectar lesions compatibles amb possible maltractament. Veneçuela augmenta el balanç de víctimes pel doble terratrèmol de dimecres, que és ara de 1.450 morts i 3.150 ferits. El govern espanyol també ha elevat la xifra de residents afectats fins als 17 morts. Les autoritats veneçolanes alerten que són hores crítiques per seguir rescatant supervivents. Continuen els atacs i les amenaces entre els Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic, però cap de les parts renuncia al preacord firmat fa 10 dies per posar fi a la guerra. Demà està previst que es reprenguin les negociacions tècniques entre els dos països per acabar amb la guerra. Dos morts aquest matí al districte barceloní de Sant Martí quan un cotxe que fugia dels Mossos n'ha embestit un altre que estava aturat en un semàfor. Les víctimes són els conductors dels dos vehicles. Segons la consellera Parlon, tot apunta que el que ha provocat el xoc anava drogat. Moren 11 persones en estavellar-se a l'avioneta on anaven poc després d'enlairar-se a Nancy, a l'est de França. Els ocupants, estudiants d'infermeria, anaven a fer el seu primer salt com a paracaigudistes acompanyats de monitors. Nou rècord de calor a Alemanya, que assoleix els 41,7 graus, i també a Polònia, amb 40,5, mentre les altes temperatures es desplacen cap a l'est d'Europa. L'OMS xifra en més de 1.300 els morts arran de la calorada, però es preveu que en siguin més. Demà dilluns hi ha convocada una vaga de Renfe de 24 hores a tot l'estat espanyol, convocada pel sindicat ferroviari. A Rodalies, els serveis mínims seran del 75% en hores punta. La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals. Hi haurà el 65% dels trens de mitjana distància i el 73% dels AVE i de llarga distància.
1: Esports.
2: En joc el primer partit dels 16ens de final del Mundial entre Sud-àfrica i el Canadà, ara mateix al descans, amb empat a 0. Aquest dilluns també juga el Brasil-Japó i l'Alemanya-Paraguai. Amb motor, Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que és el nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha estat 7è i Àlex Márquez 5è. Encara motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 al davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli.
0: I va agafar el temps, es va tapant el cel a tot arreu i es van aproximant les tempestes des de l'Aragó, tot i que arriben a l'oest de Catalunya de forma més desgastada. Ratxes fortes de vent, de més de 70 km hora, i tronades a l'Alt Pirineu. Gotellades o xàfecs breus al sud i a l'oest del país.
1: 3CAT Info.
0: 10 i gairebé 4 minuts, us acompanya Xavier Palau. Presó provisional, comunicada i sense fiança pels pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per presumpte maltractament a Sabadell. Ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat per alertar que la criatura no respirava. Els sanitaris el van reanimar i el van traslladar a l'Hospital Taulí, on va morir l'endemà. Ho ha explicat a 3CAT Info la doctora Clara Pareja, és directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut.
3: Va patir una parada cardiorrespiratòria a casa seva la matinada del dia 25. Va ser atesa pel SEM durant un 40 minuts, poder remuntar la criatura i el van traslladar a l'Hospital de Sabadell. Allà va rebre atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent va morir fruit d'una hemorràgia cerebral i de diferents fractures.
0: Des de l'hospital van avisar la policia que la criatura podia haver estat maltractada i es van activar els mecanismes de protecció a la infància de la Generalitat. El Departament de Salut farà el seguiment del cas i durà a terme les actuacions d'ofici que calguin.
3: Primer, perquè davant d'un fet tan greu com aquest, doncs, evidentment, és necessari fer-ho i, sobretot, identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que, evidentment, són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
0: El nadó, nascut a finals de març, l'havien visitat anteriorment dues vegades en un centre d'assistència primària de Sabadell. Els pares van arribar a la ciutat fa 2 mesos, procedents de l'Aragó. Quan els van detenir, només van respondre a algunes preguntes dels seus advocats.
1: Trescat Info.
0: Veneçuela eleva el balanç de morts pel doble terratrèmol de dimecres fins als 1.450 morts i 3.150 ferits. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de les residents afectats i és de 17 morts i 150 desapareguts. Les autoritats veneçolanes estan reforçant el desplegament per rescatar supervivents. L'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts. En una compareixença, el president de l'Assemblea Nacional Veneçolana, Jorge Rodríguez, ha alertat que la situació actual és clau.
4: Estamos en horas críticas, en horas cruciales, para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
0: Les autoritats veneçolanes estan fent servir cada vegada més maquinària pesant per retirar la runa dels edificis i s'acumulen els equips de rescat arribats d'altres països. La zona més afectada és l'estat de La Guaira, al nord de Caracas, on es parla d'una alerta sanitària i també la mateixa capital. Els veneçolans lamenten la falta de mitjans en un país que ja abans de la tragèdia vivía una greu crisi econòmica, social i política.
5: No tenemos maquinaria. Sí han venido a trabajar. Muchísimos rescatistas que están dando todo por el todo. Pero necesitamos maquinaria.
6: Hemos estado 4 días seguidos, pues, haciendo nuestro mayor esfuerzo. Sin embargo, no hemos podido lograr mucho debido a que los escombros son de gran magnitud. Nos ofrecieron la colaboración de las grúas para remover todo esto y fuimos engañados.
0: Aquesta tarda s'han restablert els serveis de metro a les ciutats de Caracas, Maracaibo i València, que s'havien suspès després dels terratrèmols. D'altra banda, aquest matí ha arribat a Torrejón de Ardoz, a Madrid, el primer vol amb més d'una setantena de ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. S'ha aprofitat el primer avió, que va marxar amb equips de rescat i ajuda humanitària. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha refermat el compromís de l'executiu amb les tasques de rescat, segons ha dit en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya.
7: Mientras haya la más mínima opción de rescatar con vida, e incluso los cuerpos, y desgraciadamente esa fuera la situación final de un ciudadano español, desde luego nosotros vamos a estar ahí en contacto con las autoridades locales, con nuestros propios equipos de rescate y esperando poder, bueno, dar noticias felices lo antes posible.
0: El govern espanyol s'ha mostrat obert a continuar fent servir avions de rescat per repatriar ciutadans afectats pels terratrèmols. Ajornat el concert de Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Veneçuela, previst pel pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona, pels terratrèmols en aquell país. Un concert que estava inclòs al cicle BCN Clàssics i l'organització ha fet un comunicat avui en què diu que s'ajorna a una data encara per determinar. Dudamel ha expressat la seva profunda tristesa davant l'obligació de deixar per més endavant la seva gira amb l'orquestra i ha afegit que en moments com aquest la prioritat és fer costat al poble veneçolà. També ha iniciat una col·laboració amb el programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament per oferir ajuda immediata i suport essencial. Continua la tensió entre l'Iran i els Estats Units després del bombardeig d'un vaixell de càrrega a l'estret d'Hormuz dijous passat, però cap de les parts ha renunciat al preacord de pau firmat fa 10 dies. De fet, en principi, es manté la represa de les negociacions demà a Suïssa. Aquestes últimes hores, l'Iran ha tornat a bombardejar amb drons Kuwait i Bahrain com a represàlia pels atacs nord-americans d'aquesta matinada contra objectius militars iranians a l'estret d'Hormuz. Fins i tot Donald Trump ha amenaçat amb la possibilitat d'una gran operació militar que posaria fi, ha dit, a l'existència de l'Iran. L'origen d'aquest últim conflicte és el bombardeig a un mercant a l'estret d'Hormuz, després que l'Iran va veure amb mals ulls l'obertura d'un nou corredor perquè passin els vaixells de l'estret, però per la costa d'Oman. El ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi, assegura que mantindran el control sobre la navegació al pas d'entrada al Golf Pèrsic almenys durant el pròxim mes.
8: Qualsevol intent d'adoptar acords nous o diferents del que està aplicant la República Islàmica de l'Iran només conduirà a situacions més complicades i retards en la reobertura de l'estret d'Hormuz i augmentarà les tensions, com ja han vist en les dues últimes nits.
0: En el front del Líban també continuen els combats malgrat l'acord de divendres entre Israel i el govern de Beirut. Un soldat hebreu ha mort en enfrontaments amb milicians de Hezbollah, cosa que eleva 38 el nombre de militars d'Israel morts en atacs de la guerrilla xiïta. L'exèrcit d'Israel havia matat hores abans una persona en un bombardeig. Des de l'inici de la guerra al Líban, el 2 de març, ha matat més de 4.000 persones. Dos morts i un ferit en un accident al districte de Sant Martí, a Barcelona, després que un conductor que fugia dels Mossos d'Esquadra ha xocat contra un vehicle aturat. La policia ha rebut una alerta d'un cotxe que circulava de forma temerària a la zona. Quan hi ha arribat la patrulla i l'han volgut aturar, ha començat una persecució a gran velocitat i el conductor, que fugia, ha continuat circulant de manera temerària, pujant per les voreres i anant en contradirecció, fins que ha acabat xocant contra un altre turisme que estava aturat a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Ho explica l'Àlvaro, veí de la zona i testimoni dels fets.
9: I he vist que el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
0: Segons ha explicat l'Ajuntament de Barcelona, en un comunicat, un dels vehicles ha bolcat i els bombers de Barcelona han hagut d'escarcerar tres persones. Els dos conductors, que han mort a l'acte, i l'acompanyant del vehicle, que estava aturat al semàfor, una dona que ha resultat ferida i que han hagut de traslladar a un hospital. En un missatge a la xarxa social X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que tot apunta que el conductor que fugia anava drogat. Ara la Guàrdia Urbana investiga les causes d'aquest sinistre. Quatre persones han mort i sis més estan ferides arran d'un accident de trànsit a Benicàssim, a la Plana Alta. En concret, el sinistre ha passat a la carretera Nacional 340 quan passaven 20 minuts de les dues de la matinada. Encara se'n desconeixen les causes. Els ferits, amb politraumatismes i contusions de diversa consideració, els han traslladat a l'hospital. I també tragèdia a França, perquè han mort 11 persones en estavellar-se l'avioneta on anaven, a prop de Nancy, a l'est del país. Les víctimes són el pilot, 5 instructors de salt amb paracaigudes i 5 estudiants d'infermeria que anaven a fer el seu primer salt. L'avioneta va caure poc després d'enlairar-se a 300 metres, una escena que van presenciar els familiars dels estudiants, circumstància que ha agreujat la tragèdia, com ha explicat al lloc del sinistre el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez.
10: Vull dir, evidentment, que al drama s'hi ha ajoutat un altre drama.
11: A un drama s'hi ha afegit un altre drama. Una part de les famílies de les víctimes eren a l'aeroport. Era el seu bateig com a paracaigudistes. Malauradament han presenciat la caiguda de l'aeronau, cosa que agreuja el trauma psicològic.
10: Au choc, évidemment, et au traumatisme psychologique.
0: Els estudiants havien decidit fer el seu bateig aeri per distreure's davant l'onada de calor que viu el país. S'apunta una avaria del motor com a causa del sinistre. Alemanya assoleix un nou rècord de calor amb 41,7 graus, dues dècimes més que ahir, i Polònia també amb 40,5, mentre les altes temperatures es desplacen cap a l'est d'Europa. El director general de l'Organització Mundial de la Salut xifra en més de 1.300 les persones mortes a Europa en una setmana de calorada. Però el balanç pot augmentar considerablement els pròxims dies. Només ahir a París hi va haver un centenar de morts. França ha registrat aquesta setmana 1.000 morts més del que és habitual a causa de les altes temperatures. La ministra francesa de Salut, Stéphanie Rist, ha dit a la televisió que l'onada, en qualsevol cas, no provocarà tantes víctimes com la del 2003, en què van morir 15.000 persones.
12: Si la canícula és comparable d'un punt
13: de vista, tot i que l'onada de calor és comparable a la del 2003, probablement no estem en la mateixa situació des d'un punt de vista sanitari. El 2003 no teníem els mateixos coneixements mèdics sobre les onades de calor, ni tampoc disposàvem de la mateixa organització de l'Estat. Veiem que el fet de fer prevenció i de tenir espais climatitzats a les residències de gent gran probablement farà que no hi hagi la mateixa mortalitat.
0: Polítics de signe divers han criticat durament la gestió de la crisi que ha fet el govern de Sebastián Lecornu. I encara relacionats amb aquesta calorada, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill per calor nocturna intensa la pròxima matinada a les comarques del Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. L'avís és des de les 2 de la matinada fins a les 8 del matí d'aquest dilluns.
1: El temps.
0: La Crònica Punt, amb el Dani Ramírez.
14: Acabaran de passar nuvolades per l'oest, pel sud de Catalunya, alguna gotellada, algun petit ruixat. Són tempestes desfetes que han vingut de l'Aragó, amb alguna ràfaga forta que ha arribat a superar els 70 km per hora al Lac Redon. Hi ha plogut fins a 15 litres a Sasseuba, 4-5 litres, per exemple, a Viella, a Betren, 3 litres a Arties, 2 litres a Certescant, a 2.400 metres al Pallars Sobirà. La temperatura baixarà una mica a l'interior i al nord. Ho notarem aquest dilluns per començar la setmana, ja acabem tram final d'aquest mes de juny tan càlid. Doncs bé, 2, 3, 4 graus de descens, de davallada. Notarem que fa calor, molta calor, però no tant com els últims dies. Recordem aquest diumenge, 39 de màxima a la ciutat de Lleida, Albesa, el Poal, a Llimiana, Os de Balaguer, també 39, Artesa de Segre i a Torres de Segre, on hi ha hagut 37 a Súria, 37 a Olost, 38 a Tremp, 38 a Mollerussa. Demà quedarien les més altes entre 35 i 36. A la costa, entre vent de mestral, encara poden pujar 2 graus a la Costa Daurada i a l'Alt Empordà al matí, amb tramuntana calenta. Hi pot haver temperatura tòrrida per sobre dels 25 graus al Cap de Creus, però també avís de calor nocturna del Meteocat a la costa barcelonina, Maresme, Baix Llobregat, Barcelonès i el Vallès. 24, 25, 27 de mínima. La nit va començar amb 30 graus a Barcelona, per tant, costarà baixar la mínima. I de dia, a la costa, al voltant de 30-33. Tot això amb sol al matí, a la tarda alguna tempesta al Ripollès, a la Garrotxa, algun xàfec a la Cerdanya, potser nord d'Osona, nord de Lluçanès, però poden ser fortes a la Garrotxa, sobretot, i potser al Ripollès, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts.
1: Tresca Info.
15: Hi, I'm Madonna.
16: Ha fet de la provocació la seva bandera.
17: L'esfera que trio per expressar-me és la sexualitat.
16: I de l'ambició, el seu motor.
17: Ni tan sols pensava que fracassar fos una opció.
16: Va desafiar les normes.
17: La majoria de la gent em considera vulgar i bandarra.
16: I es va convertir en la gran diva de la música. La història darrere de l'ambició rossa, amb material inèdit i testimonis de primera mà. Nits sense ficció. Madonna. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
18: L'aparellament està molt malament. Hi ha dèficits de senyalització, hi ha molts vehicles avariats que no retiren, hi ha àrees de servei, la gent es queixa de falta de seguretat.
16: L'AP7 ha deixat de ser una autopista? AP7 al límit. 30 minuts. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Info.
0: 10 de la nit i 18 minuts. Demà hi ha una vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari. La Generalitat ha convocat els serveis mínims de Rodalies, que seran del 75% del servei habitual, entre les 6 i les 9 del matí, de 2:15 a les 4 de la tarda i de 6:45 a 9:15 del vespre. La resta del dia només circularan la meitat dels combois. Per la seva banda, el Ministeri de Transports ha decretat que els serveis mínims dels trens AVE i de llarga distància seran del 73% i circularan el 65% del total dels trens de mitjana distància. El motiu de la vaga és el desacord del sindicat ferroviari amb el futur de Renfe Mercaderies. Consideren que l'empresa està deixant de banda aquest servei i s'oposen a la creació d'una empresa conjunta amb l'operador Midway per la divisió de mercaderies. Aquesta és la primera de les dues vagues convocades pel sindicat ferroviari. La segona serà el 15 de juliol, en plenes vacances d'estiu de molta gent. Nova manifestació, la vintena de les associacions de familiars de les víctimes de la Dana per demanar la supressió de l'aforament de Carlos Mazón. La mobilització s'ha fet per primera vegada a Paiporta, la localitat on hi va haver més víctimes mortals. Mariló Gradolí és la portaveu de l'Associació Víctimes de la Dana 29 d'octubre.
19: Estem així per a que se faci justícia, per a continuar reclamant i reclamar que l'inici siga que no li s'aplique l'aforament a Carlos Mazón. Per això hem anat al Constitucional per a demanar que no li s'aplique l'aforament i puga estar investigat per saber què passa aquell dia 29 d'octubre de 2024.
0: Els manifestants també han volgut evidenciar el deteriorament que encara hi ha al municipi i als del voltant amb moltes obres pendents d'execució. Aquest dilluns farà 20 mesos de les inundacions.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Girona reivindica els drets del col·lectiu LGTBI amb una manifestació aquesta tarda pel centre de la ciutat després d'una setmana farcida d'activitats per visibilitzar i defensar les lluites del col·lectiu Girona Berta Artigas Fontàs.
20: Desenes de persones es manifesten aquesta tarda a Girona per reivindicar i celebrar els drets LGTBI. Aquest any el lema de la concentració és Desplega l'orgull, crema la por, i el cartell principal recull el dibuix d'un au fènix que els organitzadors asseguren que simbolitza bé la història del col·lectiu.
21: El resum seria que és com un ressorgir. Vull dir que per més atacs que ens avinguin, per més que ens vulguin fer aquests passos enrere, vull dir, nosaltres tenim claríssim que no farem mai cap pas enrere. Que per molt que ens sembli que ens enfonsen, que ens fereixen, res, al contrari, nosaltres renaixem de les nostres pròpies cendres.
20: És Rosa Vilaseca, que forma part de l'espai LGTBI de la ciutat. La manifestació és el colofó final d'una setmana d'activitats on s'han fet xerrades, un correbars i s'ha inaugurat l'exposició Repressió, Plaer i Llibertat al Museu d'Història de Girona.
0: Aliança Catalana ha retirat la confiança en el que havia de ser el seu cap de llista i candidat a l'Ajuntament de Figueres, Arnau Liesa, perquè surt amb una noia menor d'edat. En un comunicat, el partit ha afirmat que aquesta mesura es pren després que la direcció s'assabentés d'aquesta situació personal, que consideren incompatible amb els principis fundacionals del projecte polític. Poc després, el mateix Liesa ha explicat que havia començat una relació amb una exalumna seva de més de 16 anys. Liesa també afirma que es va equivocar en no informar-ne al partit. Segons ha dit, per responsabilitat i per evitar generar un perjudici a l'organització, ha decidit presentar la seva renúncia. L'Església Evangèlica El Pont ha comprat l'antiga discoteca Metro, situada al polígon Les Tosses d'Amposta i una de les més grans de la zona, per fer-hi un centre de culte. El local estava tancat des del 2014 amb una inversió inicial prevista de 600.000 euros entre la compra i la reforma. A banda del culte, volen desenvolupar-hi activitats socials. Amposta, Arnau Martínez.
22: L'entitat ha adquirit l'espai de 3.200 metres quadrats. Aquest cap de setmana, un grup de persones han començat a treure runa. A dins hi ha un auditori amb un aforament de 600 persones i sales per desenvolupar un programa per a persones drogodependents i activitats de reforç escolar per a infants vulnerables. Carlos Zaragoza és el pastor de l'església.
23: He arribat a un punt en què ja no cabem. Ja fem dos cultes, dos reunions. S'estan omplint quasi les dues reunions ja. Llavors vam prendre la decisió de poder fer buscar un altre local on poder anar, estar tots junts i fer un culto per a tots. I no estar en dos cultes i, bueno, i ser, és més pesat al final també.
22: La Metro va obrir el 2005 al polígon Les Tosses d'Amposta, que havia de ser un punt de referència a l'oci nocturn de les Terres de l'Ebre. 20 anys després, l'espai està majoritàriament abandonat.
0: Els Mossos d'Esquadra reforcen la seva presència a finques agrícoles del Baix Segre per evitar furts i robatoris en camps i magatzems durant l'època de collita de fruita. El dispositiu de prevenció comença el mes de maig, durant l'època de la clarida, i acaba a finals del mes de setembre. Aitona Alba.
24: El pla policial inclou augment dels patrullatges a la zona, denúncies a peu de finca i més coordinació entre els cossos de seguretat i els ajuntaments. Sobre la xifra de delictes patrimonials, el cap de l'àrea bàsica policial del Segrià, Xavier Ribelles, parla d'una tendència que es manté al voltant del centenar de casos.
25: Les dades del 21, 22, 23, 24 i 25 ens mostren que en delictes patrimonials estem sobre els 102, 105 fets i no ha variat des de llavors. Per tant, la diferència d'un a l'altre poden ser dos fets, tres fets, quatre fets, més no. És una seqüència, per sort, molt estable.
24: Els lladres s'interessen sobretot per fruita, bateries, gasoil o ferralla per a la revenda. En aquest sentit, els Mossos demanen desconfiar de la venda de productes a preus baixos i trucar al 112 en cas de sospita de conductes il·legals.
0: Fins a 11:15.
1: Esports.
0: Amb el primer compromís de setzens de final del Mundial, ara és caixa o faixa per les seleccions. Ja ha començat ja aquest primer partit, que juguen sud-africans i canadencs, una de les seleccions organitzadores del Mundial, Alfons. Bona nit.
2: Bona nit, correcte. Estem ja al minut 19 de la segona part i encara ningú ha estat capaç de marcar en aquest primer partit de setzens de final entre Sud-àfrica i el Canadà. Ara, Canadà té una ocasió, però atura el porter de Sud-àfrica, la treu la defensa a l'últim moment, per tant, es manté l'empat a 0. Recordem que aquest dilluns hi ha altres partits, per exemple, el Brasil-Japó i l'Alemanya-Paraguai. La resta de partits de setzens de final d'aquest Mundial són Països Baixos contra el Marroc, Costa d'Ivori-Noruega, França-Suècia, Mèxic, Equador, Anglaterra, República Democràtica del Congo, Bèlgica, Senegal, Estats Units, Bòsnia, Espanya, Àustria, Portugal, Croàcia, Argentina, Cap Verd, Suïssa, Algèria, Austràlia, Egipte i Colòmbia, Ghana.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Ara parlem de motor, perquè Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè, mentre que Àlex Márquez ha protagonitzat una gran remuntada i ha acabat cinquè després de sortir des de la dotzena posició. Marc Márquez ha parlat de la cursa i del seu toc amb Jean Antonio Adazón.
3: Acato las decisiones de dirección de carrera. Ellos han decidido que es lance de carrera y, bueno, ¿qué hacer? Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto, he sacado un séptimo, pero lo importante es que, ya te digo, para mí salir de Holanda, ya lo vi el FP1, que era salir sin lesiones y esperar a la siguiente.
2: La victòria de Ayogura, per cert, és la primera d'un japonès a la categoria reina del motociclisme en 22 anys. A la general, Jorge Martín és nou líder amb 193 punts, 7 més que Bezzecchi, i Marc Márquez, que queda ara a 40 punts.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I encara en motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 al davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer. A la general del Mundial, Russell retalla punts sobre Antonelli, que manté el lideratge ara amb 40 punts de marge. El pròxim Gran Premi és el de la Gran Bretanya a Silverstone la setmana vinent. I aquest dilluns arrenca el torneig de tennis de Wimbledon. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran el debut del número 1 del món i vigent campió, Jannik Sinner, contra Ketmanovic, i del 7 vegades campió del torneig, Novak Djokovic, contra el xinès Wu. En el quadre femení, els principals al·licients seran a partir de dimarts, en què destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i 1.463 dies després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Joyn i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, de 46 anys. Dimarts també debutarà l'única catalana al quadre, Paula Badosa, que jugarà contra la nord-americana Emma Navarro.
1: 3CAT Info.
2: Ara parlem de bàsquet perquè Catalunya ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost. Derrota per 74-76, tot i que la selecció catalana ha tingut llançament per guanyar el partit. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar de 3 anys després de l'última vegada, quan va disputar un duel contra l'Argentina. El seleccionador Jaume Ponsarnau ha desitjat que aquests partits es juguin més sovint.
4: A veure si es pot repetir i continuar aquesta festa del nostre bàsquet, perquè doncs, ja sigui alguna cosa regular, i que aquesta festa serveixi doncs, per reivindicar el nostre bàsquet, no? Que és un bàsquet referent arreu del món.
2: Un dels jugadors que han participat amb Catalunya és el fins ara escorta del València, Isaac Nogués. Un Nogués que ha confirmat que deixa el València amb la intenció de continuar a l'ACB.
5: És el meu principal objectiu, és continuar a l'ACB, buscar un equip on tingui més minuts i veure fins on puc arribar.
2: En ciclisme, Marcel Camprubí s'ha proclamat campió d'Espanya en ruta. El ciclista barceloní s'ha imposat a un altre català, Joel Nicolau, que ha obtingut la plata, i Urko Berrade, que ha aconseguit el bronze. És la primera victòria professional de Camprubí, que a priori no està entre els seleccionats del seu equip, el Pinarello, per córrer el Tour de França.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Parlem ara d'hoquei patins perquè el Vilafranca és nou equip de l'Hockey Lliga masculina. Ho ha aconseguit després d'imposar-se al Manlleu per 6-4 en el partit de tornada de la final, disputat un mes després de l'anada. Això és perquè el Manlleu considera que hauria d'haver pujat perquè va acabar la Lliga regular líder, però la impugnació del Lloret del seu últim partit va fer el Lloret campió i va enviar el Manlleu al play-off. El Manlleu va presentar recurs al TAS, va suspendre el play-off, però al final s'ha acabat jugant. I el capità del Vilafranca, Roger Martín, no entén què ha volgut aconseguir el Manlleu.
6: Sí, crec que aquesta protesta que fan ells ja ha succeït diverses vegades aquesta temporada. Al final la protesta no té cap sentit. Si al final si un equip presenta alineació indeguda, si l'alineació és indeguda, s'ha de donar els 3 punts. Això ja ha sigut així moltes vegades. I bueno, llavors l'única opció que queda és pensar que ho han fet per allargar el tema.
2: Explicada aquesta polèmica, al final els equips que pugen a l'Hockey Lliga masculina són el Lloret i el Vilafranca.
1: 3CAT Info.

0: Benvinguts, bona nit. Són 2:15.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A aquesta hora us hem explicat que estan en presó provisional, comunicada i sense fiança la parella acusada de la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. El nadó va morir divendres a l'Hospital Taulí, on van alertar que tenia lesions compatibles amb possible maltractament. A Veneçuela augmenta el balanç de víctimes pel doble terratrèmol de dimecres, que és ara de 1.450 morts i de 3.150 ferits. El govern espanyol també ha elevat la xifra de residents afectats fins als 17 morts. Les autoritats veneçolanes alerten que són hores crítiques per seguir rescatant supervivents. I del conflicte al Golf Pèrsic continuen els atacs i les amenaces entre nord-americans i iranians, però cada cap de les parts, volem dir, renuncia al preacord firmat fa 10 dies per posar fi al conflicte bèl·lic. Demà està previst que es reprenguin les negociacions a Suïssa, negociacions tècniques entre els dos països per acabar amb la guerra. En aquesta segona mitja hora d'informatiu us explicarem que Turquia ha carregat contra Israel pel reconeixement del genocidi armeni que ha aprovat avui el govern de Benjamin Netanyahu. En un comunicat, el Ministeri Turc d'Afers Estrangers ha acusat els israelians d'haver pres una decisió política per cobrir els crims comesos a Gaza, que ha tornat a qualificar de genocidi. I a Catalunya només hi ha una obra de Caravaggio, un dels màxims exponents del barroc. Es tracta de Sant Jeroni Penitent, una obra que fa més d'un segle que va arribar a Catalunya, concretament al Museu de Montserrat, on la Maria Guixà s'ha endinsat per descobrir-ne la singularitat. Dels esports, a aquesta hora, al fons, continuem pendents d'aquest primer partit dels 16 de final del Mundial.
2: I ens estem apropant al final, minut 27 ja de la segona part, i segueix empat a 0 entre la República Sud-africana i el Canadà. Aquest dilluns també juga el Brasil contra el Japó i l'Alemanya Paraguai. En motor, Ai Ogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que és el nou líder del Mundial gràcies a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat 7è i Àlex Márquez 5è. I encara en motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli.
0: I pel que fa el temps, els núvols aniran marxant aquesta matinada i demà torna el sol intens a bona part del país. Alguns núvols a la Vall d'Aran i a la Costa Brava Sud. Tramuntana de moderada fort al nord del Cap de Creus i mestral moderat al sud de Tarragona. La calor afluixa un xic de 2 a 4 graus menys. Presó provisional comunicada i sense fiança pels pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per presumpte maltractament a Sabadell. Ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat per alertar que la criatura no respirava. Els sanitaris el van reanimar i el van traslladar a l'Hospital Taulí, on va morir l'endemà. Ho ha explicat a 3CAT Info la doctora Clara Pareja, és directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut.
3: Va patir una parada cardiorrespiratòria a casa seva la matinada del dia 25. Va ser atesa pel SEM durant un 40 minuts. Pogué remuntar la criatura i el van traslladar a l'Hospital de Sabadell. Allà va rebre atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent va morir fruit d'una hemorràgia cerebral i de diferents fractures.
0: Des de l'hospital van avisar a la policia que la criatura podia haver estat maltractada i es van activar els mecanismes de protecció a la infància de la Generalitat. El Departament de Salut farà el seguiment del cas i durà a terme les actuacions d'ofici que calguin.
3: Primer, perquè davant d'un fet tan greu com aquest, doncs, evidentment, és necessari fer-ho i, sobretot, identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que, evidentment, són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
0: El nadó, nascut a finals de març, l'havien visitat anteriorment 2 vegades en un centre d'assistència primària de Sabadell. Els pares van arribar a la ciutat fa 2 mesos, procedents de l'Aragó. Quan els van detenir, només van respondre a algunes preguntes dels seus advocats.
1: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast El Radar de 3CAT Info.
0: Veneçuela eleva el balanç de morts pel doble terratrèmol de dimecres fins als 1.450 morts i 3.150 ferits. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents afectats i és de 17 morts i 150 desapareguts. Les autoritats veneçolanes estan reforçant el desplegament per rescatar supervivents. L'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts. En una compareixença, el president de l'Assemblea Nacional Veneçolana, Jorge Rodríguez, ha alertat que la situació actual és clau.
4: Estamos en horas críticas, en horas cruciales, para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
0: Les autoritats veneçolanes estan fent servir cada vegada més maquinària pesant per retirar la runa dels edificis i s'acumulen els equips de rescat arribats d'altres països. La zona més afectada és l'estat de La Guaira, al nord de Caracas, on es parla d'una alerta sanitària, i també la mateixa capital. Els veneçolans lamenten la falta de mitjans en un país que ja abans de la tragèdia vivía una greu crisi econòmica, política i social.
5: No tenemos maquinària. Sí han venido a trabajar. Muchísimos rescatistas que están dando todo por el todo. Pero necesitamos maquinària.
6: Hemos estado 4 días seguidos, pues, haciendo nuestro mayor esfuerzo. Sin embargo, no hemos podido lograr mucho debido a que los escombros son de gran magnitud. Nos ofrecieron la colaboración de las grúas para remover todo esto y fuimos engañados.
0: Aquesta tarda s'han restablert els serveis de metro a les ciutats de Caracas, Maracaibo i València, que s'havien suspès després dels terratrèmols. D'altra banda, aquest matí ha arribat a Torrejón de Ardoz el primer vol amb més d'una setantena de ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. S'ha aprofitat el primer avió, que va marxar amb equips de rescat i ajuda humanitària. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha refermat el compromís de l'executiu amb les tasques de rescat, segons ha dit en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya.
7: Mientras haya la más mínima opción de rescatar con vida e incluso los cuerpos, y desgraciadamente esa fuera la situación final de un ciudadano español, desde luego nosotros vamos a estar ahí en contacto con las autoridades locales, con nuestros propios equipos de rescate y esperando poder, bueno, dar noticias felices lo antes posible.
0: El govern espanyol s'ha mostrat obert a continuar fent servir avions de rescat per repatriar ciutadans afectats pels terratrèmols. Continua la tensió entre l'Iran i els Estats Units després del bombardeig d'un vaixell de càrrega a l'estret d'Hormuz dijous passat, però cap de les parts ha renunciat al preacord de pau firmat fa 10 dies. De fet, en principi, es manté la represa de les negociacions demà a Suïssa. Aquestes últimes hores, l'Iran ha tornat a bombardejar amb drons Kuwait i Bahrain com a represàlia pels atacs nord-americans d'aquesta matinada contra objectius militars iranians a l'estret d'Hormuz. Fins i tot Donald Trump ha amenaçat amb la possibilitat d'una gran operació militar que posaria fi, ha dit, a l'existència de l'Iran. L'origen d'aquest últim conflicte és el bombardeig a un mercant a l'estret d'Hormuz, després que l'Iran va veure amb mals ulls l'obertura d'un nou corredor perquè passin els vaixells de l'estret, però per la costa d'Oman. El ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi, assegura que mantindran el control sobre la navegació al pas d'entrada al Golf Pèrsic almenys durant el pròxim mes.
8: Qualsevol intent d'adoptar acords nous o diferents del que està aplicant la República Islàmica de l'Iran només conduirà a situacions més complicades i retards en la reobertura de l'estret d'Hormuz i augmentarà les tensions, com ja han vist en les dues últimes nits.
0: En el front del Líban també continuen els combats malgrat l'acord de divendres entre Israel i el govern de Beirut. Un soldat israelià ha mort en enfrontaments amb milicians de Hezbollah, cosa que eleva a 38 el nombre de militars d'Israel morts en atacs de la guerrilla xiïta. L'exèrcit hebreu havia matat hores abans una persona en un bombardeig. Des de l'inici de la guerra, el Líban, el 2 de març, ha matat més de 4.000 persones. Turquia ha carregat contra Israel pel reconeixement de genocidi del genocidi armeni que ha aprovat avui el govern de Benjamin Netanyahu. En un comunicat, el Ministeri Turc d'Afers Estrangers ha acusat els israelians d'haver pres una decisió política per cobrir els crims comesos a Gaza, que ha tornat a qualificar de genocidi. Fins ara, els executius israelians havien evitat reconèixer el genocidi armeni, uns fets que remunten al 1915, però finalment ho han tirat endavant després del suport turc a Palestina. El ministre d'Afers Estrangers, Gideon Saar, ho ha justificat com un deure del poble jueu.
9: Aquest genocidi horrorós que va tenir lloc fa més d'un segle i els fets històrics del qual ja no es qüestionen seriosament va causar la mort d'un milió i mig de persones i va destruir un antic patrimoni cultural i històric. Com a jueus i especialment com a estat-nació del poble jueu, crec que és el nostre deure moral prendre aquesta decisió.
0: El genocidi armeni el reconeixen una trentena de països, entre els quals els Estats Units, França i Alemanya, i institucions com el Parlament Europeu. Va ser una campanya massiva de deportacions i massacres impulsades durant l'aleshores imperi otomà. Les estimacions xifren els morts entre 600.000 i 1.500.000. A Alemanya, el govern fa mesos que anuncia retallades importants. Ja han entrat en vigor les de sanitat, però l'objectiu és fer ajustos també en ajudes familiars i en la dependència. Mentrestant, creix la xifra de pobres a Alemanya. Acaba d'assolir un nou rècord, 13,3 milions. Les entitats del tercer sector adverteixen al govern que, si vol retallar despesa, avaluï amb molta precisió on ho fa. Els més desfavorits ja fa temps que viuen al límit i això pot tenir conseqüències. Berlín, Jordi Regàs, també pel govern.
10: A Alemanya, si ets una persona sola i cobres menys de 1.400 euros, o si ets una família amb dos menors amb uns ingressos inferiors als 3.000, se't considera pobre. És gent que no pot afrontar imprevistos, tal com explica Greta Schabram, autora de l'informe de l'associació de Pagiteta, que aplega les entitats del tercer sector.
11: Si la seva rentadora s'espatlla, hi ha un problema. Si s'espatlla l'ordinador, és un problema. Quan arriben les colònies escolars, també hi ha un problema.
10: Acompanyem en Morat, fill d'immigrants turcs, nascut a Berlín, a l'assessoria que l'ajuda a declarar-se en fallida. Es va quedar sense feina al gener i ara cobra 1.000 euros d'atur. Està decebut de la situació del país.
12: Jo conec aquesta Alemanya que havia estat tan bonica, però aquesta Alemanya avui en dia lamentablement ja no existeix. Tota persona vol viure bé. Si el partit que està al govern no t'ho pot oferir, llavors la gent busca alternatives.
10: Avui en dia la situació a Alemanya és delicada. Des del tercer sector avisen que si el govern retalla el lloc equivocat, això tindrà conseqüències. Greta Schabram.
11: Si quan tens un accident o un problema de salut tens la sensació que no estàs prou protegit, és quan perdem la confiança en les institucions, també en la política. I per això la política social també ha de promoure uns partits que no tendeixin cap a la dreta i que defensin la majoria i l'estabilitat. Decidir que si retallem ho farem entre els pobres és un pas terrible.
10: Entre els més pobres, davant la manca de resposta institucional, l'opció de l'extrema dreta pren cada dia més força. No és casualitat que Alternativa per Alemanya lideri les enquestes a la República Federal ja des de fa un parell de mesos.
0: La Unió Europea permetrà cultivar fruites i hortalisses editades genèticament per adaptar-les millor a la sequera i les plagues, amb l'objectiu de reduir l'ús de pesticides. Fins ara, la venda d'aquestes variants estava molt controlada, però la comunitat científica n'avala la seguretat i creu que augmentarà la collita dels pagesos. Brussel·les, Bruno Fortiamires.
13: Això no té res a veure amb els transgènics, que continuaran estrictament regulats perquè barregen els gens d'espècies diferents. El que s'aprova ara és la possibilitat d'editar el genoma intern d'un mateix vegetal per potenciar-ne els trets més afavoridors des del punt de vista nutricional, pel que fa al gust o la resiliència climàtica. Són canvis genètics que es podrien donar de manera natural, segons diuen els defensors de la nova llei. Les normes les ha negociat l'eurodiputada sueca Jessica Polchard.
14: Estem donant als pagesos les eines que necessiten per conrear cultius més resilients al clima i competir globalment, al mateix temps que preservem les normes més estrictes de seguretat alimentària.
13: Creu que hi havia el risc que la pagesia europea es quedés enrere perquè aquestes noves tècniques fa anys que estan autoritzades als Estats Units, la Xina, el Canadà o el Japó. Com a novetat, a Europa, els aliments que estiguin editats genèticament no hauran d'indicar-ho a l'etiquetatge, i això molesta les organitzacions d'agricultura ecològica com la Demeter International. La seva portaveu, Clara Ver, creu que es vulnera la llibertat d'elecció.
15: Per als consumidors no hi ha transparència, no hi ha informació. No podran prendre una decisió informada quan vagin a comprar al supermercat.
13: Les fruites i verdures biològiques es continuaran cultivant sense utilitzar llavors editades genèticament.
0: Hem arribat a 3:15.
1: El temps.
0: Obrim una nova àrea de servei a 3cat.info. A punt la crònica meteorològica amb el Dani Ramírez.
16: Acabaran de passar nuvolades per l'oest, pel sud de Catalunya, alguna gotellada, algun petit ruixat. Són tempestes desfetes que han vingut de l'Aragó, amb alguna ràfaga forta que ha arribat a superar els 70 km per hora al Lac Redon. Hi ha plogut fins a 15 litres a Sasseuba, 4-5 litres, per exemple, a Viella, a Betren, 3 litres a Arties, 2 litres a Certescant. a 2.400 metres al Pallars Sobirà. La temperatura baixarà una mica a l'interior i al nord. Ho notarem aquest dilluns per començar la setmana, ja acabem tram final d'aquest mes de juny tan càlid. Doncs bé, 2, 3, 4 graus de descens, de davallada. Notarem que fa calor, molta calor, però no tant com els últims dies. Recordem aquest diumenge 39 de màxima a la ciutat de Lleida, Albesa, el Poal, a Llimiana, Os de Balaguer, també 39, Artesa de Segre i a Torres de Segre, on hi ha hagut 37 a Súria, 37 a Olost, 38 a Tremp, 38 a Mollerussa. Demà quedarien les més altes entre 35 i 36. A la costa, entre vent de mestral, encara poden pujar 2 graus a la Costa Daurada i a l'Alt Empordà al matí, amb tramuntana calenta. Hi pot haver temperatura tòrrida per sobre els 25 graus al Cap de Creus, però també avís de calor nocturna del Meteocat a la costa barcelonina, Maresme, Baix Llobregat, Barcelonès i el Vallès. 24, 25, 27 de mínima. La nit va començar amb 30 graus a Barcelona, per tant, costarà baixar la mínima. I de dia, a la costa, al voltant de 30-33. Tot això amb sol al matí, a la tarda alguna tempesta al Ripollès, a la Garrotxa, algun xàfec a la Cerdanya, potser nord d'Osona, nord de Lluçanès, però poden ser fortes a la Garrotxa sobretot i potser al Ripollès, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts.
1: Tresca Info.
17: El món es mou, no s'atura i així sona.
1: Mapamundi.
18: Històries globals que defineixen el segle XXI.
1: Mapamundi.
17: El podcast de la secció d'Internacional i els corresponsals de Trescat Info.
18: Al nou episodi del Mapamundi entrem al Japó, que sota el lideratge d'una dona, Sanae Takaichi, està redefinint la seva essència pacifista, llegat de la Segona Guerra Mundial. El Japó exportarà armes, incrementarà el pressupost de defensa i busca contrarrestar regionalment el pes de la Xina, mentre rep cada cop més turistes i fusiona com ningú la tradició amb la modernitat.
1: Mapamundi, amb Cèlia Cernadas.
17: Ja disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
1: I també a la plataforma 3CAT. 3CAT Info.
0: A Catalunya només hi ha una obra de Caravaggio, un dels màxims exponents del barroc. Es tracta de Sant Jeroni Penitent, una obra que fa més d'un segle que va arribar a Catalunya, concretament al Museu de Montserrat, on la Maria Guixà s'ha endinsat per descobrir-ne la singularitat.
19: Atribuït inicialment al pintor valencià Josep de Ribera, conegut com Lo Españoleto, es va acabar descobrint com un quadre de Michelangelo Merisi de Caravaggio, el pintor de la revolta permanent de la llum, el traç i l'estètica. I aquí és on rau la força d'aquesta història. El 1917 arriba a Montserrat un oli sobre tela procedent d'Itàlia. Fa gairebé metre i mig d'alt i poc més d'un metre d'ample. Té el fons negre i un gran protagonista a escena, un vell en posició meditativa, un introspectiu Sant Jeroni, patró dels biblistes i condició per la qual es va sentir atret el pare Bonaventura Ubac, monjo de Montserrat i biblista, que en una subhasta a Roma el va adquirir per un preu irrisori. En va pagar poc menys del que avui serien 200 euros.
20: Germà Xavier Cavaller, director del Museu de Montserrat.
21: Aquest quadre, doncs, és aquí a Montserrat. Ja és un quadre que fins als 150 ja es comença a conèixer com un quadre d'una gran categoria i hi ha molta gent que està interessada en veure'ls. Un d'aquests és el Joan Enot de la Sarte, el director del Museu d'Art de Catalunya. El Joan Enot de la Sarte també està molt al cas de les investigacions que s'estaven fent a Itàlia i del redescobriment de Caravaggio. I Longhi, el gran especialista de Caravaggio, havia publicat una monografia a la qual apareixia un Sant Jeroni del qual només es coneixia un dibuix que s'havia fet abans de que fos subhastat a Roma. Enot de la Sarte veu aquest dibuix, coneix el nostre quadre, lliga caps, convenç a Longhi perquè vingui aquí a Montserrat i certifica que, evidentment, aquest és el quadre que havia perdut la pista després de la subhasta. Per tant, des d'aquell moment, no hi ha cap dubte que aquest és un dels quadres originals de Caravaggio.
19: Aquest quadre, datat del 1605, és, efectivament, l'única obra de Caravaggio que hi ha a Catalunya. Per què aquesta exclusivitat?
20: Artur Ramon, historiador de l'art, antiquari, galerista i autor del monogràfic Sant Jeroni Penitent de Caravaggio.
22: Caravaggio és un pintor que va pintar relativament poc. El seu corpus és d'unes 80 obres. No té un taller, no té deixebles. També és veritat que Caravaggio s'ha redescobert relativament recentment. Sobretot, Roberto Longhi el recupera el 1951 a la gran mostra del Palazzo Reale de Milà, en un moment que Itàlia bullia per a través del comunisme i del neorealisme al cinema, no? Llavors Caravaggio és una mena d'icona perfecta per aquesta revolució de la veritat.
19: Nascut a Milà el 1571, la trajectòria vital de Caravaggio també va ser plena de clarobscurs, marcada per les batusses i per la fugida i l'exili forçós dels darrers anys. Tot i així, el traç genial de l'artista, trencador i terrenal, va guanyar sempre la partida a l'home, a un home que va morir massa jove, el 1610, a Porto Ercole, frontera amb els estats pontificis, buscant l'índul papal.
22: Tots els que el segueixen, des dels holandesos, tota l'escola Utrecht, fins als espanyols, sense Caravaggio no tenim el primer Velázquez, ni tenim a Zurbarán, ni tenim els francesos, i és per això, perquè té aquesta força, que Caravaggio ens parla d'aspectes molt propers a la nostra sensibilitat contemporània.
0: Les autoritats locals de Xinjiang, al sud de la Xina, han afavorit l'estil europeu als edificis i a les importacions del vell continent com a atractiu turístic, aprofitant que dels 570.000 habitants de Xinjiang i la seva comarca, uns 200.000 viuen a Europa, sobretot a Espanya. Pequín, Francesc Canals.
2: El Xinjiang del que van emigrar tantes famílies a partir dels 80 del segle passat era el camp xinès arruïnat pel maoisme, un poblet amb arrossars i pesca al riu que la comunitat xinesa a Catalunya, 40 anys després, s'hi continua referint com el meu poble, quan els camps s'han convertit en gratacels amb ascensors exteriors i centres comercials. El Zhou Jianhong, als seus 63 anys, és el president de l'associació Xinjiang de Barcelona. Davant d'una botiga de loteries esportives amb els escuts preeminents del Barça, el Madrid i els dos Manchesters, recorda com era el Xinjiang del que va marxar per instal·lar-se a Catalunya.
3: Antes Xinjiang, pueblo pobre. Antes España, más mejor. La gente de Xinjiang quiere a España, que puede ganar dinero y después lleva a pueblo para padre, madre, para familia mejor. Ahora, nosotros en China también ya está muy bien, muy bien.
2: El Jianhong pertany a la primera generació d'emigrants que es pot permetre ara venir algunes setmanes a Xinjiang perquè el restaurant que té aquest culer militant a Roda de Barà el porta la filla.
3: Visca la passa, sí.
2: Les generacions posteriors que treballen activament a Catalunya tot l'any solen visitar el poble per l'any nou xinès, entre finals de gener i finals de febrer. Per això, des de Xinjiang, Catalunya Ràdio ha parlat per videoconferència amb el Chanting, que ara mateix és a Santa Coloma de Gramenet. La seva àvia, la Ji Jianglan, m'ha convidat amablement a casa seva, a la zona més moderna i benestant de Xinjiang, per parlar amb el Chanting, i mentre ell la saluda, es gira cap a mi i, en posat satisfet, diu això.
4: Oi que és guapo, el meu net.
2: Guia turístic i influencer, el Chanting cuina al mercat de Fondo, per a 17 milions de seguidors a les xarxes. Es va criar a Xinjiang amb l'àvia, però als 10 anys va arribar a Catalunya. 27 anys després, casat amb dues criatures, defineix la seva identitat.

0: els que han tornat, com diuen ells, al poble i han portat el gust pel vi, per l'oli d'oliva, pel pernil ibèric i el cafè. Es calcula que a Xintian hi ha més de 700 cafeteries i per demanar no cal parlar xinès, pots dir cafè en italià o directament un cafè solo. I a la majoria d'establiments t'entendran.
1: Cinc minuts i mig i les 11.
2: Esports.
1: Alfons Gorina, bona nit.
3: Bona nit. Estem pendents d'aquest primer partit dels setzens de final del Mundial entre Sud-àfrica i el Canadà, perquè quan semblava que tot acabaria amb empat a 0 i aniríem a la pròrroga, ha marcat Canadà ja en el temps de descompte, queda tot just un minut pel final del partit, i ara mateix guanya Canadà a Sud-àfrica per 1-0. Per tant, Canadà ara mateix estaria classificada pels vuitens de final. Aquest dilluns també es juguen els setzens de final el Brasil, Japó i l'Alemanya, Paraguai. La resta de partits d'aquesta ronda són Països Baixos, Marroc, Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia, Mèxic, Equador, Anglaterra, República Democràtica del Congo, Bèlgica, Senegal, Estats Units, Bòsnia, Espanya, Àustria, Portugal, Croàcia, Argentina, Cap Verd, Suïssa, Algèria, Austràlia, Egipte i Colòmbia, Ghana. Parlem de motor. Mentre acaba el partit, Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè, mentre que Àlex Márquez ha fet una gran remuntada a la cursa i ha acabat cinquè després d'haver sortit en dotzena posició. Marc Márquez ha parlat de la cursa i del seu toc amb Dijan Antonio. Són declaracions que ha fet a DAZN.
4: Acato las decisiones de dirección de carrera. Ellos han decidido que es lance de carrera y, bueno, ¿qué hacer? Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto, he sacado un séptimo, pero lo importante es que, ya te digo, para mí salir de Holanda, ya lo vi el FP1, que era salir sin lesiones y esperar a la siguiente.
3: La victòria d'Ayogura, per cert, és la primera d'un japonès a la categoria reina del motociclisme amb 22 anys. A la general, Jorge Martín és nou líder amb 193 punts, 7 més que Bezzecchi, i Marc Márquez queda ara a 40 punts.
2: 3CAT Info.
3: Encara amb motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 al davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer. A la general del Mundial, Russell retalla punts sobre Antonelli, que manté el lideratge ara amb 40 punts de marge. El pròxim Gran Premi és el de la Gran Bretanya a Silverstone la setmana vinent.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: I aquest dilluns arrenca el torneig de tennis de Wimbledon. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran el debut del número 1 del món i vigent campió Jannik Sinner contra Kecmanovic i el del 7 vegades campió del torneig Novak Djokovic contra el xinès Wu. En el quadre femení, els principals al·licients seran a partir de dimarts, en què destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i 1.463 dies després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Joyn i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, de 46 anys. Dimarts també debutarà l'única catalana al quadre, Paula Badosa, que jugarà contra la nord-americana Emma Navarro.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Ha finalitzat ja el partit entre el Canadà i Sud-àfrica. Confirmem la victòria dels canadencs, un dels equips anfitrions, que són els primers en accedir als vuitens de final. El rival del Canadà sortirà de l'enfrontament entre Països Baixos i el Marroc.
2: 3CAT Info.
3: Parlem ara de bàsquet, perquè Catalunya ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost. Una derrota per 74-76, tot i que la selecció catalana ha tingut llançament per guanyar el partit. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada quan va disputar un duel contra l'Argentina. El seleccionador Jaume Ponsarnau ha desitjat que aquests partits es juguin més sovint.
5: A veure si es pot repetir i continuar aquesta festa del nostre bàsquet, perquè doncs, ja sigui alguna cosa regular, i que aquesta festa serveixi doncs, per reivindicar el nostre bàsquet, no? Que és un bàsquet referent arreu del món.
3: Un dels jugadors que han participat amb Catalunya és el fins ara escorta del València, Isaac Nogués. Un Nogués que ha confirmat que deixa el València amb la intenció de continuar a l'ACB.
6: És el meu principal objectiu. És continuar a l'ACB, buscar un equip on tingui més minuts. I...

0: i veure fins on puc arribar.
1: En ciclisme, Marcel Camprubí s'ha proclamat campió d'Espanya en ruta. El ciclista barceloní s'ha imposat a un altre català, Joel Nicolau, que ha obtingut la plata, i Urko Berrade, que ha aconseguit el bronze. És la primera victòria professional de Camprubí, que a priori no està entre els seleccionats del seu equip, el Pinarello, per córrer el Tour de França.
2: Tresca Tinfo.
1: Parlem ara d'hoquei patins perquè el Vilafranca és nou equip de l'Hockey Lliga masculina. Ho ha aconseguit després d'imposar-se al Manlleu per 6-4 en el partit de tornada de la final disputat un mes després de l'anada. Això és degut a que el Manlleu considera que hauria d'haver pujat perquè va acabar la Lliga regular líder, però la impugnació del Lloret del seu últim partit va fer Lloret campió i va enviar el Manlleu al play-off. El Manlleu va presentar recurs al TAS, va suspendre el play-off, però al final s'ha acabat jugant. Explicada aquesta polèmica, al final els equips que pugen a l'Hockey Lliga masculina són el Lloret i el Vilafranca.

0: Veneçuela eleva el balanç de morts del doble terratrèmol de dimecres a 1.450 i el govern espanyol anuncia que hi ha 17 residents entre les víctimes. L'administració veneçolana assegura que són hores crucials per trobar supervivents 4 dies després de la tragèdia. Presó provisional comunicada i sense fiança per a una parella acusada de la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. El nadó va morir divendres a l'Hospital Taulí, on van alertar que tenia lesions compatibles amb possible maltractament. L'Iran suspèn les negociacions amb els Estats Units pel final de la guerra a causa de l'augment de les tensions al Golf Pèrsic. Durant les últimes hores han continuat els atacs per part de totes dues bandes i Donald Trump ha amenaçat de posar fi a l'existència de l'Iran. Dos morts i un ferit en un accident provocat per un conductor temerari que fugia dels Mossos al districte de Sant Martí de Barcelona. El cotxe que fugia n'ha embestit un altre que estava aturat en un semàfor. Les víctimes són els conductors dels dos vehicles. L'onada de calor es trasllada a l'est d'Europa després de deixar temperatures de rècord superiors als 40 graus a Alemanya, Polònia, la República Txeca i Àustria. L'OMS xifra en més de 1.300 les persones mortes fins ara per la calorada. Aquest dilluns hi ha una vaga de Renfe de 24 hores a tot l'estat convocada pel sindicat ferroviari. A Rodalies els serveis mínims seran del 75% en hores punta. La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals. Hi haurà el 65% dels trens de mitjana distància i el 73% dels AVE i llarga distància. Arquitectes d'un centenar de països participen a Barcelona en el Congrés Mundial d'Arquitectes, inaugurat aquest diumenge a l'edifici de les Tres Xemeneies, a Sant Adrià de Besòs. Jaume Collboni diu que el Congrés ajudarà a promoure la Barcelona metropolitana de la pròxima dècada.
1: Esports.
2: Canadà és el primer equip classificat pels vuitens de final del Mundial després de derrotar aquest diumenge a Sud-àfrica per 1-0 en el primer partit dels setzens. El gol ha arribat en el temps de descompte. El rival de Canadà a vuitens sortirà de l'enfrontament entre els Països Baixos i el Marroc. Aquest dilluns es juguen el Brasil, Japó i l'Alemanya-Paraguai als setzens de final. Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha estat setè i Àlex Márquez cinquè. I encara motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli.
0: Pel que fa al temps, matinada tòrrida a la costa de Barcelona i al Vallès, amb mínima prevista entre els 24 i els 27 graus. Dilluns torna el sol i la calor afluixa una mica, de 2 a 4 graus menys. Tarda amb menys tronades al Ripollès i la Garrotxa, tramuntana a l'Alt Empordà.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carol Agil. L'últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol a Veneçuela és de 1.450 morts i 3.150 ferits. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents afectats i és de 17 morts i 150 desapareguts. L'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts. En la compareixença d'aquest diumenge, el president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats. Rodríguez ha avisat que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
3: Estamos en horas críticas, en horas cruciales para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
0: Els equips de rescat han recuperat en vida 33 persones després del sisme. Aquest diumenge han tret de la runa un pare i el seu fill adolescent 4 dies després de la tragèdia. Havien quedat atrapats a Caravelleda, una localitat situada a l'estat de La Guaira. i els han rescatat equips de França i els Estats Units. Precisament fins allà s'han desplaçat també la quinzena de bombers de la Generalitat que han viatjat a Veneçuela. Especialitzats en infraestructures col·lapsades, la seva primera tasca ha estat avaluar quines són les millors zones de treball per rescatar persones en edificis ensorrats. Malgrat l'increment de l'ajuda internacional i la intervenció de maquinària, cada vegada més complexa, els veneçolans han lamentat la falta de mitjans per fer els rescats.
4: No tenemos maquinaria, sí han venido a trabajar. Muchísimos rescatistas que están dando todo por el todo, pero necesitamos maquinaria.
5: Hemos estado 4 días seguidos, pues, haciendo nuestro mayor esfuerzo, sin embargo, no hemos podido lograr mucho, debido a que los escombros son de gran magnitud. Nos ofrecieron la colaboración de las grúas para remover todo esto y fuimos engañados.
0: D'altra banda, s'han restablert els serveis de metro a les ciutats de Caracas, Maracaibo i València, que s'havien suspès després dels terratrèmols. Mentrestant, a Madrid, aquest diumenge, ha arribat a Torrejón de Ardoz el primer vol, amb més d'una setantena de ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Presó provisional comunicada i sense fiança per als pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per presumpte maltractament a Sabadell. Ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat per alertar que la criatura no respirava. Els sanitaris el van reanimar i el van traslladar a l'Hospital Taulí, on va morir l'endemà. Ho ha explicat a 3CAT Info la doctora Clara Pareja, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut.
6: Va patir una parada cardiorrespiratòria a casa seva la matinada del dia 25. Va ser atesa pel SEM durant un 40 minuts. Pogués remuntar la criatura i el van traslladar a l'Hospital de Sabadell. Allà va rebre atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent va morir fruit d'una hemorràgia cerebral i de diferents fractures.
0: Des de l'hospital van avisar la policia que la criatura podia haver estat maltractada i es van activar els mecanismes de protecció a la infància de la Generalitat. El Departament de Salut farà el seguiment del cas i durà a terme les actuacions d'ofici que calguin.
6: Primer, perquè davant d'un fet tan greu com aquest, doncs, evidentment, és necessari fer-ho i, sobretot, identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que, evidentment, són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
0: El nadó, nascut a finals de març, l'havien visitat anteriorment 2 vegades en un centre d'assistència primària de Sabadell. Els pares van arribar a la ciutat fa 2 mesos, procedents de l'Aragó. Quan els van detenir, només van respondre algunes preguntes dels seus advocats. De la crònica internacional, les tensions entre l'Iran i els Estats Units al Golf Pèrsic estan posant en perill la continuïtat de les negociacions per acabar amb la guerra. El règim persa ha anunciat que no ha assistit a unes converses tècniques previstes per aquest diumenge. Tot i això, segons el portal de notícies Axios, citant fonts nord-americanes, les dues parts han acordat posar fi als atacs i reunir-se dimarts a Qatar per parlar de l'estret d'Hormuz. Aquest diumenge, l'Iran ha tornat a bombardejar amb drons Kuwait i Bahrain com a represàlia per les agressions nord-americanes de la matinada contra objectius militars iranians en aquesta zona. Fins i tot Donald Trump ha amenaçat amb la possibilitat d'una gran operació militar que posaria fi a l'existència de l'Iran. L'origen d'aquest últim conflicte és el bombardeig a un mercant a l'estret d'Hormuz dijous, després que l'Iran es va posar l'obertura d'un nou corredor per a vaixells a la zona que no controlaven ells, situat a la costa d'Oman. Aquest diumenge, els iranians han amenaçat els vaixells que decideixin agafar itineraris alternatius. Abbas Araghchi, ministre d'Afers Estrangers.
7: Qualsevol intent d'adoptar acords nous o diferents del que està aplicant la República Islàmica de l'Iran només conduirà a situacions més complicades i retards en la reobertura de l'estret d'Hormuz i augmentarà les tensions, com ja han vist en les dues últimes nits.
0: En el front del Líban, Israel ha anunciat que ha destruït un túnel de Hezbollah de 200 metres de longitud. Hores abans, un soldat israelià ha mort en enfrontaments amb la milícia xiïta. Més coses. Turquia ha carregat contra Israel pel reconeixement del genocidi armeni que ha aprovat aquest diumenge el govern de Benjamin Netanyahu. En un comunicat, el Ministeri Turc d'Afers Estrangers ha acusat els israelians d'haver pres una decisió política per cobrir els crims comesos a Gaza, que ha tornat a qualificar de genocidi. Fins ara, els executius israelians havien evitat reconèixer el genocidi armeni, uns fets que es remunten al 1915, però finalment ho han tirat endavant després del suport turc a Palestina. El ministre d'Afers Estrangers, Gideon Saar, ho ha justificat com un deure del poble jueu.
8: Aquest genocidi horrorós que va tenir lloc fa més d'un segle i els fets històrics del qual ja no es qüestionen seriosament va causar la mort 1,5 milió de persones i va destruir un antic patrimoni cultural i històric. Com a jueus i especialment com a estat-nació del poble jueu, crec que és el nostre deure moral prendre aquesta decisió.
0: El genocidi armeni el reconeixen una trentena de països, entre els quals els Estats Units, França i Alemanya, i institucions com el Parlament Europeu. Va ser una campanya massiva de deportacions i massacres impulsades durant l'aleshores Imperi Otomà. Les estimacions xifren els morts entre 600.000 i 1,5 milió. A casa nostra, dues persones mortes i una ferida al districte de Sant Martí de Barcelona, quan un cotxe que fugia dels Mossos d'Esquadra ha xocat lateralment contra un turisme que estava aturat en un semàfor. Els Mossos han rebut una alerta d'un vehicle que circulava de forma temerària. Quan hi ha arribat la patrulla i l'han volgut aturar, ha començat una persecució a gran velocitat pels carrers de la zona. El conductor, que fugia, ha continuat circulant de manera temerària, pujant per les voreres i anant en contradirecció, fins que ha acabat xocant contra un altre turisme que estava aturat a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Ho explica l'Àlvaro, veí de la zona i testimoni dels fets.
9: I he vist que el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
0: Segons ha explicat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat, un dels vehicles ha bolcat i els bombers de Barcelona han hagut d'excarcerar tres persones, els dos conductors que han mort a l'acte i l'acompanyant del vehicle que estava aturat al semàfor, una dona que ha resultat ferida i que han traslladat a un hospital. En un missatge a X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que tot apunta que el conductor que fugia anava drogat. Ara, la Guàrdia Urbana investiga les causes del sinistre. L'onada de calor es desplaça cap a l'est d'Europa després que aquest diumenge ha deixat temperatures rècord a Alemanya, Polònia, la República Txeca i Àustria superiors als 40 graus. L'Organització Mundial de la Salut xifra en més de 1.300 les persones mortes a Europa en una setmana de calorada, però el balanç pot augmentar considerablement els pròxims dies. Només França ha registrat aquesta setmana de calor excepcional i màxima atenció hospitalària 1.000 morts més del que és habitual i se n'esperen més. La ministra francesa de Salut, Stéphanie Rist, ha dit que, en qualsevol cas, l'onada no provocarà tantes víctimes com la del 2003, en què van morir 15.000 persones.
10: Si la canícula és comparable d'un punt de
11: vista... Tot i que l'onada de calor és comparable a la del 2003, probablement no estem en la mateixa situació des d'un punt de vista sanitari. El 2003 no teníem els mateixos coneixements mèdics sobre les onades de calor, ni tampoc disposàvem de la mateixa organització de l'Estat. Veiem que el fet de fer prevenció i de tenir espais climatitzats a les residències de gent gran probablement farà que no hi hagi la mateixa mortalitat.
0: Però polítics de signe divers ja han criticat durament la gestió de la crisi que ha fet el govern de Sebastián Lecornu. Les temperatures ja baixen i des d'aquest dilluns cap departament francès estarà en situació de màxima alerta, tot i que es preveu la revifada de la calor d'aquí una setmana. Barcelona acull des d'aquest diumenge el Congrés Mundial d'Arquitectes, que té previst reunir durant tota la setmana professionals de l'arquitectura de més d'un centenar de països, segons els organitzadors. En l'acte de benvinguda, l'alcalde de la capital, Jaume Collboni, ha dit que el Congrés ajudarà a projectar la Barcelona metropolitana del futur. Collboni ha recordat que l'edició d'ara fa 30 anys es va centrar en la recuperació del centre de la ciutat, en projectes com el MACBA i en l'actual es presenten nous espais com les Tres Xemeneies, on s'ha fet la inauguració.
12: 30 anys després, les coses han canviat bastant. traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona Metròpolis, en aquest cas el Besòs, i fent-ho a més amb un edifici icònic, però en aquest cas del passat industrial de la nostra ciutat i del nostre país.
0: Collboni ha marcat aquest projecte arquitectònic en una estratègia de transformació de la ciutat en la pròxima dècada, que inclou Montjuïc, les estacions de la Sagrera i la Marina i la transformació de la línia de costa.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
13: Ens ve una petita davallada de la temperatura, pot ser més notable al Pirineu, es notarà a l'interior, no es notarà tant a la costa, la humitat també baixarà, farà una mica menys aixafogó, especialment Costa Brava i Costa Daurada, Terres de l'Ebre, però vaja, tindrem encara de 30 a 32 de temperatura màxima aquest dilluns a la costa. Destaquem que la matinada haurà estat tòrrida, mínimes per sobre 24, 25 o 27 a l'àrea de Barcelona, costa barcelonina i el Vallès Oriental i Occidental, i a l'interior mínimes de 16, 17, màxim 20. Aquí sí que notarem la refrescada. Gairebé tot l'interior i el Pirineu, sobretot, la temperatura davalla, baixarà 2, 3 o 4 graus, però no pas a la costa, on de dia poden pujar un parell de graus a la costa tarragonina i a la costa brava per efecte del vent del nord, aquest mestral moderat, tramuntana moderada forta al nord del Cap de Creus. A la tarda canvia el temps amb alguna tempesta, sembla que poca cosa. Ahir n'hi va haver a la Vall d'Aran, 15 litres a Sasseuva, 4 a Viella, 3 a Arties. Doncs avui les esperem al Pirineu Oriental, també a la Garrotxa. Poden caure 20 litres per metre quadrat en mitja hora, ho indica el Meteocat amb un avís de pluja intensa. I els propers dies segueix baixant una mica la temperatura, però a partir de divendres i dissabte torna a pujar. I, per tant, aquesta lleugera refrescada quedarà molt poc a la costa, però sí que es notarà sobretot al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Aquest dilluns hi ha una vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari. La Generalitat ha convocat els serveis mínims de Rodalies, que seran del 75% del servei habitual entre les 6 i les 9 del matí, de 2:15 a les 4 de la tarda i de 6:45 a 9:15 del vespre. La resta del dia només circularan la meitat dels trens. Per la seva banda, el Ministeri de Transports ha decretat que els serveis mínims dels trens AVE i llarga distància seran del 73% i circularan el 65% del total dels trens de mitjana distància. El motiu de la vaga és el desacord del sindicat ferroviari amb el futur de Renfe Mercaderies. Consideren que l'empresa està deixant de banda aquest servei i s'oposen a la creació d'una empresa conjunta amb l'operador Medway per a la divisió de mercaderies. Aquesta és la primera de les dues vagues convocades pel sindicat ferroviari. La segona serà el 15 de juliol, en plenes vacances d'estiu de molta gent. Moren 11 persones en estavellar-se l'avioneta on anaven a prop de Nancy, a l'est de França. Les víctimes són el pilot, 5 instructors de salt en paracaigudes i 5 estudiants d'infermeria que anaven a fer el seu primer salt. L'avioneta va caure poc després d'enlairar-se, a 300 metres, una escena que van presenciar els familiars dels estudiants, circumstància que ha agreujat la tragèdia. Com ha explicat, al lloc del sinistre, el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez.
14: Vull dir, evidentment, que au drame s'est rajouté un autre drame, c'est que...
15: A un drama s'hi ha afegit un altre drama. Una part de les famílies de les víctimes eren a l'aeroport. Era el seu bateig com a paracaigudistes. Malauradament han presenciat la caiguda de l'aeronau, cosa que agreuja el trauma psicològic.
14: Au choc, évidemment, et au traumatisme psychologique.
0: Els estudiants havien decidit fer el seu bateig aeri per distreure's davant l'onada de calor que viu el país. S'apunta a una avaria del motor com a causa del sinistre. A Alemanya, el govern fa mesos que anuncia retallades importants. Ja han entrat en vigor les de sanitat, però l'objectiu és fer ajustos també en ajudes familiars i en la dependència. Mentrestant, creix la xifra de pobres a Alemanya. Acaba d'assolir un nou rècord, 13,3 milions. Les entitats del tercer sector adverteixen al govern que, si vol retallar despesa, avaluï amb molta precisió on ho fa. Els més desafavorits ja fa temps que viuen al límit i això pot tenir conseqüències també per al govern. Berlín, Jordi Regàs.
16: Alemanya, si ets una persona sola i cobres menys de 1.400 euros, o si ets una família amb dos menors amb uns ingressos inferiors als 3.000, se't considera pobre. És gent que no pot afrontar imprevistos, tal com explica Greta Chabran, autora de l'informe de l'Associació de Pariteta, que aplega les entitats del tercer sector.
17: Si la seva rentadora s'espatlla, hi ha un problema. Si s'espatlla l'ordinador, és un problema. Quan arriben les colònies escolars, també hi ha un problema.
16: Acompanyem en Morat, fill d'immigrants turcs, nascut a Berlín, a l'assessoria que l'ajuda a declarar-se en fallida. Es va quedar sense feina al gener i ara cobra 1.000 euros d'atur. Està decebut de la situació del país.
18: Jo conec aquesta Alemanya que havia estat tan bonica, però aquesta Alemanya avui en dia lamentablement ja no existeix. Tota persona vol viure bé. Si el partit que està al govern no t'ho pot oferir, llavors la gent busca alternatives.
16: Avui en dia la situació a Alemanya és delicada. Des del tercer sector avisen que si el govern retalla el lloc equivocat, això tindrà conseqüències. Greta Chabram.
17: Si quan tens un accident o un problema de salut tens la sensació que no estàs prou protegit, és quan perdem la confiança en les institucions, també en la política. I per això la política social també ha de promoure uns partits que no tendeixin cap a la dreta i que defensin la majoria i l'estabilitat. Decidir que si retallem ho farem entre els pobres és un pas terrible.
16: Entre els més pobres, davant la manca de resposta institucional, l'opció de l'extrema dreta pren cada dia més força. No és casualitat que Alternativa per Alemanya lideri les enquestes a la República Federal ja des de fa un parell de mesos.
0: Unes 200 persones del col·lectiu LGTBI s'han manifestat aquest diumenge a Girona sota el lema Desplega l'orgull, crema la por. Alerten de l'auge de l'extrema dreta i reivindiquen que ara més que mai cal defensar els seus drets. Berta Artigas Fontàs.
19: Amb càntics de sí, sí, som així, o no hi ha orgull al genocidi, unes 200 persones han desafiat la calor d'aquesta tarda i s'han manifestat a Girona coincidint amb el Dia Internacional de l'Alliberament LGTBI. Els carrers del barri vell s'han tenyit dels colors de la bandera de l'Arc de Sant Martí i de la bandera trans en una jornada reivindicativa i festiva convocada per l'Espai LGTBI de Girona. Els membres del col·lectiu alerten sobre l'impacte dels discursos de l'extrema dreta. José Carlos Justo és el tresorer de l'entitat.
20: Tenim molta por i jo crec que hem de tenir molta por. Està pujant molt l'extrema dreta a tota Europa i això fa ja una cosa molt important, i és que s'estan parlant de coses que abans no es parlaven. Abans estava molt malament vist que algú digués algo feo del nostre col·lectiu. I ara es fa.
19: La manifestació és el colofó final d'una setmana d'activitats on s'han fet xerrades, un correbars i s'ha inaugurat l'exposició Repressió, plaer i llibertat al Museu d'Història de Girona.
0: Aliança Catalana ha retirat la confiança en el que havia de ser el seu cap de llista i candidat a l'Ajuntament de Figueres, Arnau Liesa, perquè surt amb una noia menor d'edat. En un comunicat, el partit ha afirmat que aquesta mesura es pren després que la direcció s'assabentés d'aquesta situació personal que consideren incompatible amb els principis fundacionals del projecte polític. Poc després, el mateix Liesa ha explicat que havia començat una relació amb una exalumna seva de només de més de 16 anys. Liesa també afirma que es va equivocar en no informar-ne el partit. Segons ha dit, per responsabilitat i per evitar generar un perjudici a l'organització, ha decidit presentar la seva renúncia. A partir de l'1 de juliol, comprar productes online en plataformes com Shein o Temu o AliExpress sortirà més car. La Unió Europea imposarà una nova taxa aranzelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. Afectarà els enviaments de venedors de qualsevol país no comunitari.
1: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
2: El Canadà és la primera selecció classificada pels vuitens de final del Mundial de Futbol després de derrotar aquest diumenge a Sud-àfrica per 1-0 en el primer partit dels setzens de final. El gol ha arribat al temps de descompte. El rival de Canadà sortirà de l'enfrontament entre els Països Baixos i el Marroc. Aquest dilluns es juguen el Brasil-Japó i l'Alemanya-Paraguai. La resta de setzens de final són Costa d'Ivori-Noruega, França-Suècia, Mèxic-Equador, Anglaterra-República Democràtica del Congo, Bèlgica-Senegal, Estats Units-Bòsnia, Espanya-Àustria, Portugal-Croàcia, Argentina-Cap Verd, Suïssa-Algèria, Austràlia-Egipte i Colòmbia-Ghana. En motor, Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè, mentre que Àlex Márquez ha protagonitzat una gran remuntada durant la cursa i ha acabat cinquè després de sortir des de la dotzena posició. Marc Márquez ha parlat de la cursa i del seu toc amb Jean Antonio. Són declaracions a DAZN.
3: Acato las decisiones de dirección de carrera. Ellos han decidido que es lance de carrera y, bueno, ¿qué hacer? Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto, he sacado un séptimo, pero lo importante es que, ya te digo, para mí salir de Holanda, ya lo vi el FP1, que era salir sin lesiones y esperar la siguiente.
2: La victòria d'Ayogura, per cert, és la primera d'un japonès a la categoria reina del motociclisme en 22 anys. A l'apartat negatiu, la caiguda de Marco Bezzecchi, tot i que les proves que li han fet descarten una lesió important, també han abandonat Pecco Bagnaia i Pedro Acosta, aquest últim per un problema físic. El mateix Acosta ha confirmat que dimarts superarà. A la general, Jorge Martín és el nou líder amb 193 punts, 7 més que Bezzecchi, i Marc Márquez queda ara a 40 punts.
1: 3CAT Info.
2: Encara en motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 al davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer. A la general del Mundial, Russell retalla punts sobre Antonelli, que manté el lideratge ara amb 40 punts de marge. El pròxim Gran Premi és el de la Gran Bretanya a Silverstone la setmana vinent.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I aquest dilluns arrenca el torneig de tenis de Wimbledon. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran el debut del número 1 del món i vigent campió, Jannik Sinner, contra Kecmanovic, i el del 7 vegades campió del torneig, Novak Djokovic, contra el xinès Wu. En el quadre femení, els principals al·licients seran a partir de dimarts, en què destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i 1.463 dies després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Joyn i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, de 46 anys. Dimarts també debutarà l'única catalana al quadre, Paula Badosa, que jugarà contra la nord-americana Emma Navarro.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Parlem de bàsquet perquè Catalunya ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost. Una derrota per 74-76, tot i que la selecció catalana ha tingut llançament per guanyar el partit. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada quan va disputar un duel contra l'Argentina. El seleccionador, Jaume Ponsarnau, ha desitjat que aquests partits es juguin més sovint.
21: A veure si es pot repetir i continuar aquesta festa del nostre bàsquet, perquè doncs, ja sigui alguna cosa regular, i que aquesta festa serveixi doncs, per reivindicar el nostre bàsquet, no? Que és un bàsquet referent arreu del món.
2: Un dels jugadors que han participat amb Catalunya és el fins ara escorta del València, Isaac Nogués, un Nogués que ha confirmat que deixa el València amb la intenció de seguir a l'ACB.
22: És el meu principal objectiu, és continuar a l'ACB, buscar un equip on tingui més minuts i veure fins on puc arribar.
2: En ciclisme, Marcel Camprubí s'ha proclamat campió d'Espanya en ruta. El ciclista barceloní s'ha imposat a un altre català, Joel Nicolau, que ha obtingut la plata, i a Urko Berrade, que ha aconseguit el bronze. És la primera victòria professional de Camprubí, que a priori no està entre els seleccionats del seu equip, el Pinarello, per córrer el Tour de França.
1: 3CAT Info.
2: Parlem d'hoquei patins perquè el Vilafranca és nou equip de l'Hockey Lliga masculina. Ho ha aconseguit després d'imposar-se al Manlleu per 6-4 en el partit del tornada de la final, disputat un mes després de l'anada. Això és perquè el Manlleu considera que hauria d'haver pujat perquè va acabar la Lliga regular líder, però la impugnació del Lloret del seu últim partit va fer el Lloret campió i va enviar el Manlleu al play-off. El Manlleu va presentar recurs, el TAS va suspendre el play-off, però al final s'ha acabat jugant i el capità del Vilafranca, Roger Martí, no entenc què ha volgut fer el Manlleu.
23: Sí, crec que aquesta protesta que fan ells ja ha succeït diverses vegades aquesta temporada. Al final la protesta no té cap sentit. Si al final si un equip presenta alineació indeguda, si l'alineació és indeguda, s'ha de donar els 3 punts. Això ja ha sigut així moltes vegades. I bueno, llavors l'única opció que queda és pensar que ho han fet per allargar el tema.
2: Explicada aquesta polèmica, al final els equips que pugen a l'hoquei Lliga masculina són el Lloret i el Vilafranca.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Veneçuela eleva el balanç de morts pel doble terratrèmol de dimecres a 1.450 i el govern espanyol anuncia que hi ha 17 residents entre les víctimes mortals. L'administració veneçolana assegura que són hores crucials per trobar supervivents 4 dies després de la tragèdia. Presó provisional comunicada i sense fiança per a una parella acusada de la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. El nadó va morir divendres a l'Hospital Taulí, on van alertar que tenia lesions compatibles amb possible maltractament. L'Iran suspèn les negociacions amb els Estats Units pel final de la guerra a causa de l'augment de les tensions al Golf Pèrsic. Durant les últimes hores han continuat els atacs per part de totes dues bandes i Donald Trump ha amenaçat de posar fi a l'existència de l'Iran. A partir d'ara us explicarem que la Unió Europea permetrà cultivar fruites i hortalisses editades genèticament per adaptar-les millor a la sequera i les plagues. Fins ara, la venda d'aquestes variants estava molt controlada, però la comunitat científica n'avala la seguretat i creu que augmentarà la collita dels pagesos. I anirem a Mallorca, on la catedral exposa l'obra que hi va fer Antoni Gaudí. L'arquitecte modernista va començar una reforma de la seu el 1905, que va significar una revolució. La mostra recorre la petjada de Gaudí a la catedral mallorquina. I en esports, què destaquem, Alfons Gorina?
1: Que Canadà és la primera selecció classificada pels vuitens de final del Mundial després de derrotar aquest diumenge a Sud-àfrica per 1-0 en partit de setzens de final. El gol ha arribat en el temps afegit. El rival del Canadà vuitens sortirà de l'enfrontament entre els Països Baixos i el Marroc. Aquest dilluns es juguen el Brasil, Japó i l'Alemanya per Hawaii. Ayo Gura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha estat setè i Àlex Márquez cinquè. I encara motor, George Russell guanya el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli.
0: Pel que fa al temps, matinada tòrrida a la costa de Barcelona i el Vallès, amb mínima prevista d'entre 24 i 27 graus. Dilluns torna el sol i la calor afluixa una mica, de 2 a 4 graus menys. Tarda, amb menys tronades al Ripollès i la Garrotxa, tramuntana a l'Alt Empordà. L'últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol a Veneçuela és de 1.450 morts i 3.150 ferits. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents afectats i és de 17 morts i 150 desapareguts. L'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts. En la compareixença d'aquest diumenge, el president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats. Rodríguez ha avisat que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
2: Estamos en horas críticas, en horas cruciales, para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
0: Els equips de rescat han recuperat en vida 33 persones després del sisme. Aquest diumenge han tret de la runa un pare i el seu fill adolescent 4 dies després de la tragèdia. Havien quedat atrapats a Caravelleda, una localitat situada a l'estat de La Guaira, i els han rescatat equips de França i els Estats Units. Precisament fins allà s'han desplaçat també la quinzena de bombers de la Generalitat que han viatjat a Veneçuela. Especialitzats en infraestructures col·lapsades, la seva primera tasca ha estat avaluar quines són les millors zones de treball per rescatar persones en edificis ensorrats. Malgrat l'increment de l'ajuda internacional i la intervenció de maquinària cada vegada més complexa, els veneçolans han lamentat la falta de mitjans per fer el rescats.
3: No tenemos maquinaria, sí han venido a trabajar. Muchísimos rescatistas que están dando todo, pero necesitamos maquinaria.
4: Hemos estado 4 días seguidos, pues, haciendo nuestro mayor esfuerzo, sin embargo, no hemos podido lograr mucho.
5: debido a que los escombros son de gran magnitud. Nos ofrecieron la colaboración de las grúas para remover todo esto y fuimos engañados.
0: D'altra banda, s'han restablert els serveis de metro a les ciutats de Caracas, Maracaibo i València, que s'havien suspès després dels terratrèmols. Mentrestant, a Madrid, aquest diumenge, ha arribat a Torrejón de Ardoz el primer vol amb més d'una setantena de ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. A casa nostra, presó provisional comunicada i sense fiança per als pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per presumpte maltractament a Sabadell. Ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat per alertar que la criatura no respirava. Els sanitaris el van reanimar i el van traslladar a l'Hospital Taulí, on va morir l'endemà. Ho ha explicat a 3Cat Info la doctora Clara Pareja, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut.
6: Va patir una parada cardiorrespiratòria a casa seva la matinada del dia 25. Va ser atesa pel SEM durant un 40 minuts. Pogués remuntar la criatura i el van traslladar a l'Hospital de Sabadell. Allà va rebre atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent va morir fruit d'una hemorràgia cerebral i de diferents fractures.
0: Des de l'hospital van avisar la policia que la criatura podia haver estat maltractada i es van activar els mecanismes de protecció a la infància de la Generalitat. El Departament de Salut farà el seguiment del cas i durà a terme les actuacions d'ofici que calguin.
6: Primer, perquè davant d'un fet tan greu com aquest, doncs, evidentment, és necessari fer-ho i, sobretot, identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que, evidentment, són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
0: El nadó, nascut a finals de març, l'havien visitat anteriorment 2 vegades en un centre d'assistència primària de Sabadell. Els pares van arribar a la ciutat fa 2 mesos, procedents de l'Aragó. Quan els van detenir, només van respondre a algunes preguntes dels seus advocats. Telecrònica Internacional destaquen les tensions entre l'Iran i els Estats Units al Golf Pèrsic, que estan posant en perill la continuïtat de les negociacions per acabar amb la guerra. El règim persa ha anunciat que no ha assistit a unes converses tècniques previstes per aquest diumenge. Tot i això, segons el portal de notícies Axios, citant fonts nord-americanes, les dues parts han acordat posar fi als atacs i reunir-se dimarts a Qatar per parlar de l'estret d'Hormuz. Aquest diumenge, l'Iran ha tornat a bombardejar amb drons Kuwait i Bahrain com a represàlia per les agressions nord-americanes de la matinada contra objectius militars iranians en aquesta zona. Fins i tot Donald Trump ha amenaçat amb la possibilitat d'una gran operació militar que posaria fi a l'existència de l'Iran. L'origen d'aquest últim conflicte és el bombardeig a un mercant a l'estret d'Hormuz dijous, després que l'Iran es va oposar a l'obertura d'un nou corredor per a vaixells a la zona que no controlaven ells, situat a la costa d'Oman. Aquest diumenge, els iranians han amenaçat els vaixells que decideixin agafar itineraris alternatius. Abbas Araghchi, ministre d'Afers Estrangers.
7: Qualsevol intent d'adoptar acords nous o diferents del que està aplicant la República Islàmica de l'Iran només conduirà a situacions més complicades i retards en la reobertura de l'estret d'Hormuz i augmentarà les tensions, com ja han vist en les dues últimes nits.
0: En el front del Líban, Israel ha anunciat que ha destruït un túnel de Hezbollah de 200 metres de longitud. Hores abans, un soldat israelià ha mort en enfrontaments amb la milícia xiïta.
8: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més d'un terç del pressupost de les llars catalanes es destina a pagar l'habitatge i les factures de subministrament. En el cas de les llars amb menys ingressos, hi destinen gairebé la meitat dels recursos. Són dades de l'enquesta de pressupostos familiars de l'Institut Nacional d'Estadística que reflecteixen una dècada seguida de pujades en nombres absoluts dels euros que les llars destinen a l'habitatge. El segon grup amb més despesa, un 15% del pressupost, és el de l'alimentació i begudes begudes no alcohòliques i el tercer, amb un 11%, el de transport. En el resum de les despeses es reflecteixen també els canvis en la societat i en els hàbits de consum. En aquesta última dècada s'ha incrementat la despesa en educació, sanitat, plataformes de streaming i bitllets d'avió. En canvi, ha disminuït la destinada a premsa, llibres, joieria, tabac i loteria. Els sectors hoteler, de la restauració i del comerç de les localitats catalanes per on passarà el Tour de França a partir del cap de setmana que ve són optimistes de cara als beneficis econòmics que els hi comportarà aquest esdeveniment. Dissabte que ve el Tour començarà a Barcelona. Els hotels de la ciutat estaran plens i els apartaments turístics tindran una bona ocupació. Sentim Roger Grau, director de l'hotel NH de la Rambla de Catalunya, i Marian Muro, directora general de la patronal Apertur, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
9: Hem notat un repunt de la demanda tant a nivell de tarifa mitja com de número de reserves. Estem preveient unes ocupacions al voltant del 100%, o sigui que fregarem el ple durant els 3 dies que estarà el tour per aquí a Barcelona.
10: Estem als voltants del 80% d'ocupació. Fonamentalment són famílies o aficionats d'Espanya o dels mercats europeus de proximitat.
0: Granollers i Tarragona també acolliran sortides d'etapes. David Vázquez i Berta Cabré, presidents de les federacions d'hostaleria respectives, preveuen que comportarà avantatges presents i futurs per a aquestes poblacions.
11: Estem il·lusionats perquè, al final, quan ve un gran esdeveniment, poc o molt, segurament ens aportarà algun retorn. Sabem que aquell dia, el dilluns, a dia 6, estarà tot ple.
12: A vegades no és només l'impacte en aquell moment en què es produeix, sinó l'impacte que això generarà de cara al futur i, per tant, de reconeixement de la nostra destinació.
0: Tot i això, també avisen dels problemes de mobilitat que provocarà el pas del Tour. La Unió Europea permetrà cultivar fruites i hortalisses editades genèticament per adaptar-les millor a la sequera i les plagues. Fins ara, la venda d'aquestes variants estava molt controlada, però la comunitat científica n'avala la seguretat i creu que augmentarà la collita dels pagesos. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
13: Això no té res a veure amb els transgènics, que continuaran estrictament regulats perquè barregen els gens d'espècies diferents. El que s'aprova ara és la possibilitat d'editar el genoma intern d'un mateix vegetal per potenciar-ne els trets més afavoridors des del punt de vista nutricional pel que fa al gust o la resiliència climàtica. L'eurodiputada sueca Jessica Polgjart ha negociat la nova llei.
14: Estem donant als pagesos les eines que necessiten per conrear cultius més resilients al clima i competir globalment. Al mateix temps que preservem les normes més estrictes de seguretat alimentària.
13: Els aliments que estiguin editats genèticament no ho hauran d'indicar l'etiquetatge i això molesta les organitzacions d'agricultura ecològica, com la Demeter International. La seva portaveu és Clara Ver.
15: Per als consumidors no hi ha transparència, no hi ha informació. No podran prendre una decisió informada quan vagin a comprar al supermercat.
13: Les fruites i verdures biològiques continuaran cultivant-se sense utilitzar llavors editades genèticament.
0: Al País Valencià, nova manifestació, la 20a de les associacions de familiars de les víctimes de la Dana per demanar la supressió de l'aforament de Carlos Mazón. La mobilització s'ha fet per primera vegada a Paiporta, la localitat on hi va haver més víctimes mortals. Mariló Gradolí és la portaveu de l'associació Víctimes de la Dana 29 d'octubre.
16: Estem ací per a que se faci justícia, per a continuar reclamant i reclamar que l'inici siga que no li s'aplique l'aforament a Carlos Mazón. Per això hem anat al Constitucional per a demanar que no li s'aplique l'aforament i puga estar investigat per saber què passa aquell dia 29 d'octubre de 2024.
0: Per la seva banda, Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de les Víctimes Mortals de la Dana 29 d'octubre, ha denunciat que no es va fer cap tipus de prevenció els dies anteriors a l'aiguat. També ha explicat que no tenen cap relació amb l'actual president de la Generalitat, Juan Ferran Pérez Llorca.
17: Nula. Ni buena ni mala, no hay ninguna. De hecho, el otro día, el miércoles de la pasada semana, estuvimos allí. No había nadie en la bancada azul, absolutamente nadie, no había ningún miembro. Pero los que estaban, el portavoz, el síndic del PP i el síndic de Vox no fueron capaces de mirarnos a la cara ni una sola vez.
0: Els manifestants també han volgut evidenciar el deteriorament que encara hi ha al municipi i als voltants, amb moltes obres pendents d'execució. Aquest dilluns fa 20 mesos de les inundacions. Quatre persones han mort i sis més estan ferides arran d'un accident de trànsit a Benicàssim, a la Plana Alta. En concret, el sinistre ha passat a la carretera N340 la matinada passada. Encara se'n desconeixen les causes. Els ferits, amb politraumatismes i contusions de diversa consideració, estan ingressats a l'hospital.
8: El temps.
0: Dani Ramírez.
18: Ens ve una petita davallada a la temperatura, pot ser més notable al Pirineu, es notarà a l'interior, no es notarà tant a la costa, la humitat també baixarà, farà una mica menys aixafogor, especialment Costa Brava i Costa Daurada, Terres de l'Ebre, però vaja, tindrem encara de 30 a 32 de temperatura màxima aquest dilluns a la costa. Destaquem que la matinada haurà estat tòrrida, mínimes per sobre 24, 25 o 27 a l'àrea de Barcelona, costa barcelonina i el Vallès Oriental i Occidental, i a l'interior mínimes de 16, 17, màxim 20. Aquí sí que notarem la refrescada. Gairebé tot l'interior i el Pirineu, sobretot, la temperatura davalla, baixarà 2, 3 o 4 graus, però no pas a la costa, on de dia poden pujar un parell de graus a la costa tarragonina i a la costa brava per efecte del vent del nord, aquest mestral moderat, tramuntana moderada forta al nord del Cap de Creus. A la tarda canvia el temps amb alguna tempesta, sembla que poca cosa. Ahir n'hi va haver a la Vall d'Aran, 15 litres a Sasseuba, 4 a Viella, 3 a Arties. Doncs avui les esperem al Pirineu Oriental, també a la Garrotxa. Poden caure 20 litres per metre quadrat en mitja hora, ho indica el Meteocat amb un avís de pluja intensa. I els propers dies segueix baixant una mica la temperatura, però a partir de divendres i dissabte torna a pujar. I, per tant, aquesta lleugera refrescada quedarà molt poc a la costa, però sí que es notarà sobretot al Pirineu.
8: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La Catedral de Mallorca exposa l'obra que hi va fer Antoni Gaudí. L'arquitecte modernista va començar una reforma de la seu al 1905, que va significar una revolució. La mostra recorre la petjada de Gaudí a la Catedral mallorquina. Palma, Caterina Carman Jaume.
19: El primer que va fer Gaudí va ser canviar el cor de lloc, del centre a la capella major, tota una revolució. Les pintures abstractes que decoren el cadiram han desafiat el pas del temps, així com les ceràmiques de la capella. Una reforma tan estimada com criticada aleshores. Sentim Cristina Ortiz, responsable de gestió cultural de la seu.
20: Fa 100 anys, fer tots aquests moviments, no? Desmuntar el cor del centre de la nau, aquestes pintures, aquesta decoració, a un espai com aquesta catedral, no? Amb 800 anys d'història, molta gent trobava que eren pintures molt atrevides, molt agosarades, és pintura pràcticament que podríem dir abstracta. Per tant, si aleshores avui dia poden dir que aquestes pintures són molt modernes, doncs mos hem d'imaginar que devien pensar aleshores en aquells moments.
19: Quan va morir el bisbe que el va contractar, també es va acabar la reforma, però impacta fins i tot l'obra que Gaudí no va completar, com els dibuixos dels peixos o el baldaquí, icònic, fet de materials reutilitzables com el cartró.
0: Les tasques de descontaminació de la platja de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp continuaran aquest dilluns després que aquest diumenge han arribat a la sorra les restes d'una balena en descomposició. L'animal l'han retirat amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. El sergent en cap de la policia local, Sergi Navarro, ha explicat els passos a seguir a partir d'ara.
21: Un cop sigui extret de platja, passarà un procés d'incineració i després també el que fem és descontaminar tota la part de platja, que com veieu ara ja els tractors municipals ja estan treballant per fer la descontaminació del litoral.
0: Se sospita que l'animal és el mateix que va arribar mort a Sitges fa un mes i que va ser arrossegat mar endins. Això explicaria l'estat de descomposició del cetaci. L'Ajuntament d'Amposta, al Montsià, celebra que l'Església Evangèlica El Pont hagi comprat l'antiga discoteca Metro, una de les més grans de les Terres de l'Ebre, per fer-hi un centre de culte. El local estava tancat des del 2014 i creuen que servirà per revitalitzar el polígon de les Tosses. Arnau Martínez, des d'Amposta.
22: Al voltant de la Metro hi havia diversos locals d'oci nocturn. El polígon Les Tosses havia de tenir aquesta finalitat, però la crisi econòmica i la pressió policial va fer que la majoria d'establiments tanquessin. Ara, l'Església del Pont ha comprat l'antiga Metro amb l'objectiu de fer-hi un centre de culte. L'alcalde d'Amposta, d'en Tomàs, ho valora positivament.
23: Per a nosaltres és positiu. Recordeu que no fa molt allí vam tenir una operació, no, contra la fabricació d'estupefaents a nivell d'Europa. que era desconegut. Per què? Pues perquè eren unes naus abandonades. Per tant, com menys naus abandonades hi haguen, per a nosaltres millor. I en aquest sentit, al final, l'Església Evangelista de Dani Verge és una església molt coneguda, no?, a nivell comunitari a la nostra ciutat, que té molts anys de treball i que, en definitiva, estic convençut que ne donaran un bon ús i una bona sortida en aquest edifici.
22: Aquest cap de setmana, un grup de persones vinculades a la congregació ja han començat a treure la runa que hi ha dins l'immoble. Volen tenir en funcionament l'espai en un any aproximadament.
0: Una de les campanyes anuals més antigues dels Mossos d'Esquadra és la de prevenció de furts i robatoris al Baix Segre durant l'època de collita de la fruita. Amb el pas dels anys, els agents registren cada cop menys incidents a la via pública i ho atribueixen a l'increment d'allotjament per a temporers. Aitona, Alba Mor.
1: La campanya policial del Baix Segre ja es feia abans del desplegament dels agents a Catalunya. Es tracta d'un dispositiu que comença per l'època d'aclarida al mes de maig i s'allarga fins a finals del mes de setembre. L'objectiu és gestionar l'augment de població als municipis agraris durant l'estiu, garantir la convivència ciutadana i prevenir delictes patrimonials com furts i robatoris. El cap de l'àrea bàsica policial del Segrià, l'inspector Xavier Ribelles, explica que s'han reduït dràsticament episodis tensos a l'espai públic per l'increment d'allotjament per als temporers.
2: Primer, aquesta gent tenen un lloc on anar. Ja no embruten carrers, ja no es troben papereres plenes de brutícia, ja no trobes ampolles, ja no hi ha tantes baralles, perquè, clar, quan estàs convivint, comparteixes un espai públic, no? Pues allí se generen sinergies. Si aquest banc és meu, si aquest banc és teu, si aquest un tros de carrers meus, si aquest tros de places meu, que aquí vaig vindre jo ahir. Llavors, clar, si tu tens una casa, fas la teua vida a la casa. ¿Vale? Per tant, les baralles entre aquestes persones, almenys a la via pública, pràcticament no n'hi ha.
1: En matèria de seguretat i convivència, la campanya policial del Baix Segre també té en compte l'Horta de Lleida i Lleida Ciutat, atès que molts dels treballadors hi tenen la seva residència.
8: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més d'un centenar d'organitzacions denuncien que els gots reutilitzables que es fan servir als festivals de música acaben augmentant l'impacte mediambiental. Entitats com Greenpeace o Recero critiquen que els grans festivals esquiven la normativa i no tenen un sistema de recollida i neteja que permeti tornar a utilitzar els vasos. Per això pressionen el govern espanyol perquè aprofiti la imminent reforma de la norma per obligar a implantar sistemes efectius de recollida i neteja d'aquests gots. Rosa García és la directora de la Fundació Recero en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Ara que s'obre la finestra de que s'aprovi el nou Real Decret d'envasos a nivell estatal, es revisi aquesta norma i es redacti de forma que no hi hagi opció de posar en dubte que el sistema que ha de ser obligatori és disposar de gots reutilitzables dintre d'un circuit de reutilització, de recuperació, higienització i tornada a posar en marxa.
0: Des de Recero denuncien que l'arribada dels grots de plàstic durs s'ha convertit en un ingrés extra per als festivals que adquireixen envasos a un preu de cost de 20 o 30 cèntims que després venen a 1 o 2 euros.
8: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Ajornat el concert de Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Veneçuela, que estava previst per al pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona pels terratrèmols en aquell país. Es tracta d'un dels concerts del cicle BCN Clàssics. L'organització ha fet un comunicat aquest diumenge en què diu que s'ajorna a una data encara per determinar. Dudamel ha expressat la seva profunda tristesa davant l'obligació de deixar per a més endavant la seva gira amb l'orquestra i ha afegit que en moments com aquest la prioritat és fer costat al poble veneçolà. També ha iniciat una col·laboració amb el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament per tal d'oferir ajuda immediata i

0: Aquest dilluns juguen el Brasil-Japó i l'Alemanya-Paraguai. La resta de setzens de final són Costa d'Ivori-Noruega, França-Suècia, Mèxic-Equador, Anglaterra-República Democràtica del Congo, Bèlgica-Senegal, Estats Units-Bòsnia, Espanya-Àustria, Portugal-Croàcia, Argentina-Cap Verd, Suïssa-Algèria, Austràlia-Egipte i Colòmbia-Ghana.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En motor, Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè mentre que Àlex Márquez ha protagonitzat una gran remuntada i ha acabat cinquè després de sortir des de la dotzena posició. Marc Márquez ha parlat de la cursa i del seu toc amb Gian Antonio. Són declaracions a The Zone.
2: Acato las decisiones de dirección de carrera. Ellos han decidido que es lance de carrera y, bueno, ¿qué hacer? Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto, he sacado un séptimo, pero lo importante es que, ya te digo, para mí salir de Holanda, ya lo vi el FP1, que era salir sin lesiones y esperar la siguiente.
0: La victòria d'Ayogura, per cert, és la primera d'un japonès a la categoria reina del motociclisme amb 22 anys. A la general, Jorge Martín és el nou líder amb 193 punts, 7 més que Bezzecchi. Marc Márquez queda ara a 40 punts.
1: 3CAT Info.
0: Encara en motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 al davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer. A la general del Mundial, Russell retalla punts sobre Antonelli, que manté el lideratge ara amb 40 punts de marge. El pròxim Gran Premi és el de la Gran Bretanya a Silverstone la setmana vinent.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquest dilluns arrenca el torneig de tenis de Wimbledon. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran el debut del número 1 del món i vigent campió Jannik Sinner contra Kecmanovic i el del 7 vegades campió del torneig Novak Djokovic contra el xinès Wu. En el quadre femení, els principals al·licients seran a partir de dimarts, en què destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i 1.463 dies després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Join i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, de 46 anys. Dimarts també debutarà l'única catalana al quadre, Paula Badosa, que jugarà contra la nord-americana Emma Navarro.
1: 3CAT Info.
0: Parlem ara de bàsquet perquè Catalunya ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost. Una derrota per 74-76, tot i que la selecció catalana ha tingut llançament per guanyar el partit. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada quan va disputar un duel contra l'Argentina. El seleccionador Jaume Ponsarnau ha desitjat que aquests partits es juguin més sovint.
3: A veure si es pot repetir i continuar aquesta festa del nostre bàsquet, perquè doncs, ja sigui alguna cosa regular, i que aquesta festa serveixi doncs, per reivindicar el nostre bàsquet, no? Que és un bàsquet referent arreu del món.
0: Un dels jugadors que ha participat amb Catalunya és el fins ara escorta del València, Isaac Nogués. Un Nogués que ha confirmat que deixa el València amb la intenció de continuar a l'ACB.
4: És el meu principal objectiu, és continuar a l'ACB, buscar un equip on tingui més minuts i veure fins on puc arribar.
0: En ciclisme, Marcel Camprubí s'ha proclamat campió d'Espanya en ruta. El ciclista barceloní s'ha imposat a un altre català, Joel Nicolau, que ha obtingut la plata i Urko Berrade ha aconseguit el bronze. És la primera victòria professional de Camprubí, que a priori no està entre els seleccionats del seu equip, el Pinarello, per córrer el Tour de França.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: Parlem ara d'hoquei patins perquè el Vilafranca és nou equip de l'hoquei lliga masculina. Ho ha aconseguit després d'imposar-se al Manlleu per 6-4 en el partit de tornada de la final, disputat un mes després de l'anada. Això és perquè el Manlleu considera que hauria d'haver pujat perquè va acabar la lliga regular líder, però la impugnació del Lloret del seu últim partit va fer Lloret campió i va enviar el Manlleu al play-off. El Manlleu va presentar recurs. El TAS va suspendre el play-off, però al final s'ha acabat jugant. El capità del Vilafranca, Roger Martí, no entén què ha volgut fer el Manlleu.
5: Sí, crec que aquesta protesta que fan ells ja ha succeït diverses vegades aquesta temporada. Al final la protesta no té cap sentit. Si al final si un equip presenta alineació indeguda, si l'alineació és indeguda, s'ha de donar els 3 punts. Això ja ha sigut així moltes vegades. I bueno, llavors l'única opció que queda és pensar que ho han fet per allargar el tema.
0: I des de Manlleu, el capità Roger Codinac ha atacat a la federació.
6: Jo no m'imagino en cap altre esport que passi una situació com la que ha passat a l'hoquei patins, no? El primer problema entenc que va ser amb el Xum contra el Calafell,

0: No sé si va ser el gener o per aquelles dates, i avui en dia, el 28 de juliol, de juny, estem en la mateixa situació. Entenc que tenim una federació que s'ha d'encarregar aquestes coses, i quan hi ha un problema d'aquests l'ha d'intentar solucionar.
1: Al final, els equips que pugen a l'Hockey Lliga Masculina són el Lloret i el Vilafranca.
2: Trescat Info.

0: Veneçuela eleva el balanç de morts del doble terratrèmol de dimecres a 1.450 i el govern espanyol anuncia que hi ha 17 residents entre les víctimes. L'administració veneçolana assegura que són hores crucials per trobar supervivents 4 dies després de la tragèdia. Presó provisional comunicada i sense fiança per a una parella acusada de la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. El nadó va morir divendres a l'Hospital Taulí, on van alertar que tenia lesions compatibles amb possible maltractament. L'Iran suspèn les negociacions amb els Estats Units pel final de la guerra a causa de l'augment de les tensions al Golf Pèrsic. Durant les últimes hores han continuat els atacs per part de totes dues bandes i Donald Trump ha amenaçat de posar fi a l'existència de l'Iran. 2 morts i un ferit en un accident provocat per un conductor temerari que fugia dels Mossos al districte de Sant Martí de Barcelona. El cotxe que fugia n'ha embestit un altre que estava aturat en un semàfor. Les víctimes són els conductors dels 2 vehicles. L'onada de calor es trasllada a l'est d'Europa després de deixar temperatures de rècord superiors als 40 graus a Alemanya, Polònia, la República Txeca i Àustria. L'OMS xifra en més de 1.300 les persones mortes fins ara per la calorada. Aquest dilluns hi ha una vaga de Renfe de 24 hores a tot l'estat convocada pel sindicat ferroviari. A Rodalies els serveis mínims seran del 75% en hores punta. La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals. Hi haurà el 65% dels trens de mitjana distància i el 73% dels AVE i llarga distància. Arquitectes d'un centenar de països participen a Barcelona en el Congrés Mundial d'Arquitectes, inaugurat aquest diumenge a l'edifici de les Tres Xemeneies, a Sant Adrià de Besòs. Jaume Collboni diu que el Congrés ajudarà a promoure la Barcelona metropolitana de la pròxima dècada.
1: Esports.
2: Canadà és el primer equip classificat pels vuitens de final del Mundial després de derrotar aquest diumenge a Sud-àfrica per 1-0 en el primer partit dels setzens. El gol ha arribat en el temps de descompte. El rival de Canadà a vuitens sortirà de l'enfrontament entre els Països Baixos i el Marroc. Aquest dilluns es juguen el Brasil, Japó i l'Alemanya-Paraguai als setzens de final. Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha estat setè i Àlex Márquez cinquè. I encara motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli.
0: Pel que fa al temps, matinada tòrrida a la costa de Barcelona i al Vallès, amb mínima prevista entre els 24 i els 27 graus. Dilluns torna el sol i la calor afluixa una mica, de 2 a 4 graus menys. Tarda amb menys tronades al Ripollès i la Garrotxa, tramuntana a l'Alt Empordà.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. L'últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol a Veneçuela és de 1.450 morts i 3.150 ferits. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents afectats i és de 17 morts i 150 desapareguts. L'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts. En la compareixença d'aquest diumenge, el president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats. Rodríguez ha avisat que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
3: Estamos en horas críticas, en horas cruciales, para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
0: Els equips de rescat han recuperat en vida 33 persones després del sisme. Aquest diumenge han tret de la runa un pare i el seu fill adolescent 4 dies després de la tragèdia. Havien quedat atrapats a Caravelleda, una localitat situada a l'estat de La Guaira. i els han rescatat equips de França i els Estats Units. Precisament fins allà s'han desplaçat també la quinzena de bombers de la Generalitat que han viatjat a Veneçuela. Especialitzats en infraestructures col·lapsades, la seva primera tasca ha estat avaluar quines són les millors zones de treball per rescatar persones en edificis ensorrats. Malgrat l'increment de l'ajuda internacional i la intervenció de maquinària, cada vegada més complexa, els veneçolans han lamentat la falta de mitjans per fer els rescats.
4: No tenemos maquinaria, sí han venido a trabajar. Muchísimos rescatistas que están dando todo por el todo, pero necesitamos maquinaria.
5: Hemos estado 4 días seguidos, pues, haciendo nuestro mayor esfuerzo, sin embargo, no hemos podido lograr mucho, debido a que los escombros son de gran magnitud. Nos ofrecieron la colaboración de las grúas para remover todo esto y fuimos engañados.
0: D'altra banda, s'han restablert els serveis de metro a les ciutats de Caracas, Maracaibo i València, que s'havien suspès després dels terratrèmols. Mentrestant, a Madrid, aquest diumenge, ha arribat a Torrejón de Ardoz el primer vol, amb més d'una setantena de ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Presó provisional comunicada i sense fiança per als pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per presumpte maltractament a Sabadell. Ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat per alertar que la criatura no respirava. Els sanitaris el van reanimar i el van traslladar a l'Hospital Taulí, on va morir l'endemà. Ho ha explicat a 3CAT Info la doctora Clara Pareja, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut.
6: Va patir una parada cardiorrespiratòria a casa seva la matinada del dia 25. Va ser atesa pel SEM durant un 40 minuts. Pogué remuntar la criatura i el van traslladar a l'Hospital de Sabadell. Allà va rebre atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent va morir fruit d'una hemorràgia cerebral i de diferents fractures.
0: Des de l'hospital van avisar la policia que la criatura podia haver estat maltractada i es van activar els mecanismes de protecció a la infància de la Generalitat. El Departament de Salut farà el seguiment del cas i durà a terme les actuacions d'ofici que calguin.
6: Primer, perquè davant d'un fet tan greu com aquest, doncs, evidentment, és necessari fer-ho i, sobretot, identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que evidentment són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
0: El nadó, nascut a finals de març, l'havien visitat anteriorment 2 vegades en un centre d'assistència primària de Sabadell. Els pares van arribar a la ciutat fa 2 mesos, procedents de l'Aragó. Quan els van detenir, només van respondre algunes preguntes dels seus advocats. De la crònica internacional, les tensions entre l'Iran i els Estats Units al Golf Pèrsic estan posant en perill la continuïtat de les negociacions per acabar amb la guerra. El règim persa ha anunciat que no ha assistit a unes converses tècniques previstes per aquest diumenge. Tot i això, segons el portal de notícies Axios, citant fonts nord-americanes, les dues parts han acordat posar fi als atacs i reunir-se dimarts a Qatar per parlar de l'estret d'Hormuz. Aquest diumenge, l'Iran ha tornat a bombardejar amb drons Kuwait i Bahrain com a represàlia per les agressions nord-americanes de la matinada contra objectius militars iranians en aquesta zona. Fins i tot Donald Trump ha amenaçat amb la possibilitat d'una gran operació militar que posaria fi a l'existència de l'Iran. L'origen d'aquest últim conflicte és el bombardeig a un mercant a l'estret d'Hormuz dijous, després que l'Iran es va posar l'obertura d'un nou corredor per a vaixells a la zona que no controlaven ells, situat a la costa d'Oman. Aquest diumenge, els iranians han amenaçat els vaixells que decideixin agafar itineraris alternatius. Abbas Araghchi, ministre d'Afers Estrangers.
7: Qualsevol intent d'adoptar acords nous o diferents del que està aplicant la República Islàmica de l'Iran només conduirà a situacions més complicades i retards en la reobertura de l'estret d'Hormuz i augmentarà les tensions, com ja han vist en les 2 últimes nits.
0: En el front del Líban, Israel ha anunciat que ha destruït un túnel de Hezbollah de 200 metres de longitud. Hores abans, un soldat israelià ha mort en enfrontaments amb la milícia xiïta. Més coses. Turquia ha carregat contra Israel pel reconeixement del genocidi armeni que ha aprovat aquest diumenge el govern de Benjamin Netanyahu. En un comunicat, el Ministeri Turc d'Afers Estrangers ha acusat els israelians d'haver pres una decisió política per cobrir els crims comesos a Gaza, que ha tornat a qualificar de genocidi. Fins ara, els executius israelians havien evitat reconèixer el genocidi armeni, uns fets que es remunten al 1915, però finalment ho han tirat endavant després del suport turc a Palestina. El ministre d'Afers Estrangers, Gideon Saar, ho ha justificat com un deure del poble jueu.
8: Aquest genocidi horrorós que va tenir lloc fa més d'un segle i els fets històrics del qual ja no es qüestionen seriosament va causar la mort d'un milió i mig de persones i va destruir un antic patrimoni cultural i històric. Com a jueus i especialment com a estat-nació del poble jueu, crec que és el nostre deure moral prendre aquesta decisió.
0: El genocidi armeni el reconeixen una trentena de països, entre els quals els Estats Units, França i Alemanya, i institucions com el Parlament Europeu. Va ser una campanya massiva de deportacions i massacres impulsades durant l'aleshores Imperi Otomà. Les estimacions xifren els morts entre 600.000 i 1.500.000. A casa nostra, dues persones mortes i una ferida al districte de Sant Martí de Barcelona, quan un cotxe que fugia dels Mossos d'Esquadra ha xocat lateralment contra un turisme que estava aturat en un semàfor. Els Mossos han rebut una alerta d'un vehicle que circulava de forma temerària. Quan hi ha arribat la patrulla i l'han volgut aturar, ha començat una persecució a gran velocitat pels carrers de la zona. El conductor, que fugia, ha continuat circulant de manera temerària, pujant per les voreres i anant en contradirecció, fins que ha acabat xocant contra un altre turisme que estava aturat a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Ho explica l'Àlvaro, veí de la zona i testimoni dels fets.
9: I he vist que el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
0: Segons ha explicat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat, un dels vehicles ha bolcat i els bombers de Barcelona han hagut d'excarcerar tres persones, els dos conductors que han mort a l'acte i l'acompanyant del vehicle que estava aturat al semàfor, una dona que ha resultat ferida i que han traslladat a un hospital. En un missatge a X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que tot apunta que el conductor que fugia anava drogat. Ara, la Guàrdia Urbana investiga les causes del sinistre. L'onada de calor es desplaça cap a l'est d'Europa després que aquest diumenge ha deixat temperatures rècord a Alemanya, Polònia, la República Txeca i Àustria superiors als 40 graus. L'Organització Mundial de la Salut xifra en més de 1.300 les persones mortes a Europa en una setmana de calorada, però el balanç pot augmentar considerablement els pròxims dies. Només França ha registrat aquesta setmana de calor excepcional i màxima tensió hospitalària 1.000 morts més del que és habitual i se n'esperen més. La ministra francesa de Salut, Stéphanie Rist, ha dit que, en qualsevol cas, l'onada no provocarà tantes víctimes com la del 2003, en què van morir 15.000 persones.
10: Si la canícula és comparable...
11: Tot i que l'onada de calor és comparable a la del 2003, probablement no estem en la mateixa situació des d'un punt de vista sanitari. El 2003 no teníem els mateixos coneixements mèdics sobre les onades de calor, ni tampoc disposàvem de la mateixa organització de l'Estat. Veiem que el fet de fer prevenció i de tenir espais climatitzats a les residències de gent gran probablement farà que no hi hagi la mateixa mortalitat.
0: Però polítics de signe divers ja han criticat durament la gestió de la crisi que ha fet el govern de Sebastián Lecornu. Les temperatures ja baixen i des d'aquest dilluns cap departament francès estarà en situació de màxima alerta, tot i que es preveu la revifada de la calor d'aquí una setmana. Barcelona acull des d'aquest diumenge el Congrés Mundial d'Arquitectes, que té previst reunir durant tota la setmana professionals de l'arquitectura de més d'un centenar de països, segons els organitzadors. En l'acte de benvinguda, l'alcalde de la capital, Jaume Collboni, ha dit que el Congrés ajudarà a projectar la Barcelona metropolitana del futur. Collboni ha recordat que l'edició d'ara fa 30 anys es va centrar en la recuperació del centre de la ciutat, en projectes com el MACBA, i en l'actual es presenten nous espais com les Tres Xemeneies, on s'ha fet la inauguració.
12: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona Metròpolis, en aquest cas el Besòs, i fent-ho, a més, amb un edifici icònic, però en aquest cas del passat industrial de la nostra ciutat i del nostre país.
0: Collboni ha marcat aquest projecte arquitectònic en una estratègia de transformació de la ciutat en la pròxima dècada, que inclou Montjuïc, les estacions de la Sagrera i la Marina i la transformació de la línia de costa.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
13: Ens ve una petita davallada a la temperatura, pot ser més notable al Pirineu, es notarà a l'interior, no es notarà tant a la costa, la humitat també baixarà, farà una mica menys aixafogó, especialment Costa Brava i Costa Daurada, Terres de l'Ebre, però vaja, tindrem encara de 30 a 32 de temperatura màxima aquest dilluns a la costa. Destaquem que la matinada haurà estat tòrrida, mínimes per sobre 24, 25 o 27 a l'àrea de Barcelona, costa barcelonina i el Vallès Oriental i Occidental, i a l'interior mínimes de 16, 17, màxim 20. Aquí sí que notarem la refrescada. Gairebé tot l'interior i el Pirineu, sobretot, la temperatura davalla, baixarà 2, 3 o 4 graus, però no pas a la costa, on de dia poden pujar un parell de graus a la costa tarragonina i a la costa brava per efecte del vent del nord, aquest mestral moderat, tramuntana moderada forta al nord del Cap de Creus. A la tarda canvia el temps amb alguna tempesta, sembla que poca cosa. Ahir n'hi va haver a la Vall d'Aran, 15 litres a Sasseuba, 4 a Viella, 3 a Arties. Doncs avui les esperem al Pirineu Oriental, també a la Garrotxa. Poden caure 20 litres per metre quadrat en mitja hora, ho indica el Meteocat amb un avís de pluja intensa. I els propers dies segueix baixant una mica la temperatura, però a partir de divendres i dissabte torna a pujar. I, per tant, aquesta lleugera refrescada quedarà molt poc a la costa, però sí que es notarà sobretot al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Aquest dilluns hi ha una vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari. La Generalitat ha convocat els serveis mínims de Rodalies, que seran del 75% del servei habitual entre les 6 i les 9 del matí, de 2:15 a les 4 de la tarda i de 6:45 a 9:15 del vespre. La resta del dia només circularan la meitat dels trens. Per la seva banda, el Ministeri de Transports ha decretat que els serveis mínims dels trens AVE i llarga distància seran del 73% i circularan el 65% del total dels trens de mitjana distància. El motiu de la vaga és el desacord del sindicat ferroviari amb el futur de Renfe Mercaderies. Consideren que l'empresa està deixant de banda aquest servei i s'oposen a la creació d'una empresa conjunta amb l'operador Medway per a la divisió de mercaderies. Aquesta és la primera de les dues vagues convocades pel sindicat ferroviari. La segona serà el 15 de juliol, en plenes vacances d'estiu de molta gent. Moren 11 persones en estavellar-se l'avioneta on anaven a prop de Nancy, a l'est de França. Les víctimes són el pilot, 5 instructors de salt en paracaigudes i 5 estudiants d'infermeria que anaven a fer el seu primer salt. L'avioneta va caure poc després d'enlairar-se, a 300 metres, una escena que van presenciar els familiars dels estudiants, circumstància que ha agreujat la tragèdia. Com ha explicat, al lloc del sinistre, el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez.
14: Vull dir, evidentment, que al drama s'hi ha afegit un altre drama.
15: A un drama s'hi ha afegit un altre drama. Una part de les famílies de les víctimes eren a l'aeroport. Era el seu bateig com a paracaigudistes. Malauradament han presenciat la caiguda de l'aeronau, cosa que agreuja el trauma psicològic.
14: Al xoc, evidentment, i al traumatisme psicològic.
0: Els estudiants havien decidit fer el seu bateig aeri per distreure's davant l'onada de calor que viu el país. S'apunta a una avaria del motor com a causa del sinistre. A Alemanya, el govern fa mesos que anuncia retallades importants. Ja han entrat en vigor les de sanitat, però l'objectiu és fer ajustos també en ajudes familiars i en la dependència. Mentrestant, creix la xifra de pobres a Alemanya. Acaba d'assolir un nou rècord, 13,3 milions. Les entitats del tercer sector adverteixen al govern que, si vol retallar despesa, avaluï amb molta precisió on ho fa. Els més desafavorits ja fa temps que viuen al límit i això pot tenir conseqüències també per al govern. Berlín, Jordi Regàs.
16: Alemanya, si ets una persona sola i cobres menys de 1.400 euros, o si ets una família amb dos menors amb uns ingressos inferiors als 3.000, se't considera pobre. És gent que no pot afrontar imprevistos, tal com explica Greta Chabram, autora de l'informe de l'Associació de Pariteta, que aplega les entitats del tercer sector.
17: Si la seva rentadora s'espatlla, hi ha un problema. Si s'espatlla l'ordinador, és un problema. Quan arriben les colònies escolars, també hi ha un problema.
16: Acompanyem en Morat, fill d'immigrants turcs, nascut a Berlín, a l'assessoria que l'ajuda a declarar-se en fallida. Es va quedar sense feina al gener i ara cobra 1.000 euros d'atur. Està decebut de la situació del país.
18: Jo conec aquesta Alemanya que havia estat tan bonica, però aquesta Alemanya avui en dia lamentablement ja no existeix. Tota persona vol viure bé. Si el partit que està al govern no t'ho pot oferir, llavors la gent busca alternatives.
16: Avui en dia la situació a Alemanya és delicada. Des del tercer sector avisen que si el govern retalla el lloc equivocat, això tindrà conseqüències. Greta Chabram.
17: Si quan tens un accident o un problema de salut tens la sensació que no estàs prou protegit, és quan perdem la confiança en les institucions, també en la política. I per això la política social també ha de promoure uns partits que no tendeixin cap a la dreta i que defensin la majoria i l'estabilitat. Decidir que si retallem ho farem entre els pobres és un pas terrible.
16: Entre els més pobres, davant la manca de resposta institucional, l'opció de l'extrema dreta pren cada dia més força. No és casualitat que Alternativa per Alemanya lideri les enquestes a la República Federal ja des de fa un parell de mesos.
0: Unes 200 persones del col·lectiu s'han manifestat aquest diumenge a Girona sota el lema Desplega l'orgull, crema la por. Alerten de l'auge de l'extrema dreta i reivindiquen que ara més que mai cal defensar els seus drets. Berta Artigas Fontàs.
19: Amb càntics de sí, sí, som així, o no hi ha orgull al genocidi, unes 200 persones han desafiat la calor d'aquesta tarda i s'han manifestat a Girona coincidint amb el Dia Internacional de l'Alliberament LGTBI. Els carrers del barri vell s'han tenyit dels colors de la bandera de l'Arc de Sant Martí i de la bandera trans en una jornada reivindicativa i festiva convocada per l'Espai LGTBI de Girona. Els membres del col·lectiu alerten sobre l'impacte dels discursos de l'extrema dreta. José Carlos Justo és el tresorer de l'entitat.
20: Tenim molta por i jo crec que hem de tenir molta por. Està pujant molt l'extrema dreta a tota Europa i això fa ja una cosa molt important, i és que s'estan parlant de coses que abans no es parlaven. Abans estava molt malament vist que algú digués algo feo del nostre col·lectiu. I ara es fa.
19: La manifestació és el colofó final d'una setmana d'activitats on s'han fet xerrades, un correbars i s'ha inaugurat l'exposició Repressió, plaer i llibertat al Museu d'Història de Girona.
0: Aliança Catalana ha retirat la confiança en el que havia de ser el seu cap de llista i candidat a l'Ajuntament de Figueres, Arnau Liesa, perquè surt amb una noia menor d'edat. En un comunicat, el partit ha afirmat que aquesta mesura es pren després que la direcció s'assabentés d'aquesta situació personal que consideren incompatible amb els principis fundacionals del projecte polític. Poc després, el mateix Liesa ha explicat que havia començat una relació amb una exalumna seva de més de 16 anys. Liesa també afirma que es va equivocar en no informar-ne el partit. Segons ha dit, per responsabilitat i per evitar generar un perjudici a l'organització, ha decidit presentar la seva renúncia. A partir de l'1 de juliol, comprar productes online en plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. La Unió Europea imposarà una nova taxa aranzelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. Afectarà els enviaments de venedors de qualsevol país no comunitari.
1: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
2: El Canadà és la primera selecció classificada pels vuitens de final del Mundial de Futbol després de derrotar aquest diumenge a Sud-àfrica per 1-0 en el primer partit dels setzens de final. El gol ha arribat al temps de descompte. El rival de Canadà sortirà de l'enfrontament entre els Països Baixos i el Marroc. Aquest dilluns es juguen el Brasil-Japó i l'Alemanya-Paraguai. La resta de setzens de final són Costa d'Ivori-Noruega, França-Suècia, Mèxic-Equador, Anglaterra, República Democràtica del Congo, Bèlgica-Senegal, Estats Units-Bòsnia, Espanya-Àustria, Portugal-Croàcia, Argentina-Cap Verd, Suïssa-Algèria, Austràlia-Egipte i Colòmbia-Ghana. En motor, Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè, mentre que Àlex Márquez ha protagonitzat una gran remuntada durant la cursa i ha acabat cinquè després de sortir des de la dotzena posició. Marc Márquez ha parlat de la cursa i del seu toc amb Gian Antonio. Són declaracions a DAZN.
3: Acato las decisiones de dirección de carrera. Ellos han decidido que es lance de carrera y, bueno, qué hacer. Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto, he sacado un séptimo, pero lo importante es que, ya te digo, para mí salir de Holanda, ya lo vi el FP1, que era salir sin lesiones y esperar la siguiente.
2: La victòria de Ayogura, per cert, és la primera d'un japonès a la categoria reina del motociclisme en 22 anys. A l'apartat negatiu, la caiguda de Marco Bezzecchi, tot i que les proves que li han fet descarten una lesió important, també han abandonat Pecco Bagnaia i Pedro Acosta, aquest últim per un problema físic. El mateix Acosta ha confirmat que dimarts superarà. A la general, Jorge Martín és el nou líder amb 193 punts, 7 més que Bezzecchi, i Marc Márquez queda ara a 40 punts.
1: 3CAT Info.
2: Encara en motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 al davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer. A la general del Mundial, Russell retalla punts sobre Antonelli, que manté el lideratge ara amb 40 punts de marge. El pròxim Gran Premi és el de la Gran Bretanya a Silverstone la setmana vinent.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I aquest dilluns arrenca el torneig de tennis de Wimbledon. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran el debut del número 1 del món i vigent campió, Jannik Sinner, contra Kecmanovic, i el del 7 vegades campió del torneig, Novak Djokovic, contra el xinès Wu. En el quadre femení, els principals al·licients seran a partir de dimarts, en què destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i 1.463 dies després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Joyne i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, de 46 anys. Dimarts també debutarà l'única catalana al quadre, Paula Badosa, que jugarà contra la nord-americana Emma Navarro.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Parlem de bàsquet perquè Catalunya ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost. Una derrota per 74-76, tot i que la selecció catalana ha tingut llançament per guanyar el partit. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada quan va disputar un duel contra l'Argentina. El seleccionador, Jaume Ponsarnau, ha desitjat que aquests partits es juguin més sovint.
21: A veure si es pot repetir i continuar aquesta festa del nostre bàsquet, perquè doncs, ja sigui alguna cosa regular, i que aquesta festa serveixi doncs, per reivindicar el nostre bàsquet, no? Que és un bàsquet referent arreu del món.
2: Un dels jugadors que han participat amb Catalunya és el fins ara escorta del València, Isaac Nogués, un Nogués que ha confirmat que deixa el València amb la intenció de seguir a l'ACB.
22: És el meu principal objectiu, és continuar a l'ACB, buscar un equip on tingui més minuts i veure fins on puc arribar.
2: En ciclisme, Marcel Camprubí s'ha proclamat campió d'Espanya en ruta. El ciclista barceloní s'ha imposat a un altre català, Joel Nicolau, que ha obtingut la plata, i a Urko Berrade, que ha aconseguit el bronze. És la primera victòria professional de Camprubí, que a priori no està entre els seleccionats del seu equip, el Pinarello, per córrer el Tour de França.
1: 3CAT Info.
2: Parlem d'hoquei patins perquè el Vilafranca és nou equip de l'Hockey Lliga masculina. Ho ha aconseguit després d'imposar-se al Manlleu per 6-4 en el partit de la tornada de la final, disputat un mes després de l'anada. Això és perquè el Manlleu considera que hauria d'haver pujat perquè va acabar la Lliga regular líder, però la impugnació del Lloret del seu últim partit va fer el Lloret campió i va enviar el Manlleu al play-off. El Manlleu va presentar recurs, el TAS va suspendre el play-off, però al final s'ha acabat jugant i el capità del Vilafranca, Roger Martí, no entenc què ha volgut fer el Manlleu.
23: Sí, crec que aquesta protesta que fan ells ja ha succeït diverses vegades aquesta temporada. Al final la protesta no té cap sentit. Si al final si un equip presenta alineació indeguda, si l'alineació és indeguda, s'ha de donar els 3 punts. Això ja ha sigut així moltes vegades. I bueno, llavors l'única opció que queda és pensar que ho han fet per allargar el tema.
2: Explicada aquesta polèmica, al final els equips que pugen a l'hoquei lliga masculina són el Lloret i el Vilafranca.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són 1:15.
1: Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Veneçuela eleva el balanç de morts pel doble terratrèmol de dimecres a 1.450 i el govern espanyol anuncia que hi ha 17 residents entre les víctimes mortals. L'administració veneçolana assegura que són hores crucials per trobar supervivents 4 dies després de la tragèdia. Presó provisional comunicada i sense fiança per a una parella acusada de la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. El nadó va morir divendres a l'Hospital Taulí, on van alertar que tenia lesions compatibles amb possible maltractament. L'Iran suspèn les negociacions amb els Estats Units pel final de la guerra a causa de l'augment de les tensions al Golf Pèrsic. Durant les últimes hores han continuat els atacs per part de totes dues bandes i Donald Trump ha amenaçat de posar fi a l'existència de l'Iran. A partir d'ara us explicarem que la Unió Europea permetrà cultivar fruites i hortalisses editades genèticament per adaptar-les millor a la sequera i les plagues. Fins ara, la venda d'aquestes variants estava molt controlada, però la comunitat científica n'avala la seguretat i creu que augmentarà la collita dels pagesos. I anirem a Mallorca, on la catedral exposa l'obra que hi va fer Antoni Gaudí. L'arquitecte modernista va començar una reforma de la seu al 1905, que va significar una revolució. La mostra recorre la petjada de Gaudí a la catedral mallorquina. I en esports, què destaquem, Alfons Gorina?
2: Que Canadà és la primera selecció classificada pels vuitens de final del Mundial després de derrotar aquest diumenge a Sud-àfrica per 1-0 en partit de setzens de final. El gol ha arribat en el temps afegit. El rival del Canadà vuitens sortirà de l'enfrontament entre els Països Baixos i el Marroc. Aquest dilluns es juguen el Brasil, Japó i l'Alemanya per Hawaii. A Yogur ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha estat setè i Àlex Márquez cinquè. I encara en motor, George Russell guanya el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli.
1: Pel que fa al temps, matinada tòrrida a la costa de Barcelona i el Vallès, amb mínima prevista d'entre 24 i 27 graus. Dilluns torna el sol i la calor afluixa una mica, de 2 a 4 graus menys. Tarda, amb menys tronades al Ripollès i la Garrotxa, tramuntana a l'Alt Empordà. L'últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol a Veneçuela és de 1.450 morts i 3.150 ferits. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents afectats i és de 17 morts i 150 desapareguts. L'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts. En la compareixença d'aquest diumenge, el president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats. Rodríguez ha avisat que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
3: Estamos en horas críticas, en horas cruciales, para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
1: Els equips de rescat han recuperat en vida 33 persones després del sisme. Aquest diumenge han tret de la runa un pare i el seu fill adolescent 4 dies després de la tragèdia. Havien quedat atrapats a Caravelleda, una localitat situada a l'estat de La Guaira, i els han rescatat equips de França i els Estats Units. Precisament fins allà s'han desplaçat també la quinzena de bombers de la Generalitat que han viatjat a Veneçuela. Especialitzats en infraestructures col·lapsades, la seva primera tasca ha estat avaluar quines són les millors zones de treball per rescatar persones en edificis ensorrats. Malgrat l'increment de l'ajuda internacional i la intervenció de maquinària cada vegada més complexa, els veneçolans han lamentat la falta de mitjans per fer els rescats.
4: No tenemos maquinaria, sí han venido a trabajar. Muchísimos rescatistas que están dando todo por el todo. pero necesitamos maquinaria.
0: Hemos estado 4 días seguidos, pues, haciendo nuestro mayor esfuerzo. Sin embargo, no hemos podido lograr mucho debido a que los escombros son de gran magnitud. Nos ofrecieron la colaboración de las grúas para remover todo esto y fuimos engañados.
1: D'altra banda, s'han restablert els serveis de metro a les ciutats de Caracas, Maracaibo i València, que s'havien suspès després dels terratrèmols. Mentrestant, a Madrid, aquest diumenge, ha arribat a Torrejón de Ardoz el primer vol amb més d'una setantena de ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. A casa nostra, presó provisional comunicada i sense fiança per als pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per presumpte maltractament a Sabadell. Ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat per alertar que la criatura no respirava. Els sanitaris el van reanimar i el van traslladar a l'Hospital Taulí, on va morir l'endemà. Ho ha explicat a 3Cat Info la doctora Clara Pareja, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut.
5: Va patir una parada cardiorrespiratòria a casa seva la matinada del dia 25. Va ser atesa pel SEM durant un 40 minuts. Pogués remuntar la criatura i el van traslladar a l'Hospital de Sabadell. Allà va rebre atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent va morir fruit d'una hemorràgia cerebral i de diferents fractures.
1: Des de l'hospital van avisar la policia que la criatura podia haver estat maltractada i es van activar els mecanismes de protecció a la infància de la Generalitat. El Departament de Salut farà el seguiment del cas i durà a terme les actuacions d'ofici que calguin.
5: Primer, perquè davant d'un fet tan greu com aquest, doncs, evidentment, és necessari fer-ho i, sobretot, identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que, evidentment, són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
1: El nadó, nascut a finals de març, l'havien visitat anteriorment 2 vegades en un centre d'assistència primària de Sabadell. Els pares van arribar a la ciutat fa 2 mesos, procedents de l'Aragó. Quan els van detenir, només van respondre a algunes preguntes dels seus advocats. De la crònica internacional destaquen les tensions entre l'Iran i els Estats Units al Golf Pèrsic, que estan posant en perill la continuïtat de les negociacions per acabar amb la guerra. El règim persa ha anunciat que no ha assistit a unes converses tècniques previstes per aquest diumenge. Tot i això, segons el portal de notícies Axios, citant fonts nord-americanes, les dues parts han acordat posar fi als atacs i reunir-se dimarts a Qatar per parlar de l'estret d'Hormuz. Aquest diumenge, l'Iran ha tornat a bombardejar amb drons Kuwait i Bahrain, com a represàlia per les agressions nord-americanes de la matinada contra objectius militars iranians en aquesta zona. Fins i tot Donald Trump ha amenaçat amb la possibilitat d'una gran operació militar que posaria fi a l'existència de l'Iran. L'origen d'aquest últim conflicte és el bombardeig a un mercant a l'estret d'Hormuz dijous, després que l'Iran es va oposar a l'obertura d'un nou corredor per a vaixells a la zona que no controlaven ells, situat a la costa d'Oman. Aquest diumenge, els iranians han amenaçat els vaixells que decideixin agafar itineraris alternatius. Abbas Araghchi, ministre d'Afers Estrangers.
6: Qualsevol intent d'adoptar acords nous o diferents del que està aplicant la República Islàmica de l'Iran només conduirà a situacions més complicades i retards en la reobertura de l'estret d'Hormuz i augmentarà les tensions, com ja han vist en les dues últimes nits.
1: En el front del Líban, Israel ha anunciat que ha destruït un túnel de Hezbollah de 200 metres de longitud. Hores abans, un soldat israelià ha mort en enfrontaments amb la milícia xiïta.
7: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més d'un terç del pressupost de les llars catalanes es destina a pagar l'habitatge i les factures de subministrament. En el cas de les llars amb menys ingressos, hi destinen gairebé la meitat dels recursos. Són dades de l'enquesta de pressupostos familiars de l'Institut Nacional d'Estadística que reflecteixen una dècada seguida de pujades en nombres absoluts dels euros que les llars destinen a l'habitatge. El segon grup amb més despesa, un 15% del pressupost, és el de l'alimentació i begudes begudes no alcohòliques i el tercer, amb un 11%, el de transport. En el resum de les despeses es reflecteixen també els canvis en la societat i en els hàbits de consum. En aquesta última dècada s'ha incrementat la despesa en educació, sanitat, plataformes de streaming i bitllets d'avió. En canvi, ha disminuït la destinada a premsa, llibres, joieria, tabac i loteria. El sector hoteler, de la restauració i del comerç de les localitats catalanes per on passarà el Tour de França a partir del cap de setmana que ve, són optimistes de cara als beneficis econòmics que els hi comportarà aquest esdeveniment. Dissabte que ve, el Tour començarà a Barcelona. Els hotels de la ciutat estaran plens i els apartaments turístics tindran una bona ocupació. Sentim Roger Grau, director de l'hotel NH de la Rambla de Catalunya, i Marian Muro, directora general de la patronal Apertur, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
8: Hem notat un repunt de la demanda tant a nivell de tarifa mitja com de número de reserves. Estem preveient unes ocupacions al voltant del 100%, o sigui que fregarem el ple durant els 3 dies que estarà el tour per aquí a Barcelona.
9: Estem als voltants del 80% d'ocupació. Fonamentalment són famílies o aficionats d'Espanya o dels mercats europeus de proximitat.
1: Granollers i Tarragona també acolliran sortides d'etapes. David Vázquez i Berta Cabré, presidents de les federacions d'hostaleria respectives, preveuen que comportarà avantatges presents i futurs per a aquestes poblacions.
10: Estem il·lusionats perquè al final, quan ve un gran esdeveniment, poc o molt, segurament ens aportarà algun retorn. Sabem que aquell dia, el dilluns, a dia 6, estarà tot ple.
11: A vegades no és només l'impacte en aquell moment en què es produeix, sinó l'impacte que això generarà de cara al futur i, per tant, de reconeixement de la nostra destinació.
1: Tot i això, també avisen dels problemes de mobilitat que provocarà el pas del Tour. La Unió Europea permetrà cultivar fruites i hortalisses editades genèticament per adaptar-les millor a la sequera i les plagues. Fins ara, la venda d'aquestes variants estava molt controlada, però la comunitat científica n'avala la seguretat i creu que augmentarà la collita dels pagesos. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
12: Això no té res a veure amb els transgènics, que continuaran estrictament regulats perquè barregen els gens d'espècies diferents. El que s'aprova ara és la possibilitat d'editar el genoma intern d'un mateix vegetal per potenciar-ne els trets més afavoridors des del punt de vista nutricional pel que fa al gust o la resiliència climàtica. L'eurodiputada sueca Jessica Polgjart ha negociat la nova llei.
13: Estem donant als pagesos les eines que necessiten per conrear cultius més resilients al clima i competir globalment. Al mateix temps, que preservem les normes més estrictes de seguretat alimentària. Standards.
12: Els aliments que estiguin editats genèticament no ho hauran d'indicar l'etiquetatge i això molesta les organitzacions d'agricultura ecològica, com la Demeter International. La seva portaveu és Clara Ver.
14: Per als consumidors no hi ha transparència, no hi ha informació. No podran prendre una decisió informada quan vagin a comprar al supermercat.
12: Les fruites i verdures biològiques continuaran cultivant-se sense utilitzar llavors editades genèticament.
1: Al País Valencià, nova manifestació, la vintena de les associacions de familiars de les víctimes de la Dana per demanar la supressió de l'aforament de Carlos Mazón. La mobilització s'ha fet per primera vegada a Paiporta, la localitat on hi va haver més víctimes mortals. Mariló Gradolí és la portaveu de l'associació Víctimes de la Dana 29 d'octubre.
15: Estem ací per a que se faci justícia, per a continuar reclamant i reclamar que l'inici siga que no li s'aplique l'aforament a Carlos Mazón. Per això hem anat al Constitucional per a demanar que no li s'aplique l'aforament i puga estar investigat per saber què passa aquell dia 29 d'octubre de 2024.
1: Per la seva banda, Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de les Víctimes Mortals de la Dana 29 d'octubre, ha denunciat que no es va fer cap tipus de prevenció els dies anteriors a l'aiguat. També ha explicat que no tenen cap relació amb l'actual president de la Generalitat, Juan Ferran Pérez Llorca.
16: Nula. Ni buena ni mala, no hay ninguna. De hecho, el otro día, el miércoles de la pasada semana, estuvimos allí. No había nadie en la bancada azul, absolutamente nadie, no había ningún miembro. Pero los que estaban, el portavoz, el síndic del PP i el síndic de Vox no fueron capaces de mirarnos a la cara ni una sola vez.
1: Els manifestants també han volgut evidenciar el deteriorament que encara hi ha al municipi i als voltants, amb moltes obres pendents d'execució. Aquest dilluns fa 20 mesos de les inundacions. Quatre persones han mort i sis més estan ferides arran d'un accident de trànsit a Benicàssim, a la Plana Alta. En concret, el sinistre ha passat a la carretera N340 la matinada passada. Encara se'n desconeixen les causes. Els ferits, amb politraumatismes i contusions de diversa consideració, estan ingressats a l'hospital.
7: El temps.
1: Dani Ramírez.
17: Ens ve una petita davallada. La temperatura pot ser més notable al Pirineu, es notarà a l'interior, no es notarà tant a la costa, la humitat també baixarà, farà una mica menys d'aixafogor, especialment Costa Brava i Costa Daurada, Terres de l'Ebre, però vaja, tindrem encara de 30 a 32 de temperatura màxima aquest dilluns a la costa. Destaquem que la matinada haurà estat tòrrida, mínimes per sobre 24, 25 o 27 a l'àrea de Barcelona, costa barcelonina i el Vallès Oriental i Occidental, i a l'interior mínimes de 16, 17, màxim 20. Aquí sí que notarem la refrescada. Gairebé tot l'interior i el Pirineu, sobretot, la temperatura davalla, baixarà 2, 3 o 4 graus, però no pas a la costa, on de dia poden pujar un parell de graus a la costa tarragonina i a la costa brava per efecte del vent del nord, aquest mestral moderat, tramuntana moderada forta al nord del Cap de Creus. A la tarda canvia el temps amb alguna tempesta, sembla que poca cosa. Ahir n'hi va haver a la Vall d'Aran, 15 litres a Sasseuba, 4 a Viella, 3 a Arties. Doncs avui les esperem al Pirineu Oriental, també a la Garrotxa. Poden caure 20 litres per metre quadrat en mitja hora, ho indica el Meteocat amb un avís de pluja intensa. I els propers dies segueix baixant una mica la temperatura, però a partir de divendres i dissabte torna a pujar. I, per tant, aquesta lleugera refrescada quedarà molt poc a la costa, però sí que es notarà sobretot al Pirineu.
7: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: La Catedral de Mallorca exposa l'obra que hi va fer Antoni Gaudí. L'arquitecte modernista va començar una reforma de la seu al 1905, que va significar una revolució. La mostra recorre la petjada de Gaudí a la Catedral Mallorquina. Palma, Caterina Carmany Jaume.
18: El primer que va fer Gaudí va ser canviar el cor de lloc, del centre a la capella major, tota una revolució. Les pintures abstractes que decoren el cadiram han desafiat el pas del temps, així com les ceràmiques de la capella. Una reforma tan estimada com criticada aleshores. Sentim Cristina Ortiz, responsable de gestió cultural de la seu.
19: Fa 100 anys, fer tots aquests moviments, no? Desmuntar el cor del centre de la nau, aquestes pintures, aquesta decoració, o un espai com aquesta catedral, no? Amb 800 anys d'història, molta gent trobava que eren pintures molt atrevides, molt agosarades, és pintura pràcticament que podrien dir abstracta. Per tant, si aleshores avui dia poden dir que aquestes pintures són molt modernes, pues, mos hem d'imaginar que devien pensar aleshores en aquells moments.
18: Quan va morir el bisbe que el va contractar, també es va acabar la reforma, però impacta fins i tot l'obra que Gaudí no va completar, com els dibuixos dels peixos o el baldaquí icònic fet de materials reutilitzables com el cartró.
1: Les tasques de descontaminació de la platja de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp continuaran aquest dilluns, després que aquest diumenge han arribat a la sorra les restes d'una balena en descomposició. L'animal l'han retirat amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. El sergent en cap de la policia local, Sergi Navarro, ha explicat els passos a seguir a partir d'ara.
20: Un cop sigui extret de platja, passarà un procés d'incineració i després també el que fem és descontaminar tota la part de platja, que com veieu ara ja els tractors municipals ja estan treballant per fer la descontaminació del litoral.
1: Se sospita que l'animal és el mateix que va arribar mort a Sitges fa un mes i que va ser arrossegat mar endins. Això explicaria l'estat de descomposició del cetaci. L'Ajuntament d'Amposta, al Montsià, celebra que l'Església Evangèlica El Pont hagi comprat l'antiga discoteca Metro, una de les més grans de les Terres de l'Ebre, per fer-hi un centre de culte. El local estava tancat des del 2014 i creuen que servirà per revitalitzar el polígon de les Tosses. Arnau Martínez, des d'Amposta.
21: Al voltant de la metro hi havia diversos locals d'oci nocturn. El polígon Les Tosses havia de tenir aquesta finalitat, però la crisi econòmica i la pressió policial va fer que la majoria d'establiments tanquessin. Ara, l'Església del Pont ha comprat l'antiga metro amb l'objectiu de fer-hi un centre de culte. L'alcalde d'Amposta, d'en Tomàs, ho valora positivament.
22: Per a nosaltres és positiu. Recordeu que no fa molt allí vam tenir una operació, no, contra la fabricació d'estupefaents a nivell d'Europa. que era desconegut. Per què? Pues perquè eren unes naus abandonades. Per tant, com menys naus abandonades hi haguen, per a nosaltres millor. I en aquest sentit, al final, l'Església Evangelista de Dani Verge és un... és una església molt coneguda, no?, a nivell comunitari a la nostra ciutat, que té molts anys de treball i que, en definitiva, estic convençut que n'hi donaran un bon ús i una bona sortida en aquest edifici.
21: Aquest cap de setmana, un grup de persones vinculades a la congregació ja han començat a treure la runa que hi ha dins l'immoble. Volen tenir en funcionament l'espai en un any aproximadament.
1: Una de les campanyes anuals més antigues dels Mossos d'Esquadra és la de prevenció de furts i robatoris al Baix Segre durant l'època de collita de la fruita. Amb el pas dels anys, els agents registren cada cop menys incidents a la via pública i ho atribueixen a l'increment d'allotjament per a temporers. Aitona, Alba Mor.
2: La campanya policial del Baix Segre ja es feia abans del desplegament dels agents a Catalunya. Es tracta d'un dispositiu que comença per l'època d'aclarida al mes de maig i s'allarga fins a finals del mes de setembre. L'objectiu és gestionar l'augment de població als municipis agraris durant l'estiu, garantir la convivència ciutadana i prevenir delictes patrimonials com furts i robatoris. El cap de l'àrea bàsica policial del Segrià, l'inspector Xavier Ribelles, explica que s'han reduït dràsticament episodis tensos a l'espai públic per l'increment d'allotjament per als temporers.
3: Primer, aquesta gent tenen un lloc on anar. Ja no embruten carrers, ja no es troben papereres plenes de brutícia, ja no trobes ampolles, ja no hi ha tantes baralles, perquè, clar, quan estàs convivint, comparteixes un espai públic, no? Pues allí se generen sinergies. Si aquest banc és meu, si aquest banc és teu, si aquest un tros de carrers meu, si aquest tros de plaça és meu, que aquí vaig vindre jo ahir. Llavors, clar, si tu tens una casa, fas la teua vida a la casa. ¿Vale? Per tant, les baralles entre aquestes persones, almenys a la via pública, pràcticament no n'hi ha.
2: En matèria de seguretat i convivència, la campanya policial del Baix Segre també té en compte l'Horta de Lleida i Lleida Ciutat, atès que molts dels treballadors hi tenen la seva residència.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Més d'un centenar d'organitzacions denuncien que els gots reutilitzables que es fan servir als festivals de música acaben augmentant l'impacte mediambiental. Entitats com Greenpeace o Recero critiquen que els grans festivals esquiven la normativa i no tenen un sistema de recollida i neteja que permeti tornar a utilitzar els vasos. Per això pressionen el govern espanyol perquè aprofiti la imminent reforma de la norma per obligar a implantar sistemes efectius de recollida i neteja d'aquests gots. Rosa García és la directora de la Fundació Recero en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Ara que s'obre la finestra de que s'aprovi el nou Real Decret d'Envasos a nivell estatal, es revisi aquesta norma i es redacti de forma que no hi hagi opció de posar en dubte que el sistema que ha de ser obligatori és disposar de gots reutilitzables dintre d'un circuit de reutilització, de recuperació, higienització i tornada a posar en marxa.
1: Des de Recero denuncien que l'arribada dels grots de plàstic dur s'ha convertit en un ingrés extra per als festivals que adquireixen envasos a un preu de cost de 20 o 30 cèntims que després venen a 1 o 2 euros.
7: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Ajornat el concert de Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Veneçuela, que estava previst per al pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona pels terratrèmols en aquell país. Es tracta d'un dels concerts del cicle BCN Clàssics. L'organització ha fet un comunicat aquest diumenge en què diu que s'ajorna a una data encara per determinar. Dudamel ha expressat la seva profunda tristesa davant l'obligació de deixar per a més endavant la seva gira amb l'orquestra i ha afegit que en moments com aquest la prioritat és fer costat al poble veneçolà. També ha iniciat una col·laboració amb el programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament per tal d'oferir ajuda immediata i suport essencial.
7: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
0: El Canadà és la primera selecció classificada pels vuitens de final del Mundial, després de derrotar aquest diumenge a Sud-àfrica per 1-0 en el primer partit dels setzens. El gol ha arribat en el temps de descompte. El rival del Canadà a vuitens sortirà de l'enfrontament entre els Països Baixos i el Marroc. Aquest dilluns juguen el Brasil, Japó i l'Alemanya, Paraguai. La resta de setzens de final són Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia, Mèxic, Equador, Anglaterra, República Democràtica del Congo,

0: des de la 12a posició. Marc Márquez ha parlat de la cursa i del seu toc amb Gian Antonio. Són declaracions a The Zone.
1: Acato las decisiones de dirección de carrera. Ellos han decidido que es lance de carrera y, bueno, ¿qué hacer? Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto, he sacado un séptimo, pero lo importante es que, ya te digo, para mí salir de Holanda, ya lo vi el FP1, que era salir sin lesiones y esperar a la siguiente.
0: La victòria d'Ayogura, per cert, és la primera d'un japonès a la categoria reina del motociclisme amb 22 anys. A la general, Jorge Martín és el nou líder amb 193 punts, 7 més que Bezzecchi. Marc Márquez queda ara a 40 punts.
2: 3CAT Info.
0: Encara en motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 al davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer. A la general del Mundial, Russell retalla punts sobre Antonelli, que manté el lideratge ara amb 40 punts de marge. El pròxim Gran Premi és el de la Gran Bretanya a Silverstone la setmana vinent.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquest dilluns arrenca el torneig de tenis de Wimbledon. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran el debut del número 1 del món i vigent campió Jannik Sinner contra Kecmanovic i el del 7 vegades campió del torneig Novak Djokovic contra el xinès Wu. En el quadre femení, els principals al·licients seran a partir de dimarts, en què destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i 1.463 dies després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Join i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, de 46 anys. Dimarts també debutarà l'única catalana al quadre, Paula Badosa, que jugarà contra la nord-americana Emma Navarro.
2: 3CAT Info.
0: Parlem ara de bàsquet perquè Catalunya ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost. Una derrota per 74-76, tot i que la selecció catalana ha tingut llançament per guanyar el partit. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada quan va disputar un duel contra l'Argentina. El seleccionador Jaume Ponsarnau ha desitjat que aquests partits es juguin més sovint.
3: A veure si es pot repetir i continuar aquesta festa del nostre bàsquet, perquè doncs, ja sigui alguna cosa regular, i que aquesta festa serveixi doncs, per reivindicar el nostre bàsquet, no? Que és un bàsquet referent arreu del món.
0: Un dels jugadors que ha participat amb Catalunya és el fins ara escorta del València, Isaac Nogués. Un Nogués que ha confirmat que deixa el València amb la intenció de continuar a l'ACB.
4: És el meu principal objectiu, és continuar a l'ACB, buscar un equip on tingui més minuts i veure fins on puc arribar.
0: En ciclisme, Marcel Camprubí s'ha proclamat campió d'Espanya en ruta. El ciclista barceloní s'ha imposat a un altre català, Joel Nicolau, que ha obtingut la plata i Urko Berrade ha aconseguit el bronze. És la primera victòria professional de Camprubí, que a priori no està entre els seleccionats del seu equip, el Pinarello, per córrer el Tour de França.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: Parlem ara d'hoquei patins perquè el Vilafranca és nou equip de l'hoquei lliga masculina. Ho ha aconseguit després d'imposar-se al Manlleu per 6-4 en el partit de tornada de la final, disputat un mes després de l'anada. Això és perquè el Manlleu considera que hauria d'haver pujat perquè va acabar la lliga regular líder, però la impugnació del Lloret del seu últim partit va fer el Lloret campió i va enviar el Manlleu al play-off. El Manlleu va presentar recurs. El TAS va suspendre el play-off, però al final s'ha acabat jugant. El capità del Vilafranca, Roger Martí, no entén què ha volgut fer el Manlleu.
5: Sí, crec que aquesta protesta que fan ells ja ha succeït diverses vegades aquesta temporada. Al final la protesta no té cap sentit. Si al final si un equip presenta alineació indeguda, si l'alineació és indeguda, s'ha de donar els 3 punts. Això ja ha sigut així moltes vegades. I bueno, llavors l'única opció que queda és pensar que ho han fet per allargar el tema.
0: I des de Manlleu, el capità Roger Codinac ha atacat a la federació.
6: Jo no m'imagino en cap altre esport que passi una situació com la que ha passat a l'hoquei patins, no? El primer problema, entenc que va ser amb el Xum contra el Calafell. No sé si va ser el gener o per aquelles dates, i avui en dia, a 28 de juliol, de juny, estem en la mateixa situació. Entenc que tenim una federació que s'ha d'encarregar aquestes coses i quan hi ha un problema d'aquests l'ha d'intentar solucionar.
0: Al final, els equips que pugen a l'hoquei lliga masculina són el Lloret i el Vilafranca.
2: Trescat Info.

0: Veneçuela eleva el balanç de morts del doble terratrèmol de dimecres a 1.450 i el govern espanyol anuncia que hi ha 17 residents entre les víctimes. L'administració veneçolana assegura que són hores crucials per trobar supervivents 4 dies després de la tragèdia. Presó provisional comunicada i sense fiança per a una parella acusada de la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. El nadó va morir divendres a l'Hospital Taulí, on van alertar que tenia lesions compatibles amb possible maltractament. L'Iran suspèn les negociacions amb els Estats Units pel final de la guerra a causa de l'augment de les tensions al Golf Pèrsic. Durant les últimes hores han continuat els atacs per part de totes dues bandes i Donald Trump ha amenaçat de posar fi a l'existència de l'Iran. Dos morts i un ferit en un accident provocat per un conductor temerari que fugia dels Mossos al districte de Sant Martí de Barcelona. El cotxe que fugia n'ha embestit un altre que estava aturat en un semàfor. Les víctimes són els conductors dels dos vehicles. L'onada de calor es trasllada a l'est d'Europa després de deixar temperatures de rècord superiors als 40 graus a Alemanya, Polònia, la República Txeca i Àustria. L'OMS xifra en més de 1.300 les persones mortes fins ara per la calorada. Aquest dilluns hi ha una vaga de Renfe de 24 hores a tot l'estat convocada pel sindicat ferroviari. A Rodalies els serveis mínims seran del 75% en hores punta. La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals. Hi haurà el 65% dels trens de mitjana distància i el 73% dels AVE i llarga distància. Arquitectes d'un centenar de països participen a Barcelona en el Congrés Mundial d'Arquitectes, inaugurat aquest diumenge a l'edifici de les Tres Xemeneies, a Sant Adrià de Besòs. Jaume Collboni diu que el Congrés ajudarà a promoure la Barcelona metropolitana de la pròxima dècada.
1: Esports.
2: Canadà és el primer equip classificat pels vuitens de final del Mundial després de derrotar aquest diumenge a Sud-àfrica per 1-0 en el primer partit dels setzens. El gol ha arribat en el temps de descompte. El rival de Canadà a vuitens sortirà de l'enfrontament entre els Països Baixos i el Marroc. Aquest dilluns es juguen el Brasil, Japó i l'Alemanya-Paraguai als setzens de final. Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha estat setè i Àlex Márquez cinquè. I encara motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli.
0: Pel que fa al temps, matinada tòrrida a la costa de Barcelona i al Vallès, amb mínima prevista entre els 24 i els 27 graus. Dilluns torna el sol i la calor afluixa una mica, de 2 a 4 graus menys. Tarda amb menys tronades al Ripollès i la Garrotxa, tramuntana a l'Alt Empordà.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. L'últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol a Veneçuela és de 1.450 morts i 3.150 ferits. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents afectats i és de 17 morts i 150 desapareguts. L'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts. En la compareixença d'aquest diumenge, el president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats. Rodríguez ha avisat que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
3: Estamos en horas críticas, en horas cruciales para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
0: Els equips de rescat han recuperat en vida 33 persones després del sisme. Aquest diumenge han tret de la runa un pare i el seu fill adolescent 4 dies després de la tragèdia. Havien quedat atrapats a Caravelleda, una localitat situada a l'estat de La Guaira. i els han rescatat equips de França i els Estats Units. Precisament fins allà s'han desplaçat també la quinzena de bombers de la Generalitat que han viatjat a Veneçuela. Especialitzats en infraestructures col·lapsades, la seva primera tasca ha estat avaluar quines són les millors zones de treball per rescatar persones en edificis ensorrats. Malgrat l'increment de l'ajuda internacional i la intervenció de maquinària, cada vegada més complexa, els veneçolans han lamentat la falta de mitjans per fer els rescats.
4: No tenemos maquinaria, sí han venido a trabajar. Muchísimos rescatistas que están dando todo por el todo, pero necesitamos maquinaria.
5: Hemos estado 4 días seguidos, pues, haciendo nuestro mayor esfuerzo, sin embargo, no hemos podido lograr mucho, debido a que los escombros son de gran magnitud. Nos ofrecieron la colaboración de las grúas para remover todo esto y fuimos engañados.
0: D'altra banda, s'han restablert els serveis de metro a les ciutats de Caracas, Maracaibo i València, que s'havien suspès després dels terratrèmols. Mentrestant, a Madrid, aquest diumenge, ha arribat a Torrejón de Ardoz el primer vol, amb més d'una setantena de ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Presó provisional comunicada i sense fiança per als pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per presumpte maltractament a Sabadell. Ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat per alertar que la criatura no respirava. Els sanitaris el van reanimar i el van traslladar a l'Hospital Taulí, on va morir l'endemà. Ho ha explicat a 3CAT Info la doctora Clara Pareja, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut.
6: Va patir una parada cardiorrespiratòria a casa seva la matinada del dia 25. Va ser atesa pel SEM durant un 40 minuts. Pogué remuntar la criatura i el van traslladar a l'Hospital de Sabadell. Allà va rebre atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent va morir fruit d'una hemorràgia cerebral i de diferents fractures.
0: Des de l'hospital van avisar la policia que la criatura podia haver estat maltractada i es van activar els mecanismes de protecció a la infància de la Generalitat. El Departament de Salut farà el seguiment del cas i durà a terme les actuacions d'ofici que calguin.
6: Primer, perquè davant d'un fet tan greu com aquest, doncs, evidentment, és necessari fer-ho i, sobretot, identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que, evidentment, són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
0: El nadó, nascut a finals de març, l'havien visitat anteriorment 2 vegades en un centre d'assistència primària de Sabadell. Els pares van arribar a la ciutat fa 2 mesos, procedents de l'Aragó. Quan els van detenir, només van respondre algunes preguntes dels seus advocats. De la crònica internacional, les tensions entre l'Iran i els Estats Units al Golf Pèrsic estan posant en perill la continuïtat de les negociacions per acabar amb la guerra. El règim persa ha anunciat que no ha assistit a unes converses tècniques previstes per aquest diumenge. Tot i això, segons el portal de notícies Axios, citant fonts nord-americanes, les dues parts han acordat posar fi als atacs i reunir-se dimarts a Qatar per parlar de l'estret d'Hormuz. Aquest diumenge, l'Iran ha tornat a bombardejar amb drons Kuwait i Bahrain com a represàlia per les agressions nord-americanes de la matinada contra objectius militars iranians en aquesta zona. Fins i tot Donald Trump ha amenaçat amb la possibilitat d'una gran operació militar que posaria fi a l'existència de l'Iran. L'origen d'aquest últim conflicte és el bombardeig a un mercant a l'estret d'Hormuz dijous, després que l'Iran es va posar l'obertura d'un nou corredor per a vaixells a la zona que no controlaven ells, situat a la costa d'Oman. Aquest diumenge, els iranians han amenaçat els vaixells que decideixin agafar itineraris alternatius. Abbas Araghchi, ministre d'Afers Estrangers.
7: Qualsevol intent d'adoptar acords nous o diferents del que està aplicant la República Islàmica de l'Iran només conduirà a situacions més complicades i retards en la reobertura de l'estret d'Hormuz i augmentarà les tensions, com ja han vist en les 2 últimes nits.
0: En el front del Líban, Israel ha anunciat que ha destruït un túnel de Hezbollah de 200 metres de longitud. Hores abans, un soldat israelià ha mort en enfrontaments amb la milícia xiïta. Més coses. Turquia ha carregat contra Israel pel reconeixement del genocidi armeni que ha aprovat aquest diumenge el govern de Benjamin Netanyahu. En un comunicat, el Ministeri Turc d'Afers Estrangers ha acusat els israelians d'haver pres una decisió política per cobrir els crims comesos a Gaza, que ha tornat a qualificar de genocidi. Fins ara, els executius israelians havien evitat reconèixer el genocidi armeni, uns fets que es remunten al 1915, però finalment ho han tirat endavant després del suport turc a Palestina. El ministre d'Afers Estrangers, Gideon Saar, ho ha justificat com un deure del poble jueu.
8: Aquest genocidi horrorós que va tenir lloc fa més d'un segle i els fets històrics del qual ja no es qüestionen seriosament va causar la mort 1,5 milió de persones i va destruir un antic patrimoni cultural i històric. Com a jueus i especialment com a estat-nació del poble jueu, crec que és el nostre deure moral prendre aquesta decisió.
0: El genocidi armeni el reconeixen una trentena de països, entre els quals els Estats Units, França i Alemanya, i institucions com el Parlament Europeu. Va ser una campanya massiva de deportacions i massacres impulsades durant l'aleshores Imperi Otomà. Les estimacions xifren els morts entre 600.000 i 1,5 milió. A casa nostra, dues persones mortes i una ferida al districte de Sant Martí de Barcelona, quan un cotxe que fugia dels Mossos d'Esquadra ha xocat lateralment contra un turisme que estava aturat en un semàfor. Els Mossos han rebut una alerta d'un vehicle que circulava de forma temerària. Quan hi ha arribat la patrulla i l'han volgut aturar, ha començat una persecució a gran velocitat pels carrers de la zona. El conductor, que fugia, ha continuat circulant de manera temerària, pujant per les voreres i anant en contradirecció, fins que ha acabat xocant contra un altre turisme que estava aturat a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Ho explica l'Àlvaro, veí de la zona i testimoni dels fets.
9: I he vist que el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
0: Segons ha explicat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat, un dels vehicles ha bolcat i els bombers de Barcelona han hagut d'excarcerar tres persones, els dos conductors que han mort a l'acte i l'acompanyant del vehicle que estava aturat al semàfor, una dona que ha resultat ferida i que han traslladat a un hospital. En un missatge a X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que tot apunta que el conductor que fugia anava drogat. Ara, la Guàrdia Urbana investiga les causes del sinistre. L'onada de calor es desplaça cap a l'est d'Europa després que aquest diumenge ha deixat temperatures rècord a Alemanya, Polònia, la República Txeca i Àustria superiors als 40 graus. L'Organització Mundial de la Salut xifra en més de 1.300 les persones mortes a Europa en una setmana de calorada, però el balanç pot augmentar considerablement els pròxims dies. Només França ha registrat aquesta setmana de calor excepcional i màxima atenció hospitalària 1.000 morts més del que és habitual i se n'esperen més. La ministra francesa de Salut, Stéphanie Rist, ha dit que, en qualsevol cas, l'onada no provocarà tantes víctimes com la del 2003, en què van morir 15.000 persones.
10: Si la canícula és comparable d'un punt de
11: vista... Tot i que l'onada de calor és comparable a la del 2003, probablement no estem en la mateixa situació des d'un punt de vista sanitari. El 2003 no teníem els mateixos coneixements mèdics sobre les onades de calor, ni tampoc disposàvem de la mateixa organització de l'Estat. Veiem que el fet de fer prevenció i de tenir espais climatitzats a les residències de gent gran probablement farà que no hi hagi la mateixa mortalitat.
0: Però polítics de signe divers ja han criticat durament la gestió de la crisi que ha fet el govern de Sebastián Lecornu. Les temperatures ja baixen i des d'aquest dilluns cap departament francès estarà en situació de màxima alerta, tot i que es preveu la revifada de la calor d'aquí una setmana. Barcelona acull des d'aquest diumenge el Congrés Mundial d'Arquitectes, que té previst reunir durant tota la setmana professionals de l'arquitectura de més d'un centenar de països, segons els organitzadors. En l'acte de benvinguda, l'alcalde de la capital, Jaume Collboni, ha dit que el Congrés ajudarà a projectar la Barcelona metropolitana del futur. Collboni ha recordat que l'edició d'ara fa 30 anys es va centrar en la recuperació del centre de la ciutat, en projectes com el MACBA i en l'actual es presenten nous espais com les Tres Xemeneies, on s'ha fet la inauguració.
12: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona Metròpolis, en aquest cas el Besòs, i fent-ho, a més, amb un edifici icònic, però en aquest cas del passat industrial de la nostra ciutat i del nostre país.
0: Collboni ha marcat aquest projecte arquitectònic en una estratègia de transformació de la ciutat en la pròxima dècada, que inclou Montjuïc, les estacions de la Sagrera i la Marina i la transformació de la línia de costa.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
13: Ens ve una petita davallada de la temperatura, pot ser més notable al Pirineu, es notarà a l'interior, no es notarà tant a la costa, la humitat també baixarà, farà una mica menys d'aixafogor, especialment Costa Brava i Costa Daurada, Terres de l'Ebre, però vaja, tindrem encara de 30-32 de temperatura màxima aquest dilluns a la costa. Destaquem que la matinada haurà estat tòrrida, mínimes per sobre 24, 25 o 27 a l'àrea de Barcelona, costa barcelonina i el Vallès Oriental i Occidental, i a l'interior mínimes de 16, 17, màxim 20. Aquí sí que notarem la refrescada. Gairebé tot l'interior i el Pirineu, sobretot, la temperatura davalla, baixarà 2, 3 o 4 graus, però no pas a la costa, on de dia poden pujar un parell de graus a la costa tarragonina i a la costa brava per efecte del vent del nord, aquest mestral moderat, tramuntana moderada forta al nord del Cap de Creus. A la tarda canvia el temps amb alguna tempesta, sembla que poca cosa. Ahir n'hi va haver a la Vall d'Aran, 15 litres a Sasseuva, 4 a Viella, 3 a Arties. Doncs avui les esperem al Pirineu Oriental, també a la Garrotxa. Poden caure 20 litres per metre quadrat en mitja hora, ho indica el Meteocat amb un avís de pluja intensa. I els propers dies segueix baixant una mica la temperatura, però a partir de divendres i dissabte torna a pujar. I, per tant, aquesta lleugera refrescada quedarà molt poc a la costa, però sí que es notarà sobretot al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Aquest dilluns hi ha una vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari. La Generalitat ha convocat els serveis mínims de Rodalies, que seran del 75% del servei habitual entre les 6 i les 9 del matí, de 2:15 a les 4 de la tarda i de 6:45 a 8:45 del vespre. La resta del dia només circularan la meitat dels trens. Per la seva banda, el Ministeri de Transports ha decretat que els serveis mínims dels trens AVE i llarga distància seran del 73% i circularan el 65% del total dels trens de mitjana distància. El motiu de la vaga és el desacord del sindicat ferroviari amb el futur de Renfe Mercaderies. Consideren que l'empresa està deixant de banda aquest servei i s'oposen a la creació d'una empresa conjunta amb l'operador Medway per a la divisió de mercaderies. Aquesta és la primera de les dues vagues convocades pel sindicat ferroviari. La segona serà el 15 de juliol, en plenes vacances d'estiu de molta gent. Moren 11 persones en estavellar-se l'avioneta on anaven a prop de Nancy, a l'est de França. Les víctimes són el pilot, 5 instructors de salt en paracaigudes i 5 estudiants d'infermeria que anaven a fer el seu primer salt. L'avioneta va caure poc després d'enlairar-se, a 300 metres, una escena que van presenciar els familiars dels estudiants, circumstància que ha agreujat la tragèdia. Com ha explicat, al lloc del sinistre, el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez.
14: Vull dir, evidentment, que al drama s'hi ha afegit un altre drama.
15: A un drama s'hi ha afegit un altre drama. Una part de les famílies de les víctimes eren a l'aeroport. Era el seu bateig com a paracaigudistes. Malauradament han presenciat la caiguda de l'aeronau, cosa que agreuja el trauma psicològic.
14: Al xoc, evidentment, i al traumatisme psicològic.
0: Els estudiants havien decidit fer el seu bateig aeri per distreure's davant l'onada de calor que viu el país. S'apunta a una avaria del motor com a causa del sinistre. A Alemanya, el govern fa mesos que anuncia retallades importants. Ja han entrat en vigor les de sanitat, però l'objectiu és fer ajustos també en ajudes familiars i en la dependència. Mentrestant, creix la xifra de pobres a Alemanya. Acaba d'assolir un nou rècord, 13,3 milions. Les entitats del tercer sector adverteixen al govern que, si vol retallar despesa, avaluï amb molta precisió on ho fa. Els més desafavorits ja fa temps que viuen al límit i això pot tenir conseqüències també per al govern. Berlín, Jordi Regàs.
16: Alemanya, si ets una persona sola i cobres menys de 1.400 euros, o si ets una família amb dos menors amb uns ingressos inferiors als 3.000, se't considera pobre. És gent que no pot afrontar imprevistos, tal com explica Greta Chabran, autora de l'informe de l'associació de Pariteta, que aplega les entitats del tercer sector.
17: Si la seva rentadora s'espatlla, hi ha un problema. Si s'espatlla l'ordinador, és un problema. Quan arriben les colònies escolars, també hi ha un problema.
16: Acompanyem en Morat, fill d'immigrants turcs, nascut a Berlín, a l'assessoria que l'ajuda a declarar-se en fallida. Es va quedar sense feina al gener i ara cobra 1.000 euros d'atur. Està decebut de la situació del país.
18: Jo conec aquesta Alemanya que havia estat tan bonica, però aquesta Alemanya avui en dia lamentablement ja no existeix. Tota persona vol viure bé. Si el partit que està al govern no t'ho pot oferir, llavors la gent busca alternatives.
16: Avui en dia la situació a Alemanya és delicada. Des del tercer sector avisen que si el govern retalla el lloc equivocat, això tindrà conseqüències. Greta Chabram.
17: Si quan tens un accident o un problema de salut tens la sensació que no estàs prou protegit, és quan perdem la confiança en les institucions, també en la política. I per això la política social també ha de promoure uns partits que no tendeixin cap a la dreta i que defensin la majoria i l'estabilitat. Decidir que si retallem ho farem entre els pobres és un pas terrible.
16: Entre els més pobres, davant la manca de resposta institucional, l'opció de l'extrema dreta pren cada dia més força. No és casualitat que Alternativa per Alemanya lideri les enquestes a la República Federal ja des de fa un parell de mesos.
0: Unes 200 persones del col·lectiu LGTBI s'han manifestat aquest diumenge a Girona sota el lema Desplega l'orgull, crema la por. Alerten de l'auge de l'extrema dreta i reivindiquen que ara més que mai cal defensar els seus drets. Berta Artigas Fontàs.
19: Amb càntics de sí, sí, som així, o no hi ha orgull al genocidi, unes 200 persones han desafiat la calor d'aquesta tarda i s'han manifestat a Girona coincidint amb el Dia Internacional de l'Alliberament LGTBI. Els carrers del barri vell s'han tenyit dels colors de la bandera de l'Arc de Sant Martí i de la bandera trans en una jornada reivindicativa i festiva convocada per l'Espai LGTBI de Girona. Els membres del col·lectiu alerten sobre l'impacte dels discursos de l'extrema dreta. José Carlos Justo és el tresorer de l'entitat.
20: Tenim molta por i jo crec que hem de tenir molta por. Està pujant molt l'extrema dreta a tota Europa i això fa ja una cosa molt important, i és que s'estan parlant de coses que abans no es parlaven. Abans estava molt malament vist que algú digués algo feo del nostre col·lectiu. I ara es fa.
19: La manifestació és el colofó final d'una setmana d'activitats on s'han fet xerrades, un correbars i s'ha inaugurat l'exposició Repressió, plaer i llibertat al Museu d'Història de Girona.
0: Aliança Catalana ha retirat la confiança en el que havia de ser el seu cap de llista i candidat a l'Ajuntament de Figueres, Arnau Liesa, perquè surt amb una noia menor d'edat. En un comunicat, el partit ha afirmat que aquesta mesura es pren després que la direcció s'assabentés d'aquesta situació personal que consideren incompatible amb els principis fundacionals del projecte polític. Poc després, el mateix Liesa ha explicat que havia començat una relació amb una exalumna seva de més de 16 anys. Liesa també afirma que es va equivocar en no informar-ne el partit. Segons ha dit, per responsabilitat i per evitar generar un perjudici a l'organització, ha decidit presentar la seva renúncia. A partir de l'1 de juliol, comprar productes online en plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. La Unió Europea imposarà una nova taxa aranzelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. Afectarà els enviaments de venedors de qualsevol país no comunitari.
1: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
2: El Canadà és la primera selecció classificada pels vuitens de final del Mundial de Futbol després de derrotar aquest diumenge a Sud-àfrica per 1-0 en el primer partit dels setzens de final. El gol ha arribat al temps de descompte. El rival de Canadà sortirà de l'enfrontament entre els Països Baixos i el Marroc. Aquest dilluns es juguen el Brasil-Japó i l'Alemanya-Paraguai. La resta de setzens de final són Costa d'Ivori-Noruega, França-Suècia, Mèxic-Equador, Anglaterra, República Democràtica del Congo, Bèlgica, Senegal, Estats Units, Bòsnia, Espanya, Àustria, Portugal, Croàcia, Argentina, Cap Verd, Suïssa, Algèria, Austràlia, Egipte i Colòmbia, Ghana. En motor, Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè, mentre que Àlex Márquez ha protagonitzat una gran remuntada durant la cursa i ha acabat cinquè després de sortir des de la dotzena posició. Marc Márquez ha parlat de la cursa i del seu toc amb Gian Antonio. Són declaracions a DAZN.
3: Acato las decisiones de dirección de carrera. Ellos han decidido que es lance de carrera y, bueno, qué hacer. Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto, he sacado un séptimo, pero lo importante es que, ya te digo, para mí salir de Holanda, ya lo vi el FP1, que era salir sin lesiones y esperar la siguiente.
2: La victòria d'Ayogura, per cert, és la primera d'un japonès a la categoria reina del motociclisme en 22 anys. A l'apartat negatiu, la caiguda de Marco Bezzecchi, tot i que les proves que li han fet descarten una lesió important, també han abandonat Pecco Bagnaia i Pedro Acosta, aquest últim per un problema físic. El mateix Acosta ha confirmat que dimarts superarà. A la general, Jorge Martín és el nou líder amb 193 punts, 7 més que Bezzecchi, i Marc Márquez queda ara a 40 punts.
1: 3CAT Info.
2: Encara en motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 al davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer. A la general del Mundial, Russell retalla punts sobre Antonelli, que manté el lideratge ara amb 40 punts de marge. El pròxim Gran Premi és el de la Gran Bretanya a Silverstone la setmana vinent.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I aquest dilluns arrenca el torneig de tenis de Wimbledon. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran el debut del número 1 del món i vigent campió, Jannik Sinner, contra Kecmanovic, i el del 7 vegades campió del torneig, Novak Djokovic, contra el xinès Wu. En el quadre femení, els principals al·licients seran a partir de dimarts, en què destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i 1.463 dies després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Join i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, de 46 anys. Dimarts també debutarà l'única catalana al quadre, Paula Badosa, que jugarà contra la nord-americana Emma Navarro.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Parlem de bàsquet perquè Catalunya ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost. Una derrota per 74-76, tot i que la selecció catalana ha tingut llançament per guanyar el partit. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada quan va disputar un duel contra l'Argentina. El seleccionador, Jaume Ponsarnau, ha desitjat que aquests partits es juguin més sovint.
21: A veure si es pot repetir i continuar aquesta festa del nostre bàsquet, perquè doncs, ja sigui alguna cosa regular, i que aquesta festa serveixi doncs, per reivindicar el nostre bàsquet, no? Que és un bàsquet referent arreu del món.
2: Un dels jugadors que han participat amb Catalunya és el fins ara escorta del València, Isaac Nogués, un Nogués que ha confirmat que deixa el València amb la intenció de seguir a l'ACB.
22: És el meu principal objectiu, és continuar a l'ACB, buscar un equip on tingui més minuts i veure fins on puc arribar.
2: En ciclisme, Marcel Camprubí s'ha proclamat campió d'Espanya en ruta. El ciclista barceloní s'ha imposat a un altre català, Joel Nicolau, que ha obtingut la plata, i a Urko Berrade, que ha aconseguit el bronze. És la primera victòria professional de Camprubí, que a priori no està entre els seleccionats del seu equip, el Pinarello, per córrer el Tour de França.
1: 3CAT Info.
2: Parlem d'hoquei patins perquè el Vilafranca és nou equip de l'hoquei lliga masculina. Ho ha aconseguit després d'imposar-se al Manlleu per 6-4 en el partit del tornada de la final, disputat un mes després de l'anada. Això és perquè el Manlleu considera que hauria d'haver pujat perquè va acabar la Lliga regular líder, però la impugnació del Lloret del seu últim partit va fer el Lloret campió i va enviar el Manlleu al play-off. El Manlleu va presentar recurs, el TAS va suspendre el play-off, però al final s'ha acabat jugant i el capità del Vilafranca, Roger Martí, no entenc què ha volgut fer el Manlleu.
23: Sí, crec que aquesta protesta que fan ells ja ha succeït diverses vegades aquesta temporada. Al final la protesta no té cap sentit. Si al final si un equip presenta alineació indeguda, si l'alineació és indeguda, s'ha de donar els 3 punts. Això ja ha sigut així moltes vegades. I bueno, llavors l'única opció que queda és pensar que ho han fet per allargar el tema.
2: Explicada aquesta polèmica, al final els equips que pugen a l'hoquei lliga masculina són el Lloret i el Vilafranca.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són dos quarts de dues.
1: Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Veneçuela eleva el balanç de morts pel doble terratrèmol de dimecres a 1.450 i el govern espanyol anuncia que hi ha 17 residents entre les víctimes mortals. L'administració veneçolana assegura que són hores crucials per trobar supervivents 4 dies després de la tragèdia. Presó provisional comunicada i sense fiança per a una parella acusada de la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. El nadó va morir divendres a l'Hospital Taulí, on van alertar que tenia lesions compatibles amb possible maltractament. L'Iran suspèn les negociacions amb els Estats Units pel final de la guerra a causa de l'augment de les tensions al Golf Pèrsic. Durant les últimes hores han continuat els atacs per part de totes dues bandes i Donald Trump ha amenaçat de posar fi a l'existència de l'Iran. A partir d'ara us explicarem que la Unió Europea permetrà cultivar fruites i hortalisses editades genèticament per adaptar-les millor a la sequera i les plagues. Fins ara, la venda d'aquestes variants estava molt controlada, però la comunitat científica n'avala la seguretat i creu que augmentarà la collita dels pagesos. I anirem a Mallorca, on la catedral exposa l'obra que hi va fer Antoni Gaudí. L'arquitecte modernista va començar una reforma de la seu el 1905, que va significar una revolució. La mostra recorre la petjada de Gaudí a la catedral mallorquina. I en esports, què destaquem, Alfons Gorina?
2: Que Canadà és la primera selecció classificada pels vuitens de final del Mundial després de derrotar aquest diumenge a Sud-àfrica per 1-0 en partit de setzens de final. El gol ha arribat en el temps afegit. El rival del Canadà vuitens sortirà de l'enfrontament entre els Països Baixos i el Marroc. Aquest dilluns es juguen el Brasil, Japó i l'Alemanya per Hawaii. A Yogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha estat setè i Àlex Márquez cinquè. I encara motor, George Russell guanya el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli.
1: Pel que fa al temps, matinada tòrrida a la costa de Barcelona i el Vallès, amb mínima prevista d'entre 24 i 27 graus. Dilluns torna el sol i la calor afluixa una mica, de 2 a 4 graus menys. Tarda, amb menys tronades al Ripollès i la Garrotxa, tramuntana a l'Alt Empordà. L'últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol a Veneçuela és de 1.450 morts i 3.150 ferits. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents afectats i és de 17 morts i 150 desapareguts. L'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts. En la compareixença d'aquest diumenge, el president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats. Rodríguez ha avisat que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
3: Estamos en horas críticas, en horas cruciales, para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
1: Els equips de rescat han recuperat en vida 33 persones després del sisme. Aquest diumenge han tret de la runa un pare i el seu fill adolescent 4 dies després de la tragèdia. Havien quedat atrapats a Caravelleda, una localitat situada a l'estat de La Guaira, i els han rescatat equips de França i els Estats Units. Precisament fins allà s'han desplaçat també la quinzena de bombers de la Generalitat que han viatjat a Veneçuela. Especialitzats en infraestructures col·lapsades, la seva primera tasca ha estat avaluar quines són les millors zones de treball per rescatar persones en edificis ensorrats. Malgrat l'increment de l'ajuda internacional i la intervenció de maquinària cada vegada més complexa, els veneçolans han lamentat la falta de mitjans per fer els rescats.
4: no tenemos maquinaria. Sí han venido a trabajar. Muchísimos rescatistas que están dando todo por el todo. Pero necesitamos maquinaria.
5: Hemos estado 4 días seguidos, pues, haciendo nuestro mayor esfuerzo. Sin embargo, no hemos podido lograr mucho debido a que los escombros son de gran magnitud. Nos ofrecieron la colaboración de las grúas para remover todo esto y fuimos engañados.
1: D'altra banda, s'han restablert els serveis de metro a les ciutats de Caracas, Maracaibo i València, que s'havien suspès després dels terratrèmols. Mentrestant, a Madrid, aquest diumenge, ha arribat a Torrejón de Ardoz el primer vol amb més d'una setantena de ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. A casa nostra, presó provisional comunicada i sense fiança per als pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per presumpte maltractament a Sabadell. Ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat per alertar que la criatura no respirava. Els sanitaris el van reanimar i el van traslladar a l'Hospital Taulí, on va morir l'endemà. Ho ha explicat a 3Cat Info la doctora Clara Pareja, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut.
6: Va patir una parada cardiorrespiratòria a casa seva la matinada del dia 25. Va ser atesa pel SEM durant un 40 minuts. Pogués remuntar la criatura i el van traslladar a l'Hospital de Sabadell. Allà va rebre atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent va morir fruit d'una hemorràgia cerebral i de diferents fractures.
1: Des de l'hospital van avisar la policia que la criatura podia haver estat maltractada i es van activar els mecanismes de protecció a la infància de la Generalitat. El Departament de Salut farà el seguiment del cas i durà a terme les actuacions d'ofici que calguin.
6: Primer, perquè davant d'un fet tan greu com aquest, doncs, evidentment, és necessari fer-ho i, sobretot, identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que, evidentment, són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
1: El nadó, nascut a finals de març, l'havien visitat anteriorment 2 vegades en un centre d'assistència primària de Sabadell. Els pares van arribar a la ciutat fa 2 mesos, procedents de l'Aragó. Quan els van detenir, només van respondre a algunes preguntes dels seus advocats. Telecrònica Internacional destaquen les tensions entre l'Iran i els Estats Units al Golf Pèrsic, que estan posant en perill la continuïtat de les negociacions per acabar amb la guerra. El règim persa ha anunciat que no ha assistit a unes converses tècniques previstes per aquest diumenge. Tot i això, segons el portal de notícies Axios, citant fonts nord-americanes, les dues parts han acordat posar fi als atacs i reunir-se dimarts a Qatar per parlar de l'estret d'Hormuz. Aquest diumenge, l'Iran ha tornat a bombardejar amb drons Kuwait i Bahrain, com a represàlia per les agressions nord-americanes de la matinada contra objectius militars iranians en aquesta zona. Fins i tot Donald Trump ha amenaçat amb la possibilitat d'una gran operació militar que posaria fi a l'existència de l'Iran. L'origen d'aquest últim conflicte és el bombardeig a un mercant a l'estret d'Hormuz dijous, després que l'Iran es va oposar a l'obertura d'un nou corredor per a vaixells a la zona que no controlaven ells, situat a la costa d'Oman. Aquest diumenge, els iranians han amenaçat els vaixells que decideixin agafar itineraris alternatius. Abbas Araghchi, ministre d'Afers Estrangers.
7: Qualsevol intent d'adoptar acords nous o diferents del que està aplicant la República Islàmica de l'Iran només conduirà a situacions més complicades i retards en la reobertura de l'estret d'Hormuz i augmentarà les tensions, com ja han vist en les dues últimes nits.
1: En el front del Líban, Israel ha anunciat que ha destruït un túnel de Hezbollah de 200 metres de longitud. Hores abans, un soldat israelià ha mort en enfrontaments amb la milícia xiïta.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més d'un terç del pressupost de les llars catalanes es destina a pagar l'habitatge i les factures de subministrament. En el cas de les llars amb menys ingressos, hi destinen gairebé la meitat dels recursos. Són dades de l'enquesta de pressupostos familiars de l'Institut Nacional d'Estadística que reflecteixen una dècada seguida de pujades en nombres absoluts dels euros que les llars destinen a l'habitatge. El segon grup amb més despesa, un 15% del pressupost, és el de l'alimentació i begudes begudes no alcohòliques i el tercer, amb un 11%, el de transport. En el resum de les despeses es reflecteixen també els canvis en la societat i en els hàbits de consum. En aquesta última dècada s'ha incrementat la despesa en educació, sanitat, plataformes de streaming i bitllets d'avió. En canvi, ha disminuït la destinada a premsa, llibres, joieria, tabac i loteria. Els sectors hoteler, de la restauració i del comerç de les localitats catalanes per on passarà el Tour de França a partir del cap de setmana que ve són optimistes de cara als beneficis econòmics que els hi comportarà aquest esdeveniment. Dissabte que ve el Tour començarà a Barcelona. Els hotels de la ciutat estaran plens i els apartaments turístics tindran una bona ocupació. Sentim Roger Grau, director de l'hotel NH de la Rambla de Catalunya, i Marianne Muro, directora general de la patronal Apertur, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
8: Hem notat un repunt de la demanda tant a nivell de tarifa mitja com de número de reserves. Estem preveient unes ocupacions al voltant del 100%, o sigui que fregarem el ple durant els 3 dies que estarà el tour per aquí a Barcelona.
9: Estem als voltants del 80% d'ocupació. Fonamentalment són famílies o aficionats d'Espanya o dels mercats europeus de proximitat.
1: Granollers i Tarragona també acolliran sortides d'etapes. David Vázquez i Berta Cabré, presidents de les federacions d'hostaleria respectives, preveuen que comportarà avantatges presents i futurs per a aquestes poblacions.
10: Estem il·lusionats perquè, al final, quan ve un gran esdeveniment, poc o molt, segurament ens aportarà algun retorn. Sabem que aquell dia, el dilluns, dia 6, estarà tot ple.
11: A vegades no és només l'impacte en aquell moment en què es produeix, sinó l'impacte que això generarà de cara al futur i, per tant, de reconeixement de la nostra destinació.
1: Tot i això, també avisen dels problemes de mobilitat que provocarà el pas del Tour. La Unió Europea permetrà cultivar fruites i hortalisses editades genèticament per adaptar-les millor a la sequera i les plagues. Fins ara, la venda d'aquestes variants estava molt controlada, però la comunitat científica n'avala la seguretat i creu que augmentarà la collita dels pagesos. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
12: Això no té res a veure amb els transgènics, que continuaran estrictament regulats perquè barregen els gens d'espècies diferents. El que s'aprova ara és la possibilitat d'editar el genoma intern d'un mateix vegetal per potenciar-ne els trets més afavoridors des del punt de vista nutricional pel que fa al gust o la resiliència climàtica. L'eurodiputada sueca Jessica Polfjard ha negociat la nova llei.
13: Estem donant als pagesos les eines que necessiten per conrear cultius més resilients al clima i competir globalment. Al mateix temps que preservem les normes més estrictes de seguretat alimentària.
12: Els aliments que estiguin editats genèticament no ho hauran d'indicar l'etiquetatge i això molesta les organitzacions d'agricultura ecològica, com la Demeter International. La seva portaveu és Clara Ver.
14: Per als consumidors no hi ha transparència, no hi ha informació. No podran prendre una decisió informada quan vagin a comprar al supermercat.
12: Les fruites i verdures biològiques continuaran cultivant-se sense utilitzar llavors editades genèticament.
1: Al País Valencià, nova manifestació, la 20a de les associacions de familiars de les víctimes de la Dana per demanar la supressió de l'aforament de Carlos Mazón. La mobilització s'ha fet per primera vegada a Paiporta, la localitat on hi va haver més víctimes mortals. Mariló Gradolí és la portaveu de l'associació Víctimes de la Dana 29 d'octubre.
15: Estem així per a que se faci justícia, per a continuar reclamant i reclamar que l'inici siga que no li s'aplique l'aforament a Carlos Mazón. Per això hem anat al Constitucional per a demanar que no li s'aplique l'aforament i puga estar investigat per saber què passa aquell dia 29 d'octubre de 2024.
1: Per la seva banda, Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de les Víctimes Mortals de la Dana 29 d'octubre, ha denunciat que no es va fer cap tipus de prevenció els dies anteriors a l'aiguat. També ha explicat que no tenen cap relació amb l'actual president de la Generalitat, Juan Ferran Pérez Llorca.
16: Nula. Ni buena ni mala, no hay ninguna. De hecho, el otro día, el miércoles de la pasada semana, estuvimos allí. No había nadie en la bancada azul, absolutamente nadie, no había ningún miembro. Pero los que estaban, el portavoz, el síndic del PP i el síndic de Vox no fueron capaces de mirarnos a la cara ni una sola vez.
1: Els manifestants també han volgut evidenciar el deteriorament que encara hi ha al municipi i als voltants, amb moltes obres pendents d'execució. Aquest dilluns fa 20 mesos de les inundacions. Quatre persones han mort i sis més estan ferides arran d'un accident de trànsit a Benicàssim, a la Plana Alta. En concret, el sinistre ha passat a la carretera N340 la matinada passada. Encara se'n desconeixen les causes. Els ferits, amb politraumatismes i contusions de diversa consideració, estan ingressats a l'hospital.
0: El temps.
1: Dani Ramírez.
17: Ens ve una petita davallada a la temperatura, pot ser més notable al Pirineu, es notarà a l'interior, no es notarà tant a la costa, la humitat també baixarà, farà una mica menys de xafogor, especialment Costa Brava i Costa Daurada, Terres de l'Ebre, però vaja, tindrem encara de 30-32 de temperatura màxima aquest dilluns a la costa. Destaquem que la matinada haurà estat tòrrida, mínimes per sobre 24, 25 o 27 a l'àrea de Barcelona, costa barcelonina i el Vallès Oriental i Occidental, i a l'interior mínimes de 16, 17, màxim 20. Aquí sí que notarem la refrescada. Gairebé tot l'interior i el Pirineu, sobretot, la temperatura davalla, baixarà 2, 3 o 4 graus, però no pas a la costa, on de dia poden pujar un parell de graus a la costa tarragonina i a la costa brava per efecte del vent del nord, aquest mestral moderat, tramuntana moderada forta al nord del Cap de Creus. A la tarda canvia el temps amb alguna tempesta, sembla que poca cosa. Ahir n'hi va haver a la Vall d'Aran, 15 litres a Sasseuba, 4 a Viella, 3 a Arties. Doncs avui les esperem al Pirineu Oriental, també a la Garrotxa. Poden caure 20 litres per metre quadrat en mitja hora, ho indica el Meteocat amb un avís de pluja intensa. I els propers dies segueix baixant una mica la temperatura, però a partir de divendres i dissabte torna a pujar. I, per tant, aquesta lleugera refrescada quedarà molt poc a la costa, però sí que es notarà sobretot al Pirineu.
0: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: La Catedral de Mallorca exposa l'obra que hi va fer Antoni Gaudí. L'arquitecte modernista va començar una reforma de la seu al 1905, que va significar una revolució. La mostra recorre la petjada de Gaudí a la Catedral mallorquina. Palma, Caterina Carman Jaume.
18: El primer que va fer Gaudí va ser canviar el cor de lloc, del centre a la capella major, tota una revolució. Les pintures abstractes que decoren el cadiram han desafiat el pas del temps, així com les ceràmiques de la capella. Una reforma tan estimada com criticada aleshores. Sentim Cristina Ortiz, responsable de gestió cultural de la seu.
19: Fa 100 anys, fer tots aquests moviments, no? Desmuntar el cor al centre de la nau, aquestes pintures, aquesta decoració, o un espai com aquesta catedral, no? Amb 800 anys d'història, molta gent trobava que eren pintures molt atrevides, molt agosarades, és pintura pràcticament que podrien dir abstracta. Per tant, si aleshores avui dia podem dir que aquestes pintures són molt modernes, doncs mos hem d'imaginar que devien pensar aleshores en aquells moments.
18: Quan va morir el bisbe que el va contractar, també es va acabar la reforma, però impacta fins i tot l'obra que Gaudí no va completar, com els dibuixos dels peixos o el baldaquí, icònic, fet de materials reutilitzables com el cartró.
1: Les tasques de descontaminació de la platja de l'Almadrava, de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, continuaran aquest dilluns, després que aquest diumenge han arribat a la sorra les restes d'una balena en descomposició. L'animal l'han retirat amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. El sergent en cap de la policia local, Sergi Navarro, ha explicat els passos a seguir a partir d'ara.
20: Un cop sigui extret de platja, passarà un procés d'incineració i després també el que fem és descontaminar tota la part de platja, que com veieu ara ja els tractors municipals ja estan treballant per fer la descontaminació del litoral.
1: Se sospita que l'animal és el mateix que va arribar mort a Sitges fa un mes i que va ser arrossegat mar endins. Això explicaria l'estat de descomposició del cetaci. L'Ajuntament d'Amposta, al Montsià, celebra que l'Església Evangèlica El Pont hagi comprat l'antiga discoteca Metro, una de les més grans de les Terres de l'Ebre, per fer-hi un centre de culte. El local estava tancat des del 2014 i creuen que servirà per revitalitzar el polígon de les Tosses. Arnau Martínez, des d'Amposta.
21: Al voltant de la Metro hi havia diversos locals d'oci nocturn. El polígon Les Tosses havia de tenir aquesta finalitat, però la crisi econòmica i la pressió policial va fer que la majoria d'establiments tanquessin. Ara, l'Església del Pont ha comprat l'antiga Metro amb l'objectiu de fer-hi un centre de culte. L'alcalde d'Amposta, d'en Tomàs, ho valora positivament.
22: Per a nosaltres és positiu. Recordeu que no fa molt allí vam tenir una operació, no, contra la fabricació d'estupefaents a nivell d'Europa. que era desconegut. Per què? Pues perquè eren unes naus abandonades. Per tant, com menys naus abandonades hi haguen, per a nosaltres millor. I en aquest sentit, al final, l'Església Evangelista de Dani Verge és una església molt coneguda, no?, a nivell comunitari a la nostra ciutat, que té molts anys de treball i que, en definitiva, estic convençut que ne donaran un bon ús i una bona sortida en aquest edifici.
21: Aquest cap de setmana, un grup de persones vinculades a la congregació ja han començat a treure la runa que hi ha dins l'immoble. Volen tenir en funcionament l'espai en un any aproximadament.
1: Una de les campanyes anuals més antigues dels Mossos d'Esquadra és la de prevenció de furts i robatoris al Baix Segre durant l'època de collita de la fruita. Amb el pas dels anys, els agents registren cada cop menys incidents a la via pública i ho atribueixen a l'increment d'allotjament per a temporers. Aitona, Alba Mor.
2: La campanya policial del Baix Segre ja es feia abans del desplegament dels agents a Catalunya. Es tracta d'un dispositiu que comença per l'època d'aclarida, el mes de maig, i s'allarga fins a finals del mes de setembre. L'objectiu és gestionar l'augment de població als municipis agraris durant l'estiu, garantir la convivència ciutadana i prevenir delictes patrimonials com furts i robatoris. El cap de l'àrea bàsica policial del Segrià, l'inspector Xavier Ribelles, explica que s'han reduït dràsticament episodis tensos a l'espai públic per l'increment d'allotjament per als temporers.
3: Primer, aquesta gent tenen un lloc on anar. Ja no embruten carrers, ja no es troben papereres plenes de brutícia, ja no trobes ampolles, ja no hi ha tantes baralles, perquè, clar, quan estàs convivint, comparteixes un espai públic, no? Pues allí se generen sinergies. Si aquest banc és meu, si aquest banc és teu, si aquest tros de carrers meu, si aquest tros de plaça és meu, que aquí vaig vindre jo ahir. Llavors, clar, si tu tens una casa, fas la teua vida a la casa. ¿Vale? Per tant, les baralles entre aquestes persones, almenys a la via pública, pràcticament no n'hi ha.
2: En matèria de seguretat i convivència, la campanya policial del Baix Segre també té en compte l'Horta de Lleida i Lleida Ciutat, atès que molts dels treballadors hi tenen la seva residència.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Més d'un centenar d'organitzacions denuncien que els gots reutilitzables que es fan servir als festivals de música acaben augmentant l'impacte mediambiental. Entitats com Greenpeace o Recero critiquen que els grans festivals esquiven la normativa i no tenen un sistema de recollida i neteja que permeti tornar a utilitzar els vasos. Per això pressionen el govern espanyol perquè aprofiti la imminent reforma de la norma per obligar a implantar sistemes efectius de recollida i neteja d'aquests gots. Rosa García és la directora de la Fundació Recero en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Ara que s'obre la finestra de que s'aprovi el nou Real Decret d'Envasos a nivell estatal, es revisi aquesta norma i es redacti de forma que no hi hagi opció de posar en dubte que el sistema que ha de ser obligatori és disposar de gots reutilitzables dintre d'un circuit de reutilització, de recuperació, higienització i tornada a posar en marxa.
1: Des de Recero denuncien que l'arribada dels gots de plàstic dur s'ha convertit en un ingrés extra per als festivals que adquireixen envasos a un preu de cost de 20 o 30 cèntims que després venen a 1 o 2 euros.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Ajornat el concert de Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Veneçuela, que estava previst per al pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona pels terratrèmols en aquell país. Es tracta d'un dels concerts del cicle BCN Clàssics. L'organització ha fet un comunicat aquest diumenge en què diu que s'ajorna a una data encara per determinar. Dudamel ha expressat la seva profunda tristesa davant l'obligació de deixar per a més endavant la seva gira amb l'orquestra i ha afegit que en moments com aquest la prioritat és fer costat al poble veneçolà. També ha iniciat una col·laboració amb el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament per tal d'oferir ajuda immediata i suport essencial.
0: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
5: El Canadà és la primera selecció classificada pels vuitens de final del Mundial, després de derrotar aquest diumenge a Sud-àfrica per 1-0 en el primer partit dels setzens. El gol ha arribat en el temps de descompte. El rival del Canadà a vuitens sortirà de l'enfrontament entre els Països Baixos i el Marroc. Aquest dilluns juguen el Brasil, Japó i l'Alemanya, Paraguai. La resta de setzens de final són Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia, Mèxic, Equador, Anglaterra, República Democràtica del Congo, Bèlgica, Senegal, Estats Units, Bòsnia, Espanya, Àustria, Portugal, Croàcia, Argentina, Cap Verd, Suïssa, Algèria, Austràlia, Egipte i Colòmbia, Ghana.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: En motor, Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè, mentre que Àlex Márquez ha protagonitzat una gran remuntada i ha acabat cinquè després de sortir des de la dotzena posició. Marc Márquez ha parlat de la cursa i del seu toc amb Gian Antonio. Són declaracions a The Zone.
6: Acato las decisiones de dirección de carrera. Ellos han decidido que es lance de carrera.

0: Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 al davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer. A la general del Mundial, Russell retalla punts sobre Antonelli, que manté el lideratge ara amb 40 punts de marge. El pròxim Gran Premi és el de la Gran Bretanya a Silverstone la setmana vinent.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquest dilluns arrenca el torneig de tennis de Wimbledon. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran el debut del número 1 del món i vigent campió Jannik Sinner contra Kecmanovic i el del 7 vegades campió del torneig Novak Djokovic contra el xinès Wu. En el quadre femení, els principals al·licients seran a partir de dimarts, en què destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i 1.463 dies després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Join i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, de 46 anys. Dimarts també debutarà l'única catalana al quadre, Paula Badosa, que jugarà contra la nord-americana Emma Navarro.
1: 3CAT Info.
0: Parlem ara de bàsquet perquè Catalunya ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost. Una derrota per 74-76, tot i que la selecció catalana ha tingut llançament per guanyar el partit. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada quan va disputar un duel contra l'Argentina. El seleccionador Jaume Ponsarnau ha desitjat que aquests partits es juguin més sovint.
2: A veure si es pot repetir i continuar aquesta festa del nostre bàsquet, perquè doncs, ja sigui alguna cosa regular, i que aquesta festa serveixi doncs, per reivindicar el nostre bàsquet, no? Que és un bàsquet referent arreu del món.
0: Un dels jugadors que ha participat amb Catalunya és el fins ara escorta del València, Isaac Nogués. Un Nogués que ha confirmat que deixa el València amb la intenció de continuar a l'ACB.
3: És el meu principal objectiu, és continuar a l'ACB, buscar un equip on tingui més minuts i veure fins on puc arribar.
0: En ciclisme, Marcel Camprubí s'ha proclamat campió d'Espanya en ruta. El ciclista barceloní s'ha imposat a un altre català, Joel Nicolau, que ha obtingut la plata i Urko Berrade ha aconseguit el bronze. És la primera victòria professional de Camprubí, que a priori no està entre els seleccionats del seu equip, el Pinarello, per córrer el Tour de França.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: Parlem ara d'hoquei patins perquè el Vilafranca és nou equip de l'hoquei lliga masculina. Ho ha aconseguit després d'imposar-se al Manlleu per 6-4 en el partit de tornada de la final, disputat un mes després de l'anada. Això és perquè el Manlleu considera que hauria d'haver pujat perquè va acabar la lliga regular líder, però la impugnació del Lloret del seu últim partit va fer Lloret campió i va enviar el Manlleu al play-off. El Manlleu va presentar recurs. El TAS va suspendre el play-off, però al final s'ha acabat jugant. El capità del Vilafranca, Roger Martí, no entén què ha volgut fer el Manlleu.
4: Sí, crec que aquesta protesta que fan ells ja ha succeït diverses vegades aquesta temporada. Al final la protesta no té cap sentit. Si al final si un equip presenta alineació indeguda, si l'alineació és indeguda s'ha de donar els 3 punts. Això ja ha sigut així moltes vegades. I bueno, llavors l'única opció que queda és pensar que ho han fet per allargar el tema.
0: I des de Manlleu, el capità Roger Codinac ha atacat a la federació.
5: Jo no m'imagino en cap altre esport que passi una situació com la que ha passat a l'hoquei patins, no? El primer problema entenc que va ser amb el Xum contra el Calafell. No sé si va ser el gener o per aquelles dates, i avui en dia, a 28 de juliol, de juny, estem en la mateixa situació. Entenc que tenim una federació que s'ha d'encarregar aquestes coses i quan hi ha un problema d'aquests l'ha d'intentar solucionar.
0: Al final, els equips que pugen a l'hoquei lliga masculina són el Lloret i el Vilafranca.
1: Trescat Info.

Venezuela eleva el balanç de morts del doble terratrèmol de dimecres a 1.450 i el govern espanyol anuncia que hi ha 17 residents entre les víctimes. L'administració veneçolana assegura que són hores crucials per trobar supervivents 4 dies després de la tragèdia. Presó provisional comunicada i sense fiança per a una parella acusada de la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. El nadó va morir divendres a l'Hospital Taulí, on van alertar que tenia lesions compatibles amb possible maltractament.